0: De Tenerife s'ha comportat d'una manera solidària, de vegades un poquet arreganyadens, i això, i en el que hi ha Tenerife i rafe polític, bé, que el poble valencià també ho és de solidari.
1: Oh, sí.
0: Sí, quan hem estat moltes vegades, Gemma.
1: Més d'una vegada. I avui volem conèixer una altra història del turisme, de col·laboració i d'agraïment.

0: Gràcies per tant. Una història molt dolça que té... Vaja, dolça per molts motius. Un d'ells és perquè un dels protagonistes és un pastís.
1: Un pastís que, segons presumeixen els seus creadors, és el més bo del món. No ho dubtem, però volem conèixer més i millor. Per això està així. Mar Hernández, al nostre costat.
2: Bona vesprada.
1: Atén-me com es fa ese pastís, perquè és tan, tan, tan bo. Tu pots donar fe d'això?
2: Jo vull donar fe. I més perquè és un pastís que es fa a Dénia, a més a la Marina Alta, Gran Comarca. Però és molt bo per dos motius. Sí. Evidentment perquè té un sabor molt especial que de seguida vos explicaré. Sobretot perquè té aquest component solidari que parlàvem, no? Un component solidari perquè tots els beneficis del pastís aniran dedicats a la investigació de les malalties rares. I en concret d'una malaltia rara, de la malaltia que pateix Luca, que és un xiquet de 2 anys, en farà 3 al desembre, que pateix la síndrome IFAP, que és una síndrome que només hi ha diagnosticats 14 casos al món.
1: Ostres!
2: És ultra rara, una malaltia ultra rara, i sí que és cert que Luca està rebent doncs tota la solidaritat i estima per part del veïnat de Dénia, també per grans personalitats del món de l'esport i de la música. I esta última iniciativa solidària ha sigut un pastís elaborat pels germans Álvaro i Adrián, de la pastisseria i gelateria Verdú, que és un establiment mític a Dénia, amb més de 70 anys d'història.
0: A Dénia ho saben, i a la Safor també, eh? Que fan uns pastissos. Però Marc, la història de solidaritat, el corrent de solidaritat i d'estima és el principal, així, però i el pastís, per curiositat? Quin gust fa? A què sap?
2: Doncs això és la gràcia una miqueta de tot això, que és que sap als sabors preferits de Luca.
0: Ah,
2: a les mongetes o rosetes, com es diuen també en aquesta zona,
1: bufes,
2: no?
1: Sí, les bufes, en el meu poble.
2: Exacte, les bufes. I el caramel. És una combinació molt, molt curiosa. I tot va ser perquè els pastissers es van ficar a l'obrador amb el xiquet, amb Luca, per a conèixer quins eren els seus sabors preferits. I així ens expliquen una mica com va ser.
3: Pues provant, perquè no volien fer, perquè tot el xiquet era, no?, segur, de xocolata i aquestes coses. I el que van fer va ser intentar treure una tarta que siga diferent a les demés, perquè a nosaltres sempre ens agrada complicar una miqueta la vida. I van provar les mongetes i, bueno, li va agradar. I van veure per ahir a veure què podien fer. I una crema que fem, és un tipus mousse de caramelo salado.
2: Una combinació que té pinta d'estar espectacular. Sí. A este pastís també li falta un globus que vol imposar a cadascun, que serà la senya d'identitat d'eixe pastís, no? que simbolitza eixes ganes d'enlairar-se també de Luca, no? de poder amb tot. Que I bé. És una idea que de moment els ha portat moltes, moltes alegries.
4: Hem tingut una avalanxa estos dies, la gent ha tingut molta acollida l'acció i la gent s'ha volcat.
3: No només gent de Dénia, sinó gent de fora també. Estem molt contents.
2: D'enlairar-se també de Luca, no? de poder amb tot. Que I bé. És una idea que, de moment, els ha portat moltes, moltes alegries.
4: Hem tingut una avalanxa estos dies, la gent ha tingut molta acollida l'acció i la gent s'ha volcat.
3: No només gent de Dénia, sinó gent de fora també. Estem molt contents.

0: tienes profesor en inglés, luego sí, tuve que dejar de trabajar por cuidar a Luca y demás. Pues todo hemos ido poniéndolo en redes sociales, creamos @soylucasíndromeifab, que damos mucha importancia a que la gente siga esta cuenta, porque si sigue esta cuenta, cuando nosotros vamos a, por ejemplo, a una marca o pedimos algo a algún sitio, es mucho más fácil que nos escuchen para ayudarnos a cualquier tratamiento o a que llegue más lejos. Uh-huh. Y gracias a Cristina, que es profesora de inglés, pues hemos podido encontrar dos casos en Inglaterra. Uh-huh. Luego hemos encontrado uno en Holanda. En España hemos encontrado dos más, uno que no está diagnosticado, que tiene 46 años y, bueno, lo tiene que haber pasado fatal el pobre hombre. Ahora, a día de hoy, pues bueno, él ya ha perdido la vista, porque una de las cosas que hacen que de esta enfermedad es que se pierde la vista. Luca, por ejemplo, solo ve un 4% de un ojo y un 20% del otro. Uh-huh. Entonces estamos intentando luchar contra eso.
1: De fet, Luca porta unes ulleres, no? Especial uh-huh. per a reduir una sí, miqueta aquesta fotosensibilitat.
2: Sí, Luca porta unes ulleres que són, quan tenen com un filtro que es posa damunt de la pròpia ullera de sol, i el que fa és que només li deixa passar un 1% de llum, uh-huh. perquè ell, quan està al carrer, no pot estar. Si hi ha sol, necessita una protecció molt exagerada.
1: Uh-huh. I ara mateixa, després de, clar, de tants mesos, de tanta faena també per donar visibilitat a la malaltia, ara mateixa com és la qualitat de vida de Luca?
2: A veure, si la comparem a quan van començar, òbviament és millor, entre cometes, perquè hem fet tenim un gran camí fet. A dia d'avui sabem, per exemple, que ell, tots els dies a diari té dolor. Aleshores, ara li donem medicació per al dolor i això ha canviat, això ha marcat un abans i un després en ell totalment, molt, molt pronunciat, que es nota, perquè ell al principi no volia baixar dels nostres braços, no somreia, no ria, vull dir, les coses naturals que fa un xiquet ell no les feia. Uh-huh. I des de que vam saber que perquè ell té dolor als ulls, ell com que se li seca la còrnea, li produeix xicotets talls, que són xicotetes úlceres als ulls, i aquest és el dolor que li provoca. Aleshores, ara amb la medicació està millor, però així i tot el dia a dia no és fàcil, perquè per el matí, per exemple, perquè ell pugui anar al col·le, jo m'he d'alçar 2 hores abans i començar a posar-li gotes. A Luca li posem 34 gotes diàries als ulls.
1: Ostres!
2: I clar, perquè ell s'acostume, perquè també tot això és un procés, ell no pot alçar-se com nosaltres i ja anar i començar el dia, ell necessita molt lentament anar adaptant-lo a la llum. Adaptant-lo vol dir, quan s'alça és completament a fosques, el ratet que jo veig que ja va obrint els ulls li dona una miqueta de llum a la finestra, una miqueta és foraet, i així no, vull dir, és un procés com... És complicat, però al final és el nostre dia a dia i ens hem acostumat, i és el seu dia a dia. Després sí, ja una vegada ja estem al carrer, pues amb les ulleres, intentem fer-ho el més fàcil possible, clar, però no ho és.
0: Mira, eso que hay, para que te pongo un ejemplo, para que os deis cuenta, sí, nosotros nos tuvimos que cambiar de casa, ¿vale? Uh-huh. Una casa que es nuestra, la tuvimos que poner a alquiler y buscar una casa que entrara menos luz, porque la orientación que tenía esa casa uh-huh. era muy buena y entraba la luz de los dos lados, entonces nunca podíamos estar, siempre teníamos que estar con las persianas bajadas. Uh-huh. Y tuvimos que alquilar la nuestra para irnos de alquiler a otra, para encontrar una que tuviera una orientación que no entrara tanta luz directa y pudieran hacerlo. Y luego lo que dice Cristina, o sea, uh-huh. vivir con dolor no...
3: Vivir, o sea, con dolor es una tortura, sí, pobre.
0: Entonces, eso es lo que nosotros luchamos, claro, ¿no? Que nosotros claro. decimos que mientras él no tenga dolor, pues nosotros seguiremos luchando y lo veremos feliz. Però lo important és que un niño no tenga dolor.
3: Exacte. Que no tinguin dolor i que se continuï investigant per a que la qualitat de vida siga la millor possible.
1: Efectivament. I de fet, en això va orientada a totes les iniciatives solidàries que s'han llançat des del municipi de Dénia, no? Ara parlàvem del pastís, però és que també hi ha personalitats del món de la música, de l'esport, que han col·laborat. Sí. I ara més també, Cristina, l'alumnat de l'escola on tu treballaves, Cientia Dénia, que ha organitzat un torneig de padel solidari, i la professora Cristina Soler ens ha explicat una miqueta en què consisteix.
4: alumnes de projectes del Col·le de Ciència, doncs el seu projecte és això, poder fer algo solidari per poder ajudar a Luca. Aleshores, el que hem fet ha sigut un torneig solidari el 21 de juny en el club de tennis. Primer que res, hem aconseguit la participació directa del col·legi, de l'Ajuntament, del club de tennis, i estem organitzant-ho, però amb moltíssima il·lusió. O sigui, ja n'hi ha molt de patrocinadors i també doncs, n'hi ha una fila zero per a la gent que no puga, no sàpia pàdel o no puga participar en molt de jocs per als xiquets. Estan organitzant un muntatge que trobo que ens quedarà molt xulo, molt xulo.
1: Que iniciativa sí, més xula i que bonic que des del veïnat de Dénia s'impliquen amb això. Cristina, Roberto, jo vos vull donar les gràcies per haver compartit aquests minuts de ràdio amb nosaltres. Una abraçada molt forta per a Luca i també recordem dos coses. D'una banda, eixe Instagram, eixe xarxes on compartiu la història, @soylucasíndromeifab, i també eixe pastís, el millor pastís del món, que poden aconseguir-lo també a la pastisseria Verdú. Jo tinc moltes ganes de tastar-lo, amb eixes mongetes.
5: Caramel, bueno, salat, perdó, això té una pinta bàrbara.
3: I hem vist fotografies de Lucas. Què està pa menjar-se?
2: Moltes gràcies a vosaltres.
0: Moltes gràcies.
1: Abraçada forta, família.
3: Que la primera volta que vaig escoltar jo parlar de Lucas va ser al grup Bombay, en una de les ocasions que han vingut a visitar-nos, perquè també l'hem fet. Al costat, al crio. Bueno, pues hem de ser conscients d'aquestes realitats i donar-los un suport com fa el veïnat de Dénia.
5: I tirar-vos el rotllo i estirar-vos una miqueta en la targeta de crèdit i això, @soylucasíndromeifab, tireu una maneta en la fila cert del torneig de pàdel o, en fi, qualsevol iniciativa que hi hagi en este sentit per ajudar a Lucas. Gràcies, Marc.
1: Gràcies.
5: Ai, quina història. Ens deixa el cor així.
3: No, però no te'n marxes.
5: Però...
1: No.
3: No te'n marxes. Perquè ara ve Fran, clar. I entre els dos ens fan un comboi.
5: Equip d'investigació.
3: Sí, sí.

0: que temble Gloria Serra, eh? Joaquí?
1: Que l'hosta aquí d'investigació en assumptes musicals, i no només, eh? I no, només. Aprofitant que sona la manifestera de Sandra Montfort, és que fa unes setmanes, potser recordeu, que l'equip d'investigació del programa, que capitanegen Mar Hernández i Fran Sevilla, bueno, capitanegen i formen part, o sea, és ells,
2: són els únics.
0: Són els presidents, la vicepresidència i tota la resta de la cosa. Resumim que s'ha sumat a la...
1: És Olivi.
0: A la nostra colla, sí?
3: Molt bona vesprada.
0: Amb la Mar,
1: què és? Què pronosticaria?
0: Què pronosticaria?
1: Què pronosticaria?
3: Ai, que... Mar, quant de mal de cap ens ha portat este tema? Quants insomnis, quantes nits sense dormir?
4: És que quantes hipòtesis.
0: Me'n recordo perfectament de que ens feien preguntes i ens donaven clar, i ens ensenyaven imatges per veure si podíem caure en el detall que ells havien caigut, que evidentment no, perquè per això són...
1: No, perquè, claro, és que veniu...
0: Intel·lectus privilegiats.
3: Només diré que en la redacció no ens aguantava absolutament cap persona, cap company, perquè entràvem tots els matins de una pista més sobre què?
0: I t'has pogut, no? I què faria?
3: Exacte.
0: Se'n porta ben una.
3: Xiques, és que només teníem una data, una foto en Instagram amb el 16 de maig, no teníem res més, i una protagonista, Sandra Montfort. I és que què tindrà la Marina Alta? Què tindrà la Marina Alta si no és art i bona... Jo me'n plantei ja de ja persones ben plantades, com jo i Sandra Montfort.
4: Clar que sí.
0: Bona gastronomia també.
3: També.
4: Digues que sí, paisatge.
0: Reina. I de tot.
3: I és que Sandra Montfort va encendre totes les alarmes amb aquest post i, clar, després Carlos Fustel, exconcursant d'Operació Triunfo, ens va donar les pistes definitives que Mar i jo necessitàvem per a descobrir què s'estava coent, Mar.
4: I s'estaven coent moltes coses.
3: Moltes coses.
4: Concretament Terra de Guapes.
3: Ai!
4: Terra de Guapes.
0: Mira que vorrà fer patir això.
4: És un espectacle que arriba al Teatre Principal de València, efectivament, eixe 16 de maig, que era una de les poquetes dades que teníem.
3: Exacte.
4: Un espectacle produït a més per l'IBC, la Diputació de València i Pro 21, que és que fa una cosa, fa el que volíem nosaltres.
3: Què fa, Marc?
4: Un sarau folclòric, una rave folclòrica al capdavall.
3: El que demanàvem i el que pronosticàvem.
1: Lo millor de dos mons.
3: Lo millor de dos
1: totalment.
3: Dreams come true.
1: Dreams come true.
3: Ho van manifestar.
1: El punt folclòric i el punt de Xina
3: actual,
1: rave actual i molongo.
3: Clar, però per entendre millor tota esta meravellosa bogeria que només podria existir en l'imaginari de Sandra Montfort, la pedreguera, perquè atenció, és que Sandra Montfort no només cantarà, no? És que ella també dirigís aquest espectacle, dirigís Terra de Guapes. Així que què vos sembla, companys, companyes, si parlen directament amb ella, no?
4: Sí, sí, sí. Per favor.
3: Sandra, manifesta, per favor.
5: Hola, com esteu?
0: Ai, Mari, com...
5: M'estava fixant de risa de sentir-vos.
0: No, però és que jo, Joaquim i jo, que som persones amb una miqueta més d'experiència, amb ells al seu costat. Joaquim, no te sàpiga mal. Des de la memòria i des del carinyo.
1: Completament.
0: Però com venien les criatures?
1: Que per mi són criatures, clar. Una alegria, una cosa, Sandra.
0: I un comboi. I un entrar. I tu, ai, serà que qual?
1: Fent el hype.
0: I has pogut entrar.
4: Sandra Montfort és la nostra Rosalia, vull dir. Això és així.
3: Sí. I tant que sí.
5: Això és que ho hem fet bé a nivell de promo.
3: Molt bé.
5: Ho hem fet molt bé. En el misteri, que a mi m'agrada el misteri.
1: Tot el hype i el misteri.
3: Ho heu fet super bé, i ens han testat aquestes pistetes, no?, que dos bojos com Mari com jo anàvem nugant i anàvem filant per a esbrinar què passaria.
5: Però anàveu molt acertats,
3: Sandra, com el vas quedar quan es vas escoltar?
5: No, jo vaig flipar, me'n vaig anar i li vaig dir al Carlos, mira, Carlos.
3: S'ha filtrat.
4: Està fatal.
3: Però bé, Sandra, per a que la gent que s'està escoltant i per a totes, conta'ns, què és Terra de Guapes i què trobarà el públic allà el dissabte al principal?
5: A veure, Terra de Guapes és un regal al País Valencià, al meu poble valencià, que jo estic orgullosíssima de ser valenciana i de la cultura tan bonica, tan preciosa que tenim i la llengua tan bonica que tenim, i simplement pues, he volgut fer una ofrena al poble valencià a través del folklore, de la música i en una miqueta de sorpresitas.
4: Ja tenim alguna dada del que hi haurà, perquè hi ha que si Moixeranga, que si Misteri d'Els, que si Malaguenyes, que si Camps de Batre, o sigui, fusiones...
5: Massa vos hem dit, que jo volia fer a tot sorpresa, però s'havia d'explicar una miqueta
1: l'espectacle. Estan desvelant massa, potser.
5: Sí. Jo, ojalà fos tot sorpresa i ja està, però bueno, per a vendre l'espectacle també s'ha de dir què anem a fer, perquè si no, pues una miqueta de reveal està bé. Així que sí, pues farem una miqueta de revisió
2: de la, del folclore valencià, però passat pel filtro, pues, com heu dit, de Raver, de Ravera, que soc jo, com una bona... una bona bacala, però tampoc tant, tampoc tant. Bueno, ja veureu, ja veureu.
0: Ja ens agrada com fas les coses, per tant, el combo ja és màxim, Fran.
3: Totalment. I Sandra, per a fer a tot això, no? Per a aglomerar-ho tot, imagina't que t'hauràs estat documentant moltíssim en els arxius, no? que tenim. Com ha sigut tot este procés d'investigació i com t'has nodrit de tot això?
2: A veure, jo realment porto documentant-me d'arxius des de fa molt de temps. Jo vaig descobrir la fonoteca de materials quan tenia 20 anys i des d'entonces que, o sigui, me la sé de memòria de dalt a baix. Són no sé quants arxius de cançons, gravacions de güelos i güeles cantant. Jo la primera volta que la vaig escoltar em vaig posar a plorar i des d'entonces que m'he anat fent carpetes i carpetes, seleccionant-me-les, transcrivint-me les lletres i tot, i feia molt de temps que volia fer este projecte. I la veritat és que quan va ocórrer tot lo de la Dana i jo estava com tristíssima, bueno, totes estàvem tristíssimes i molt tocades, vaig pensar, és que li vull fer un regal al meu poble, perquè és el millor... El meu poble em refereix que al poble valencià, no només a Pedreguer.
3: A Pedreguer.
2: Sinó... I vaig pensar, és el moment, i vaig redactar com tot este... dossier de vull fer este espectacle i fa molt de temps que vull fer-lo i pense que ara també que estic acabant Disco de la Mona i ja estic en un moment com de pas d'un lloc a l'altre, vaig voler aprofitar-ho per a fer este espectacle i bueno, i ara assistem, molta preparació, fa molt de temps que estic preparant-ho i just ara em pilleu assajant en els meus músics, o sigui,
1: a veure, podem sentir algo? Sandra, un castigo,
2: no,
1: ¿no?
3: Una noteta.
0: Pues tú sabes que me contaban Mari y Fran lo de la fonoteca de materiales de la Generalitat Valenciana. Claro, me ha vingut al cap perquè això era dels anys 80.
1: Sí,
0: la meva germana era una de les criatures que des del seu col·legi se va muntar un itinerari, en el meu cas per la Plana, per buscar aquesta documentació i facilitar-li la visa. En Torrent, que era qui la recollia.
2: Que fort.
0: I després la feia servir.
2: Sí, és que sí.
1: Quanta gent ha col·laborat en aquesta fonoteca.
0: És molt emocionant, això.
1: Com és un tresor nostre. Totalment. Que guai.
2: Això és una joia, és una joia. És que és una cosa molt forta, realment, perquè conta la nostra història des d'un lloc diferent al que ens han explicat els llibres. Des de la nostra gent. O sigui, m'abuela feia barxes de llata, m'abuelo era llauraor, que treballava per a la taronja empeltant tarotgers. I vull dir, jo l'escoltava i pensava, és que m'està contant les meves arrels i la meva història tal qual així a cantaeta.
3: Clar. I te la contaré els mateixos protagonistes, la gent que ho ha viscut.
2: Tal qual, exacte.
3: És una meravella. Sí. És una meravella.
2: I també una cosa que m'encanta del poble valencià és com conten tots els acudits des de l'humor i des d'aquesta gràcia, d'aquest salero que només tenim els valencians.
1: Totalment.
0: O abuelo me dio día, vaig a contar-te un pas. I un pas era una anècdota per la risa.
1: Un succeït.
2: Exacte.
0: Atén-me que així ja no estarà soles, no?
4: No, de fet, estaràs molt ben acompanyada.
1: Vostè l'estarà, no?
4: Que jo no sé si el veurem tocant les castanyoles, Sandra. Si això es pot saber o no es pot saber.
2: Això és molt fort. O sigui, jo pensava que tocava bé les castanyoles hasta que va sentir a Fustel tocant-les que dic, ah!
1: Un altre nivell.
2: A partir d'ara jo me callo.
0: Perquè hem de dir que l'espectacle porta música com no... cos, dansa, performance, la indumentària era més important, com tots els teus espectacles, tota aquesta incorporació, i ara anàveu a preguntar-li o anàveu a xerrar-nos qui l'acompanya, no?
4: No, és que ve moltíssima gent, evidentment, la teva germana, no, Amanda Montfort, multiinstrumentista, que t'acompanya, sí,
2: exacte.
4: Més músics,
2: el Jordi Hortolà,
4: no?
2: Sí. El Jordi Hortolà també és el meu percussionista de confiança, en qui m'entenc superbé i és família, i ells dos són com els meus besties que mai puc anar a eixir de casa. I després estarà Efren López, que també és un instrumentista valencià de Manises, que bueno, sempre està pegant voltes pel món perquè toca molts instruments de tot el món. Jo també fa molt de temps que el conec i jo era una de les persones que més admirava de la música folklòrica i mediterrània, perquè ella ha estat molt per Grècia, Turquia, ara ve de Canadà, o sigui, és un valencià però que està repartint com la seva saviesa per tot el planeta, bàsicament. I entonces volia que formara part d'aquest equip perquè, d'alguna manera, a través de l'Efren també vaig entrar jo dins del món del folk, i vaig ser la seva alumna durant molt de temps quan era més joveneta, en aquesta època en la que vaig descobrir la fonoteca i tot això. I ara em fa molt de goig que estiga a aquest espectacle amb mi. I després l'Andrés Belmonte també, que és un flautista valencià també, que també ha estat a Egipte, toca flautes de tot el Mediterrani, el Ney, coses precioses que només ho escolteu i ja us donareu compte de com tot el bagatge que tenen cada un dels músics que he triat, els artistes en general, perquè també està la Júlia Cambra. La Júlia Cambra és una ballarina que és d'Ontinyent i balla amb la Veronal, que també està dirigida per un valencià d'Ontinyent, i ella és espectacular com balla, és preciosa, i ella és la coreògrafa, la que està dirigint tota la coreografia de l'espectacle. I després el nostre estimat Carlos Fustel també, que és l'únic de l'equip que no és valencià.
0: I tu has de dirigir,
2: que em vaig enamorar
0: d'ell. Tu has dirigit tota la quadrilla.
2: Clar, perquè he dirigit, sí.
0: Espera que hagi sigut obedient.
4: Clar, perquè coneixem la teua faceta, obedient, no? Com a cantant, no? Com a intèrpret a l'escenari, però com és veure't en este registre de directora?
2: Pues la veritat és que està sent molt bonic, estic aprenent molt també de tot l'equip, i jo em sent super acolxaeta perquè estic tan ben envoltada que és com... Al final... Sí, jo vaig prenent decisions, però és que és molt fort perquè l'equip en el que estic en ningú moment em posa en dubte, ni saps com que moltes voltes, per ser dona, una dona que dirigís un espectacle, jolín, no és fàcil com que et tracten en sèrio, i això és fort, no? I en realitat jo sempre dic que jo sempre treballo en músics que em cauen bé, artistes que em cauen bé, és el més important, és la meva prioritat, que la gent en la que treballo pues em caiga bé i siga bona gent, més enllà de que siguin artistes o no. Però és que, a més, esta volta, a més de ser gent que m'estima, que m'admira i en la que estic, i jo admire mútuament a aquestes persones també, saps? A més, són molts bons músics i molt artistes, entonces em sent super arropada i super escoltada i està sent molt bonic.
3: Que guai. I Sandra, jo estic ahí en la manieta de voler tirar per a descobrir alguna cosa, i l'únic que sé és que l'espectacle s'ha dividit en 4 actes, val?
2: Exacte, sí.
3: Quina és la narrativa? Què ens pots avançar? Què passarà allà? Per on us portareu? Quin viatge emocional tindrem? Conta'm.
2: A veure, tot està inspirat una miqueta en un poble, tant l'escenografia com la narrativa està inspirada en un poble que podria ser qualsevol poble del País Valencià realment, no? Entonces, pues passem... Ai, és que a veure...
0: Pues passa l'any, passen les festes, passa l'any, passa el moment, no?
2: Exacte, passa la vida, un poc de tot. Hi ha un poc... O sigui, he intentat com... És molt difícil clavar tot el que per a mi és la cultura popular valenciana. És molt difícil. Entonces, jo he triat una miqueta com algunes perletes que podia unir dramatúrgicament per a que tinguera sentit l'espectacle. Des de... des de la primera part, que és la més tradicional, està passant per un bloc més experimental en el que posem cants de batre, bressols i performance, fins al final, que és un poc més...
0: La rave.
2: El holgorio.
4: Ens estem ballant damunt.
0: La mascleta. La mascleta. Que se van esgotar les entrades en 53 minuts.
4: Com és això?
3: Com és això? Com t'ho has quedat?
2: Mira,
0: això ho has de repetir. Això ho has de fer més dies.
2: És molt fort, sí. Bueno, ja veurem. A veure si mos volen més o no. A mi m'encantaria tornar-ho a repetir, perquè tota la faena està esta. Però bueno, ja veurem. A veure si mos volen.
0: Des d'ací fem força, des d'ací fem força.
4: I tant que sí.
2: Per favor, sí. Pues, que estava... Ai, no sé quina pregunta m'havíeu fet.
3: No, les entrades.
0: Es que les entrades, que se van esgotar ràpidament.
4: Nosaltres ho vam viure com una gincana, home, jo t'he de dir,
3: Sandra. Tenim una alarma.
0: Està ben negat.
4: Tenim una alarma posada les 12.
3: En el mòbil.
0: Donem fe.
3: Per no quedar-nos sense entrada.
0: Sí, senyor. Sí. És veritat?
2: Jo la veritat és que pensava, jo crec que les entrades... funcionaran bé, tot i que estava cagat perquè hasta 2 setmanes antes de l'espectacle no m'han deixat publicar les entrades, però jo estava una miqueta a veure si omplim o no omplim o què, però de repent estava jo amb mon pare I anàvem passant els minuts i mon pare, però pensa en esta, pensa en l'altra, i jo, vale, vale, anem a reservar entrades per a estos, per a la família, no sé què, i de sobte actualitza la pàgina i no, tota la pista estava plena.
0: Vaig a dir-li a la meva cosina que se quede fora. Ai, que se n'anem.
3: Ai, Sandra.
2: I mon pare, però això no va bé, la pàgina web, és a dir-lo que s'han enganyat, que la pàgina web no funciona.
0: Sandra, carinyo,
4: el que sí que funcionarà serà el Terra de Guapes este dissabte, que tenim moltes ganes de descobrir esta rave folklòrica.
3: Allí estarem.
0: I tot allò que facis tu. Gràcies, Sandra.
2: Moltes gràcies, carinyes. Una abraçada molt forta.
1: Adéu.
4: Adéu.
1: Que guapo, Terra de Guapes.
3: Quines ganes. Allí estarem per a viure en primera persona i contar-ho així també.
6: Apunt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a l'Alcoià 98.7.
7: De tu a tu.
8: Les llengüetes d'Apunts de Llengua.
6: Apunt Ràdio.
0: Bon dia! Vos heu fixat que en valencià bon dia sempre es diu en singular?
9: Sí.
10: No.
0: No diem bons dies en plural com fan en castellà.
10: No.
0: Però si ens fixem en els francesos o en els italians o en els portuguesos, tots ells diuen en singular bonjour, bon dia.
3: Això és de veres.
10: És de veres.
3: Sí?
10: És de veres.
0: Però atenció, perquè bon dia no és l'únic cas en què castellà ho fan singular i valencià en plural o al revés.
9: Que lío.
0: Ara vos mostrarem alguns exemples d'estos tipus.
9: Tira-li, enxufa-li.
0: Jo tinc un llapis, però tinc 20 llapis. No tinc 20 llapisos. Oh. Per escriure formal o parlar formal diem un rei, però 13 reis, no 13 reixos.
10: Això és una equivocació.
0: Quan plou, tots tenim a mà el paraigua, no el paraigües. Però si tenim tres paraigua, aleshores tenim paraigües.
11: Algo que és que no es pot escriure en paraigües.
0: I de la mateixa manera diem un rentavaixella i no un rentavaixelles.
10: Molt millor.
0: Però en la tenda sí que tenen molts rentavaixelles.
10: Efectivament.
0: Ara veurem alguns errors típics amb els plurals. Este va dedicat als meus alumnes de la universitat. El plural d'annex és annexos i no annexes. Hi ha dos enes.
10: Queda clar?
12: Sí, senyor!
0: Molta atenció. Quan els substantius fan d'adjectius, són invariables.
11: Vale o no vale?
10: Ah, vale.
0: Data límit, dates límit, hora punta, hores punta. Si diem hola, som una parella de cactusos amb molts llapisos i un paraigües que venim en rodalies, ho estem dient tot malament.
10: Està tot molt mal.
0: En llengua estàndard seria hola, som una parella de cactus que tenim molts llapis i un paraigua i venim en rodalia.
2: Quin comboi!
0: Fins a la pròxima llengüeta!
6: Apunt Ràdio. Apunt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a Alacant, 96.5.
7: De tu a tu.
8: Les llengüetes d'Apunts de Llengua.
6: Apunt Ràdio.
0: Benvinguts a una espectacular llengüeta sobre l'ús i estalvi de la dièresi.
13: Això s'ha de celebrar.
11: Ui, que bonico.
14: Això és el més gran del món.
13: Estava desitjant-ho.
3: Està de categoria.
15: Estem en un moment, jo crec que per estar animats, il·lusionats.
16: I després d'uns whiskies.
0: Dièresi.
17: Això què vol dir?
0: La dièresi és un signe gràfic que ens ajuda a llegir millor les paraules i que té diversos usos.
3: Això és de veres? Sí? Està de veres en els papers publicat i tot?
0: Que sí, que ara teniu exemples perquè vos quede clar.
14: Molt millor.
0: En el diftong decreixent I-U, la dièresi significa que tenim un iat i que, per tant, es llegen en síl·labes diferents. Oh! Raül, veïna. La dièresi en els diftongs creixents uewi, cuequi, vol dir que es pronuncia la U.
10: Efectivament.
0: La dièresi en la I intervocàlica indica que la I és una vocal i que per tant es llig en una síl·laba diferent.
10: Vols dir?
0: Condu I A o I N.
3: Ah, ara ho entès.
0: Ara bé, quan ens podem estalviar la dièresi?
18: Jo no, te dic que no perquè no sé res, fill meu.
0: Si hem de triar entre dièresi i accent, triem accent. Conduïem país. En les paraules acabades en el sufix
9: isme, ista, ius, ium. En els prefixos davant de paraules començades per i o per u. Preinstal·lació, reubicar. En infinitiu gerundi, futur i condicional dels verbs de la tercera conjugació. Agrair, agraint, agrairan, agrairien. Uf! Jo agrairia un descans de tanta norma, eh?
12: És una professió molt difícil i nosaltres ho sabem.
9: Ah, i me n'oblidava que podem trobar paraules que duguen alhora accent i dièresi. Lingüística, aïllàveu, sobreisquereu... I ara ja ho sabeu tot sobre la dièresi.
17: És molt interessant.
9: Fins a la pròxima llengüeta.
6: Apunt Ràdio. Apunt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a El Baix Maestrat 92.0.
7: De tu a tu.
8: Les llengüetes de punts de llengua.
6: Apunt Ràdio.
9: Avui parlarem de quan no saps si posar-li una paraula la jota de la jaqueta o la G redoneta de la gorra.
12: És molt difícil i nosaltres ho sabem.
9: És un duel senzill i no una guerra si seguiu els meus consells.
19: Ole tu, ole tu!
9: La G i la J tenen el mateix so, alveolar africat sonor.
10: Efectivament.
9: I d'ací ve el cacau, tot i que no és un conflicte armat.
20: Estan les mares patint, saps?
9: No patiu.
20: Això és.
9: En castellà escrivim girafa amb J, però en valencià girafa porta G.
21: No m'esperava això.
9: En castellà jarra amb J, en valencià gerra amb G. En estos últims casos, l'ortografia depèn de l'etimologia, és a dir, de la procedència històrica de la paraula. Les paraules que venen del grec clàssic s'escriuen amb G davant de E i de I.
20: Vols dir?
9: Per exemple, geologia, gènesi, gimnàs, genètica... En canvi, les paraules que venen del llatí vulgar, de l'àrab o que han evolucionat de manera més popular s'escriuen amb jota.
20: És de veres, és de veres.
9: Jutge, jardí, jugar, justícia, joventut... Però alerta amb algunes paraules, com jerarquia, que sí que venen del grec clàssic, però que han passat a nosaltres a través del llatí medieval, i per tant s'escriuen amb jota. Llatí medieval! Loren ipsum! Així que ja ho sabeu, seguiu-nos per a més llengüetes i curiositats del valencià. Fins a la pròxima llengüeta!
6: Apunt Ràdio.
8: Des de primera hora del matí, la informació de proximitat. Apunt Ràdio. De tu a tu.

0: Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a El Racó d'Ademús, 98.6.
1: De tu a tu.
0: La vesprada d'A Punt, amb Ximo Rovira i Gemma Juan.

0: Bueno, que tenim a Gemma així en l'estudi, que no,
1: que
0: no sembla dilluns, sembla divendres per la vespre, no, saps? A punt de pegar a fotxin i de cremar el divendres.
1: Saps que Despechar és una de les cançons que de referència amb un QR a més en el llibre que del que parlem a continuació? És que no, tot ben lligat.
0: És que no tires puntada sense fil, ja ho tinc segur. I a més, mira, en el 8 dilluns que hem tingut en menjar gastronomia de primera, ahir Javi ens ha contat lo de la economia, tot música, mira, hem parlat en Alberto Gallo, hem parlat d'interviu, i ara anem a fer una proposta molt longa per a llegir, xula, entretinguda, divertida i aventura i un punt de thriller i a més amb premi.

0: de l'autor i creador del Fletxa, que tant ens agrada, aplega a les nostres pantalles o prestatgeries, si preferiu, una novel·la nova de Joan Carles Ventura, Realitat Viral. Novel·la guanyadora del Premi Carme Miquel de Narrativa Juvenil, un thriller sobre la cara fosca de les xarxes.
1: És que hi ha molt de rotllo xungo amb les xarxes, no és la primera vegada que ho comentem així, i és un plaer rebre al seu autor, que escriu, que és guionista, que és redactor de programes de televisió,
0: yes,
1: que sap com és també la casa per dins, que li dona també un pols, diguem, narratiu també molt, molt particular a la d'escriure. Ha treballat en Apun, en IB3, en Televisió Espanyola, en Telemadrid, bueno, que en quasi totes les televisions, excepte algunes. Bueno, i lo que era l'extinta Canal 9, també.
0: Sí.
1: Bueno, i des que era allò només un projecte de persona, és una persona inquieta, inquietant. Hòstia, que guapo. Has vist quin guió més xulo has escrit, Gemma?
0: Un projecte de persona, aquest inquiet i inquietant personatge riberenc, eres tu, querido, s'ha dedicat a idear històries i historietes de ficció. Sí o què?
2: Hem fet el que hem pogut. Encantadíssim d'estar així amb vosaltres.
1: Sé
2: això que diuen, aprenent de tot, mestre de res, doncs una miqueta això.
1: Tocar molts pals mola, està molt guai.
0: Anem a començar fent un tast.
1: A veure.
3: Així que... Esto suena en las casas de la gente que solo si conocemos como vloggers.
0: Com si tinguera un toc, la jove va comprovar per enèsima vegada que el cèrcol de llum LED estava en posició i va tornar a repassar que tots els paràmetres de la càmera del mòbil foren els correctes. Tot seguit va respirar fondo, va tancar els ulls i va comptar mentalment fins a 10 abans de deixar que l'aire li isquera amb suavitat dels pulmons i s'emportara bona part del seu nerviosisme. En acabar aquell ritual supersticiós, va decidir que ja estava a punt. Va prémer el botó i va iniciar una nova retransmissió en directe per a la seva comunitat de Twitch.
3: Com se siente el lugar? Es preferible que sea transitado cerca de un bar, sí, sala de ropa.
1: Tal qual, el momento influencer, abans de pegar-li el botó i començar a contar la història. Bueno, Ventura, ens col·loques en realitat virtual, bueno, anem a...
0: Viral.
1: Perdó, virtual.
2: Sí, no, saps què passa? La confusió està feta a posta.
0: És que sí, és que és fàcil.
1: De vegades sabeu que el cervell lleig, hi ha ja el que n'hi ha ja o no, i de sobte ens posem viral, sí.
2: Viral. És el sintagma realitat virtual, i jo he jugat un poquet amb això.
1: I has jugat en la realitat viral.
2: T'ha traït un poquet el subconscient per això, però està fet a posta.
1: Que guai. Bueno, anem a un poquet, ara parlarem de tots els premis i els parabens i els europeus que n'hi ha, que està molt guai, que tinc aquesta empenta, però conta'ns a la molla de l'os la història que conta. Combina un poc el misteri, això...
2: La història és una història d'intriga, és una història d'intriga juvenil, és una novel·la juvenil que negreja. Jo estic molt últimament en el tema del gènere negre, sí. En veritat jugué molt al gènere negre amb humor, amb el Fletxa, amb el meu detectiu que investiga entre les discoteques de la ruta, i així tinc una altra protagonista un poc diferent, que és una jove, que és una youtuber, que el que fa és explorar cases abandonades, gravar-les per al seu canal de YouTube i d'alguna manera... explotar esa sensació de fer arqueologia moderna, arqueologia 3.0, no? Entrar a un lloc abandonat, impregnar-se de les sensacions, les vibracions de l'espai i els ressons espectrals. I s'ha anar jugant un poc mentalment amb qui vivia així o com era, si és una fàbrica, com es treballava així, o un teular o el que fora. I aleshores... Està jove, ja és la segona novel·la que protagonitza, perquè primer va protagonitzar una altra que es deia Estira el fil, Ariadna, i va ficant-se en embolics cada volta més enrevesats, i en este cas és això, un embolic que té a veure amb tot el tema de la cara fosca de les xarxes socials, del ciberassetjament, dels challenges, els reptes virals, no? Allò que comença com una broma, però tal vegada no és una broma, o pot començar a ser perillós, no? D'alguna manera.
0: I per què triar aquesta temàtica? Com va ser? Era Ariadna que te va dur ahir, tu que vas anar a posta a col·locar-la ahir?
2: Ostres,
0: Ariadna és la protagonista, clar.
2: El tema dels reptes virals, jo crec que hi ha alguna època... A veure, això té dues influències que han nascut així a punt, en esta casa. Són, d'una banda, jo era el guionista d'un programa que es va fer en la primera temporada, que és dia del twist al tuit.
0: Home! Val?
2: I aleshores allò era un contrast entre...
0: Dos generacions,
2: exacte.
0: Persones separades.
2: Iaios i nets, netes i iaies, nets i iaios, en fi, totes les combinacions possibles, però la qüestió del gap generacional. I aleshores, allà, vas conèixer un xaval que efectivament feia feia urbex. I jo no sabia què era. Jo en aquell programa vaig descobrir moltes coses de les tendències del que diuen els millennials, que em van deixar fascinats, però això de l'urbex especialment.
0: Què és l'urbex? Explica.
2: Urbex és la contracció en anglès de urban exploring, val? Exploració urbana, és allò d'entrar en les cases. Allò que feien de menús, d'anar a la casa embruixada i tal, que en tots els pobles hi ha la típica casa
0: embruixada. Aquesta dels cavalls, li diem en onda, a la típica casa embruixada, sí. que per a nada, però ja anàvem.
2: Sí, simplement en cases de principis de segle que estaven abandonades en ruïnes i tal, allò de ficar-se en les ruïnes, el que passa és que els xavals d'avui dia, quan neixen en un mòbil enganxat a les mans, ho graven i després ho pugen a les xarxes, al YouTube, i això és bàsicament l'urbex l'ha explicat d'una manera senzilla. Després es pot complicar molt perquè això hi ha gent que fa urbex explorant edificis que no s'han acabat de construir, intentant fer-se el selfie més complicat en el punt més alt de l'edifici. De fet, hi ha hagut morts de xavals que feien urbex i han caigut intentant, perquè fan, això es diuen roofers, que pugen als terrats, no? I això és, o també hi ha qui busca antigues instal·lacions militars, o els que fins i tot els que es colaven en la zona zero de Txernòbil, per exemple. Això eren stalkers, urbex, en fi, n'hi ha molta graduació, però la meva protagonista, diguem-ne, que és més tranquil·la, li agrada més aquest concepte de recrear-se en les restes del passat, en allò que dius un calendari que s'ha quedat allà, un xoguet, un qualsevol cosa que te porti a imaginar, bàsicament, com es vivia en aquell lloc. No sé si heu entrat o quan entré a una casa que fa molt de temps que no s'ha entrat, no? Sempre es descobreixen. Queden com... diguem-ne, congelades en el temps, no? Doncs aquesta sensació és molt màgica, és molt especial, no? Doncs la meva protagonista s'addicta a això. I llavors me'n va portar allò del twist al tuit i Nerea Sanfe, jo era company...
0: Oi, la gran Nere! L'estimada
2: Nerea Sanfe, estava molt apassionada pel tema, en aquella època pegava molt, el 2010, el 2018, el tema de reptes virals, intentaven crear algú, van fer alguna cosa, que li van fer a l'expresident de la Generalitat, bueno, president encara de la Generalitat, Ximo Puig, li van fer ahir pelar una taronja sencera sense trencar-la i tal, intentàvem crear, o ell imitava molts reptes, i d'ahir me va vindre, però clar, hi ha reptes que són una mica innocents i després ja venen els que són perillosos.
0: Bueno, per això hem de donar-te les gràcies que al principi de totes les coses que fas en aquesta novel·la fiques un vocabulari per a boomers.
1: Sí, sí. Ah, això està molt bé.
0: Claro.
1: Això està molt bé. Però ja han mencionat tres o quatre coses que no tenien ni punyetera.
0: Jo tampoc.
1: A veure, per exemple, què n'hi ha per ahí?
0: Bye.
1: Bye.
2: Bye, segurament. Bye, el vocabulari... Bye és before bye. Anything else, no?
1: Before què?
2: Before anything else.
1: Anything
2: else. La meva persona preferida davant de qualsevol altra. Això, este terme, és que jo també l'he posat perquè segurament, des que jo el vaig escriure a que es publica, algunes paraules
0: igual,
2: ja l'han
0: caducat.
2: Sí, sí, però certament, el món va tan a pressa que va així. I aleshores, bye és el que... al final, la paraula que més s'ha consolidat al respecte és el meu crush, no? S'ha quedat més consolidat.
0: Però, per exemple, de Lulu, jo tampoc no la sabia.
2: De Lulu és un poquet, és una filosofia dels joves que es pensen que tot, que si tu afrontes la vida amb positivitat, tot et plourà la felicitat i et plouran les coses per la teva cara bonica.
1: És un de Lulu.
2: És una actitud.
0: Una actitud delirant.
2: Sí, és de il·lusional. No sé com es diu en anglès del tot, però ve d'ahir, directament. D'una actitud...
1: De flipar o...
2: Sí, d'anar de flipar de la vida, de pensar-te que tu, simplement, per tu cara bonita, van a ploure't els regals o les coses positives. En fi, sí que és veritat que una actitud positiva pot afavorir-ho, però anar per la vida pensant que tot és de color de rosa, possiblement sigui una actitud prou... I és molt pròpia d'una certa joventut que no valora l'esforç de les coses, no? Vull dir que també això tenim aquest contrast avui en dia, que també passa, no? Que la virtualització de tot fa que l'esforç real costi de apreciar.
1: Alguns dius creepy o okidoki, i tot això, vale, vinga, okidoki, ja queda un poquet com... És com un poco...
0: Otaku. Això té que ser tot...
1: Otaku no sé lo que és. Otaku és
2: Algo del Japó. Sí, sí, però estic segur que els joves que ens escolten ho tenen claríssim.
0: Se pixen des...
2: Otaku són la gent, tota la gent que va al Salomanga. Especialment els que es... Especialment els que es disfressen. Bueno... Tampoc els agrada dir-te que es disfressen. És un poquet com el tema dels fallers i falleres.
0: Es vestixen de cultura japonesa manga,
2: exacte,
0: o manga japonesa.
2: No és del tot disfressar-se, és retre homenatge als seus personatges preferits. O sotakus, bueno, això. I han creat tota una subcultura que així ja va arribant, cada vegada es veu més.
0: Bueno, pues no patiu de res, que comencem a alliberar un vocabulari per a boomers.
1: Si hi ha alguna paraula que no s'entén, vas al vocabulari i ho mires allí.
0: T'ajuda d'allò més.
1: Molt bé.
0: I n'acabant en la sinopsis, bueno, han presentat a la nostra protagonista, però clar, la nostra protagonista, com has dit, se submergeix en una història...
2: És
0: un thriller.
2: És que com és novel·la... És que és això, com és de misteri i intriga...
0: Ara conta tu el que puguis, perquè no a mi fa por desvelar massa.
2: Em passa sempre això en les novel·les negres, que no puc acabar de revelar moltes històries. Però bàsicament ella comença a investigar la desaparició...
0: Sí que podem dir que ella és... Ella té un altre nom en xarxes.
2: Sí,
0: correcte. I el seu nom veritable l'amaga.
2: Sí. Ella es fa dir Corona Boreal, antigament es deia Ari Urbex, havia canviat de nom perquè en la novel·la anterior s'havia quedat descoberta la seva, revelada la seva autèntica personalitat, havia hagut de recomençar la seva carrera com a Urbex, un nou canal, etc., perquè s'havia ficat un embolic molt gros, però bàsicament ella manté una, sempre manté una, bueno, lo que és una privacitat, no? Una cosa és el que jo faig en el meu canal, ella no li interessa en cap moment la fama per la fama, ella el que li interessa és, li agrada eixir en la seva bicicleta, explorar llocs abandonats, investigar-los durant un temps previ i després, quan ja veu que són segurs, que no estan habitats, que tal, fa l'exploració, la grava, la puja al seu canal i bé, té el seu, la seva comunitat de seguidors, el seu... però no, això ho desvincula de la seva vida privada i de la seva vida personal, no? I d'alguna manera això es posarà també en tela de judici al llarg de tota la novel·la. El que passa és que ella, a través de la connexió del món de l'Urbex, descobrirà, anirà investigant el parador d'una companya d'institut que ha desaparegut i que de sobte han saltat totes les alarmes, estan tots els cartells, en tots els grups de WhatsApp, de Instagram, de Telegram de l'escola, i a partir d'ací va estirant fils i va ficant-se en un bolic que sí que és veritat que no puc desvelar.
0: En aquesta investigació s'hi pot dir que l'ajuden dos amics.
2: Sí.
0: Són
2: els seus companys d'aventures i de botgeries, no? Tenim a Haas, que d'una banda seria el múscul de l'equip, no? Perquè Haas es posa més voluntat que altra cosa i sobretot és un personatge que el que funciona és que està tremendament enamorat, està molt pillat per Ariadna és la seva bae, per damunt de totes les coses, i aleshores farà qualsevol cosa, formen un tàndem molt interessant, se compenetren molt bé, parla, s'explica com si tinguin connexió Bluetooth, connexió mental Bluetooth, no? D'alguna manera estan molt ben bueno, sincronitzats, no? D'alguna manera. I però Haas és això, Haas és un jove que ve de família magrebí, de família d'arrels berbers, té molt clar també el tema de la cultura, juga un poquet el tema de la cultura masic, és una nació sense estat, no?, del nord d'Àfrica, i ell té la seva família vinguda així per problemes amb el que va ser la primavera berber, però bé, bàsicament Haas és un poquet el allà vas que vas, no? D'alguna manera ell tira endavant, sempre anima, anem a fer-ho, sempre és el més arriscat, és ell, no? I Chus és un personatge molt entranyable, que és un jove amb síndrome, una variant lleu de la síndrome d'Asperger. Aleshores és un personatge molt entranyable, perquè d'una banda és molt analític, extremadament intel·ligent, diguem-ne, i d'altra banda crea un gran contrast perquè és molt asocial, molt incapaç de relacionar-se amb els seus companys en els entorns així més sociables, i clar, i a l'hora de dir, no pot interpretar metàfores, li costa un poquet entendre els dobles sentits, i això crea un poquet de xoc humorístic dins de la novel·la, però Chus és això, és el gran deductor de la novel·la, el que va sempre acabar trobant la pista clau, el que és més observador, el que té una gran menta, és un poquet, és una traspolació un poquet del personatge de Sheldon Cooper, no?, de Big Bang Theory.
0: I tu saps tot això com se li ocorris a esta criatura? Quan va en bicicleta.
1: Quan vaig amb bicicleta passejant.
0: Ell pedeix una idea i se'n va a la bicicleta. Me va contar el Fletxa.
1: Sí. Fent Urbex d'este. Perquè igual has fet immersió.
0: No?
2: He fet una prova.
1: Per saber el que sentiria la prota i això, per dir, per com s'explica això.
2: Sí que ho has fet, però jo sou molt més...
1: I acollona un poquet o què?
2: Sí, jo sou molt més cagat que els meus persos, però moltíssim més. Jo ho vaig fer i sentia que estava fent alguna cosa que no estava bé i aleshores, diguem-ne que vas posar... Però em va servir de moltes coses. Mira, d'aprendre que realment quan entres a un lloc abandonat, de sobte apareixen, però hi ha coloms, apareixen qualsevol... I de sobte no hi ha animals, ni han cruixit, ni han coses, ni han sensacions que són un poquet bueno, de calfreig i que si no ho has experimentat no ho veus, no? I després tot l'olor, ara si ho arribes a saber, el que no tenia jo clar era tot el tema de l'antivirus, que resulta que quan entres en lloc abandonat, si hi ha excrements de ratolins i coses així, és perillós remoure'ls, però bé, no, simplement és una... perquè sempre hi ha excrements de rates i ratolins en els llocs abandonats.
0: És veritat, sí.
2: I això sí, me ve de fer-ho. Jo isc molt en bicicleta, és un Murakami
0: escriu
2: mentre corre, jo vaig per Sueca, per la Safor, jo vaig a Puig a Barx, vaig a Simat,
1: vaig a Bones Camés, fa pujar a Barx.
0: Sí, està fort, bueno, ara, bandit, està fort.
2: Fas el que puc, fas el que puc. I home, serveix molt per a canviar d'horitzó i d'alguna manera pensar i filar les històries.
1: Cas literatura d'entreteniment, barreges noir i tal, però la temàtica és molt potent, molt contemporània i que també planteja límits. És a dir, allò de sí, però on arribaries fins a... Jo crec que en les xarxes
0: per
1: un passa un poquet
0: o
1: això,
0: per ser viral, no? O per un laico, no?
1: Igual poses en risc capaç. Tu has comentat lo d'estos xicons que s'apugen a les teulades i acaben morint, o estos que fan reptes que cauen. Clar, i això
2: el tema de fons és això, és la inconsciència, i ara s'està prenent consciència. Ara hem arribat a això de la prohibició dels joves accedir a les xarxes socials als menors de 16 sí. anys. No? Això se n'estava, en el moment que jo escrivia el llibre, se n'estava parlant de la querella contra Meta, no? Pel tema de que l'escrolling és addictiu, etc. I això ja s'ha demostrat. Sí. I jo volia parlar un poquet d'això, d'aquestes pràctiques perilloses que hi ha a les xarxes, primera, de mostrar la intimitat sense cap tipus de pudor, i després hi ha un informe recent, bueno, va reiterant-lo, de Save the Children, per exemple, que parla que un de cada tres adolescents considera legítim exposar, vendre la seva intimitat o la seva sexualitat a les xarxes socials. D'això també parla la novel·la, en el fons.
0: Sí. I per això és important escoltar en el llibre, escoltar, no llegir, i escoltar-la, perquè ella acaba, Ariadna, la protagonista, el llibre en un...
2: Manifest.
0: És una conclusió del que ha tret ella d'aquesta experiència, i és molt interessant, això.
2: Sí, però això és un moviment... Jo, la conclusió, no fem un gran spoiler, perquè el tema és...
0: La conclusió és que això és més... Este thriller t'enganxa més que els TikToks. Això sí,
2: ja està fet a posta, això, ja, i jo voldria que els joves giren amb la mateixa avidesa que miren, que fan scrolling.
0: I el que deia quan estàvem sentint Despechada de Rosalía és que cada capítol, sí, capítol més o menys, n'hi ha un QR que t'associa o a una cançó, o a una notícia, o a unes dades que tenen a veure amb allò que està investigant.
2: És una novel·la interactiva, és la interactivitat portada a la literatura jove. Jo crec que al final hem d'intentar també, els joves venen del món dels mòbils, venen del món de les xarxes, també intentar acostar-los l'experiència lectora a una cosa, això, més interactiva, que es pot fer a través de QRs, a través de... Bueno, també hi ha moments que estan, hi ha converses de WhatsApp, això hi ha molts autors que ho practiquen enllaços a músiques, altres coses, no? Com que sigui una experiència completa. El llibre també ha de ser de les pròpies fronteres del llibre, no?
1: Pues, el Ventura és un adolescent. Que guai, molt en la realitat i en el dia a dia. Joan Carles Ventura, realitat viral. Gràcies. Premi Carme Miquel de Narrativa Juvenil, que al final hem dit que era múltiple laureada, però no, al final no hem dit els premis. Però bueno, uns quants, una garbera.
0: Una garbera.
1: Sí, que és molt bo de llegir. És molt bo, perquè Ventura és molt bo fent novel·les i guionis.
0: I ens agrada que ens vingues a vore, que ens contes les teves històries, que suposo que estaràs pegant-li canya al fletxa i a tot, eh?
2: A tot. Jo sempre estic en bicicleta rumiant coses.
0: Gràcies, Ventura.
2: Gràcies a vosaltres.
1: Adéu.

0: 10 minuts per a les 7 i després de les notícies, Rei Joan i l'Hora de la Cultura. Hola, Reis, què tal?
1: Desprada, doncs molt bé, molt bé. És dilluns, a mi els dilluns m'agraden perquè està l'Hora de la Cultura. Sí, sí. Tenim pretext amb Arturo Rico, veurem què s'ha inventat esta setmana i el racó de Santi, quina serà la seva. Una recomanació crec que peculiar esta setmana, no? Però a més ens visita un home que a mi me va obrir els ulls. Vull dir, jo sempre dic, no hi ha cultura sense la ciència, no? Doncs una de les persones que ho fa palpable és l'home que ens acompanya, que és el científic mexicà Antonio Lazcano. Antonio Lazcano donarà demà una conferència en la Sala Darwin, en el campus Paterna Burjassot, sobre la crisi del sistema de les publicacions científiques. És una crisi profunda que crec que posa en crisi no només el món de la ciència, sinó la societat, que al final la percepció que tenim de la ciència és eixa, no? El que ens arriba de tot el que està fent-se. I Antonio Lazcano, vull dir, quan obri la boca, puja el pa, segur que serà una conferència molt interessant i volem esta vesprada saber què en pensa del tema. On estan els problemes, no? Tu sabies que hi ha xarxes que escriuen articles falsos?
2: Recordeu que vam fer una entrevista...
3: Punt, sé que hi ha un business al voltant dels papers que estan generant inconsistència en els mateixos papers científics.
1: I faltava
3: científics,
1: la intel·ligència artificial.
3: Buah, no,
1: el còctel és fantàstic. Yes.
0: Molt bé.
1: Doncs de tot això parlem.
0: De categoria. Gràcies per acompanyar-nos este dilluns. Des de l'Hora de la Cultura, Rei Joan i equip. Put your records on. Estaria.
2: Setmana tombat. Ah, no, dilluns tombat. Però tu eres un exagerat. Ell en dimarts diria setmana tombat perquè...
0: Gràcies, dilluns, bonicos. Tombat. Gràcies per acompanyar-nos a la Ràdio Pública Valenciana. A Punt Ràdio. Tornem demà a partir de les 4. Adéu.

0: Els matins del cap de setmana escoltem les nostres bandes. Donem veu als músics i a les societats musicals. En A Punt Ràdio posem l'accent en la música. Posem l'accent en tu.
1: A Punt Ràdio amplia l'oferta informativa. A Punt Ràdio. De dilluns a divendres de 7 a 8 del matí. Alba Requejo dona el tret d'eixida a l'actualitat amb el primer informatiu del dia. Informatius de Punt Ràdio. De tu a tu.
2: A Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a l'Alt Palància, 102.0.

0: Cada vesprada obrim una finestra al bon rotllo. Amb Gemma Juan i Ximo Rovira. En A Punt Ràdio posem l'accent en l'entreteniment.
1: Vull deixar-me portar.
0: Posem l'accent en tu.
2: La jornada intersemanal de primera divisió es juga al Punt a Punt. Este dimarts, des de les 6 i mitja, Celta Llevant i Betis Elx. Dimecres, també des de les 6 i mitja, Villarreal-Sevilla. I dijous, des de les 6, València-Rayo Vallecano. Tots els partits en directe, com sempre, en el Punt a Punt de Punt Ràdio.
3: A Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a El Camp de Morvedre, 102.2.
4: De tu!

90 minuts en A.Punt Ràdio. Tota l'actualitat esportiva valenciana amb Manolo Montalt i Salva Folgado.

Les 11 de la nit i 4 minuts. Hola, què tal? Bona nit, benvinguts i benvingudes al 90 minuts Temps de Ràdio per a l'Esport. En Apunt Ràdio amb Juan Alpuente al control de so i amb Salva Folgado en la redacció i la producció de l'espai. Vos saluda com cada nit Manolo Montalt. Vos recorde que ens podeu sintonitzar en totes les freqüències d'Apunt Ràdio al seu web www.apuntmedia.es, a la TDT i a la seva aplicació per a dispositius mòbils Apple i Android. I que, si voleu participar en el programa i que la vostra opinió tinga cabuda en 90 minuts, com si fóreu un mes de nosaltres, teniu els nostres canals de xarxes socials per a enviar textos. X o Twitter, @90minuts, i 90 en xifra, en número, també en xifra i en número, el del perfil de TikTok, 90 minuts ràdio, i també 90 minuts ràdio, però sense xifres i números, tot en paraula, en lletra, el perfil per a Instagram. Si voleu, si el que voleu és enviar un àudio, podeu fer-ho al nostre canal de WhatsApp, ja sabeu, amb el número 6-9-42-18-01. 6-9-42-18-01. Amb la pregunta, bueno, podeu opinar sobre qualsevol dels temes que tractem en el programa i sobre la pregunta que avui vos fem, i que és: els 42 punts que té ja el València són suficients per a garantir-se la permanència a falta de 3 jornades per disputar-se? I si és, i ja és la pregunta que vos fem, els 42 punts que té el València són suficients ja per a garantir-se la permanència a falta de 3 jornades per a disputar-se? A nit vos deia, que vos parla, després de la victòria en Sant Mamés, que no volia aprofunditzar en tots els caps per lligar que queden pendents després d'una jornada on el valencianisme va poder respirar algo aliviat. Però la realitat és que, vos vas dir que avui seria el dia, el fet de respirar aliviats no amaga altra temporada plena d'incompetència, mentides, incongruències i monedes a l'aire, jugant-te la vida altre any, quan falten 19 dies per a que es complisca un any que el club assegurara la tornada a l'elit europea. Per això, crec que és absolutament obligatòria una roda de premsa de Ron Garley en quan la permanència siga un fet matemàtic. Entre altres coses, perquè queden moltes preguntes en l'aire. Garley ha d'explicar quin és l'organigrama d'este model de club. Qui mana? Qui està per damunt de qui? Qui està per davall? I qui pren determinades decisions, per exemple, sobre fitxatges altes i baixes? El flamant CEO de futbol ha d'explicar el ruïnós negoci de la cessió d'Aguirre Zabala i si ese negoci va tindre conseqüències per a qui prengué la decisió, Carlos Corberán. Ronnie G ha d'explicar, primer, per què la decisió que es va prendre i va eixir bé amb l'entrenador del filial, destituir-lo per dolents resultats, no es va prendre amb l'entrenador del primer equip. És més, també ha d'aclarir Garley si ell té l'autoritat suficient per a prendre la decisió de, arribat el cas, destituir l'entrenador del primer equip. Garley ha d'explicar si la inversió va continuar sent la mateixa, si va continuar sense marcar objectius ni implementar exigència, perquè ahí ni una, ni one, ni two, ni three, ni four transfer windows. L'home de confiança de Slim ha d'explicar de manera pública el valencianisme i no a determinades persones de manera privada en un cafè quins són els mèrits que ha acumulat Carlos Corberán per a ser renovat. També seria pertinent que Garley explicara què va fer el club a l'hora d'intentar tancar la ferida oberta que hi ha entre la grada de Mestalla i l'entrenador al que se li han donat les claus del club. I ja posats, que expliqui també l'interès en apuntar a la plantilla per a salvar el cul de Corberán. Seria pertinent que Garley explicara per què en 3 mesos no ha trobat un scout per a Espanya, o per què començar sent una búsqueda de director esportiu, va mutar a ser un fitxador i ara és un simple scout en una plaça que hauria de ser estratègica en l'estructura esportiva del club i per a la qual
està oferint-se una misèria de sou. Hauria d'explicar la diferència entre per què en febrer diu que no se pot canviar la secretaria tècnica en plena finestra de fitxatges i per què aquesta estructura continua incompleta en la fase 2, segons paraules de l'escocès, quan va començar la finestra de fitxatges d'estiu, concretament the third transfer window. Hauria d'aclarir si finalment va vindre algú o esta va ser la mentida número 6 milions de Meriton. I ja posat, serà pertinent que explicara si veu molt normal que un club espanyol no tinga un encarregat de vigilar el mercat espanyol. També m'agradaria saber què ha sigut de Hans Girhaus i d'Andrés Zamora. I ja que estem en esta matèria, seria important que explicara per què Lisandro i Sei du futbolistes que no són de l'agrado de l'entrenador i per què hi ha representants que no tenen encara el telèfon de Lisandro i Sei. I també, i ja posats, algú, no sé si Carli, que no crec, cosa que no crec, hauria d'explicar per què arriben constantment missatges de que l'entrenador està a soles en el club i que més enllà de que la plantilla no creu en ell, també ha tingut múltiples desencontres amb moltíssims empleats del club, fonamentalment de Paterna. Són moltes les preguntes i de tanta responsabilitat que em sembla imprescindible que Garli doni la cara i siga sincer. Si va eixir per a interpretar novament tota la playlist de Meriton, no cal que perga ell el temps ni que ens el faça perdre a nosaltres. En qualsevol cas, crec que les explicacions a totes aquestes preguntes són més que pertinents, perquè ja diu el refrany, guarda de l'home que no parla i del gos que no lladra. Les 11 de la nit i 11 minuts, grans i menuts, benvingudes i benvinguts. Així comença 90 minuts.

0: Des d'11 de la nit i 11 minuts, saludo ja a Salva Folgado. Hola, Folgado, què tal?
1: Què tal, buenas?
0: Com estàs?
1: Molt bé.
0: Bueno, la Tanatori League, la calculadora està que tira foc, eh?
1: Està que tira fum, eh? Mira que acaba de tancar-se la jornada 35. Sí. 35. Anava guanyant el Rayo, de fet ha marcat en els últims minuts, però automàticament ha empatat el Girona perquè...
0: El 89, eh?
1: Se n'anava el clot el Girona i a la fi, bueno, pues empata. Una, ara parlarem de la Tanatori, repassarem classificació, parlarem dels partits de demà i des de la jornada intersemanal, eh?
0: Escolta una cosa també que te vull dir. Deixarem ahir una història que vull que me completes de... ixa...
1: Intocable?
0: De ixa història que començarem
1: Intocable.
0: A desenvolupar, d'ixa informació que donaves, que havia aparegut en unes jornades...
1: De la Semana Cultural de Benicarlap.
0: De la Semana Cultural de Benicarlap, una possible conferència de Javier Solís a l'hora del València Rayo Vallecano de dijous. Però ho deixem ahí perquè després vull que me digues què va passar i com se maneja la maquinària de Javier Solís, d'acord?
1: Efectivament.
0: Bueno, les 11 i 12, després te preguntaré també per si els 42 punts són suficients o no, després, en la tertúlia que avui tenim amb Abad de Salva Folgado, amb Fernando Gómez i amb Nacho Rodilla parlarem d'això, però abans te pregunte com venen les fotos.
1: Les fotos venen Tanatori League, on fire. Guido Rodríguez entra en la prellista d'Escaloni i està més prou del Mundial amb l'Argentina. El migcampista ha sigut inclòs en la prellista de 55. El seleccionador Lionel Scaloni ha enviat a la FIFA un mes per a l'inici de la Copa del Món. La convocatòria definitiva és de 26 jugadors. Estan dins també Otamendi, Rodrigo de Paul i el fill de Mauricio Pellegrino, Mateo Pellegrino, davanter del Parma, que va néixer a València. No hi ha treva per al Llevant. Els granota visiten el Celta en el partit que obre la jornada intersemanal, l'antepenúltima del calendari lliguer, amb la necessitat de tornar a València de 8. El conjunt granota continua en posicions de descens, però per joc i sensacions veu la llum al final del túnel i podria eixir de la Tanatori League, que has de guanyar i que es donaran altres resultats. Luis Castro diu que no pot endevinar el futur.
2: Cuando era niño era muy buena matemática, pero vidente no. Vidente no. Y yo cuando ha llegado, me acuerdo de aquí algunas personas decir, ah, necesita más esos puntos, y yo he dicho, yo voy a jugar el próximo partido para ganar. Pienso que los puntos que han sido suficientes en otros años, en muchos de los otros años, ese año no vaya a ser suficiente.
1: L'Elche en el Villamarín, salvació i venjança. Els de Saràbia visiten el Betis amb la necessitat de sumar, però incentivats per la polèmica eliminació en Copa en el mateix escenari. Fora del descens, el conjunt il·lícita depèn d'ell mateix per aconseguir-la. Saràbia parla de pensar precisament en ells mateixos.
3: Bueno, sí, seguramente se ha apretado todo, seguramente de esos resultados que queríamos... Me decía mi mujer, no pienses en resultados de esto porque al final no salen los que tú quieres. Así que, bueno, es algo que no podemos controlar. Y por eso lo que tenemos que hacer es estar centrados en nosotros.
1: Alarma, Braxton Key, jugador de València Bàsquet, pateix una fractura nasal i la seva presència en el definitiu partit de dimecres d'Eurolliga contra Panathinaikos està en l'aire. De poder jugar-ho faria amb una màscara, el que per a un jugador combatiu com ell, vaixells aulers, complicaria molt els seus moviments. Una final a les 11 del matí, el segon partit de la final de la Lliga Femenina de Bàsquet entre Casa de Montsaragossa i València Bàsquet es disputarà diumenge que ve en el Roig Arena, segons ha anunciat la Federació Espanyola de Bàsquet en eixe horari. Després d'haver guanyat la fase regular de la Lliga, Casa de Mont té avantatge de pista perquè el primer partit de la sèrie es jugarà al Príncep Felip de Saragossa este dijous a les 9 de la nit. I si farà falta un tercer partit per a decidir el campió, es disputaria de nou en el pavelló de l'equip aragonès diumenge 24 de maig.
0: Les 11 de la nit i 15 minuts, vos recorde, X o Twitter, @90minuts, en 90 en xifra, en número, TikTok, 90 minuts ràdio, també ser 90 en xifra, en número, Instagram, també 90 minuts ràdio, però sense xifres ni números, només en paraula, en lletra, i si voleu enviar un àudio amb la vostra opinió, al WhatsApp, al 6 de 9 42 18 01. La pregunta que vos fem en la nit d'avui és: els 42 punts que té el València són suficients per a garantir la permanència? Falta de 3 jornades per disputar-se o caldrà sumar-ne més? 11 i 16, pausa i després d'ella xerrem de tot això i de moltes coses més així, en A Punt Ràdio, i durant els pròxims 90 minuts.
4: Vijosa garantiza espacios seguros y desinfectados. En oficinas, colegios, restaurantes, la gran preocupación de hoy en día es evitar bacterias, virus y contagios. Por ello es indispensable la utilización de productos con garantías. Aviral, gel hidroalcohólico que asegura una buena desinfección de manos. Deocil Cat, limpiador virucida aprobado contra el COVID-19, elimina cualquier peligro de contagio en todo tipo de superficies. En Vijosa cuidamos de su salud. Llámenos al 96-251-1414.
5: Comença el procés d'admissió per al pròxim curs escolar 2026-2027 en la Comunitat Valenciana. Recorda, amb el Districte Únic, tu tries el centre educatiu per als teus fills i filles. Informa't de totes les novetats en adminova.gba.es. La teua decisió, el seu futur. Llibertat educativa. Generalitat Valenciana.
6: Ara, tota l'emoció de l'esport es viu ací, en A Punt Ràdio.
7: De la mà de Luis Urrutia, Manolo Montal i tot el seu equip.
8: Vols que la teua empresa siga part d'esta experiència?
7: Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per a aconseguir la màxima eficàcia i notorietat.
6: Vibra amb els esports de punt, connecta amb l'audiència i arriba al cor dels aficionats.
8: Anuncia't en els nostres esports. Anuncia't en A Punt Ràdio.
9: Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es.
8: Juga amb nosaltres esta temporada.
10: Con la nueva gama de comerciales de Peugeot, estamos listos para ayudarte a llevar lo más importante, tu negocio. En nuestra gama de vehículos comerciales dispones de versiones gasolina, diésel y 100% eléctricas con etiqueta cero y hasta 430 kilómetros de autonomía. Acércate a tu concesionario Peugeot más cercano y dale energía a tu negocio.
11: Eso. Ven a Ferto, tu concesionario Peugeot en Torrent.
12: Estàs escoltant 90 minuts. Amb Manolo Montalt i Salva Folgado.
0: I digui, ja sabeu que està la sintonia original que els oients...
1: Sintonia oficial, Manolo.
0: Correcte, que els oients ens recomanaren per a la Tanatori League, que després de l'empat a un avui entre Rayo i Girona continua tirant fum. Vull dir, és una cosa de boixos com està posant-se la salvació. Vaig a saludar els dos companys que es van a servir les prèvies dels dos partits que es juguen demà, que són partits també de la Tanatori League. Dani Hermosilla, què tal? Bona nit.
13: Què tal, Manolo? Bona nit.
0: Raúl Pina, què tal? Bona nit. A veure, perquè Raúl hauria d'estar...
14: Hola, per... què tal? Molt bona nit, Manolo.
0: Ara sí, Raúl, què tal? Bona nit. Bueno, bona nit. La primera pregunta que vos vull fer als dos. En quina puntuació penseu que està la salvació en guany? Dani.
13: Bueno, jo ho parlava amb Salva i jo este matí. Jo crec que els 42 que té el València ara mateixa, jo crec que servirien per a la permanència, però clar, és que resten jornades, hi ha confrontaments directes i a lo millor se queden curts fins i tot, no?
0: Raúl.
14: 43.
0: Tu creus que fan falta 43?
14: Sí, per assegurar-ho i per a no patir, sí.
0: Val.
14: Bueno, jo pujo la xifra, perquè, sí, hi ha enfrontaments directes i després estan també el tema dels quàdrupes, triples empats i aquestes històries, llavors l'averatge particular, però 43, sí. Jo... De fet, els meus càlculs per a l'Elx són que empate demà contra el Betis, que li guanya el Getafe i ja té això, 43.
0: Correcte, perquè ara estan 39. El primer partit del que afrontarem demà serà el de les...
1: Deixa que te conte, Manolo, perquè sí. No ho han fet, que després de l'empat a un entre el Rayo Vallecano i el Girona...
15: Oviedo.
1: A hores d'ara, la Tanatori està d'esta manera.
0: A veure.
1: Clar, si clavem ahí dins el València, hem de clavar a Osasuna.
0: Sí, també.
1: Osasuna està en 42 punts.
0: Sí.
1: València està en 42 punts.
0: Sí.
1: Sevilla està en 40. Uh-huh. Elx 39, Mallorca 39, Espanyol, Girona 39, el Girona amb el punt que ha sumat a Vallecas. I a hores d'ara baixarien o perdrien la categoria a la vez 37, llevant 36, uh-huh. I Oviedo...
0: Oviedo ja està, Oviedo ja és matemàtic.
1: Punt, li queda un punt matemàtic.
0: No, no, amb el,
1: ah, amb el punt, amb el punt d'esta nit és cert. Bueno, i Oviedo que ja està, que ja ha perdut la categoria.
0: Ah, Oviedo, per tant, ja és la primera...
1: La,
0: la primera esquela de la Tenatori League.
1: Efectivament, efectivament. Sí, sí, sí. Sí.
0: Bueno, però ja en tenim una. Bueno, com dèiem, demà a les 7 en Balaïdos, el Celta que mira Europa i el Llevant que mira per, com dèiem, salvar la categoria... Però jo crec que, Dani, la millor notícia és que la dinàmica de l'equip de Luis Castro és positiva.
13: És la única, perquè si te'n vas després a, si te'n vas després a la estadística, el Llevant té dos partits fora i un en casa, però és que el Llevant no ha guanyat un partit des de fora de casa des del debut de Luis Castro a Sevilla. La resta han sigut o empats o derrotes. Té dos partits fora i el Llevant ha de sumar un mínim, per això dia jo lo des 42, un mínim de 6 punts de guanyar dos partits i en l'altre no perdre, que serien esos 43 si no m'equivoque, no? La tasca és dificilíssima, és complicadíssima, però bueno, el que tu dies, no? El millor és la dinàmica, anar partit a partit. Jo crec que el Llevant ja físicament, per el que hem escoltat avui de Luis Castro, ja arriba, bueno, pues jugadors que per exemple ha dit que tenen que passar per fisioteràpia 3 vegades al dia per a poder arribar als partits. Jo crec que parlava de Dela, no? O sigui, futbolistes que no s'estan esborrant ni molt menys, i futbolistes que volen arribar, però clar, físicament l'equip jo crec que ja està notant tot aquest esforç, per exemple l'altre dia contra Osasuna, de remuntar un 0-2. Ha dit avui Luis Castro, per exemple, que Etaillon, que va eixir en els últims minuts, no estava previst que fera tants minuts, però que la necessitat va fer que li posaren, pues, ixos, aproximadament 20 minuts, però que no estava per a jugar. Veiem també que ha baixat moltíssim el rendiment, no només de cara al gol, sinó de cara també, bueno, pues que està acumulant molts minuts de Carlos Espí. Però en tot cas, mentre hi ha vida i esperança, el Llevant ha arribat a este moment de la temporada, bueno, pues estant o depenent d'ell mateixa per a poder salvar-se. Jo crec que això és la millor notícia, no, Manol?
1: Mm-hmm. Dani, s'espera algun canvi en Luis Castro? No sé, bueno, si en les sales, no sé si en algun altre lloc, mig del camp, o si va amb el mateix.
13: Jo crec que va a oxigenar el mig del camp. Jo crec que Arriaga o inclús Hugo podrien entrar per Oriol, però Oriol va fer un gran partit l'altre dia. Jo crec que les bandes estan clares en Tunde i Víctor, la defensa està clara, tot Llandela, Matías i Manu. I jo crec que el gran dubte és que acompanyarà a Pablo Martínez de Olaza, que són els dos migcampistes que ell, bueno, pues, ha confiat des de, pràcticament des que va arribar, Espí en punta. Ha dit que no descarta jugar amb dos puntes, però jo crec que Luis Castro ha demostrat que és un recurs que ell utilitza i no una eixida des de l'inici, li agrada jugar amb extrems. Jo crec que hi haurà algun toc en el mig del camp, ja dic que té l'equip molt clar. El Celta, el Llevant s'ha d'enfrontar al Celta i al Betis, o sigui, és jutge també per a aquesta plaça de Lliga de Campions, li interessa guanyar al Celta perquè també li facilitaria una miqueta l'últim partit al camp del Betis, que és una lectura correcta, o sigui, que jo crec que el partit clau per al Llevant de la salvació és el de demà a Vigo, i tot el que no siga almenys puntuar, jo crec que seria, bueno, pues, pràcticament molt complicat en les dues últimes jornades sumar dos victòries.
1: És que un punt no és roïn, Dani?
13: No és roïn,
0: no per a res.
13: Te dona vida, però és que clar...
1: Home, són millor tres, és evident, però no. Però el pitjor escenari per al Llevant, evidentment seria una derrota, però que sumar un punt tampoc estaria mal, Si no pots aconseguir els tres, que és evident.
13: Exacte. Jo crec que s'han de sumar aquests 7 punts, posa-li com vulguis. Si exacte. Sumes ja els 3, pues l'altre tens un... Sumar un punt vol dir que en els altres dos ja no pots fallar. Ja has de sumar-li els 6 punts que queden. I no hi ha altres comptes, no? No hi ha altres comptes. Això independentment del que vaig anar passant, perquè, bueno, perquè n'hi ha molts enfrontaments directes, perquè n'hi ha... diríem molts factors externs, perquè, bueno, perquè tot el món s'està jugant moltíssim i esta jornada sí que ja no han guanyat tots els de baix, per tant és oportunitat per al Llevant també, sí.
0: t'atreviries amb un 11?
13: Sí, sí, jo crec que Ryan en porteria, Tuljan de la Matías Manu, jo crec que va apostar per Arriaga, Arriaga Pablo Martínez Olaza, Tunde en una banda, Víctor en l'altra i Carlos Espí en punta.
0: Molt bé, Dani, moltes gràcies.
13: Vinga, a tu, adeu.
0: Abans de parlar amb Raúl Pina de l'Elx, escoltem Luis Castro, que és el que ha dit l'entrenador del Llevant.
1: Bueno, l'escoltem dir que ell és un afortunat d'estar com a tècnic en el Llevant i que l'equip creu en la salvació.
2: Es un club que ha elegido muy bien las personas, no solo como profesionales, y cuando todos piensan primero en el club, primero en el grupo que en sí propio, las cosas se pasan así. Soy un afortunado. 100% cierto que los jugadores van a creer hasta el último segundo. Del principio que estoy aquí, que cuando los jugadores sufren un gol o dos, no bajan la cabeza, no dejan de trabajar, y eso demuestra más que todo un equipo.
1: Bueno, Luis Castro, bueno, que creu en la salvació, com és normal, i coneix quin és el sentit del seu vestidor. I esta és la seva opinió sobre el rival, el Celta de Vigo.
2: És un equip que quan estava jugant a l'Europa ha tenido algunes dificultats en partits cerca de partits europeus. Ha sido ahí que ha perdido más alguns puntos. I ara, con que no estan en Europa, és certament un dels millors equips de la Liga. Tenem que estar molt concentrats perquè és un equip amb molta qualitat.
0: Es el entrenador del Llevant Unió Esportiva que està orant el miracle almenys d'arribar pràcticament amb vida fins a la vorera. Després veurem si una volta se toque vorera hi ha vida o no, però de moment ho està aconseguint. Bueno, d'altra manera està el conjunt de l'Elx perquè Sarabia, Raúl, bueno, juga contra el Betis, que va ser l'equip amb el qual s'estrenà en primera divisió Sarabia i l'Elx en aquesta temporada.
14: Sí, efectivament, a l'estadi Martín de Bolero. Després també van jugar en Copa del Rei, recordem una acció que altra polèmica, per exemple, en aquesta acció en què Pedrosa cobria la pilota, que es va reclamar falta, que va acabar en gol del Betis, d'això no s'oblida tampoc en el Sarabia, i jo crec que la coyuntura en aquestes últimes jornades ha canviat un poc en el sentit de que, s'ha habilitat una plaça número 5, una cinquena plaça, era la Champions, el peix coeficient de la UEFA, i clar, això animarà tant al Celta com al mateix Betis a lluitar per aquest lloc que ocupa hores ara el Betis, davant de l'equip de Pellegrini. Sap que això va ser un condicionant també, però en tot cas, jo el que us comentava, no? Jo confio que almenys l'Elx pugui rascar un puntet a domicili. Ja sabem que l'Elx aquesta temporada a domicili és un equip que pràcticament no ha fet absolutament res i que només té una victòria, la que va estar contra l'equip que acaba de descendir, contra el Real Oviedo, i que li costa molt traure alguna cosa positiva i un de l'estadi Martínez Valero, però arriba l'hora de evitar, resten 9 punts en joc i s'ha de confiar, no?, en que almenys rasqui un punt i que puga després certificar la permanència o deixar-la pràcticament feta o quasi feta en el duel contra el Getafe, no? Però ja dic que és un partit complicat i difícil, no? A més, sabem que l'últim partit contra l'Aves va rascar un punt i gràcies perquè si aquest valor de Mañas entra en l'afegit, a hores d'ara l'Elx estaria en una situació encara prou més delicada, no? Per tant, anem a confiar, no?, en que d'una vegada per totes l'Elx se doni un pas endavant i en el dia de demà, en que en principi només té les baixes de Iago de Santiago i d'en Boyar, Rafa Mir sí que estarà, però jo crec que no va estar per a jugar, o no almenys per a jugar molt més de 10-15 minuts, si és que ho estima així, per uns problemes al disc tribal, sí que no ha jugat en els últims partits, i en el Betis no hi ha moltes baixes, no?, significatives, la de Marc Bartra, que està lesionat com Ortiz, que han dit adeu a la temporada, i l'altra del sancionat Aitor Ruibal. Així que toca rascar, si és possible, 3 punts millor que un, però l'equip ha d'arribar amb vida a este partit contra el Getafe amb vida per a certificar la permanència.
1: En aquesta calculadora per a fugir del descens, els teus càlculs en els partits que resten, Raúl, quins són? Punts, rivals...
14: Rascar un punt demà i amb els 3 del Getafe el diumenge, que ja estiga fet o quasi fet, o que de manera virtual el diumenge l'Elx ja puga estar salvat, perquè l'última jornada és a domicili contra el Girona a Montilivi, i estava mirant el partit del Rayo contra el Girona i ha rescatat ahí un punt de quasi sobre la botina l'equip de Mitchell, no?, amb el gol de Stuani, i millor arribar a l'última jornada tranquils. Ja van viure en altres temporades i en el curs passat per a l'ascens arribar amb aquestes urgències i jo el cor no el tinc ja per a molts esglais i suposo que la gent i la parròquia Sant Llàgata tampoc, així que anem a deixar que en l'última jornada les coses ja siguin fetes i arribar amb aquesta tranquil·litat, que estic segur que tots els il·licitants i el propi de Saràbia i nosaltres també haguem, abans que s'iniciarà la competició, iniciar la jornada número 1 de la qual parlava Manolo, que l'Elx estiguera a falta de 3 jornades fora del descens i amb un matalàs de 2 punts. Sí, però vist el que ha passat en el primer temps de la competició i vist el comportament de l'equip, claro, i la regularitat en casa, que no hagi sigut acompanyada un poc més, encara que han sigut, no sé, 2 victòries lluny del Martí de l'Aleró, la situació, a hores d'ara, seria totalment distinta, no? Estaríem parlant d'un Elx ja virtualment salvat segur.
0: Claro, però pitjor en aquest aspecte, per exemple, està l'Espanyol, Raúl, que mira com va començar
14: sí.
0: I ara mateix té una pinta xunga, l'equip de Manolo González. De fet, ahir hi havia aquí, de manera maliciosa, deia, si la decisió de mantenir de Manolo González és de Monchi, ahora si lo que está salvando el coi al Sevilla.
14: sí, podria ser.
0: Cuidado, que així en el món del futbol s'ha vist absolutament de tot. T'atrevixes amb un 11 per a demà, Raúl?
14: Sí, hi haurà alguna que altra rotació. És difícil en Saràbia jugar amb el tema de les rotacions, però en principi han dit una en porteria i la fitxa sí que és inamovible. Víctor Chust i Afen Gruber i Pedro Villas en zona defensiva. En el costat dret podria entrar Héctor Fort i en el perfil esquerre estar Tete Morente, el mig camp Aguado, Febas i Martín Neto, en la mitja punta Lucas Cepeda i Andrés Silva com a referent ofensiu de l'equip.
0: I això són el possible 11 de demà, el partit comença a les 8:01 de més tard, del partit entre el conjunt del Llevant Unió Esportiva i del Celta en Balaidos, els 2 partits, com no, en la sintonia del punt a punt de Punt Ràdio. Raúl, moltes gràcies.
14: Una abraçada, adéu, bona nit a tots.
0: Escoltem Eder Saràbia.
1: Saràbia, parlant del Betis, un equip que té molts recursos.
3: Tienen muchos recursos, nos parece que pueden tener algún jugador tocado en defensa, de medio campo para adelante, son unos jugadorazos. Durante muchos momentos vamos a ser capaces de tener la pelota, de comprometerles y seguir manteniendo esa energía. Como tenemos tantas ganas de seguir disfrutando de estos ambientes, pues vamos a ponerlo todo.
1: Saràbia, que recordat el que va fer l'equip en el partit de Copa, on recordem va caure eliminat a partit únic al Villamarín, l'Elx davant el Betis, precisament.
3: Tuvimos bastante control, fuimos capaces de superar a veces su presión alta. Cuando ellos se quedaban ahí en una zona intermedia, creo que combinábamos bien, pero es verdad que nos faltó profundidad. Queremos tener más profundidad, más llegada y amenazar más su portería. Cuando nos pusimos 0-1, seguir manteniendo esa valentía.
1: Pues les paraules del tècnic Eder Saràbia. Partits demà, jornada 36, jornada intersemanal.
0: Recordals?
1: A partir de demà, però partits solament de la Tanatori.
0: Però escolta, però ve que tira...
1: Vuit partits. Manolo, Celta Llevant, Real Betis Elx, demà, dimecres Espanyol Atlètic Club, Villarreal Sevilla, i després a la vez Barça, Getafe, Mallorca i València, Rayo Vallecano, a més del Girona Real Societat. Estos són els partits que dimarts, dimecres i dijous se jugaran corresponents, bueno, a la jornada 36 de la Tanatori Liga.
0: Ja sabeu que el millor futbol així en esta casa, en esta sintonia, en el punt a punt de Punt Ràdio, on vos anirem informant de els partits nostres, dels nostres, i també, lògicament, de cada variació que es produisca en el marcador, en cada camp on estigui jugant-se la Tanatori Liga, Folgado, que crec que va donar moments importants en els 3 jornades que ens queden.
1: Recordem que la Lliga ha donat a pública avui els horaris de l'última jornada. Podríem patir, com és normal, alguna modificació.
0: Segur.
1: En funció dels resultats dels pròxims partits, precisament. Tots els partits, última jornada de Lliga, previstos per a dissabte 23 de maig a les 9, excepte el Villarreal Atlético de Madrid, que es disputaria diumenge també a les 9 de la nit, en funció de com evolucione fonamentalment la classificació per la zona de baix, també per la competida zona europea, se podia traslladar un més partits al diumenge a les 9 de la nit.
0: Mireu com estarà l'assumpte, que fins i tot un aficionat de l'Elx ha fet ja els counters sobre el quàdruple empate entre Elx, Mallorca, Espanyol i Girona, on afortunadament hi seria guanyador el conjunt de Bersaràbia. La cosa és una absoluta bogeria. Bueno, 11:36, obrim la finestra del València, on la notícia avui és aquesta prellista d'Scaloni en la que sí està Guido Rodríguez. Salva.
1: A veure, està Guido Rodríguez en la prellista d'Scaloni.
0: I no estàs tu de miracle.
1: Se pot interpretar, o Nacho Rodríguez, inclús, se pot interpretar que està més a prop del Mundial amb l'Argentina. Vaja, és cert, més a prop de el moment
0: en què... Més a prop que jo, per exemple,
1: no,
0: sí.
1: Més a prop d'ahir, on Scaloni, que estava veient el partit del Mallorca-Villarreal, encara no havia donat la llista. Però clar, és que el migcampista del València ha sigut inclòs en una prellista de 55 futbolistes,
0: pues.
1: Manolo. Ha de descartar 29, perquè al final la llista definitiva és de 26 futbolistes. Així que, bueno, pues està Guido, sí. Se la juga Guido en les pròximes tres jornades de Lliga, també. I a partir d'ahí, bueno, pues ja veurem què passa en la llista definitiva. Si la gent se pregunta què passa amb altres futbolistes que tenen recent passat valencianista, bueno, pues està Nicolás Otamendi, que és immortal, diríem, en aquesta llista d'Argentina. Està Rodrigo de Paul. De moment està fora Enzo Barrenechea. I, curiosament, està dins Mateo Pellegrino, que és fill de Mauricio Pellegrino,
0: el flaco,
1: actual davanter del Parma, que va néixer a València, que té doble nacionalitat i que va formar-se en les categories inferiors de la Ciutat Esportiva de Paterna.
0: Pues, eixa és la situació. Per cert, parlant de argentins, Lucas Beltrán.
1: Pues Lucas Beltrán, Manolo, no sé si jugarà dijous o no, no sé si entrarà en convocatòria avui. Després de l'absència per lesió en els últims partits, ha treballat amb normalitat en les instal·lacions de Paterna i és possible que siga novetat en la llista de convocats. Destacar respecte a l'entrenament que Thierry ha realitzat, això sí, una part de l'entrenament amb el València, està lesionat d'aquesta musculatura de l'adductor de la cama dreta, se va lesionar a la fi del mes d'abril i bueno, està treballant per incorporar-se progressivament amb el grup. No crec que li doni temps a arribar a les acaballes de la temporada.
0: Bueno, en quant a la resta dels lesionats de llarga durada,
1: Bueno, pues són lesionats que no van a participar,
0: sí,
1: i que continuen avançant amb un ritme inferior la seva recuperació.
0: Bueno, si se'n recordeu, ahir vos avançarem una història que avui volem rematar. No puc deixar a soles el bafolgat d'un dia perquè me la lia, però el millor és recapitular esta història. Ve a radiografiar com funciona el València Club de Futbol i com són les coses i com vos les anem a contar. Salva, recordem que tu el divendres repassaves una informació al voltant d'una possible xerrada del director general Javier Solís, l'home desaparegut, en la Setmana Cultural de Benicàlam, no?
1: Bueno, és la tercera setmana sociocultural i esportiva, celebració del dia de Benicàlam, se celebra del 8 al 17 de maig. Un oient es va passar la programació,
0: sí,
1: el programa, les xerrades, les activitats.
0: I allí,
1: dijous 14 de maig, dia que el València juga a les 7 en Mestalla contra el Rayo Vallecano, també a les 7 estava previst una xerrada amb el nou Mestalla, el València Club de Futbol informa. Uh-huh. El ponent, o qui donava la xerrada, era el director general del València, Javier Solís.
0: Una xerrada del director general del València, Javier Solís, teòricament, a la mateixa hora que disputava
1: dijous 14 de maig
0: a les València-Rayo.
1: A les 7. A partir d'ahí, bueno, pues varen dir, bueno, Javier, espere que això no siga cert, perquè hauries d'estar exercint la teua responsabilitat en la llotja de l'estadi de Mestalla. Ajá. Espere que siga una errada.
0: Correcte. Val?
1: Ironitzarem amb esta situació, esperem que no faci una bomba de fum, que no es borre, encara que ell no té perill d'assistir a l'estadi, perquè la grada, sorprenentment, la grada crítica d'ell, contra d'ell no canta.
0: No, contra
1: d'ell no,
0: no se canta.
1: A d'ell no el toquen.
0: Això
1: provoca...
0: A més, hem de dir que, com és un moment curiós del programa, és un dels clips que habitualment pugem a les nostres xarxes socials en un vídeo perquè la gent ho veja.
1: Sí. I ja vam advertir-li a Javier Solís que, com que la gent de premsa ens escolta,
0: sí,
1: que li feren passar l'àudio del programa, el clip o la transcripció del programa, per a dir-li, escolta, Javier, que t'has partit el dijous.
0: Això va ser divendres a la nit.
1: Divendres.
0: Què passa dissabte
1: al matí?
0: Al matí.
1: Pues jo entenc que Javier Solís, que o ens va escoltar o va veure el clip o algú va informar-lo, automàticament va posar al seu departament, que és el de comunicació, i el departament és de Javier Solís.
0: Correcte.
1: Javier Solís és el... Ja ho hem dit moltes vegades, eh?
0: Que és comunicaciones. El ministre de propaganda.
1: És el ministre de propaganda i és qui s'encarrega
0: sí.
1: de la comunicació en el València. Pues automàticament ell va posar en marxa la seva maquinària per a través d'un company fer-nos arribar que era una errada, que era una errada i que era un malentès i que encara que posava això en el planning de la Setmana Cultural, que no, que de cap manera que Javier Solís anava a estar en la llotja.
0: Javier, jo sé, perquè alguna volta m'has contactat, que teniu el meu telèfon i el de Salva també. Altra cosa és que no tingueu el que teniu que tindre per a contactar-nos i busqueu missatgers. Però el telèfon el teniu, me consta.
1: Que no passa res, Javier, que així tens dret a accessir el dret a rèplica i el dret a la rèplica és, pues, més o menys en el mateix horari del programa.
0: Quirdes?
1: No, comentar, com estem comentant ara, que,
0: o te quirdem,
1: que Javier Solís no va estar present finalment en la Setmana Sociocultural de Benicalap i que sí va estar en la llotja de l'Estadi de Mestalla contra el Rayo. Circunstància que ens alegra, Javier, pues vas a estar ahí exercint en la llotja. Bueno, pues la teua responsabilitat, que és estar pues, presidint el partit.
0: Lectura. De totes les crítiques, que no són poques, que se fan en este programa, tu pots disparar contra Slim, tu pots disparar contra Garli, tu pots disparar
1: Corberán.
0: Contra Corberán, tu jugadors. Pots disparar contra els futbolistes,
1: però
0: com fas una crítica que no li agrada a Javier Solís...
1: No, que no li agrada, no.
0: Que no li agrada, que no li agrada.
1: No, que siga cap a d'ell.
0: Que no li agrada.
1: Que siga cap a
0: ell. Ell també l'he criticat i...
1: Que siga cap a ell,
0: sí. A mi no ha contactat. Com ja hi ha una crítica que no li agrada a Javier Solís...
1: El seu departament de comunicació té contacte.
0: El departament de comunicació, que hauria de ser el departament de comunicació del València Club de Futbol...
1: Sí.
0: És el departament al servici...
1: De Javier Solís.
0: De Javier Solís,
1: sí.
0: Albamonte, de segon.
1: Sí.
0: Pues esta és la història que m'ho volien contar per a que sapiguereu com funciona el València... I perquè, entre altres, pues,
1: no, jo m'alegre que Javier Solís estigui a la llotja.
0: Som tan populars entre el departament de comunicació del club.
1: I jo m'alegre que Javier Solís estigui a la llotja.
0: I jo també.
1: No me podia explicar, no, me tirava dels tres pèls de que no estigui a la
0: llotja. A mi és una dada que m'acaba de canviar la vida. Les 11:44, quasi ja. Abans crec que tens algun consell que donar-nos.
1: Però un moment, que m'he perdut.
0: Sí, trobat, perquè és important de cara als nostres oients.
1: M'he perdut, Manolo, m'he perdut. Parlant de Javier Solís...
0: T'has marejat.
1: Me nublo. Però bueno, sí, sí, hem de fer una menció, Manolo, de motor.
0: A veure,
1: sí, perquè arriba l'emoció del motor. A Fernando Gómez li agrada molt el motor. No te pergues el Rally Ciutat d'Utiel, una de les cites més espectaculars de l'automobilisme a Espanya. Velocitat, tècnica i pura adrenalina en un recorregut sobre terra amb els millors equips del panorama nacional. Pròxima edició del 13 al 16 de maig a Utiel, en València. Més informació en la web www.rallyutiel.com.
0: 11:44, ara sí, tanquem la primera part del programa, la informativa. Després d'ella entrem en el terreny del debat, de la tertúlia i de l'anàlisi.
9: Por la mañana café, por la tarde ron.
15: Estàs escoltant 90 minuts.
9: Tu balcón.
16: Por la mañana café, por la tarde ron. Ya estamos.
15: Amb Manolo Montalt i Salva Folcado.
17: Daré si hasta Ponce, de Fajardo a Rincón, en la voz de todo un barrio, desde Almirante a Frontón.
18: ¿Cuál es el secreto de un buen negocio? Ser puntual como un reloj suizo, rápido como un pura sangre inglés y tener la fiabilidad, precisión, potencia y diseño de un coche alemán. Descubre la gama de vehículos comerciales y turismos de Opel y encuentra el modelo que más se adapte a tu negocio. Encuéntralos en tu concesionario más cercano, más en opel.es.
11: Ven Aferto, tu concesionario Opel en Torrent.
19: Vigusa garantiza espacios seguros y desinfectados. En oficinas, colegios, restaurantes, la gran preocupación de hoy en día es evitar bacterias, virus y contagios. Por ello es indispensable la utilización de productos con garantías. Aviral, gel hidroalcohólico que asegura una buena desinfección de manos. Deocil Cat, limpiador virucida aprobado contra el COVID-19, elimina cualquier peligro de contagio en todo tipo de superficies. En Vigusa cuidamos de su salud. Llámenos al 96-251-1414.
6: Ara, tota l'emoció de l'esport es viu així, en A Punt Ràdio.
7: De la mà de Luis Urrutia, Manolo Montal i tot el seu equip.
8: Vols que la teua empresa siga part d'esta experiència?
7: Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per a aconseguir la màxima eficàcia i notorietat.
6: Vibra amb els esports de punt, connecta amb l'audiència i arriba al cor dels aficionats.
8: Anuncia't de les nostres esports. Anuncia't en Apunt Ràdio.
20: Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es.
8: Juga amb nosaltres esta temporada.
5: Comença el procés d'admissió per al pròxim curs escolar 2026-2027 en la Comunitat Valenciana. Recorda, amb el Districte Únic, tu tries el centre educatiu per als teus fills i filles. Informa't de totes les novetats en adminova.gba.es. La teua decisió, el seu futur. Llibertat educativa. Generalitat Valenciana.
15: La tertúlia esportiva en 90 minuts.

0: Les 11 de la nit i 47 minuts. Comença el temps de debat, tertúlia i d'anàlisi. I ho fa recordant la pregunta que estem fent i de la que vull parlar lògicament en aquesta tertúlia. Ja sabeu, X o Twitter @90minuts, el 90 en xifra, en número també, 90 en xifra o en número per al perfil de TikTok, 90 minuts ràdio, i també per al perfil d'Instagram, 90 minuts ràdio, sense xifres i números, tot en paraula, tot en lletra. Si el que voleu és enviar un àudio de WhatsApp amb la vostra opinió, teniu el 6 de 9 42 18 01, 6 de 9 42 18 01, per a opinar sobre qualsevol dels temes que tractem en el programa i sobre la pregunta que vos fem en el dia d'avui, és si els 42 punts que té el València són suficients per a la permanència o va haver que sumar-ne més, tenint en compte com està posant-se la zona de baix, el que hem batejat en este programa, ja ho sabeu, des de fa setmanes, com la Tanatori League. De qualsevol manera, saludem ja els nostres contertulis de dilluns. Mantenim el colgado, encara que ara momentàniament acaba d'abandonar l'estudi, però tornarà. Però sí que tenim a Fernando Gómez Colomer. Hola, Fernando, què tal?
1: Hola, bona nit.
0: I a Nacho Rodilla. Hola, Nacho, què tal? Bona nit.
2: Hola, què tal? Bona nit.
0: Abans de parlar del futbol, no puc, com també tenim una grandíssima cita dimecres en el Roig Arena, te vull preguntar sobretot perquè he dit a molta gent preocupadíssima amb el tema Braxton Key. Tu com ho veus de cara a aquest partit?
2: Jo no para de rebre missatges de penyistes, d'aficionats.
0: Sí. És que hi ha preocupació, vull dir.
2: Perquè hi ha preocupació, perquè me preguntaven també quina és la situació. Pues la situació és que se té que mesurar fins a l'últim instant si té possibilitats en una mascareta, però pot patir algun tipus de mareig, alguna situació que, clar, després d'aquesta fractura, pues, pot penalitzar al jugador. Hi ha dins del club també, hi ha un poquet este sentiment de que ixa jornada ja estàvem parlant en la prèvia, si se devia d'haver aplaçat, si València Bàsquet no volien quedar-la en els jugadors del primer equip. Finalment se va disputar i t'emportes la trascada en el tema de Braxton Key. És una peça importantíssima, Braxton Key en els partits, en les victòries d'allí, està diferencial en el tram final.
0: He de dir que sí, m'estranya una cosa, que la lliga de bàsquet, que sempre havia tingut la sensibilitat que no ha mostrat la de futbol, esta volta per a mi ha errat de llarg.
2: No l'ha tingut, no ha tingut ningú tipus de sensibilitat. De fet, ficaren inclús problemes i n'hi hagué ahí un poquet de, no de debat, però també estava un poquet de la resta d'equips de la Lliga ACB mosquejats en el tema de canviar el partit que tenien contra el Saragossa, que se tenia que canviar, però sí, ficar-lo el més ràpid possible. Disculpa, és que s'està jugant la vida, s'està jugant el partit i la història de València Bàsquet.
0: S'està jugant a lo millor hasta el pressupost.
2: Correcte, s'està jugant possiblement tocar el més gran que ha pogut tocar València Bàsquet, i no és un títol,
0: però
2: és una Final Four, i això crec que era per a que totes les parts estigueren en la mateixa línia de afavorir. No ha sigut així. El de Saragossa queda en l'aire per marcar un poquet d'aixa data, però el partit d'ahir que ja penalitza, ja ix penalitzant a València Bàsquet en aixa lesió, en aixa fractura de Braxton Key, i que deixa a l'afició i al club en si, i a Pedro Martínez també, la mateixa imatge de Pedro Martínez quan li passa i està en terra en el parquet, se tira les mans així al cap, com agachant-se pensant, tots teníem en el cap que això no se tenia que jugar, i finalment acaba passant lo que ningú esperava. Hi ha que encarar-ho, i Braxton Key que va apurar, se té que apurar, el club no deixa de dir si podrà o no podrà, però que van a estirar-ho fins a l'últim instant.
0: D'esta és la Lliga de Futbol, Fernando, on en tenim una cada setmana.
1: Sí.
0: Pero eso día que me extrañaba tanto.
1: Pero es verdad, pero es que incluso en el fútbol, en muchas ligas, a veces pasa.
0: Bueno,
1: pasa. Inglaterra lo suele hacer.
0: Pero Portugal se juega hoy toda la jornada porque un de los equipos venía de jugar. El Braga, creo que venía.
1: Sí, el Sporting de Lisboa, ¿no?
0: Sí, o el.
1: No,
0: el Braga, el Braga.
1: El Sporting
0: Braga.
1: De Braga.
0: Sporting el Sporting de Braga venía de jugar, no sé si Conference o Europa League, una de las dos.
1: Sí. Creo que Europa League fue el que eliminó al Betis, me parece.
0: En efecto,
1: ¿no?
0: Y creo que, pues para el descanso, ¿qué tal? Per a que ningú tinga més avantatge que altre, lògicament li donen aquest descans a l'Esportiu de Braga, però passen tota la jornada a dilluns. en Espanya encara sembla que a voltes se les donem de que tenim una infraestructura de mirar les coses i tal, i després remen les coses més bàsiques.
1: Però més que per equilibrar la competició domèstica,
0: sí.
1: Es decir, para concederle una mayor probabilidad de éxito en la competición internacional, claro, europea.
0: Es que son las dos, es decir, cosas.
1: Claro, o sea, sí, pero estamos viendo, por ejemplo, en la Liga Española lo que están influyendo todos estos equipos que todavía están en Europa. Y la competición nacional ya no tiene nada que hacer. Correcte. Y la han dejado un poquito de lado, ¿no?
2: Y una otra cosa.
1: Pero es al revés. Es tratar de concederle una mayor probabilidad de éxito. Razones suficientes para competir mejor en Europa, que es de lo que se trata.
2: La lògica, que és el que llamen, te imposa que, simplement per això, que tu acabes de dir, no? Claro. Per tindre més possibilitats,
1: claro.
2: I després darrere amaga una altra història, que és jugar en les mateixes condicions que va vindre el rival així. Per què? Perquè ha descansat en les dos caps de setmana Panathinaikos en la seua lliga. Estem faves o se ho fem. O sigui, se tirem pedres contra nosaltres mateixa. I després volem alardejar que...
0: Sí, després quan un equip espanyol arriba lluny de les competicions europees, diguem, no, que tenim un gran campionat perquè la competició europea no serà pel que ajudeu.
2: En este cas ja és ixa línia, de voler competir en la mateixa condició que va competir el teu rival, que venen de descansar, i València Basket ve de patir un partit que el va penalitzar en ixa forma de lesió.
0: Bueno, pues volíem començar a parlar de bàsquet, ja ho hem fet. Passem al futbol. Com està la lluita pel descens, eh?
2: Buf! Està. La veritat és que el que se descuide... I el punt que acaba d'aconseguir el Girona, ojo, que també cada punt, cada situació pot valdre una vida extra, eh? Però sí, està molt apretada, tots els equips venen apretant en este tram final, alguns també jugant bé a futbol.
0: I sobretot, Nacho, i enllaçant amb el partit del València, amb resultats, jo crec que era a les 4 de la vesprada, ningú esperava que el València isquera de Sant Mamés amb els 3 punts a la butxaca.
2: No, ningú ho esperava. Però jo també te vaig dir una cosa, que crec que en el tema de l'Atlètic Club de Bilbao, jo, no és que me queda despagat, sinó veig a un equip també Mortimer, sense la pura essència de lo que ells han transmet.
0: És cert que la massada de Pedro una altra volta a Nico Williams, pues jo crec que els va passar factura, però sobretot jo hi ha una... M'encanta Ernesto Valverde com a entrenador, però jo aquesta idea que té d'anunciar amb tanta antelació que se'n va dels equips, Fernando...
1: Bueno, però quedaven tres jornades.
0: Però és que sempre que ho fa els equips, si veus el rendiment...
1: Bueno, quedaven tres jornades, todavía peleaban por Europa, però bueno, lo tienen difícil, aunque lo pueden conseguir, però sinceramente sí que és verdad que ha sido un equip muy irregular a lo largo
2: molt,
1: de la temporada.
2: Molt,
1: se ha pensado, además, incluso se ha hablado...
0: Pero bueno, para regular el Valencia se acababa.
1: Ha dado la sensación de que Valverde incluso podría haber caído a lo largo de esta temporada, ¿no? Al final yo creo que han hecho las cosas bien, el equipo pues bueno, termina de la mejor manera posible, va a terminar de la mejor manera posible. Tiene una oportunidad todavía de poder clasificarte, pero los 3 puntos de ayer eran vitales para ellos. Pero sí que es verdad que es un equipo que, claro, con esa filosofía, donde más problemas tiene, fíjate que está teniendo problemas atrás también, pero donde más problemas tiene es arriba. Vamos a ver, está jugando con Guruceta.
0: Sí.
1: Es verdad que tiene a los dos Williams y a Sancet, pero Nico ya hemos visto cómo está. Y bueno, y lo de Iñaki fue tremendo. O sea, lo vi lento, mal físicamente. No sé si a lo mejor incluso más alto de peso, pero vamos a ver que si ese equipo con esa filosofía le cuesta encontrar gente a nivel ofensivo que marque diferencias, y cuando los tiene, pues no están a un gran nivel, tu delantero es Guruceta y el equipo está tan irregular, pues bueno, es verdad que pocos... No, o sea, lo vi lento, mal físicamente, no sé si a lo mejor incluso más alto de peso, pero vamos a ver que si ese equipo con esa filosofía le cuesta encontrar gente a nivel ofensivo que marque diferencias, y cuando los tiene, pues no están a un gran nivel.

0: Són les 7.
1: Les notícies del matí, amb Alba Requejo.
0: Bon dia, dimarts 12 de maig, i avui ens despertem amb un nou positiu per antivirus. Ahir, a última hora, coneixíem el positiu d'un dels pacients ingressats en el Gómez Ullà a Madrid. És un primer resultat provisional. L'home no té símptomes i està ingressat en la unitat d'alt aïllament a l'espera de la pròxima PCR de confirmació. Algunes hores abans d'això, el govern espanyol posava punt final a la fase d'evacuació del passatge i de part de la tripulació del vaixell. El creuer està ja de camí al port de Rotterdam, als Països Baixos. A partir de les 9:30 sabrem més d'aquest dispositiu després de la reunió prevista entre el president del govern i el de l'OMS. I tot això en una jornada de ressaca, d'anàlisi després de la històrica jornada de vaga educativa d'ahir. De seguida ho ampliem. Anem primer amb els titulars.
1: Les notícies del matí.
0: Ho hem dit, primer dia de vaga indefinida i de mobilització massiva del professorat per l'ensenyament públic.
2: Escolta, Ordi! La vaga ja està ací! Vaga indefinida!
0: Segons els sindicats, el 90% dels docents han fet vaga. Segons la conselleria, Toni Cano, bon dia, poc més del 50%.
3: Bon dia, Alba. Una jornada històrica, diuen els docents. Sentim Marc Candela, de l'STPB, Txelo Valls, de Comissions Obreres, José Seco, del CESIF, i Maica Martínez, d'UGT del País Valencià.
4: Vaga indefinida.
5: I que desborda totes les previsions que teníem.
6: Creemos que esto debe de ser un punto de inflexión para que la conselleria muestre un talante negociador real.
7: Tema de les ràtios, tema de les plantilles, tema de les infraestructures dignes, també el tema salario.
3: Des d'Educació s'insta el professorat a sentar-se, a negociar i continuar, per tant, amb aquestes converses, però demanen, com a bon gest, desconvocar la vaga. El secretari autonòmic no descartava ahir, de fet, fer el primer pas. Daniel Maquebol.
8: Nosotros no somos ni especialmente orgullosos ni tozudos. Si tenemos que dar el paso, lo daremos. Nos da igual que no dé.
0: València i Alacant encapçalen l'increment del preu del lloguer en l'última dècada.
3: Ho diu l'Institut Nacional d'Estadística, que mostra que en conjunt la Comunitat Valenciana lidera també l'increment del preu del lloguer a tot Espanya, amb una pujada del 5% el 2024 respecte a l'any anterior. Entre el 2014 i el 2024, 10 anys, el preu de la vivenda de lloguer s'ha encarit, Alba, més d'un 23% a tot Espanya.
0: I atenció a la crida que ens arriba des del Banc d'Aliments de Castelló a les portes del gran recapte de primavera.
3: Necessiten entre 100.000 i 150.000 quilos d'aliments per atendre les necessitats de més d'un 3% de la població de la província en situació vulnerable. L'ajuda és més necessària ara que s'ha disparat el preu de la cistella de la compra.
0: I en els esports, el futbol en primera divisió no para. Avui comença la jornada número 36 amb la participació de dos equips valencians. Òscar Forés, hola.
9: Bon dia, Alba. Sí, seran dos partits clau per al Llevant i l'Elx en esta jornada intersemanal. Granotes i Franja Verds, immersos en la lluita per la permanència, juguen a casa de dos aspirants a l'Europa League, el Celta i el Betis. El Llevant ho farà a les 7 de la vesprada, l'Elx a les 8. Demà ja serà el torn del Villarreal contra el Sevilla a la Ceràmica i l'últim a jugar serà el València dijous contra el Rayo a Mestalla.
0: Després més. Gràcies.
9: A tu.
0: I pel que fa a l'oratge, avui tenim algunes novetats. Tornen les tempestes, on es formaran, Antonio Sánchez? Bon dia.
10: Bon dia, Alba. Es formaran cap al nord. Tenim avís groc activat per ratxes fortes de vent acompanyant a aquestes tempestes. També pluja de més de 20 litres per metro quadrat en una hora. Serà als ports, al Baix Maestrat i també l'Alt Maestrat. A la resta, encara amb temperatures altes, però després ho veiem en més detall.
0: Gràcies, Antonio. Pel que fa al trànsit, atenció perquè ja tenim primeres retencions, són de pocs quilòmetres en carreteres com ara a València, la CB30, a Paterna, la B30 a Mislata. I així, per tant, es presenta de moment el dia. De seguida en aprofundim en tot això. Vicenç Obert està en la producció, Sofia Álvarez al cap del comandament tècnic. Breu parèntesi i anem amb tot.
11: Apunt Ràdio amplia l'oferta informativa. Apunt Ràdio. De dilluns a divendres de 7 a 8 del matí. Alba Requejo dona el tret d'eixida a l'actualitat amb el primer informatiu del dia. Informatius d'Apunt Ràdio. De tu a tu.
12: Un cel blau. Un parasol roig. Una tovalla a la groga. Una excursió a una cala. Una becadeta a l'ombra. Un poal i la seva pala. Un biquini al vent. Un llibre a la platja. Un sentir que es para el temps. Un ací, un ara i una pregunta. Serà això la felicitat? Comunitat Valenciana. Actitud mediterrània.
4: Comença el procés d'admissió per al pròxim curs escolar 2026-2027 en la Comunitat Valenciana. Recorda, amb el districte únic, tu tries el centre educatiu per als teus fills i filles. Informa't de totes les novetats en adminova.gba.es. La teua decisió, el seu futur. Llibertat educativa. Generalitat Valenciana.
13: La integral de conciertos para piano de Beethoven en Les Arts. La orquesta de la Comunitat Valenciana y el pianista Javier Perianes abordan los 5 conciertos en 2 jornadas consecutivas. El 14 de mayo, conciertos 2, 3 y 4. Y el 15 de mayo, los conciertos 1 y 5. Beethoven en toda su grandeza. Pack para todos los conciertos con un 25% de descuento. Les Arts, para amar a Beethoven.
14: Som a punt. Gràcies per acompanyar-nos.
0: Segona jornada de vaga indefinida del professorat valencià. La primera, ahir, ens deixava mobilitzacions massives a València, Alacant, a Castelló i també sector paralitzat a pràcticament tot el territori. Quan són les 7 i 6 minuts, analitzem. Quines són, de moment, Toni, les xifres de seguiment?
3: La Conselleria d'Educació el situa en les últimes dades actualitzades ja ahir de vesprada en un 50,12%. Els sindicats asseguren que entre el 85 i el 95% del professorat s'ha sumat a la vaga en esta primera jornada. Destaquen que en alguns centres només hi han assistit els servicis mínims.
0: La vaga s'acompanya de manifestacions als carrers de Castelló, de València i d'Alacant. Esta és la crònica d'una jornada de mobilitzacions, la signa Carles González.
15: València, amb més de 20.000 persones, segons delegació del govern, ha protagonitzat una mobilització multitudinària i històrica. La mateixa imatge es vivia a Alacant en una altra convocatòria massiva amb 12.000 persones. Ací i allà, en la capçalera, estaven els 5 sindicats convocants amb un missatge d'unitat i d'èxit. Escoltem per este ordre Txelo Valls, de Comissions Obreres, i José Seco, de CESIF.
5: Això és un seguiment històric y que desborda todas las previsiones que tenía.
6: Creemos que es un gran éxito, creemos que esto debe de ser un punto de inflexión para que la Consellería muestre un talante negociador real.
15: El menú de les reivindicacions ha fet sentir amb força a tot el territori. Maica Martínez, d'UGT.
7: Tema de les ràtios, tema de les plantilles, tema de les infraestructures dignes, també el tema salari. El tema salari és molt important per al docent. Siguem els pitjors pagats.
15: Les mobilitzacions han tingut una participació molt activa a Castelló, més de 5.000 persones, i s'han estès també per molts pobles. Amb una demanda unànime, els sindicats volen una resposta global i real de la Conselleria d'Educació a tot el que reclamen. Marc Candela, de l'STEP.
16: Que la Conselleria ens posi una proposta damunt de la taula de tots els temes i que siga satisfactòria i que el professorat que tenim darrere avali aquesta proposta de la Conselleria. Si no, la vaga continuarà.
15: Així conclou la primera jornada d'esta vaga indefinida i inèdita en què els sindicats han eixit en força al carrer, han mostrat el seu poder de mobilització i han aconseguit paralitzar l'educació a tota la Comunitat Valenciana.
0: Bé, i què diuen des de la Conselleria? El missatge no ha canviat. Insten els sindicats a assentar-se i a continuar negociant, però demanen, com a bon gest, desconvocar la vaga.
3: Ahir de vesprada compareixia el secretari autonòmic, Daniel McEvoy, que no tancava la porta a ser els que prenguen la iniciativa i assenyalava els sindicats com a responsables, va dir, d'haver trencat les negociacions.
8: Nosotros no somos ni especialmente orgullosos ni tozudos. Si tenemos que dar el paso, lo daremos. Nos da igual que no dé. Lo que queremos es sentarnos a seguir negociando. Lo que yo personalmente, y esto ya es una opinión personal, no puedo comprender, es que hayamos llegado a este punto cuando todavía estaba abierta la vía de la negociación. Yo entiendo medidas tan extremas cuando se rompe absolutamente la negociación. A ese punto no habíamos llegado todavía.
0: Bé, poc abans de la roda de premsa, d'esta roda de premsa del secretari autonòmic, el Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana ratificava el decret de servicis mínims aprovat per la Generalitat.
3: Sí, l'alt tribunal valencià ponderava els drets a la vaga i a l'educació per a concloure que l'interès general de l'alumnat de segon de batxillerat poques setmanes abans de la pau és preponderant. En esta línia, el president de la Generalitat, en xarxes socials, ha dit que entén les reivindicacions, però que pensa en els alumnes de segon de batxillerat i en les famílies, i que el govern, ha dit Pere Llorca, estarà sempre al seu costat. A les Corts hem sentit opinions contraposades. Els socialistes han demanat que el president de la Generalitat encapçale les negociacions amb els sindicats davant del fracàs de la consellera d'Educació. També Compromís exigís al Consell que faci un pas avant per a parlar amb els sindicats. Després d'un primer dia de vaga que han qualificat d'èxit històric. El Partit Popular i Vox diuen que entenen les reivindicacions del professorat, però no comparteixen que es faci una vaga quan està acabant el curs.
0: I en este dia de vaga educativa, l'altra cara de la moneda ha sigut la de les famílies, que tenien dues opcions: portar a les criatures a l'escola en servicis mínims o buscar alternatives de conciliació.
17: La chicoteta la tienen abuelos y els majors al cole.
18: Todos trabajamos y los niños no se pueden quedar en casa.
19: Nos han posat una película.
20: Bien, jugando.
21: Estás en el pati y ven una peli.
22: Muy bien.
23: Muy bien. Claro, no han hecho nada.
0: A les portes dels centres hem vist este dilluns menys estudiantat de l'habitual, però també certa preocupació per si l'acord no arriba i la situació s'allarga.
24: También tienen que reivindicar sus derechos
25: por sus condiciones, que mejoren, y también por condiciones por nuestros hijos. Si se alarga más, no lo sé.
26: Espero que no se alargue mucho.
27: Si se alarga, que no les solucionen y no volen donar clase, no tienen más remedio que pasar, pero no tengan que pasar.
0: Sobre la crisi de l'antivirus, l'última hora passa pel positiu, Toni, que ha donat un dels ciutadans espanyols.
3: És un home, formava part del passatge i està asimptomàtic, però ingressat a la unitat d'alt aïllament i a l'espera de la pròxima PCR de confirmació. La resta està en les habitacions individuals, on van arribar diumenge alguns fent exercici, com per exemple la valenciana Aitana Forcent, que ha publicat en xarxes dos fotos, una de l'Skyline, que es veu des de la finestra del Gómez Ulla, i una altra d'una manta i una goma en terra. Ha escrit: fes el que pugues amb el que tens.
0: Ahir a les 7 era quan acabava a Tenerife la fase d'evacuació del passatge i part de la tripulació de l'Ondius. El creuer viatja ja a estes hores de camí del port de Rotterdam als Països Baixos. Ens fa la crònica el Pidia Beiber.
28: A la mitjanit aterraven a l'aeroport d'Eindhoven els passatgers i la tripulació no essencial, en total 22 persones. En un altre avió, amb 6 persones, aterraven els creueristes que continuaran viatge a Austràlia. Però, segons el ministre de Salut australià, continuaran als Països Baixos durant 48 hores de màxim. La repatriació és complexa perquè es necessita, diu, una tripulació disposada a sotmetre's a una quarantena després d'aterrar a Perth. Precisament des de l'Hospital d'Amsterdam, on estan ingressats els positius, s'ha decretat la quarantena de 12 treballadors per no seguir correctament els procediments sanitaris, segons informa la premsa neerlandesa. A bord de l'Ondius continuen 26 tripulants, que està previst que arriben a Rotterdam diumenge. Allí serà desinfectat. Desinfectat està ja el port de la Granadilla. S'ha fet durant la nit i matinada. Aquestes tasques es referia a la ministra Mónica García.
29: De les pròximes hores ja tenim el protocol, bueno, que és un protocol que està establert, i procedirem a la desinfecció de la única zona per la que han passat els passatgers i la tripulació.
28: A partir de les 9:30 d'avui sabrem més del dispositiu de rescat després de la reunió entre el president del govern i el de l'OMS.
0: I sobre la dona ingressada a l'Hospital de Sant Joan d'Alacant, estem pendents de la tercera PCR que li han de fer després de donar negatiu en les dues anteriors. Anem en directe a Alacant. Pilar Llorca, hola.
30: Molt bon dia. Sí, estava previst que ahir a última hora de la vesprada li tornaren a fer una altra que confirmara els dos negatius anteriors. La mostra l'enviaran al Centre Nacional de Microbiologia perquè l'analitzen. La dona, veïna de la platja de Sant Joan, continua sense símptomes, segons fonts de conselleria, encara que en un inici sí que presentava dificultats respiratòries i tos. És per això i pel fet que va compartir un vol amb una de les víctimes mortals del creuer Ondius que es va activar el protocol. Està ingressada en una sala de pressió negativa i si Sanitat no canvia de decisió, la pacient farà la quarantena ací, a l'Hospital de Sant Joan d'Alacant.
0: Gràcies a Pilar. De l'actualitat de la Dana, dos titulars. El primer té a veure amb el procediment judicial. El fiscal avala la investigació indirecta de la jutgessa a l'expresident, a Carlos Mazón.
3: En un escrit exposa que les diligències de la magistrada són ajustades a dret. En un altre, el fiscal també considera adequat que se cite a declarar com a testimonis els consellers José Antonio Rovira, aleshores titular d'Educació, i Miguel Barragina, d'Agricultura. Ho havia demanat Alba l'acusació popular de compromís.
0: Eix era un dels titulars. El segon, el tancament de la comissió d'investigació a les Corts. Toni, este dilluns han passat ja els últims compareixents.
3: Així és, un representant sindical de la Policia Nacional, que ha criticat l'actuació del govern espanyol, ha dit per falta de voluntat política. També hi ha acudit el comissionat de la Generalitat per a la recuperació, Raül Mérida, i un alt càrrec de la Conselleria de Medi Ambient. Tots dos han destacat l'esforç de la Generalitat els dies posteriors a la Dana i en la reconstrucció.
0: Els grups polítics han fet també balanç d'esta comissió. Socialistes i Compromís denuncien que s'ha tancat en fals perquè no s'ha citat els responsables d'emergències. Per al Partit Popular i Vox, en contra, els grans absents han sigut els representants del govern espanyol. Ens ho conta Adelaida Ferrer.
1: En Compromís, la portaveu adjunta Isaura Navarro lamenta el que qualifiquen de tancament en fals. Diuen que hi han faltat testimonis clau i documentació i demanen una nova comissió que permeta interrogar els compareixents.
2: No han volgut treballar, no han volgut convocar i no han volgut saber la veritat.
1: Però PP i Vox la donen per tancada. José María Llanos, síndic de Vox, critica les absències dels responsables del govern espanyol i no hi veu raó per allargar-la.
4: Consideramos que hay que cumplir los plazos y no hay razón para continuarla.
1: L'argument no convenç tampoc els socialistes. El síndic José Muñoz ha anunciat que durant la petició de pròrroga al pròxim ple de les Corts.
9: El Partit Popular i Vox tenen temps per a recapacitar. Les víctimes han sigut clares demanant que no es tanque la comissió.
1: I els populars els acusen d'usar artificis, diu el síndic Nando Pastor, per a no compareixer.
10: Dar la espalda a la comisión, burlarse de la comisión, para encima que ahora vengan los suyos a decirnos que se tiene que prorrogar esto.
0: Per cert que el govern espanyol ha assignat 1.300 milions a la Comunitat Valenciana, ho ha fet per a despeses de la Dana, és un acord al qual ha arribat este dilluns.
3: Són partides lligades al fons de finançament a comunitats autònomes derivades de l'aprovació d'un decret de mesures tributàries urgents per a les víctimes de sinistres de la Dana i altres situacions d'emergència que el Consell de Ministres va aprovar el 28 d'abril.
0: Una altra previsió per avui. El Consell de Ministres aprovarà la llei d'integritat del Sistema Nacional de Salut, una llei, Toni, pensada per a blindar la gestió pública de la sanitat.
3: La futura llei, a la qual encara li quedaria el recorregut d'aprovar-se en el Congrés, derogaria l'actual, que va obrir la porta perquè grans grups com Quirón o Rivera Salut pogueren gestionar hospitals públics. A més, el text definitiu també facilitaria la reversió dels models de gestió privatitzada de centres públics. A la Comunitat Valenciana només queda privatitzat encara l'Hospital d'Elx Vinalopó. L'arribada d'estos grups a la gestió d'hospitals públics va tindre un dels grans exponents a l'Hospital d'Alzira, a la Ribera Alta, gestionat per Ribera Salut, amb un model que després es va exportar a hospitals madrilenys. Fa poc, la gestió de Ribera Salut feia saltar les alarmes per les pràctiques sanitàries que utilitzen per estalviar costos en fer-se públics uns àudios en els quals el CEO, els gerents, reconeixia derivar els pacients menys rendibles o correus electrònics en els quals instava la plantilla a reutilitzar material d'un sol ús com són els catèters. La nova normativa limitaria la gestió privada a situacions excepcionals i ho faria amb diversos requisits. Assegura el govern espanyol que vol evitar la proliferació de models privats amb menor capacitat de control institucional i també la falta de transparència.
0: Són les 7 i 17 minuts. La Comunitat Valenciana lidera l'increment del preu del lloguer a tot Espanya amb una pujada del 5% en 2024. A més, hem sabut, segons les dades de l'INE, que València i Alacant encapçalen l'increment del preu del lloguer en les capitals de província en l'última dècada.
3: La Comunitat Valenciana encapçala l'increment del preu del lloguer a tot Espanya amb una pujada del 5% el 2024 respecte a l'any anterior. A la ciutat de València l'increment es va disparar fins al 5,9% i en municipis com Vilamarxant, al Camp de Túria o Sagunt, al Camp de Morvedre, va créixer per damunt del 6%. En l'àmbit de tot Espanya, els preus de la vivenda de lloguer van pujar un 3,5% l'any 2024, l'augment més gran del 2019, cosa que encadena 10 anys a l'alça, segons l'estadística experimental de l'Institut Nacional d'Estadística, publicada a Alba este dilluns.
0: I si mirem, Toni, les dades més a prop?
3: Per capitals de província, hi ha dues ciutats valencianes en el pòdium de l'augment dels preus de lloguer. València, que ocupa el primer lloc amb un increment interanual del 5,9%, i Alacant, que amb un 5,1% ocupa la tercera posició i que queda només una dècima per darrere de Màlaga, que queda en segona posició amb un 5,2%. Entre el 2014 i el 2024, 10 anys, el preu de la vivenda de lloguer s'ha encarit més d'un 23% a tota Espanya, segons aquestes dades de l'INE.
0: El Banc d'Aliments Atenció de Castelló ha fet una crida a la col·laboració poques setmanes abans que comenci la campanya del gran recapte d'aliments de la primavera. L'organització ha posat el focus en l'encariment dels preus, que fa que a les famílies els siga més difícil col·laborar aportant productes bàsics i menjar.
3: Al febrer, el Banc d'Aliments de Castelló de la Plana va posar l'atenció al fet que l'encariment de la cistella de la compra pressionava les classes mitjanes i posava encara en més risc les famílies més vulnerables. Ara asseguren que les donacions s'han reduït i que necessiten arreplegar entre 100.000 i 150.000 quilos d'aliments per a poder donar resposta a les necessitats de milers de persones de les comarques del nord.
0: I la delegació del govern contra la violència de gènere ha confirmat en les últimes hores com a assassinat masclista l'assassinat de la jove de 21 anys de Carabanchel dissabte passat. Informa Iria Sebastià.
5: Els fets es remunten al matí de dissabte passat quan uns veïns trobaren a la víctima estès al carrer amb un fort colp al cap. Malgrat els esforços, la jove no va poder recuperar-se de les ferides. La investigació ha acabat amb la detenció de la seva parella com a presumpte autor del crim, un home de 23 anys que ja tenia denúncies prèvies per maltractament. Un patró que repetís i que ha provocat la reacció del president del govern, Pedro Sánchez, que ha enviat un missatge de còndol en X a la família i assegura que la nostra societat no pot suportar la violència masclista i ens tindran enfront fins a erradicar-la. Amb este últim crim, la xifra puja de 9 dones assassinades des de començament de 2026, un total ja de 1.360 des que es van iniciar els registres al 2003.
0: I si ara al món, Donald Trump no només qualifica la resposta iraniana a aquella proposta dels Estats Units d'inacceptable, els ho contarem ahir, sinó que en les últimes hores s'ha referit a ella com a una proposta estúpida. Manté que ni tan sols l'ha llegida, sencera, i diu que l'actual alto el foc està ferit de mort. Ens ho conta Rafa Salom.
6: Si l'Iran qualificava la seva última proposta com a raonable i generosa, Trump manté que es tracta d'un tros de fem, que ni tan sols l'ha llegida sencera. Trump diu que l'alto el foc està en perill de mort. Ara mateix està a la unitat de cures intensives. El cap de la Casa Blanca es queixa que el règim de Teheran no parla de no tindre un arma nuclear, però al mateix temps assegura que seran els Estats Units els que recuperen l'urani enriquit de les instal·lacions iranianes bombardejades. L'Iran manté que en esta primera fase el tema nuclear no està en discussió. El primer ministre d'Israel s'ha avançat a Trump i ha advertit que la guerra no ha acabat.
7: But it's not over.
6: Després de les últimes declaracions, des del despatx oval, Netanyahu ha convocat el gabinet de crisi israelià d'urgència.
0: I seguim als Estats Units. Col Allen, l'acusat, recordaran, d'intentar assassinar Trump en el sopar de corresponsals que se celebra a la Casa Blanca, s'ha declarat, atenció, no culpable dels fets. Enrique Tena.
11: Sí, l'home de 31 anys, resident de Califòrnia, està detès des del passat 25 d'abril, el dia del tiroteig. Recordem que este professor i programador informàtic està acusat d'intent de magnicidi, un fet que podria comportar-li cadena perpètua, juntament amb dos delictes més relacionats amb l'ús i el transport d'armes de foc i un quart per agressió a un agent amb una arma mortal. Durant la visita no va prendre paraula i va ser la seva advocada d'ofici qui va intervindre en nom seu per comunicar que rebutjava totes les acusacions formulades per la fiscalia, que es declarava no culpable. La pròxima audiència judicial ha quedat fixada per el 29 de juny.
12: Escoltes A Punt, les notícies del matí.
0: 7:22, anem amb els esports. Encara no ha acabat una jornada de Lliga i ja tenim una altra, Òscar Forés, la de nou.
13: Sí, Alba, va, foc seguit això. L'antepenúltima jornada que obrin a les 7 d'esta vesprada el Celta i el Levant a Balaïdos. Els granotes han viatjat a Vigo motivats després de la remuntada contra l'Osasuna, però a l'estadi del Celta trobaran una situació complicada. El Celta necessita els 3 punts per a consolidar-se en zona europea. Per a este partit, Luis Castro recupera dos jugadors importants com Ivan Romero i Kervin Arriaga. Trencar la mala ratxa fora de casa és vital en la lluita per la permanència, però el tècnic granota és sabedor de la dificultat d'este duel. Escoltem Luis Castro.
14: Penso que los puntos que han sido suficientes en otros años, en muchos de los otros años, ese año no vaya a ser suficiente. Cuando era niño era muy buena matemática, pero evidente no. Es ciertamente uno de los mejores equipos de la liga, tenemos que estar muy concentrados porque es un equipo con mucha calidad.
13: I l'Elx també juga avui un partit vital en la lluita per esta permanència i ho fa també fora de casa contra un rival amb aspiracions europees, el Betis de Manuel Pellegrini, que busca certificar la quinta i última plaça Champions. No serà un partit fàcil el de la Cartuja per als franjaverds, però Sarabia avisa.
16: Estamos preparados, tenemos juego, tenemos personalidad, sabemos lo que nos estamos jugando, sabemos que vamos ante un grandísimo equipo con un estadio espectacular, una grandísima afición, pero estamos preparados.
13: I amb tants equips implicats i tant en joc, controlar la pressió i les emocions jugarà un paper fonamental.
16: Transmitirle confianza.
13: Però Sarabia avisa.
16: Estamos preparados, tenemos juego, tenemos personalidad, sabemos lo que nos estamos jugando, sabemos que vamos ante un grandísimo equipo con un estadio espectacular, una grandísima afición, pero estamos preparados.
13: Y amb tants equips implicats i tant en joc, controlar

0: Finalment, Rafa Mir entrarà en la convocatòria i podria tornar a disputar minuts després de la seva lesió. També Álvaro Rodríguez ha viatjat amb l'equip a pesar de la pèrdua recent de son pare. Recorden el partit a les 8 a l'estadi de la Cartuja.
1: Recordarem, i avui arranca la jornada 36, però anit Òscar encara es va disputar un últim partit de la 35.
0: Sí, el Rayo Vallecano-Girona. Els madrilenys avançaren ja les acaballes del partit amb un gol d'Alemão en el minut 86 i quan pareixia que els 3 punts es quedaven a Vallecas, l'incombustible Cristian Estuani feia el definitiu 1-1.
1: I els que afronten també una setmana que pot marcar la temporada són els equips professionals del València Bàsquet.
0: Sí, comencem pels Six, que demà dimecres a les 9 es veuran les cares en el quint i definitiu partit de la sèrie contra el Panathinaikos. Aquell qui guanya estarà en la final a 4. Els valencians jugaran a casa, però arrosseguen problemes físics en la plantilla. Braxton Key, a qui li van trencar el nas en el partit contra el Baskonia, intentarà jugar amb una protecció. Tampoc està clar que arriben Josep Puerto amb un esquinç de turmell i Xavi López Aróstegui. L'equip tornarà este matí als entrenaments per a preparar eixe partit clau. I dijous serà el torn de l'equip femení amb el primer partit de la final de la Lliga. És el millor de 3 i, en este cas, la sèrie començarà a Saragossa contra el Casa de Montalba.
1: Doncs, Òscar, després ens contes més.
0: Ampliem.
1: Tornes i ampliem. Són les 7:25. Pausa i seguim.
2: La jornada intersemanal de primera divisió es juga al punt a punt. Este dimarts, des de les 6:30, Celta Llevant i Betis Elx. Dimecres, també des de les 6:30, Villarreal-Sevilla. I dijous, des de les 6, València-Rayo Vallecano. Tots els partits en directe, com sempre, en el punt a punt de Punt Ràdio.
3: El 26 y 27 de mayo vuelve a Feria Valencia la cita para potenciar la internacionalización de las pymes de la Comunidad Valenciana. El Congreso Go Global cumple 10 años ayudando a las pymes en su apertura exterior, ofreciendo oportunidades de negocio y atrayendo la presencia de compradores internacionales. Organizan IBACE Internacional y las Cámaras de Comercio de la Comunidad Valenciana, con el patrocinio de ICEX y el apoyo de Fondos FEDER. Inscríbete gratis en congresogoglobal.com.
4: Sostenibilitat ve de llatí sostinere y significa sostindre. Sostindre es cuidar. Els que ens visiten, treballen o donen treball, els que fan comunitat i els que creuen en un model de turisme socialment sostenible. Turisme, Comunitat Valenciana. El turisme que sosté. Finançat per la Unió Europea, Next Generation, Pla de Recuperació, Generalitat Valenciana, Govern d'Espanya.
5: Les notícies del matí, amb Alba Requejo.
1: 7:27, actualitzem titulars. Un dels pacients ingressats en el Gómez Ulla a Madrid ha donat positiu per antivirus.
6: És un primer resultat provisional. L'home no té símptomes i està ingressat en la unitat d'alt aïllament i a l'espera de la pròxima PCR de confirmació. A última hora d'ahir, el govern espanyol posava punt final a la fase d'evacuació del passatge i part de la tripulació del vaixell. El creuer està ja de camí al port de Rotterdam, als Països Baixos.
1: I totes són una jornada de ressaca d'anàlisi després de la històrica vaga educativa d'ahir. Els sindicats xifren en un 90% el seguiment. Segons Conselleria, l'han seguida poc més del 50% dels docents.
6: Una jornada històrica, diu el professorat. Des d'Educació s'insta el professorat a sentar-se i continuar negociant, però demanen com a bon gest desconvocar la vaga. El secretari autonòmic no descartava ahir, de fet, fer el primer pas.
1: I una dada, València i Alacant encapçalen l'increment del preu del lloguer en l'última dècada.
6: Ho diu l'Institut Nacional d'Estadística, que mostra que en conjunt la Comunitat Valenciana libera també l'increment del preu del lloguer a tot Espanya amb una pujada del 5% el 2024 respecte a l'any anterior. Entre el 2014 i el 2024, 10 anys, el preu de la vivenda del lloguer s'ha encarit més d'un 23%, Alba, a tot Espanya.
1: I atenció a la crida que fa el Banc d'Aliments de Castelló a les portes del gran recapte de la primavera.
6: Necessiten entre 100.000 i 150.000 quilos d'aliments per atendre les necessitats de més d'un 3% de la població de la província en situació vulnerable. L'ajuda és més necessària ara que s'ha disparat el preu de la cistella de la compra.
1: Pel que fa al trànsit a aquestes hores, atenció, perquè ja tenim les primeres retencions a les carreteres. A València, la CB30 a Paterna presenta alguns embussos, també ho fa la B30 a Mislata, i a Picanya hi ha complicacions en la CB36.
5: Estàs escoltant A Punt, les notícies del matí.
1: Són les 7 i 29 minuts, segona jornada de vaga indefinida del professorat valencià. La primera, ahir, ens deixa mobilitzacions massives, tant a València com a Alacant i Castelló. També ens deixa un sector

0: pràcticament paralitzat en tot el territori. Toni Cano, quines són les xifres que tenim de seguiment?
1: La conselleria situa en les últimes dades actualitzades ja ahir de vesprada en un 50,12%. Els sindicats asseguren que entre el 85 i el 95% del professorat s'ha sumat a la vaga en esta primera jornada. Destaquen, Alba, que en alguns centres només hi han assistit els servicis mínims.
0: La vaga s'ha acompanyat de manifestacions als carrers de Castelló, de València i d'Alacant. Esta és la crònica d'una jornada que signa Carles González.
2: València, més de 20.000 persones, segons delegació del govern, ha protagonitzat una mobilització multitudinària i històrica. La mateixa imatge es vivia a Alacant en una altra convocatòria massiva amb 12.000 persones. Ací i allà, en la capçalera, estaven els 5 sindicats convocants amb un missatge d'unitat i d'èxit. Escoltem per este ordre Txelo Valls, de Comissions Obreres, i José Seco, de CESIF.
3: Això és un seguiment històric i que desborda totes les previsions que teníem.
4: Creemos que és un gran èxit. Creemos que esto debe de ser un punto de inflexión para que la consellería muestre un talante negociador real.
2: El menú de les reivindicacions s'ha fet sentir amb força a tot el territori. Maica Martínez, d'UGT.
5: Tema de les ràtios, tema de les plantilles, tema de les infraestructures dignes, també el tema salari. El tema salari és molt important per al docent. Siguem més pitjors pagats.
2: Les mobilitzacions han tingut una participació molt activa a Castelló, més de 5.000 persones, i s'han estès també per molts pobles. Amb una demanda unànime, els sindicats volen una resposta global i real de la Conselleria d'Educació a tot el que reclamen. Marc Candela, de l'STEP.
6: Que la Conselleria ens posi una proposta damunt de la taula de tots els temes i que siga satisfactòria i que el professorat que tenim darrere avali aquesta proposta de la Conselleria. Si no, la vaga continuarà.
2: Així conclou la primera jornada d'esta vaga indefinida i inèdita en què els sindicats han eixit en força al carrer, han mostrat el seu poder de mobilització i han aconseguit paralitzar l'educació a tota la comunitat valenciana.
0: Això és el que ha donat de si este primer dia de vaga, este dilluns. Des de Conselleria el missatge no canvia, insten els sindicats a assentar-se i a continuar negociant, però demanen com a bon gest el desconvocar la vaga. Ahir de vesprada compareixia el secretari autonòmic, Daniel McEvoy, que no tancava la porta a ser els que prenguen la iniciativa i assenyalava també als sindicats com a responsables d'haver trencat aquestes negociacions.
7: Nosotros no somos ni especialmente orgullosos ni tozudos. Si tenemos que dar el paso, lo daremos. Nos da igual que no dé. Lo que queremos es sentarnos a seguir negociando. Lo que yo personalmente, y esto ya es una opinión personal, no puedo comprender, es que hayamos llegado a este punto cuando todavía estaba abierta la vía de la negociación. Yo entiendo medidas tan extremas cuando se rompe absolutamente la negociación. A ese punto no habíamos llegado todavía.
0: Y poques hores abans de la roda de premsa del secretari autonòmic, el Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana ratificava el decret de serveis mínims, de servicis mínims aprovat per la Generalitat. L'alt tribunal ponderava els drets a la vaga i a l'educació per a concloure que l'interès general de l'alumne de segon de batxillerat poques setmanes abans de la pau és preponderant. Sobre la crisi de l'antivirus, l'última hora passa pel positiu que ha donat un dels ciutadans espanyols, un home que formava part del passatge i que de moment continua asimptomàtic, però que està ingressat a la unitat d'alt aïllament i a l'espera de la pròxima PCR de confirmació. La resta dels passatgers que van arribar està en les habitacions individuals on van entrar diumenge. Alguns, per exemple, fent exercici, com és el cas d'Aitana Forsen, que ha publicat en xarxes una foto on ho demostra. Ahir a les 7, a Tenerife, acabava la fase d'evacuació del passatge i part de la tripulació de l'Ondius. El creuer viatja a estes hores camí del port de Rotterdam als Països Baixos. La crònica d'estes últimes hores d'operatiu la té el Pidia Viver.
8: A la mitjanit aterraven a l'aeroport d'Eindhoven els passatgers i la tripulació no essencial, en total 22 persones. En un altre avió, amb 6 persones, aterraven els creueristes que continuaran viatge a Austràlia. Però segons el ministre de Salut australià, continuaran als Països Baixos durant 48 hores de màxim. La repatriació és complexa perquè es necessita, diu, una tripulació disposada a sotmetre's a una quarantena després d'aterrar a Perth. Ferrer. Precisament des de l'Hospital d'Amsterdam, on estan ingressats els positius, s'ha decretat la quarantena de 12 treballadors per no seguir correctament els procediments sanitaris, segons informa la premsa neerlandesa. A bord de l'Ondius continuen 26 tripulants que està previst que arriben a Rotterdam diumenge. Allí serà desinfectat. Desinfectat està ja el port de la Granadilla. S'ha fet durant la nit i matinada. Aquestes tasques es referia a la ministra Mónica García.
9: En las próximas horas ya tenemos el protocolo, bueno, que es un protocolo que está establecido y procederemos a la desinfección de la única zona por la que han pasado los pasajeros y la tripulación.
8: A partir de les 9 i mitja d'avui sabrem més del dispositiu de rescat després de la reunió entre el president del govern i el de l'OMS.
10: N'estarem pendents d'eixa reunió i els ho contarem així en les notícies d'apunt. I sobre la dona ingressada a l'Hospital de Sant Joan d'Alacant, un apunt, estem pendents d'una tercera PCR que li han de fer després de donar negatiu en les dues anteriors. Estava previst que ahir a última hora de la vesprada li tornaren a fer eixa tercera prova que confirmara els dos negatius. La mostra l'enviaran al Centre Nacional de Microbiologia. La dona continua, com dèiem, ingressada, segons fons de conselleria, sense símptomes, encara que sí és cert que al principi presentava dificultats respiratòries. Farà la quarantena a l'Hospital de Sant Joan d'Alacant. I un últim apunt. Parlem de les eleccions a Andalusia. Els 5 candidats a la presidència de la Junta han apel·lat al que és públic, però des de la perspectiva de cada partit, des dels cribratges de càncer fins al pacte amb els independentistes i la regularització de les persones migrants. És de moment el que ha donat de si el debat electoral que va fer-se ahir per la televisió autonòmica. Maria Jesús Montero, candidata del PSOE a la presidència d'Andalusia, reclamava una sanitat pública i denunciava les llistes d'espera i les privatitzacions.
11: Lo dicen los científicos, 3 investigadores. ¿Ha leído usted el informe? Porque no habla solo de cáncer de mama, habla de cáncer de colon, habla de cáncer de próstata. Su política sanitaria está provocando unas muertes que podrían ser evitables.
10: El candidat popular Juanma Moreno continua amb la reclamació del finançament i apela a la posició de la candidata socialista en el govern espanyol.
12: Cuando uno es andaluz y cuando uno se siente tan poderosa como usted se sentía como vicepresidenta, tiene la obligación de intentar influir en algo en positivo hacia tu tierra.
11: Siempre he beneficiado a Andalucía.
12: En ningún momento, siempre. Ni en infraestructura, ni en financiación, ni en servicios públicos, Moreno. Los parados, ni siquiera los parados. No.
10: Antonio Mayo, candidat de Per Andalusia, reclamava una educació pública enfront de l'augment dels centres privats.
13: Usted no quiere que se hable de la gran deficiencia de los servicios públicos en Andalucía, que no es solo la sanidad, es una educación que empieza a normalizar que la gente tenga que pagar 3.500 euros por un curso de ciclo formativo. Vale. Es que tengo un alumno que lo hace. ¿Cómo que me va a decir que es falso?
12: 80% de las plazas de formación profesional.
13: Han crecido 80%. Más las plazas privadas que las públicas.
10: El candidat de Vox, Manuel Gavira, sense deixar el discurs de formació d'Abascal, reclama prioritats per als andalusos.
14: Nadie dice que en Andalucía fallecen 7.000 andaluces esperando las ayudas de dependencia. 7.000 en 2025, ¿eh? Pero viene uno de fuera y a los dos días ya tiene pensión completa. Pero los mayores de Andalucía fallecen esperando las ayudas de dependencia.
10: I per la seva part, José Ignacio García, candidat per Endavant Andalusia, reclamava complir acords i lluitar contra l'educació privada.
15: Mire, les hago una propuesta aquí. Aprovemos en el Parlamento de Andalucía, nada más empezar la legislatura, que no se apruebe ninguna universidad privada más en Andalucía. ¿Está usted de acuerdo? ¿Va a aprobar más universidades privadas en Andalucía? Ha aprobado 4 que las aprobó en un año, alguna con menos papeles que un conejo de campo, ¿eh?
10: Bé, present en este segon debat han estat la mort dels dos guàrdies civils la setmana passada en una operació contra el narcotràfic i també l'accident ferroviari d'Adamuz. Diumenge seran els ciutadans els que parlaran en les urnes. Són ja les 7:38 i a esta hora volem saber què és el que ens depara l'oratge. Hem comentat ja a l'inici, Antonio Sánchez, bon dia, que tindríem tempestes per avui. A on?
16: A l'extrem nord serà, Elba, esperem, ja tenim avís groc, veurem com la pluja caurà de manera intensa puntualment, més de 20 litres per metre quadrat en una hora, per això s'activa l'avís també per tronades, i no només això, sinó que aquestes tempestes també aniran acompanyades de ratxes de vent i també de granís menut, és a dir, que pot aparèixer i ser granís menut. A la resta no veurem les tempestes, però sí que veurem un augment de la nuvolositat de vesprada, i això sí, de matí també alguns núvols ancorats cap al litoral sud, que ara mateix no apareixen, però que sí que poden desenvolupar-se en les pròximes hores. Veurem en la resta del territori un ambient assolellat, marcat pel sol i també per vent de ponent, un vent que ara no bufa molta intensitat, però que després de vesprada sí que agarrarà un poquet més de força, i això sí, amb temperatures més altes cap al litoral i prelitoral. Ara mateix el termòmetre a Castelló de la Plana en els 16 graus, València 17 i Alacant 15, però després veurem com les màximes en les capitals estaran entre els 25 i els 27 graus, perquè serà en eixes zones i també en comarques com la Ribera Alta, el Camp de Túria, la Costera, la Vall d'Albaida i més cap al sud, Baix Segura i la Plana Baixa, on els termòmetres arribaran a temperatures més altes. Cap a l'interior, un poc més baixes, avui, entre els 20 i els 22 graus.
10: Antonio Sánchez, gràcies.
16: Gràcies a tu.
10: 7:39, i després de saber què és el que ens depara l'oratge, volem saber què és el que ens depara el dia, informativament parlant. Són els minuts que dediquem a conèixer quins temes preparen els nostres companys de la televisió. Elena Riego, de què ens parlareu avui en les notícies del matí? Bon dia.
17: Bon dia, Alba. Doncs avui continuarem molt pendents de la segona jornada de la vaga en el sector educatiu. Durant este matí s'esperen diferents tipus de reivindicacions. És per això que estarem en directe a Cullera, perquè avui està prevista una mobilització a les portes dels centres educatius. En la nostra taula de tertúlia també farem balanç de la primera jornada de vaga i, sobretot, de la diferència de xifres de seguiment per part de la conselleria i de sindicats. També parlarem de quines poden ser les claus per a desencallar este desacord. Seguirem ben de prop la confirmació d'un cas positiu d'antivirus entre els espanyols aïllats en el Gómez Ullà i estarem en directe a Alacant per este mateix tema. Des de Castelló de la Plana parlarem d'unes dades preocupants que ens trasllada el Banc d'Aliments i això són només alguns dels temes dels quals parlarem. Moltes coses més a partir de les 8:30 per la televisió d'esta casa, Alba.
10: No ens oblidem, a partir de les 8:30 sintonitzem la televisió d'Apunt. Gràcies.
17: Gràcies, Alba.
18: Apunt, les notícies del matí, amb Xavier Borràs.
10: Són les 7:41. Continuem amb algunes altres notícies que destaquem en este dimarts 12 de maig, i una d'elles és eixa estadística que continua creixent, la de dones assassinades per la violència masclista. La delegació del Govern contra la violència de gènere ha confirmat en les últimes hores com a assassinat masclista el de dissabte passat d'una jove de 21 anys a Carabanchel. Ens ho conta Iria Sebastià.
19: Els fets es remunten al matí de dissabte passat quan uns veïns trobaren a la víctima estesa al carrer amb un fort colp al cap. Malgrat els esforços, la jove no va poder recuperar-se de les ferides. La investigació ha acabat amb la detenció de la seva parella com a presumpte autor del crim, un home de 23 anys que ja tenia denúncies prèvies per maltractament. Un patró que es repeteix i que ha provocat la reacció del president del govern, Pedro Sánchez, que ha enviat un missatge de còndol en X a la família i assegura que la nostra societat no pot suportar la violència masclista i ens tindran enfront fins a erradicar-la. Amb este últim crim, la xifra puja a 19 dones assassinades des de començament de 2026, un total ja de 1.360 des que es van iniciar els registres al 2003.
10: Més coses, la policia ha detingut a Orihuela un home per retindre la parella a sa casa i amenaçar-la de difondre imatges i vídeos íntims de la dona. Una patrulla de la policia local ha trobat la víctima plorant en ple carrer. Ella mateixa ha sigut qui ha relatat que acabava de fugir de la vivenda on la parella la mantenia retinguda i on afirma haver rebut amenaces i coaccions continuades per evitar que s'escapara. Entre d'altres coses, l'home amenaçava de difondre imatges íntimes entre familiars i coneguts, cosa que sembla ja hauria començat a fer. La policia l'ha detingut i l'ha entregat a la Guàrdia Civil per possibles delictes de detenció il·legal, violència de gènere, agressió sexual i revelació de secrets. I demà jutgen a l'Audiència Nacional, avui dimarts, jutgen a l'Audiència Provincial d'Alacant l'home acusat d'agredir sexualment les dues filles de 9 i 11 anys de la parella sentimental. Tot indica que l'home aprofitava moments en què es quedava a soles amb les menors per abusar d'elles. La Fiscalia demana 26 anys de presó. La Comunitat Valenciana, ho hem contat, lidera l'increment del preu del lloguer a tot Espanya amb una pujada del 5% en 2024. València i Alacant encapçalen, a més, l'increment del preu del lloguer en les capitals de província en l'última dècada. Són dades de l'Institut Nacional d'Estadística que indiquen també que l'increment, concreten que l'increment es va disparar fins al 5,9% a València, però també en municipis com ara Vilamarxant o Sagunt, on va créixer per damunt del 6%. A tot Espanya, els preus preus de la vivenda de lloguer van pujar un 3,5% l'any 2024. És l'augment més gran des del 2019, cosa que encadena 10 anys a l'alça, segons l'Institut Nacional d'Estadística. És una estadística experimental. I per capitals de província hi ha dues ciutats valencianes en el pòdium, podríem dir, de l'augment dels preus del lloguer. València, que ocupa el primer lloc amb un increment interanual del 5,9%, i Alacant, que només es queda una dècima per darrere de Màlaga, en segona posició amb un 5,2%. I un últim apunt per a la crida que fa el Banc d'Aliments de Castelló. És una crida a la col·laboració, i és que poques setmanes abans que comenci la campanya del gran recapte d'aliments de la primavera, l'organització ha posat el focus en l'encariment dels preus, que fa que a les famílies se'ls siga més difícil col·laborar aportant productes bàsics i menjar. Asseguren que necessiten les donacions perquè s'han reduït i han de replegar entre 100.000 i 150.000 quilos d'aliments per a poder donar resposta a les necessitats de milers de persones de Castelló. Al febrer, el Banc d'Aliments ja va posar l'atenció al fet que l'encariment de la cistella de la compra continuava pressionant les classes mitjanes i posant encara més en risc les famílies més vulnerables. Són ja les 7:45, pausa i de seguida continuem.
20: Ningú et dona tantes opcions per fer-te companyia, per contar-te les coses, perquè les entengues i les analises, però també per a que ho passes bé. Amunt i avall, poble a poble, persona a persona. A Punt Ràdio, de tu a tu.
21: Un cel blau, un parasol roig, una tovalla a la groga, una excursió a una cala, una becadeta a l'ombra, un poal i la seua pala, un biquini al vent, un llibre a la platja, un sentir que es para el temps. Una sí, una ara i una pregunta. Serà això la felicitat? Comunitat Valenciana, actitud mediterrània.
22: Comença el procés d'admissió per al pròxim curs escolar 2026-2027 en la Comunitat Valenciana. Recorda, amb el districte únic, tu tries el centre educatiu per als teus fills i filles. Informa't de totes les novetats en adminova.gba.es. La teua decisió, el seu futur. Llibertat educativa. Generalitat Valenciana.
23: El 26 y 27 de mayo vuelve a Feria Valencia la cita para potenciar la internacionalización de las pymes de la Comunidad Valenciana. El Congreso Go Global cumple 10 años ayudando a las pymes en su apertura exterior, ofreciendo oportunidades de negocio y atrayendo la presencia de compradores internacionales. Organizan IBACE Internacional y las Cámaras de Comercio de la Comunidad Valenciana, con el patrocinio de ICEX y el apoyo de Fondos FEDER. Inscríbete gratis en congresogoglobal.com.
10: Set i 46, en la informació esportiva parlem del Llevant, que tindrà esta vesprada una nova prova de foc per a la permanència. Òscar Forés, hola de nou.
24: Sí, Alba, ara tots són finals per als dels Orriols. Arranca l'antepenúltima jornada que obrin a l'ESA d'esta vesprada el Celta i el Llevant a Balaïdos. Els granotes han viatjat a Vigo motivats després de la remuntada contra l'Osasuna, però a Balaïdos trobaran un Celta que necessita els 3 punts per a consolidar-se en la zona europea. Per a este partit, Luis Castro recupera dos jugadors importants, Iván Romero i Kervin Arriaga. Trencar la mala la ratxa fora de casa és vital en la lluita per la permanència, però el tècnic granota és sabedor de la dificultat d'este duel. Escoltem Luis Castro.
25: Penso que los puntos que han sido suficientes en otros años, en muchos de los otros años, ese año no vaya a ser suficiente. Cuando era niño era muy buena matemática, pero evidente no. Es ciertamente uno de los mejores equipos de la liga, tenemos que estar muy concentrados porque es un equipo con mucha calidad.
24: L'Els també jugarà esta nit un partit vital en la lluita per la permanència i ho farà fora de casa contra un rival amb aspiracions europees, el Betis de Manuel Pellegrini, que busca certificar la quinta i última plaça Champions. No serà un partit fàcil el de la Cartuja per als franjaverds, però Sarabia avisa.
26: Estamos preparados, tenemos juego, tenemos personalidad, sabemos lo que nos estamos jugando, sabemos que vamos ante un grandísimo equipo con un estadio espectacular, una grandísima afición, pero estamos preparados.
24: I amb tants equips implicats i tant en joc, controlar la pressió i les emocions juga un paper fonamental.
26: Transmitirle confianza, transmitirle seguridad, pero no por querer vender algo que no sea, sino por querer demostrar que el equipo está bien, está preparado y vamos a ir con todo.
24: Finalment, Rafa Mir entrarà en la convocatòria i podria tornar a disputar minuts després de la seva lesió. També Álvaro Rodríguez ha viatjat amb l'equip a pesar de la pèrdua recent de son pare. A les 8, a l'estadi de la Cartuja, este partit, recorde.
10: anotat a les 8 a la Cartuja. I parlem ara de l'esport de la Cistella, setmana clau per als equips professionals de València Bàsquet, amb dos importants partits, Òscar, que podrien, a més, marcar fins i tot la temporada.
24: Sí, són partits vitals. Comencem pel Six, que demà dimecres a les 9 jugaran el quinti definitiu partit de la sèrie contra el Panathinaikos. Qui guanya estarà en la final a 4. Els valencians jugaran a casa, però arrosseguen problemes físics. Braxton Key, a qui li van trencar el nas en el partit contra el Baskonia, intentarà jugar amb una protecció al nas. Tampoc està clar que arribi en Josep Puerto amb un esquins de turmell i Xavi López Arostegui. L'equip tornarà este matí als entrenaments per a preparar este partit i a migdia Pedro Martínez i Darius Thompson atendran als mitjans de comunicació. Dijous serà el torn de l'equip femení, primer partit de la final de la Lliga, al millor de 3, i en este cas la sèrie començarà a Saragossa amb el València Bàsquet de Rubén Burgos enfrontant-se al Casa de Montalba.
10: N'estarem pendents aleshores. Moltes gràcies, Òscar. Adéu.
24: Adéu.
10: Són ja les 7:49. Anem amb la informació cultural i de proximitat, però la primera parada és l'abans dels temes que ens estan preparant avui en la Munt i Avall, que comença, no res, d'ací a 10 minuts. Sergi Alcina, hola.
1: Bon dia.
10: Bon dia.
1: Qüestió, sí, en qüestió de 10 minuts. Vols alguns minuts de ràdio?
10: Alguns minuts de ràdio.
1: Sí.
10: Vinga.
1: Te puc passar alguns, eh?
10: Vinga.
1: Atenció.
10: Perquè ens esperen 6 hores de ràdio,
1: sí,
10: ara,
1: sí,
10: des de guida.
1: Sí,
10: 6
1: hores de ràdio des d'ahir. Atenció a València Bàsquet, eh? Uh-huh. Que la cosa està que per primera vegada podem marcar una inflexió importantíssima. I, a més, enguany, estrenant estadi, etc, jo crec que podem quedar molt bé. Però, bueno, a banda d'això, estic començant a preocupar-me. Per una banda mos ve la Pallola i per l'altra mos ve l'antivirus, o sigui que... Jo no vull dir res, però a aquestes altures, havent passat l'hivern i tot, tindré que preocupar-nos d'aquestes coses. Bueno, no anem a centrar-nos en el tema de la Pallola, que feia temps que no escoltàvem parlar d'ella, però sí en les qüestions de l'antivirus, que després d'aquest positiu que hem conegut, ara ens centrem precisament en com estan portant-se aquests protocols i aquestes quarantenes, que no deu de ser gens fàcil, que feia temps, afortunadament, que no escoltàvem parlar d'això, sí, des de l'època del coronavirus, moltes d'aquestes qüestions se mos havien oblidat, i a lo millor... Desafortunadament, este és un recordatori per a que tornem a pensar que n'hi han coses que poden succeir, que esperem que no, però que poden succeir. Anem a parlar en l'autoritat portuària de Santa Cruz de Tenerife, que és on està fondejat el famós vaixell, i on, bueno, els han plogut de tots els llocs, però que la situació m'imagina que no deu de ser gens fàcil de gestionar. Això per una banda. Les qüestions, tenim un poquet no monogràfic d'antivirus, però sí algunes històries relacionades amb això, sí, informacions relacionades amb això, que passaran des del kit que està creant-se en Alacant per a detectar el antivirus, i també posem-nos en la pell d'aquestes persones que estan en el Gómez Ulla, allí dins, sense saber si tenim, si no tenim, quant de temps anem a estar, perquè clar, la quarantena, bé, el concepte de quarantena tots
10: en principi
1: coneixem.
10: 42 dies,
1: sí,
10: però
1: a ningú que li passe. Com es gestiona això? Jo crec que psicològicament ha de ser tota una història a l'hora de manejar-te, no?, en aquest desconeixement i de sentir-te, a veure, ara que no m'ho sent ningú, puc quedar apestat, no?, per la gent, o sigui, estan en el punt de mira de tot el món. Bueno, aquestes són les parts que anem a dedicar a d'això. Després sí que tindrem una miqueta d'entreteniment. Avui ve Lluc, Josep Ramon Lluc i Manolo Mas a la nostra tertúlia de... A la nostra tertúlia social, fan els dos, saps quan s'enjunten? Però, bueno, estarem ahí pendents de moltes de les coses. També tenia molta il·lusió en estrenar una secció en David Casinos, que és col·laborador habitual de Dani Hermosilla, però que és una persona que té tantes històries dins i tantes coses que contar, que estava empenyadíssim en que vinguera al programa i al final ho ha aconseguit. Per David... I a veure, ho confesse pel seu gos Urano, que és el gos guia, que a més té un perfil d'Instagram i tot.
10: Sí.
1: I a més m'encanta seguir-lo perquè mos descobreix moltíssimes coses i a partir d'ara ho faré també en el programa. Bueno, anem a parlar del Festival de Cannes, del documental de los hombres G, per cert, no sé si a vosaltres vos pilla, però a mi sí que em pilla de ple en una època en la que estava revolucionat d'hormones. I, pobreta la Leire, que es va posar a plorar ahir en un concert, perquè diu... Això és com quan trenques en algú que dius... Bueno, encara que
10: l'aire de l'oreja.
1: De l'oreja, sí, sí. Diu, això no m'afectarà el dia que la veig en un altre o el dia que la veig en un altre, no. I ella, que estava molt convençuda de que això anava a... es va derrumbar completament quan va veure a la Maia. Jo soc més de l'aire, que de Amaya.
10: Sí.
1: Si vos ho pregunte, vos clavaré en un compromís, però jo soc més d'esta xica. O millor.
10: Nosaltres anem a deixar-ho estar perquè som l'equip d'informatius i hem de mantindre sempre la
1: equitat. I la música no vos agrada, no?
10: Doncs estarem molt pendents de tot això. També deixa estrena de David Casinos.
1: Sí.
10: Sergi Olcina, bones 6 hores de ràdio.
1: Gràcies.
10: Que vaig a bé. Fins Nosaltres ara. Més entreteniment, continuem.
18: L'actualitat informativa des de primera hora en les notícies del matí. Amb Alba Requejo.
10: Quan són les 7:53, aprofitem este abans que ens feia Sergi Olcina de tots els continguts del Amunt i Avall per a obrir, com dèiem, eixa informació més pròxima i també més cultural. Ho fem comencem parlant de les danses populars i de la música de la Banda Simfònica Municipal de València, que són les que van coronar a nit 4 dies de festa en honor a la patrona de València, en la tradicional ronda que es fa cada any. Inma Vijuescas, bon dia.
0: Bon dia, Alba. A la plaça de la Mare de Déu de València es van congregar vora més de 3.000 persones ahir de vesprada nit en el tancament d'aquestes celebracions, com tu deies, en honor de la Xeperudeta, una cita multitudinària i que posa el punt final a 4 dies de festa de la Mare de Déu. La Banda Simfònica Municipal de València, sota la direcció de Cristóbal Soler, va protagonitzar una de les actuacions centrals de la vesprada amb un repertori que combina peces de sarsuela amb composicions valencianes acompanyada de l'Orfeó Valencià. El grup de danses Alimara va aportar el folklore de la jornada amb diverses peces de ball tradicional.
10: I avui comença el Festival d'Eurovisió, Inma, que enguany se celebra a Viena i que ve amb polèmica, ja que Espanya, com sabem, no participa.
0: Sí, Alba, comença la 70a edició del certamen. És la primera semifinal d'Eurovisió 2026, que serà esta nit a partir de les 9. Radio Televisió Espanyola ha anunciat que no emetrà el certamen, ni les semifinals ni la final, per la presència d'Israel. Recordem que Espanya no hi participa enguany per primera vegada des de fa 65 anys de forma ininterrompuda i s'ha retirat del certamen, com també ho han fet Irlanda, els Països Baixos, Eslovènia i Islàndia. Una decisió històrica presa per Radio Televisió Espanyola com a senyal de protesta per la participació d'Israel en el festival. Pudiera vivir
10: entre los dos. I qui sona ara, Inma, és Rosalía.
0: Sí, acaba de tancar a Sevilla la part europea de la seva gira i com a regal la seva promotora l'ha obsequiada amb un retrat en gran format pintat per Maceda, l'artista urbà emergent més internacional de Castelló.
10: Un equip d'Apunt ha parlat amb ell, amb l'artista. La crònica és d'Enrique Tena.
2: Revolucionari, únic i lliure amb el seu pincell, així es definís Marco Maceda, l'artista castellonenc. Ell ha sigut l'encarregat de fer-li un retrat a Rosalía.
3: Rosalía me parece una visionaria. Me es muy fácil demostrar toda esa energía que tiene en un cuadro.
2: El cuadro es un regal de la promotora de Rosalía per la gira Lux, que la portarà pels escenaris de mig món amb un espectacle hipnòtic ple de referències religioses i clàssiques. Li van donar en acabar els concerts de Barcelona.
3: Yo la pinté con un halo alrededor de la cabeza, que ella se la hizo incluso, se lo pintó en el pelo, y ahora mismo canta. Pero si pintase, o hiciera poesía, o hiciera lo que fuera, esta mujer funcionaría.
2: Ara l'artista catalana continua amb el Lux Tour, que la portarà a Miami el pròxim 4 de juny.

0: A Xàtiva, una de les llibreries més emblemàtiques de la comarca, commemora mig segle de vida.
1: Ho han celebrat este cap de setmana amb un gran homenatge al Gran Teatre dins del Festival Música i Lletra, un espectacle que va homenatjar el llegat cultural de la llibreria a través de la música i la paraula amb veus com Pau Alabachos, La Maria o Esther, esta que sentim.
0: La llibreria de la Costera celebra els 50 anys, convertida en més que un negoci, en un punt de trobada cultural, però també literari i social. Vanessa Martínez ha parlat amb la llibrera, amb Celia Serrano i amb la clientela.
2: Fa 50 anys, la llibreria La Costera obria les portes al centre de Xàtiva amb una idea senzilla, acostar la lectura i la cultura a la ciutat. Ui, és tot un referent a Xàtiva.
3: Ve molta gent d'ací de Xàtiva i també molta gent del voltant.
4: Jo soc de Montesa i crec que tots vinguem a parar ací.
2: Nascuda el 1976, va patir un atemptat als pocs mesos d'obrir. La bomba, atribuïda al comando Hitler, va produir nombroses destrosses materials a l'establiment.
3: Això va ser al carrer on estaven abans, al Pere IV.
2: Un fet que no va detindre la voluntat de fer d'esta llibreria un espai de trobada.
3: Fem molts tipus d'actes, tant contacontes, presentacions, sobretot amb autors locals.
2: Un d'estos autors locals, Ximo Cerdà, ha escrit una novel·la sobre els començaments de la llibreria. Un llibre editat amb motiu de l'aniversari, a més d'un altre, de Víctor Maceda, sobre la irrupció de les llibreries valencianes. També s'han creat productes per a l'ocasió pensant en els clients habituals.
3: Hi ha molts clients fidels de la llibreria que venen des de que es va obrir.
4: Al final és part de la identitat de la mateixa ciutat, del mateix poble.
2: Un espai que reivindica la lectura en valencià.
4: Sempre que busques algú valencià, doncs hi tens molt bon servici.
2: I el tracte pròxim amb la clientela.
5: Una època que ara tot és electrònic, que tot és mèrit per xarxes socials, que la gent continua comprant llibres en físics, és una meravella.
2: 50 anys després, la llibreria La Costera continua escrivint pàgines en la història de Xàtiva.
0: És icònica, és inconfusible ja des dels primers acords i ens ha vingut a la memòria perquè avui es compleixen 20 anys de la mort del seu autor, d'Antonio Vega.
1: Sí, va ser el 12 de maig del 2004 a causa d'un càncer de pulmó. Tenia 51 anys, la seva música amb himnes com este el convertiren en una icona que ha marcat diverses generacions.
6: Un dia qualsevol no sabes què hora.
0: I amb la xica de ayer arribem a les 8. Esto de moment, avui del matí, d'ací a una hora actualitzem tota esta informació en el butlletí de les 9. Donem el relleu ja a Sergi Olcina i a la resta de l'equip de la Muntllavall. Sergi, hola de nou.
7: Bon dia, Alba. Veus com sí que al final vos tira el tema de la música. En seguida vos ha despertat emocions la xica d'ahir, de Nacha Pop. M'alegre d'aixes coses, que tingueu una bona hora, no de descans, sinó de temps per a preparar el butlletí de notícies de les 9. Una abraçada.
0: Ens escoltem, adeu.
7: Fins ara. Deien en la pel·li American History que no hi ha que parlar de l'odi tan lleugent, perquè un dels protagonistes, la frase que deia era esta. La meva conclusió és que l'odi és un lastre. La vida, dia, és massa curta per a estar sempre enfadat, sempre cabrejat.
8: Amunt i avall, el magazín de la Comunitat Valenciana en A.Punt Ràdio.
7: Amics i amigues que mos escolteu cada dia, especialment tots els que haveu decidit matinar des d'ahir amb tots nosaltres, escoltant la Ràdio Autonòmica Valenciana, vos donem la benvinguda a este espai de 6 hores que iniciem a partir d'ara, un minut sobre les 8 del matí, d'este 12 de maig de 2026. Per tant, així estem, preparats per a compartir un matí intens de ràdio a través de A.Punt Ràdio, la Ràdio Autonòmica Valenciana, en este espai, com és habitual, produït per la Federació Valenciana de Municipis i Províncies. Comença un nou dia.
8: Amunt i avall, Sergi Olcina.
7: Vos ho venim contant des de primera hora i també ahir mateix, perquè era la notícia de la jornada. La vaga indefinida en l'educació pública valenciana començava ahir dilluns, 11 de maig, amb una jornada que des de primera hora estava marcada per piquets informatius, però també manifestacions a València, Castelló de la Plana, Elx i Alacant. Ho vam viure en directe. tocant el pols real d'eixes manifestacions i eixes columnes que arribaven, en este cas, al centre de València. L'aturada convocada pels quatre organitzacions sindicals i té el suport d'AMPE arriba després de mesos de negociacions que s'han intensificat en les últimes setmanes. Avui és jornada de pegada de cartells informatius. Segons les xifres facilitades fins a les 5 de la vesprada d'ahir per la Conselleria d'Educació, el seguiment venia a ser del 50% aproximadament, és a dir, la meitat del cost de docents. El percentatge pràcticament dobla la primera estimació que facilitaven a primera hora del matí, que era del 23,96%. Per províncies encapçalava la de València amb el 51,79, seguida d'Alacant amb el 49 i Castelló amb un 47, segons el secretari autonòmic d'Educació, Daniel McEvoy. I per la seva banda, els sindicats totalment contrastats també amb aquestes dades, amb dades de les 12 del migdia, elevaven el seguiment al voltant d'un 90% del professorat.
9: Això és un seguiment històric i que desborda totes les previsions que teníem.
10: Creemos que és un gran èxit, creemos que esto debe de ser un punto de inflexió.
11: Tema de les ràtios, tema de les plantilles, tema de les infraestructures dignes, també el tema salari és molt important per al docent, siguem els pitjors pagats.
7: Els representants dels treballadors que feien declaracions a este programa i als mitjans en directe denuncien que la Generalitat no ha atès cap de les 6 grans reivindicacions plantejades en la taula de negociació. Algunes d'elles les acabeu d'escoltar, més enllà de les demandes salarials que consideren insuficients.
12: No estem demanant diners, ni molt menys. Estem demanant unes condicions dignes per a totes les escoles públiques.
13: No tenim inversió per a climatització dels edificis.
14: Que la consellera ens posi una proposta damunt de la taula de tots els temes i que siga satisfactòria, i que el professorat que tenim darrere avali aquesta proposta de la conselleria. Si no, la vaga continuarà.
7: Des del Consell Valencià es fa una crida a la responsabilitat del professorat i es demana que l'alumnat no siga moneda de canvi. Txelo Valls, que és la secretària general de la Federació d'Ensenyament de Comissions Obreres, remarcava en les notícies del matí, també en este programa, que una vaga del calibre de la que començava esta setmana no deriva en un conflicte sorgit el mes de maig, sinó que les reivindicacions s'originaren ja a finals del curs passat.
15: Quan se planteja una vaga del calibre de la que estem en este moment vivint, és perquè des de setembre no són reivindicacions del mes de maig. Des de setembre, i ja vam començar a finals del curs passat, a reivindicar esta taula reivindicativa dels punts que heu dit en anterioritat.
7: Avui anem a dedicar-li temps a l'antivirus, però també hem conegut que de nou apareix la pallola, perquè la Conselleria de Sanitat de Múrcia informava de la detecció de 3 casos de pallola al municipi d'Alcantarilla i de l'activació dels protocols davant d'esta malaltia per tal de buscar potencials contactes de risc i posar-los a l'abast mesures preventives aplicables. El departament no ofereix detalls sobre estos 3 casos i subratlla que la vacunació a Espanya i a la regió de Múrcia és elevada i el risc d'infecció és baix, però també es destaca la importància d'identificar precoçment tot cas sospitós per a prendre mesures de control i prevenció. No obstant això, es recorda en un comunicat que l'Organització Mundial de la Salut ha conclòs recentment que la transmissió del xarampió a Espanya, la pallola com la coneixem nosaltres, s'ha restablert després d'una dècada en què s'havia aconseguit l'estatus de país lliure de pallola. La Conselleria de Sanitat Murciana destaca, a més, que per a evitar el contagi és important haver rebut almenys una dosi de vacuna al llarg de la vida, llevat que es tinga en constància d'haver passat la malaltia, fet que conferix, com bé sabeu, aquells que l'haveu passat, una immunitat duradora. Per una altra banda, i canviant de tema, comença, per cert, la temporada de bodes, també de comunions, i els salons treballen a estall. Tot i que la majoria de les parelles es declaren il·lusionades amb el casament, fer números és sempre un mal de cap, un trastoc. El pressupost anual per a un casament ronda, atenció, els 25.000 euros, amb una despesa mitjana per convidat de 225. Segons un estudi de bodas.net, amb 2.170 parelles enquestades, que també indica que el 45% de les parelles efectuen més despeses de les previstes. Això és com quan ens compràvem un pis demanant una hipoteca i, a més, ens donaven per a la reforma i per a un cotxe, una cosa pareguda. L'informe també assenyala que en el passat any, en 2025, casar-se va resultar un 2% més car que l'any anterior, és a dir, 2024.
16: S'havien vist obligats, en la majoria dels casos, a anar apujant ixe 2%, que sempre és menys de lo que ha pogut apujar l'IPC, però els clients tampoc es poden repercutir exactament tanta quantitat.
7: En quant als aspectes més costosos d'una boda, normalment s'inverteix un 53% del pressupost en el banquet, encara que també destaquen altres àmbits com la planificació, que comença de mitjana uns 13 mesos abans de la gran data, o el guió de la velada, una part creativa que cada vegada destaca més en els casaments.
17: Y afortunadamente sí que podemos decir que estamos con unos números buenos para afrontar la campaña de bodas y estamos contentos con la campaña que se avecina.
7: En l'àmbit nupcial, tot i que l'edat mitjana per a casar-se és de 34 anys i les parelles han viscut uns 7 anys de relació abans del compromís, cada generació presenta diferències en les seues celebracions. Més del 70% de parelles són millennials i es gasten uns 26.300 euros per boda, és a dir, un 7% per damunt de la norma.
16: Moltes tematitzacions de bodes. Aquest any farem dues tematitzacions, una basada en Harry Potter, d'uns novis, i una altra basada en Braveheart. Van buscant pues, tota aquesta decoració, que la música...
7: Més enllà de la quantitat de bodes, hi ha altra tendència que abandera el 50% de parelles de la generació Z. Els compromisos civils. En total, un 60% dels casaments realitzats l'any passat es van fer per la via civil. En la mateixa línia, l'Oficina de Matrimonis de l'Ajuntament de València, amb el seu Jardí de Montfort, va organitzar 380 bodes durant l'any 2005, 6 més que en 2024 i les mateixes que en 2023. Tot i l'encariment de les bodes i la predilecció cap al detall i la personalització, les celebracions es converteixen en cerimònies més íntimes d'uns 100 convidats, amb la generació Z al capdavant de la llista, com vos diem, seguida dels millennials i els X de 100 persones, cosa que indica una tendència decreixent de bodes multitudinàries. Les coses no estan per a moltes festes. De totes formes, tots aquests que es casen tindran que buscar on viure i la Comunitat Valenciana lidera l'increment dels preus de lloguer en tota Espanya amb una pujada del 5% el 2024. Encara que a la ciutat de València aquest increment es va disparar fins al 5,9% i en municipis com Villamarchant o Sagunt va créixer per damunt del 6%. En l'àmbit nacional, els preus de la vivenda de lloguer van pujar un 3,5% l'any 2024 i l'augment més gran des del 2019, cosa que encadena 10 anys, atenció, a l'alça, segons l'estadística experimental de l'Institut Nacional d'Estadística. Segons este Institut Nacional d'Estadística, l'INE, les majors pujades de preus de l'habitatge de lloguer en capitals de província entre el 2014 i el 2025 es van donar a València, a Màlaga, a Palma, a Girona i a Alacant. A més, els preus dels nous contractes de lloguer han pujat un 19,3% entre els anys 2021 i 2024 i els dels contractes ja existents un 7,5%. La prova és patent, ahir tenim els resultats i els preus, a més, no? Preus de la vivenda llogada que augmentaren en 2024 en totes les comunitats autònomes, però els increments més grans foren en la nostra comunitat. Les Illes Balears i Andalusia han pujades del 5%, el 4% i el 3,8% respectivament. Per la seva banda és Astúries, en el 2,7% amb el 3%, i Catalunya i La Rioja amb el 31,1%, les dos, per cert, qui experimentaren pujades més moderades. Per capitals de província, hi ha dues ciutats valencianes en el pòdium de l'augment dels preus de lloguer, com vos diem. València, que ocupa el primer lloc amb un increment del 5,9%, i Alacant, que amb un 5,1% ocupa el tercer, i que queda només una dècima per darrere de Màlaga, que queda en segona posició amb un 5,2%. Els municipis de més de 10.000 habitants, on va pujar totalment el preu del lloguer en 2024, es reparteixen també entre la nostra comunitat autònoma i Andalusia. L'augment de més destacat, com vos diem, es va produir a Alora, a la província de Màlaga, on els lloguers pujaren un 7,3% en 2024. Però per darrere estan Vilamarxant, amb un augment del 6,3%, Villamartina, on pujaren un 6,2%, i Sagunt, que experimenta una pujada del 6,2%. I si parlem de tipus d'edificació, atenció a com vivim i on vivim cadascú, els habitatges col·lectius, que són els que estan ubicats en edificis, van incrementar els seus preus un 3,6%, 9 dècimes més que en 2023, mentre que els preus de la vivenda unifamiliar, tot i la qualitat de vida que suposa vindre en una casa pròpia, va ser llogada, en este cas, d'un 3 exactament per cent la pujada, 9 dècimes més que en 2023. La veritat és que les coses estan variant notablement i el problema és que estan variant i pujant, sobretot. Bé, més coses. 8 i 11 del matí. La delegada a la Comunitat Valenciana de Redella, que és la matriu de Red Elèctrica, Maite Vela, va assegurar en una entrevista a este casa que una apagada com la que va afectar la península Ibèrica fa poc més d'un any no pot tornar a passar. Si tots els actors del sistema elèctric complixen amb les seues obligacions. De fet, va explicar que Red Elèctrica està 40 anys treballant per a garantir la seguretat del sistema elèctric, amb els estàndards més alts de qualitat i seguretat. I remarca que, després de l'apagada, els canvis normatius han reforçat tant el paper de l'operador del sistema com els mecanismes de control sobre la resta d'operadors.
18: Bueno, pues desde Red Eléctrica llevamos más de 40 años trabajando para garantizar la seguridad del sistema eléctrico. Y lo hacemos con los más altos estándares de calidad y de profesionalidad. Y eso es lo que esperamos de todos los actores del sistema eléctrico. Si todos el resto de los operadores del sistema, que son los generadores, los distribuidores, lo que hemos estado comentando, cumplen con sus obligaciones, con lo que les marca la normativa, pues el sistema estará preservado.
7: I com no pot ser d'altra forma, també la responsable de Redeia aborda la preocupació creixent pels possibles efectes del conflicte al Pròxim Orient sobre els mercats energètics mundials, destacant especialment el pes creixent de les energies renovables dins del sistema elèctric espanyol. Actualment, segons detalla, representen al voltant del 60% de tota l'energia consumida.
18: Estamos preparados porque en España contamos con un mix de generación eléctrica muy diversificado. Hay muchas tecnologías diferentes que forman parte de este mix, con lo cual eso nos da una posición de ventaja ante todo lo que ocurra y de menor dependencia ante todo lo que ocurra en Próximo Oriente.
7: Vela també explica el funcionament del sistema elèctric espanyol, que defineix com un procés complex basat en l'equilibri constant entre l'energia que es consumeix, però també la que es genera. Per a garantir aquest balanç, les xarxes de transport traslladen l'electricitat des dels centres de producció fins als punts de subministraments, des d'on es distribueix, a les cases i a les empreses. En aquest procés, el centre de control elèctric de Red Elèctrica és el que actua com el cervell del sistema, supervisant en tot moment que existisca equilibri entre generació i consum per a mantindre l'estabilitat de la xarxa. La qüestió és que fa poc més d'un any, com tots sabem, vam tindre aquest episodi inèdit que ens va deixar a tots unes hores sense llum, no només a la part espanyola de la península Ibèrica, sinó també a Portugal i el nord de França. Bé, parlant de qüestions relativament internacionals, la base de suport de l'ONU a Quart de Poblet acollirà el nou centre digital de la Secretaria de les Nacions Unides, un projecte que consolida la comunitat valenciana com a referent internacional en tecnologia aplicada a la seguretat i la gestió de dades. El nou hub situa València com a primer node d'una futura xarxa global de centres digitals estratègics de l'ONU en coordinació amb altres instal·lacions, com la de Brindisi, a Itàlia. Este centre digital serà la primera instal·lació TIC centralitzada de l'organització i permetrà modernitzar una infraestructura tecnològica fins ara fragmentada. El complex de Quart de Poblet gestionarà servicis essencials com la connectivitat global, la ciberseguretat, la resposta a incidents, el suport a missions de pau, el desenvolupament d'aplicacions i plataformes, així com l'anàlisi de dades i la incorporació de tecnologies com la intel·ligència artificial. Amb este nou hub digital, València reforça el seu paper dins de l'estructura global de l'ONU, on ja acull part de les operacions del Centre Global de Servicis de l'organització i es posiciona com a peça clau en la futura xarxa internacional de centres digitals de les Nacions Unides. És a dir, que estem en el mapa. I parlant del mapa, en este cas del mapa del camp, la Unió Llauradora i Ramadera denuncia que el Sistema Europeu d'Alertes en Aliments RASF ha detectat a l'abril 8 rebujos de cítrics procedents d'Egipte amb matèries actives no autoritzades a la Unió Europea o per superar els límits màxims de residus permesos. Es tracta d'un 166% més de detencions que el mateix any, que el mateix mes de l'any passat, quan es van interceptar 3 només. Un llaurador valencià, per cert, va fer un vídeo, del que només escoltarem l'àudio, i que es va realitzar per a explicar el que passa amb les mandarines que venen d'Egipte, per exemple, i les nostres. Com és lògic, el vídeo en seguida es va convertir en viral.
19: Hola, buenos días. Aquí estamos en Valencia, que como han traído naranjas de Egipto y mandarinas, nos toca hacer un viaje corto. Va desde arriba del árbol al suelo. Así que se habla mucho de cuidar el medio ambiente, de respetar a los trabajadores. Aquí un trabajador cuesta 2.000 y pico de euros mantener lo que nos cobra y lo que paga la Seguridad Social al mes.
7: La Unió Llauradora i Ramadera denuncia que el sistema europeu d'alertes en aliments s'ha detectat a l'abril, com es diu, rebutjos de cítrics procedents d'Egipte. Paral·lelament, l'augment de les intercepcions coincideix amb una pujada de les importacions d'Egipte a la Unió Europea. Pel que fa a les taronges, fins a març s'han importat del país nord-àfrica més de 8.630 tones, fet que situa en el segon lloc entre els exportadors d'este producte, amb un 5,9% més de tones exportades que la mitjana, i el fa guanyar un punt de quota. Quant a les mandarines, les dades són encara més demolidores. Segons la Unió, s'han importat més de 38.120 tones, un 188% més que la campanya anterior. Davant d'aquesta situació, la Unió proposa incrementar el 50% el control d'identitat i física a les fruites i hortalisses dels països amb major quantitat d'intercepcions, com és el cas d'Egipte. I perquè resulten efectius, reclama que s'ampliï el període a un any. Si durant qualsevol dels mesos d'este període s'observa un increment del 5% de les alertes en algun producte, l'organització planteja el tancament de les importacions d'estos països i dels productes agrícoles amb restes de pesticides no autoritzats a la Unió Europea o que superen eixos LMR establits. De totes formes, també demanen una actuació i actualització del sistema de preus d'entrada als SPE, perquè consideren que els baixos preus als que entren els cítrics d'Egipte a la Unió Europea distorsionen clarament el mercat. Per exemple, les cotitzacions de la taronja València Leite han caigut en els últims dies un 50%, cosa que significa que les importacions egípcies estan perjudicant la fruita valenciana. I des de la Unió també asseguren no comprendre aquestes polítiques agràries europees que beneficien els països importadors, assenyalant que no és tolerable que es permetisquen productes que empren matèries actives prohibides a la Unió Europea en els sistemes de cultiu. Per cert, Carles Peris, que és el secretari general de la Unió, denuncia que no existeixen mecanismes de reciprocitat en els estàndards de producció entre els productes importats i els europeus, sense l'adopció de clàusules espill i sense cap mena de compromís tampoc de reducció de matèries actives en tercers països, com es du a terme en la nostra comunitat europea. Bé, això pel que fa al camp. També ahir vos parlàvem de les banderes blaves obtingudes per les nostres platges, 170. I era motiu per atraure pit, però fa una dècada la Generalitat Valenciana va fer una radiografia de l'estat de les nostres platges i va concloure que n'hi havia 70 que estaven en perill de regressió. Ara, 10 anys després, la Conselleria de Medi Ambient denuncia que el govern espanyol, amb competències en la intervenció en la franja costanera, només ha executat 22 projectes, dels quals una dotzena estan encara fent-se, entre ells les regeneracions de les platges del Marenyet i l'Estanya Cullera, també la veïna de la Goleta, a Tavernes de la Valldigna, o la construcció dels llits de la desembocadura del Belcaire a Moncofa. Per tant, des de la Generalitat denuncien que hi ha 48 projectes pendents d'executar, entre ells les obres de protecció de la platja Morro de Gos d'Orpesa, la prolongació dels dics per a canalitzar la Gola del Rei a Perelló o la construcció d'un espigó entre la platja de les Marines i la Nova de Dénia, segons informen des de la Conselleria de Medi Ambient, i alerten que en algunes poblacions la mar s'endú l'arena de la platja i també, en altres casos, fins i tot se l'ha engolida totalment.
20: Inclús això el que fa és que cada vegada inclús ha quedat obsoleta aquesta planificació, perquè la regressió ha continuat avançant i n'hi ha llocs on la intervenció prevista ja no seria suficient.
7: De totes formes, en els últims 10 anys, segons un informe elaborat per l'administració autonòmica, el Ministeri ha impulsat 6 projectes en la franja compresa entre Sagunt i Castelló, 3 al terme d'Almassora, 2 a Almenara i 1 a Nules. Més al sud, en el litoral que hi ha entre València i Dénia, s'han impulsat 2 projectes, així com a València i un altre entre Gandia i Oliva, segons comptabilitza la Conselleria de Medi Ambient. A aquestes iniciatives caldria impulsar una dotzena de projectes que, tot i no estar acabats, sí que estan duent-se a terme. Es tracta, entre altres, de la prolongació del dic nord de la Gola situada entre Moncofa i Xilxes, la construcció d'un espigó en la desembocadura del Xúquer a Cullera, o diverses intervencions a la platja de la Goleta i la del Brosquil, com la construcció d'un espigó o la reposició d'arena, com apunten des de la Generalitat.
20: Hi ha llocs on la situació ja és angoixosa, doncs en Tavernes de la Valldigna, per exemple, hi ha edificis en perill, n'hi ha municipis al llarg de tota la comunitat que ja estan senyalats fa molt de temps, estan en cabanes, en la riba de cabanes en Torre la Sal, unes vivendes que ja tenen l'ordre de desallotjament, en Guardamar del Segura passa el mateix.
7: Ara bé, a pesar d'estos treballs, Medi Ambient ha compatibilitzat 48 obres pendents per a frenar l'agressió de la costa i evitar que la mar s'engolisca a les platges. De totes elles, alerta que hi ha projectes de 5 localitats urgents. És el cas d'Almassora, Nules, Moncofa, Tavernes de la Valldigna i Dénia. Adverteixen que en estos casos hi ha una necessitat extrema d'intervindre en les platges perquè corren risc de desaparèixer. A més, remarquen que la urgència cada vegada és més gran.
3: Este año se ha notado un montón. El hecho de que tenemos menos playa
21: se lo come al final, pues tendrán que destruir, digo yo, derruir casas.
7: Per cert, com en altres qüestions, esta casa a punt ha tractat sense èxit obtindre la versió del Ministeri de Transició Ecològica, però no ha sigut possible, per tant, no les tenim. Bé, altres coses. El 77% dels pares demana als governs lleis per a controlar a les empreses d'intel·ligència artificial. Això apareix en una enquesta feta a Espanya i altres tres països europeus per l'organització estadounidenca Common Sense Media. Dos de cada tres pares creuen que la intel·ligència artificial suposarà un canvi tan dramàtic com el que van comportar l'electricitat o internet. I el 40% confia que ajudarà a la societat a llarg termini, un percentatge que augmenta en el cas dels joves enquestats amb edat entre 12 i els 17 anys. Què van a pensar ells? Quasi un de cada tres adolescents estan interessats en ferramentes que usen la IA per ajudar-los a aprendre, encara que gran part d'ells admet que haurien d'aprendre a pensar, sobretot, de manera crítica sense la intel·ligència artificial, mentre la resta reconeix que aquest instrument els fa estar menys motivats per a fer-ho pel seu compte, és a dir, que s'acomoden. Mentre la meitat dels joves espera un impacte positiu de la IA en el seu aprenentatge, un percentatge que baixa molt considerablement en el cas dels pares. Per cert, el 71% dels adolescents i el 66% dels pares està a favor de que les escoles ensenyen els alumnes a utilitzar la intel·ligència artificial de manera responsable, però també creen una base comuna per a futures polítiques i ús pràctic. D'acord amb el sondeig, este 48% de la joventut espanyola està preocupada pel seu futur econòmic a causa de la IA. Clar, és que n'hi ha molts llocs de treball que, vulguem o no vulguem, se'ls devorarà. I és quasi tres vegades més que el percentatge de danesos. El 36% creu que la IA farà més difícil trobar treball. El número més elevat en els quatre països estudiats, és a dir, que són els que més preocupats estan. I parlant d'intel·ligències artificials, la nova intel·ligència artificial Mythos, desenvolupada per Anthropic, ha encès les alarmes en el món de la ciberseguretat per la capacitat que té de detectar vulnerabilitats i anticipar amenaces en un temps rècord. En els últims 6 mesos, el 75% dels ciberatacs ja s'han executat amb intel·ligència artificial. Això és un escenari en el que esta nova tecnologia, podríem dir, marca un punt d'inflexió.
22: Ha sido capaz de detectar debilidades o vulnerabilidades, por ejemplo, que llevaban ocultas o de hace 20 años. Y también posibles amenazas podemos tener en el futuro. Eso antes te llevaba semanas y ahora te puede llevar horas o minutos. El problema está en qué manos cae este tipo de tecnología.
7: Les veus expertes coincideixen en assenyalar que és una eina amb un gran potencial, però també amb riscos.
23: El uso de la IA para fines maliciosos está muy extendida hoy en día. Hay gente que piensa todavía en ese chavalillo que está en una habitación oscura. Pero esto es un negocio. Es decir, hay empresas que se dedican a hacer piratería.
7: Només les 50 empreses més importants dels Estats Units, la Casa Blanca i el govern britànic, tenen actualment accés a Mythos per avançar-se amb un gran potencial, però també amb riscos.
23: El uso de la IA para fines maliciosos está muy extendida hoy en día. Hay gente que piensa todavía en ese chavalillo que está en una habitación oscura. Pero esto es un negocio. Es decir, hay empresas que se dedican a hacer piratería.
7: Només les 50 empreses més importants.

0: Davant d'aquest escenari, el Banc Central Europeu ha iniciat contactes ja amb els principals bancs. Quatre d'aixòs bancs, atenció, són espanyols. I ho fan per explorar l'ús i reforçar la protecció en un moment en què el sector encara no té clar com actuar més enllà de sistemes com el doble factor d'autenticació. Això sí, mentre no es toquen a ells la pasta, clar.
1: Dentro de unos meses habrá una versión china que lo haga, y que lo haga mejor.
0: Amb tot, Mythos es presenta com una ferramenta capaç d'acostar el sistema a un entorn més segur, encara que amb un camí ple d'incerteses en el que l'equilibri entre protecció i risc serà determinant. Per cert, ara és època precisament de canvis anímics. La depressió es diagnostica basant-se en els símptomes que la persona refereix. Si bé els metges poden fer anàlisi de sang per a descartar altres afeccions, els investigadors encara no han identificat un biomarcador diagnòstic objectiu que permeta detectar precoçment que algú patís depressió. A més, la depressió pot passar desapercebuda perquè els símptomes van molt més enllà de la tristesa. Algunes persones experimenten símptomes físics o somàtics, com ara fatiga, falta de fam, agitació, i altres símptomes poden afectar l'estat d'ànim o la cognició, incloent sentiments de desesperança o adenòdia, que és incapacitat de sentir plaer o pèrdua d'interès en activitats que abans sí que es disfrutaven.
2: Un autoestigma, ¿no? De que muchas veces se devalúa a nivel social, ¿no? O te hacen sentirte como débil.
0: Ara, un equip investigador de la Universitat de Nova York ha descobert que les anàlisis de sang que mesuren l'envelliment de certs glòbuls blancs poden predir els símptomes cognitius i anímics de la depressió en compte dels símptomes físics. Esta troballa, publicada en The Journal of the Gerontology, Biological Science and Medical Science, aprova els investigadors a la identificació d'un biomarcador per a detectar el trastorn de l'estat d'ànim, que afecta quasi una de cada 10 persones adultes als Estats Units, i afirmen que la depressió és un trastorn que no es presenta de la mateixa manera en tots els casos i també pot manifestar-se de forma molt diferent en cada persona.
3: El entorno del trabajo, que es donde se pasan mayor parte de horas, es donde boom, explota, ¿no? la persona y te hace partícipe de la situación familiar que está viviendo.
0: Molts cauen en això a causa de les xarxes socials també. I atenció, perquè més del 70% dels adults a Espanya supera el temps recomanat d'ús diari de xarxes socials. Un temps establit pels experts en mitja hora, i més del 35,5% supera les 2 hores d'ús. Això està replegat en una enquesta poblacional sobre hàbits cerebrosaludables de la població espanyola elaborada per la Societat Espanyola de Neurologia. L'estudi avança que només un terç de la població utilitzaria les xarxes socials menys de 30 minuts, mentre que la resta els dedica d'una a 2 hores diàries. I quasi la meitat excedeix les 2 hores, mentre quasi només un 8% dedica entre 4 i 6 hores diàries, més d'un quart del dia.
4: Facebook, solo, ya está, suficiente.
5: Yo no lo toco. Yo solamente mando una foto a mi hijo, hablo con mis hijos y ya está.
6: Leo los mensajes que me mandan y las fotos que me mandan, porque no sé hacer otra cosa.
7: Facebook sí, pero lo otro, Instagram y eso no.
0: Les senyores estan totalment al dia en quant a xarxes socials i aplicacions. S'ha advertit que superar les 2 hores al dia en xarxes socials pot incrementar significativament el risc de problemes mentals i cerebrals, com l'ansietat, la depressió o la soledat, a més d'interferir en el somni, el treball i les relacions, reduint la capacitat de concentració, atenció i aprenentatge.
8: El cerebro no funciona, no está hecho para dedicarse a mirar redes sociales. De hecho, se ha demostrado en estudios con resonancia que hay cambios en algunas zonas importantes del cerebro, como es la zona prefrontal, la amígdala, que tiene que ver con los sistemas de relación.
0: Per atenció, que este ús s'amplifica entre els joves. Els riscos per als menors també són més grans i inclouen canvis en el neurodesenvolupament de regions i xarxes cerebrals relacionades amb els afectes, la motivació o en el sistema de recompensa cerebral, fins i tot pèrdua de substància blanca en les àrees que sustenten el llenguatge i l'alfabetització. Això ho podeu comprovar de primera mà. A més, se'ls responsabilitza del progressiu augment de les taxes de depressió i conducta suïcida en este grup.
8: Disminuye muchísimo a factores como, influyen aspectos como la memoria, la capacidad ejecutiva, bueno, la capacidad de realizar tareas, digamos, de modo ordinario y funcionando en el cada día, ¿no?
0: En este context, la Societat Espanyola de Neurologia recomana un ús moderat d'internet i xarxes socials, així com de les pantalles en general, i transferir este temps a altres activitats no digitals, com la lectura, l'escriptura a mà, jocs de taula, l'exercici a l'aire lliure o passar temps amb amics i família. De totes formes, amb totes aquestes qüestions entre mans, no és d'estranyar que estiguem un poquet alterats.

0: Espanya encapçala el consum dels hipnosedants o benzodiazepines, que són els fàrmacs per a l'insomni greu, l'ansietat o la depressió, respecte a la resta d'Europa. I la tendència va en augment des del 2018. Així es desprèn de les dades de l'informe Edades 2024 sobre consum de drogues que realitza el Ministeri de Sanitat.
1: En Espanya som els campions de la prescripció de benzodiazepines.
0: Cada any el consum d'estos fàrmacs puja al voltant d'un 5% i ho fa sobretot per l'increment de diagnòstic de trastorns mentals.
2: I que ara tenim més mecanismes de detecció i, per tant, al detectar més augmenta la prevalença.
0: I una cosa molt preocupant que específicament a tots en alerta, el consum d'estos fàrmacs sense recepta.
2: Quan un metge té un pacient que té un estat d'ansietat, si saben que el poden derivar a un psicòleg, el deriven i per tant no donen aquesta prescripció. Què és el que passa? Que com se prescriu, moltes cases les tenen i els adolescents al final aprenen a trobar-ho i a consumir-ho.
0: Des de l'àmbit de la psiquiatria aconsellen no consumir sense consell professional. És lògic que paute l'inici i el final d'estos tractaments i, per tant, puga seguir l'evolució del pacient. Si mos ho permeteu, ara visitem també la capital valenciana de nou i vos parlem d'una de les artèries principals de la ciutat que tant els de dins com els de fora en més d'una ocasió ens veiem obligats a transitar. L'alcaldessa de València, Maria José Català, assegura que la reurbanització de les avingudes de Georgeta Pérez Galdós convertirà esta zona en una de les més boniques i agradables de la ciutat, amb espais de passeig, zones d'ombra i noves àrees per a la ciutadania. Segons les previsions del consistori, la via podria obrir-se al trànsit després de l'estiu, al mes de setembre, mentre que la instal·lació del mobiliari urbà i l'arbrat s'allargarà fins a final d'any.
3: Queremos que pueda abrirse el tránsito rodado después de verano, en septiembre, la vuelta al cole, que pensamos que será muy importante para descongestionar, gran parte de las dificultades de movilidad que ha generado que esta vía esté en obras. Quiero agradecer la paciencia infinita de comerciantes y vecinos. Están sufriendo mucho y por eso nosotros estamos adelantando al máximo estas obras.
0: L'alcaldessa, que va visitar les obres, posa en valor la transformació de l'espai amb voreres que passen a tindre entre 5 i 7 metres d'amplària per a ús exclusiu de vianants enfront dels 1,4 metres anteriors. També destaca les noves dotacions previstes. 3 zones infantils, 2,4 quilòmetres de carril bici i 15 parades d'autobús més amples i amb ombra. La zona peatonal serà molt més còmoda amb un arbrat que genera ombra i un millor estat per a la ciutadania. El projecte global de reurbanització compta amb un pressupost de 23,9 milions d'euros i afecta una superfície d'uns 100.000 metres quadrats, amb més de 2 quilòmetres de longitud. Maria José Català també remarca que el projecte s'executa amb una mitjana de 150 treballadors diaris i amb reunions setmanals de seguiment per a controlar terminis i evolució de les obres. D'això directament, i ara en no res, també parlem de l'oratge.
4: Amunt i avall, presenta Sergi Olcina. Realització tècnica, Maria José Collada. Una producció de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies.
0: La calma dura poc i a partir d'avui hem de comptar amb l'arribada de tronades. Això sí, no seran generals com en dies anteriors, però de nou seran localment fortes. De fet, el dia comença amb l'arribada de núvols pel sud que deixen alguna pluja poc important al litoral i prelitoral d'Alacant, però no serà fins al migdia quan els núvols creixeran amb força i descarregaran tronades al nord, especialment a la comarca dels Ports, el Maestrat i l'Alcalatén. Seran fortes i poden anar acompanyades de granís. També s'esperen ruixats més dèbils a la resta de l'interior nord, en comarques com el Racó d'Ademús, el nord de la Serrania, l'Alt Palància i l'Alt Millars. Per cert, a la resta es mantindrà el cel poc núvol i les temperatures elevades. S'esperen, per cert, màximes de 24 a 28 graus al litoral, comarques centrals i al sud. És a dir, que les temperatures tornen a pujar i de nou tornarem a passar calor, com no pot ser d'altra forma. Presteu atenció a les carreteres, perquè estem davant d'una nova jornada d'embussos a les entrades i eixides de València. La DGT ja notifica des de primera hora del matí d'avui dimarts diferents embussos en les vies principals, no només de la capital, sinó també de les entrades i eixides de Castelló i Alacant en les vies habituals. Així que prudència i recomanació, com sempre, anar actualitzant, si voleu, en els vostres dispositius, si podeu, tota l'estat i actualitat de la xarxa viària. Són les 8:34.
5: Envia'ns un missatge de WhatsApp al 660 78 39 80.

0: Fora de cobertura. Dissabtes i diumenges de 10 a 12. Amb Donís Salvador.
1: En A Punt Ràdio.
2: Presentador de la Safor.
3: Ximo Rovira. Periodista de La Plana.
2: Gemma Juan. Animal de companyia.
3: La ràdio.
4: Ah, vinga, va, acceptem ràdio com animal de companyia. Eh?
5: La vesprada de punt on tot pot passar.
1: De dilluns a divendres, de 4 a 7. En A Punt Ràdio. De tu a tu.
6: Som la veu de tots. Som A Punt.

0: Bueno, Stand By Me és un dels clàssics de la música que tots, d'una forma u altra, recorden, perquè està ahí, no?, dins del panorama internacional i, a més, al llarg dels anys i el devenir de la història musical. Vos tinc que dir una cosa, hi ha una versió, si recordeu, d'este Stand By Me, d'Adriano Celentano, que en italià es diu Preguero, però en espanyol es diu Resaré, que no té cap desperdici, i en el que Celentano, a l'altura de Mina i altres cantautors italians, està totalment a l'altura, inclús a voltes superant el propi autor i intèrpret original. Fem un favor, si algú vos pregunta què escolteu, digueu, jo la ràdio autonòmica valenciana, a Punt Ràdio, el magazín del matí, i ja, ahir, mos quedem contents. A les 10:33 estàvem parlant, Abril, bon dia de nou.
1: Bon dia, altra vegada.
0: De l'antivirus, de les qüestions mèdiques, però els metges mai han anat soles.
1: No, totalment, totalment d'acord. I és que si hi ha una activitat que des de la prehistòria ha sigut fonamental per a la supervivència de l'espècie, eixa és la de les cures. Vinculades a la nutrició, la protecció i la subsistència dels malalts, històricament han estat reservades per a les dones. Primer en l'àmbit familiar, després en la vocació religiosa i finalment en la figura de les infermeres. Per això no resulta estrany que encara avui el 85,5% de les infermeres siguen dones.
0: És de veres, sí.
1: Avui, 12 de maig, se celebra el Dia Mundial de l'Infermeria o Dia Mundial de l'Infermera. Una professió moltes vegades oblidada, malgrat el paper fonamental que les infermeres han tingut i tenen en la nostra societat, sobretot en moments crítics com el que estàvem vivint fa només 6 anys.

Bé, els aplaudiments durant la pandèmia hem passat pràcticament a una espècie d'oblit. Falten infermeres i així ho demostren les xifres. Segons les últimes dades publicades per l'Institut Nacional d'Estadística corresponents a 2024, a Espanya hi ha 6,3 infermeres per cada 1.000 habitants. Això significa que cada infermera ha d'atendre aproximadament a 159 pacients, és a dir, 159 persones per a només una infermera. La pregunta, per tant, és possible garantir una atenció de qualitat amb dades com aquestes? Jo crec que la resposta totes i tots podem imaginar-la, però no tot es deu a la falta de professionals de la infermeria. També té a veure amb el rol que tradicionalment han tingut les cures. I és que fins ben entrat el segle XX no podem parlar de l'infermeria com una titulació reglada.

0: El 12 de maig de 1820 naixia Florence Nightingale. Dona britànica de classe alta, va renunciar al futur que tenia establert per a dedicar-se a la cura dels malalts, però d'una manera diferent i pionera. Fou una de les primeres cuidadores que va escriure sobre el seu treball referint-se a ell com a tasques d'infermera. I per això és considerada la mare de la infermeria moderna.
1: Sobretot en una època com aquella en què l'asèpsia, o més que res, el ser un poquet asseat, la higiene, estaven totalment apartades de la vida de qualsevol.
0: Totalment, en el que ni això estava pràcticament
1: garantit. Ni el sabó estava en casa de tot el món.
0: Efectivament, totalment. Exacte. En 1860, Florence Nightingale va instaurar els fonaments de la infermeria professional i va establir una escola pròpia d'infermeria a Londres, anomenada St. Thomas Hospital, que encara està en funcionament. Però així a Espanya vam haver d'esperar una miqueta més, en concret fins la primera dècada del segle XX, perquè es crearen les primeres escoles d'infermeria, amb l'establiment de les bases legals per al títol oficial d'infermeria. I la integració universitària encara es va fer esperar més, perquè va arribar el 1977. Fa només 50 anys s'establia aquesta titulació universitària oficial d'infermeria. Clar, en este quasi mig segle s'avança molt, però encara hi ha molts altres reptes pendents. Per a Montserrat Angulo, presidenta del Col·legi d'Infermeria d'Alacant, les infermeres continuen estant infrautilitzades en alguns aspectes.
2: Una de ellas es la prescripción enfermera, donde sin ninguna duda podemos actuar con total autonomía dentro de los márgenes de nuestras competencias. Otro aspecto muy relevante es el que hace referencia a la gestión de centros sanitarios, para lo cual también estamos plenamente capacitadas. Sin embargo, al tener una categoría profesional A2 en lugar de A1, como estamos reclamando, tenemos un injusto techo de cristal.
0: A més, al igual que ocorre en medicina, en infermeria hi ha diferents especialitats també reconegudes, però no totes les especialistes treballen com a tal. A Espanya només ho fa el 34,5% i la diferència varia molt depenent de l'especialitat.
2: Las matronas se encuentran trabajando en su especialidad en un 77,6% y salud mental en un 48,3%. Mientras que, por ejemplo, las enfermeras especialistas en familiar y comunitaria solo lo hacen en un 17,7% y las de geriatría en un 13,9%.
1: Recordeu que fins fa uns anys tu anaves al metge de família, per exemple, i t'atenia el metge, però sempre tenia l'infermera o l'infermera al costat, cosa que avui ja pràcticament és impossible, sempre està el metge o la metgessa sol.
0: Sí, i també és cert que, i com ens comentava també Montserrat Angulo, actualment les infermeres poden fer moltes altres tasques que tenen reconegudes i per a les quals estan preparades, però encara hi ha algunes que no acaben de poder realitzar.
1: Algunes infermeres que a voltes saben més que els metges, eh?
0: Totalment. Al final jo crec que lo important a tindre en compte és que s'estan desperdiciant recursos. Per això, una de les principals reivindicacions del sector és que les especialitats tinguin la importància que mereixen. Afortunadament, la concepció de les cures sí que està canviant i aquest medicocentrisme que s'ha donat durant molt de temps en la societat va desapareixent. És a dir, sempre es considerava la figura del metge com una figura més important i d'una manera secundària estava la de les infermeres.
1: Sí.
0: I això està canviant moltíssim en els últims temps. Precisament en la importància de les cures se centra la campanya d'enguany del sindicat d'infermeria SATSE hacia la Comunitat Valenciana. Baix el lema, si cuiden de mi, cuide millor de tu. Mariluz Gascó és la secretària general de SATSE a la Comunitat Valenciana.
1: Mariluz, què tal? Bon dia.
3: Hola, bon dia.
1: Si cuiden de mi, cuide millor de tu. Per què heu triat este lema per a la campanya d'enguany? Contamos.
3: Bueno, pues hemos escogido este lema porque las enfermeras estamos con unas condiciones laborales pésimas y muchísimo tiempo soportándolas y muchísimo tiempo en silencio. También hoy en el Día de la Enfermería también nuestro lema es que ya no nos vamos a callar. El reconocimiento que tuvimos durante el COVID ha vuelto a pasar a la ignorancia completa por parte de las administraciones. Nuestros horarios de trabajo son a turnos, son nocturnos, y esto ya hay múltiples estudios que dicen que tiene una repercusión súper negativa para la salud. Y ese tipo de trabajo lo estamos aguantando hasta nuestra edad de jubilación, que actualmente en lo mejor de los casos son los 65 años, pero dentro de los próximos años será los 67 o los 70. Que piense la población que supondría trabajar 52 noches al año, uh-huh, o estar siempre con unos turnos rodados comiendo una hora y cenando a otra. Esto nos repercute sobre todo a nivel de mayor incidencia de cáncer, de diabetes, de obesidad, de hipertensión, problemas de sueño y un largo etcétera de problemas que no se están reconociendo a nivel de las administraciones.
1: N'hi havia una pregunta que em feia inicialment per allò que hem parlat. ¿Es cuida poc de les infermeres a la nostra comunitat?
3: Se cuida muy poco a las enfermeras y se les reconoce muy poco a las enfermeras. Hemos estado siempre ninguneadas en un segundo puesto, ahí como que solo nos dedicamos a pinchar, y es sobre todo porque se ha dedicado a una asistencia sanitaria enfocada en la enfermedad. Y la enfermera, aparte de estar atendiendo a la enfermedad, lo que también nuestro papel fundamental es la promoción y la prevención. Uh-huh. Si no educamos a la población, nunca sabrá cuidarse a nivel de salud. Muestra de ello fue el COVID, cuando tuvimos que enseñarle a todo el mundo una utilización tan simple como la de la mascarilla. Costumbre que ya se ha perdido, por cierto, y que no pasa en otros países. Entonces, la educación es fundamental. Hubiera sido fundamental tener la enfermera escolar, esa que tanto prometió nuestro conseller de Sanidad, para que los niños empezaran a tener hábitos saludables a todos los niveles, y educación sanitaria. Uh-huh. Pero parece ser que como la promoción y la prevención en salud, eso no tiene unos efectos inmediatos, no se está imponiendo en ello.
0: Uh-huh. Les infermeres acompanyeu a les persones durant totes les etapes de la seva vida, des del naixement fins al final, fins la mort. Enfrontar-se a situacions complicades com aquestes afecta també a les pròpies professionals. Precisament amb Montserrat Angulo parlàvem també d'aquesta càrrega emocional.
2: La carga psicológica que más nos afecta en estos momentos es la de la sobrecarga asistencial por las bajas ratios, los contratos precarios y situaciones como estar expuestos a agresiones de usuarios de los sistemas de salud que pagan su frustración con las enfermeras y enfermeros.
0: Mariluz, ¿creus que està invisibilitzada aquesta càrrega psicològica i emocional a la qual també heu d'enfrontar-se i que possiblement està reconeguda en moltes altres professions, com poden ser, per exemple, els militars o altre tipus de professions, però no en la vostra?
3: No, nosotros, las enfermeras y enfermeros, soportamos una carga emocional altísima. Primera, porque estamos sufriendo unos ratios de pacientes muy elevados. Y eso está demostrado que a mayor número de pacientes que llevamos, aumenta la mortalidad y la movilidad y la enfermedad de los mismos. Luego también tenemos un mayor número de agresiones, sobre todo verbales. ¿Por qué? Porque el usuario está descontento con la asistencia sanitaria que tiene y se enfrenta a la persona más cercana, que somos los enfermeros y enfermeras. Y luego hay una carga emocional, porque yo me he oído muchas veces cuando estaba en la práctica asistencial de que, claro, las enfermeras ya estamos curadas de espanto. A las enfermeras no nos afecta, por supuesto que nos afecta. Que piensen las personas lo que es estar todos los días durante tu jornada laboral tratando con la enfermedad, con la muerte, con la desesperación, con la tristeza de la gente que estás atendiendo. Eso te va minando. Y te das cuenta, yo me di cuenta personalmente cuando salí de la asistencial. Y dije, madre mía, la carga que vamos soportando todos los días y que sin querer se nos va impregnando, ¿no? Y pues, por supuesto que sentimos el dolor de nuestros pacientes, sentimos la desesperación y sentimos, yo qué sé, o sea, tú creas unos lazos afectivos con tus pacientes, tanto en primaria, cuando llevas tu cupo, como en hospitalaria, cuando los tienes mucho tiempo ingresados o ingresos repetitivos.
1: Claro.
3: I això supone una gran carga.
1: Mariluz, abans parlàvem de la falta d'infermeres. És més, jo he fet referència a aquell moment en el que alguns ho vau viure, el metge, sense anar més lluny, d'atenció primària, passava d'estar acompanyat sempre de la infermera, normalment, a estar sol. Per què es dona esta falta d'infermeres encara avui, actualment?
3: A ver, cuando la enfermera estaba con el médico, lo único que realizaba era funciones administrativas, sí, que creo que no son las propias que tenemos que nosotros que tener. Y claro que faltan enfermeras, pero faltan enfermeras porque la ideología de las administraciones no está en una ideología de voy a asistir al paciente en su faceta física, pero también es en la psicológica y en la social. Tanto que nos estamos llenando la boca de la salud mental. Y luego también hay problemas sociales. inmersos. Y luego, vuelvo a repetir, en la promoción y en la prevención, los ciudadanos tienen que aprender a cuidarse. O sea, no podemos dejar que un paciente que tenga riesgos llegue a desarrollar una diabetes. Tenemos que enseñarle a cómo cuidarse, a cómo hacer ejercicio, a cómo alimentarse, a cómo cambiar hábitos de vida para que no llegue a una diabetes.
0: Clar, i això són tasques que avui no es tenen en consideració. És a dir, ho comentaves tu abans, es considera la infermera com una figura per a curar malalts, però no per ajudar als pacients a previndre-les.
3: Claro. O sea, es que yo creo que el papel de la enfermera en la sociedad del siglo XXI es fundamental. Por ejemplo, los enfermos crónicos, los enfermos que están encamados en su casa, necesitan una asistencia, pero no solamente que vaya la enfermera y les cure las úlceras de decúbito, sino también que les enseñen a cómo movilizarlos, a cómo asearlos, atender al cuidador, que es fundamental también atender al cuidador. O sea, hoy en día, es tantísima las facetas que tenemos que deberíamos tener una inversión en número de enfermeras enorme, pero la administración no lo ve necesario.
1: Sí, tot allò més lluny o més enllà d'aquello que mos dies al principi de les pinxaculos, no? De posar només injeccions. Mariluz Gascó, secretària general de SATSE en la Comunitat Valenciana, ha sigut molt amable per atendre la nostra telefonada i celebrar part del vostre dia amb la Ràdio Autonòmica. Una abraçada molt forta des d'ací. Bon dia.
3: Bueno, muchas gracias y aprovechar para felicitar a todas mis compañeras y compañeros en el Día Internacional de la Enfermería.
1: Queda feta esa felicitació. Una abraçada
0: molt forta.
1: Adéu, adéu.
3: Gràcies.
1: Són les 10:47, estem en directe encara a través de totes les senyals de ràdio d'esta xarxa que és la Ràdio Autonòmica Valenciana i també internet. Encara tenim més qüestions de les que podem parlar i que tenim al voltant, no?, d'això de la sanitat. En este cas, tornant un poquet enrere pel que fa al cas de l'antivirus. La detecció ràpida, precisament parlant de virus emergents, s'ha convertit en una prioritat global després de les últimes crisis sanitàries. En aquest context, una empresa biotecnològica d'Orihuela, en col·laboració amb la Universitat Miguel Hernández d'Elx, ha desenvolupat en només 24 hores un kit PCR pioner per a detectar l'antivirus Andes, una de les variants més letals conegudes i la que portem entre mans. El projecte, que està liderat per Antonio Martínez Murcia, que és professor de la Miguel Hernández i responsable de Genetic PCR Solutions, situa la investigació valenciana en l'avantguarda internacional del diagnòstic molecular. Per això volem parlar amb ell sobre la rapidesa del desenvolupament, els reptes científics i també el paper de la innovació valenciana davant futures amenaces sanitàries. Professor Martínez Murcia, què tal? Bon dia, buenos días.
4: Hola, buenos días, buen día.
1: ¿Qué hizo posible que el proyecto se completara en eso que es tan llamativo para nosotros, solo 24 horas?
4: Bueno, nosotros, como ya os hemos dicho en alguna ocasión, tenemos una empresa de transferencia tecnológica en donde tenemos la capacidad de desarrollar PCRs para patógenos en general. De hecho, recordaréis que ya en COVID, en el 26 de enero del 20, lanzamos el primer kit de los primeros del mundo, junto con los chinos, para el coronavirus. Entonces, en esta cuestión, lo que sí que hemos batido ha sido el récord, porque en cuanto supimos que era la especie Andes del hantavirus, pues entonces estuvimos mirando en la base de datos y vimos que lo que había disponible. Y por un lado vimos que las PCRs anteriores pues estaban desarrolladas hace varios años, lo cual no incluían toda la diversidad que se ha descrito hasta la fecha. Y entonces dijimos, bueno, pues tenemos esta oportunidad. Además de que no había ningún kit disponible comercialmente. Como sabéis, facilita también la posibilidad de que todos los laboratorios privados, públicos, puedan acceder a un kit de PCR, que es profesional, kit de laboratorio normalizado. Quiere decir que está preparado para que todos hagan exactamente lo mismo. Y eso es muy importante a nivel laboratorial. De manera que miramos en la base de datos todos los antivirus descritos, centrándonos específicamente en las cepas americanas, que son las que nos ocupan en este caso. Y luego tuvimos también la ocasión de recibir un enlace de una base de datos en donde teníamos la primera secuencia del genoma del virus de este brote, con lo cual ya inequívocamente pudimos confirmar que el diseño que habíamos realizado previamente era perfecto, un 100% de exactitud, ¿no?
1: Profesor,
4: entonces, nada, pues el kit perfecto, vamos a tener un desarrollo en un tiempo récord, dígame.
1: No, nos estamos preguntando cómo además se coordina ese trabajo, ¿no?, entre el universo universitario, pero también una empresa biotecnológica privada.
4: Sí, bueno, esta empresa nació en el ambiente universitario. Yo soy profesor de la Miguel Hernández de hace ya bastantes años, desde su fundación. Y previamente, pues, también estuve trabajando y haciendo una tesis doctoral en Inglaterra, etcétera. Es una historia larga. Yo trabajo en PCR desde hace más de 30 años. Es una técnica que se describió a finales de los 80, que se puede aplicar a muchos, bueno, todos los patógenos que específicamente se quiera diseñar kits. Y entonces lo que tenemos es, esta empresa ya está egresada completamente de la universidad, y tenemos muchísimas relaciones con muchísimas instituciones internacionales de investigación. Lo que hacemos es, pues eso, todos nuestros resultados de investigación los empaquetamos para que sean de uso y devolver a la sociedad, digamos, entre comillas, el aspecto más político de esto, la inversión que ha hecho en nuestra I+D. Entonces, pues, teniendo esta capacidad, pues, con un sistema de calidad súper exhaustivo, tenemos auditorías de la Agencia Española del Medicamento, del Ministerio, también por la Salud Veterinaria, del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Tenemos un nivel de calidad tremendo, y bajo ese sistema de calidad tenemos protocolos que nos hacen posible verificar las secuencias de la base de datos a nivel mundial, y a partir de esos datos diseñar kits específicos para estos patógenos. Ya lo hicimos con el Zika, con el ébola.
1: Sí.
4: Y bueno, pues claro, en este caso pues son casos traumáticos porque efectivamente, bueno, la capacidad de respuesta en estos casos es muy importante, porque ante una emergencia la posibilidad de tener un instrumento que te permite inequívocamente detectar y diagnosticar después el virus, sabiendo que estás diagnosticando exactamente esa cepa, pues es muy importante.
1: Hablando de eso, ¿este kit podría adaptarse rápidamente a futuras variantes o otros virus emergentes?
4: Sí, sí, evidentemente es que el criterio para el diseño es un criterio, y permítame el tecnicismo, filogenético. ¿Qué quiere decir? Que ya está pensado para que él, sus primos, hermanos, su familia, digamos, quede incluida en la capacidad de detección. Y entonces la previsión es que, como son marcadores, digamos, más conservados, cabe esperar que cualquier variación esté incluida dentro de este kit, o sea, los posibles mutaciones. De todas formas, esto requiere una explicación un poco más difícil explicarlo.
1: Entiendo, sí.
4: Pero sí, es nosotros tenemos la posibilidad de asegurar que la método de detección de PCR cubrirá un rango importante de diversidad de este virus. Además de que en nuestro sistema de calidad nosotros vamos revisando las bases de datos con frecuencia y vamos comprobando que, fíjese, en estos 6 años de pandemia aún seguimos revisando nuestro kit de coronavirus, y sigue siendo específico para el virus, exclusivo, y esto, pues ya le digo, sigue un sistema de calidad que consiste en revisar todo lo que se describe en el futuro.
1: De todas formas, es interesantísimo saber que por lo menos las cosas funcionan y funcionan paralelamente a cómo el resto de los ciudadanos las percibimos y, lo que es más importante, que van en nuestro beneficio. Profesor Antonio Martínez Murcia, muchísimas gracias por habernos atendido y habernos explicado dentro de los tecnicismos, pero lo hemos entendido, todas estas peculiaridades del nuevo sistema, del nuevo kit PCR para detectar ese antivirus Andes. Un abrazo muy fuerte desde la Radio Autonómica.
4: Muchísimas gracias. Estamos a disposición para cuando deseen
1: Igualmente.
4: Cualquier otra aclaración.
1: Una gracia. Hasta
4: un
1: luego.
4: Adiós.
1: En 5 minuts seran les 11 del matí. Antonio Sánchez, com estàs?
5: Bon dia, Sergi.
1: Saps que estic començant a superar-te? Almenys en aparicions, no en la tele ni en la... Bueno, en la ràdio sí. Però en presència en la casa sí, i arriba molt antes que tu. Arriba i veig que la cadira eixa baixa del teu, de la teua taula no està. He dit que encara no ha arribat. I vaig cap a un.
5: Sí, sí, sí. És que ara entro un poc més tard, però ei, 15 minutets, eh?
1: Va, pues tampoc és allà...
5: No és una gran diferència.
1: El xocolate del loro. Escolta, un dubte que tinc inicial. He estat veient en alguns llocs, però en alguns llocs inclou Meteorret, entre altres, que estem davant un episodi que podia canviar-nos la meteorologia estos dies, parlant de fred, de pluges i algun altre fenomen que va per damunt?
5: A veure...
1: Explica-mos-ho, perquè igual que ho ha vist jo, ens haurà saltat a tots en les xarxes i...
5: He vist en algun periòdic, que no vol dir la marca ara mateix, però
1: jo,
5: que sí que han comentat...
1: Jo ho he vist també. Sí,
5: sí que han comentat una paraula que no es pot nombrar.
1: Tan fàcilment.
5: Exacte. I no se pot anomenar perquè, clar, van patir uns efectes superimportants d'ella i no la tindrem. No tindrem aquesta paraula. D-A-N-A, per als que ens estiguen sentint.
1: Sí.
5: I no hi haurà ixe fenomen.
1: Però n'hi ha canvi d'oratge?
5: Avui sí que tindrem un canvi d'oratge, però encara tenim els efectes del mateix que van tindre el cap de setmana,
1: sí.
5: Sergi. És a dir, encara tenim masses d'aire fred en cap exactes de l'atmosfera. Aquestes masses d'aire fred, en contrast, en les temperatures tan altes que es produeixen en la superfície ara mateix en primavera, sobretot per la radiació solar que ha augmentat molt respecte als últims mesos, tenim més energia i, clar, el contrast entre la temperatura freda de cap exactes de l'atmosfera i la més alta de la superfície fa que tornen les tempestes. I sí, avui les veurem, però no en tot el territori. Avui, de fet, on tindrem tempestes serà cap a Sorita, cap als ports, cap a l'Alt Maestrat, el Baix Maestrat, i les comarques, de fet, tenim avís groc per ratxes de vent acompanyades a aquestes tempestes, granís menut, però també per pluja intensa.
1: Jo era molt feliç quan veia tronar des d'allí, des de la balconada de dalt de ma casa, des del mirador que tinc de vidre,
5: sí.
1: I en seguida començava a enviar-li els vídeos a tot el món i a fer-los amb veig. Mireu, així està tronant i ploent, i vosaltres esteu més secs que el bacallà.
5: Que passava de sovint, sobretot en estiu, sí.
1: Per les esplais, és meravellós, sí. Veure com pel matí fa un sol radiant, molta calor, ja saps, la temperatura de fins 38 o més que tenim allí, i de repente, després de dinar, comença a fer-se oscur, comencen aixòs núvols compactes a formar-se, sobretot per la part de Teruel, que ens ve.
5: Sí, per Maestrat, sí.
1: Buah, i canvia radicalment, començar les tronaes, els gats i els gossos espantats, i els demés feliços, com a llombrígols.
5: De fet, és una de les parts en les que més tempestes tenim a l'any, de tot el país. Així que sí, és una zona més tempestosa, i sí, avui en aquesta zona rebran més tempestes, no només avui, sinó també demà, dimecres i dijous. I divendres canvia un poc més la situació. Sí, per al cap de setmana tindrem temperatures més baixes i encara ambient inestable pel que fa al divendres, perquè tindrem una entrada de massa d'aire fred que no es quedarà més cap al nord, que és el que està passant ara mateix, sinó que sí que arribarà entrant. I aquesta entrada és la que farà que el divendres ploga en molts punts. Estem un poc lluny, ja ho saps, del divendres encara.
1: Home, a la mínima que el dones compte, és divendres. Què tal? Estic dient, millor dir. Què tal? És divendres, Antonio.
5: Sí, bon divendres.
1: Bon divendres. Tinc que fer un cap de setmana.
5: Però sí, hem d'estar pendents perquè sí que sembla que el divendres és una jornada en tot el territori més plujosa. Ara per ara, dimarts, dimecres i dijous, només plourà cap al nord, interior, nord. I què més podem contar?
1: Que les temperatures...
5: Exacte.
1: Escolta, no és que siguin indecents, però estan dins de la normalitat del que podíem dir, sí,
5: exacte.
1: Caloret.
5: Sí, però a l'interior no. A l'interior el que passa és que aquestes tempestes i aquests núvols...
1: Refresquen.
5: Exacte. Ells deixen el cel un poc més tapat i això fa que la radiació no siga tan alta i que les temperatures es queden més baixes. Màximes d'avui entre les 18 i els 22 graus a l'interior, però al prelitoral i litoral... Avui, de nou, passarem dels 25 graus a Castelló de la Plana, però també a València, a Alacant, és a dir, a les ciutats més importants, i també veurem com a la resta de les comarques tindrem màximes de més de 25 graus, arribant als 27 o 28. Així que avui, una altra jornada marcada pel vent de ponent, que, de fet, Sergi, es notarà més de vesprada.
1: El vent de ponent, ahir el vaig notar. Pànica curta toca. Gràcies, Antonio.
5: Gràcies a tu.
1: No bon divendres, però sí bon dimarts.
5: Bon dimarts, exacte.
1: Fins demà, cuida't. Arriba el moment de refrescar tota la informació, de saber què està passant al nostre voltant i, sobretot, de contar-vos tot el que és notícia en este butlletí que ara mateix arriba.
6: Són les 11. A punt. Notícies.
7: El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, defensa la decisió d'acceptar el creuer per a protegir els 14 espanyols i per ajudar a la resta de les 150 persones evacuades.
8: Era nuestra responsabilidad legal, tal y como recoge el artículo 44 del Reglamento Sanitario Internacional del que España es país firmante. Que nuestro país, que España, es una sociedad comprometida con la salud global, con el derecho internacional.
7: Sánchez també ha retret les crítiques rebudes per alguns representants i líders polítics sense nomenar-los.
8: Algunos entonces nos recomendaron ignorar esa llamada. Unos pocos nos lo exigieron. Y otros, que suelen opinar sobre cualquier cosa, guardaron un silencio interesado y se pusieron de perfil. Como si en ese barco no viajasen también compatriotas españoles.
7: Segons Sánchez, en esta operació d'evacuació del creuer Ondius, afectat, com saben, per un brot d'antivirus, han participat 400 persones. Respecte a la polèmica amb el govern canari, Sánchez no vol entrar-hi.
8: No vamos a entrar en ningún tipo de polémica institucional. Yo me quedo, en primer lugar, las palabras del Papa, León XIV, expresando su reconocimiento y su admiración a una sociedad, la sociedad canaria, que ha dado ejemplo de solidaridad al conjunto de la sociedad española que ha asistido a todo este operativo con absoluta tranquilidad.
7: Són algunes de les declaracions fetes en la compareixença que han realitzat fa pocs minuts al Palau de la Moncloa, acompanyat del director de l'Organització Mundial de la Salut, Tedros Adhanom. Adhanom ha explicat que l'operació de la repatriació dels passatgers de l'Ondius ha sigut un èxit, diu, gràcies a la solidaritat de l'estat espanyol.
9: The operation was successful. As you have heard from Prime Minister Sánchez, all of the passengers have disappeared.
7: Per al director de l'OMS, en aquestes situacions tan complexes s'aprèn molt. I a hores d'ara, està previst que comence a les 11 el Consell de Ministres que aprovarà la llei d'integritat del Sistema Nacional de Salut pensada per a blindar la gestió pública de la sanitat. La futura llei, que encara ha d'aprovar-se al Congrés, derogaria l'actual, que va obrir la porta perquè grups com Quirón o Rivera Salut pogueren gestionar hospitals públics. A més, el text definitiu pretén la reversió dels models de gestió privatitzada de centres públics. A la Comunitat Valenciana només queda privatitzat l'Hospital d'Elx Vinalopó. I també a casa nostra. En la causa penal de la Dana, avui estan citats a declarar al jutjat de Catarroja dos treballadors de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer. Volem saber què estan donant de si les compareixences. Santi Hernández.
10: En estos moments continua a declarar el primer dels testimonis, el cap de zona dels agents mediambientals de la Confederació del Xúquer. Ha confirmat que des de primera hora del matí estaven vigilant els barrancs i recollint dades de pluviometria. Ha dit que des de primera hora del 29 d'octubre la situació era molt complicada, concretat que sobretot a la localitat de Montroi i a la comarca de la Ribera Alta. Ha revelat que cada agent elaborava un informe i enviava fotografies a les quals no sap si va tindre accés el centre d'emergències. La situació es va complicar molt de vesprada, ha dit, sobretot a la zona del barranc de Pollo. Ha concretat que un agent de la Confederació no va poder eixir a vigilar el barranc ja del Pollo perquè no va poder eixir de sa casa de Montroi per les fortes pluges.
7: Gràcies. Des de Catarroja, Santi Hernández. D'altra banda, avui a l'Audiència Provincial d'Alacant jutgen un home acusat d'agredir sexualment les dues filles, de 9 i 11 anys, de la seva parella sentimental. Tot indica que l'home aprofitava els moments en què es quedava soles amb les menors per abusar d'elles. La Fiscalia demana 26 anys de presó. Ara les dues menors ja són majors d'edat, ja que els fets es remunten a l'any 2012. En els esports, avui comença en el Club de Tenis de València la fase eliminatòria de la Copa Falcon Bridge. Gonzalo López.
11: Enguany, la prova ha crescut fins a ser un ATP Challenger 175. Esta vesprada a les 6, el valencià Bernabé Zapata s'enfrontarà al paraguaià Adolfo Vallejo, en el que podria ser l'últim partit com a professional. Demà a les 10 serà el torn de Roberto Bautista, que disputarà per última vegada la competició perquè es retirarà enguany. En este moment, l'espanyol Álvarez Barona li acaba de trencar el servei a l'alemany Struff i guanya per 3-1 en el primer set.
7: Això és tot de moment. Així la pròxima cita informativa és a les 12 en punt. Es deixem ara amb el programa Amunt i Avall.
6: A punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a l'Alt Maestrat, 101.3.
12: De tu a tu.
13: Tot comença amb un pas.
12: el de buscar una oportunitat. Elabora't acompanyem perquè el teu currículum arribi, perquè afrontes entrevistes amb confiança. I si el camí canvia, t'ajudem a formar-te i descobrir noves opcions. Siguin quins siguin els teus passos, estem amb tu. Labora, Generalitat Valenciana. Amb tu en cada pas.
13: Esports a punt. Donem veu als protagonistes. Reivindiquem l'esforç, el talent i els valors dels esportistes de la Comunitat Valenciana. Actualitat, històries i tertúlia. Amb els que més en saben. Amb ritme, al ritme que marca l'actualitat, perquè l'esport valencià juga en una altra lliga.
14: De dilluns a divendres, de 2 a 3 de la vesprada, Esports a punt, amb Dani Hermosilla.
15: Sense perdre el compàs i a ritme de cap de setmana,
16: fem banda
15: amb el millor repertori de músics valencians.
16: Dissabte i diumenge, de 7 a 10.
15: Desfilarem al costat dels nostres músics.
16: Sota la batuta d'Imma Mateu. Fem banda.
17: Soc Gustavo Clemente i vull oferir-te un contrapunt. Un contrapunt a la informació del dia en clau valenciana. Una mirada reflexiva i atenta a l'última hora.
18: Contrapunt. Des de les 8 de la vesprada fins a les 11 de la nit. De dilluns a divendres en A.Punt Ràdio.
19: Millora l'estat d'ànim. Dona vida a les nostres festes. La música té molts beneficis. I així en va un altre. Nova deducció autonòmica de l'IRPF per a formació musical. Fins a 150 euros anuals en gastos. Perquè és just pagar el just. Informa't de tot en www.gva.es. Generalitat Valenciana.
20: A punt ràdio. De tu a tu. Amb especial atenció a la informació local, comarcal i del món de l'esport.
21: Amunt i avall, el magazín dels matins amb Sergi Olcina.
1: Estic especialment a gust perquè ara, no només a l'encendre's la llum roja de l'estudi, això es posa en marxa, sinó perquè en este programa produït per la Federació Valenciana de Municipis i Províncies, d'una banda en trobe en algú que, ja veus tu, aquestes experiències les hem vivit, les hem viscut tots, no? Tots tenim algú que no només és referent, sinó que està en un lloc en el que tu admires, anheles o dius, ostres... Bueno, a mi em passava en Molne, em passava en Ximo, em passava en Lluc, que clar, jo encara havia entrat a la tele quan era menudet i es veia ells en la tele, no? I dius, ostres, estos... Hasta que un dia eres tu el que arribes a la tele i estàs tu també ahí, no? I ara passen els anys i estem tots així. Afortunadament, alguns encara estem. Josep Ramon Lluc, què tal? Bon dia.
22: Bon dia.
1: Parlant de la ràdio, parlant de la tele, parlant de la vida. T'agraeix moltíssim que hagis vingut a este programa una volta més.
22: Esta és ma casa i qualsevol cosa que puga fer per a col·laborar i per a intentar que els oients, els ciutadans valencians, s'enganxen i es reenganxen a la seua ràdio i televisió pública, forma part de la meua il·lusió.
1: Acabes de dir una cosa molt xula que jo dic molt. I és referir-te a això com esta casa, com ma casa, sí, perquè al cap i al fi, l'altre dia de conya, un dels teus reporters dia, pues esta més de la major, no? Pues com estic jo...
22: 66 anys.
1: Que ja veus tu, vaig entrar sent un crio, entonces crec que no tenia ni la barba encara i el moño negre com un tio, i ara pues també. Clar, el tine canes i tots ens hem fet majors.
22: Afortunadament, no? Hem viscut més.
1: Però m'agrada molt dir que això és ma casa perquè realment hem viscut gran part de la nostra vida ací dins.
22: Sí, jo t'he veat en moltes cadenes, no? Sí. Tant de públiques com de privades i tant d'autonòmiques com d'àmbit estatal. Però ma casa, igual que uno pot haver viscut en moltes vivendes, en apartaments i tal, i considera quina és la teua... Tu d'on eres? Pues jo sóc de la ciutat de València perquè vaig néixer allí i després he viscut en molts llocs, en Catarroja, en Torrente, Barcelona, en Madrid, etc. Però en ma casa, la casa a la qual jo em referís com a de manera de referència és esta, sí, claro. És així.
1: Pues pensem el mateix, parlant de gent de casa, Tu l'has conegut avui, jo ja fa temps que el conec i m'alegre un munt de tornar-me a trobar en ell. Com està Manolo Mas?
0: Estoy encantado de estar aquí.
1: Però si estàs com sempre, quin de tots els dimonis és el que has fet el pacte?
22: Sí, té un pacte més gros que el meu.
0: Bueno, la verdad es que, mira, ponerle ilusión, ponerle sí. pasión a la vida. También es verdad que la pasión quema mucho, y eso estábamos hablando a micrófono cerrado, en la época, en la sociedad actual, la pasión, el ser un tío un poco lanzado y todas esas cosas, bueno, pues a veces te pasan factura, pero bueno, yo lo hago encantado. Para mí es un privilegio tener a José Ramón Llull delante, porque yo era muy niño y él ya hacía televisión. José Ramón, sí, que va. Sí.
1: Com diuen en el coll, ja veuràs tu com d'una bobà fem un sopar.
0: Solo nos llevamos 9 años, o sea que te veía yo ya era mayorcito ya, y
22: però
0: encantado.
22: Tu eres, perdona, Manolo, tu eres, dice que veia, m'ho ha dit molta gent, molta gent jove, veia el programa fins allà a les 12 o la 1, com acabava a les 2, i després se n'anava de marxa a la discoteca i al
0: I és que feien... era un poc, soc un poc major i un poc güelo, jo no feia molt de discoteca i tot allò, però sí, home, jo era per a mi.
1: No? Tu no eres de l'època del Bikini Club?
0: No, però tu...
1: Jo sí, jo feia els bikinis clubs així en la tele.
0: Perfectament, que no tinc pinta del bikini club, no, jo...
22: Ah, ara serà senyor de pajarita...
0: Sí, jo era molt... Bueno, pues un xiquet d'ahí de la Alameda de València. Ah, sí,
22: no, és classe B.
0: Claro, és
22: pico, no, home, no.
0: Distrito 10, Jardines del Real...
1: Ah, entonces eres de Mar Gómez, Don't Worry, Be Pijo.
22: Madre mía.
2: Sí, yo también de Distrito 10.
0: Claro, yo Distrito 10 de los viernes por la tarde, distrito y algún domingo 10, por la tarde.
2: Jardines, no Barra Cabar...
22: Yo estaba en la obra.
0: Pero yo anaba a tres. ¿Sabéis quién estaba? Que a mí me llamaba siempre mucho atención. Yo lo tenía idolatrado, nuestro director, y mi buen amigo, y yo diría que somos hermanos, Nacho Cotino.
1: Sí.
0: Porque Nacho Cotino era el jefe de Relaciones Públicas, que en aquel entonces... Por las tardes te daban 10 entradas y si vendías 10 entradas eras Relaciones Públicas de Distrito.
1: Nacho, tú feas de eso.
0: Él era el capo.
1: ¿Ah, sí?
0: Claro, porque él es muy amigo de Ricardo Olcina, que Ricardo Olcina era una de las personas que llevaba Distrito. Y entonces yo entraba a Distrito y te veías los DJs y a Nacho Cotino allí al lado puesto todo serio. Y yo decía, ostras, ese tío es un referente, y acabó siendo mi amigo y lo sigue siendo. Bueno, pues ya te digo, y entonces Nacho era el jefe de las Relaciones Públicas.
1: Ah, sí. Porque estoy entonces... referirme a él, mirando a cámara, porque sí, sé que él nos escolta a través de monitores y nos seguís.
22: Todos tenemos un pasado.
0: Claro, claro. Sí. Vender 10 entradas, vendías 10 Relaciones Públicas, era vender 10 entradas y entonces te daban una que tú entrabas gratis. Mm. Y eso era el Nova Más, el que vendía las 10 entradas de Distrito del viernes por la...
1: Bueno, estem parlant d'una època en les que les discoteques... Ara, és que és curiosíssim tot, no? Tornem a lo mateix. Volíem fer una gràcia, faries un soparagre. En que les xiques entraven de baes, jo me'n recordo, a les discoteques, o inclús se'ls regalava una consumició. Clar. Ara això seria una falta greu, que estàs dient. Perquè... Estàs segregant-me per ser dona.
22: S'entenia en aquell moment que la dona era l'objecte,
0: era l'atractiu.
22: Si entraven, xiques, se suposava que la colla de allò que estic pensant, de destarifats, que venien de la ciutat, d'altres barris més populars o dels pobles de l'Horta, sí, anem a trobar...
0: Escolta, que jo viu avui en dia a Castellar, i estic encantat. La pena que tinc és que no n'hi ha quasi Horta, no queda Horta.
22: Home, és la que queda. En l'Horta Sud és la que queda.
0: Però que està el terreny, però ja no es cultiva. Desgraciadament, pràcticament no es cultiva.
1: Però els horts urbans estos estan funcionant molt,
22: Però això és una cosa també, amb tot el respecte, cosa de pijos.
1: De guais, no?
22: Com que, per l'amor de Déu, el que han de fer és pagar...
0: Una tomatera i...
22: El que han de fer és pagar bé als llauradors el producte, que estiga ben pagat, que estiga protegit, que li deixen fer la tira de comptar, que es donen l'oportunitat, en compte de algunes suggerències divertides.
1: Sí, sui generis.
22: Jo és que soc fill de llauradors, i la meva família és llauradora, de prop de Castellar, del camí d'en Corts, i aleshores, clar, veus això i veus que la gent el que està esperant és que, és trist, però vaig a dir-ho en consciència.
0: El pelotàs urbanístic.
22: Clar, que facin un altre pla parcial que arribi fins a Nazaret, i que això siga... Per què? Pues perquè la gent malviu. No poden, molta gent que alguna alqueria la transformaria en un restaurant, no poden tocar, i aleshores és un poc, estàs segrestat pel teu passat. I no pots tindre futur perquè tot el teu patrimoni no val res.
1: Clar, ja moltes passa fatal, no? En el cotxe.
0: A mi em dóna molta pena, perquè allí a Castellar és terrible. Jo passeig per allí i te'n vas a la zona de l'Albufera i tot allò,
22: tremolar, de Pinedo, la zona del Tremolar,
0: i per allí sí que és de veres que està l'arròs ara, además, sí. Ui, es començaren a plenar d'aigua el camp, però la resta dels camps estan buits.
22: És de cultiu d'autocultiu, no, és de cultiu propi, i al final el llaurador posa cebes, tomàques, quan s'acaben de menjar tota la feina, les regala o passa el rotovato perquè no
0: aprofita per res.
1: El que acabes de dir de les alqueries és superinteressant, perquè passé moltes ocasions en el cotxe, estava dient, i inclús a voltes passé acompanyant, i dic, tu imagina't, jo tinguera so i poguera, també pots acabar buscant-te la vida, no? Si les ajudes ho permetixen i tot això, la majoria d'aixes edificacions són fantàstiques, en la sort de que molts d'ells o moltes d'elles les han heretat, amb la qual cosa significa no haver tingut que invertir un extraordinari en això, però no, el sistema no et deixa, no pots tocar res.
22: Si tu no vius ahí, perquè molta gent ja no viu, perquè són construccions que tenen més de 100 anys.
1: I altres matarien per viure.
22: Plenes d'humitat, inseguretat, hi ha una certa inseguretat, aïllades. Mm. Aleshores, els fills que han estudiat viuen fora. I aleshores ahí queden els pobres iaios que estan ahí en 70 o 80 anys
1: pelant les cebes. Camp,
22: pelant les cebes, i el que realment vol, i a més tenen una pensió miserable, i no li poden treure profit perquè no poden posar res. I aleshores les autoritats s'haurien de plantejar què fem en això. Està clar que és l'Horta, que és un patrimoni brutal, però aquestes famílies estan segrestades pel seu passat, i és així, eh?
0: A mi em dóna molta pena, perquè és molt agradable, eh? I viure a una edificació, a una casa d'este tipus, té que ser molt agradable. És el que diuen, no? Que si és mosquits, que si l'olor a abonament quan el fiquem, però tot allò jo penso que l'estar a l'Horta, l'estar a la teua terra, eixir al carrer i ficar el peu a terra, és molt més gratificant que qualsevol altra possibilitat. Però
1: l'olor a bonament arriba fins a la ciutat, eh? No fa falta que ningú...
0: Això...
1: I perdona, no parlem de la planta eixa de tractament de residus que n'hi ha, en Salvase, a la zona, que van tindre nassos de posar-li bon aire, en quan tota la pudor ve des d'allí dalt, saps?
22: N'hi ha la de bon aire, hi ha la de, que està en la B30, a l'altura de Picanya, hi ha l'altra de Pinedo, vull dir, és que els residus del
0: no, les aigües residuals de Pinedo, jo quan me'n vaig a casa, si porto la finestra del cotxe oberta, fa olor, molta olor.
22: Tota la zona del Sal de la Punta,
0: fa olor, Pinedo.
22: Una zona molt degradada perquè el capitalisme salvatge ha fet que ahir s'ampliarà el port, i ara estem pagats del port de València, que és un dels més importants del Mediterrani, que competís en Amsterdam, en Rotterdam, etc. Però ahir això ha sigut a costa de milers de famílies que han vist com el seu entorn ha quedat arrasat, no?
1: Bueno, almenys no mos envien els creuers de luxe estos d'espijos en antivirus. Segurament ja tenen cases de Tenerife, no? Només m'ho faltava això.
22: Podria haver sigut... És que podria haver... imagina que se va, en compte de vindre des de Cabo Verde i les illes més pròximes eren Canàries, podria haver estat pel Mediterrani i tocar prop de Dènia. Te l'hagués menjat.
1: Papat viu,
22: però dit d'això, jo crec que s'ha fet un gran massa de la qüestió de seguretat. Vull dir, jo confio en les autoritats sanitàries. Hem de confiar en els metges, en els científics. Està l'OMS darrere. I aleshores tot este alarmisme, que si no se va sentir, que Pedro Sánchez lo que volia era que hi haguera una epidèmia. Per l'amor de Déu.
0: Bueno, ahí se dice que por tapar informativamente todos los problemas judiciales.
22: Pero, mano, per favor. Vale, a veure, això és una qüestió d'estratègia política, però dir que el president del govern vol provocar una epidèmia amb l'antivirus, me pareix de jutjar de guàrdia, perquè provoca el que feia Clavijo, dir-les, vaig a dir-ho, la bestiesa que és agafar, informar-se per la IA, fer una captura i informar que les rates podien nadar, però cal ser poca de substància.
0: Tu creus que pot que un president autònom si l'hubieran dado un poco más de información, porque parece que los dos... Es lo que pasa hoy en día con la clase política, que nos agota en muchas ocasiones al ciudadano, ¿no? ¿Por qué se pasan dos días, que da la sensación, eso es lo que han venido a decir, sin comunicarse los unos con los otros? Que eso transmite una mayor confianza, mayor seguridad para todos, quiero decir.
22: Pero
0: es más
22: de la torpeza,
0: pues, hablen ustedes, comuníquense y digan, mire, eso no hay nada de eso. Y efectivamente habla con los científicos y que los científicos pongan el tema encima de la mesa. Pero claro, se tiran dos días ahí, que es una cosa, desgraciadamente, que en este país nos tenemos que hacer mirar.
22: Bueno,
0: la política
22: injustificable,
0: en general. El hecho de cada vez que pasa algo, primero es la guerra política, el enfrentamiento político, antes que avanzar en la situación. Que yo, hay una cuestión, ojo, que no me parece mal, porque me encanta vivir en un país solidario, pero estamos un poco, el mundo está desbaratado, quiero decir. Si estaban en Cabo Verde, chico, acércate a cualquier país, pero es que en Marruecos no lo dejaron ni poner combustible.
22: No, perdona, pero no, Cabo Verde, prop d'Àfrica, no tenen infraestructures. Àfrica, qualsevol país, Senegal, no tenen infraestructures. Y eran europeos, eran ciudadanos españoles.
0: Sí, sí, por eso vienen a España, claro. Vienen a España moment, porque es la última ciudad, no, el último
22: porque,
0: país de Europa.
22: Porque tú tienes la obligación.
0: Ubicado.
22: Si ahora está prop de Ámsterdam,
0: sí,
22: o de las
0: Sí, está claro, está claro.
22: Entenc que hagueren anat a les Illes Britàniques. Pero va a coincidir que venía de Argentina, venía de ahí, y va a tocar, y estaba en Cabo Verde, el mig de l'Atlàntic. Y el territori tècnicament més preparat per a fer això era Espanya.
0: Lo que pasa que mandan narices, que te metas en un crucero de esos. Hombre, lo que pasa que las ratas o los roedores, como queramos llamar.
1: En un creuer ho hem dit este matí,
0: es inevitable.
1: Més oceà no podia ser.
22: No, però no. Les rates no estaven en el creuer. Es que
1: ells ho havien agafat fora, en algun dels desembarcos o les escales que havia.
22: La estupidesa era dir que les rates estaven en el creuer. No! Les rates, ixes roedors, estaven en Xile o en Argentina, on resulta que una parella es va infectar quan estaven allí. Aleshores, pensar que les rates havien pujat al creuer ja és una, és simplement que no entenem s'explica que l'origen era que en la Patagònia, en Xile i en Argentina, hi ha una sèrie de roedors endèmics que de vegades provoquen aquestes infeccions. I ses rates no van empujar al barco.
0: Bueno, però rates en los barcos hay, ¿eh?
22: Sí, però bueno, serien unes altres.
1: De totes formes, vos creieu que una rata va en carrossa, que se n'aneu a Euro Disney i ho veu jo tot molt fantàstic, i ara no vos creieu que unes rates han pujat al creuer de luxe? Les rates turístiques, perdona.
0: I amb per les maromes, pues, no però sube una rata, sube un ejército de ratas.
22: Vamos, sobretot tío, les autoritats han de tindre un plus de responsabilitat.
1: Bueno, i l'obligació de dir les coses.
22: Perquè si no, al final, creen una alarma innecessària que se pot utilitzar en un sentit pervers.
0: Però jo crec que perquè venimos del Covid. Si no, no hubiera pasado toda
22: segur,
0: la vida.
22: Segur.
1: Que vos diré una cosa, del Covid, que se'ns oblida pel que volem, ¿eh?
0: Sí.
1: Pel que no volem,
0: bueno,
1: sí que, sí que
0: el
1: tenim ahí.
0: El autobús este de l'ejército de la UME, tal, que el psicólogo este que se baja, chico, quítate el traje de la EPI un poquito más tarde, no vayas en el autobús y te quites la mascarilla.
22: Pero Manolo,
0: porque tú nos tienes que porque si a ti te han encargado esa responsabilidad, nos tienes que transmitir confianza a los demás con tus hechos. Eso es una irresponsabilidad. No, eso no es culpa de nadie. Eso es una irresponsabilidad de quien lo comete.
22: Individual.
0: Claro.
22: Aquell senyor que no va tindre el tacte, vaig a dir, però penseu una cosa, segurament com a conseqüència de la Covid i de tot el que passa, s'ha fet un desplegament tècnic, mèdic, etc., ben vegades més del que han fet altres països. I això ens ha de donar garantia que no va a passar res.
1: De fet, l'altre dia ho comentàvem, te recordes, Marc, que diem, de moment, titulares en la resta dels països no hi ha.
0: No hi ha
1: portades ni hi ha res.
2: Però a medida que van llegando claro, sus casos a sus países, claro, ja
1: en fin,
2: van...
1: Has mencionat la IA. Josep Ramon, i crec que algo de la IA és el que volia comentar, Marc, perquè, bueno, a més, a tu que t'agrada tant mirar cap arrere, anecdòticament, Manolo segur que sí, Manolo és que se pega unes copiades del tacte.
2: Sí, perquè la intel·ligència...
22: Ell és de l'Alameda, del passeig de l'Alameda.
1: Però copiar copiava com un bellaco, també.
0: Al costat de Mestalla, que és més important que l'Alameda.
22: Poca broma.
0: Perquè jo era al costat del Mestalla, perquè...
22: Carrer Suècia...
0: Jo vivia en Doctor Moliner, a mi no me digas por qué, jo soy Escolapio de Micermasco, a mi no me digas por qué, és una cosa curiosíssima, la zona de la Alameda de Valencia es una zona donde van los de la Alameda de Valencia.
22: ¿Ah, sí?
0: Con los años se ha ampliado. Sí,
1: es
0: porque
1: autóctona.
0: Bueno, yo toda la vida me ha pasado, ¿eh? Yo ya digo, soy Escolapio. Y yo vivía en Doctor Moliner, casa de mis padres, y yo siempre giraba de Micermasco hacia el Mestalla, hacia Avenida de Suecia, como tú dices. No me digas por qué, más allá de ir al colegio, en el día a día también
22: es
0: verdad
22: que
0: la botigueta, las cuatro botiguetas, la farmacia, la tintorería Milán.
22: Sí, es un barrio. Ahora
0: Rodrigo,
22: no, pero...
0: Ultramarino Rodrigo, que aún sigue, que hoy en día eso es...
1: Vale, pero hecho sí que es una cosa inédita.
0: Ultramarinos de toda la vida aún sigue con sus vitrinas verdes, con todo lo antiguo que te puedas imaginar. Ultramarino Rodrigo, bueno, la pastelería, la panadería, todo estaba a la izquierda, es verdad. La Alameda no había nada, no hay en sí nada, ¿no?
22: No.
0: Y con los años simplemente se han consolidado cuatro o cinco restaurantes que sí que es verdad que llevan...
2: Y Manolo, en Escolapios de Micermasco, ¿copiabais mucho?
0: Bueno, yo copiaba lo justo y necesario, sí, yo copiaba lo justo.
1: Lo que vol dir.
22: Veus un tío sincero.
1: Lo que tiraba en inglés.
0: No, yo era mal estudiante, pero yo tengo un mérito, ¿eh? Yo eso me lo reconozco. Yo era mal estudiante y era subdelegado en clase, quiero decir, o sea, esa forma de ser mía ya en aquel entonces se dejaba ver, porque lo normal es que fueran los empollones, que además a mí en aquel entonces me hacían una auténtica, hoy en día sería una barbaridad. Nos colocaban en clase, como nos sentábamos, éramos de clases de 45. Y nos sentábamos.
1: Hablan de ratios.
0: Nos sentaban de dos en dos. Entonces, cuando te venían las calabazas, sentaban al 45 con el 1, al 44 con el 2.
22: Era compensar.
2: Para ver si la influencia.
0: Para ver si listo.
1: Si se apegaba algo.
2: Para ver si había influencia.
0: O al mago con el trabajador.
22: Perdona, tú a aprofitar esta, el listo que te toca, te va a resuplar buena cosa, ¿no?
0: Sí. No, a mí me ha ido mejor.
22: Ah, vale.
0: A mí me ha ido mejor.
22: Ah, sí, veo. Sí,
2: era de los que, entonces, era de los que dejaba. Era de los que permitía.
22: Sí, éramos el empollo, pero mira, ahí está.
2: Que te copiaras, ¿no?
22: Va a hacer oposición y está de secretario un ayuntamiento.
0: Pues mira, hombre, eso no está mal pagado, esa claro. No es mala idea, ¿eh? Mira, pues uno era, su familia era los de Arroz Sos.
22: ¿Ah, sí?
0: Jesús Peiró Sos.
1: ¿Coyo?
0: Sí, Jesús Peiró Sos era uno de los dos empollones. José Navarro González y Jesús Peiró Sos era uno de los empollones. Y yo era, bueno, amante de las calabazas. Yo tengo una muy buena del selectivo. Hoy en día, ¿cómo se llama? Pau, Preu, Pou.
1: La EBAU,
2: ¿no?
1: Bueno, a mí me traus de la EGB, ya no sé cómo es distribuir todo eso.
2: De EGB y de
22: Cou,
0: pero eso es muy bonito. Tú fuiste a la EGB y te saca una cinta de cassette, sí. Y eso ya lo hice todo. La cinta de cassette.
1: Yo portaba 5 libres, només. Y es que sabem de que mos feia mal l'esquena en les carteres estes de pell. Ara, una volta vaig anar a un magasem d'estos de llibres i vaig al·lucinar de dir, però si és que aquestes pobres criatures acabaran molt mal dels ossos.
22: Mira, aprofita ara,
0: jo que preparant. Coste que no tenia VHS per a gravar-te, tenia beta.
22: Ah, val. Mira, no, ara que... Ara
1: pues
22: que
1: no te va anar tan bé com en el cole,
0: Era Sony, era Sony.
2: Que tenia mejor calidad, hombre, però luego ganó VHS. Comentem
22: el tema de la IA, vaig aprofitar per a fer el gancho pedal retrovisor.
0: Esta setmana... Puedo contarlo del Pau mío, el Pau,
22: aprofite. Sí, perquè clar. Estem preparant un programa que és del fax a la IA. Wow. Val? I aleshores anem a treure i demanar...
1: Estem a ti parlàvem d'això, del fax.
22: Volem que els telespectadors participen i que ens proposen aparells que han desaparegut. De quina manera... Tu, te'n recordes el fax quan arriba?
0: ¿Cómo que sí me acuerdo?
22: Val, del fax hi havia el Dixman, el casset que ara torna. Quants aparells hem vist en est... a la IA? Wow. Val? I aleshores anem a treure i demanar...
1: Estem a ti parlàvem d'això, del fax.
22: Volem que els telespectadors participen i que ens proposen aparells que han desaparegut. De quina manera... Tu, te'n recordes el fax quan arriba?
0: ¿Cómo que sí me acuerdo?
22: Val, del fax...

0: tecnologia, com ara l'iPhone 17 o 18 o el que sigui,
1: sí.
0: I resulta que ha quedat obsolet perquè immediatament hi havia altres aparells tecnològicament més avançats que els han deixat obsolets, no? I aleshores això en aquell moment va canviar.
2: Creo que hasta l'iPod ahora mismo ya claro, también.
1: Sí, Lluc, jo me'n recorde ya... en la ràdio quan treballava encara en los 40 principales i, bueno, me'n recorde de que un dels primers CDs que mos van arribar era un single CD de Gloria Estefan i crec que el single de los Simpsons, quan los Simpsons van arribar a Espanya,
0: Ah, però tu en la ràdio, pues, estava
1: era
0: el
1: un xoc.
0: Bueno, hi havia el Rebos, que t'ha de les notícies.
1: Però perdre el control dels discos físics...
2: La gravadora con la que te ibas a hacer
1: entrevista. No, i el borrador de cintes. El borrador de cintes, que era un imant que l'enxufava i feia...
0: Efectivament.
1: I tu borraves les cintes.
0: Perquè era magnètic, era un suport magnètic que segons com...
3: I quan apareció la gravadora con la cinta pequeña?
0: També.
1: Els contestadors automàtics. En cinta, els contestadors automàtics en cinta.
3: Que tu has de... ¿Quién inventó eso? Tú imagínate que tú estés aquí con un papel escrito y ahora un señor en China le lleguen las letras, las palabras, ¿por dónde irá todo eso? O sea, fíjate que y avanza el mundo y ya no es eso.
1: Mira, Manolo, y les fotos per fax que parecían un cartel de Se Busca.
0: Yo recordé el fax, es que recordé, yo era en aquel momento, en el 89, director del semanari El Temps, el 88 y 89, abans d'entrar en la ràdio en el 90. Y aleshores, durant tots els dissabtes, jo anava a la redacció i telefonava a un corresponsal que teníem en Madrid que ens enviava la crònica. Jo agafava el telèfon i me posava a picar la crònica i la feia en castellà i jo l'anava...
1: Estàs molt sol·licitat, eh?
0: Sí, l'anava traduint a l'hora que la picava. En algun moment arriba el fax. D'aquesta crònica que jo picava, que jo transcrivia durant una hora, venia i clar, la teníem allí enmig de la redacció i anàvem a veure-la com si fos la Mare de Déu. Perquè les cròniques ja
3: el
0: no havies de copiar.
3: Que generava el teletipo d'EF.
1: Els teletips.
3: Notícies, iba generando...
1: Arturo Checa ho comentava este matí, que anaven tots al quartet i on estava el teletip tot el dia, bossant notícies i teletips.
3: I luego aquella emissora de freqüència que havia en la que estava hablando la policia local.
1: Exacte.
3: Que solo podían tener los medios de comunicación. Yo
1: me recordé de això en la redacció de Onda Cero València, que estàvem allí.
3: Yo era Antena 3 con Bernardo Guzmán. XH2, vamos a la calle no sé qué, no sé cuánto.
1: Exacte.
0: Pues això, vale, pues al fil del que ens comentareu ara, és que durant estos 35 anys hi ha hagut una revolució tecnològica que s'ha canviat la manera de treballar, la manera de viure i la manera de relacionar-nos. Només cal veure els mòbils, les xarxes socials, i crec que serà bonic, interesante, veure com hem evolucionat a partir de la tecnologia.
3: El Busca, yo en los años 90 en Antena 3, yo empiezo en el 90 en Antena 3, allá al año 92-93 nos ponen el Busca, que en aquel entonces lo llevaban los médicos.
1: Tú has arreglado a portar en el Busca.
2: Yo
1: el portaba. Yo era un coñazo porque el día que tenías que equidrar a la persona.
2: Los médicos, sobre todo también de guardias localizadas.
1: A nosaltres en la ràdio.
3: Yo creo que los primeros que lo tuvieron fueron los médicos, y nosotros llegó a la ràdio, además la empresa se llamaba Teinsa, con
0: Teinsa.
3: Sí, señor, que era Boro. Boro estuvo luego por aquí, además, creo que fue director de la radio. O Boro, sí, yo creo que sí, Boro. Y es que no me acuerdo el apellido. Y fue director de Radio Now. Y te llegaba, llama a la radio que necesitan hablar contigo. Llamabas a la radio. ¿Y cuando llegabas a casa? Y era cuando llamabas a la gente. Y no
1: era como un, Manolo, era como un cuelgallama, realmente. Era frente a una crida perduda. Sí. El Busca realmente el día... crida'm, claro, pues lo mateix, que no tinc saldo.
0: Missatge, ara m'han telefonat, no puc jo enviar el missatge, claro. Te puc telefonar després, sí. En realitat és el mateix, no?
3: No, y esas personas buscante... ahora con una ansiedad tremenda, porque en este momento voy a hablar contigo. Y antes pasaba todo el día o tres semanas. Te llamé la semana pasada y me dijo tu madre que estabas jugando al fútbol. Digo, sí, y no ha pasado nada. Ahora,
1: home, quan teníem només un telèfon fix, jo me'n recordo
3: en
1: casa,
3: en
1: el rebedor estava el telèfon de góndola, i ton pare, que tenia que pagar les telefonades si estaves parlant, jo sí, que sé, señor. En els amics o en
2: haciendo
1: la novia
2: gestos, ¿no?
1: O en el novio,
2: lejos,
1: que fora.
2: Haciendo gestos.
1: No. Que tallar és que...
0: O festejar per telèfon.
1: És conferència, és conferència.
0: Tu agafaves i havies de retirar-te.
3: I el cuelga. No, i el cuelga, cuelga tu, no, cuelga tu.
0: Posar-te en l'habitació del costat. Lo y venía el teu germà, vale, va, que hem de dinar.
3: Lo más bonito es el cuelga, cuelga tú, no, cuelga tú.
1: No, y els que, bueno, la majoria teníem un telèfon, clar, les
0: probabilitats. No, la majoria no, però la majoria.
1: Els que tenien dos, les mares més avispaes...
2: Cogían el otro teléfono.
1: Despenjaven molt poc a poc i estaven escoltant la conversa pel telèfon.
3: Un dia su suegro le pilló rajando de él. el teléfono de casa de mis padres era 369-9556. Me acuerdo perfectamente, 369-95 era sin prefijo.

0: en totes les ocasions que vens, que parlem de tot i de res, encara que avui hem avançat molt parlant del tema de les donacions.
1: La veritat és que sí. Mira, ahir s'estalviem, ja tenim un programa ben avançat.
0: Veus?
1: A mitat del mes de juny, del mes que ve, saps sí. que és el Dia Mundial del Donant, tal, i a lo millor li dediquem un minut.
0: Parlant el jefe i fem un programa des d'algun puesto, si pot ser. En el jefe meu directe i en el jefe suprem tindrem pues que parlar. I en els que posen els titos, més important.
1: Claro, deberíamos.
0: Sí, sí, sí. Hombre, Patri diu, sí, els que posen els titos és importantíssim que parlen.
1: El que més. Sí. El que més.
0: Perquè no hay brazos, no hay galletas, com dia el chiste, pues no hay titos, no hay programa. Pues sí, però m'encantaria així,
1: Sí?
0: Sí, m'encantaria així, a més, fer un programa directament des d'on està la gent en el braç espaterrat allí. Aquestes coses m'agraden. Tu saps que, bueno, que los circos nos gustan, veritat, Patri? Sí?
1: Pues, podríem veure-ho de quina forma... Això és muntar, o si no, en guany, en lo que d'ací al final o de cara a les vacances...
0: Que la gent s'estire un poquet i mos patrocine això i fem el programa fora.
1: Pues sí. I això estaria fantàstic. I mos ha quedat parlar de lo més important que era de mi libro, que venia sí. a parlar.
0: I no, i acabem sempre, però bueno, vaig fem spin-off.
1: Vaig a donar-te un titular.
0: Sí.
1: Anàvem a parlar d'endometriosis.
0: Sí.
1: Que la gent diu, això tal. 2 milions de persones, de dones, la pateixen.
0: En el In the Planet, no?
1: No,
0: en Espanya...
1: El 15% de la població. Entre 10 i el 15% de la població.
0: De la població femenina.
1: Correcto. Pues tu calcula...
0: Jo crec que això és important,
1: Matilda. Sí, al 50%. Sí, perquè els altres no tenen endometrio. Està en la dona. Entonces, 15%, escolta, de aproximadament, què som?
0: El 15% és molt, sí.
1: I jo crec que és algo molt important, perquè ara mateix ha canviat molt lo que es coneix de la malaltia,
0: sí.
1: I crec que podem ajudar molt a la gent que ens escolta el dia que
0: parlem d'això, que hauria de ser el pròxim.
1: Pues no sé, no se sabe.
0: N'hi ha edat determinada per a patir això? O...
1: Sí.
0: I factors, m'imagine, clar.
1: 35 o 45 anys és una edat molt crítica. I a més, és que està detrás de muchos problemes que la mujer se desarrolla, com, per exemple, la infertilitat. Por lo tanto,
0: home, sí, aixes edats encara és preocupant.
1: Tenemos ahí un buen enganche para hacer un mejor programa.
0: Estava preguntant-me una cosa, com poden compaginar-se totes aquestes qüestions en una època en la que, bueno, sobretot les parelles i les dones venen tenint els fills més tard, que és quan apareixen la majoria de totes aquestes patologies.
1: Bueno, es que
0: y hay que hacer ahí encaje de bolillo.
1: Claro, compaginarlo no es sencillo, porque además ahora ya, por ejemplo, la endometriosis ya ha pasado de ser una enfermedad estrictamente ligada a determinada edad y a trastornos ginecológicos,
0: sí.
1: Y a ser una enfermedad de carácter general. Es decir, no solo padeces esos trastornos por ser mujer, sino que no, el dolor crónico, la dispareunia, los dolores al orinar, incluso ir al baño...
0: Pero com pot notar una dona, per exemple, jo pregunte en la meua ignorància de persona masculina, en este cas, la diferència que pot notar algú entre el dolor menstrual, que n'hi ha gent que té un dolor menstrual bàrbaro, a més tinc persones al costat que ho pateixen moltíssim, i els símptomes d'endometriosis.
1: Claro, no, és que no, és muy difícil, és muy difícil el diagnóstico clínic. Hay que tomar otras alternativas. De fet, moltes voltes tardes entre 5, 10, 15 anys en diagnosticar clarament una endometriosis. Entonces, dolor fuerte, antes, durante o después de la menstruación. Dispareunia, que es algo que las mujeres no suelen comentar, que es el dolor intenso durante o después de las relaciones sexuales. La dispareunia, la infertilidad, de la que has estado hablando tú,
0: sí.
1: sobre todo por las edades que coge esta patología. Fatiga crónica, sangrado abundante, problemas gastrointestinales, que son muchas cosas de las que hay que hablar.
0: Vale, pues entonces, dejarme el menú, mai millor dit, per a la próxima junta Bohemian Rhapsody. París bé?
1: Por favor.
0: Està ja, no fa falta ni que parlem més del tema. I ho deixem arreglat. Mira, que bona que és Patricia Valero. Sí.
1: Ai, Valero.
0: Jo vaig estar a un plis de que enclavaren en un fregau en esta casa fent de Eddie Murphy, dic.
1: Sí, sí.
0: Mare meva. Ja no és el dia, eh?

0: I això tan xulo, Marina, què és?
1: És que ara anem a parlar de cine, què et pareix?
0: Oh.
1: Efemèride del dia i a més cinematogràfica.
0: Però cinematogràficament molt bucòlica,
1: és
0: molt...
1: És preciosa, és que és la banda sonora de Adivina qui em viene a cenar.
0: Ja, però és que ella en si, que crec que de qui vas a parlar, ja era...
1: Aixina, sí. Com esta cançó, veritat.
0: Exacte.
1: Diva rebel, poc convencional, dona amb caràcter, són només tres dels moltíssims adjectius que podríem adjudicar a l'actriu a qui avui dediquem la nostra efemèride. Katharine Hepburn, una dona que no deixava indiferent ningú i que va néixer un dia com avui, però de l'any 1907.
0: I no confondre amb Audrey.
1: Efectivament. No
0: que la gent les confon,
1: persona.
0: No és Audrey Hepburn, no és la mateixa persona. Que Katharine Hepburn.
1: Baix el nom de Katharine Houghton Hepton, va néixer a Hartford, Connecticut, una ciutat per la que va tindre sempre una gran predilecció. Naixia a la si d'una llar marcada per la llibertat. Sa mare, Katharine Martha Houghton, gran veu en la lluita pel sufragi femení, i son pare era el doctor Thomas Norval Hepburn, un uròleg centrat en la prevenció de les malalties de transmissió sexual.
0: Qui anava a dir-li a este uròleg que anava a tindre un cognom artístic?
1: I que per a la seva època ja era un avançat al seu temps. O sea,
0: imagina't,
1: que...
0: és de veres.
1: Sí, imagina't. Sí, sí.
0: Bueno, els dos, la sufragista
1: avançats,
0: i ell.
1: Jo trobo que això diu molt de com era després Katharine. Era la segona de sis fills del matrimoni i va viure en un entorn feliç, marcat just per això, la llibertat, la formació acadèmica i l'activitat física, fins que la mort del seu germà Tom, a qui estava especialment lligada, la va fer canviar. Va plegar-se sobre si mateixa i va començar a rebutjar durant molt de temps tot contacte social. The dearest things I know are what you are. A pesar de la seva promesa de no estimar ningú després de la mort del seu germà, 7 anys després de la pèrdua i ja graduada en Història i Filosofia, es va casar amb qui seria el seu primer marit, Ludlow Ogden Smith, amb qui es va traslladar a Nova York, on començaria a formar part d'algunes obres de teatre amateur.

0: I tot i que les primeres crítiques sobre la seva vessant interpretativa no van ser massa bones, va aconseguir ser protagonista en obres com Holiday, de Phil Barry, o The Warrior's Husband. Va ser, de fet, en esta última obra de teatre que va guanyar repercussió pel seu rol d'Antíope, i on la descobriria John Ford, que la reclamaria a principis dels anys 30 per a una prova de càmera. La decisió de Catherine de marxar a Hollywood suposaria també el punt final del seu matrimoni.
1: Esta música és molt
2: lliure. ¿Sabes cómo sigue la letra?
3: Y todos sus hijos
2: se sentarán a la mesa.
3: ¿Cuántos se sentarán a la nuestra?
2: Bueno, Canadá es un país muy grande. Hay sitio para muchos.
0: Les seues qualitats en aquell Hollywood marcat per la introducció del so i figures com Marlene Dietrich i Greta Garbo van cridar ràpidament l'atenció i va protagonitzar ben pronte la que seria la seva primera pel·lícula, Doble Sacrificio, de la que acabem d'escoltar un xicotet fragment.
1: Que títol, no? Bueno, el que li van posar així, m'imagine, clar.
0: Doble Sacrificio,
1: sí,
0: efectivament.
1: Sí, sí. Que en aquell moment seria Doble Sacrificio, perquè es doblava tot d'aquesta forma, clar.
0: La seva qualitat va deixar tan sorpresa la indústria que només un any després aconseguiria el seu primer Oscar per la que era la seva segona pel·lícula, Glòria de un dia.
4: Tis for thy name that is my enemy. What's in a name? That which we call a rose by any other name would smell as sweet.
0: Però ja sap, Sergi, que una de les grans característiques de l'èxit és que, igual que ve, malauradament, se'n va.
1: És de
0: I després
1: això,
0: de protagonitzar alguna obra de teatre amb pocs seguidors i dos pel·lícules amb pèrdues econòmiques, Dames del Teatro i La fiera de mi niña, va dur a que molts la consideraren com un verí per a la taquilla. No la volien ja, Sergi?
1: És que...
0: Com és la vida? Per sort, perquè hem pogut
1: gaudir... Però passava molt això,
0: passava molt.
1: En esta gent.
0: Et vetaven i ja està. Per sort, perquè hem pogut gaudir del seu art durant molts anys, una exitosa història que havia interpretat al teatre li va retornar els aplaudiments a Hollywood. Històries de Filadèlfia, que va protagonitzar juntament amb Cary Grant i que seria la primera de les grans pel·lícules que Katharine Hepburn sumaria a la seva llista d'èxits.
1: Va ser com un ressuscitar.
0: Efectivament. Una gran època, especialment per a ella, perquè després d'alguns èxits i ja formant part de la Metro-Goldwyn-Mayer, va complir el que era el seu gran somni, treballar amb la persona que més admirava del món sencer, Spencer Tracy.
1: Com era este home? Se'n recordeu? Era peculiar, inquietant, però... Tenia així com un carisma, Spencer Tracy.
0: És que jo crec que això és fundamental. Tu tens aquest carisma...
1: Jo el tinc.
0: Tu, com una persona, tens ese carisma i ja no cal que tinguis res més.
1: Ja.
0: Perquè ja tens això.
1: Ja, t'ho menges tot.
0: Efectivament.
1: Sí, n'hi ha gent aixina, eh?
0: Sí, n'hi ha gent aixina.
1: Serem vosaltres, dia, no? Ara com està tan de moda això del Diablo Viste de Prada,
0: sí.
1: Vaig veure a la original, no? No a Miranda Priestly, sinó a Anne Wintour,
0: sí.
1: Que és la directora de Vogue, que era,
0: sí.
1: Pues, la... I dius... Hòstia, és que la tipa esta té algo.
0: És que té aura, aquesta màgia.
1: Sí, sí, tenen algo, esta
0: gent. Un algo. La primera pel·lícula de les nou que van fer junts ells va ser La mujer del año, estrenada en 1942 i que els va convertir en la parella més desitjada davant i darrere de les càmeres. Tant és així que l'estima que Catherine sentia per ell la va fer parar una miqueta el ritme durant la dècada dels 50 i 60 quan es va dedicar a cuidar-lo perquè ell era alcohòlic. Tot i això, van ser dècades estes dels 50 i 60 en què ella va fer pel·lícules ben conegudes, entre elles una de les meves favorites, que és La reina de África.
5: Lo conseguimos. ¡Lo conseguimos!
6: ¡Hurra!
5: Les hemos dejado con tres palmos de narices, señorita.
1: Bueno, tu és que t'agraden les pel·lícules modernes.
0: Sí, jo és que tu ja saps que jo soc una persona actual.
1: Ja ho sé, ja.
0: L'any 1967, els dos donarien forma a la seva última pel·lícula compartida, que és Adivina qui envien esta noche, una grandíssima pel·lícula i que és, a més, una de les més recordades de la parella i possiblement la que més estimava despertar entre el públic. Després d'este rodatge, Spencer Tracy va morir.
2: Se llama John Wayne Prentice. No es cierto que suena bien. John Wayne, yo me convertiré en Joanna Prentice.
0: Per esta última pel·lícula va rebre el que seria el seu segon Oscar i just un any després el tercer per El león en invierno.
1: Qualsevol podria pensar que en aquella època els Oscars els repartien com si foren caramels,
0: però és que ella se'ls enduia, ella se'ls enduia. De fet, seria el quart guanyat en 1981 per En el estanque dorado, el que convertiria l'actriu amb més guardons de la història dels Oscars per davant d'altres tan conegudes com Meryl Streep o Ingrid Bergman.
1: Però Meryl Streep és més la eterna candidata, l'eterna nominada, que la més guanyadora, i en té tres.
0: Sí, sí, igual encara pot guanyar-la, eh?
1: Un dia
0: ho contem que està guanyant-la.
1: És de veres.
0: No ho sé. El més curiós de tot plegat és que, a pesar que va guanyar 4 Oscars, no en va recollir cap. Ella considerava que la competència artística era una tonteria i que el seu premi era treballar.
1: Que digna ella, no?
0: Així és. Només va assistir a la cerimònia dels Oscars una vegada a la vida i no va ser per a recollir un premi, sinó per a presentar el premi honorífic al seu amic Lawrence Weingarten. Esta és només una xicoteta mostra del caràcter indòmit que va marcar la carrera de Katharine Hepburn, juntament als inoblidables papers que va interpretar en les més de 50 pel·lícules que va protagonitzar.
2: Dime, Norman.
6: ¿Sabes? Empiezo a recuperarme.
2: ¿En serio? ¿Lo dices en serio?
6: Sí, el corazón ya no me duele. Quizá esté muerto.
1: Esta és la veu de Jack Nicholson.
0: És fort, lo de les veus, és que també...
1: Lo de les veus, jo és que estava escoltant i estava veient a Jack Nicholson, que està pobret, molt major també, hi ha que dir-ho, eh? Sí, sí, sí.
0: Molts recorden este estanque dorado com la última gran pel·lícula de l'actriu, que ja estava maleta, però no és del tot cert, perquè en 1994, ja amb 87 anys, va interpretar a Ginny en la pel·lícula Un asunto de amor, una pel·lícula amb què ara sí que sí tancaria el seu recorregut cinematogràfic. Un dia com avui, Katharine Hepburn hauria complit 133 anys.
1: Quasi res, 133 anys, mare meua. Bueno, em pareix una persona molt interessant. Dona compte que ha arribat a una altura... tu què has fet en la vida? Jo, pues 50 pel·lícules. I dius, bueno, pues 50 pel·lícules tampoc són tantes, no?
0: 50 pel·lícules, i si sumares tot el teatre que haurà fet esta dona, pues té pa una llista que...
1: Sí. Bueno, i els diners que s'han guanyat. Ahir vaig veure un reel en el que parlava de tota esta gent que després de, inclús d'haver-se retirat o no tindre més treball, no en estos cas en els que els royalties m'imagino que no eren igual, però el que vaig veure jo ahir era la gent de Big Bang Theory.
0: Sí.
1: Que, per exemple... que no són protagonistes avui en dia, sense estar treballant tot el temps que porten sense fer la sèrie, continuen guanyant els mateixos diners per cada reposició que si estiguin treballant en la sèrie. Em vaig quedar tot loco.
0: Efectivament, és que totes aquestes sèries que no paren de posar-les mai, tu bé, no s'acaba mai. Vull dir, és un pozo sin fondo, no?
1: Si algun dia fem una sèrie, vos ho dic a tots, David, Patri i tal, firmem la clàusula de
0: royalties.
1: Home, de que cada reposició volem guitar, que poden no quitar-nos mai més en la vida i quedar-nos...
0: Em pareix una bona...
1: L'Erele. Sí, sí,
0: apunte,
1: sí.
0: Per quan tinguem una sèrie.
1: Home, ara per quan tinguem la sèrie, que un dia d'estos igual... Home, tantes persones que entrevistem, tantes plataformes i tants de directors i tant, no n'hi haurà uno que es fije en vosaltres?
0: Ja, tota la raó.
1: Pues deuríem, diguem.

La veritat és que n'hi ha que donar-li totalment color a aquestes coses i, perdona, encara que no tratant-nos i centrant-nos en la, diguem, originalitat del que eren los hombres G, que van ser originalíssims en el seu moment, això que escoltem, inclús en la versió que ells van personalitzar, avui en dia seria impensable poder escoltar lletres com aquestes, però en molts factors, Encara que no és d'això del que anem a parlar. Els Hombres G han sigut la banda sonora de tota una generació. El grup liderat per David Summers, si fem un poquet d'història, es pujava per primera vegada als escenaris i ho feia en 1984, amb un debut que va resultar un fracàs clamorós.

0: Esports a punt.
1: Què tal, com esteu? L'Oviedo ja és equip de segona divisió. La lluita pel descens ha cobrat la primera víctima. La resta continua més embòlica que mai. L'empat del Girona a Vallecas ha condenat el conjunt asturià, que ja és matemàticament equip de segona divisió, i deixa també un quàdruple empat a 39 punts amb l'Elx, el Girona, el Mallorca i l'Espanyol. Un Elx que juga avui a la Cartuja contra el Betis, que vol sentenciar la quinta plaça de Champions en lluita amb el Celta, que és rival del Llevant. Un doble enfrontament Champions-descens que podria marcar la resta. Una victòria de l'Elx a Sevilla seria balsàmica per a Sarabia.
2: Estamos preparados, tenemos juego, tenemos personalidad, sabemos lo que nos estamos jugando, sabemos que vamos ante un grandísimo equipo con un estadio espectacular, una grandísima afición, pero estamos preparados.
1: Preparats per a la batalla, també el Llevant. Una victòria del Llevant a Vigo el trauria del descens després de moltíssimes jornades. Després estarà la resta de resultats que marcaran el final. El Llevant no pot errar. Una derrota pràcticament el condenaria a segona divisió. Quedarien 6 punts i només podria arribar a 42, una xifra que, de continuar esta dinàmica de resultats, la veritat, no seria cap garantia de permanència. I per a fer-ho, haurà de trencar el seu rendiment fora de casa. Des que va arribar Luis Castro, només ha guanyat un partit fora, en el seu debut a Sevilla. I en este final de Lliga n'ha de sumar 2 més, almenys un. L'empresa és complicada, però no impossible. Pablo Sánchez, el president de Llevant, ha parlat amb la nostra companya, amb Pepa Benetó, i diu que no contempla una altra cosa que la permanència.
3: Para el equipo, para el club, para la ciudad, para toda la afición, estar en primera división es un plus y es muy importante, la verdad. Hemos sufrido mucho esta temporada, después de una temporada pasada que logramos un ascenso muy bonito, entonces no quiero ni pensar en volver a la segunda división. Estoy seguro que vamos a conseguir la salvación.
1: Pero esta semana es la semana de Valencia Basket.
4: Es un partido de 50-50, el factor pista está claro que no es muy importante, como se ha visto, pequeños detalles van a decidir, y esperamos tener ese puntito de encontrar la inspiración, de ese balón muerto, ese rebote, ¿no? que puede ser diferencial, ¿no? Pero no en el último minuto, sino desde el principio del partido. Hay que pensar que va a haber dificultades y que hay que sobreponerse.
1: Con tots els partits anteriors, 4. Demà el Roig Arena València Bàsquet pot firmar la fita més important de la història, arribar a la Final Four d'Atenes. I fer-ho contra la plantilla més cara d'Europa. Eva Casany, bona vesprada.
5: Bona vesprada, Dani.
1: Ja la tenim així. Demà hi haurà un programa especial. Començarem amb bàsquet. Tindrem una mitja hora aproximadament amb el nostre Senat, però el partit més important de la història de València Bàsquet, o un dels més importants, així ho mereix, no?
5: Sí, això ho saben, estan molt il·lusionats. Diuen que una vegada estàs en el quin partit ja el que vols és guanyar. Sí. I en això pensen en cometre menys errades i en treballar com un equip sòlid per a poder vèncer de nou el Panathinaikos.
1: A part d'avui, Pedro Martínez, també Darius Thompson. Mariajo Colladas està a la realització tècnica del programa. Al micro, com cada dia, Dani Hermosilla, uns consells i comencem.
0: Esports a punt.
6: El 26 y 27 de mayo vuelve a Feria Valencia la cita para potenciar la internacionalización de las pymes de la Comunidad Valenciana. El Congreso Go Global cumple 10 años ayudando a las pymes en su apertura exterior, ofreciendo oportunidades de negocio y atrayendo la presencia de compradores internacionales. Organizan IBACE Internacional y las Cámaras de Comercio de la Comunidad Valenciana, con el patrocinio de ICEX y el apoyo de Fondos FEDER. Inscríbete gratis en congresogoglobal.com.
7: Comença el procés d'admissió per al pròxim curs escolar 2026-2027 en la Comunitat Valenciana. Recorda, amb el Districte Únic, tu tries el centre educatiu per als teus fills i filles. Informa't de totes les novetats en adminova.gba.es. La teua decisió, el seu futur. Llibertat educativa. Generalitat Valenciana.
0: Som a punt.
1: Són les 2:04 de la vesprada. Anem amb el nostre panell de resultats. Avui comença la jornada 36 amb 3 partits. Eva.
5: A les 7, Celta Llevant. A les 8, Betis Elx. I a les 9, Osasuna Atlètic de Madrid.
1: En segona divisió, ahir, bueno, hem recordat ja el partit també, l'empat del Rayo contra el Girona de la jornada 36 que acaba ahir. En segona divisió, ahir, Osca 1, Real Societat B 2. El filial donostiarra aconseguís la permanència matemàtica d'altre filial, com el nostre del Villarreal B, lluita per tornar al futbol professional. I avui hem conegut els horaris de l'última jornada de Lliga, que es jugaran tots els partits a les 9 de la nit en horari unificat, llevat del Villarreal Atleti de Madrid, que podria variar, així com altres partits, en funció del que es juguen la resta d'equips.
5: Així és el València-Barça, Betis-Llevant i Girona-Elx a les 9 de la nit.
1: D'altra banda, ahir va tindre lloc la rua de celebració del Futbol Club Barcelona, una celebració que va ser seguida pels carrers per més de 750.000 persones, segons dades de la Guàrdia Urbana de Barcelona.
5: Unes celebracions que deixen protagonistes com el segon porter, Chesnik, un dels més destacats, així com la comentada imatge de Lamine Yamal portant una gran bandera palestina en l'autobús de la rua.
1: Avui ha parlat Hansi Flick de cara al partit que demà jugarà contra el Deportivo Alavés en Mendizorroza. Ja confirmat, Hansi Flick, renovat fins el 2028 amb una tercera opcional que seria fins el 2029. Era un secret a veus i s'ha fet, s'ha confirmat i l'ha confirmat el mateix entrenador alemany del Barça. I este matí hem escoltat al seleccionador Luis de la Fuente, que ha estat en un acte d'Europa Press. Ha parlat sobre el Mundial i sobre la llista. Cap pista. Bé, si ha parlat en quant als portes. Escoltem.
8: Que nosotros nos sentimos capaces de pelear por ganar el Mundial. Claro que sí. Pero exactamente igual que Francia, Alemania, Inglaterra, Argentina, 10, 12 selecciones con auténticas posibilidades de ser campeones del mundo. Eso no ha pasado en la historia. Estoy ilusionadísimo, emocionado, feliz, orgulloso de estar en el lugar donde estoy, en tener esta responsabilidad.
9: ¿Hay 4 porteros en esa lista de 55?
8: No, hay más.
9: ¿Más que 4 porteros?
8: Hay 6 porteros, así que a buscarlos.
1: A buscarlos. Comencem ara el repàs a altres notícies del dia en quant al poliesportiu. Després de la jornada de descans d'ahir, acaba de començar en estos moments la quarta etapa del Giro, ja per Terrassa Italiana és una etapa plana amb només un port de muntanya. Un uruguaià, Guillermo Silva, és el líder de la prova amb els favorits en el mateix temps.
5: I s'acaba de presentar al circuit Ricardo Tormo de Cheste l'individual d'escala i corda i raspall masculí i femení, la competició per excel·lència de la pilota en Quemar de Montserrat, Tonet Quart de Genovés i Victòria de València són els vigents campions. Divendres s'encetaran els quarts de final de les dues modalitats amb els millors pilotaris i pilotaris del moment que lluitaran per aconseguir anar de roig durant tota la temporada.
1: En tenis a Roma es disputen els vuitens de final amb dos joves tenistes espanyols. Rafa Jodar acaba de treure's el bitllet per a quarts, guanyant 6-1 i 6-4 el nord-americà Tien, 21 del món. La progressió del madrileny és espectacular. A les 5 d'esta vesprada jugarà Martín l'Andaluce contra el serbi Hamad Majedovic.
5: I esta setmana tenim la Copa Folcombridge amb la deu de dos tenistes valencians, Bernabé Zapata i Roberto Bautista. Gonzalo López.
10: Avui ha començat la fase eliminatòria al Club de Tenis de València. L'espanyol Álvarez Barona ha guanyat a l'alemany Struffen entre sets i Sánchez Quílez el nord-americà Kozlov. Esta vesprada a les 6, el valencià Bernabé Zapata s'enfrontarà al paraguaià Adolfo Vallejo, en el que podria ser el seu últim partit individual com a professional. Passe el que passe, Zapata participarà demà, junt amb Pedro Martínez, en el quadre de dobles del torneig. Roberto Bautista jugarà demà a les 10 en la seva última participació en aquesta competició perquè es retira en guany.
1: Precisament demà a les 4 de la vesprada, a punt els oferirà a través del web i les nostres aplicacions mòbils el partit entre Bautista i Pedro Martínez, portero. Diumenge podran seguir en la final del torneig. De nou, a les 4 de la vesprada, en streaming, amb la narració de Mònica Arnau i els comentaris de Sergio Guillem.
5: I serà un cap de setmana ple d'esdeveniments esportius. Dissabte podran veure pel web i les nostres aplicacions mòbils l'últim tram cronometrat del Rally Ciudad Utiel de 7:25 a 8:40 de la vesprada, amb la narració de Ximo Tamari i els comentaris del pilot de Requena Luis Climent. Diumenge es farà per la televisió la redifusió al voltant de la una.
10: Abans, a les 11, la nostra tele retransmitirà en directe el segon partit de la final de la Lliga Femenina, Endesa entre València Bàsquet i el Casa de Montsaragossa, que en funció del resultat del primer duel podria ser decisiu per a la lluita pel títol. Josep Carbonell i Nacho Rodilla ens portaran el treball de les de Rubén Burgos en la recta final de la temporada.
1: Vos ho recordarem, d'ací al divendres tindrem temps de recordar-vos les nostres retransmissions. Tanquem ja la nostra portada i anem amb el futbol. El Llevant se la juga a Vigo.
3: Todos estamos a 3 puntos ahora mismo de la salvación, con 4 equipos por encima de nosotros con esos 3 puntos de diferencia, y todo está por decidirse ahora mismo. La sensación es muy buena, el equipo está confiado, venimos de ganar un partido épico contra Osasuna, en nuestro estadio y con muchas ganas de seguir peleando y de mantenernos en la primera división. Le empezó con una victoria en Sevilla y estamos jugando bien. El equipo, ya te digo, está muy bien y yo estoy convencido de que vamos a sacar un buen resultado.
1: És Pablo Sánchez, el president del Llevant, just abans que l'equip hagi volat a Vigo en esta vesprada a jugar un partit a vida o mort. Tot el que no siga puntuar condenaria els Granota pràcticament a la segona divisió. L'empat del Girona Vallecas deixa un quadruple empat a 39 punts, als que aspira el Llevant guanyant a Vigo, e eixir després de molt de temps del descens, almenys de forma provisional en la jornada d'avui. Pepa Benetó, bona vesprada.
5: Bona vesprada, Dani. Sí, això és l'objectiu 8, tornar a guanyar fora de casa 4 mesos després i toca fer-ho en una plaça molt complicada com és Balaïdos i contra un Celta que està a cavall entre l'Europa League i la Champions i no ho posarà gens fàcil. Però Luis Castro té el vestidor granota enxufadíssim i té clar com ha d'eixir el partit, com han d'eixir el partit els seus i com han d'estar durant els 90 minuts.
11: Es un equipo que cuando estaba jugando en la Europa ha tenido algunas dificultades en partidos cerca de partidos europeos. Ha sido ahí que ha perdido más algunos puntos. Y ahora con que nos tornen en Europa es ciertamente uno de los mejores equipos de la liga. Tenemos que estar muy concentrados porque es un equipo con mucha calidad.
5: Romero, que s'ha recuperat en temps express, i Arriaga, que ja ha complit el partit de sanció, s'apunten a este assalt a Balaïdos i Castro només té les baixes d'Álvarez i el Guezabal.
1: Efectivament, en el Celta té els dubtes de Javi Rueda i les Moriba, que arrosseguen molèsties, sobretot este últim, mentre es baixa segura el migcampista uruguaià Matías Vecino. Claudio Giraldez, que sona, recordem, en el seu dia per al Llevant com a candidat a la banqueta en l'era de Felipe Miñambres, justament abans d'agafar el primer equip del Celta, parlava així del Llevant i del seu tècnic Luis Castro.
12: Creo que es un equipo que ha hecho una segunda vuelta muy muy buena, con números para estar incluso en la parte alta de la competición, y encima viene con la moral de haber remontado un 0-2 en esta situación. Creo que tiene muchísimo, muchísimo mérito y que encima allí jugando también como uno más sufrimos mucho y significa que tenemos que estar muy bien, igual de sólidos que estuvimos en estos dos partidos, y ojalá podamos controlar a las fortalezas que tiene el Levante, que está demostrando que son muchas.
1: Fortaleces, moltes del Levante Unión Esportiva, menja fuera de casa que en casa. En fi, Pepa, ràpidament, anem amb ese possible 11 que seria molt semblant al que va guanyar l'altre dia Osasuna, no?
5: Jo crec que sí, que farà xicotetes pincellades i traurà un 11 que li està funcionant amb Ryan davall pals, Dela i Matías Moreno, acompanyats per Tollan i Manu Sánchez, al mig del camp Olaza, Pablo Martínez, i el dubte és si Oriol o Arriaga, ara que té possibilitat de disposar del jugador hondureny. Després aposté per Víctor García i jo crec que donarà descans a Tunde, sí, que va arrossegar molèsties i que traurà a Brugui d'inici i d'Altespi. I crec que reservarà a ETA per a la traca final, com en el partit d'Osasuna, sobretot també perquè va explicar ahir en sala de premsa que també arrossegava algunes molèsties i estava per a jugar uns 15 minuts.
1: Saps que el Llevant va guanyar, i no fa molt, no, ja fa alguns anys, però no fa molt, en l'època de Joaquín Caparrós, 2013-2014, en un 0-1, en un partit que va tindre moltíssima pluja, amb un gol de Pape Diop, que li va donar els 3 punts al Llevant Unió Esportiva. Només en això, al Llevant ja li val. Gràcies, Pepa, i demà contem el que va passar.
5: Tant de bo siga així.
1: Vinga, adéu.
5: Demà més.
2: Estamos preparados, tenemos juego, tenemos personalidad, sabemos lo que nos estamos jugando, sabemos que vamos ante un grandísimo equipo con un estadio espectacular, una grandísima afición, pero estamos preparados.
1: Preparas per afrontar el partit de la Cartuja en la Copa l'Elche, ja va posar en molts problemes els de Manuel Pellegrini i esperen repetir en la Lliga. Una victòria costaria i molt la permanència dels de el Martínez Valero. Xema Millán, Elche, bona vesprada.
13: Bona vesprada, Dani. Efectivament, ese partit d'avui a Sevilla és una final, pràcticament es pot dir així, entre dos equips que lluiten per objectius ben diferents. L'Elx per donar ese pas important per la permanència i el Betis quinta a la Lliga per assegurar per sexta vegada consecutiva estar a Europa i mantindre obertes les possibilitats d'aconseguir plaça Champions. Així ho diu Manuel Pellegrini, entrenador dels Betics.
14: hace 6 años atrás no se imagina a nadie de estar 6 años jugando en la Europa League. Que eso en este momento no sea suficientemente aceptable, sino que tiene que ser la Champions League, da todavía mayor mérito a lo que hemos hecho.
13: Serà el tercer enfrontament amb el Betis en una mateixa temporada. En la primera volta de la Lliga, al Martínez Valero, el duel se saldà amb empat a 1 i al gener, en octaus de la Copa, com has comentat, els Betis guanyaren apretadament 2-1. Ara l'Elx espera guanyar al Villamarín com ara fa 4 anys, però serà, segons Eder Sarabia, un partit molt disputat.
2: Que durante muchos momentos vamos a ser capaces de tener la pelota, de comprometerles. También ellos cuando la tengan vamos a necesitar entender bien qué es lo que tenemos que hacer en cada momento.
13: Els frangivers, que comptaran amb el suport d'uns 200 aficionats per al partit. Sarabia no podrà comptar amb Boyar, que patís molèsties, ni amb Iago de Santiago, operat recentment. Recupera, això sí, Rafa Mira la davantera, però és dubte Álvaro Rodríguez, ja que ahir durant el vol a Sevilla va conèixer la notícia de la mort de son pare. El partit es disputa a les 8 de la vesprada, una hora de després del Celta Llevant, que ara ha començat a les 7, així que sobre la gespa els dos equips poden saber com va ese choc amb rivals directes en les aspiracions dels dos.
1: Efectivamente, en el Betis la novetat serà la de Nathan en principi en el centre de la defensa. També Isco apunta que podria tindre alguns minuts més qualitat per a ese trio ja format per Abde, Anthony i Cucho. Molt encertats els tres de cara al gol. Així parlava ahir Manuel Pellegrini del partit i de l'Elx de Sarabia.
14: Los equipos, claro, que están metidos en posiciones inconfortables a pocas fechas de terminar la liga, son mucho más difíciles porque se juegan la vida en cada uno de esos partidos para mantener la categoría. Y además es un equipo que tiene buenos jugadores, que tenemos que hacer un partido muy completo.
1: Bé, un partit molt complet el que ha de fer el Betis, un partit molt complet el que ha de fer l'Elx, sabent el que passa a Balaídos i el que passa a la Cartuja, coneixerem més d'este final agoni de temporada per el descens. Anem amb un possible 11, Xema.
13: Tot apunta que Sarabia, pues, crec jo que mantindrà aquest esquema que últimament li està donant bons resultats. L'1-5-3-2 amb Dituro a la porteria, mentre que per davant, a la defensa, Afegruber i Vigas semblen inamovibles al centre i escortats a la dreta possiblement per Petrot, encara que igual li podrien donar descans al francès i podrien veure a Buba Sangaré. Als laterals, com a carrilers, t'ho fa pensar que tant Héctor Fort com Valera seran titulars, com en els últims partits. I ja la línia medular al mig camp, jo m'incline per el triumvirat Aguado, Neto i Febas. Mm-hmm. Més dubtes tinc a la davantera. Perquè Silva sembla fixe, també apuntava que ho podria ser Álvaro Rodríguez, però aquesta notícia que hem comentat de la mort de son pare igual podria fer els canvis, canviar els plans de Sarabia i donar entrada a Cepeda o fins i tot al recuperat Rafa Mir, encara que és més probable, crec, que el reserve per a quan el partit estiga més avançat per aquesta falta de minuts que arrossega.
1: Molt bé, gràcies, Xema. Demà contem, esperem que siga una victòria del conjunt franjaver. Gràcies.
13: Així siga.
15: Partit molt complicat on va vindre un equip on necessita de fer punts i seguir en el 2026 ser tercer de la Lliga Espanyola, pues seria important. No sé si m'ho falten 3 punts, 4 punts. Pues, n'hi ha que fer comptes, si mos que fem 3, pues mos quedaran 6, pues tenim que fer més. Perquè fem 3, pues mos quedaran 6, pues tenim que fer més.
1: Avui hem escoltat Fernando Roig, parlant d'aixa desitjada tercera plaça en la Lliga i dels comptes. El Villarreal jugarà demà contra el Sevilla, que està immers, com sabeu, en la lluita per la permanència, part similar al que van viure fa 10 dies contra el Llevant. Marcelino parla esta vesprada i tot apunta a una versió, diríem, A o més titular de l'equip. Xavi Robert, Villarreal, bona vesprada.
16: Bona vesprada, Dani. Sí, la veritat és que després dels 8 canvis que va fer contra el Mallorca, tot indica que en este partit de demà a la Ceràmica, i on es pot certificar a lo millor la tercera plaça, Marcelino farà una aposta forta. Podrien tornar jugadors com Pau Navarro, Gay, Moleiro, Pepe, Gerard o Mikotaj. En definitiva, un 11 molt semblant al que va guanyar per 2-1 el Celta de Vigo a la Ceràmica.
1: Una tercera plaça que comença a jugar-se avui amb l'Osasuna Atleti al Sadar.
16: Sí, perquè l'Atlètic de Madrid, recordem que és l'immediat perseguidor, que està a 6 punts, vull jugar contra l'Osasuna, com tu bé dies, al Sadar, i si els madrilenys no guanyen, és a dir, si empaten o perden, i el Villarreal sí que guanyarà demà al Sevilla, a falta de dos jornades, els groguets certificarien ja ixa tercera plaça.
1: El Sevilla vindrà acompanyat per uns 600 sevillistes que estaran en les grades de la Ceràmica a Sevilla. Avui ha parlat precisament l'estendi groguet, Luis García Plaza, Xavi.
16: Sí, 600 sevillistes que tenen el viatge finançat pel club, el 50% del desplaçament, i un Luis García Plaza que diu que el Villarreal és el rival més dur que té dels tres que li queden, no?, per acabar la Lliga, i això que després juga contra Real Madrid i Celta. Els sevillistes amb 40 punts a 3 sobre el descens necessiten una victòria per a salvar-se i arriben a la Ceràmica després de dos victòries seguides contra la Real Societat i l'Espanyol. Escoltem a Luis García Plaza parlar de las situación del su equipo y del Villarreal.
17: No nos vale, no nos vale, pero nosotros no estamos jugando la vida y es la primera oportunidad y eso quiero ver. Tenemos que ir a full. El partido de mañana es muy, para mí, el más difícil de los tres. Es un equipo que ha jugado 17 partidos como local, ha ganado 14. No es que haya empatado, es que ha ganado 14.
1: Impressionant els números del Villarreal. Acabem, Xavi, i ho fem amb una bona notícia, Sembla que Alberto Moleiro està en la prellista de Luis de la Fuente.
16: Sí, un fet que s'especulava que podria haver-se donat en l'anterior citació, però sense dubte que definitivament entrar en esta prellista, que és la que donin els jugadors que aniran al Mundial, és sense dubte més important. I també és clar que Alberto Moleiro ha fet mèrits esta temporada com a groguet després de signar la seva millor temporada en primera divisió amb 10 gols i 4 assistències.
1: Molt bé, Xavi, demà prèvia del partit i escoltarem també a Marcelino que parla esta vesprada. Gràcies.
16: Molt bé, adeu.
1: Parlem ja de València. Dijous vol certificar la permanència en un partit al Mestalla contra el Rayo Vallecano, que ahir va empatar un partit que pràcticament el deixa virtualment salvat, però jo crec que encara li falta un puntet més. José Luis Sánchez, bona vesprada.
18: Bona vesprada, Dani. En té 43, sí. El Rayo, el València 42. Si el València està virtualment salvat, el Rayo en un puntet més. Crec que hi ha una combinació d'un 0,01% que podria baixar, però bàsicament el Rayo està salvat i el que busca és la sèptima plaça que dona accés a la Conference League, que ara mateix ocupa el Getafe amb 45 punts. Per tant, el Rayo està a 2, però el València està a 3.
1: La vol el València?
18: Jo crec que deuria voler-la. Avui ha parlat el capità Pepelu i sense mencionar la paraula Europa, sense mencionar la paraula descens. Jo crec que la victòria contra l'Atlètic Club els fa canviar un poc la perspectiva de cada estos tres partits finals. Ho ha fet en una breu entrevista, només de 6 minuts, en els mitjans oficials del club. Ja saps que aquestes entrevistes són un poquet...
1: Enllaunades, sí.
18: Sí, enllaunades i en preguntes no massa picants per ells, perquè se li podia haver preguntat pel tema del penal, de l'altre dia, se li podia haver preguntat pel tema de... el partit contra l'Atlètic de Madrid
1: i, o per Europa directament
18: el descens. El cas és que n'hi ha un mantra i anem a sentir-lo un parell de voltes en estais que he seleccionat, que és equip i afició junts. Ho ha dit Pepelu, ho va dir Corberan l'altre dia i ho diu el València quasi sempre últimament quan està en problemes. Pepelu, preguntat pel partit de l'Atlètic Club i de la situació actual del vestidor.
19: Una victòria sempre reforça positivament el que havien treballat i en ganes d'arribar el dijous a Mestalla en la mentalitat de girar per totes, de guanyar el partit i donar-li una alegria a l'afició. Tota l'afició i l'equip té que estar junt perquè és quan millors resultats s'han tret de Mestalla i Mestalla té que ser un fortí i més ara en la situació en la que arribem i després d'una victòria important l'altre dia.
18: Una victòria en la que va participar Pepelu ja no com a central, com en les últimes jornades, sinó com a mig centre, però acompanyat per Guido en un doble sis que fins ara Corberan no havia gastat. Li han preguntat per aquesta versatilitat, per aquesta situació de jugar com a central i ara novament com a mig centre. I això ha contestat Pepelu.
19: Sempre ho he dit, al final jo sempre vull jugar. On me fique l'entrenador vaig a complir perquè l'equip és el més important i l'altre dia pues, en aquesta nova posició, per així dir-ho, en Guido, pues, també vas sentir còmode perquè al final jo crec que tots els jugadors podem adaptar-nos i ser compatibles dins de l'equip.
18: Això és el que pensa Pepe Lu, el que voles jugar, siga on siga. I de cara al rival del pròxim dijous, el Rayo, tu ho has dit, va jugar ahir, una un té menys dies de descans que el València i té el cap pensant en la final de la Conference League, per a la qual s'ha classificat de manera brillant i que li podria donar un bitllet per a la pròxima Europa League en cas de guanyar-la. Què esperen del Rayo i què esperen d'aquest partit, Pepe Lu?
19: És un equip intens que no regala cap partit, però bueno, nosaltres, com te dic, mentalitzats, perquè si nosaltres estem junts en l'afició estem convençuts de que anem a guanyar aquest partit.
1: No digo, no, suposa que demà tampoc ho dirà Carlos Corberán la paraula Europa, però jo crec que se li ha de preguntar. És que no perds absolutament res, si no l'aconseguixes no l'aconseguixes, però és que estàs a 3 punts i queden 9.
18: Jo ho tinc claríssim, com també tinc clar que este mantra que hem sentit de Pepe Lu en dues ocasions, però que en aquesta entrevista de 6 minuts ho haurà dit 5 o 6 voltes, també anirem a escoltar-lo demà en la roda de premsa de Corberán, una i mitja en Paterna, equip i afició junts, en Mestalla, clau per a este tram final de Lliga. Per ser, avui ha hagut entrenament este matí a Paterna. La principal novetat, Dani, ha sigut que Thierry Rendal ha pogut completar la sessió. Jo crec que massa apurat per a este Betis Shows, però podria entrar en la convocatòria per al partit de diumenge contra el Rayo, contra la Real Societat,
1: el cap de setmana.
18: Com ja va fer Julen Aguirre Zabala en el cap de setmana anterior, per a fer grup, més que per a tindre minuts. I en qualsevol cas sempre és positiu tindre la infermeria buidant-se en este tram final.
1: Totalment, un Thierry Rendal que també està pendent lògicament d'una renovació que no arriba i que tot fa pensar en que està jugant els últims minuts o jugaria els últims minuts com a jugador del València.
18: I més amb Sarabia rendint a bon nivell i que jo crec que està guanyant-se un contracte de cara a l'any que ve. Ja veurem com acaba la temporada.
1: De moment diuen que no li han proposat res, no? Ell ha arribat a lleig.
18: Només ha jugat 4 partits, també t'he dit que era ni.
1: Molt bé, Josebi, demà parlem de el que ens diga el tècnic Carlos Corberán.
18: Molt bé, Dani, fins demà.
1: Acabem amb el Club Esportiu Castelló, que ha d'assegurar el play-off. És el nou objectiu després que l'ases directe s'hagi allunyat a 6 punts quan només resten 9 en joc. Divendres visitarà el Cádiz l'estadi Skyfi Castalia. Eibar a un punt i Burgos a 2 xafen estalos dels Orelluts. Això sí, el Castelló acaba amb la visita del conjunt armero a Castalla. Escoltem el central Alberto parlant d'este final de temporada, dels punts que s'han deixat en les dues últimes jornades.
20: Va a ser un tramo largo de los tres partidos que nos quedan. Tenemos dos en casa, uno fuera, y hay que ganar los tres si queremos optar por estar arriba, ¿no? Ya ahora estamos jodidos, es normal, pero bueno, con ganas otra vez de volver a entrenar para el partido del Cádiz.
1: Bé, ja tenim així, a David Casinos. Anem ja a la nostra flama.
0: En Esports a punt, la nostra flama, amb David Casinos. Somriurem
1: quan tot faci. Bé, és de dimarts i tenim a David Casinos en la nostra flama. David Casinos, bona vesprada.
21: Dani, bona vesprada.
1: Bueno, aquí tenim... Ui, bueno.
21: Mira, jo...
1: Te veig ja molt d'estiu, eh?
21: Sí, estoy aprimant i tot pel giro. Escucha, que tú sabes que, aparte de esto, tú sabes que en cuanto a las tortugas...
1: Bé, és de dimarts i tenim a David Casinos en la nostra flama. David Casinos, bona vesprada.
21: Dani, bona vesprada.
1: Bueno, aquí tenim... Ui, bueno.
21: Mira,
1: te veig ja molt d'estiu, eh?
21: Sí, estoy aprimant i tot pel giro.

0: poder disponer de voluntarios, que tenemos algunos, pues eso, son amigos que se implican en el proyecto y tal, pero no podemos, nada, no podemos, somos muy, muy, muy humildes y tenemos que apañarnos como por lo poco que tenemos. Con las miguillas que nos caen, con eso tenemos que apañarnos y, por ejemplo, 14 personas con TEA meto yo en una calle para nadar, en las clases de natación, madre, en los entrenamientos. Y dos amputados y, o sea, es...
1: Claro.
0: Pues como... ¿Qué te voy a contar? Sí. Como empezó David. Todo el camino que abrió cada David, pues ha avanzado muchísimo, pero nos estamos encontrando muchas dificultades todavía también.
2: Juan Martínez Guiot, Mesconegu per Juanqui, ¿no? Pero a mí sí, pero Mesconegu del sector, Juanqui. Que ha sido un placer tindreta suí. Sí. Que, bueno, que te agraím, evidentemente, que haces estat y que siempre, cada día, en David Casinos tengo una historia de superación y conec una otra, a la cual cosa te doble valor. Gracias, Juanqui.
0: Muchas gracias a vosotros por darnos visibilidad y dedicarnos un tiempo.
1: Un abrazo.
0: Un abrazo a todos.
2: Mientras estiga David, eso estará garantido. Gracias.
1: Sí, un abrazo, Dani.
2: Venga, chao. Adeu.
3: La nostra flama, amb David Casinos.
4: En València Bàsquet, camí de la Final Four. Esport Chapum.
5: Es un partido de 50-50. El factor pista está claro que no es muy importante, como se ha visto. Pequeños detalles van a decidir y esperamos tener ese puntito de encontrar la inspiración, de ese balón muerto, ese rebote, ¿no? que puede ser diferencial, ¿no? Pero no en el último minuto, sino desde el principio del partido. Hay que pensar que va a haber dificultades y que hay que sobreponerse.
2: A poc més de 24 hores del partit més important de la història de València Bàsquet, el quinti definitiu a casa amb la seva gent. Després de quatre batalles intenses arriba el definitiu. Avui han parlat Pedro Martínez i Darius Thompson. Demà farem un programa especial, però avui què tenim, Eva?
6: Estan preparant a consciència i sé quin partit amb moltíssima il·lusió, però conscients que estan jugant contra el major pressupost de l'Eurolliga, és l'eliminatòria més igualada des que es disputa 5 partits i Pedro Martínez espera que continuï així d'ajustada. El que guanya, ja ho saben, estarà en aquesta final a 4, ho tenen a tocar i el tècnic també es prepara per si no guanyen, perquè diu que seria un colp molt dur i que per haver guanyat els dos anteriors no implica guanyar este.
5: Estamos haciendo una Euroliga muy buena. En el futuro, a nivel individual, todos nos acordaremos. Si nos clasificamos para la Final Four, sería una grandísima ilusión, si no, una decepción. Cuando llegas a un quinto partido, lo que quieres es ganarlo. Ilusión vamos a tener toda, pero no porque tengamos muchas ganas de ganar, vamos a ganar. Lo que tenemos que hacer es estar concentrados, no venirnos abajo si fallamos dos tiros o si perdemos un balón, intentar ser un poco fieles a lo que llevamos entrenando desde hace tiempo y confiar.
2: Samu Borja, buena vesprada.
7: Hola, molt bona vesprada.
2: Bueno, hem escoltat a Pedro Martínez, però tots estem pendents de Braxton Key.
7: Sí, és clar, és l'home ara mateix que està en dubte, l'únic, no? Perquè la resta més o menys està... tots és disponibles després del que va passar també amb Puerto l'altre dia a la lesió, que ja no va poder jugar. Què passa amb Braxton Key? Que avui la bona notícia ha sigut veure'l aparèixer, no? sobre el parquet del Roig Arena, fent part de l'entrenament, no ha estat de la part de contacte. Òbviament, no va entrenar en contacte amb resta de companys, o sigui, cosa que encara s'emporta algun altre col fortuït en el nas, però ja amb una màscara protectora, una màscara que s'ha fet a mida, en temps rècord, per a que avui de matí ja estiguera i ja la poguera provar, l'ha provat. És incòmode, jugar amb una màscara és incòmode, és com si algú se posara ahí un poc
2: tapant-se
7: la visió,
2: no?
7: Clar, no? Sí. Perquè per molt ben fetes que estan i per molt que deixen apertura ahí en els ulls, alguns jugadors s'acostumen i juguen gran part d'una temporada amb aquesta màscara, però és incòmode. Veurem d'ací a demà també ell com es troba, si li fa molt de mal, si se troba també un poc marejat o no, o se troba en condicions de poder aportar. Clar, no estem parlant d'un partit qualsevol, no és un partit de lliga regular ACB ni de lliga regular,
2: no jugaria
7: tampoc Eurolliga. És un partit clau, el més normal és que intente forçar fins a l'últim moment, però tot depèn un poc de l'evolució del jugador i de com es troba, i Pedro així ho ha dit, ell decidirà demà, perquè des que té disponibles, òbviament, sembla que estaran tots llevat de Sima i els dos lesionats, que són López Aróstegui i Puerto.
2: Demà tindrem més temps. Com has vist a Pedro Martínez?
7: L'he vist, ahir escoltàvem extractes, no? Ha sigut una roda de premsa llarga i reflexiva. Podíem treure qualsevol tros de la roda de premsa, perquè sí que deixa caure allò de que si pensem en el que està passant en la sèrie, quasi són favorits ells, perquè sempre guanya el de fora de casa, no? Un poquet d'aquesta idea,
2: sí,
7: no?
2: Sí, intentar
7: transmetre, però a la volta, sent humil, com repetia moltes voltes, sent humils, com ell diu, tenen molta il·lusió. Així ho ha deixat clar Pedro Martínez, per guanyar aquest partit demà i arribar a la Final Four. És il·lusionant, a més, no poder per a tots els jugadors. I sempre amb els peus en terra. Estava dient tot, va, no? Se pot perdre demà, totalment.
2: Sí.
7: Tens enfront un autèntic equipàs i que si això passa farà mal, perquè al final som humans, competitius, i per molt que tu vulguis pensar has perdut contra l'equip més car, no d'enguany, sinó de la història de l'Eurolliga, ja, però estava ahí, no? La possibilitat de passar a la Final Four. Així que és un poc el resum d'aquest context que ha volgut generar Pedro Martínez en la roda de premsa per a que la gent vagi demà amb tota la il·lusió del món, però sent molt conscient de que pot passar qualsevol cosa en una eliminatòria tan igualadíssima com esta.
2: Samu, t'anem a deixar, que canses, demà tindrem l'oportunitat de parlar àmpliament d'este partit decisiu històric per a València Bàsquet.
7: Molt bé, demà donem més detalls, intentarem saber l'última hora del tema Braxton Kidd, però per ara això, té la mascareta, sí, bon. Podria arribar a jugar.
2: Molt bé, gràcies.
7: Adéu.
2: Eva, algun detall més? Trio arbitral.
6: Ja es coneguem, tenim un alemany, Lothar Monser, que xula el segon partit, i els eslovens Javor i Nedovic, que xularen junts primer i tercer. I altra coseta, que des d'Ataman arribaran esta vesprada, en principi, sense el president, sense Yannakopoulos, però ell està ja marejant per xarxes, sí. Està publicant un vídeo perquè no entén la meitat de l'arbitratge de l'últim partit, forçant a l'Eurolliga a donar explicacions, està dient que per favor que li perdone, bueno, per favor no ho diu, que li perdone el València Bàsquet per a poder entrar al partit, i que si no hi va a l'escola, i el València Bàsquet ha dit que s'ha de complir una sanció, perquè per això estan.
2: Molt bé, Eva, demà ixe programa especial, tanquem els xics, se n'anem ja als xics abans de la tertúlia.
4: El València Bàsquet, camí de la Final Four. Esports a punt.
1: Teica, el bon vending, els oferís la informació de l'esport femení. Ganamos todos. Juguen elles, guanyem tots.
2: Perquè ja tenim els horaris, de la final lliguera que enfrontarà València Bàsquet i Casademont Saragossa, Eva.
6: El primer partit de la sèrie final a 3 serà dijous a les 9 al Príncipe Felipe, el segon al Roig Arena diumenge a les 11 del matí, que recordem podran veure per la nostra tele, i si calguera un tercer, tornaria a ser a la pista aragonesa l'altre diumenge, el 24, ja veurem a quina hora. Mentrestant, l'equip treballa en la planificació d'aquest duel, Rubén Burgos.
8: Ahora estábamos hablando ya recuperar planes de partido de Zaragoza, hemos visto algo ya de sus eliminatorias, cambia el roster, el papel de Elena Oma, algunas bajas. Nosotras también, pues tenemos circunstancias diferentes a las que tuvimos en el último enfrentamiento. Espero máxima igualdad, de nuevo, no partimos con el factor cancha, suele ser importante, pues vamos a por ese primer partido sin pensar más allá.
6: És el sèptim duel entre elles, de moment va favorable al Saragossa 4-2, però ara se troben en un altre Saragossa perquè Carlos Cantero està de baixa de paternitat i les regnes les porta Arnau Ferreres. Veurem quin partit fem.
2: Veurem, a veure si és la cara, perquè València Bàsquet ha fet de tot esta temporada, de bé i de no tan bo. Esperem que siga la bona i s'alci una vegada més en el títol. Demà parlarem més de aquest partit. Anem ja a la nostra tertúlia.
1: Teica, el bon vending, els oferís la informació de l'esport femení. Ganamos todos. Juguen elles, guanyem tots.
9: Esports a punt.
10: Vols que la teua marca arribi més lluny? En A Punt Ràdio fem que la publicitat connecte de tu a tu amb milers d'oients cada dia. Tenim les ferramentes perquè el teu missatge destaque. Anuncis en les pauses dels teus programes preferits i mencions fetes pels nostres presentadors que connecten la teua marca amb el teu públic de manera directa, pròxima i efectiva. Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per aconseguir la màxima eficàcia al millor preu. Anuncia't en A Punt Ràdio. Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es. A Punt, publicitat pròxima, directa i eficaç. Perquè sí, parlem de tu a tu.
11: Todo empieza con un paso, el de buscar una oportunidad. En Labora te acompañamos para que tu currículum llegue y afrontes entrevistas con confianza. Y si el camino cambia, te ayudamos a formarte y descubrir nuevas opciones. Sean cuales sean tus pasos, estamos contigo. Labora, Generalitat Valenciana, contigo en cada paso.
12: La informació esportiva en Esports a Punt.
2: Són les 2:43, de seguida estem esperant a Pep Serer, però anem a saludar a Rafa Marín, el nostre amic Rafa Marín. Rafa, bona vesprada.
9: Què tal, Dani?
2: Bueno, preparat per a esta vesprada intensa amb dos partits, un a les 7, que és el Levante que juga a Vigo contra el Celta, i un altre duel, descens-permanència, que és el que jugarà l'Elche a la Cartuja contra el Betis.
9: Uh-huh. Ahora sí que llega la hora ya, ahora de verdad. Sí. Sobre todo venía además pensando en la situación del Levante y en sí. lo que me recordaba temporadas pasadas. ¿Cuánto te penaliza, ¿no? un mal inicio? ¿Cuánto te penaliza no rascar puntos a domicilio? ¿Y cuánto te penaliza el hecho de que a estas alturas ya no tienes más margen de error para nada? El Levante tiene que salir de hoy a ganar, y si sale a empatar ya sabemos lo que puede ocurrir cuando sales a empatar. Entonces es increíble lo del Levante. La verdad es que le vengo dando muchas vueltas, y es el tercer equipo, mejor equipo desde que llegó Luis Castro como local, y aún así se puede ir al hoyo.
2: És impressionant la primera divisió, ara en parlarem, però també el que és de veure és que, podem dir, els números del Levante són extraordinaris, sí, és de veure que són extraordinaris, però també podem dir que el Levante no guanya fora de casa i té dos partits fora de casa i ha de guanyar almenys un d'ells.
9: Claro, por eso lo decía, lo que te penaliza, el hecho de no rascar puntos a domicilio, porque no te llega solamente sacando los partidos de casa. Y recordaba temporadas últimas, aquella de Alessio, por ejemplo, en la que hubo un final también similar, entre comillas, a este, porque me acuerdo que aquel equipo sacó muchos partidos contra pronóstico en casa, que empezó a ganar, que empezó a ganar, que empezó a sumar, y no le alcanzó, porque tienes que sacar esos puntos también fuera, y es una pena que de los tres que quedan, dos sean fuera, y uno además ante un rival que no es nada fácil hoy en día, como es el Celta.
2: ¿Cómo veo si se partió, Rafa?
9: Lo veo muy complicado. Espero, eso sí, que el Levante, lo venía diciendo, que salga a ganar, porque si sale a empatar, cuando sales a empatar, eso al final termina siendo contraproducente. Recuerdo la última salida, si no me engaño ahora mismo, que fue contra el Villarreal, que fue un partido desastroso. No es el camino, evidentemente, pero creo que el Levante tiene que poner toda la carne en el asador hoy, porque una victoria lo puede dejar a tiro de esos 42 con los que puedes llegar a salvarte. Incluso creo que un empate te daría también muchísima vida, pero tienes que ir a por los tres puntos.
2: Un de Levante, ho parlava en Pep Serer, el que estem esperant, el que havien convocat. He parlat dos o tres vegades este matí, ara mateix estava comunicant. Ho parlava amb Pep Serer este matí, un Levante que jo el veig que arriba amb el ganxo físic, és a dir, molts jugadors al límit, i ho va reconèixer ahir Luis Castro en roda de premsa. Però un partit tan important fora de casa, en el que te va suposar un equip que segurament te va furtar el baló com el Celta, importantíssim que els 11, almenys que estiguen en el camp, estiguen al 100%, com ha dit Luis Castro.
9: Claro, es que a estas alturas ya prácticamente todos los equipos van con el gancho. Los que están abajo, más todavía, porque tienen menos repertorio de plantilla, y en el caso del Levante, pues se arrastra todo lo que se arrastra. No ayuda el hecho de comprimirse esta jornada respecto a la del anterior fin de semana, porque son menos días de recuperación, pero tampoco creo que ahora mismo ya sea exactamente o solamente el tema físico el que influya en los resultados. Yo creo que es una cuestión ya más anímica, de dinámica y de creer. Y fíjate que hace ya semanas, Dani, aquí mismo en esta tertulia hablábamos, lanzabas tú la pregunta de si el Levante seguía teniendo opciones de salvarse o no, porque la situación llegó a ser tremendamente peliaguda, y hemos llegado aquí a falta de tres jornadas. Puedes todo. Otra cosa es que se ha complicado, otra cosa es, como habías dicho antes, cómo está la clasificación, pero el Levante puede todo después de haber estado prácticamente desahuciado. Podría ser la suya la situación, por ejemplo, la del Oviedo, ya matemáticamente descendido.
2: Oh, efectivamente. Anem a escoltar este matí Pepa Benetola, nuestra compañera, parlat amb Pablo Sánchez, amb el president, abans d'eixir. Lògicament hi ha preocupació en el club perquè suposa moltíssim, i ho ha dit Pablo Sánchez este matí, ja en tindríem temps en tot cas de parlar de la situació econòmica, de la situació social i contractual de la Levante Unió Esportiva, però això ens contava Pablo Sánchez abans d'eixir este matí en avió cap a Vigo.
13: Para el equipo, para el club, para la ciudad, para toda la afición, estar en primera división es un plus y es muy importante, la verdad. Hemos sufrido mucho esta temporada, después de una temporada pasada que logramos un ascenso muy bonito, entonces no quiero ni pensar en volver a la segunda división. Estoy seguro que vamos a conseguir la salvación.
2: Bé, jo crec que és la preocupació i la convicció, d'alguna manera. Tu creus que si avui el Levante és derrotat és virtualment equip de segona divisió?
9: No, però va estar muchísimo más complicado porque el resto de los rivales van a sumar y porque la situación, la soga al cuello, ya sí, te la vas a meter.
2: Si contem que tal volta puga baixar algun equip amb 43 punts, si avui perds, el Levante no pot arribar a 43 punts.
9: Claro, esa es la situación. Es que
2: habría de depender ya de resultados.
9: Es que lo habías dicho antes, que es que esta liga está muy, muy, muy extraña. Los equipos que están ahora mismo jugándose la vida, con un pequeño impulso más, podrían estar jugando la Conference la próxima temporada, que es el caso, por ejemplo, del Valencia, sin ir más lejos. Pero con los 6 puntos que van a quedar después del partido de hoy, las cábalas van a estar ahí y va a ser una permanencia en este caso. Que para una temporada, para una liga tan, tan mediocre, va a hacer falta un número de puntos importante, porque 42, 43 puntos ya es algo no habitual, ¿no? Para los descensos.
2: Abans de entrar, estem esperant a Pep Serer, de moment no el podem tindre. Abans d'entrar en el partit i més en sèrio diríem en el partit del Elx, que anem a analitzar ara, que també es juga moltíssim, però juga amb visos, precisament amb visos 3 punts, Rafa, que no té el Levant i que no ha pogut arribar. Ara se'n recordem, no? Recordem aquells punts contra el Girona que s'anaren, els punts de Vallecas, per exemple, que tot el món d'alguna manera recorda, o el tira al traveser de...
9: Es que estarías prácticamente salvado, o estarías ya casi bien matemáticamente pensando en otra cosa. Es que la temporada, la segunda parte de la temporada que ha hecho Levante, sobre todo desde la llegada del nuevo entrenador, en absoluto es la de un equipo de descenso. O la de un equipo que ahora mismo sea el penúltimo clasificado. Al contrario, incluso a nivel de juego, a nivel de sensaciones, no pega para nada este resultado que yo comentaba antes en la cerámica del 5-1 contra el Villarreal. No. El Levante ha sido un equipo muy, muy, muy competitivo. Sin ir más lejos, aquel partido contra el Rayo Vallecano en Vallecas, que también se escapa como se escapa, han sido muchas cosas en contra, han sido muchos hándicaps. Evidentemente, cuando estás ahí abajo, pues cualquier error te penaliza al máximo, cualquier fallo es fatal. Por eso está el Levante en esta situación. Yo creo que dije aquí la última vez que vine que si hubiesen más jornadas de liga por delante, el Levante no padecería en absoluto para nada, y con 2-3 jornadas más el Levante se salvaría seguro. El problema es ese, que después de hoy van a quedar 6 solo.
2: van a quedar només 6. Anem a parlar del altre partit, que és precisament el de l'Elx, el partit que juga. Mira, n'hi ha una circumstància, n'hi ha una curiositat, i és que el Levant juga una hora abans de l'Elx, juga contra el Celta. De tu guanyar-li al Celta, el Levant viatja en l'última jornada al camp del Betis. Dirien que d'alguna manera, si avui fa els deures, guanya el Celta, pràcticament s'asseguraria també que el Betis en l'última jornada pràcticament no es jugarà res.
9: Lo que pasa es que eso es un arma de doble filo, y estamos viendo muchos partidos en los que ocurre eso, en los que el equipo que llega sin jugarse nada llega más relajado y te puede hacer un 8. Ya no lo digo por lo que ocurrió en Mestalla con el Atlético de Madrid, sino porque al final el que está apretado es el que está más expuesto al error. A mí esas cámaras no me acaban de gustar mucho, Dani, la verdad.
2: José Luis Sánchez, bueno, Desprada.
14: Hola, Dani, ¿qué tal?
2: Y bienvenuta a esta tertulia, que esta vez me esperan a Pep Serer, pero seguro que le he dicho alguna cosa, que estaba la llista. Abans de parlar, Josebi, amb Josebi, demanar-li la seva opinió sobre el Levant, i també saludem al nostre amic i company de Alicante Plaza, Òscar Manteca. Òscar, bona vesprada.
14: ¿Qué tal? Buenas tardes.
2: Bueno, yo sé, porque te vis, que crec, si no me equivoco, estás a Sevilla, ¿no?
14: Sí, estoy casi a Sevilla, sí.
2: Bueno, ¿quines sensacions tens tu per a la batalla d'esta vesprada? La doble batalla, però bueno, anem a centrar-se en el Elche.
14: Sí, bueno, como bien dices, hay un doble enfrentamiento, ¿no? Por plazas de Europa League o de Champions y por el descenso, Levante y Elche se la juegan, ¿no? A ver, las sensaciones pues son positivas porque creo que el equipo ha dado sensación en los últimos dos meses de que tiene hambre de primera división y capacidad de sobra para eludir el descenso y mantenerse, pero es cierto que también la cosa se ha apretado, la clasificación se ha apretado y bueno, pues no tiene precisamente un rival fácil delante porque se juega cosas, como bien decía, el tema de asegurar su posición para jugar la Champions el próximo curso.
2: Bueno, i quina... Que, diuen que no va a fer molts canvis Eder Sarabia en la punta, en l'equip, però sí que sembla que en la punta de l'atac ahí sí que té més variació. Entrar Rafa Mir a última hora, està clar, sí. Que Da Silva va jugar, és el portuguès, va jugar de titular. Quina alineació o a quina ver. Davantera tu preveus?
14: Arriba hay un factor que en las últimas horas se ha incorporado y vamos a aprovechar para transmitir el pésame a Álvaro Rodríguez, que ha fallecido su padre.
2: Sí.
14: Buen día. Álvaro Rodríguez y Andrés da Silva, yo creo que estaban llamados a ser los titulares esta tarde-noche, pero es cierto que, aunque ha viajado, como también Rafa Mir, pero ha viajado Álvaro Rodríguez con el equipo y en principio está en disposición de jugar, bueno, pudiera ser que no lo hiciera de la partida, ¿no? En ese caso... Si Rafa Mir no ha dejado atrás el problema este que tenía en isquios, una elongación que le ha mantenido fuera del equipo, bueno, fuera de los torneos de juego las dos últimas jornadas, pues pudiera ser que arrancara el Elche con un 11, con un único 9, que sería Andrés da Silva, acompañado bien por Tete Morente por detrás, bien por Lucas Cepeda. Yo me inclino por la pareja de delanteros, por un 5-3-2, por un 3-5-2 en fase ofensiva, con Álvaro y con Andrés da Silva, pero ese factor de... el fet que haya faltat el pare de Álvaro pues nos obliga a repensar la situación porque no veo yo a Rafa Mir de verdad entrar en la convocatoria, pero no lo veo jugando de inicio.
2: Yo crec que serà més un recurs en tot cas. Òscar, que t'agraïm moltíssim que hagis estat així a nosaltres, te deixem que disfrutes de Sevilla fins a l'hora del partit. I ja sabem de que se, ja sabem, que tu eres dels que te cuides bé, te cuides bé.
14: Nada, se hace lo que se puede, porque la vida son dos días.
2: Exacte, molt bé. Òscar, gràcies.
14: Un abraç a tots i bona vespre.
2: Bueno, adéu. Josebi, 34 equips en 39 punts. El València que diuen que hi sigui ja per dalt, com veus el doble enfrontament avui, Champions Descens?
15: Per a mi és clau el partit del Llevant contra el Mallorca, a casa. Tot passa perquè aquest partit el guanyes. I en algun dels altres dos has de rascar, sí o sí, si te vols salvar. El camp del Celta no és el més propici, no és un rival que estiga en hores baixes i que no s'estiga jugant res, però jo tampoc donava un duro pel València-Sant Mamés. Per
2: és
15: tant,
2: que els comptes que nosaltres hem fet, i Rafa estava així, claro, si tu no guanyes avui, tu el màxim que pots fer són 6 punts i arribar a 42. Si estem parlant de que en 43 un equip va baixar virtualment el Llevant, si avui no rasca, com dius tu, si no trau alguna cosa, si perd, per exemple... Jo crec que té molt complicat la permanència, no? Com la veus?
15: Tu saps que ara circulen molts models estadístics, previsions, sí. Prediccions, i n'hi havia un que deia que el Llevant sumant 6 punts tenia un 90% de salvar-se. És a dir, sempre i quan aquests 6 punts es guanyes 3 contra el Mallorca. Això és impepinable. Sí. Jo, avui, crec que no és el camp més propici, però els punts apareixen on menys te ho esperes. Avui crec que és un dia... per a que el granotisme en vena que tenen ara mateix alguns en l'aire, que puga eixir i que traguen alguna coseta positiva. L'Elx al camp del Betis em dona més por. I mira que Sarabia ja sabem la seva vinculació que té amb el colxón verd i blanc, però...
2: En Copa ho farem molt bé, eh? En Copa sí, el van tindre el Betis ahí...
15: Però era un altre Elx.
2: Era un altre Elx, sí.
15: En un altre moment de la temporada, tot i que ara està un poquet millor.
9: Rafa, tú hablaba de eso, sí, precisamente Sarabia en la rueda de prensa, de las similitudes, sí, con el partido de Copa y de que les faltó un poquito más de profundidad y de efectividad, pero...
2: Se'ls ha caigut, ¿no?, a Rafa Mir. Jo crec que ha sigut importantíssim, ¿no?, la absència de Rafa Mir en cuanto al número de gols que sí que va a fer a principi.
9: Claro, es que ha sido uno de los hándicaps contra los que está jugando el Elche. De todas maneras, yo el Betis, a pesar de que está prácticamente con la quinta plaza asegurada, me sigue pareciendo un equipo que falla mucho y al que se le puede meter mano,
2: Sí, sí.
9: Yo no lo veo tan claro.
2: Yo crec que en este cas és dos, perquè per exemple el Celta és un equip que en casa no acaba de funcionar. Recordem la remuntada de l'Alavés de Quique Sánchez Flores. És de veres que ara s'estan jugant moltíssim, però és un equip que en Vigo no està tenint, diríem, esos resultats tampoc que ha tingut fora de casa, no?
15: No, però tot i que el jogo bonito que l'ha caracteritzat en molts moments de la temporada li puga vindre bé al Llevant, per això d'eixir a la contra i en velocitat, jo crec que és un partit per a l'esperança. Jo necessite que avui Elx i Llevant rasquen algo,
2: sí,
15: perquè d'ells acaba la que nosaltres tenim així, de que els 4 equips valencians l'any que ve repetissin en primera, passa per rascar alguna coseta en esta jornada 36.
2: I ja posa's que el Castelló puja, però això ja va ser més complicat.
9: S'ha complicat
2: una miqueta. Bueno, que ens hem quedat sense temps. Rafa, moltíssimes gràcies.
9: A vosaltres.
2: José B, gràcies.
15: De res.
2: A tots vosaltres. Demà, recordeu, de 2 a 2 i mig aproximadament tindrem especial de bàsquet. València Bàsquet juga contra Panathinaikos per estar en la Final Four. Vos deixem en les notícies, 90 minuts, i la banda, esta nit a la mitjanit en la nostra televisió. Adeu.
16: Esports App.
17: Són les 3 i això són les notícies del migdia.
18: No podemos más, no tenemos recursos, nos faltan medios, nos faltan profesores.
19: Al col·legi li faltan moltes coses i creiem que apoyant a la vaga podrem aconseguir-ho.
20: No, ens apanyarem a casa i darem suport tot el temps que faça falta.
21: I no és ni més ni menys que la prova d'una absoluta debilitat del president de la Generalitat.
22: I fent un pols al professorat es absolutamente lamentable.
23: Largos años del botánico no levantó la voz ningún sindicato.
24: A hacer en las mejores condiciones posibles el examen más difícil de su vida al que se van a enfrentar.
25: Guardaron un silencio interesado y se pusieron de perfil. Como si en ese barco no viajasen también compatriotas españoles.
26: The operation was successful.
16: Les notícies del migdia. Patricia Orts.
17: Hola, com estan? El professorat viu el segon dia de la vaga indefinida convocada pels sindicats de l'ensenyament, amb les postures amb la conselleria molt allunyades i sense data propera encara per a seure a negociar. Després de les manifestacions multitudinàries d'ahir, avui les protestes s'han centrat en marxes en diferents centres escolars de tota la comunitat valenciana, en enganxada de cartells, i ja de cara a la vesprada hi ha previstos tancaments als centres educatius.

0: Pel que fa al seguiment de la mobilització, una vegada més disparitat en el recompte. Els sindicats parlen d'un 75%, mentre que Conselleria la xifra en el 32,11%. Els convocants insistissin en que volen que la Generalitat s'implique en una negociació real. Des del sindicat STPB han dit avui que esperen una telefonada o una convocatòria per part de la Conselleria per reprendre les negociacions amb totes les reivindicacions sobre la taula, deixen la pilota, per tant, en el sostre de Conselleria. Recordem que ahir el secretari autonòmic d'Educació deia que estaven disposats a seure, però insistia en que la reivindicació econòmica global és inassumible per al pressupost d'Educació. De moment, l'única cita en l'horitzó, a hores d'ara, entre les dues parts serà el 9 de juny, quasi dins d'un mes. I mentre aquestes possibles negociacions es reprenen o no, el professorat ha tornat, com dèiem, a eixir al carrer. Este matí en marxes a molts municipis de tot el territori per tal de reclamar millores laborals, salarials i també la baixada de les ràtios.
1: Les famílies també han donat suport. Per tant, la conselleria està quedant-se a soles. Jo crec que ja seria hora de que baixaren del seu tancament, del seu radicalisme, i començaren a dialogar.
2: Que tot el mundo resista hasta el final, hasta que consigamos lo que necesitamos.
3: Que irresponsables són ells per tindre les classes a reventar, per tindre els centres que es cauen avall, per no substituir-nos i estar mesos sense professors.
0: Les 3 i 3 minuts, el segon dia de vaga indefinida del professorat en la portada d'este temps de notícies. Patricia Valero està a la tècnica. Seguim.
4: Les notícies del migdia.
0: De l'evolució del brot d'antivirus, l'última hora passa per ixe contagi d'un dels 14 passatgers espanyols que estigueren al creuer i que ara estan, ja ho saben, a l'Hospital Gómez Ulla de Madrid. Este home ha tornat a donar positiu en el segon PCR de confirmació, està aïllat, per tant, presenta símptomes lleus, un poc de febre i dificultats respiratòries esta nit, però sense un empitjorament clínic evident. També estem pendents de la tercera PCR que se li ha practicat a la jove a la cantina que va tindre contacte en un avió amb una de les passatgeres de l'Ondius. En este cas, els altres dos han sigut negatius. Este matí hi ha hagut compareixença conjunta a Moncloa entre el president Sánchez i el director general de l'OMS, Tedros Adhanom, una compareixença per actualitzar la situació i que ha deixat, per tant, diversos titulars. Òscar Martínez, bona vesprada.
5: Hola, bona vesprada. El primer és que s'ha modificat la data d'inici de la quarantena, que ara s'allargarà fins al 21 de juny. L'Organització Mundial de la Salut considera que és més garantista comptar el període de 42 dies des que els passatgers desembarcaren del creuer, això va passar diumenge passat, i no des del dia 6 de maig, com s'havia establit. En un principi, el govern espanyol no ha dit encara que farà el canvi, que està pendent de l'evolució assegura de les persones ingressades. Pel que fa als casos positius lligats a este brot, ja n'hi ha 10. Este matí, les autoritats sanitàries nord-americanes han descartat un cas d'un home amb símptomes lleus. El director de l'OMS ha minimitzat este matí la possibilitat d'un brot major, tot i que també ha augurat que probablement isquen més casos.
6: The risk to her health globally continues to be low. All suspected and confirmed cases.
5: Tedros Adhanom diu que s'està fent el seguiment de tots els passatgers que desembarcaren abans de l'Ondius, que s'està controlant també els contactes i que ara per ara no hi ha res que apunti a que vagi a haver un brot més gran, tot i que cal ser prudents i seguir l'evolució. El director de l'OMS també ha afirmat que probablement hi seran més casos de persones de dins del passatge perquè hi ha hagut moltes interaccions. En tot cas, tant Adhanom com Pedro Sánchez han remarcat que des d'ara la responsabilitat sobre els possibles nous positius i el control i vigilància recau sobre cada país als quals s'han traslladat els passatgers. Sobre l'operatiu de repatriació de diumenge i de dilluns, el president Sánchez ha tornat a justificar la decisió per raons humanitàries perquè és el que tocava, ha explicat. Ha destacat que l'operació ha sigut un èxit, tot i la complexitat.
7: ¿Por qué no vamos a ayudar a quienes lo necesitan si está en nuestra mano hacerlo? Era nuestra responsabilidad legal. Se ha saldado con cero incidentes. Naturalmente, no vamos a bajar la guardia, pero lo que sí que podemos decir es que a estas alturas el operativo ha sido un éxito.
0: I atenció a esta notícia perquè el Tribunal Suprem ha tancat definitivament la porta a fer fixes als empleats i empleades públics que encadenen contractes públics sense fer una oposició. L'alt tribunal ratifica que accedir a un lloc de treball en públic sense aprovar un procés selectiu vulneraria la Constitució.
5: Una sentència de la Sala Social feta pública avui diu no a que els empleats públics que hagin patit un encadenament abusiu de contractes temporals es convertisquen en fixes com a compensació a dit abús. Segons esta decisió, la contractació temporal de personal laboral per part de les administracions públiques sense superar un procés basat en els principis d'igualtat, mèrit i capacitat no permet que aquests treballadors passen a ser fixes com a conseqüència directa de la l'abús, perquè això contravindria la Constitució, també l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic. A més, segons la sentència, impediria l'accés al lloc de treball públic a la resta de la ciutadania. No obstant això, el Tribunal Suprem sí que accepta la conversió en fixes d'aquells treballadors que hagin participat en un procés selectiu per a la contractació de personal fixe, l'hagin superat però no hagin obtingut plaça perquè el nombre d'aspirants era superior al de places oferides. La condició, segons el Suprem, és que per aquest motiu hagin encadenat contractes temporals. Esta ha sigut la resposta del Tribunal Suprem espanyol a la crítica del Tribunal de la Unió Europea a l'excessiva temporalitat de les administracions públiques espanyoles.
0: Les 3 i 7 minuts, anem amb la previsió de l'horatge. Antonio Sánchez, bona vesprada.
8: Molt bona vesprada. Avui tornen les tempestes cap a l'extrem nord. Tenim avís groc activat a l'Alt Maestrat, el Baix Maestrat i els ports per ratxes de vent acompanyant aquestes tempestes, granís de grandària menuda i també per pluja intensa de més de 20 litres per metre quadrat en una hora. A la resta també veurem tempestes a l'Alt Palància, l'Alt Millars, també cap als Serrans i el Racó de Mus. En la resta del territori no tindrem tempestes, però sí una vesprada més nuvolosa en general, amb temperatures encara altes al litoral i prelitoral. Avui les màximes entre els 25 i els 27 graus a Castelló, València i Alacant, i també altres comarques com l'Horta, el Camp de Túria, la Plana Baixa i més cap al sud, Ribera Alta, la Costera, Baix Segura i Baix Vinalopó. Així que una jornada càlida en prelitoral i litoral, però més freda o amb temperatures més baixes cap a l'interior, entre els 20 i els 22 graus. Els pròxims dies veurem com els termòmetres no canviaran molt, però sí que notarem un augment de la nuvolositat cap al nord i també el centre i possibilitat de tempestes de nou en algunes comarques com l'Alt Palància, l'Alt Millars i el Racó de Mus. La inestabilitat es quedarà fins al cap de setmana.
4: Les notícies del migdia. Patricia Orts.
9: Atenció, famílies curioses. Al Museu de les Ciències, els més menuts descobreixen boscos màgics, juguen amb ombres i fins i tot transformen la seva pròpia imatge. Metamorfosi, el poder de la transformació. Una experiència interactiva per a xiquets i xiquetes. Mai perdes la curiositat. Museu de les Ciències, Generalitat Valenciana.
10: Comença el procés d'admissió per al pròxim curs escolar 2026-2027 en la Comunitat Valenciana. Recorda, amb el Districte Únic, tu tries el centre educatiu per als teus fills i filles. Informa't de totes les novetats en adminova.gba.es. La teua decisió, el seu futur. Llibertat educativa. Generalitat Valenciana.
11: Tot comença amb un pas, el de buscar una oportunitat. A Labora t'acompanyem perquè el teu currículum arribi, perquè afrontes entrevistes amb confiança. I si el camí canvia, t'ajudem a formar-te i descobrir noves opcions. Siguin quins siguin els teus passos, estem amb tu. Labora, Generalitat Valenciana. Amb tu en cada pas.
4: Les notícies del migdia. Patricia Orts.
0: Les 3 i 9 minuts, segona jornada de vaga de l'educació i noves protestes als carrers. Després de les 4 grans manifestacions d'ahir, avui la comunitat educativa ha organitzat marxes, també pegades de cartells, tancaments simbòlics en els centres educatius per a fer escoltar les seues reivindicacions. Avui hem estat a Torrent, este matí, a Sant Vicent del Raspeig, o a Cullera, o a Castelló de la Plana. Esta és la crònica de Carme Domingo.
12: Més pancartes, més xulades. Segon dia de vaga educativa i el conflicte continua. Un flance.
13: No podemos más, no tenemos recursos, nos faltan medios, nos faltan profesores.
12: Després de les grans manifestacions d'ahir, avui les protestes recorren l'entorn més pròxim, amb marxes que eixen dels centres educatius de sud a nord de la comunitat, amb el mateix missatge.
14: Educació pública i de qualitat.
12: Reivindicacions que arriben també en cadena.
15: Cadena humana a l'Institut Ribalta, a abraçar els instituts i a defensar l'educació pública, que és el que toca.
12: O amb apegada de cartells.
16: És que estic superorgullosa, descompa, m'emociona i tot.
12: El professorat alça la veu amb el suport de les associacions de pares i mares.
17: Ens apanyarem a casa i darem suport tot el temps que faça falta.
12: La conselleria manté oberta la porta a negociar, però els sindicats consideren que no és una oferta real i efectiva.
18: És ridícul i és una burla a totes les reclamacions que estem fent, perquè no estem aquí pels diners.
19: La conselleria no té una proposta com cal. Continuarem el que calga.
12: Sense acord, per tant, a la vista, el conflicte continua.
0: Bé, la vaga indefinida en l'educació pública domina també la política valenciana. Les Corts avui s'ha manifestat en la roda de premsa posterior a la Junta de Síndics. L'oposició d'Esquerra ha exigit al cap del Consell que s'impliqui en la negociació directament amb els convocants per a posar-li final, i els de la dreta, que tenen majoria, han insistit a posar de manifest el perjuí que la protesta causa en l'alumnat.
5: El PSPB ha proposat que les Corts celebren divendres un ple monogràfic sobre la situació de l'educació pública, però el PP, juntament amb Vox, amb qui suma la majoria en la mesa, s'hi ha negat. Ha recomanat al síndic socialista que pregunte en la pròxima sessió de control al cap del Consell. El representant socialista, que és José Muñoz, ha criticat l'actitud de Pere Llorca.
20: Está dando a entender que a los profesores no les interesa para nada las consecuencias que tenga la huelga educativa. Y esto es una falta de respeto. Por eso exigimos que, antes de todo, al presidente de la Generalitat, que pida perdón a los profesores, a las profesoras, al conjunto de la comunidad educativa, que lo respete y que se siente él a negociar de buena fe para intentar alcanzar un acuerdo.
5: Compromís ha considerat lamentable que el Consell no negociï amb els sindicats les reivindicacions del professorat. Isaura Navarro, portaveu adjunta.
21: Algunes no costen diners, no costen diners, és a soles intenció, i el fet de que estiga mirant cap a un altre costat i fent un pols al professorat és absolutament lamentable.
5: El grup popular té una confiança plena amb la Conselleria d'Educació, amb la consellera d'Educació i el seu equip per a fer front al conflicte en l'ensenyament públic. El síndic Nando Pastor ha contraposat el dret a la vaga i el de l'alumnat.
22: El derecho a cobrar más por parte del profesorado es legítimo y no lo dudo. Probablemente durante 8 años del Botànic también lo era, aunque no lo parecía. Pero el derecho de los estudiantes a hacer en las mejores condiciones posibles, el examen más difícil de su vida al que se van a enfrentar, creo que, aparte de legítimo, es sagrado y es intocable.
5: I Vox ha assegurat que entén les reivindicacions del professorat, sobretot les econòmiques, però posa per damunt el dret a l'educació. José María Llanos.
23: Fundamentalmente, en cuanto a la pérdida del poder adquisitivo, les puedo asegurar que Vox apoya sus reivindicaciones. Otra cosa es que, por encima de las reivindicaciones de los profesionales, están las garantías y el derecho a la educación de nuestros niños.
4: A punt, les notícies del migdia.
0: Sobre el brot d'antivirus, estem pendents dels cas de positiu d'un dels 14 passatgers espanyols que viatjaven en el creuer. Este matí hem sabut que comença a tindre alguns símptomes lleus, ha tingut febre, algun problema també respiratori durant la nit, però de moment res que indique a les autoritats sanitàries un quadre complicat. Està aïllat, això sí, en una unitat especial de l'Hospital Militar Gómez Ulla de Madrid. Lucía Mas.
24: Sí, bona vesprada. A nit es confirmava aquesta PCR positiva. Este matí es repetia la prova a l'OME i ja no hi ha cap dubte. És el primer cas positiu a Espanya d'antivirus. De fet, com dius, ha presentat símptomes esta nit, tot i que són lleugers i es troba estable. Ha passat la nit, com es va dir, reubicat en aquesta unitat d'aïllament d'alt nivell. La resta de passatgers, entre ells la valenciana, han donat negatius. Se'ls tornarà a repetir la prova en 7 dies, però en aquests moments els equips mèdics estan reunits per a revisar la quarantena i si ara per este positiu cal restablir aquest dia 0, aquest últim dia de contacte amb un contagiat. L'OMS recomana que siga ara des del dia 10 de maig, així que la quarantena aniria fins al 21 de juny. Des del govern no confirmen, diuen que s'aniran prenent les decisions en funció de cada prova i tampoc no descarten que part de la quarantena la puguin fer a casa si les proves continuen donant negatiu. Escoltem la ministra de Sanitat, Mònica García.
25: Con respecto a los españoles, nosotros vamos a hacer iniciar una cuarentena en el Hospital Gómez Ulla. Según vayamos viendo la evolución, en un futuro, dentro de una semana, les vamos a hacer otra PCR y vamos a hacer un seguimiento, por lo menos en las primeras semanas, muy riguroso y muy estricto. Es verdad que la Organización Mundial de la Salud también plantea que la cuarentena puede ser domiciliaria, puede ser hospitalaria o puede ser domiciliaria. Iremos tomando esas decisiones en función de cuál vaya siendo la evolución epidemiológica.
0: I sobre la dona ingressada a Alacant des de divendres, que ha donat negatiu en 2 PCRs. Sanitat ja ha enviat la tercera mostra per analitzar-la i s'espera que els resultats es coneguin esta mateixa vesprada. Maria Bravo, Alacant.
26: Sí, passades les 8 de la nit se li feia eixa tercera PCR a la jove de 32 anys que continua ingressada ací a l'Hospital de Sant Joan. Una prova que es va remetre, com les 2 anteriors, al Centre Nacional de Microbiologia i s'espera que es conega el resultat en les pròximes hores. Depenent de quin siga el resultat, la Conselleria de Sanitat i el Ministeri estudiaran què fer a partir d'este moment i si la dona cumplís la quarantena en este hospital. Ella està aïllada, asimptomàtica, ens diuen que es troba bé i que fins i tot ja no presenta la tos que tenia el divendres quan va ingressar.
0: Gràcies, Maria. I l'Organització Mundial de la Salut ha modificat la data d'inici, us dèiem abans, de la quarantena per als passatgers del creuer. La fixa ara el 10 de maig, el dia que van desembarcar, i no el 6, que és quan estava fixada. José Soler, bona vesprada.
1: Bona vesprada, Patricia. Segons l'OMS, el risc per a la salut global continua sent baix. No hi ha res que apunta a un brot més gran d'antivirus, però també han admès que la situació pot canviar, ja que el període d'incubació és molt llarg. I també perquè el primer cas és del 6 d'abril i hi ha hagut moltes interaccions entre els passatgers. Tedros Adhanom és el director general de l'OMS.
2: The risk to health globally continues to be low.
1: Diu que el risc per a la salut global continua sent baix, els casos estan aïllats i minimitzant qualsevol risc de transmissió i de moment no hi ha cap signe d'un brot més gran, però la situació pot canviar.
2: There is no sign that we are seeing the start of a larger outbreak. But of course the situation could change.
1: Això ha dit en roda de premsa en Pedro Sánchez a la Moncloa, en el que els dos han valorat com un èxit l'operació del desembarcament del creuer, que per a l'OMS ha sigut un gest d'amabilitat i de compassió d'Espanya més enllà del deure amb el dret internacional. Adhanom ha explicat que es va demanar ajuda a Espanya perquè la situació excedia la capacitat de Cap Verd i que contindre els passatgers del vaixell durant tota la quarantena hauria sigut inhumà i innecessari. Pedro Sánchez, per la seva part, ha agraït la solidaritat del poble canari i no ha volgut entrar a les crítiques del president Clavijo. Ha dit que l'operatiu s'ha saldat amb cap incident, però que no cal abaixar la guàrdia.
3: Se ha saldado con cero incidentes. Y, naturalmente, no vamos a bajar la guardia. Seguiremos muy atentos a la evolución de los pasajeros que están ahora mismo hospitalizados en el Gómez Ulla y, por tanto, también la situación de la emergencia a nivel global. Pero lo que sí que podemos decir es que, a estas alturas, el operativo ha sido un éxito.
0: Bé, Pedro Sánchez no volia entrar al drap este matí en la seva compareixença juntament amb el director general de l'OMS, però el ben cert és que la gestió de l'operatiu del creuer continua centrant el debat polític. Avui el president canari ha acusat el govern espanyol d'haver ocultat informació. Delegació de Madrid, Guillem Lizarde.
6: Efectivament, Fernando Clavijo ha acusat l'executiu de Sánchez d'haver tapat un cas intencionadament.
7: Hoy sabemos que el gobierno de España ocultó deliberadamente que había contagiado al menos uno en ese crucero y que lo sabía.
6: Des del govern espanyol eviten la confrontació directa. La ministra de Sanitat, Mónica García, defensa la gestió de l'executiu.
8: Desde que hemos empezado esta crisis hemos dado información absolutamente transparente y que cuando llegó el buque aquí no había ningún positivo que considerara la Organización Mundial de la Salud ni el CDC y no había ninguna persona que tuviera síntomas.
6: El Partit Popular, que ja havia rebaixat el to, no ha volgut sumar-se a la gresca, que sí ha revifat Vox. Escoltem la portaveu Pepa Millán.
9: Con una ministra de Sanidad más preocupada por proteger su carrera en la Organización Mundial de la Salud y en Sánchez por erigirse en el salvador del mundo entero.
6: Una gestió que sí que ha trobat elogis en organismes internacionals com la Comissió Europea o l'ONU i felicitacions com la del primer ministre de Països Baixos.
0: Bé, fins al moment només s'han notificat dos casos positius entre els més d'un centenar de viatgers i tripulants repatriats des de diumenge. Aquesta és la realitat. Un és el viatger espanyol, l'altre una dona francesa que està ingressada a París. Carme Pastor.
27: El govern de França, Patricia, informa que està en estat crític la ciutadana francesa ingressada en la unitat de cures intensives d'un hospital de París. Al mateix centre i en aïllament estricte estan els altres quatre creueristes francesos que han donat negatiu. Dels 18 viatgers repatriats als Estats Units, el cas que ahir es va notificar com a positiu no concloent, avui s'ha confirmat com a negatiu, mentre que el viatger amb símptomes continua estable.
2: We can't force them to take our protocols.
27: L'ONS recomana 42 dies de quarantena, però cada país pot decidir les seues mesures. De fet, la durada d'aquest aïllament oscil·la entre els 21 dies d'Austràlia i els 45 de Grècia. Als Països Baixos, on esta nit han arribat els últims repatriats, és de 42 dies, però domiciliària i amb possibilitat d'eixir a passejar amb mascareta i distància. Les mateixes mesures s'aplicaran a la tripulació que des d'ahir navega en Londres rumba a Rotterdam.
0: Bé, el que es coneix a poc és el camí que ha recorregut el virus d'un contagiat a un altre, des del pacient zero a un últim cas confirmat. Txelo Gimeno.
10: La cadena de contagis comença amb la parella de la primera víctima, la dona que puja l'avió a Santa Helena cap a Sud-àfrica i mor poc després. Salvador Peiró és investigador de Fisavio.
11: Un contacte molt estret i relativament prolongat. Estos contagien una altra persona que comença a desenvolupar símptomes. Per què? Perquè són amics, estan en la mateixa taula de menjar del creuer, quan uno se posa malalt, si l'altre es passen a veure-los a l'habitació.
10: En aquest moment encara es desconeix que la infecció és per antivirus. La resta de contagis, tant en el creuer com en l'avió, es produeix per dos vies, per proximitat amb els contagiats o bé per tocar superfícies infectades. Patricia Guillem és experta en Medicina Preventiva de la Universitat de València.
13: Con superficies de uso frecuente, bien sean manivelas, los servicios, la zona del comedor...
10: Els experts parlen d'un degoteig de casos que dependrà de la quantitat d'exposició al virus i del sistema immunitari.
13: Que sean asimptomáticos no necesariamente significa que no estén actuando como transmissores de la enfermedad.
10: Per això és important determinar la quarantena.
11: No són cadenes molt nombroses. Si este espanyol dona positiu i els altres han estat en contacte amb ell, el període de contagi canvia, la quarantena canvia.
10: En controls diaris i aïllament fins que finalitzi la finestra de contagi.
0: Campofrío ha presentat avui la futura planta de productes carnis a Utiel, una nova fàbrica que suposa una inversió de 134 milions i que substituís la que tenien a Torrent. Marta García.
14: La nova planta de Campofrío estarà ubicada a un solar de 44.000 metres quadrats i suposarà un dels centres de producció càrnica més moderns d'Europa. Es tracta d'un projecte industrial batejat com a Munt i que s'ha presentat este matí amb la visita del cap del Consell, Juan Fran Pérez Llorca. Aquí ha destacat, a més, la importància del consens i la col·laboració público-privada.
15: Y es que con colaboración, con trabajo en equipo y con diálogo se reconstruye mucho mejor y mucho más rápido que con otros métodos o con confrontaciones.
14: La futura planta d'Utiel busca també garantir els més de 300 llocs de treball que hi havia a les instal·lacions de Torrent, arrasades per la Dana. El nou projecte, de 134 milions d'euros d'inversió, ha comptat també amb el suport de la Generalitat amb la injecció d'11 milions d'euros dins del Pla de Recuperació d'Empreses Damnificades pel Temporal. El CEO de Campofrío a Espanya, Javier Dueñas, s'ha felicitat pel projecte i per la dinamització estratègica que suposa.
16: Este emplazamiento favorecerá nuestra conectividad logística y nos permite también una mayor cercanía a distribuidores, clientes clave y a la industria auxiliar del sector agroalimentario.
14: El projecte ha estat també molt ben rebut a la comarca perquè suposarà més ocupació, una dinamització de l'economia local i la revitalització del teixit empresarial.
0: I segons una última enquesta d'AECOC, el 66% dels espanyols que visiten bars i restaurants són els llocs on més freqüència vam tindre de visites l'any passat. Lorena Caballero.
17: Sí, els bars són un espai de socialització molt arrelat a Espanya, sobretot entre els menors de 30 anys. El 76% els visita més que l'any anterior, segons el baròmetre de l'Associació Espanyola de Codificació Comercial. Marta Muné n'és la responsable de l'estudi.
18: La hostelería es un sector de futuro donde los jóvenes son los que dinamizan este consumo, que buscan un consumo más experiencial, donde ya no se trata solo de ofrecer un buen producto, sino que buscan esa experiencia.
17: Entre els moments de més consum, el 83% es dejuna en bars i cafeteries, un 58% practica el vespreig i un 70% ix a prendre l'aperitiu. I no s'ha d'oblidar que a la Comunitat Valenciana el rei és l'esmorzaret.
4: Les notícies del migdia. Patricia Orts.
0: 3 i 24, més coses. La portaveu de Compromís per als demanarà en el pròxim plenari que les forces polítiques condemnen l'insult reiterat que el portaveu de Vox va proferir contra ella en la sessió anterior, Dani Ortega.
28: Efectivament, Esther Díaz ha anunciat que la formació taronja demanarà en el pròxim ple la reprovació de l'insult que el portaveu de Vox, Samuel Ruiz, va dirigir contra ella durant una sessió plenària. Ho recordem.
29: Es que usted es idiota, pero lo más grave es esto.
30: Señores, silencio.
28: La portaveu de Compromís considera que aquestes actituds estan fora de lloc i reclama que la corporació municipal siga contundent davant el que qualifica de violència verbal.
31: Y dar la oportunidad a los grupos municipales de que lancen un mensaje claro a la ciudadanía de respeto a las normas de convivencia.
28: Díaz ha criticat que el portaveu de Vox, lluny de demanar-li disculpes, s'ha refermat en les seues paraules en una tertúlia radiofònica. Qui sí li ha donat mostres de suport ha sigut l'alcalde d'Elx, Pablo Ruz, però la portaveu de Compromís li exigeix una condemna més contundent al que considera un atac a la convivència democràtica dins de l'Ajuntament.
0: I el jutjat de Catarroja, on es fa la instrucció de la gestió de la Dana, avui declaraven dos treballadors de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer. Els dies posteriors de la barrancada s'encarregaven de fer informes sobre els danys. Santi Hernández.
1: Els dos agents mediambientals de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer s'han desvinculat de la gestió de l'emergència. Han dit que eixa no era la seva faena. Han declarat que ells no formen part de l'emergència, han dit a la jutgessa. Han dit que la seva funció era informar els dies posteriors a la Dana de com quedaven els barrancs amb informes. Tot i això, han reconegut que aquest dia no van fer tasques administratives. Van vigilar els barrancs i, en veure l'alarmant situació dels barrancs, van aportar vídeos a un grup de WhatsApp de la Confederació on podia veure com anaven descarregats aquests barrancs. Aquests vídeos s'han incorporat avui a la causa, sobretot de la zona de Llombai.
0: A Pilar de l'Horadada, la Guàrdia Civil ha detingut un home per l'assassinat d'una amiga a cols durant una discussió. L'acusat va tractar de fer passar l'incident com un atropellament mortal. Pere Conca.
5: El detingut, de 53 anys, va contactar amb la Guàrdia Civil i va informar de la troballa del cos sense vida d'un conegut. Escoltem Marina González, portaveu de la Guàrdia Civil d'Alacant.
12: Un supuesto testigo ha encontrado el cadáver de una persona arrojado bajo la AP7 cerca de una tubería de grandes dimensiones de tipo desagüe y es el cadáver de un amigo, de un conocido suyo.
5: Avança la investigació i l'autòpsia determina que la víctima va morir a colps. L'home confessa aleshores que després d'una discussió hi va haver un enfrontament.
12: El fallecido, según explica el autor, era problemático y ha pedido quedarse a vivir en la vivienda en la que este vive de una forma bastante precaria con otro compañero. Entran en una discusión en la que presuntamente la víctima le amenazó con una navaja y como respuesta él se defiende con un palo, le da varios golpes y finalmente acaba con la vida.
5: Els agents van detindre l'autor quan tractava de fugir.
0: I primera jornada de l'anomenat crim de les Moreres, el Ministeri Fiscal demana 20 anys per a l'acusat d'assassinar amb dos ganivetades un home que passava per este pont de València. Àngel Hernández.
19: En esta primera jornada, un testimoni ocular ha explicat el que va veure aquella vesprada de juliol de 2024. Assegura haver vist com l'acusat va assestar la segona de les dos ganivetades i a continuació va fugir del lloc dels fets. Diu que ho va fer tranquil·lament. Entre les proves que s'aportaran en este juí hi ha una camiseta amb sang de la víctima i ADN de l'acusat. L'estratègia de la defensa és argumentar una suposada salut mental fràgil per part de l'acusat, tot i que un informe forense diu que sabia perfectament el que es feia. El Ministeri Fiscal demana 20 anys de presó per assassinat. L'acusació particular fins a 22. Demà continua el juí a la Ciutat de la Justícia de València.
0: D'un fil penja la continuïtat de Kirk Starmer al capdavant del govern del Regne Unit. El laborista es resistís a dimitir, tot i que la llau de peticions augmenta. Marian Company.
19: El Ministeri Fiscal demana 20 anys de presó per assassinat. L'acusació particular fins a 22. Demà continua el juí a la Ciutat de la Justícia de València.
0: D'un fil penja la continuïtat de Kirk Starmer.

0: Tanque, segons conta la BBC, els diputats laboristes contraris a la seva continuïtat com a líders del partit i, per tant, del govern, serien més del 20% necessari per forçar unes primàries, i això sense contar les dimissions d'assessors i secretaris d'Estat, de moment dos, que s'han fet públiques. La situació és delicada. Es produeix perquè part del laborisme considera que Starmer no és bon líder, i més per contrarrestar a l'ultranacionalista Farage, el gran guanyador de les eleccions locals de diumenge passat, i tot la vespre de que el rei Carles III comparega davant el Parlament per defendre el pla anual d'un govern que potser no durarà.
1: Mentrestant, l'Iran advertís que manté el dit en el gallet per si torna a ser atacat pels Estats Units. En la resposta de Trump, que ha qualificat d'estúpida la contraoferta de Teheran, assegura que l'alto el foc agonitza en la unitat de cures intensives. I l'altre conflicte, el d'Ucraïna, ja ha acabat l'alto el foc dels tres dies acordats amb Rússia en la mediació dels Estats Units. Per tant, el Kremlin confirma que ha reprès els atacs i ha causat ja desenes de baixes ucraïneses. Acabem ja, són les 3 i mitja de la vesprada. Recorden que a les 4 actualitzem la informació. Nosaltres tornem demà, més i millor. Adeu.
2: Som a punt.
3: Sostenibilitat ve del llatí sostenere i significa sostindre. Sostindre és cuidar. Els que ens visiten treballen o donen treball. Els que fan comunitat i els que creuen en un model de turisme socialment sostenible. Turisme, Comunitat Valenciana. El turisme que sosté. Finançat per la Unió Europea, Next Generation, Pla de Recuperació, Generalitat Valenciana, Govern d'Espanya.
4: La jornada intersemanal de primera divisió es juga al punt a punt. Este dimarts, des de les 6 i mitja, Celta Llevant i Betis Elx. Dimecres, també des de les 6 i mitja, Villarreal-Sevilla. I dijous, des de les 6, València-Rayo Vallecano. Tots els partits en directe, com sempre, en el Punt a Punt de Punt Ràdio.
5: Vols que la teua marca arribi més lluny? En A Punt Ràdio fem que la publicitat connecte de tu a tu amb milers d'oients cada dia. Tenim les ferramentes perquè el teu missatge destaque. Anuncis en les pauses dels teus programes preferits i mencions fetes pels nostres presentadors que connecten la teua marca amb el teu públic de manera directa, pròxima i efectiva. Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per aconseguir la màxima eficàcia al millor preu. Anuncia't en A Punt Ràdio. Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es. A Punt, publicitat pròxima, directa i eficaç. Perquè sí, parlem de tu a tu.
2: Som la veu de tots. Som A Punt.
6: Hola, com estan? 2 minuts passen de les 3 i mitja, així que ja és moment de que parlem d'economia.

0: Bolsa Cadena de Valor. Tota l'actualitat econòmica amb Javi González.
1: Molt bona vesprada, benvinguts a aquest espai econòmic de Punt Ràdio d'avui. És dimarts, és 12 de maig i en este punt arranca Cadena de Valor i també la programació vespertina de la ràdio pública valenciana. Perquè fa al programa d'avui pararem atenció a aquesta decisió del Tribunal Suprem de rebutjar que aquells interins que encadenen contractes temporals en l'administració pública passen a ser treballadors fixos. Argumenta que fer fixos a empleats públics que encadenen contractes temporals sense aprovar una oposició seria vulnerar la Constitució. Això pel que fa al món laboral. Però avui també parlarem de consum. Tot i la pujada de preus generalitzada i la inflació, l'aperitiu s'ha consolidat com un hàbit entre el 70% dels consumidors, mentre que el 83% dels treballadors des de Xuna algun dia a la setmana en un bar quan va a treballar. I el que crida l'atenció és que el 76% de la població assegura eixir igual o més que l'any passat. Això són bones notícies per al dinamisme de l'economia, però les formes d'oci estan canviant. Quins grups de població estan provocant este canvi? Quins són els productes o les experiències que més es demanen avui en dia? De seguida ho veurem. A més, el que també canvia és el sector immobiliari. En els últims mesos, el nombre de vivendes dedicades a lloguer de llarga durada ha caigut, especialment en les zones tensionades. No obstant això, el que ha augmentat de forma considerable és el lloguer de curta durada. A què es deu això? Quins factors estan influint en que es doni este canvi? Ho analitzarem també en el programa, que a més, com cada dia, repassarem la resta d'actualitat econòmica del món.
0: Economia, actualitat, finances, en Cadena de Valor.

0: Comencem programa i com cada dia m'acompanya Arturo Rico. Com estàs, Arturo?
1: Hola, Javi, molt bona vesprada. Si estem un dia més i obrim el programa d'avui parlant d'eixa decisió del Tribunal Suprem respecte a aquests contractes temporals en el sector públic.
0: El Tribunal Suprem ha dictaminat que l'abús de contractes temporals en el sector públic no atorga automàticament que un treballador siga fixe. Per a ser un funcionari, el treballador ha d'haver superat prèviament una oposició, encara que no obtinguera plaça en el seu moment, garantint així que es respecten els principis d'igualtat i mèrit. Arturo.
1: Per als qui encadenen contractes temporals sense haver aprovat un examen oficial, la solució no serà la plaça fixa, sinó el cobrament d'un any indemnització econòmica. L'alt tribunal busca amb això complir amb la normativa europea sense saltar-se la Constitució espanyola, que exigeix una prova selectiva per a evitar que s'accedisca a l'ocupació pública a dit o per antiguitat.
0: Hem de tindre en compte que esta notícia, esta decisió, afecta a milers de treballadors interins i redefinís l'accés a l'administració. La seva importància radica en el fet de que es protegís així el dret de qualsevol ciutadà a competir per una ocupació pública en igualtat de condicions, evitant que el frau en la contractació temporal es convertisca en una via secundària per obtindre un lloc per a tota la vida.
1: I canviem de tema, parlem ara de consum privat. Ja sabeu que és fonamental per al PIB d'Espanya en tots els sectors, però nunca serveix com a termòmetre de l'economia de les famílies i consumidors és el de la restauració. I atenció a la xifra, perquè el 70% de la població ixa a fer-se un aperitiu el cap de setmana. Un estudi revela que la societat el que busca cada vegada més són noves ocasions per a consumir en bars i en restaurants.
0: En concret, també pren força el consum d'eixir a prendre unes copes o unes tapes o anar a locals de baix de vesprada, el conegut popularment com a tardeo. Això demostra que el consum diurn guanya pes respecte al nocturn, però el que és més important és que, malgrat l'encariment de preus i el repunt de la inflació en els últims mesos, la població admet eixir amb la mateixa freqüència ja que fa un any als bars i restaurants.
1: Així és, Javi, són xifres que es desprenen del baròmetre de moments de consum i que analitzem ara amb Francisco Rodríguez de la Unió de Consumidors. Francisco, molt bona vesprada.
2: Hola, molt bona vesprada.
0: Francisco, com s'explica a nivell de consum, a nivell econòmic, que amb l'augment de preus el 76% dels joves afirma que manté o fins i tot augmenta la seva freqüència d'eixides a bars i restaurants?
2: Pues posiblement perquè comença ja a ser una tradició en tota la gent jove i no tan jove el poder eixir i tindre uns moments d'oci i de descans també de la situació laboral, la situació acadèmica o formativa que puguem tindre. A més hem de tenir en compte que sí que és de veres que hem tingut una inflació, però que no s'ha repercutit i s'ha pujat de preus en tots els sectors. I hem de tenir també en compte que no és les mateixes despeses que podem tindre en un oci d'un viatge, per exemple, que sí que pot estar més afectat per l'increment del combustible o per la pujada de preus, que el poder eixir a prendre algun aliment, alguna beguda, per a l'esprada, pel matí o a migdia.
0: I en aquest sentit, Francisco, quin impacte creus que té en el sector de l'hostaleria esta transició del consum nocturn cap a la franja més de la vesprada, en termes sobretot de rendibilitat i ocupació?
2: Sí que és de veres que estos hàbits de consum que estan canviant un poc de l'oci nocturn, que també és de veres que és important i que tenim una comunitat autònoma molt important en què l'oci és un sector fonamental també per a totes les persones i per a tota la indústria de la felicitat, com es defineix també el sector, és de veres que s'està traslladant tot i aquest oci nocturn a altres horaris per a intentar també d'una forma ampliar tota la gent que pot aprofitar aquests nous horaris o aquests nous hàbits de costums, perquè ja la gent també va canviant un poc el seu horari nocturn per un horari un poc més diurn a l'hora de disfrutar aquest oci que podem trobar ara mateix al sector.
0: Com estem veient, el factor del preu és important, però no decisiu en les decisions que es prenen avui en dia. Fins a quin punt la necessitat de reduir eixa fatiga o eixa haver de decidir està impulsant el mercat dels plats ja preparat o del delivery per damunt del factor del preu?
2: Sí que és de veres que amb la inflació i l'increment de preu, i també sobretot per el canvi d'hàbits de costum, també per la velocitat que actualment tenim a la societat, en què tot es necessita molt prompte, molt ràpid. Cada volta tenim més temps per a fer la compra, per a cuinar, per a intentar estar més tranquils, i, evidentment, este sector del mercat de l'alimentació, que ens porten el menjar a casa, que podem elegir o poder demanar o adquirir un menjar més ràpid ja cuinat, sí que ha incrementat un poc les despeses de les famílies a l'hora de cuinar menys, aprofitar més el temps i utilitzar aquest producte ja preparat, que s'exté ara mateix de l'habitual, que era alguns dinars especials o sopars especials al cap de setmana, i ara se va veient que se va incorporant també altres horaris, altres dies, en la qual cosa sí que estem veient que s'està modificant un poc el hàbit de consum habitual, i s'està fent ja com una tradició davant de qualsevol situació complicada que puguem tindre, tindre aquesta possibilitat d'adquirir aquest producte ja cuinat.
0: Com estem parlant amb Francisco Rodríguez de la Unió de Consumidors, nous hàbits de consum, canvis tal vegada estructurals que s'estan provocant ja en el negoci de l'hostaleria. Francisco Rodríguez, gràcies per atendre'ns.
2: Moltes gràcies a vosaltres, com sempre.
0: Una abraçada, bona vesprada, adeu.
2: Bona vesprada.
1: I canviem de tema. Parlem ara d'un problema que de segur han patit. Els tallers de cotxes estan saturats. El sector del motor en províncies com València travessa una crisi de personal qualificat que està demorant les altes i està demorant obrir per als clients. Falten tècnics que dominen la informàtica i falten tècnics que dominen l'electrònica, la qual cosa està provocant llistes d'espera de fins a un mes per a avaries més complexes.
0: El problema principalment radica en el fet de que el perfil del mecànic tradicional ha quedat arrere. Ara els tallers necessiten experts en programació que siguin també capaços de diagnosticar sistemes digitals avançats. Al no haver-hi suficients professionals, els negocis estan optant per formar els seus propis empleats des de la base, un procés que òbviament no va al mateix ritme, que encareix també la mà d'obra especialitzada un 20% respecte a la mecànica convencional.
1: I davant d'este coll de botella, el sector reclama ajudes urgents per a la transició tecnològica. No sols es demana incentivar la compra de vehicles elèctrics, sinó també subvencionar la maquinària dels tallers i la renovació d'un parc automobilístic molt envellit. És un canvi d'era on la seguretat i la tecnologia dicten el ritme de les nostres reparacions.
0: Moment ara de parar atenció a l'actualitat internacional que ens apropa Mar Hernández.
3: La major planta gasista dels Emirats Àrabs Units no estarà 100% operativa fins a 2027, després dels atacs de l'Iran. De moment, s'ha restablert el 60% de la capacitat de processament i s'està treballant per aconseguir el 80% per a finals d'enguany. D'esta manera, es pot preveure que el preu dels combustibles seguiran a l'alça en els pròxims mesos, independentment de quan finalitzi el conflicte. La intel·ligència artificial ja concentra més del 60% de la inversió en capital de risc a tot el món. Si en 2022 el 30% dels fons de capital de risc anava destinat a esta tecnologia, a la fi de l'any passat esta xifra s'havia duplicat i ja representa el 61% del total. Espanya és el cinquè destí a nivell europeu d'esta mena d'inversió. Trade Republic mou fitxa per a guanyar pes enfront d'altres neobancs. L'entitat d'origen alemany ha anunciat que puja del 2% al 3,04% TAE el seu compte remunerat, trenca amb la que ha sigut la seva dinàmica habitual fins ara, que consistia a pagar exactament el mateix que el Banc Central Europeu. Els tipus d'interès se situen actualment a Europa en el 2%, però este banc es desmarca i intenta traure nou capital, oferint eixe 3,04% només a nous clients.
4: L'Espai Econòmic d'Apunt Ràdio, amb Javi González.
0: Tornem de nou a la nostra economia i ara parlem de vivenda. A la falta d'oferta, tant per a comprar com per a llogar, ara hem de sumar el creixement destacat en els últims mesos de les vivendes destinades al lloguer temporal. Este tipus de lloguer es dedica a períodes més curts i no va destinat al turisme.
1: Així és, Javi. A més, a esta situació hem de sumar la caiguda del nombre de vivendes que hi ha disponible per a lloguer de llarga durada en les grans capitals i en les zones tensionades. Este és un tema que analitza la redactora del periòdic El Economista .es, Celia López. Buenas tardes, Celia.
5: Hola, buenas tardes.
0: Celia, ¿qué está pasando con el alquiler temporal? ¿A qué se debe este boom?
5: Bueno, pues es un poco difícil de saber porque al final esto se enmarca dentro de varias modalidades que hay para hacer alquileres. Uh-huh. Pero bueno, por lo que dicen los expertos o lo que se puede deducir un poco es que puede que esté habiendo un trasvase de alquiler temporal, de alquiler permanente, del que para entendernos todo el mundo utilizamos, sí, pues para cuando queremos vivir durante una larga temporada. A alquileres de temporada que están pensados para personas que van a pasar un tiempo corto en una ciudad, ya sea por tema de estudios o de trabajo, y que buscan una cosa temporal para una cuestión de meses.
0: Uh-huh. Es importante también, Celia, matizar que esto no es alquiler vacacional, sino que, como estás comentando, va más enfocado a perfiles como los estudiantes, trabajadores que van a temporadas. Recuerdo a principio de temporada hablar sobre este tema con la Asociación de Empresas Inmobiliarias en la Comunidad Valenciana y nos decían que tampoco había en exceso en aquel momento, te estoy hablando de septiembre. Claro, ¿hay cifras de cuánto ha crecido especialmente en zonas como la Comunidad Valenciana en los últimos meses?
5: Sí. Hay cifras de la Comunidad Valenciana, tenemos cifras de toda España según el informe que ha presentado hoy Idealista. Y es verdad que dentro del porcentaje de alquiler total no representan grandes porcentajes todavía ese tipo de viviendas. Uh-huh. Lo que pasa es que sí que es verdad que lo que llama la atención, revisando el informe, es que tanto en la provincia de Alicante como Valencia y Castellón, bueno, las ciudades de Alicante, sí, Valencia y Castellón, está creciendo de manera significativa. En Alicante un 41%, en Valencia un 29% y en Castellón, por ejemplo, un 23%. Lo que pasa es que sí que es verdad que luego cuando te vas a mirar el total, pues no representa más de, en el caso de Alicante es un 5%, en el caso de Valencia creo que es un 3% del total y en el caso de Castellón es un 3% también. O sea, dentro del total aún es bajo, pero sí que llama la atención que se esté incrementando el tipo de viviendas que hacen uso de esta modalidad y no de una modalidad de como la que conocemos de un alquiler a 5 años o a 7 años si es una empresa la que lo alquila.
0: Claro, al final podemos estar hablando de una tendencia que se viene dando en los últimos meses, que a ver cómo evoluciona, pero en paralelo se registra también un descenso del número de viviendas destinadas a ese alquiler tradicional o de larga duración. ¿Esto va de la mano?
5: Sí, eso es. O sea, que todavía no representa esa gran cantidad. O sea, que es verdad que está creciendo, que es una nueva tendencia que llama la atención, pero bueno, hay que remarcar que sigue siendo todavía una cifra baja.
0: Uh-huh. Y Celia, ¿a qué se debe que, bueno, también según el informe existe un contraste territorial muy fuerte, a qué se debe que en capitales como por ejemplo Lugo o Cáceres la oferta de alquiler permanente haya crecido más de un 25%, mientras que en otras ciudades se desploma?
5: Sí, bueno, esto tiene que ver también, hay que poner un poco los números en perspectiva, esto tiene que ver con que son mercados muy pequeños, entonces cualquier variación que haya de los pisos, luego son unos porcentajes que pueden llamar la atención. Entonces, eso, hay que tener en cuenta que a lo mejor simplemente ha habido algún tipo de movimiento en este primer trimestre que ha llevado a que esos porcentajes sean muy altos y veamos eso como un aumento de oferta que luego en unidades puede ser menor. Pero lo que sí que es verdad y lo que sí que es interesante, que lo recalcaba también Idealista en el informe, es que en este tipo de mercados, como comentábamos, Lugo, este tipo de capitales, Cáceres, por ejemplo, también son casos significativos, estamos viendo que el alquiler temporal prácticamente no existía y ahora sí que se empieza a ver. Es verdad que tienen porcentajes muy altos, pero bueno, es porque antes no había nada de alquiler temporal. Uh-huh. Y ahora empieza a haber algún tipo de vivienda o algunas viviendas que ya se acogen a este régimen. Lo cual es sorprendente porque son mercados muy chiquititos en los que pues es extraño que haya este tipo de alquileres y es lo que llama la atención también un poco del informe.
0: Uh-huh. Una tendencia, como comentábamos, que empieza a notarse especialmente en ciertas ciudades que poco a poco va cogiendo fuerza también aquí en la Comunidad Valenciana. Celia López, muchas gracias por atendernos.
5: Muchísimas gracias.
0: Buenas tardes.
5: Hasta luego.
0: Adiós.

0: I continuem, perquè un estudi sobre l'impacte econòmic del turisme a la Comunitat Valenciana conclou que els ingressos fiscals generats pel sector podrien cobrir completament el cost del sistema sanitari valencià. L'anàlisi destaca el pes estratègic del turisme en l'economia autonòmica i la seva capacitat per aportar recursos a través d'impostos i d'activitat econòmica associada.
1: L'informe en este cas posa en relleu que l'activitat turística no només impulsa l'ocupació i el consum, sinó que també genera una important recaptació tributària per a les administracions públiques. La Generalitat considera clau reforçar un model turístic sostenible i competitiu que continuï aportant valor afegit a l'economia valenciana.
0: A més, Turisme Comunitat Valenciana manté diverses línies d'ajudes i programes per impulsar la competitivitat del sector durant tot aquest any, el 2026, amb una dotació de fins a 4 milions d'euros. Les iniciatives busquen fomentar la promoció turística, la sostenibilitat i desestacionalitzar el turisme per consolidar-lo com un dels grans motors econòmics d'ací, de la Comunitat Valenciana. I tanquem avui parlant del camp. La Unió Llauradora denuncia un augment de les deteccions de cítrics procedents d'Egipte amb matèries actives prohibides a la Unió Europea. Segons el Sistema Europeu d'Alertes Alimentàries, Egipte va registrar 81 rebutjos en l'any 2025, mentre els controls sobre les taronges egípcies s'han reduït del 20% al 10%.
1: En este cas, l'organització agrària critica que Brussel·les rebaixi les inspeccions malgrat que continuen apareixent productes amb pesticides no autoritzats o amb residus per damunt dels límits legals. La Unió reclama aplicar clàusules espill i exigir també als productors els productes importats els mateixos estàndards fitosanitaris que els agricultors europeus.
0: I davant d'aquesta situació, la Unió proposa elevar fins al 50% els controls físics i d'identitat als productes arribats des d'Egipte i des de Turquia. També planteja suspendre les importacions si les alertes alimentàries augmenten un 5% durant un període de 12 mesos.
2: Demà serà notícia.
1: I abans de tancar aquest espai econòmic i empresarial, hem de traure l'agenda i veure què és el que ens té preparada esta setmana. Pere Ferrer, com estàs? Bona vesprada.
3: Bona vesprada, companys.
1: Hola,
3: doncs,
1: Pere.
3: Abans de mirar... Hola, Arturo, també. Abans de mirar el dia de demà, per exemple, esta vesprada, vist l'agenda de la Moncloa i el ministre d'Indústria, Jordi Hereu, manté una reunió amb l'Associació Espanyola d'Empreses i Components del Calcer, on podem dir que la Comunitat Valenciana manté un pes considerable.
1: I tant que sí, i que és fonamental així en la comunitat, exacte.
3: Aixina, sobretot en la part d'Alacant, i que siga per molts anys.
1: Exacte.
3: I si parlem de demà 13 de maig, una xicoteta curiositat. Demà és el Dia Mundial de l'Entrenador de Futbol. I això va ser una data que es fica en honor a Ferguson, que va ser el míster del Manchester United,
1: sí,
3: que té el rècord d'aguantar la banqueta 27 anys.
1: Home, el Fer en Sir, no? Li donaren un títol nobiliari, fins i tot.
3: Sí, és Sir, no recordo el nom, però sí, Ferguson, sí.
1: Correcte.
3: No, ho vinc a dir perquè resulta que avui per avui podríem dir que és una ocupació quasi de les que parlem de, en les que n'hi ha molta rotació o temporal, no?
1: Sí.
3: Si mirem un poquet el que són les principals divisions, primera o segona, he revisat que una mitjana d'una dotzena d'entrenadors han entrat o han caigut o han perdut el seu treball. Aleshores, que quasi és una professió de risc.
1: La veritat que sí, no ho havia pensat, però és així, eh? Tot seguís en l'exemple de Sir Alex Ferguson, però molt poca gent l'ha aconseguit.
3: Exacte. Sí, de veres. Sí. Bueno, si mirem ja en pla seriós, demà, per exemple, tenim un acte així a València interessant, és la presentació de l'Associació Nacional per a la innovació i industrialització en la construcció. Quan s'està parlant d'aquesta urgència que n'hi ha d'habitatge, de demanda de vivenda, i sempre hem escoltat que la construcció industrialitzada pot ser una solució. Doncs demà els interessats, demà dimecres, a partir de les 6 de la vesprada, i en un acte també en el que estarà present la vicepresidenta primera i consellera de vivenda, Susana Camarero. si repassem ja en clau global, tindrem, per exemple, el PIB, el Producte Interior Brut trimestral a l'eurozona, i també coneixerem el que és l'equivalent de la EPA, però també en clau europea, a l'eurozona. O sigui, mm-hmm. Veurem també un poquet com està l'estat de l'ocupació o la mitjana d'ocupació a tota la Unió Europea. Uh-huh. Per exemple, als Estats Units es donaran a conèixer l'índex de preus al productor, que també serveix un poquet per a prendre el pols de com va l'economia interna. I coneixerem també l'informe sobre les reserves de cru que té el mateix país, els Estats Units. Jo crec que això serà interessant per a saber un poquet com va aquesta tancada d'aixeta de lo que pugui ser el petroli i el combustible a nivell internacional.
1: Sí, correcte.
3: No?
1: Sí, sí, a veure també com reaccionen els mercats a tot això que ens estàs comentant.
3: Sí, de moment no reaccionen.
1: No, clar.
3: No reaccionen com toca. I coneixerem, per últim, les expectatives també inflacionàries que donarà a conèixer el Banc de la Reserva, en este cas de Nova Zelanda. Pel que dies de com reaccionen borses o el preu del cru, pues, uh-huh. El preu del cru està en $107, un creixement des del dia d'ahir d'un 3,30%, i la borsa no arriba a tocar esos 18.000 punts. L'acabe de vore i estava en 17.660, perdent un puntet, però bueno, veurem si arriben bones notícies i deixem de mirar tant el roig i comencem a veure el verd.
1: No? Ojalà que siga així. En fi, Pere Ferrer, demà parlem. Moltes gràcies. Bona vesprada.
3: A vosaltres.
1: Adéu,
3: companys. Adéu.
1: I ja tenim així a l'estudi, un dia més, a Ximo Rovira, que ens té preparat el menú del dia de la vesprada de punt, que comença d'ací no res. Com estàs,
4: Ximo? Què tal, Javi, amics? Molt bé. Encantat de la vida de contar-vos què és el que farem a partir de les 4 de la vesprada. Molta il·lusió, com cada dia, en este dimarts assolejat, no en tot el territori valencià, perquè en les comarques del nord, en la província de Castelló, tenim ruixats i tempestes. Vos actualitzarem l'horatge que a partir de dijous sembla que ve núvol i plovent de manera generalitzada. En el dia a dia vos contarem un fet recent, ens el conta Juan Nieto, un incendi a la Vall d'Alba, un incendi en una fàbrica d'armeles, que ha tingut moments perillosos. De moment la cosa sembla que està prou controlada. Més coses. Jo no sé, clar, vosaltres, el personal jove, és el món millennial, tot això. No, és que ha canviat molt la cosa. El cuento de l'abuelo Cebolleta. Quan jo era nano, o jove, en els 80... Sí. No hi havia gimnasos. O sigui,
1: n'hi
4: havia gimnasos, la gent que anava al gimnàs era gent que era atleta, era esportista, o els pocs que n'hi havia que volien posar-se supermatats, no? I un poc la idea de dir, oh, és que este tema i tal, i que si anabolitzants i tot això. Bueno, però és que resulta que la ciència des de fa ja uns anys i de manera sostinguda i consistent conta que explica que l'entrenament de força és la millor decisió de salut que podem fer, no només per avui, sinó sembrant per a demà. I que el múscul, fer créixer el múscul en entrenament de força, en fi, moderadament, sí, i cada un conforme puga, resulta que és un òrgan endocrí. Això significa que, igual que el fetge, per exemple, és un òrgan que regula les nostres hormones. És qualitat de vida. Això significa prevenció de malalties cròniques, salut mental, a banda, per descomptat, de cardiovascular, i una meravella, també, per a la longevitat. Jo, quan vaig entrar ja en la...
1: És que la gent
4: llarga,
1: ara en la ràdio ja no te podem moure, però les coses consiguen estar en forma, Ximo Rovira.
4: Anem aguantant.
1: No siguis modest, estar en forma.
4: Hi ha una cosa que és fonamental, i és allò que et diuen adherència, que és el que és fer-ho cada dia. Si tu fas cada dia, que sé jo quina cosa, en un any tocaràs millor el violí, per exemple, o qualsevol cosa. El tema és tindre clar per què ho fas, quins són els beneficis que tens, i crec que l'entrenament de força ara mateix ha estat generalitzat. Hi ha moltíssims gimnasos on en tant s'escapa alguna dada i alguna bretxa digital. Però vaig estar molt bé. El doctor Aldo, que és il·licità a la Cantella, és l'entrenador d'un campió del món, de Topuria, el boxador Topuria, ens contarà algun dels secrets d'aquest elixir de la vida, que és l'entrenament de força. I parlant de cuidar-nos, Clara Llorenç, la nostra nutricionista, havia dir-nos si teniu astènia primavera, allò que estem cansats...
1: Això a Arturo li passa.
4: Debilitat, certa somnolència...
1: Sí, sí, és.
4: ànim baix...
0: Estaré atent.
4: Sí?
1: Sí, sí.
4: És a dir, que t'atent perquè a través de la dieta, de les coses de menjar, podries millorar el teu estat d'ànim. Pues, sinó que...
0: A veure la llibreta.
4: Vinga,
0: llibreta arriba. I boli.
4: Vinga.
1: A partir gràcies,
4: de les 5 i mitja, bé, Clara. Gràcies.
1: De seguida t'escoltem i nosaltres acabem així, però tornarem demà.
0: Així és, Javi. Demà, com sempre, estarem així. A les 3 i mitja, la vesprada.
1: Fins demà. Adéu.
0: Adéu, bona vesprada. Adéu.

0: Són les 4.
1: A punt. Notícies.
0: Segona jornada de la vaga indefinida protagonitzada per milers i milers de professors de l'ensenyament públic no universitari en demanda d'un increment salarial i millores laborals. Una segona jornada que, segons la Conselleria d'Educació, ha tingut fins la una de la vesprada un seguiment del 32%, un percentatge que els sindicats eleven al 75%. Alejandro Molés.
2: Sí, i si ahir va haver-hi manifestacions massives a València, Alacant, Castelló i Elx, avui ha sigut un matí ple de marxes informatives en nombrosos municipis de la Comunitat Valenciana, i per a aquesta vesprada ja convocats diferents tancaments en els centres educatius. Mentrestant, tant la Conselleria d'Educació com els sindicats demanen a l'altra part que tornen a la mesa de negociació.
0: I reaccions en l'àmbit polític a esta vaga indefinida del professorat. Xavier García del Valle.
3: Tant socialistes com Compromís exigeixen al president de la Generalitat, Juan Fran Pérez Llorca, que s'implique personalment en la negociació amb els sindicats per arribar a un acord que posi fi a la protesta. Escoltem la crítica del síndic del PSPB a les Corts, José Muñoz.
4: Está dando a entender que a los profesores no les interesa para nada las consecuencias que tenga la huelga educativa. Y esto es una falta de respeto. Por eso exigimos que, antes de todo, al presidente de la Generalitat, que pida perdón a los profesores, a las profesoras, al conjunto de la comunidad educativa, que lo respete y que se siente él a negociar de buena fe para intentar alcanzar un acuerdo.
3: Per la seva part, el síndic del PP, Nando Pastora, ha reiterat la voluntat de la Conselleria d'Educació al diàleg i s'ha referit tant a la demanda del professorat de més salaris com als pròxims exàmens que haurà de fer l'alumnat de segon de batxillerat per entrar en la universitat.
5: El derecho a cobrar más por parte del profesorado es legítimo y no lo dudo. Probablemente durante 8 años del Botánic también lo era, aunque no lo parecía. Pero el derecho de los estudiantes a hacer en las mejores condiciones posibles el examen más difícil de su vida al que se van a enfrentar, creo que aparte de legítimo, es sagrado y es intocable.
0: El Consell de Ministres ha aprovat una reforma del finançament del copagament farmacèutic per a fer-lo més proporcional als ingressos. Rubén Dempere.
6: I per això ha introduït 4 nous trams d'aportació i topalls mensuals o límits per a beneficiar a les rendes baixes i mitjanes i incrementar el pagament de medicaments a les rendes més altes. Així ho detalla la ministra de Sanitat, Mònica García.
7: Y esta ley protege especialmente a aquellos pacientes crónicos que tienen rentas, que son activos, pero que tienen rentas bajas o medias. Y adapta el copago a la realidad económica que viven hoy muchas familias. Yo sabía pacientes que no podían pagarse la medicación, eran aquellos activos que tenían rentas bajas. Teníamos un sistema que penalizaba especialmente a muchos trabajadores con algunas enfermedades que necesitaban tratamientos crónicos o tratamientos prolongados. Y por eso hemos hecho esta nueva regulación.
6: A més, el Consell de Ministres ha aprovat la Llei d'Integritat del Sistema Nacional de Salut, pensada per a blindar la gestió pública de la sanitat. La futura llei, que encara ha d'aprovar-se al Congrés, derogaria l'actual, que va obrir la porta perquè grups com ara Quirón o Rivera Salut pogueren gestionar hospitals públics. A més, el text definitiu pretén la reversió dels models de gestió privatitzada de centres públics. Seria el cas de l'Hospital d'Elx-Vinalopó, l'únic hospital públic gestionat per una empresa privada. De tota manera, la futura llei, tot i que prioritza la gestió pública dels servicis sanitaris, deixa la porta oberta a la gestió privada en casos molt excepcionals i amb unes raons que hauran d'estar objectivament motivades i acreditades per tal que la gestió siga sostenible i eficient. Escoltem la portaveu del govern, Elma Saiz.
8: El objetivo es priorizar la gestión pública directa y limitar la externalización en materia sanitaria. Dicho de otra forma, la norma blinda la sanidad pública exigiendo evaluaciones estrictas para cualquier colaboración privada y garantizando la equidad y la calidad en todos los centros.
0: I l'Organització Mundial de la Salut ha actualitzat avui les dades sobre els efectes de l'antivirus en les persones que viatjaven a bord del creuer afectat i parla ja d'11 positius, entre ells un dels espanyols que es troben aïllats en un hospital militar de Madrid. Esta vesprada, una segona PCR li ha confirmat que efectivament està infectat del virus. L'home presenta alguns dels símptomes, com ara febre.
3: I pel que fa a la dona ingressada a Alacant des de divendres, que ha donat negatiu en dos PCRs, Sanitat ja ha enviat la tercera mostra per analitzar-la i s'espera que els resultats es coneguin esta mateixa vesprada. I sobre el període de quarantena, el director general de l'OMS, Tedros Adhanom, ha dit avui en la roda de premsa conjunta que ha fet amb Pedro Sánchez que seria recomanable ampliar-lo, és a dir, que comencen a comptar els 42 dies establits des del dia que desembarcaren, des de diumenge, i no des del 6 de maig. És el mateix que opinen fons expertes consultades per Apunt, perquè consideren que és un període més garantista. Patricia Guillem és especialista en medicina preventiva de la Universitat de València.
9: Yo considero personalmente que se tendría que establecer desde el domingo, desde el día que se produjo el desembarco. Vale la pena pecar de prudencia y extender la cuarentena que no intentar devolver esa posibilidad de contacto social y de movilidad a los posibles portadores para asegurarnos que verdaderamente se termina con el brote.
3: Per la seva part, el president del govern, Pedro Sánchez, ha defensat la decisió d'acceptar el creuer infectat per a protegir els 14 espanyols i per ajudar, ha dit, a la resta de les 150 persones evacuades.
10: Era nuestra responsabilidad legal. En segundo lugar, porque es nuestra obligación moral. Y finalmente, porque quisimos mostrarle al mundo que nuestro país, que España, es una sociedad comprometida con la salud global, con el derecho internacional.
0: I en tribunals, el Suprem tanca la porta a fer fixos els empleats públics que encadenen contractes temporals sense aprovar una oposició.
2: El tribunal argumenta que accedir a un lloc públic permanent sense passar per un procés selectiu vulnera la Constitució. Això sí, considera que els interins que hagin aprovat una oposició sense plaça sí que podran convertir-se en fixe, sempre que posteriorment encadenen contractes temporals.
0: I en successos a Barcelona, l'explosió d'una bombona de gas butà ha provocat 8 ferits, 2 d'ells de gravetat.
2: Ha passat en un edifici d'habitatges al barri de Poblenou, on els bombers continuen al lloc de l'explosió després de desallotjar la zona.
0: I a casa nostra, a la Vall d'Alba, a la Plana Alta, un altre incendi crema des de fa poc més d'una hora una nau de tractament d'ametlles.
2: I allí treballen en l'extinció del foc un total de 4 dotacions de bombers del Consorci Provincial de Castelló.
0: Seguirem atents a l'evolució d'aquest incendi a eixa empresa, a eixa nau, a la Vall d'Alba. Pel que fa a l'oratge, l'Agència Estatal de Meteorologia, EMET, avisa que per a esta vesprada hi haurà tronades i precipitacions al nord de Castelló. Davant d'esta situació s'han programat vols de vigilància aèria de manera preventiva dins del pla contra incendis forestals. I en els esports parlem de pilota. Este matí ha sigut la presentació de l'individual d'escala i corda i raspall masculí i femení.
6: Es tracta de la competició per excel·lència de la pilota en què Marc de Montserrat, Tonet Quart del Genovès i Victòria de València són els vigents campions. Divendres s'encetaran els quarts de final de les dues modalitats amb els millors pilotaris i pilotàries del moment que lluitaran per aconseguir anar de roig durant tota la temporada. Escoltem els vigents campions del Mahama.
11: Cada any crec que tots els jugadors crec que estan més preparats, crec que tots els jugadors en aquest campionat, sobretot els jugadors, li fiquen més il·lusió i més ganes. Anirem a per el títol.
12: Es el campeonato que más me gusta y el que más disfruto, y pues solo jugamos una vez al año y es súper, se hace al final súper corto, entonces ya pues con muchas ganas de empezar.
13: Lo afronte con mucha ilusión, como el primer, ¿no? Ya el séptimo que dispute y en muchas ganas.
0: Esto de moment es queden en la companyia de la vesprada de Punt amb Ximo Rovira i Gemma Juan. Així està el món a estes hores. Així en su conta, a Punt Ràdio.
14: Gràcies per sintonitzar-nos. Som a Punt.
15: Cuidar-te i cuidar dels teus no hauria de costar més. Per això, amb el pla de deduccions de l'IRPF de la Generalitat Valenciana, pots deduir-te els gastos en salut mental, òptica, tractaments bucodentals, gimnàs i disfrutar de deduccions per naixement, adopció o acolliment de fills. També pagaràs menys en la renda per gastos en instruments, classes de música, conservatoris i molt més. Informa't en gba.es, perquè és just pagar el just. Generalitat Valenciana.
16: La jornada intersemanal de primera divisió es juga al Punt a Punt. Este dimarts, des de les 6:30, Celta Llevant i Betis Elx. Dimecres, també des de les 6:30, Villarreal-Sevilla. I dijous, des de les 6, València-Rayo Vallecano. Tots els partits en directe, com sempre, en el Punt a Punt de Punt Ràdio.
17: Vols que la teua marca arribi més lluny? En A Punt Ràdio fem que la publicitat connecte de tu a tu amb milers d'oients cada dia. Tenim les ferramentes perquè el teu missatge destaque. Anuncis en les pauses dels teus programes preferits i mencions fetes pels nostres presentadors que connecten la teua marca amb el teu públic de manera directa, pròxima i efectiva. Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per aconseguir la màxima eficàcia al millor preu. Anuncia't en A Punt Ràdio. Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es. A Punt, publicitat pròxima, directa i eficaç. Perquè sí, parlem de tu a tu.
18: Rigor informatiu i passió pel territori, cada dia de la setmana. A Punt Ràdio, de tu a tu.
19: Ai, ja estem a dimarts, avancem per esta setmana caminet de la meitat del mes de maig, dia bonico, guapet, de solet...
20: Sí, hola Gemma, hola amics, excepte per les comarques del nord, que està el dia plujós. Siga com siga, així estem, preparats per compartir la vesprada de Punt.
21: Així comença la vesprada de Punt, amb Ximo Rovira i Gemma Juan.
20: Un horatge, com veieu, dominat pel ponent en bona part del territori, solet, bones temperatures, elevades inclús, que poden aproximar-se als 30 graus. Encara que al final de la vesprada anirà girant a vent de nord. A Castelló, contràriament, tenim un dia plujós pràcticament tota la província, tronades al litoral i ruixats a l'interior. Seguim amb esta tendència a l'espera que dijous, atenció, arribi una baixada del termòmetre generalitzada i un dia més gris i insegur.
19: Ai, amb l'arribada de la primavera, molta gent sent o ens sentim més cansats, amb certa debilitat, tenim baix, somnolència. Són símptomes del que es coneix com astènia primaveral, el cos regulant-se davant el canvi de llum i la pujada de temperatura. És habitual, però pot ser el que no sabies és que podem mitigar els efectes o adaptar-nos a ells, als efectes de l'astènia primaveral, amb el que ens posem al plat o el que entra per la nostra boca. La nostra nutricionista, Clara Gallorens, ens conta avui a partir de les 5:30 què fer amb la dieta per a pujar l'ànim i sentir-nos millor, fer-li front a l'astènia.
20: I tant, estarà molt guai. A més, seguim parlant de salut del nostre cos. De fet, és la millor ferramenta que tenim per a passar esta vida, el nostre cos.
19: I l'única.
20: I l'única, sí.
19: O la més important.
20: És fonamental cuidar-lo. Estudis científics recents estan demostrant reiterada i consistentment que l'entrenament de força és bàsic. No es tracta de tindre un cos bonico, que també, si t'avellis, o que només siga cosa d'atletes. L'entreno de força és vital per a la salut d'ossos, salut cardiovascular, prevenció de malalties cròniques, la salut mental, pèrdua de greix... En general, parlem d'un segur de vida per a la longevitat. Parlarem com entrenar la força per a tots amb el doctor Aldo, que ens presenta el seu llibre Fuerza, el elixir de la vida. Serà interessant parlar amb ell, és entrenador del campió del Montopúria, de boxa. A partir de les 6:10, jo crec que prendrem encara més consciència de que és bo entrenar la força.
19: És una eminència en este camp. I l'actualitat de successos es passa per diversos punts. Un d'ells és una nova agressió sexual en la Marina de València, una zona 2, sí, que torna a estar en el focus de la polèmica amb una nova violació. Això ha sigut dissabte passat de matinada. Juan Nieto ens donarà els detalls, també parlarà d'última hora, entre altres coses, d'incendis que hi ha en marxa, un d'ells a la Vall d'Alba, i de casos preocupants en la crònica de successos. Serà d'ací no res.
20: A partir de les 4:30, però ara que tenim les 4:13, arrenquem parlant-vos d'un projecte que ajudarà, i molt, als animalers de la ciutat de València, concretament als gatets.

0: Pam més, aproximadament. Quants gats hi ha als carrers de la ciutat de València? Tenim alguna idea?
1: Que hi ha molts, jo que sé. Escolta, diuen, per exemple, que a Estambul, que és la ciutat on més gats hi ha al món, se'n compten uns 200.000 gats, que... Bueno, a València imagina que no tants, no?
0: No són tants. Però també és una bona colònia. 22.000 gats comunitaris hi ha a la ciutat. Estan repartits en més o menys 600 colònies controlades, a banda dels gats domèstics que viuen en les cases, val? Però, clar, estos gats que estan al carrer, que estan en aquestes colònies, com se'ls atén, a estos animalets? Com es cuiden? I com s'assegura que estiguen en bones condicions?
1: Doncs l'Ajuntament de València acaba d'obrir el primer centre municipal dedicat a la cura i esterilització d'estos animalets. Ja ja tenim a la nostra companya Mar Hernández. Hola, Mar.
0: Hola, Mar.
2: Hola, bona gatuna? Vesprada. Jo sóc molt gatuna. A mi m'agraden molt els gats. Els gats comunitaris, així de moment, ara mateixa no n'hi ha cap. Venen de matí i fan la seva cita. Jo us explico una miqueta com és este centre. Ara mateix estem en la segona planta d'este centre, que es troba a la plaça Saragossa, entre l'avinguda d'Aragó i el que és el parc de l'Albereda. És un centre pioner que va obrir fa només uns dies. Consta de dues plantes. Nosaltres estem ara mateix a la segona. I la veritat és que és un centre on s'encarreguen de cuidar-los, d'atendre'ls correctament i també de fer aquestes esterilitzacions, que són molt importants també per assegurar-se el control dels gats de carrer o gats comunitaris, que és com es coneix amb aquest nom. Hi ha unitats quirúrgiques, n'hi ha un laboratori, n'hi ha un espai també per a la recuperació dels gatets, venen així també per cita i són atesos correctament. A més, estan molt contentes així, tant la cap de servei de benestar animal, que és Anna Sotelo, i la veterinària, que és Silvia via mil vaques, sobretot per poder presentar este projecte tan especial per a la ciutat de València. Bona vesprada, xiques, com esteu?
3: Hola, bona vesprada, encantada.
0: Hola.
4: Bona vesprada.
2: Expliqueu-nos una miqueta, perquè això queda molt bé, el centre d'atenció, no?, als gats de carrera, als gats comunitaris, a les colònies felines, però de què tracta exactament este centre? Què és el que feu així, Sílvia?
4: Bé, aquest centre es va pensar per efectivament atendre a estos gats que formen part de les colònies felines, de manera que, sobretot pensant en el benestar dels animals i per la seva integritat, cregueren convenient separar els dos centres, tant d'atenció de Benimàmet com el d'atenció de les colònies felines, i així sobretot es fa el mètode CER, que es diu, en normativa està molt regularitzat això, que és la capacitat captura, esterilització i el retorn a la seva pròpia ubicació de la colònia felina. Aleshores, el que fem així, sobretot, és el tema de l'esterilització.
2: Clar, i expliquem una miqueta també aquesta diferència, perquè no és el mateix tractar a un gat domèstic, no?, que parlava Ximo dels gats domèstics, que a un gat de carrer o a un gat comunitari.
4: Efectivament, res té que veure. Crec que la gent, jo que també soc, m'agraden molt els animals i sobretot els gats, sabem que els gats que tenim a casa nostra res tenen que veure en uns gats de colònies. Si bé és cert, alguns per la quantitat d'hores que passen aquestes persones responsables, que amb molta estima cuiden aquestes colònies i aquests gats, acaben sociabilitzant molt en aquestes persones, són gats en línies generals que són més poc sociabilitzats i que soles atenen a la crida del menjar d'aquestes responsables i del cuidado bàsic d'aquests animalets. Al final entenem que aquests animals són nocturnes, són felinos i solen eixir més per la nit, i és quan més estan còmodes, perquè és quan tota la ciutat descansa, no?
2: Clar, expliquem una miqueta, Anna, perquè això molta gent no ho coneixerà tampoc, el tema del funcionament de les colònies felines.
3: Sí, bueno, les colònies felines són on viuen els gats. Simplement l'Ajuntament, que té competències, perquè així li diu la llei recentment del 2023, el que fa és gestionar-les. Sí, i no les gestiona soles, evidentment, és juntar responsables de les colònies felines, que són aquelles persones que se preocupen dels gats, a les que l'Ajuntament els forma, es donem una formació, es donem un carnet, perquè no se pot alimentar en la via pública ningú animal, salvo que tingues este carnet. Estic ensenyant-li a la teva companya Mar, un quadernet que vos, arribarà, vos el farà arribar, on es diu curs de formació per al personal responsable de Colònies Felines.
2: Que així tenim tota la informació necessària per a poder ser alimentador.
3: Efectivament, en este curs no se pot ser alimentador si no fas este curs i te donen el carnet. Ja. És molt important. Els, com ha dit la meva companya Sílvia, els gats comunitaris no són gats sociables, no te'l pots agafar al braç, endur-te, acariciar-lo, perquè no. I ese gatet viu un temps en el carrer, els responsables es cuiden infinitament i vosaltres a l'Ajuntament inauguraste centre pues, fa el 5 de maig, la senyora alcaldessa María José Català i el regidor de Benestar Animal, Juan Carlos Caballero, en molta il·lusió el varen presentar oficialment a tots els veïns de la ciutat el 5 de maig. En quin objectiu? En que eixes colònies i es responsables que tant es preocupen per ells estagueren pues, molt més cuidats. Mm. Estos gatets els arrepleguen, es duen així, els esterilitzem, ho comentava la teua companya Mar. Els veterinaris municipals són fantàstics, aconsegueixen fer unes incisions tan menudes en els cossets d'estos gatets que en mig centímetre operen. Esterilitzen. Es fan un... Sí, sí, és fantàstic, ho tindríeu que veure, és brutal com treballen. De fet, treballen tan bé, sí, sí, sí, han aconseguit fer-ho perquè treballen, bueno, fenomenal, treballen tan bé que estos gatets no necessiten hospitalitzar. Quan passen el postoperatori, les persones responsables es tornen a endur en les seues gàbies i es deixen en, el, en la colònia corresponent. Identifiquem estos gats una vegada esterilitzats perquè es fan una xicoteta UV en les tisoretes esterilitzades en l'orelleta. Es deixen ahí, saben que estan esterilitzats, tenen controlats els gats. És l'única forma de saber que estan esterilitzats, que estan controlats. Venen així, es esterilitzem, es retornem. Que veus que algun gat té algo més que la nostra gata Pepa? Entonces, si tenen que estar hospitalitzats, es duguem al centre de Benimamet, on allí sí que tenim el lloc adequat, és el nucli zoològic adequat per a que pernocten. Així no, així és, els agafe, els esterilitze, els cure i els retorne perquè puguen donar de mamar, cuidar-los, etc.
2: Ah, explica el cas o sigui, de Pepa, perquè...
0: Cuideu de les mamis,
2: perquè...
0: no?, per a que tinguin els menudets i després tornen a la colònia, encara que l'esterilització entenc que és fonamental per a mantindre la quantitat de la colònia sí. controlada. Però me pregunti, no sé si és llegenda urbana o què, que quan ho veu gas comunitaris o gas de carrer, mira, pues en este carrer saps que no hi haurà ratolins. O rosegadors. És així o no del tot? És una cosa que pensem i no és tal qual.
3: És llegenda urbana. Ells xuen en els ratolins, no se'ls mengen. Tenen un paladar exquisit. No es pensa...
0: Una volta proven el menjar...
2: Tenen entrenats, mira. Això,
5: no? Quina gràcia.
4: Al final, els gats, tinguem en compte que són felinos. Lo que fan és que juguen, és l'instinto de caza.
0: Volen caçar.
4: L'instinto de caça, però per jugar, no per res més. Perquè ells, la seva alimentació no és d'animals d'este tipus. No és de roedors ni molt menys, és ells mengen pienso, aquestes persones responsables ja s'encarreguen de que tinguin una molt bona alimentació, des d'ací sempre agrair aquesta labor tan important que fan aquestes persones perquè gràcies a elles pues al final moltes vegades quan venen ací és important veure'ls en l'estat sanitari tan bo que tenen gràcies a aquest menjar i gràcies a aquest cuidado que tenen i per això les cirurgies sempre en general ixen molt, molt, molt bé i les recuperacions són tan fantàstiques.
2: Una recuperació fantàstica com... cas precisament, Anna, no? El cas de Pepa.
3: Sí, Pepa va ser una gateta que va endur per a esterilitzar. El nostre veterinari la va traure i quan anava a esterilitzar-la es va donar compte que tenia una xicoteta infecció, una infecció. Infecció que si no l'haguerem esterilitzat, Pepa haguera mort en el plaç de 3 setmanes, 1 mes, com qualsevol gat comunitari. No vull ser dura, però sí que és de veres que són gatets que no són com els gats de casa. Llavors, el veterinari al traure-la va veure a Pepa i dic, té esta infecció, la va curar, la va esterilitzar, la va curar, li va donar els antibiòtics corresponents i Pepa té una llarga vida per davant. Mm-hmm. És la bona mà dels nostres professionals. És bueno, és una bona sort, perquè així en tant que no som...
2: També és la funció d'alguna forma, no?, d'este centre, és l'objectiu per al qual naix.
3: Sí, exactament, és un centre d'atenció integral a les colònies felines. Vol dir que anem a fer tot tipus d'operació? No, és un centre d'atenció integral per l'estat de, per comprovar l'estat de salut de l'animalet. Així va vindre i si té un ull penxat l'anem a curar, si té una infecció l'anem a tractar i totes gràcies a aquest inici d'esterilització. Si no s'esterilitzarem, no sabríem com estan els gatets. I això és, per això se diu centre d'atenció integral a les colònies felines. Ho ha dit Sílvia, ho ha dit jo abans, ho digui l'alcaldessa, ho digui el regidor, no tindrem prou paraules d'agraïment per a tots els responsables de les colònies felines. Nosaltres fem un granet, una part, però realment l'esforç el fan ells i l'Ajuntament vol correspondre a aquestes persones responsables, vol incrementar la dotació en alimentació, alimentació de qualitat, volem arribar a ells i repartir-los el menjar que ells necessiten perquè els animalets, aquests 22.000 animals, mengen tots els dies.
2: Clar. I tant que sí, i a més estàvem, ara mateixa comentava, no? Estem en la zona de formació, diguem-ne d'alguna forma, que és on de fet es fan eixos cursos per a poder ser alimentadors. Hem vist eixos quiròfans, el lloc on ateneu. No sé si durant estos dies també en eixos quiròfans han passat ja molts gatets per ací, Sílvia.
4: Sí, efectivament, el nostre company que està ací en el seu horari de feina ja ha atès en una setmana, ja haurà atès a més de 30 animals, per lo menos.
2: O sigui que sí que s'ha conegut el projecte.
4: Sí, sí, efectivament, s'ha conegut. S'envia una carta a tots els responsables de les colònies felines, demanant-los pues, l'ús i que vingueren a conèixer este centre i que sobretot feren ús d'ell a l'hora d'esterilitzar, que nosaltres estem encantats de que vinguen ací i els esterilitzem nosaltres. Que no tinguin ningú problema, que ara els animals estan a soles, ja no comparteixen casa en els gossos. Entonces mirem per el benestar, volem anar un pas més allà, cada dia un passet més i tot per el benestar dels animals.
0: Me pregunto quina manera hi ha de participar com a voluntaris, bueno, diguem, tirant una maneta en l'alimentació o en el que siga, diguem, en esos grups que coordineu també, que, bueno, que n'hi ha persones encarregades a les que ja heu agraït, no?, en la xerrada, però com es pot participar?
3: Mira, en el manual este que tenim de curs de formació de persones felines, fonamental és que tens que fer el curs, no se donen els carnets. Intentem la voluntarietat orientada és molt més millor i organitzada és millor. Entonces intentem que no s'abaixi el menjar de casa en un potet de plàstic o en un d'això. Intentem que siga més o menys regulat, que tinguin la formació. I així n'hi ha, diu, què implica formar part del Pla Colonial Felí? Les persones que desitgen col·laborar en colònies felines de l'Estat de València deuen acollir-se a este pla dissenyat per professionals municipals i que encaminar fonamentalment al control de la població. Faran este curs, sabran contractar els animals, quin tipus d'alimentació donar-los. Entonces, lo més fàcil és que ens envien un correu electrònic a colònies felines. Ah, no, perdó, la meva companya. Formació
4: colònies felines @valencia.es.
2: I una cosa, ja no només per a aquesta formació, sinó, per exemple, com a veïna de la ciutat de València, com a ciutadana, que es troba un gatet que no sap molt bé en quina situació està. En aquests casos, què hem de fer? O n'hi ha alguna forma d'actuar, Anna?
3: Sí, mira, quan tu te trobes un gat en bon estat de salut, en principi no l'espantes, no l'agafes, no li facis res. El gatet, si és de colònia felina, tornarà a la seva colònia felina. Si és un gat d'una casa que s'ha escapat i no pot tornar, a poqueta nit i si el gat estarà més desorientat, podem cridar a atenció telefònica al 092 o al centre de al 010 si és durant el matí. Tenim una gestió, enviarem directament a l'empresa que tenim tenim, que gestiona este servici, i arreplegarà el gatet i el durà als nostres centres de Benimamet. Allí en Benimamet li farem el lector. Normalment, ja vos dic, que encara no estem acostumbrats a xipar els gats que tenim en casa. Així com el gos sí que està més acostumbrat a xipar-lo, el gat no. Però bueno, si és un gat que se t'ha perdut, no te preocupes, que tu denunciaràs i la policia te recondirà. Si és un gat comunitari, t'arraparà. Esteu segurs?
2: No el podràs quasi ni agafar.
3: No el podràs quasi ni agafar, per això tenim una empresa especialitzada. I allí, si és un gat sociabilitzable, el reconduirem a una adopció. Si és un gat comunitari, el retornarem a una colònia, perquè els gats comunitaris els agrada viure en llibertat, no els agrada viure tancats en una casa.
1: Ah, tenim una 22 cosa,
2: 22.000 gats.
1: I tu parlaves des de Pepa, però l'has coneguda, la gateta Pepa, Mar? O no?
3: Pepa, ja està.
1: O Pepa va a la seua.
3: I allí, si és un gat sociabilitzable, el reconduirem a una adopció. Si és un gat comunitari, el retornarem a una colònia, perquè els gats comunitaris els agrada viure en llibertat, no els agrada viure tancats en una casa.
1: Ah, tenim una 22.000
2: gats. 22.000.
1: I tu parlaves des de Pepa,

0: Este no és un centre al capdavall de pernoctació, que és un centre on al final vosaltres esteu fent eixes intervencions, deixant un temps, el temps que siga necessari per a la recuperació dels animalets, amb a més unes gàbies i una infraestructura que heu dissenyat vosaltres mateixos des de l'equip de veterinaris, o sigui que estan molt ben preparats també.
1: Sí, efectivament. Al final, els gats comunitaris, tinguem en compte que són animalets que estan acostumbrats a viure a la intempèrie, al carrer, a la llibertat. Aleshores, el fet d'esterilitzar-los i mantindre's en un lloc tancat país pot suposar-los més estrès que benefici. Aleshores, sempre diguem que els gats han de retornar quan abans millor. Les cirurgies han aconseguit fer-les tan ràpides en una recuperació tan bona que són partidaris, són coneixedors, que quan abans, en el mateix dia, es puguen tornar a la colònia d'origen, ells van a sentir-se molt millor, van a recuperar-se molt més ràpid i de més. I les gàbies estan dissenyades per, en el cas, pues, per exemple, de Pepa, que sí que necessitaven tindre unes horetes, un control sobre ella, pues, l'animalet va estar ahí, va estar un test de terminat per a que poguérem controlar-la i veure que anava evolucionant bé i a poqueta nit va eixir ja cara a la colònia.
0: O sigui que quan abans estiguen en llibertat millor, Pepa a més especialment amb aquesta atenció que ha rebut, ara estarà lliure i feliç. Nosaltres vos volem agrair tant Anna com Sílvia que ens hageu atès, que ens hageu explicat una mica el funcionament d'este centre pioner en tot Espanya i que vagi molt bé i a seguir treballant també.
2: Moltes gràcies a vosaltres per donar-vos difusió. L'Ajuntament aposta sempre per cuidar dels seus i els gats comunitaris són dels seus, igual que els ciutadans.
3: Clar que sí.
2: I és molt important el regidor, la senyora alcaldessa, especialment donar gràcies a tot aquest fum de gent que no està parlant ara per mi, que són els responsables de Colines Felines i que estan treballant per la bona, o sigui, estan treballant molt per cuidar a estos gatets que són de tots.
0: I també a l'equip de veterinaris. Gràcies, Sílvia.
1: Moltes gràcies a vosaltres.
0: Gràcies, adeu, adeu.
3: Gràcies, Mar. Així és com cuiden d'estos gats comunitaris. És de veres que estiguin en casa de carrer, però igual molt a més dir que són...
4: Sí, de colònia.
3: Formen part de la comunitat, formen part del
4: barri, del
3: paisatge. Sí. I este treball d'esterilitzar-los i tornar-los al seu hàbitat natural, que són els nostres carrers, encara que a la seua, conforme hem vist, Voleu no acostar-vos més que lo necessari, a més per ajudar també si voleu alimentar-los. Les 4:32, una pauseta i tenim a Juan Nieto preparat per a contar-nos la crònica de successos.

0: Soc Gustavo Clemente i vull oferir-te un contrapunt. Un contrapunt a la informació del dia en clau valenciana. Una mirada reflexiva i atenta a l'última hora.
1: Contrapunt. Des de les 8 de la vesprada fins a les 11 de la nit. De dilluns a divendres en A.Punt Ràdio.
2: Som A.Punt. Gràcies per acompanyar-nos.
3: Obrim la secció de successos amb el company Juanito, que ja està ací. Hola, Juan.
4: Hola, què tal?
3: Tenim distints punts als que acudir, però si vos pareix, anem per última hora, que ens aplega des de la Plana Alta, des de la Vall d'Alba, sí, amb un incendi, les imatges del qual ens han deixat en la boca oberta.
4: És una informació, com bé dius, Gemma, d'última hora. Fa aproximadament una hora s'ha declarat un gran incendi en una fàbrica d'ametlles, en un magatzem d'ametlles, perdó, en la Vall d'Alba. Pel moment se desconeixen les causes d'este gran incendi. El que sí que coneixem ja són les primeres imatges que comencen a arribar i són espectaculars. S'ha generat una gran columna de fum que és visible des de diversos quilòmetres de distància. S'han mobilitzat més mitjans per part del Consorci Provincial de Bombers davant l'envergadura de l'incendi. Pel moment sembla que no hi ha danys personals, que han pogut eixir totes les persones treballadores

0: d'este magatzem, però encara és una dada que està pendent de confirmar. El que sí que
1: clar,
0: podem avançar...
1: No podran accedir a l'interior clar, fins que no estiga controlat, o sigui, extingit.
0: El que sí que podem avançar és que hi ha quantiosos danys materials.
1: Clar.
0: Pràcticament, esta gran nau industrial de la Vall d'Alba ha quedat destruïda. Ui. I ara els bombers, el que estan deixant... L'incendi es troba ara en la seva màxima expansió. No? Uh-huh. Ara està cremant, està cremant, està cremant. Efectivament, tenen que trobar vies segures per a poder fer front a l'incendi dels bombers. I ara ha destruït pràcticament tot el magatzem i s'ha hagut de desallotjar una nau industrial que estava al costat de manera preventiva. No és que hagin arribat les flames de moment allí, però sí que s'ha desallotjat de manera preventiva. L'Ajuntament de Vall d'Alba acaba de publicar també un comunicat en les xarxes socials demanant tranquil·litat a la població. Mm-hmm. El que s'aconsella en aquest tipus de situacions és que es tanquen totes les finestres de casa.
1: No
0: que
1: la respirar gent, el fum
0: la gent, sobretot, que té problemes de malalties respiratòries, uh-huh, que intenten confinar-se, no? Per dir-ho d'alguna manera. No hi ha cap obligació, però és una mesura de precaució per a aquelles persones que tenen malalties respiratòries i, sobretot, de deixar treballar ara els efectius, no acudir amb el vehicle a veure el fum, perquè és realment espectacular les imatges, uh-huh, que ens estan arribant a través dels mitjans de comunicació, i pel moment és el que podem contar, no?
1: Sabem que hi ha entre 4 i 5 incendi. Dotacions de bombers, sí, camions importants, perquè clar,
0: s'han hagut d'ampliar.
1: Està en plena efervescència, vull
0: sí,
1: dir.
0: S'han hagut d'ampliar, imagina. S'ha declarat l'incendi fa aproximadament una hora.
2: És que el material en el que treballen en esta una planta de tractament d'armela, la corfa d'armela seca, vaja, és un material altíssimament inflamable.
1: Bueno, estarem pendents a l'armela localitzada que està a Sud-amèrica o Caradany, eh?
0: El fum a mi me recordava aquestes imatges a una explosió atòmica, sí, eh? Espectacular.
2: Una densitat.
1: Una columna molt ampla, molt... Sí,
0: impressionant. Molt... De moment no s'han notificat danys personals, però és una informació que encara s'ha de confirmar.
1: Això ens enllaça amb un altre incendi que ha succeït en aquesta ocasió en Barcelona, crec que ha sigut, no?
0: Sí, també farà hora i mitja, no? Mitja hora o tres quarts d'hora abans d'aquest incendi de la Vall d'Alba ens arribava també una última notícia prou important des de Barcelona, i és que ha explotat una bombona de gas butà en un carrer del barri de Poblenou de Barcelona. Hi ha almenys 8 persones ferides. Hem parlat amb un restaurant que estava enfront de l'edifici on ha explotat. Ens han traslladat autèntiques escenes de terror de com el veïnat ha hagut de traure escales per a poder traure les persones que estaven atrapades dins d'esta vivenda. Pel moment tampoc s'han notificat danys personals,
1: i
0: més enllà d'aquestes 8 persones ferides de diversa consideració.
1: Sí, n'hi ha dos greus, no? Sí, o una d'elles sí, s'amuntó, a més. Sí. Però vull dir que a més la inquietud que te provoca, perquè si l'incendi està en marxa, les altres cases també tenen els seus gas, utensilis inflamables i tal, vull dir que és...
0: Hi ha molta preocupació perquè al costat hi ha un centre de dia de persones majors i de persones vulnerables. Pel moment, per la informació que tenim, no ha sigut necessària l'evacuació, però tampoc sabem en quin estat es troben ara, en este moment, aquestes persones, perquè ja vos dic, és una emergència que s'ha declarat fa hora i mitja, uh-huh, i els serveis d'emergència de l'Ajuntament de Barcelona estan treballant per a intentar
2: que, també, clar, tot l'edifici, no? És un edifici molt alt, pel que hem vist, ha sigut completament evacuat i s'haurà de mirar molt bé la situació de fonaments, de seguretat que tinga tot l'edifici fins que, en fi, puguen tornar aquestes persones, que ja ho veurem, no?
0: Els testimonis que ens estan arribant, que han viscut en primera persona l'explosió, el que ens han contat és que estaven tan tranquils en casa, era a l'hora de dinar, i de repente han notat l'explosió, han trencat cristals, han trencat baranes, han trencat de tot, i els ha sorprès, era a l'hora de dinar, no? De moment s'ha generat un incendi que està afectant a tot el bloc de vivendes, i estan els serveis d'emergència ara treballant. Una explosió que, per cert, posa damunt la taula el debat, no?, sobre l'ús o no d'aquestes bombones de butà, que són molt pràctiques, no? Si te ve un apagó com el que va vindre l'any passat, però que de vegades, si la instal·lació, són absolutament segures, jo tinc bombona de gas a casa, però si la instal·lació no està revisada, pot generar aquests problemes.
1: Totalment.
2: Molt important, en efecte, i estarem pendents d'aquest incendi incendi, en aquesta nau industrial i tractament d'Armela, perquè la veritat que les imatges a la Vall d'Alba són realment espectaculars. Impactant. Sí, en aquest cas. No hem tingut que lamentar, almenys de la informació que tenim fins ara, persones ferides, però molta precaució, perquè és un fum, en fi, que pot tindre repercussions en el sistema respiratori, no? En les persones especialment vulnerables. Sí. Bueno, més coses, que arrencàvem, o la idea era arrencar en un cas que ha generat alarma a València, torna a posar el focus en la seguretat, no?, dels espais de l'oci nocturn, Gemma.
1: Sí, perquè parlem de, en aquest cas, d'una violació o una agressió sexual que es va produir dissabte en la zona de la Marina, un dels punts més concorreguts de la ciutat, sobretot durant els caps de setmana, però que enllaça amb un altres successos similars. I assusta la cosa.
0: Sí, les agressions sexuals ha hagut un repunt en els últims mesos en la ciutat de València. També s'estan jutjant altres casos importants que després parlarem, perquè el principal motiu és també informar a la gent que aquestes agressions sexuals no són impunes, i tenen conseqüències, i conseqüències molt greus. Afortunadament, malgrat que sí que s'estan registrant aquestes agressions sexuals en la zona de la Marina, pel moment totes s'estan resolguent la investigació i s'està identificant als autors. En este cas, segons les primeres informacions facilitades, l'última agressió sexual en la zona de la Marina, que per a qui no ho sàpiga és una zona d'oci on milers i milers de joves se reuneixen el cap de setmana per a passar-ho bé, també és una zona on va molt d'estudiant d'Erasmus, molt d'estudiant estranger que ve a València a passar l'any, pues estava en el dissabte de matinada i una xica va patir una violació en el pàrquing subterrani que hi ha en l'edifici al costat de Vélez Events, no?, que és un símbol de la ciutat de València. Era de matinada, i l'agressió es va produir ahir quan la xica estava sola en aquest moment i l'agressor va aprofitar per a consumar
2: aquesta agressió sexual en les mateixes escales.
0: Sí, és gràcies a que hi havia càmeres de seguretat, gràcies a que passava altra gent per ahir, no? I ella estava parlant amb una amiga, en aquest cas va ser una amiga que la va veure que algo estrany passava, i l'amiga va ser la que va avisar a la policia local que passava per ahir, estava patrullant, no? La xica tenia 18 anys, els acabava de complir i va poder, malgrat el susto que va passar, no?, i la impressió i el xoc, va poder recordar, perquè era un xic, era el nom del xic que la va violar, que presumptament la va violar, perquè era un xic que prèviament havia coincidit en una zona 12. Havia coincidit, sembla que s'havien conegut, la història no havia anat a més, sembla que l'agressor la va vigilar per on se n'anava, la va seguir...
2: Anava sola, és la xiqueta.
0: Sí, i va consumar l'agressió sexual. Ostres. Com ella anava amb més amigues, una amiga la va veure després, la va poder refugiar i va poder parar tot el que estava passant, però l'agressió sexual ja s'havia consumat. Ell va pegar a fugir, però sembla que encara no està detingut este tal Marcos, i que ella identifica com Marcos, però que és una qüestió de hores,
1: no se sap qui és, per tant...
0: que estiga detingut. Clar, normalment, com treballa la Policia Nacional en estos casos? El que està fent la Policia Nacional és armar l'expedient de proves, esperar a tindre efectivament si hi ha alguna resta biològica en l'examen forense que se li ha fet a la víctima, i poder construir un atestat en condicions i portar-lo al jutjat i que se puguen prendre mesures, no?
2: En este cas, entenc també que les amigues animarien i acompanyarien, no?, la xiqueta en el moment de l'exploració i de la denúncia, que són moments, convingam, certament
1: duríssims,
2: molt durs, però són passos absolutament necessaris. Per a que este pague.
0: Amigues, Ximo, i la mare.
2: I la mare també.
0: Va telefonar a sa mare en aquest moment també per a demanar ajuda. És que és una xiqueta, sí, senyora, és major d'edat, però és una xiqueta de 18 anys. A més a més,
1: jo que
0: esporte...
1: tinc una de setge, a mi me telefonen... Bueno, és que
0: no m'ho puc imaginar, Gemma. No m'ho puc imaginar.
1: Vaig a dir, demanar has d'acudir a fer-li costat a ella...
0: Però no me puc...
1: I agafar-la de la mà en el que ve a continuació, que és una sèrie d'exploracions i de denúncies.
0: Vos contesta dada perquè per a mi té una importància molt... És molt important, no? Per què? Perquè la confiança entre pares i fills moltes vegades facilita que s'interposi una denúncia, la comunicació... Recordeu el cas de Marta Calvo?
1: Sí.
0: La jove assassinada, no? En Manuel... Pues gràcies a que Marta Calvo va tindre la confiança d'enviar-li la localització a sa mare, es va poder saber què va passar malgrat que no està el seu cos. Gràcies a aquesta jove avisada a sa mare i tixa confiança per avisar sa mare, no s'ha tirat enrere la denúncia, s'ha presentat la denúncia amb tots els formalismes que s'han de presentar, ha tingut un suport emocional al costat i això és importantíssim, no? Mantindre esa confiança per a aquest tipus de delictes d'agressions sexuals. I vos contava l'assumpte de que s'havien conegut en prèviament les zones d'oci, perquè la policia el que en trasllada és que en la majoria, en la gran majoria d'agressions sexuals i que s'estan produint en aquesta zona de València, són agressions per part d'agressors que havien coincidit amb les víctimes les hores prèvies en la festa. No són desconeguts en la majoria dels casos.
2: Han tingut un contacte i ja d'alguna manera ells vigilen pues, a la que va ser en realitat víctima, i en este cas que caldria dir pues, són persones que no mereixerien ni haver nascut, no? És que tratar a la dona com si fos una presa, no? Realment és terrible. Estàvem comentant que en aquesta zona de la Marina no és la primera vegada, però se dona alguna circumstància pel qual, diguem, sigui repetitiu, o és el fet de que hi ha tantíssima gent jove que se dona per això? Vull dir que...
0: Hi ha dos factors, jo crec, determinants, no? Primera, que ja és un punt de trobada de molta gent jove, d'oci, no? I l'altre factor, que és el que reclama la Policia Nacional, és que fan falta més recursos. Fan falta més patrulles al carrer.
1: Vigilància, vols dir?
0: Fan falta més vigilància.
1: Que se puguen sentir més segures les persones que estan allí.
0: Fan falta més mitjans per a poder perseguir. Fa falta més seguretat jurídica també per als agents i per a poder enfrontar-se als agressors sexuals, no? Jo crec que això és determinant. Sí, és cert, és un punt de trobada de molts joves, però també és cert que cal reforçar aquests mitjans. L'última vegada, va ser este cada setmana, i l'última, l'anterior, es va produir el 27 d'abril, val? I en este cas va ser una estudiant d'Erasmus que passa l'any així, estudiant. Ella el que va traslladar a la Policia Nacional és que va ser drogada perquè ella no podia respondre al seu cos. Val?
1: El cos ja, no li feia cas, no podia parar cas. Allò
0: ella
1: que
0: era conscient, ella va declarar que era conscient que l'estaven violant. Val? Ella va conèixer també el seu agressor en esta zona de la Marina de València i sembla que també la va seguir cap a un lloc més apartat, la van violar i la deixen tirada al costat d'una zona d'una residència universitària. El que no ha transcendit si era on està ella residint o no.
2: Una altra. Una violació grup, en este cas.
0: No.
2: Ah, val.
0: Una persona, vale. Però la deixen al costat, ha de ser la zona de Blasco Ibáñez, no? Que pot ser pròxima, o la zona que va també...
2: Tarongers,
0: efectivament, no menys, per la zona de Tarongers, no? Sembla que va ser per aquesta zona que la va deixar tirada, a més, d'una manera molt vulnerable, perquè era una xica que havia sigut violada i que havia sigut drogada, però malgrat això, ella va reconèixer el seu agressor i la investigació s'ha tancat en èxit en el sentit que s'ha pogut identificar el responsable d'aquests fets, però no és l'única agressió que s'ha produït en els últims mesos. El passat mes de març també es va violar a una altra jove de 19 anys, en este cas en els vàters estos portàtils que es fiquen també per a que la gent no pixi en el carrer.
1: El carrer, sí.
0: La va violar dins de xe vàter. Violació consumada, estem parlant de... No són tocaments ni res, estem parlant d'una violació consumada. En este cas no hi ha... Sembla que no havia hagut aquest contacte previ entre la víctima i l'agressor, però sí que es va poder ser identificat també l'agressor, no? I se li han imputat els delictes un delicte d'agressió sexual i continuen anant les diligències en el jutjat. Però clar, estos casos, no, que poden semblar aïllats, sí que han encès totes les alarmes tant en la policia local com en la Policia Nacional, no?
1: Clar.
0: Perquè s'estan produint en molt poc de temps i el que ens destaquen també és la violència amb la que s'estan produint,
1: en
0: la que actuen, sí. I violència, clar, violència, sí, ja. I que són consumades, és que arriben a consumar-les en molt poc de temps. I sobretot també la impunitat que senten, però això és important que en els mitjans de comunicació recordem que tenen conseqüències aquestes violacions i també moltes vegades són perfils que potser no tenien antecedents per violació, són joves que deixen de festa i no saben controlar els seus impulsos, no?
1: Pues alguna cosa estem fent mal com a societat si educes un fill un jove que no sap controlar els seus impulsos en aquests moments. Però què podem fer si és que se pot fer alguna cosa, no? Per evitar aquestes agressions o per donar suport a les joves, perquè clar, t'ho imagina't ara en quina sensació d'indefensió i ses tu el dissabte que ve de festa per allí. No, quin aport pot dominar-te?
0: El que sempre se recomana és evitar zones fosques, evitar, per exemple, entrar a un aparcament subterrani com el que hi ha en la zona de la Marina. Clar, evitar dins de les possibilitats. És que tampoc és responsabilitat.
1: Si tens el cotxe allí,
0: no li podem donar el pes a la víctima, no? Però evitar en la mesura de les nostres possibilitats, no? Anar sempre acompanyat d'algú, anar, tindre també, quan tens el mòbil a mà, tindre d'alguna manera apuntat el telèfon del 112, del 091, per a poder fer una telefonada
1: ràpida
0: en cas de patir un atac. També és important, en la mesura de les nostres possibilitats, tots tenim un telèfon mòbil que poden fer vídeos, que poden fer fotos. Sabeu que les agressions sexuals són delictes privats, considerats privats, que, és a dir, moltes vegades és el testimoni de l'agressor contra la víctima, no hi ha proves. És important intentar captar aquestes proves, no? Però el més important és telefonar, no? O contactar a la policia, com en el cas de la violació que va passar este cap de setmana. L'amiga, quan va veure la patrulla de la policia local, es va tirar cap al vehicle, no? A demanar ajuda, i sobretot en la mesura de les nostres possibilitats tampoc anar a un metge a l'hospital en seguida per a que te facin l'examen forense, perquè la millor tu amb tota la bona voluntat del món te pegues una dutxa, no? Per aquesta sensació que tens de brutea i estàs esborrant proves que poden ser molt importants.
1: Veia jo una història d'una doctora que fa una tasca divulgativa interessant en Instagram, i deia això, deia, en aquests moments el que pot més estar bellisca del món siga dutxar-te i llevar-te damunt la roba i tal, però aguanta una miqueta més, que te puguen primer fer un reconeixement mèdic en condicions, la roba també.
0: És que és importantíssim.
1: És important,
0: és que
1: com a prova.
0: Ho hem parlat així alguna vegada. Si no hi ha declaració de la víctima, perquè la millor té por de denunciar i tampoc hi ha proves forenses, és que aquesta violació, malauradament, acabarà en res, acaba en absolució, i després ens clavem les mans al cap.
1: Claro, la sensació d'impunitat que té l'agressor se ratificaria.
0: Clar.
1: I hem d'evitar això.
0: Clar.
1: Que vegin que sí, que se'ls agafa, que se'ls agafa i se'ls castiga amb la justícia en la mà, per a que això
0: la Policia Nacional ho té clar.
1: I que de la mateixa manera que els xics poden anar a soles, tranquil·lament, per llocs foscos, sense por, puguem anar les dones.
0: Policia Nacional i Policia Local de l'Ajuntament de València ho tenen clar. Més recursos, més presència policial, més control, perquè a més és un fenomen que també està preocupant moltíssim els empresaris de l'oci de la zona de la Marina. No penseu que
1: ells viuen, no viuen
0: a esquenes d'esta problemàtica, estan absolutament preocupats, així ho han traslladat als mitjans o traslladen a la policia, perquè són els primers interessats en que estos fets no passen, no? Afortunadament, eixa zona és una zona amb moltes càmeres de seguretat, amb molta vigilància, no? que es poden contrastar imatges, no? Però hi ha una comissaria molt prop, no? De la policia local, sí. Del marítim. Però clar, hi ha encara zones fosques, zones grises, on es poden cometre aquests delictes.
1: I una altra cosa que em preocupa de les històries que has explicat, no? A la xica que estava estudiant d'Erasmus, que ella sentia que l'havien drogat perquè en el seu cervell era conscient del que passava, però el cos no li responia.
0: Ha de ser aterrador.
1: Això fa molta por. Vull
0: dir, sensació.
1: Aterradora. Vull dir, no pergueu de vista la vostra beguda, no pergueu de begudes alienes.
0: S'estan posant de moda un test que va molt bé i que sembla que són molt fàcil i molt barats d'adquirir, que tu la claves en la teva copa, la mostra, bueno, un palet que porta, tipo com si fos una PCR.
1: Sí, ho he vist en alguns dels pobles, en els punts que n'hi ha
0: violeta. Sí, en els punts violeta també es reparteixen, i te diuen d'una manera molt fiable i en poc de temps si la teva copa porta alguna substància, no?
1: Per alterada, és de
0: veres. Sí, està molt bé, no? És també una altra manera, no? De sentir-te més segura, però em sembla impressionant, no? Que estiguem parlant d'aquestes coses, no? De com dir-li a les dones en ple any 2026
1: a nivell social,
0: totes les precaucions que han de prendre.
1: Eduquem-los millor a d'ells i a d'elles.
0: Efectivament.
1: Especialment a
0: d'elles. I no deixem tota la responsabilitat en les dones.
1: Elles han de tindre cura, però és que ells no han de... Ells no han de tindre aquesta impunitat ni se'ls hauria de passar pel cap, com a la majoria no se'ls passa pel cap, per favor.
0: Efectivament.
1: Cometre una agressió d'aquestes característiques.
2: Bueno, estem parlant d'uns episodis absolutament, en fi, que ens fan reboliquen la panxa, de veritat.
1: Totalment.
2: Parlem d'un episodi en aquest mateix sentit, bueno, conegut com el violador del portal. Recordem el perfil d'aquell jove anomenat Ivan, com està la situació? Dius que ha acceptat una condemna?
0: Sí.
2: Com ha sigut, Juan?
0: Tu segur que recordaràs, Ximo, este cas, perquè el van parlar l'any passat. El van seguir moltíssim. Totes aquestes violacions que va cometre Ivan, que conegut com el violador del portal, s'estan jutjant per separat, és a dir, no s'estan jutjant de manera conjunta.
2: Això és bo o regular?
0: Depèn. Ja. Depèn, un poc. És que al final són víctimes diferents, encara que sigui un mateix patró de comportament. Encara
2: sí,
0: que
2: sigui... aquella anava amb la bicicleta, clar, es perseguia...
0: Anem a recordar, no? És un xic jove, podria ser una persona del nostre entorn qualsevol, sí, que no despertava cap sospita i per la nit se n'anava de casa de dones. Ell vivia amb Eliana, però les violacions es produïen en diferents zones de la província de València, fonamentalment l'Horta, però en distints partits judicials. Per això no es poden, jo sé que és difícil d'entendre, però no es poden jutjar tot en conjunt. Per què? Perquè una violació era en Meliana, una altra en la ciutat de València, tot això...
1: Cada una la tramita...
0: Un partit judicial diferent, que a voltes correspon a les comarques, però en el cas de l'Horta, que és una població tan gran, no correspon a les comarques.
2: No comptabilitzaria, per tant, la reiteració en pena.
0: Efectivament. Oh. El que sí que està passant... que Ivan és conscient, i per això parlem d'este tema, Ivan és absolutament conscient del que ha fet. Igual que en altres casos, este tema va obrir els informatius de tota la televisió d'Espanya i tots els diaris l'any passat, perquè hi havia un mateix patró de comportament. Hi havia un violador en el carrer i de repente ens trobem...
1: Era un delinqüent en sèrie.
0: I de repente ens trobem que l'agressor és un xic de poc més de 30 anys, actor, ballarí, una persona que dia que tenia principis feministes, una persona que se suposava amb valors. Què passa? Que passava desapercebut, el van detindre, des d'aquest moment està en presó i ara s'estan jutjant per separat. Ja havia sigut condemnat una vegada per aquestes agressions sexuals que havia fet i ara s'ha celebrat un nou juí i l'han tornat a condemnar, no? Però és que ja no vos parlaré d'ell per la condemna perquè ell tardarà molt en xafar el carrer, val? Vos porte les declaracions que ha fet davant del tribunal que són esgarrifoses, són impressionants. Per una banda va dir prefiero estar encerrado.
2: Ell mateix sap que és un perill.
0: Sí, per això veig que algo diferent respecte a altres casos, no? Ell reconeix el que ha fet. Prefiero estar encerrado que repetir estos actos. No sabía parar. Sé que si me sueltan, lo volvería a hacer.
1: Se ha conseguit una pulsió...
0: Sé que si me suelta, malaltís, lo volvería a hacer. En la vista també va confessar. Perdí la empatía y no supe pedir ayuda a tiempo. Sabía que lo que hacía estaba mal, pero sentía... placer y no podía parar. Y por último, la última frase, ahora en prisión estoy mucho mejor. Es lo que necesito, estar preso. Impresionante.
2: Això sí, fa per rebaixar la pena, sí, el penediment,
0: sí,
2: o realment hi ha un, sí, procés
0: és un acord,
1: sí, autoconsciència de la
2: consciència seua... personal de lo que ha fet.
0: Ximo, són 17 agressions sexuals, almenys 17 agressions sexuals que s'hagin pogut vincular a esta persona.
2: Hosti, que fort.
0: I a banda les que no s'hagin pogut acreditar perquè també anava a per víctimes estrangeres. Dones que estan fetes a l'Erasmus.
1: Les que no obren denúncia.
0: Efectivament.
1: Segurament la xifra és més gran. Sí, sí.
0: En este cas, ell podrà complir per totes les penes un 20 anys, un màxim legal. En este cas ha sigut condemnat a 8, ja té una de 6, queden 15 agressions sexuals encara per jutjar. Vull dir, com a màxim podrà estar 20 anys. Tardarà molt en xafar el carrer i és una bona notícia que ell mateixa no es vega preparat per eixir i no demana aquests beneficis penitenciaris que els que tinguera dret.
2: Té temps per a que els tractaments psicològics i psiquiàtrics en la presó li facin el suficient seguiment per a que puga tornar a la societat de manera, per dir-ho així, comúment, diguem, rehabilitada. Quan parlem d'aquestes qüestions en Juan Nieto se'ns gira l'estómac, però és una realitat que tenim propera.
0: Hi ha conseqüències
1: i s'ha de denunciar. Sí,
2: senyor, ben dit. Gràcies, Juan Nieto, com sempre.
0: Adéu.

0: Són les 5.
1: A punt. Notícies.
0: I a casa nostra, a la Vall d'Alba, a la Plana Alta, un incendi crema des de fa poc més de 2 hores una nau de tractament d'ametlles. Allí treballen en l'extinció del foc un total de 5 dotacions de bombers del Consorci Provincial de Castelló. Lluís Llinyana, bona vesprada.
2: Bona vesprada, companys. A hores d'ara, la columna de fum negre és molt densa i és visible a quilòmetres de distància d'este polígon industrial de la Vall d'Alba. Els bombers treballen per a tractar d'extingir un incendi que s'ha produït al voltant de les 2 del migdia i en el que, al parèixer, i suposadament l'origen estaria en un curtcircuit en una caldera a l'interior de la nau. Quan hem arribat, nosaltres ens hem trobat alguns treballadors que, evidentment, estaven molt assustats per les circumstàncies, però, afortunadament, no hi ha que lamentar cap tipus de dany personal. Això sí, ara mateix la nau es dona pràcticament per perduda i és que les flames han fet que col·lapsara parcialment i per això s'ha decidit desallotjar de manera preventiva totes les naus del voltant.
0: En crònica política, el president de les Canàries, Fernando Clavijo, ha tornat a atacar el govern central per la gestió del creuer de l'antivirus. Xavier García del Valle.
3: Sí, ho ha fet en la sessió de control del seu Parlament i Clavijo diu que el van enganyar perquè el govern assegura sabia que en el creuer viatjaven casos positius. La resposta a la ministra de Sanitat, Mónica García.
4: Hoy sabemos que el gobierno de España ocultó deliberadamente que había contagiado al menos uno en ese crucero y que lo sabían.
5: Cuando llegó el buque aquí, no había ningún positivo que considerara la Organización Mundial de la Salud ni el ECDC y no había ninguna persona que tuviera síntomas. Cada uno se retrata con sus actos y con sus declaraciones. Hemos actuado con todo el rigor científico, con toda la colaboración y toda la cooperación internacional, con diligencia, con transparencia y con algo muy importante que es humanidad.
0: El professorat de l'ensenyament públic no universitari viu avui el segon dia de vaga indefinida i ho fa, segons les dades de la conselleria, amb un seguiment del 32%, un percentatge que els sindicats eleven al 75%. Avui les protestes s'han centrat en marxes en diferents municipis de la comunitat valenciana. Alejandro Molés.
6: Sí, de moment no hi ha una data per a seure a negociar, tot i que les dues parts demanen diàleg i voluntat d'entesa. Des del sindicat LSTPB han dit avui que esperen una telefonada o bé una convocatòria per part de la conselleria per reprendre aquestes negociacions. I mentre aquestes possibles negociacions es reprenen, el professorat ha tornat, com hem dit, a eixir al carrer per a reclamar millores salarials i laborals.
7: Les famílies també han donat suport. Per tant, la conselleria està quedant-se a soles. Jo crec que ja seria hora de que baixaren del seu tancament, del seu radicalisme i començaren a dialogar.
8: Que tot el mundo resista hasta el final, hasta que consigamos lo que necesitamos.
9: Que irresponsables són ells per tindre les classes a rebentar, per tindre els centres que es cauen avall, per no substituir-nos i estar mesos sense professors.
0: I reaccions des de les Corts a esta vaga indefinida del professorat.
3: Tant els socialistes com Compromís exigeixen al president de la Generalitat, Juan Fran Pérez Llorca, que s'implique personalment en la negociació amb els sindicats per arribar a un acord que posi fi a la protesta. Escoltem la portaveu adjunta de Compromís, Isaura Navarro, que considera lamentable que el Consell no negocie amb els sindicats les reivindicacions del professorat.
10: Algunes no costen diners, és a soles intenció i el fet de que estiga mirant cap a un altre costat i fent un pols al professorat és absolutament lamentable.
3: Per la seva part, el Grup Popular té una confiança plena amb la consellera d'Educació i el seu equip per a fer front al conflicte en l'ensenyament públic, mentre que des de Vox, el seu portaveu, José María Llanos, assegura entendre les reivindicacions del professorat, sobretot les econòmiques.
11: Quant a la pèrdua del poder adquisitiu, les puc assegurar que Vox apoya sus reivindicaciones. Otra cosa és que por encima de las reivindicaciones de los profesionales están las garantías y el derecho a la educación de nuestros niños.
0: El president de la Generalitat, Juan Fran Pérez Llorca, s'ha felicitat per les dades que avui ha fet públiques el BBVA.
6: Unes dades que apunten que l'economia de la Comunitat Valenciana, el PIB, creix ja 3 punts per damunt de la mitjana nacional. És més, l'estudi pronostica que en els pròxims 3 anys es crearan més de 125.000 llocs de treball.
12: Si el crecimiento en España, que es un crecimiento sostenido, en esta comunidad se ha disparado. Estamos 3 puntos por encima de la media nacional en crecimiento y que han anunciado esta mañana que en los próximos 3 años en la Comunidad Valenciana se van a generar 126.000 puestos de trabajo. ¿Qué significa? Que es imprescindible mostrar estabilidad. Demostrar que el entendimiento y el diálogo hace posible que la inversión privada confíe en nuestra tierra.
6: Declaracions que ha fet el cap del Consell des d'Utiel, on ha acudit a l'acte que ha donat inici a les obres del nou edifici de la marca Campofrío i on s'invertiran un total de 134 milions d'euros. Està previst que la nova fàbrica entre en funcionament a mitjans de l'any que ve. Recordem que la fàbrica que Campofrío tenia a Torrent es va veure afectada, devastada per la riuada del 29 d'octubre de 2024. Ara el nou projecte a Utiel pretén a més reubicar a tota la plantilla valenciana, més de 300 persones afectades per un ERTO des de la barrancada.
0: I la jutgessa que investiga la gestió de la Dana manté la negativa a citar a declarar com a testimonis qui fora conseller d'Educació durant la barrancada, José Antonio Rovira, i l'aleshores conseller d'Agricultura, Miguel Barrachina. Desestima així els recursos presentats per Compromís i secundats per la Fiscalia, Rubén Dembré.
13: En una altra providència, sol·licita a l'Ajuntament d'Utiel l'acta de la reunió del Secopal del dia 29 d'octubre de 2024 i del seu pla d'inundacions vigent aquell dia. També acorda requerir comunicacions entre l'Agència Valenciana de Seguretat i Resposta a les Emergències i l'Ajuntament de Torrent. A la Guàrdia Civil i al Consorci Provincial de Bombers els demana que informen sobre quan van tindre coneixement del primer mort a Utiel i de la desaparició a l'Alcúdia d'un altre home.
0: Més qüestions, també en tribunals, la jutgessa que investiga, en este cas, l'adjudicació d'habitatges de protecció pública en el residencial Les Naus de la platja de Sant Joan, reclama més documentació tant a l'Ajuntament d'Alacant com a la cooperativa promotora del complex.
13: Així, a petició de la Fiscalia, la magistrada requereix amb urgència al consistori l'expedient complet i altres documents relatius a la licitació i adjudicació de la parcel·la municipal on es va construir la urbanització. La jutgessa reclama a la cooperativa de les Naus les actes de la seva constitució al juny de 2018 i el llistat dels seus socis constituents, entre d'altres documents.
0: En successos, la Guàrdia Civil ha resolt un crim que es va produir a finals del mes passat a Pilar de la Horadada, al Baix Segura.
6: En un primer moment es va pensar que l'home de 31 anys havia mort en ser atropellat per un vehicle, però l'autòpsia va confirmar que havia perdut la vida després de rebre diversos colps fets amb un objecte contundent. La investigació va acabar amb la detenció de l'amic de la víctima, que vivia a només 300 metres del lloc on van trobar el cadàver. Finalment, el detingut de 53 anys que ja ha ingressat a la presó va confessar que va matar el seu amic després d'una discussió. Escoltem la portaveu de la Guàrdia Civil d'Alacant, Marina González.
14: Un supuesto testigo ha encontrado el cadáver de una persona arrojado bajo la AP7 cerca de una tubería de grandes dimensiones de tipo desagüe y es el cadáver de un amigo, de un conocido suyo. El fallecido, según explica el autor, era problemático y ha pedido quedarse a vivir en la vivienda en la que este vive de una forma bastante precaria con otro compañero. Entran en una discusión en la que presuntamente la víctima le amenazó con una navaja y como respuesta él se defiende con un palo, le da varios golpes y finalmente acaba con la vida.
0: En els esports parlem de l'Eurolliga. Partidàs el de demà entre el València Bàsquet i el Panathinaikos.
13: És el quint i definitiu assalt de l'eliminatòria per accedir a la final a 4. Els taronja han aconseguit que la sèrie es decidisca al Roig Arena després de remuntar el 0-2 inicial. Bona part de l'èxit d'aquest equip té a veure amb la filosofia de joc i de vida del seu tècnic. Escoltem Pedro Martínez.
15: Pues como un partido no normal, como un partido más. Intentar ser un poco fieles a lo que llevamos entrenando desde hace tiempo. No porque tengamos muchas ganas de ganar, vamos a ganar. No funciona así. Si sale bien, genial, y si sale mal, pues a pensar en lo siguiente, porque así es el deporte y así es la vida.
13: En el vessant esportiu, el principal dubte és si Braxton Kay, que avui s'ha entrenat amb una màscara, hi podrà jugar. Recordem que diumenge es va trencar el nas per un colp en el partit contra el Baskonia.
0: Fins a ser l'última hora informativa. Es queden en la companyia de la vesprada de Punt amb Ximo Rovira i Gemma Juan. Així està el món a aquestes hores. Així ens ho conta a Punt Ràdio.
16: Som la veu de tots. Som a Punt. Comença el procés d'admissió per al pròxim curs escolar 2026-2027 en la Comunitat Valenciana. Recorda, amb el Districte Únic, tu tries el centre educatiu per als teus fills i filles. Informa't de totes les novetats en adminova.gba.es. La teua decisió, el seu futur. Llibertat educativa. Generalitat Valenciana.
17: Cuidarte y cuidar de los tuyos no debería costar más. Por eso, con el plan de deducciones del IRPF de la Generalitat Valenciana puedes deducirte los gastos en salud mental, óptica, tratamientos bucodentales, gimnasio y disfrutar de deducciones por nacimiento, adopción o acogida. También pagarás menos en la renta por gastos en instrumentos, clases de música, conservatorios y mucho más. Infórmate en gva.es, porque lo justo es pagar lo justo. Generalitat Valenciana.
18: Tots els dies de la setmana, una programació feta per a tu i arrelada en la Comunitat Valenciana. A Punt Ràdio, de tu a tu.

0: es tornen un poc bojos, diu Rigoberta Bandini. Pues sí, la primavera les coses es tornen bojos perquè estem ple mes de maig, fa millor horatge, hi ha més hores de llum, més plants, més terrassetes... I teòricament hauríem d'estar més actius. Però molta gent, això ho diu per una amiga, diu exactament el contrari, que està esgotada, que li costa arrencar, que dorm igual però que es desperta cansada, que necessita més cafè, que té el cap així emboirat, jo què sé, tu com estàs, Joaquín?
1: Jo cafè,
0: tu no,
1: cafè,
0: una amiga
1: cafè,
0: com també.
1: Estoy un poquet asténic, també. No, ai, sembla que és habitual, estem contant això de, ai, a mi em passa, ja. Ai, a ir-me a passar, d'allò. Estos dies és normal sentir-nos així, tampoc ens engoixem. Lo curiós és que hi ha molt de personal, jo no sé si vos passa a vosaltres, tu que estàs escoltant-nos, te sentes inclús culpable. És que, clar, en primavera, en el bon rotllo que tenia, en este solet...
0: Ara que te'n fa,
1: i no tinc gana, si tindria que estar a tope de power. I per què passa això? Pues es diu astènia primaveral, ja han sentit parlar de la qüestió, però això l'astènia és una malaltia, això què és?
0: Això què és?
1: I com podem arreglar-ho? En el plat.
0: I en els hàbits.
1: I en els hàbits, que meravella. Pues està amb nosaltres Clara Llorenç, que és la nostra assessora en les coses de menjar i de mantindre el ment sana, incorpore sana.
2: Molt bé.
0: La millor nutrició, la millor dietètica, la millor qualitat de vida. Com estem?
2: Molt bé. Si és que al final en l'alimentació se poden modular moltes coses.
0: Com ens condiciona, eh? Com ens...
2: Totalment.
0: I a què ens afecta? A què ens afecta per a bé?
2: Sí, i al final jo crec que a tots ens agrada menjar i, bueno, és una eina, no? I dius, ostres, pues si elegint certs aliments puc lluitar, no?, un poc amb esta astènia primaveral, que jo crec que tots en major o menor medida la notem.
0: Com definim què és astènia primaveral?
2: Astènia, al final, bueno, no és ninguna patologia, ¿vale?, ni, però és ese cansament extrem que apareix en primavera, òbviament, com el cognom de la paraula indica.
0: Yes.
2: I al final, per què?

0: Realment, jo crec que n'hi ha que començar a entendre un poquet que el cos, vale, no viu aïllat del medi. Què passa a partir d'abril-maig? Pues realment som conscients de que n'hi ha més hores de llum, n'hi ha temperatures més altes i el cos realment pues no és com un interruptor que tu li dius, vale, ves d'hivern, has passat molt de fred, has estat 6 horetes de llum i, i la resta del dia era superfosc i ara de repent canvies totalment. No, al final el cos necessita un temps d'adaptació.
1: La persona s'ha d'adaptar.
0: Correcte. Mira, anem a comparar-ho, per exemple, ja hem parlat moltes voltes de lo que és la perimenopàusia i la menopàusia. Saben que la perimenopàusia és aquest moment de transició. Sí, soy. I si soy és conscient de que és el pitjor, perquè és molt pitjor que arribar. Tu arribes ja a la menopàusia i dius, ja està, ja he arribat, ja estic establida, ja. Però aquest procés d'adaptació és el pitjor, realment. Sí, vale? Pues, al final, l'astènia primaveral és el que ens passa totes les primaveres, és este procés d'adaptació, és este jet lag que té el cos després de l'hivern i passes a estes hores...
1: Aquesta sensació de cansament, de...
0: Al final és...
1: dorms més malament uns
0: dies... El problema,
1: dies,
0: clar, no? És que s'ajunten, vale? S'ajunten moltes cosetes. Pues, tens esa somnolència, esta desgana, este cansament, com un poc de neblina mental, de complicació per a concentrar-te, baix rendiment, irritabilitat, i això li sumes realment que és una època de l'any que, com fa més calor, canvies potser els hàbits alimentaris i a lo millor menges un poc més lleuger perquè no t'apetis menjar tant i més de fruita i més amanida i canvies més sucre o més cafè perquè necessites tirar endavant i realment estàs fent-ho regulint.
1: És canviar el putxero pel gazpacho.
2: Joaquín. M'he arreglat un putxero avui.
1: Ja t'he vist.
0: Molt bé, molt bé. Això és antifatiga.
2: Crec que era l'últim que fèiem a casa perquè ha arriba suat la primavera i allò, però és un poderío brutal. Sí a tot, doctora, sí a tot, sí lo, a tot. Que, lo que has explicat. Però, clar, jo no sé si vos passa que, clar, és que va ser una cosa que em va pegar un d'això per la finestra de l'habitació, m'estava entrant un sol a les 9 de la nit, que xicona, no
1: com puc, vas a agitar-te?
2: Com vaig a sopar?
1: Com vas a...
2: Estic sopant a les 10 i mitja, per tant, tot es retarda. Ai, i al remat, això i la pròstata,
0: sí, al final...
2: he passat una nit.
1: No cal que dorguis, aquí.
2: Això s'estenia.
0: És de veres que al final dius, ostres, és que antes a les 7 de la vespre era de nit i ara estic sopant a les 8 i mitja i és de dia totalment, que jo l'altre dia estava amb els xiquets, era les 8 i mitja, però vamos a merendar.
2: Però
0: i dic, no,
2: vam
0: a sopar.
2: Vam a merendar, diuen els xiquets, clar, normal.
1: Perquè, vale. Perquè clar, i no te n'adones, a vegades, ui, s'estan panxa, ui, són les 9 de la nit, i tu encara estàs, te crec.
2: A camps de sopar, 10 i mitja, 11 menys quart, que em va passar a nit, com te'n vas a xitar-te? I si te vas a xitar-te, la digestió
0: és
2: fatal.
0: Però ahir hem d'intentar, però això és el pitjor, perquè ja en estiu jo crec que ja estàs adaptat, ja estàs molt, però este canvi que estàs marejat. I realment, el que parlava un poc al principi, no, és la frustració de dir, però a veure, el sol, vitamina D, energia, benestar, bon humor, pues per què estic aixina, no? Si ara n'hi ha més hores de llum i me dona un poc més el sol. Perquè realment arribarà el moment que passa pues, a final de maig, juny, que ja estàs molt regulat i que arriba aquesta sensació, però ja és el que hem dit, que al final el cos funciona amb un rellotge intern, vale, que hem de regular. O sigui que paciència, què passa? Ara després parlarem de què nutrients incorporar, però hem de regular el cos i hem de passar per aquesta transició, vale, en la que hem d'ajudar el cos, vale, a regular pues, esta energia, este estat d'ànim, este ritme circadià, vale? I al final, si el problema també, saps què passa? Que en hivern, menys hores de llum, venim molt més estressats, venim dormint poc, a lo millor venim ja amb dèficits nutricionals i és el moment en el que si ja vens amb algun menys algo i damunt una arriba la primavera i ve tot això, pues te pega la petarda gran.
1: Pues sumes les dues coses i és un desastre, de moment.
0: Exacte, exacte. Una altra de les coses.
1: Tu dius, hem d'actualitzar el sistema com si fórem un ordenador.
0: Joaquín, sí. Hem d'actualitzar el sistema, tu i jo.
1: Però... actualitzem el sistema.
2: Però l'ordinador, en un moment donat, pot tardar, que sigui, 10 minuts en actualitzar el sistema. A nosaltres es costa
1: una mica,
2: una transició, sí. Assumim-ho, això, no?
0: Clar, així depèn. N'hi ha persones que potser en una setmaneta este ja jet lag primaveral el tenen ja totalment superat, però si tu, per exemple, vens amb carències de l'hivern, el que hem parlat, amb un dèficit de vitamina D, amb moltíssim estrès, dormint poc, se junta això amb el cansament propi d'esta època i tardes a lo millor 3 setmanes o un mes en recuperar-te d'esta astènia.
2: I podem ajudar al cos a que entre en modo descans?
0: Sí, sí.
2: Que no tinga la...
0: Mira,
1: el cancan a tope.
0: També, clar, al final el que hem d'entendre també, una de les coses, per exemple, que ens afecta també en esta època és la melatonina, que és la hormona esta famosa del son, que ja, sí, ja saben tot el que fa, que al final esta hormona l'únic que li diu al cos és: ei, és hora de anar-te'n a dormir. Per això és una pastilleta que és molt útil en, pues, en persones que treballen a torns o que viatgen. El problema és que és una hormona que se fabrica quan no hi ha llum. Uh-huh. Aleshores, què passa en esta època? Que com tu has dit, com tot se va allargant, és una hormona que a lo millor tarda molt més en regular-se.
1: Vale.
0: Què passa en esta època? Que la melatonina es produeix molt més tard i el cos tarda molt més en produir este modo descans.
1: Yeah.
0: Entonces, lo que hem d'intentar encara aixina és no trencar massa les nostres rutines. Si, per exemple, tu sopes a les 9, intenta sopar a les 9, després pues, te'n vas a veure la tele, que siga un ambient
1: relaxant,
0: no amb molta llum, però no allargar molt les hores en búsqueda d'esta oscuritat realment. Eres tu el que has d'adaptar-te i al final el cos se va adaptant.
2: Un passeig, vale? Després de sopar, ja quan la caiguda de la nit, igual pot ajudar-nos, perquè la part bona de la llum, de tindre més hores de llum, és que sí que eixa llum, o el cos segrega eixes hormones, però són hormones d'estar bé, no? De feel good, no?
0: Són, concretament són serotonina i dopamina, vale? Que són aquestes hormones del benestar, de la felicitat, de l'estat d'ànim, de la concentració. Aleshores, la part bona és eixa, que segreguem més hormones d'estes, però tenim un poc menys de melatonina. Sí que és de veres que al final la serotonina és la que participa també en la producció de melatonina. Per tant, està tot super relacionat.
1: I hem de ser tranquils, que
0: exactament.
1: Volem dir que és normal, aquesta adaptació.
0: Hem de tindre un poc de paciència. Això. I ara anem amb la part que la nutricionista
2: la
0: va portar-vos.
2: I si en tot este punt t'agarra l'atacot del
0: l'atacot de què?
1: Ai, mira! Ah. Una amiga,
2: què està passant en el cos?
1: Una amiga va entrar a ir a comprar dos garrafes de lleixiu i a la que plega a casa i trau la cromba.
0: Una amiga? Què amiga,
1: una amiga,
0: Gemma?
1: Una amiga va traure les dos de lleixiu, una pebrera, una albertina, i entonces, i vinc al polo, i el xalat de no sé quantos, i croissant de nissementos, dic, què li ha passat? S'ha trastornat la persona.
0: Sí, sí.
2: Estàs buscant amiga, eixe punt
1: tens astènia primaveral.
0: Sí. Saps què passa? Que és el que parlàvem antes. Al final, cometem l'error, vale, de sentir-nos pues això, que estem cansats, que necessitem com un punx d'energia, i al final eixe punx d'energia, erròniament, sempre l'associem a sucre. I a més, com fa calor, doncs dius, pues ara ve es gelaet, ara ve l'època, no?, d'incorporar cosetes més. Però al final ja hem parlat moltes voltes de que el sucre realment no és una energia a llarg plaç, vale? A més, ens fa que ens donen estos pujades i baixades, ja no només de glucosa i lo erróneo que és fer això, sinó al final de l'energia, vale? És com començar el dia amb un cafè, amb llet, amb sucre i quatre galetes, realment. Si notes este cansament, no és el desdejun ideal. Aleshores, nutrients que sí, vale, van ajudar-nos a pues, tindre un poc més d'energia ara, en esta època, i a sobrellevar-la moltíssim millor. El ferro seria el número uno.
2: No sabia jo que les lentilles anaven a aparèixer ràpidament. No?
0: Número uno. Els llegums tenien que estar les primeres, vale? Anem a fer un poc de...
1: I herberechos.
2: Ah,
0: exacte.
2: Sí. Ah, molt bé.
0: Anem a analitzar la nostra setmana.
1: Veus com anem aprenent?
0: Molt bé, xics, molt bé. El peix de closca és superimportant. I al final n'hi ha que estudiar i dir, vale, carroja, sabem que no hem d'abusar, màxim una volta a la setmana, però si damunt eres una persona que no ne menja cap, has d'incorporar peix, o bé siga berberechos, o bé siga clotxinetes, però, per exemple, si tampoc t'agraïm, així tenim el ferro vegetal, com hem parlat, vale, de les llegums, bé siga en format humo, una amanida, no fa falta que siguin les llegums guisaetes, les verdures de fulla verda també ens aporten, vale, els espinacs, però...
1: El meu dinar avui han sigut espinacs, tomateta, cigrons i ou dur.
2: Molt bé.
1: És que
0: sóc una digna...
1: Ja acabarà notant si bé, però som a 6-2
0: fans de... Vitamina C, que és el que anava a dir, important. Si, per exemple, clavem més llegums i sabem que no mengem molt de moluscos, vale? Molt de clots i no berberechos, sempre que clavem llegums o espinacs, acompanyada d'algo de vitamina C. Bé siga les dentilles amb un poquet de pebrot. Bé siga el... Per exemple, la amanida que t'has fet, si no t'has ficat la tomaca, que està estupenda, unes maduixes o un kiwi de postre. Si fem hummus, una xorraeta de llima, ¿vale? Per a potenciar ahí el ferro i la vitamina C. I ahí ja tindríem, al final, pues, més dosis de vitamina C que a lo que lo millor de normal fiquem en la nostra alimentació.
2: Tenim ferro, tenim vitamina C.
0: Tenim vitamina C i anem més? En... Jo crec que magnesi és bastant superobvi.
1: Sí, senyor.
0: Vale?
1: Sí,
0: al final participa en més de 300 reaccions, entre elles a nivell muscular, descans i sobretot energia. Vale? Moltes voltes es notem molt cansants, ja no dic ara en primavera, durant l'any, i un dels factors més predominants és la falta de magnesi. Sobretot, a més, en persones molt estressades, vale? Tenen molt més dèficit, perquè s'ha vist que l'estrès s'alimenta un poquet d'este magnesi.
2: I en el fem? Cos podem notar... Si es passa en el cos alguna cosa que tenim dèficit de magnesi?
0: Molt clara. Cansament, vale? Per exemple, cansament i saber que en analítica tens la tiroides bé i el ferro bé, perquè al final el cansament pot ser, sobretot pot ser a nivell anèmia, pot ser tiroideo, pot ser magnesi. Aleshores, si per exemple l'anèmia teix bé, o sigui, no tens anèmia, la tiroides teix bé i la vitamina D també, prova en el magnesi i segur que acertaràs.
2: Perfecte.
0: Vale? On el trobem? En fruits secs, sobretot en almeles, en pipes de carabassa, en llegums també, si és que són, una meravella. Després parlem de superaliment. En verdura de fulla verda també, els espinacs, així un altre punt, i per exemple el xocolate, però amb prou cacau, perquè al final és el cacau on es troba
2: 75%
1: el cacau pur.
0: Sí.
2: Està en el punt?
0: Sí, jo dic que cola. Vale. Cola, me pareix,
1: Però per exemple, el cacau pur en pols, que la motxiqueta se fiquen en la llet, però
2: per exemple, no t'allarga més que la fel, això.
0: Però per exemple, ficar-te-lo en el cafè o en un poquet de iogurt, però si no el de 75% la onceta està
1: acceptat per l'acadèmia.
0: Vale. Claro. I si te compres a més el que igual meleta dins, pues mira, ja tens doble de
1: molt interessant.
0: Vale? El tercer grup, vale, superimportants, són les vitamines del grup B. Vale? Al final són les vitamines que s'encarreguen de transformar els aliments en una energia que tu pots utilitzar en el dia a dia.
2: Les
0: vale?
2: B.
0: Les B. Vale. I al final les importants realment són el fòlic, la B6 i la
1: B12. Vale.
0: On trobem aquestes vitamines?
1: Sí.
0: Pràcticament en totes les fonts proteiques, ou, peix, carn... Llegums una altra volta i cereals integrals, però integrals perquè es troben en el que és la corfa del cereal. Vale?
2: Va.
0: Aleshores,
2: de B6 anem a tope, xicona.
0: Sí. Aneu bé?
1: Sí.
0: Al final...
1: Tot això és un sí, en la nostra dieta des que te coneixem a tu.
0: Així qual pot ser el problema, el que parlàvem antes, que a lo millor comença ja esta època en la que estàs un poc més cansat, has passat calor al llarg del dia i arriba a casa i comences a desplaçar aquesta proteïna, vale, perquè... pues te dona perea, no t'apetis calent i comences a fer-te pues, un gazpacho i ja està, o un poquet de fruita i un grapa de nous i al final aquestes vitamines sobretot se troben en la font proteica.
2: Ja.
0: Aleshores, no hem de desplaçar.
1: Parem atenció a això.
2: Hamburguesa de Tito i pollastre?
0: Hamburguesa?
2: Com a proteïna per a rematar el dia, està bé?
0: Estupenda.
2: Vale, sí. Molt bé.
0: Que la tens passo per avui?
2: Ui. una miqueta de formatge també, per un tipus de gràcia, no?
0: Aprovadíssima, ¿vale?
1: Cruza la passarel·la.
2: Venga.
0: En el quart punt ja han parlat un poquet d'esta ara mateixa, ¿vale? Però seria la proteïna, ¿vale? Hem d'intentar, al igual que tot l'hivern l'han tingut
1: no
0: molt al cap i jo també la nombra molt, ¿vale? Intentar tindre-la, sobretot al final ens ajuda a estabilitzar. Dime,
2: en totes les menjades, proteïna, Clara.
0: En les tres principals. Gemma, és que...
2: Si,
0: matrícula de honor.
2: I si només ne fem tres...
1: Pues,
0: pues ja està, en les tres.
2: Vale, ok, ja està.
0: O sea, ja
2: són... Més berechos en la hamburguesa de pollastre, ja tinc el menú.
0: Ja està, ja està. Vale.
1: Si al final... per desdijonar o...
0: Les llandetes d'aperitiu de berberechos i de... Per mi són meravelloses, és una font de clavar i el ferro i disfrutar un poquet de, del moment. Vale, siga, proteïna important en l'estrès. I sobretot, jo sé que al migdia no costa tant, però ara en primavera-estiu, des de juny i sopar, és on hem de clavar un poquet més de...
2: Més de proteïna.
0: Més de proteïna.
2: El Tito del 90%, digues que estava bé, no?
0: Està
2: superbé. El fiambre de Tito...
0: Està superbé. Vale. El del 90% està superbé. Afegir un ouet per a desdejunar.
2: Una pregunta volia fer-te jo de preguntes freqüentes, de tant en tant. Okay. Un altre dia podem fer un recopilatori de preguntes de coses freqüentes.
0: Que... Oh, ese dia m'encantaria.
1: Que tenim curiositat.
2: Imagina de coses que a voltes són mites, a voltes són coses que no saps si tens clar o no. L'ou funciona igual de qualsevol manera? Vull dir, també.
1: En tortilla, ou dur o...
2: Eso es. Ou dur, que és més pràctic, però els nutrients són els mateixos que si el fas escalfat, que si el fas en tortilla.
0: Exactament igual. No se perden els nutrients de l'ou. Vale? Això passa més en les vitamines hidrosolubles, en les que se perden en l'aulla, per exemple. Vale? Però el que és la proteïna, els greixos o la colina, que és l'important de l'ou perquè és el que ajuda al cervell, dona igual. Mentre no siga
1: cru del tot
0: realment, però
2: no passa per aigua,
0: però passat per aulla, en truita, és que m'encanta perquè me pareix super versàtil.
1: És molt versàtil, és molt versàtil.
2: L'ou dur o l'ou en general?
0: L'ou en general.
2: És un miracle. És un miracle de la natura.
0: Jo crec que és de les proteïnes que no m'importaria des de junar, dinar i sopar, perquè sé que la podria fer de distintes maneres.
2: Quan estigui l'amenaça de la grip aviar, jo estava...
1: Plorant, te veia.
2: Sí, sí. Però el pollastre i els ous, és que és tot. És una cosa tan bàsica.
1: Jo també, jo de la meva
2: alimentació.
0: Jo també. Sí, sí. A banda que, vulguis o no, avui en dia, que pues, mirem també un poquet la butxaca, no? És de, realment, és de les proteïnes, junt a les llegums, de les proteïnes més econòmiques que tenim al nostre abast.
2: Vols que fem una cosa? Que ja ens has dit la lliçó, diguem, la teoria.
0: Molt
2: que
0: bé,
2: no la sabem,
0: però molt bé.
2: Ara com fem, diguem, un menú tipus... de començar el dia, migdia, sopar i això, Paris. Què fem?
0: Vale. Ideal. Anem a començar, vale? I anem a fer pues, un menú de dia molt fàcil per a que a casa pugueu començar incorporant-lo.
2: Vale.
0: Anem a llevar ese desdejuni que fem a casa de cafè amb llet, amb un grapa de cereals o de galetes, vale? I anem a incorporar el cafè, me pareix estupendo, però una torradeta de pa integral, que jo crec que molts ja ho fareu. Proteïna, anem a incorporar l'ou, perquè al final... han parlat d'ell justament, però bueno, me pareix esa font de proteïna super saciant i que no només ens aporta proteïna, sinó ens aporta un nutrient que és super important, que és la colina, que ens ajuda al cervell. Aleshores, és molt bona idea incorporar en el desdejuni perquè ens va ajudar, no, a la nostra salut cognitiva. A esta torradeta, damunt del pan hem incorporat un poquiu de hummus. És una manera, vale, des de bon matí, començar clavant-li ja ferro a la nostra alimentació. I al final tu fas la torradeta, hummus, i per damunt pues, l'ou, bé siga en tortilleta o revolt o el que t'apetisca. El cafè i una peça de fruita rica en vitamina C per a aquest hummus. Un kiwi, unes maduixes o un grapa de nabius.
2: Bueno,
0: jo crec que és un desdejuni que és molt, molt factible.
2: Molt bé. Dos tomàquetes xerri talladetes també anirien
0: bé. Ideal. Verdureta... Tota la que vulguem. A mitjà matí, lo ideal seria, vale, incorporar un plàtan, perquè és de les poquetes frutes que té vitamina B6, i ja hem parlat de lo important d'aquestes vitamines, i un grapa de xicotiu de o bé cacauets o bé almeles. Per què? Perquè al final les almeles han parlat del magnesi, i els cacauets és una llegum, i és una altra forma d'incorporar llegums. Vale? Grapa de xicotiu, que ja sabem que calòricament estan ahí.
1: Ok.
2: De dinar que has portat en la carmanyoleta.
0: Vale, com jo crec que ja tot el món s'ha fet una amanida de llentilles o ha portat una recepta diferent per a incorporar llentilles, que a mi m'encanta i és molt guai. Vale? És dinar que podria ser de dissabte perfectament. I anem a fer unes croquetes de llentilles amb una salsa de pisto, però la salsa de pisto ja d'estes compraetes que estan bé d'ingredients i que no fa falta calfar-se el cap. Vale? I per a les llentilles anem a gastar les llentilles de pot, ceba, carlota i una carabasseta que anem a tallar-ho tot superfinet. Vale? Anem a utilitzar també un ou i avena d'esta, però que ja, la que ja ven triturada, vale? l'avena molta. Anem a saltejar la ceba, la carlota, la carabasseta. Estes, per exemple, podem fer prou i tindre-les ja guardadetes per a dos o tres dies. Vale?
1: O congelar-ne,
0: sí, totalment. Vale? Sí. I simplement tallar la verdureta ben fineta i saltejar-les amb un poquet d'oli, vale? Perquè queden tendretes. tal qual ho barregem en les dentilletes cuites de potes corregudes i ho triturem bé amb una forqueta. Afegim l'ou, afegim la avena molta, vale? I queda com una massa molt moldeable. Si tinguem temps, deixem 5-10 minutets per a que l'avena, vale, s'empape de tot. I si no, no passa res. Formem boletes amb dos forquetes, vale, que és molt, molt, molt fàcil, i amb un poc d'oli d'esprai ho clavem a la fregidora d'aire o al forn directament.
2: Aquí tenim unes mandonguilles de llentilles.
0: I queden superbones. 12-15 minuts a 180 graus i estan brutals.
2: Fem una cosa, Clara. Com que el sopar, este ceviche de berberecho, mola molt, i té un to ferro, vale. Vols que el deixem per un altre dia?
0: Me pareix estupendo. Deixem,
2: perquè està, és facilet, està molt guai, ficar les verduretes i tindre els berberechos, la deixem per un altre dia.
0: Vale.
2: De categoria, si no, no tenim astènia.
0: Jo crec que és fàcil,
1: no? No, fàcil. Fàcil i apetitós i de sentir comú, també, un poquet.
0: Gemma s'ha quedat pensant en les croquetes.
1: Clar, és que vaig a fer-les.
0: I el pisto de base en les croquetes per mullar.
1: Però el pisto
0: listo,
1: jo el faig jo, també.
0: També, no, si tens temps, molt millor.
2: Moltes gràcies, Clara, com sempre.
0: A vosaltres.
2: Gràcies.
3: M'encanta!

0: Josep Vial, el meteoròleg i amic, ens contarà com va l'oratge. Ui, que no t'havia...
1: Bé, guapot de la tele, o veus o vas, no?
2: Vas, després.
0: En el flocall així n'ha tirat, així una cosita, haver pegat una ventolada.
1: Perquè és un modern, és un modern.
0: Molt bé,
2: de fet, ja vinc a la nit.
1: A fer del minut.
2: Em passa la nit.
0: O això és perquè ha canviat l'oratge i t'ha pegat el monyo. Ha canviat el vent, vull dir, no?
2: No, mira, el vent no ha canviat perquè des d'ahir tenim esta circulació de ponent.
0: Però no anava a canviar un poquet, a poqueta nit i això,
2: a veure,
0: no?
2: Ha canviat al nord. De fet, hem tingut algunes granissades. S'han desenvolupat tempestes que han afectat bàsicament l'extrem nord i, per exemple, a Borriana ha caigut pedra. Pedra xicotigua. Uh-huh. S'han acumulat 7 litres per metre quadrat. Les quantitats de precipitació, de moment, no són molt importants. Hem tingut una primera línia, podríem dir, de tempestes, que ha deixat estos 7 litres per metre quadrat a Borriana, 5 a Fredes, 5 a la Jana, 5 a Rossell, i ara s'estan generant nous ruixats a l'interior, ja cap a la zona de Terol, que podrien tornar a entrar cap a, bàsicament, els ports, l'Alt i el Baix Maestrat, que serien les zones més afectades, tot i que també hem vist que ha plogut a la plana alta i a la plana baixa, com a Borriana. Allà sí que ha canviat un poc l'oratge, a la resta no, a la resta continuem amb aquesta circulació de ponent i amb aquestes temperatures que s'han enfilat fins als 29 graus avui a Oliva, a Elx, a Crevillent, 28 a Alzira, 28 a Xàtiva i 27, per exemple, també a Castelló de la Plana. Clar que amb aquestes tronades la temperatura cau en picat. I atenció, perquè moltes voltes només ens fixem amb l'aigua caiguda, però també ens hem de fixar amb les ratxes fortes de vent, perquè les tronades sovint van acompanyades de fortes ratxes de vent, ratxes que poden superar els 50 a 60 km per hora. Per tant, tenim una vesprada un poquet rebolicada al nord, tenim un avís a l'extrem nord, a la resta situació molt tranquil·la, i demà, com que entra el mestral, què fa el mestral? El mestral impedeix la formació, el creixement dels núvols, amb la qual cosa demà esperem alguns ruixats, però un poquet més cap al sud. O sigui, a l'extrem nord tindrem mestral, al centre tindrem ponent. Entre eixe mestral i eixe ponent, el vent gira més o menys entre la Serra d'Espadà i la Serra Calderona, bàsicament l'entorn de la Serra d'Espadà gira a llevant, i eixa és la zona on demà esperem algunes precipitacions. Al Millars, al Palància, interior de la plana alta, interior de la plana baixa, perquè, clar, si tenim mestral al nord i ponent al centre, és en eixa zona on esperem alguns ruixats. Seran poc importants, però es poden presentar. Demà baixen les temperatures al nord perquè entra el ponent, i el dia més insegur podria ser divendres. Divendres ens passa una línia de ruixats, que divendres sí que podrien ser més generals i afectar zones del centre i del sud, sobretot divendres de vesprada. Després deixa línia de ruixats, el cap de setmana seria més tranquil, amb un descens de la temperatura notable.
0: Bueno, pues, això no és de divendres.
1: Pues sí que venen canvis. Marejada.
0: Així que ja que passi.
2: Ve mogut este mes de maig, no? Ve mogut. A veure en què queden estos ruixats de divendres, però de moment sí que tenim aquesta possibilitat de ruixats avui a l'extrem nord, demà un poquet més al sud, dimecres, dijous. També un poquet més al sud, dijous poca cosa, i divendres seria el dia...
0: més plujós.
2: Més plujós.
0: Molt bé, gràcies, Obiols.
3: Les 6.
4: A punt. Notícies.
5: L'incendi en una empresa de tractament d'ametlles en un polígon a la Vall d'Alba ha obligat a desallotjar preventivament totes les empreses confrontants, sense que consten persones afectades. Allí està el nostre company Mario Personat.
6: Hola, Gustavo. Pues sí, estem així al polígon industrial de Vall d'Alba, on un incendi afecta des del voltant de les 2 del migdia les instal·lacions d'Importaco, una empresa de tractament d'ametlles. En el moment de l'incendi hi havia unes 40 persones dins de la nau, però totes han pogut eixir i no n'hi ha danys personals. Sí que n'hi ha importants danys materials. La nau principal es dona pràcticament per perduda. Ara mateix estan treballant en la zona 9 dotacions del Consorci Provincial de Bombers de Castelló i un camió nodrissa. El fum és molt visible, molt dens, però no suposa cap risc. Pel que fa a l'origen del foc, encara no n'hi ha una causa confirmada. caldrà esperar a la investigació oficial per determinar què ha provocat realment l'incendi.
5: Seguirem atents a l'evolució de l'incendi a eixa empresa de la Vall d'Alba. Gràcies, Mario Personat. El Partit Popular i Coalició Canària han portat esta vesprada al Senat les crítiques contra la gestió que ha fet el govern de la crisi del creuer i de l'antivirus. Xavier García del Valle.
7: Sí, els dos partits, com ha fet este matí el president canari, han acusat a la ministra de Sanitat d'ignorar les autoritats de les illes i de dedicar-se només a presumir, han dit. Esta és la part del debat de la ministra, de Mónica García, amb la diputada del PP, Rosa Faustina Viera.
8: Cuando un gobierno está más pendiente del relato que del dato, se cometen errores, errores importantes. Su gobierno ha creado un relato de éxito para lavar su imagen, ministra, poniéndola usted, señora García, junto al señor Marlaska y el señor Torres, a sobreactuar, a practicar el autobombo durante horas y horas. Los ciudadanos españoles y los ciudadanos canarios merecemos más respeto institucional. Actuaron por cálculo político.
9: Les molesta que seamos ejemplo en todo el mundo del operativo. Ustedes hubieran querido que hubiéramos fracasado y eso significa que a ustedes quieren que su país fracase. Este es el nivel de patriotismo que ustedes tienen. Y lo que hicimos nosotros fue impedir el boicot, porque hubo quien quiso la noche anterior boicotear que ese barco llegara a las costas canarias y nosotros lo impedimos.
5: I segona jornada de vaga educativa i noves protestes als carrers. Alejandro Molés.
10: Després de les quatre grans manifestacions d'ahir, avui la comunitat educativa ha organitzat marxes, pegades de cartells i tancaments simbòlics en els centres educatius per a fer escoltar les reivindicacions. Reivindicacions com estes.
11: Podemos más, no tenemos recursos, nos faltan medios, nos faltan profesores.
12: Cadena humana a l'Institut Ribalta, a abraçar els instituts i a defensar l'educació pública, que és el que toca.
13: És que estic superorgullosa, descompa, m'emociona i tot.
14: Però si ja no té una proposta com cal, continuarem el que calga.
10: Doncs de moment no hi ha cap proposta que obligui a les dues parts en conflicte a seure en la mesa de negociació, tot i que sindicats i conselleria han manifestat la seva voluntat de reprendre el diàleg. En aquest sentit, l'STPB acaba de convocar per a demà al matí una concentració davant la seu de la Conselleria d'Educació i ho faran amb el lema «Estem preparats per a negociar». Pel que fa al seguiment d'esta jornada de vaga educativa, la Conselleria parla d'un 32%, mentre que els sindicats diuen que el percentatge arriba al 75%.
5: El grup Pamesa Empresarial ha presentat el balanç de l'exercici de l'any passat i les previsions per a enguany. Rubén Dempere.
15: Un any que el seu president, Fernando Roig, ha qualificat de complicat a causa de l'increment del preu de l'energia.
16: Estamos más que preocupados por el tema de sostenibilidad, el tema económico, sobre todo con las últimas noticias que ha salido hoy, que la Comunidad Europea va a reducir las emisiones de CO2 en un 34%. Va a ser un año muy difícil, muy complicado. La energía del 26 va a ser superior a la del 25.
15: Pel que fa als resultats de l'any passat, destaquen els 100 milions d'euros bruts obtinguts, tot i que són 13 milions menys que els aconseguits durant el 2024. En l'actualitat, vora 3.500 persones treballen per al grup Pamesa Empresarial.
5: I els tres aeroports de la Comunitat Valenciana han fet balanç dels resultats del mes passat i han tingut, de nou, xifres de rècord.
10: Sí, en el cas de l'aeroport d'Alacant-Elx parlem de vora 2 milions de passatgers en abril, cosa que suposa més d'un 10% que durant el mateix període de l'any passat. Per la seva part, l'aeroport de València també ha crescut més d'un 10% en nombre de viatgers fins a arribar al 1.150.000 passatgers durant el mes d'abril. En els dos aeroports destaca l'increment en l'arribada de turistes estrangers. D'altra banda, l'aeroport de Castelló, que no gestiona AENA, sinó l'empresa Aerocas, que està als que depèn de la Generalitat, també ha registrat un creixement d'usuari superior al 10%, amb un total de vora 32.500 passatgers, la qual cosa suposa la millor dada de la seva història durant el mes d'abril.
5: La Mancomunitat de l'Horta Sud ha aprovat un nou pla estratègic de turisme per als pròxims 4 anys que inclou la creació de noves excursions. com ara una ruta en homenatge a les víctimes de la Dana i al voluntariat.
7: Una ruta que, entre d'altres municipis, passarà per Benetússer, a la Quasi Torrent, i en la qual es podran veure murals, escultures i altres monuments. De moment es tracta d'un projecte per al qual la Mancomunitat de l'Horta Sud destinarà 100.000 euros i la Diputació de València també s'ha compromès a aportar-ne altres 100.000. I continuem a l'Horta Sud perquè allí la delegada del govern, Pilar Bernabé, ha visitat avui les obres que es fan en la caserna de la Guàrdia Civil de Paiporta, que va quedar arrasada per la Dana i on, recordaran, van morir dos persones. Està previst que les obres acaben, ha dit, a finals d'any.
17: El gobierno de España ha puesto en marcha toda una rehabilitación para que los cuarteles que fueron afectados por la Dana no recuperen la fisonomía del 29 de octubre, sino que estén mejor, que sean más resilientes, que sean más eficientes.
5: En tribunals, el Suprem ha tancat definitivament la porta a fer fixos als empleats i empleades públics que encadenen contractes públics sense fer una oposició. Considera que això vulnera la Constitució.
10: No obstant això, el Tribunal Suprem sí que accepta la conversió en fixos d'aquells treballadors que hagin participat en un procés selectiu per a la contractació de personal fix, l'hagin superat, però no hagin obtingut plaça perquè el nombre d'aspirants era superior al de les places oferides. La condició, segons el Suprem, és que per aquest motiu hagin encadenat contractes temporals.
5: En els esports, el Llevant ja està a Balaïdos. En menys d'una hora, a les 7, s'enfrontarà al Celta, un Celta que aspira a Europa, en concret a la Champions. Els granotes tenen la salvació a 3 punts. Luis Castro recupera Arriaga per sanció i Ivan Romero, que torna de lesió.
15: Una hora més tard, a les 8, l'Elx visita el Betis. Els franjaverds arriben també amb la permanència com a principal objectiu. Estan 2 punts per damunt del descens. El Betis buscarà assegurar-se la plaça de Champions. Sarabia recupera Rafa Mir després de la lesió. A més, a hores d'ara, està prevista una roda de premsa del president del Real Madrid, Florentino Pérez, que ha despertat gran expectació.
5: Viurem esta apassionant vesprada nit esportiva en el punt a punt a partir de les 6 i mitja. Així està el món a estes hores, així ens ho conta a Punt Ràdio.
4: Som la veu de tots. Som a Punt. Cuidar-te i cuidar dels teus no hauria de costar més. Per això, amb el pla de deduccions de l'IRPF de la Generalitat Valenciana, pots deduir-te els gastos en salut mental, òptica, tractaments bucodentals, gimnàs i disfrutar de deduccions per naixement, adopció o acolliment de fills. També pagaràs menys en la renda per gastos en instruments, classes de música, conservatoris i molt més. Informa't en gba.es, perquè és just pagar el just. Generalitat Valenciana.
18: Comença el procés d'admissió per al pròxim curs escolar 2026-2027 en la Comunitat Valenciana. Recorda, amb el Districte Únic, tu tries el centre educatiu per als teus fills i filles. Informa't de totes les novetats en adminova.gba.es. La teua decisió, el seu futur. Llibertat educativa. Generalitat Valenciana.
19: Todo empieza con un paso, el de buscar una oportunidad. En Labora, te acompañamos para que tu currículum llegue y afrontes entrevistas con confianza. Y si el camino cambia, te ayudamos a formarte y descubrir nuevas opciones. Sean cuales sean tus pasos, estamos contigo. Labora. Generalitat Valenciana. Contigo en cada paso.
4: De dilluns a divendres i de 7 a 8 de la vesprada en A Punt Ràdio, compartim el que som, el que ens unix. Activa els sentits. Arriba l'hora de la cultura. Soc Rei Joan i descobrirem junts els espais més creatius i innovadors de l'art i del coneixement. L'hora de la cultura, amb Reis Juan.
20: Soc Gustavo Clemente i vull oferir-te un contrapunt. Un contrapunt a la informació del dia en clau valenciana. Una mirada reflexiva i atenta a l'última hora.
21: Contrapunt. Des de les 8 de la vesprada fins a les 11 de la nit. De dilluns a divendres en A Punt Ràdio.
4: Gràcies per sintonitzar-nos. Som

0: El ull del tigre, eh? És que de seguida ens veiem la imatge de Sylvester Stallone pujant per aquelles escales i entrenant,
1: sí,
0: i allò. És una música que ens dona bon rotllo per a entrenar, i d'això anem a parlar ara, d'entrenament de força, dels seus beneficis.
1: De fet, el nostre convidat, en el que ara parlarem, a Schwarzenegger, és un dels que va començar seguint, t'imagines?
0: És un autèntic referent, eh? Arnold Schwarzenegger, i tot un autèntic pioner, també, de fer també divulgació de lo bo que és l'entrenament de força. I ja que estem parlant de l'esport, recordar-vos que avui, en compte de les 7 de la vesprada, acabarem a les 6 i mitja, prendran el relleu els nostres companys de punt a punt, perquè tenim el Llevant a Balaïdos contra el Celta a les 7 de la vesprada, i a continuació a les 20, bueno, paral·lelament els dos partits se solaparan, a les 20 hores l'Elx en Sevilla contra el Real Betis. Així, en aquesta jornada intersemanal l'anem a seguir, anem a parlar d'esport, però en este cas esport que fem en el dia a dia cada un de nosaltres. Mireu esta frase, a veure què vos sona. Cos fort, ment clara, vida llarga. Ostres, i conforme anem complint anys, millor que sona, veritat.
1: I més ho comprenem, la importància que té, no? Tu no comprens millor ara que quan eres més jove, que no ho penses, possiblement?
0: Totalment.
1: Sí, eh?
0: I pensa, a més, que hi ha més divulgació i que inclús la gent jove, 20 anyers o 30 anyers...
1: Està més conscienciada, possiblement,
0: completament,
1: no? Que quan nosaltres
0: inclús
1: tenim
0: la gent jove.
1: 20 anys.
0: Ara preguntarem al nostre convidat per què és de vides que potser en els 90, en els primers 2000, inclús en els 80, no hi havia tants gimnasos ni la consciència de que l'entrenament de força era
1: part fonamental.
0: Vaja, que està, en l'entrenament de força estem construint la salut del present i també la del futur.
1: Sí, és qualitat de vida.
0: Com ho fem, això?
1: Com ho aconseguim?
0: Clar, bueno, aquest entrenament de força, com hem de fer-lo? Jo diria que és més que una moda. Ja s'ha establit com a més que una moda,
1: sí.
0: I no només una pràctica per a gent jove. Com tu dius, Gemma, per a totes les edats.
1: I a més hi ha etapes vitals, com la meua, que és la menopausa, que és molt important fer-ho. Tant de bo hagueras començat quan tenia 20 anys, però nunca es tarde si la dicha és bona, i esta dicha és muy buena. Saludem a Aldo Martínez. Aldo Martínez, vos explique, és més conegut en xarxes com el doctor Aldo, podeu seguir-lo i veureu. Acaba de publicar un llibre que és Fuerza, elixir de la vida. Un llibre en el que diu que entrenar força és la ferramenta més poderosa per evitar malalties, però a més malalties molt variades, no? Millorar el metabolisme, enfortir la ment, allargar la vida, la qualitat d'eixa vida més...
0: Així no és. Ell és preparador físic especialitzat en alt rendiment, porta més de 20 anys de trajectòria, és un reconegut divulgador, a més en xarxes, com tu dius molt bé, ha entrenat esportistes d'èlit. Sabeu Topuria, el boxejador, campió del món, ni més ni menys. Bueno, doncs des de fa anys també, com dic, divulgació i coneixement en les xarxes socials, segur que el coneixeu, és alacantista, vinculat a Alacant i a Elx. I el saludem, que és un plaer. Doctor Aldo, què tal?
1: Com estem?
0: Benvingut.
2: Què tal? Bona vesprada, Gemma, Ximo, és un plaer estar així avui amb vosaltres al programa,
1: sí.
2: I vos felicite per tot el que feu i perquè ho feu estupendament.
0: Bueno, doncs tornem la felicitació, doctor Aldo, perquè tu estàs fent una llavor també magnífica, eh?
1: Perquè nosaltres hem après de majors la importància de la força, i a més comentàvem abans de fer aquesta entrevista que no fórem conscients fa 20 anys o fa 15 de la importància de la força, i clar, ara que sí que ho som, és important trasladar-lo a la resta de la... sobretot als nostres fills i adolescents, perquè quan apleguen... bueno, perquè no, perquè se posen ja les piles, i quan apleguen a ser majors tinguin la millor qualitat de vida. Parlem de la importància de la força, doctor.
2: Sí, pues, la força és recomanable per a tothom, per a totes les edats i per a qualsevol moment de la vida. No importa si comencem ara, si comencem als 40, 50, 60, amb la perimenopàusia, dona el mateix, però és el més necessari perquè és el millor medicament que pots prendre avui. O sigui que començant per els xiquets, no? Superimportant que entrenen força, assumint que l'Associació de Força i de Condicionament ho recomana des dels 7-8 anys, però no només això, sinó que també l'American College of Sports Medicine, sempre que l'entrenament de força tingui una bona supervisió professional, també una tècnica correcta i que siga jugat, no? que siga divertit per als xiquets.
0: Per tant,
2: això des de la infància, però que ho tenim per a tothom.
0: Som conscients de que no és una moda, que està fent-se divulgació. i divulgació en molta base científica de que l'entrenament de força és absolutament fonamental. Doctor, què ha passat? Què ha canviat? Quines han sigut aquestes últimes investigacions que han fet que ara mateix jo crec que en general hi ha moltíssima més consciència de que l'entreno de força és salut per avui i per a demà?
2: Totalment cert, així és, Ximo. Entrenant força, tenim més muscle i això està relacionat doncs, amb un 30% menys de risc de padeixer algun càncer, un 40% menys risc de padeixer d'Alzheimer o demència,
1: és fortíssim,
2: un 50%... Sí, sí, no, les dades són avui increïbles.
1: Aclaparadores, sí, sí, sí.
2: Sí,
1: continua,
2: un 50%, sí, sí, menys risc de tindre diabetes, que ja sabem que el segle XXI és una enfermedad que és exponencial,
1: sí.
2: I a més, un 60% menys de risc de padeixer infarts, de miocardi, sí. O sigui que sí, que és una cosa que ja ho tenim tan estudiat i es sap tant que és la millor inversió que es pot fer, entendre el muscle com un òrgan endocrí.
0: Això m'ha aparegut una... Jo crec que és un dels descobriments que personalment jo no coneixia i que llegint el teu llibre, sí. Elixir de vida a fuerza, doctor Aldo, he pres consciència. Uh-huh. És a dir, parles del múscul com un òrgan endocrí, és a dir, un òrgan que també allibera hormones que regulen el funcionament de l'organisme. O sigui, el múscul, és que jo crec que estem canviant els paràmetres de com funciona el múscul en el cos i l'important que és, no?
2: Això és. El múscul com un òrgan endocrí que produeix hormones i substàncies s'anomenen mioquines. D'això sabem poc, 15-20 anys, i si bé sabem que hi ha més de 600 mioquines, però no sabem el funcionament de més del 5%, però el que sabem és que tenen molt poder, tant que és millor entrenar força que prendre una pastilla per a l'Alzheimer o que prendre les pastilles per a la glucosa, perquè aquest òrgan endocrí el que pot fer és baixar els nivells de glucosa, de colesterol, de triglicèrids... I això que vol dir que menys muscle és més insulina, menys muscle, més pastilles per a la tensió i tindre pues, menys musculatura no va baixar el colesterol ni els triglicèrids. O sigui que si vostè està tomant o prendre alguna medicació, els que ens estan escoltant, té que incloure, si comença amb dues dies a la setmana separats, un entrenament de força, i com explica el llibre, que pots fer-lo a la teva casa, a mitjà natural, amb el teu cos, amb el pes del teu cos, i després doncs, amb algun material que tingues en casa, però cal començar ja.
1: En el llibre està molt ben explicat, a més hi ha exercicis molt ben explicats, una justificació, perquè a voltes se'ns assusta. Jo no estic preparat, no tinc el cos en condicions, i tots els cossos tenen la condició que siga, vull dir... Segons les nostres aptituds o característiques, ens hem de posar en marxa. I la pregunta és, per a que siga saludable, per a que aquests músculs protegisquen els ossos i puguen beneficiar tot l'organisme, quina és la combinació d'exercicis aconsellable o millor? Entenent que segons l'edat i les circumstàncies necessitarem unes coses o altres. Però uns mínims bàsics imprescindibles, quins serien?
2: Doncs començar amb exercicis de mobilitat, després amb exercicis que siguin complets, no? que inclouen diferents musculatures, no? Com pot ser una sentadilla, que això és una flexió de cames.
1: Doctor, jo li diria als meus entrenadors, mira que tens afició per les sentadilles, bandido que m'amargues. Sí. Ara he comprès perquè són tan completes. Sou superfans de les sentadilles, doctor.
2: Sí, sí, sí. Treballes les cames i les cames, ara mateix es diuen que són el segon cor, no? Del cos humà, perquè ajuden a que la sangre torne, no? El retorn venós, i faciliten aquest treball per a que el corazón no tinga que treballar més de la compte. D'ahir que el tindre múscul, l'entrenar la força, tinga també com a repercussió la baixada de la tensió arterial, lo qual és fonamental. En quant als exercicis, es pot fer exercicis de tracció, exercicis també doncs, del core, el que és la cintura, no? La cintura abdominal, i tot això, amb, com ben has comentat, Gemma, el llibre està ben explicat, no? La progressió amb dibuixos, no? que pot fer amb exemples de la gent que no domina a més o que s'inicia en esto de l'entrenament, i ho puguem fer a casa o a l'aire lliure, no? Que és el que jo també recomano, així que tenim al Mediterrani, no? Que és de la millor zona del món per fer exercici físic.
1: L'aire lliure, sumar-lo. Aixes caminates, i els exercicis, si pot ser al jardí o al parc, però per a casa, pues encara millor, Joaquí.
0: Sí, i a més és que estem veient que fa temps també molts ajuntaments estan col·locant en els parcs alguns aparells, algunes... sí, per a poder fer calistènia, per a poder fer... apoyar-te per a poder fer exercicis adaptables a qualsevol edat, perquè llegint el teu llibre, doctor Aldo, clar, caiguem en una qüestió, i és a dir... És que l'entreno de força, és que la força la portem en la nostra herència genètica. És a dir, els nostres avantpassats sobrevivien perquè tenien força, perquè podien córrer, i era una qüestió de vida o mort, de trobar l'aliment, la força. I això, diguem, el nostre cos... no sé si dir històric, no sé com dir-ho.
1: Ho necessita,
0: veritat,
1: però ens he fet sedentaris fins a la malaltia.
2: Exactament, així és. Som els mateixos que fa milers d'anys, som els mateixos genèticament, no? I hem deixat des de fa un segle i mig, dos segles, hem parat, no? Amb la revolució industrial, de repent, d'utilitzar el nostre cos per a tot, i de repent hem parat convertint-nos en sedentaris, no? I això és el que ha traigut amb nosaltres aquestes malalties cròniques que tant coneixem, no? Doncs m'incita en el llibre a que... Sí,
1: en el llibre posa les dones del... crec que del neolític. Les dones del neolític, una dona qualsevol, la tia Pepica del neolític, tenia el mateix cos que actualment tenen les campiones olímpiques de rem.
0: Uns bragons.
1: Tenia uns braços i una esquena que allò donava glòria bendita. Imagina't com estem ara les cuchimixes.
2: Sí, totalment.
1: Vamos mal, doctor.
2: Bé, per això he escrit el llibre, perquè és a lo que també m'he dedicat, no? Al rendiment, la salut, el bienestar, i el capítol 8 està dedicat a les dones, i és molt important per a elles també, perquè protegeix els seus ossos, articulacions, millora el metabolisme, la composició corporal, i això és molt saludable, no? I les dona més seguretat i control, aixina com a una millor postura i una confiança, no? que de vegades doncs, la imatge corporal doncs, pot influir-nos, i amb l'entrenament de força es regula també l'autoestima i es regula hormonalment la dona, o sigui que tots són beneficis.
0: Important això, eh? Esa confiança, esa autoestima fa... Vas veient xicotets canvis, pot ser al principi, aquests xicotets canvis t'animen a continuar l'adherència, a que aquest entrenament el facis de manera més regular, a cuidar també altres hàbits, a eliminar algunes coses que te fan mal i altres que te fan bé, com per exemple cuidar l'alimentació. Jo crec que és un cercle... vaja...
1: Que va de la mà,
0: que
1: sí,
0: va tot, veritat, i genera, a més, aquesta força de fer en el dia a dia, d'incorporar en el dia a dia els hàbits, no?
2: Sí, aixina, això és veritat. Quan ja comences a entrenar, també li dones una importància, no? A l'alimentació, a la nutrició, parles doncs, a les persones que entrenen amb tu, o si estàs en un gimnàs, o gent que domina el tema, i a poc vas millorant, no? La teva nutrició. I això és fonamental, no? A mesura que vas guanyant múscul, el teu metabolisme basal també puja, con lo qual estàs utilitzant la grasa com a font d'energia, i això és fonamental per a fer descendre el percentatge de massa grasa, mantindre o augmentar, incrementar la massa muscular, que això és realment, això és adelgaçar, no? Des del punt de vista de la salut i de l'activitat física.
0: Clar, perquè són uns músculs, una massa muscular, doctor, que al llarg del temps anem perdent, no? Allò que en diem sarcopènia, anem complint cada dècada, anem perdent una quantitat de massa muscular que si no la treballem la perdem definitivament, no?
2: Això és, totalment. Guanyant muscle el que fem, i guanyant força, no? El que fem és reduir un 70% el risc de caigudes, perquè després de la caiguda vindrà la fractura, i sí, amb les fractures en els nostres majors, no? Es sap que és la primera causa de mortalitat per complicació. Doncs ens caiem perquè no tenim muscle, massa muscular, i això fa perdre l'equilibri, i doncs comencen aquestes caigudes, no? Doncs d'ahí la importància de l'entrenament de força, de guanyar aquesta massa muscular per a estabilitzar l'articulació del genoll. Super important.
1: Per tant, jo considero que és fonamental que des de ben menudets eduquem els nostres fills i filles en la importància d'això, d'aquest tipus de coses, els podem anar ensenyant dia a dia, animant-los a que facin exercici, el que els agrade, perquè vagin entrant en el comboi, però sí que m'agradaria que el missatge fora, encara que no ho hagis fet mai, estàs a temps. Estem tots a temps.
2: Sí, totalment. Per a xiquets, superimportant, perquè en el seu creixement, i més en les edats infantils, que ja tenim uns percentatges, no, d'una obesitat, un sobrepès considerable, que no s'havia donat mai, doncs cal començar ja, i perquè l'activitat física, l'entrenament de força jugat, no, com a joc socialitzador, ja es queda signat al cervell i ja és de por vida, no? I és per a sobre el que tenim que fer-ho, i que intentar que...
1: Educar-los.
2: Educar-los o fomentar els programes d'activitat física en aquestes edats infantils, per a que ja es queden després, en l'edat de la pubertat, perquè també és clau, no?, en aquesta edat, sí, per guanyar densitat òssea, i també perquè el cos produeix les hormones del creixement i sexuals, no?, com la testosterona, els estrogens, i tot això estimula la formació del teixit ósseo, i és fonamental després per a tindre, doncs, una bona edat adulta i un bon una bona edat quan es convertim en...
1: Una bona tercera edat, i quarta i quinta.
2: Una bona tercera edat, això és, doncs,
3: o tercera joventut acumulada, en efecte. Li diuen, sí, doctor Aldo, és molt conegut i reconegut.
1: Molt conegut.
3: I un divulgador, que a més és de la terra, fuerza, elixir de la vida, cuerpo fuertemente clara y larga vida. En efecte, jo crec que és el millor consell que podem traslladar-nos. Entrenar força és un dels medicaments amb més evidència científica per a cuidar la nostra salut. Pues Aldo, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos i a seguir cuidant-nos.
2: Moltíssimes gràcies, bona vesprada i una salutació per a tots i totes.

0: que el cos és agraït, si tu el treballes una miqueta, te va responent. I vas notant aquestes millores. Així que vos animem vivament.
1: Vinga, caminar està molt bé, però hi ha que fer més. Una miqueta més. Sí, entrenament, sí, de força. I queden apenes 40 segons per a que arriben les 6 i mitja. Deixem el programa per avui perquè donem pas al Punt a Punt en edició especial, perquè tant el Llevant com l'Elx tenen partits molt importants en aquesta jornada de Lliga Intersemana. La gent que es compaixi de Punt a Punt ja ho tenen tot preparat.
0: Nosaltres a les 4 de l'Esprà demà estarem de nou ací. Vos esperem. Gràcies.
2: La vesprada d'A Punt amb Ximo Rovira i Gemma.

0: Cada dia vivim l'emoció de l'esport. Seguim l'actualitat dels equips valencians. Analitzem les jornades de futbol amb rigor i professionalitat. En Apunt Ràdio, posem l'accent en l'esport. Posem l'accent en tu.
1: Què tal? Són les 6 i mitja de la vesprada i així comença una nova edició del Punt a Punt en Apunt Ràdio.
2: Així comença Punt a Punt, l'espectacle de l'esport en valencià. Punt a Punt, des de tots els racons de la Comunitat Valenciana. Punt a Punt, amb l'edició de Juanjo Romero. Punt a Punt, amb tots els nostres esports. A la redacció, Carlos Urrutia, Salva Gomis, Paco Polit, Salva Folgado, José Luis Gual i Manolo Montal. A la producció, Rana. Punt a Punt, amb l'edició de Juanjo Romero. Punt a Punt, amb tots els nostres esports. A la redacció, Carlos Urrutia, Salva Gomis, Paco Polit,

0: És la jornada 36 de Lliga en primera divisió, el que vol dir que resten 3 per a que concloga el campionat. Està en flames la Tanatori League. Esta vesprada nit tenim 2 enfrontaments transcendents en el pou de la classificació. A les 7, és a dir, en aproximadament mitja hora, juguen a Badajoz el Real Club Celta de Vigo i el Levante Unió Esportiva, i a les 8, una hora després, ho faran el Benito Villamarín, el Real Betis i l'Elx Club de Futbol. A més d'un partit que, per la part de dalt, afecta el Villarreal, com és l'Osasuna Atlético de Madrid, dins del objectiu groguet de garantir el tercer lloc en el campionat. No hi ha treva per al Levante. Els Granota visiten el Celta en el partit que obre la jornada intersemanal, l'avantpenúltima del calendari lliguer, amb la necessitat de no tornar a València de 8. El conjunt Granota continua en posicions de descens a 3 de la salvació, però per joc i sensacions veu la llum al final del túnel i podria eixir d'esta Tanatori League en cas de guanyar i que es donaren altres resultats. I a les 8 de la vesprada tindrem a Elx en el Villamarín. Salvació i venjança, per dir-ho d'alguna manera. Els de Saràbia visiten el Betis amb la necessitat de sumar, però incentivats per la polèmica eliminació en Copa i en el mateix escenari. Fora del descens, 2 punts per damunt, el conjunt il·licità depèn d'ell mateix per aconseguir-la. El primer en jugar serà el Levant. Obrim ja el partit de Balaïdos per a repassar les formacions de Levant i Celta de Vigo. Els 11 ja els té Manolo Montalt. Hola, Manolo, bona vesprada.
1: Què tal, Salva Folgado? Salutacions, sintonia, punta a punta, en A Punt Ràdio, per a esta jornada número 36. Resten només 3, resten només 9 punts en joc i, per tant, ja és tota vida o mort. En esta Tanatori League, en esta bogeria de pràcticament mitja lliga clavada en la possibilitat de poder baixar a la segona divisió o en la lluita per no fer-ho, el Levante es presenta en Balaïdos amb el següent 11 disposat per Luis Castro. Matt Ryan en porteria, defensa de 4 amb Tolian com a lateral dret, sorpresa, Pampín com a lateral esquerre, en la línia de centrals Dela i Matías Moreno. Doble pivot, Olaza, Kelvin Arriaga, dreta Víctor García, esquerra Kerim Tundé, en la mitja punta Pablo Martínez, en la punta de l'atac Carlos Espí. Per part del conjunt del Celta de Vigo, Radu estarà en porteria. 3 centrals per a Javi Rodríguez, Joel Lago i Marcos Alonso. A la dreta Javi Rueda, a l'esquerra Carreira. Doble pivot, Sotelo, Fer López. Els 3 de dalt, Iago Aspas, Ferran Juglar i Hugo Álvarez.
0: Els comentaris són per a Vicent Latorre, el que saludem de seguida, perquè abans hem de presentar el nostre equip inicial per a la jornada d'avui.

0: El bo de Vicent La Torre. Hola, Vicent, què tal? Bona vesprada.
1: Hola, bona vesprada.
0: Bé, Vicent, primer te tinc que comentar perquè ha transcendit en el dia d'avui la notícia, l'avançaven els companys de Onda Cero. L'hem pogut confirmar també la nostra redacció. Carlos Espía està en la prellista de 55 futbolistes que té en ment el seleccionador nacional Luis de la Fuente per a tancar la llista de 26 definitiva per al Mundial d'este estiu. A mi me sembla una magnífica notícia. Lato, evidentment han de caure 29 i és molt probable que Carlos Espía finalment no entre. O sí. Però bueno, m'agradaria preguntar-te per la teva opinió.
1: Jo vaig llegir algo ahir en una red social i me quedé, home, a mi m'alegré moltíssim, m'alegré per ell, sobretot, perquè és passar del cel a la terra, de la terra al cel, no? És a dir, de no voler-ho a ser-ho. En el poquet des que ha jugat, un dels màxims golejadors de la Lliga, però el des que ha jugat, i un delanter centro a l'antiga usança. És
0: sí,
1: dir,
0: sí,
1: que
0: sí.
1: No n'hi ha, en estos moments, mirant de la Lliga del Futbol Espanyol, dixe característiques no n'hi ha. Entonces, pensant i valorant aquesta situació, és possible que, bueno, en principi té una entrada, no?, en el 55, però no cabria destacar, no hauria d'estranyar que si acaba la Lliga com està jugant, se'l puguen dure.
0: Jo ho he comentat a vegades quan he vingut al migdia a les tertúlies amb Dani Hermosilla, que per què no podia entrar Carlos Espía en la llista de Luis de la Fuente. Pel que acabes de comentar, és un davanter diferent. És un davanter que acaba en una dinàmica superpositiva la temporada, és a dir, que està fent gols. Crec que el seu gran competidor per aquesta llista, per característiques, pot ser Borja Iglesias. Però tenint en compte que conforme passen les jornades, este és un futbolista que està fent gols, dic, per què no al final, si s'emporta Luis de la Fuente un punta diferent per a tractar de canviar les coses, el guió d'un partit ja en les acaballes i que la selecció puga jugar a una altra cosa, si no troba solucions amb el seu model de joc, per què no podia ser Carlos Espía? Vull dir, me sembla una decisió coherent en el seleccionador.
1: Jo crec que sí.
0: De tindre-ho en ment,
1: de moment. Jo estic d'acord, perquè, a més, hi ha partits que es poden complicar moltíssim i
0: necessites algo diferent.
1: I la selecció espanyola té jugadors per banda que poden centrar i Espía és un jugador d'àrea, és un jugador que, a més, a col·locar-se, fa gol fàcil i pot ser moments puntuals importantíssims per a la selecció espanyola. Jo m'alegraria moltíssim per ell, per el Llevant, i jo crec que podria portar prou a la selecció espanyola.
0: No sé, Manolo, què és el que penses? Hem pogut confirmar aquesta notícia, també 90 minuts, està en la prellista de 55, notícia que avançaven els companys d'Onda Cero a migdia, Manolo, i el que acabes d'escoltar, a mi em sembla una decisió molt supercoherent de Luis de la Fuente, supercoherent.
2: A mi me sembla que sí, tenint en compte el rendiment que està donant Carlos Espía, és a dir, si tu mires el ratio de minuts gols de Carlos Espía és altíssim, cal entendre que rodejat de millors futbolistes fins i tot se li podria treure més rendiment. El que passa és que, com tu bé has dit, jo crec que per a aquest rol específic de davanter d'àrea, ara mateix per davant de Carlos està Borja Iglesias. També és cert que Borja Iglesias està sent suplente en el Celta habitualment i que Carlos sí que està jugant de titular. Bueno, són molts factors que cal posar en la barreja, perquè a lo millor de la Fuente vol un jugador que estiga més acostumat a de la banqueta, com ara és el rol de Borja Iglesias, que tot i aixina és el màxim golejador del Celta amb 14 dianes. Anem a veure, a mi de moment me pareix molt coherent la presència de Carlos Espía en la llista de Luis de la Fuente, i anem a veure, que encara queden tres jornades i poden passar moltes coses. No, no ho vulga, però Borja Iglesias podria tenir una lesió. Vull dir, aquestes coses passen en el món del futbol. No. I no és ni el primer ni l'últim futbolista que en la última, dos, tres últimes jornades de Lliga o en el primer entrenament amb la selecció té un mal gest i s'acaba perdent una Euro o un Mundial.
0: Està parlant Luis Castro. Ara de seguida anem a veure si podem escoltar al tècnic del Llevant Unió Esportiva, Luis Castro, però imagina't a hores d'ara com sabedor d'esta informació, carregadíssim de moral, va aparèixer a Balaïdos Carlos Espía. Lato, vull dir, això ha de ser un incentiu per al partit d'avui, per a d'ell també.
1: Jo conec prou a persones que estan molt en l'entorn de Carlos Espía i és un xor, com a persona, bellíssima persona, i després està donant-ho tot, no sols en els entrenaments, sinó i particularment està entrenant, està intentant millorar moltíssim, i bueno, m'imagino que avui en aquesta notícia pues, va estar... Lo que no m'agradaria és que se posara nerviós, sinó que quisquera a fer lo que sap.
0: Evidentment, pot afectar-li en positiu.
2: No sembla que...
1: Jo crec que no, jo crec que va eixir en
2: molt... Que té el coco molt centrat.
1: Molt, molt, sí. A més, la família, l'entorn també és molt centrat i... Jo crec que va ser bo.
0: Te faré una pregunta, però abans estan els dos entrenadors en Movistar, tant Claudio Giraldez com Luis Castro, en la prèvia del partit. Anem a escoltar-los.
3: Abriendo la antepenúltima jornada Luis Castro, buenas tardes.
4: Buenas tardes.
3: Mister Celta, buenas tardes.
5: Claudio, ¿qué tal?
3: Claudio, pensando hace meses, ¿quién te iba a decir que hoy te estarías jugando incluso a la Champions?
5: Bueno, de momento saber que tenemos los deberes hechos con respecto a lo que ahora que está la permanencia este año es una notición, que era lo primero que queríamos tener conseguido, y evidentemente llegar con la ambición de poder jugar Europa otro año más, en un año con tanto partido tan intenso, pues la verdad es que es un auténtico privilegio, y ojalá podamos sellarlo en esos tres partidos con estar otro año en Europa, que es lo que queremos. Luego, en qué competición, ya lo dirá la clasificación.
3: Y Luis, ¿quién le iba a decir al Levante que iba a estar hoy con muchas posibilidades? Hace no tanto tiempo nadie daba un duro por este Levante.
4: Nosotros sí, creíamos que era posible. Estamos dando el máximo, estamos intentando, el equipo está peleando por todos los puntos posibles. Queremos lograr el objetivo, como es obvio. Hoy tenemos un partido muy importante, muy difícil también. Sabemos que es muy difícil hoy aquí, pero vamos a dar el mejor de nosotros para intentar ganar.
3: Yo creo que la mejor explicación de cómo está el equipo ocurrió en el último partido, ¿no? En casa, perdiendo 0-2 con el Osasuna, y que se consiga remontar, explica lo enchufado, lo predispuesto que está el equipo, lo bien que está para afrontar todo lo que queda. Aunque sea poco, es muy importante.
4: Sí, es una demostración que mentalmente están bien, que creen que es posible. Pendiente que la liga, en esta liga es, todos los partidos son muy difíciles porque hay equipos muy buenos, pero la mentalidad del equipo es muy buena. Hizo la demostración del último partido, más que todo es la mentalidad de los jugadores, que están enchufados para hacer lo máximo posible para lograr el objetivo.
3: Claudio, tenías dos dudas, una sí que está Javi Rueda en el 11 y Lais no está ni en la convocatoria, sobra decir que no está en condiciones de jugar, evidentemente.
5: Sí, bueno, asumimos un poco de riesgo con Rueda, porque queremos que llegue más fresco, no tiene la carga del partido anterior, y ya llegó muy justo el partido anterior, y bueno, quedan dos jornadas más, esperemos que pueda estar para San Mamés disponible, y hemos decidido no ni siquiera meterlo en la convocatoria y darle descanso.
3: Tienes una plantilla muy amplia, importante, haces muchos cambios habitualmente, hoy también te lo puedes permitir, no así tanto Luis, que más y menos repite el 11, ¿no?
5: Bueno, hemos tenido una temporada muy, muy larga en cuanto a partidos, llevamos 52 partidos, si no me equivoco, encima, y creo que muchas veces, más allá de que a mí me guste, son obligados, tenemos que intentar que los jugadores que salgan al terreno de juego salgan en perfectas condiciones, que tengamos gente de refresco que también nos cambie los partidos, que ha sido muy importante para nosotros este año, y hay jugadores pues que llegan mejor o peor a ciertos partidos, y tenemos que intentar pues mantener el nivel del equipo más allá de quien juegue.
3: Qué importante es Kervin, ¿no? Que lo vuelves a colocar, recuperas, el resto más o menos los mismos, no te puedes permitir ni por plantilla ni por situación hacer demasiados cambios.
4: No, nosotros también te hemos cambiado mucho. Si miramos los 11 de los últimos 10 partidos, por ejemplo, casi todos los jugadores han jugado. Celta cambia un poco más porque también han jugado Europa, tienen eso, que es los partidos muy cerca son difíciles, los equipos que juegan en Europa un poco más. Nosotros nos permite un poco más de continuidad porque no jugamos solo una competición, pero te hemos cambiado algunas veces también, algunas molestias que tenemos, jugamos con jugadores más frescos, y también es importante tener jugadores en el banquillo que pueden aportar en los últimos partidos, como el último, por ejemplo. Los jugadores que han entrado del banquillo han sido muy importantes, entonces es una gestión lógica para nuestro equipo.
3: Qué bonito va a ser el partido, porque en una zona se estará jugando Europa, quién sabe si Champions, y en la otra se está jugando el descenso, la permanencia, casi nada. Muchas gracias, Alonso.
4: Gracias.
0: Pues Claudio Giraldez y Luis Castro en la previa a la FIB, y va a ir ahí ya en la también la rueda de prensa que va a oferir Luis Castro en el Ciutat de València. Y antes futbolistas cargados de minutos, que pràcticament és impossible que ja tinguin una dinàmica habitual d'entrenament, és a dir, que passen del partit a la llitera amb el fisio, que tots no poden estar disponibles, per això igual s'expliquen els canvis avui en la formació del partit, tenint en compte que diumenge tornes a competir.
1: Claro, no, jo m'ha estranyat un poquet el tema de Pampín, perquè Manu Sánchez, bueno, però sí que és cert que després pensant de l'altre dia, al final del partit estava molt, molt carregat, m'imagino.
0: Que si és un futbolista, Nato, que anada i tornada, eh?
1: Claro, per això te
2: que... Fa quilòmetres en cada partit, claro, Manu, eh?
1: Igual que Ivan Romero, pues si té una lesió i no pot jugar, perquè a més és un tio que ho dona tot, però bueno, té que anar alternant. Xua Arriaga, Jo crec que Xua Arriaga, perquè va a jugar entre defenses, és a dir, Arriaga va estar per rere de Pablo Martínez, claro,
0: en fase defensiva probablement també.
1: Efectivament. Sí. Entonces, bueno, va protegir un poc més la defensa, que jo crec que és lo que en estos moments el Llevant necessita, és a dir, no pot tindre els errors que ha tingut en els dos últims partits, és a dir, tu no pots donar-li l'avantatge, i més jugant el que te jugues, l'avantatge a l'equip contrari dels 5 minuts que te facin. L'altre dia, quan Puchillo de la inauguració de lo que li van a fer a Raimon,
0: sí, de l'homenatge a Raimon,
1: quan me sentia la quan t'entri ara en 0-1, dic, ostres, què ha passat així? I és que me sentia 0-2, i dic, ostres, no pot ser esto. Menos mal que després l'equip reaccionar i se comportar d'una manera molt, molt bona, no? I va fer que en un partit molt complicat el Llevant guanyara. I li costa moltíssim, però bueno, ho donà tot, i és important això, i que arribis a estrès.
0: El tifo, que te fijes en el tifo de Balaído. Perdona, Lato.
1: No, que
0: entonces, estava fent l'enseñanza a Manolo, però no m'entén, el tifo.
2: Estic ja machol per jugar a les telemímiques.
0: Té que posar i llevar les ulleres, que com me passa a mi, de llar no les necessite, de aprov les necessite.
1: Jo si me les lleves a Fedenit.
0: Una bogeria. Qui no necessita ulleres, perquè ell sempre està en forma, és Carlitos Urrutia, que hem de saludar a Carlos Urrutia. Són les 6:47, perquè ja està en marxa la Copa Falcon Bridge 2026 de València, en un torneig que pretén ser històric. És l'edició d'enguany, que puja de categoria per a convertir-se en un ATP Challenger 175. Que vull, Carlos, que m'expliqui exactament què és això. Hola, Carlos, què tal? Bona vesprada.
6: Hola, Salva. Bona vesprada. Hola, La Torre.
1: Hola,
6: a tots els oients de Punt Ràdio i del Punt a Punt. Jo te ho explique ràpidament. Estem a la pista central del Club de Tenis València, que és el club que acollís el torneig més important que es juga ara mateix en la Comunitat Valenciana. Categories estan els 4 Grand Slams, els Masters 1000, els ATP 500 i els ATP 250. Quan el torneig es jugava en l'Àgora, fins que va desaparèixer farà 8 o 10 anys, era ATP 500. I este és un Challenger, que és una categoria en la que normalment juguen tenistes del 100 cap a baix, però esta no, perquè n'hi ha 6 tornejos que tenen dret a ser categoria 175, que coincidissin en la segona setmana o d'un Grand Slam o un Master 1000, per a que puguen caure grans jugadors, com per exemple Matteo Berrettini, que és el jugador més mediàtic des que juga, vull dir... jugadors de superior categoria, lo que és este Challenger, que siguen l'ànima Pablo Andújar, el organitzador del torneig, juntament amb el club, i també Dani Gimeno, el director del torneig, que ha sigut dos dels tenistes més importants després de Juan Carlos Ferrero i David Ferrer, que ha donat el tenis valencià en els últims 20 anys, pues la veritat és que és un motiu d'orgull. I més, en esta primera jornada del quadre principal d'esta Copa Falcon Bridge, en la que ara mateix està jugant Bernabé Zapata, en un partit tan interessant, Salva, com...
0: És el comiat, Carlos, de Bernabé Zapata com a tenista professional, no?
6: Correcte. Si guanya avui, seguirà jugant fins que perga, però està perdent. Acaba de caure 6-1 en el primer set davant del paraguaià Daniel Vallejo, que s'està mostrant superior. Un partit que té molt de vips, com per exemple que ha vingut a veure, que no l'havia vist, a Pepelo, jugador del València, que ha vingut a veure el primer set i m'han dit, me'n vaig a veure el Llevant. Pues clar que sí, a apoyar, perquè ell mai no reniega del seu passat granota, tot i que des de fa ja 3 o 4 temporades és jugador del València. Està Rubén La Fuente, que és el número 1 del rànquing València de golf professional, i en el que xua Berni, jo també xua golf en Berni, que ha preferit deixar el tenis per salut mental, perquè no volia més. Este és el any de la seva despedida, del seu comiat, i si per avui serà l'últim partit, li té preparat un homenatge, mi sorpresa, la organització, però la veritat és que jo convide, Salva, Lato, a tots els oients del Punt a Punt que vulguin veure tenis del bo, esport d'elite del bo, que s'acosten fins així, fins al Club de Tenis València. I si no, per la ràdio, jo els contaré, per exemple, que avui, en esta primera jornada, han jugat grans tenistes com Dusan Lajovic, que ha guanyat, Pablo Carreño, que també ha guanyat la primera gran baixa, ha sigut la de Roberto Carballez, que ha perdut davant de l'argentí Baez. I recordem que este torneig també és important, també és de la importància dels propis jugadors, perquè un d'ells, Roberto Bautista, el campió de Castelló,
0: últim any com a professional, no?
6: S'acomiada del tenis esta temporada, és a dir, deixar-lo. A més, el seu entrenador ha sigut i és Dani Gimeno, que és el director del Tornès. Jo crec que a Robert el vull molt, així que tindrà tot el temps del món per a ocupar-se de la seva passió, que no és el golf, que són els cavalls, perquè li agrada molt, però moltíssim. Té cavalls en propietat. I serà molt emotiu quan a partir de demà també es fiqui a jugar. Recordem que va protagonitzar, per exemple, fa dos anys una final èpica en el Challenger davant del italià, que ha sigut un dels millors tenistes també de l'UTA de l'última dècada, i que la veritat és que asseguren, ja t'he dit, que les coses se disfruten quan se vegen. Ara mateix quasi plena la pista central, i si vols, quan vaig avançant el partit en esta segona mànega, ja te vas dient a tu, a la torre, a tots els oients del punt a punt, com van les coses en este supercoqueto estadi d'esta pista central de la Copa Falcon Bridge, així al Club de Tenis València.
0: Gràcies, Carlos Urrutia. Al llarg dels pròxims minuts pues, ens donarà compte de tot el que ocorre en el Club de Tenis València i en esa Copa Falcon Bridge de 2026, que té la importància que acaba de recordar-nos Carlos Urrutia. Estem de seguida en la prèvia pura i dura ja del partit del Levante Balaídos. Són les 6:52, Montal de seguida va recordar-nos les formacions. La vesprada d'avui també era transcendent, fonamentalment per a la premsa de la capital d'Espanya, perquè havia anunciat una roda de premsa Florentino Pérez, que está cargando un transmisor de comunicación. Vamos a contar un rato del que dijo Florentino Pérez.
7: La UEFA, que nos ha admitido, que mandemos todo el dossier y lo tenemos perfecto. Y vamos a ver qué pasa, porque yo he venido aquí a luchar y a defender al Madrid. No he venido a que unos árbitros se enriquezcan con el dinero del Barcelona. Yo no he venido a eso.
8: Una pregunta. A ver si, después de todo lo que ha dicho, que evidentemente es el análisis de lo que le hace...
7: Bueno, pero ¿me habéis entendido lo que he dicho o no?
8: Yo te he entendido lo que he dicho, vale, te he entendido perfectamente. Pues pero creo que el aficionado madridista que está ahora mismo viendo esta rueda de prensa o escuchando la pregunta cero, que es gratis, ahí no se tiene que dar nadie.
7: ¿El aficionado o el socio?
8: Bueno, el que sea.
7: El socio, que es el dueño, estará encantado, porque me lo dicen todos los días.
8: Pero si
7: que cómo yo... no soy capaz de defender al Madrid... De todos ustedes, sí señor, me lo dicen todos los días. Y yo ahora me presento con la ilusión otra vez renovada de arreglar ese tema. Pero bueno, pero es que tú, mira que es amigo mío, por cierto.
8: Yo le hago la pregunta.
7: Pero.
8: ¿Podría hacernos un análisis deportivo de cómo...
7: No, eso es...
8: Porque creo
7: eso
8: que la gente que lo quiere escuchar.
7: Oiga, eso cuando ganemos las elecciones dentro de poco, que no tardará mucho, ya se lo haré. Pero ahora no.
9: Vamos a hacer la última pregunta. ¿Verdad?
7: Ahora yo, esto...
0: Bueno, Florentino Pérez, contarles ese batallete. De momento, la mayor trascendencia del que ha dicho Florentino es que va a convocar elecciones en el Madrid. Digo que no dimitís, pero que va a convocar elecciones.
7: Y lamento decirles, porque me cuentan por ahí, que no voy a dimitir, sino que les he pedido a la Junta Electoral que inicie el proceso electoral para la Junta, para las elecciones a la Junta Directiva, a las que nos vamos a presentar esta Junta Directiva actual.
0: Florentino Pérez no ha parlat del vestidor, diu que del vestidor del Madrid no parla, molta gent està pendent de si, bueno, anunciava algun tipus de sanció després de lo que ha ocorregut, anunciava algun tipus de canvi en matèria esportiva, absolutament res, carregant contra els mitjans de comunicació.
2: Jo crec que el més
0: important... Cas Negreira, Superliga...
2: Jo crec que el més important que ha dit és que va anul·lar la seva subscripció a l'ABC.
0: A l'ABC, efectivament. Carregant contra el mitjà de comunicació, va anul·lar, és el gran titular, Florentino Pérez, la seva subscripció al ABC. Les 6:54, Manolo Montal, te'ns recorda ja, amb la nostra tradicional sintonia d'alineacions, les formacions que presenten a Balaídos, el Celta de Vigo i el Levante Unió Esportiva.

0: Tot l'esport a punt a punt.
1: Les 6:35, de seguida escoltarem protagonistes en la prèvia del partit de Baleidos, però hem de saludar el nostre comentarista per al partit d'avui del Llevant Unió Esportiva, que no és altre que...

0: Les 6 de la vesprada, 55 minuts, 5 per a que comence en Balaïdos la jornada de Lliga número 36, que va enfrontar el Celta de Vigo i el Llevant Unió Esportiva. Tot ja vida o mort, ja no hi ha possibilitat a la errada per al dia d'avui. Luis Castro linea, Matt Ryan en porteria. Defensa de 4 per a Tolian, Dela, Matías, Moreno i Pampín. Doble pivot, Arriaga, Olasa. Dreta, Víctor García. Esquerra, Karim Tundé. Mitja punta, Pablo Martínez. En la punta de l'atac, Carlos Espí. Per part de l'equip de local, del equip de Giraldez, el Celta de Vigo jugarà amb Radu en porteria. Tres centrals per a Javi Rodríguez, Joel Lago i Marcos Alonso. Javi Rueda com a carriler dretà, Carreira com a lateral, com a carriler esquerrà. Doble pivot, Hugo Sotelo, Fer López. Els tres de dalt, Iago Aspas, Ferran Juglà i Hugo Álvarez.
1: Són les formacions del partit de Balaïdos, que va arrencar en 4 minuts. A les 8, una hora més tard, començarà al Benito Villamanén el partit entre el Real Betis i el Celta de Vigo. El partit en cel contra Raúl Pina, que ja tenim veració. Hola, Raúl, què tal?
2: Hola. Bona esprada. Molt bona esprada, Salva.
1: Tens ja les formacions de tots els equips.
2: Sí, ja
1: ràpid.
2: Sí, han sigut molt ràpids allí tant l'Elche amb Medes Arabia com el Betis de l'Anyer de Pellegrini. Quatre novetats. En principi, la formació del míster de Sarabia per afrontar el partit a la Cartuja i ser de les primeres tres finals per la subsistència, per la permanència, per la salvació en primera divisió. Amb Dituro en porteria, en zona defensiva van estar Buba Sangarem, Afen Gruber i Leo Petrot. Per tant, Buba és novetat, deixa la banqueta Víctor Xust i Petrot deixa la banqueta Pedro Vigas. Costat dret per a Héctor Fort, també novetat, deixant a Tete Morente a la banqueta. Germán Valera, perfil esquerre. El migcamp és intocable i negociable, amb Marc Aguado, Aleix Efebas i Gonzalo Villar. I en punta, l'acompanyant el killer Andrés Silva, també és novetat, Diang, deixant a la banqueta Álvaro, son pare va faltar ahir, el Coquito Rodríguez. I en principi es queda a la banqueta. Per la seva banda, el Betis va formar amb Álvaro Valles en porteria. En zona defensiva van estar Bellerín, Llorente, Junior Firpo i Valentín Gómez. Mig camp per a Pablo Fornals amb Amrabat. Costat dret per Antoni, perfil esquerre per Abde. La mitja punta per a Giovanni Lo Celso. I el Cucho, referent ofensiu, avui del Betis.
1: Pues les formacions del partit del Villamarín. Duel entre el Real Betis i el Celta de... Perdó, entre el Real Betis i l'Elx. L'Elx està dos punts per damunt del descens. Bueno, necessita sumar, necessita guanyar, encara que, a diferència del Llevant, l'Elx depèn de si mateixa. Si no erra, pues no caurà en el pou. El que tracta de fer el Llevant és eixir del pou, Raúl, de seguida. I en el moment tinguem algun tipus de situació més noticiable, pues ens dones compte. Gràcies.
2: Molt bé.
1: I saludarem també a Patricia Campos, que ens acompanyarà en els comentaris.
2: Em sap que anaves a dir-me alguna cosa de Florentino. No, no em digues res de...
1: Tu has anul·lat la teva subscripció a l'ABC?
2: No, jo miro tots els diaris que puc, no ho sé. I després ja...
3: Jo estava subscrit al Domic i a Hogar i Plantes i bueno, ho he anul·lat. En solidaritat en
2: Florentino. Lola i el Lectura sí que la mantens la subscripció.
1: Caza i pesca la mantens? Cara i sedal.
3: Cara i sedal la mantinc.
1: Bé, la Tova, la Idos té un ambient extraordinari. No oblidem també que el Celta de Vigo vol jugar en Europa la pròxima temporada.
4: Efectivament.
1: Clar, és una altra.
4: Claro,
1: el que se juguen els rivals.
4: El Celta
1: al igual que el Betis. Igual,
4: els dos, els dos. Sí, sí, molt. Sí. Per ells, per dos equips és important el triomf en la jornada d'avui. Però bueno, esperem que aquests nervis que se té que tindre quan se te xues algo li afecten més al Celta que al Llevant. I al Llevant puga traure el que estàvem comentant. Moltes vegades diuen, no, no, tens que guanyar segur. El punt pot ser bo.
1: Jo...
4: Per menys pedre, el que tens que fer és traure alguna cosa. Si guanya, fenomenal. Però el punt seria bo, també.
1: Evidentment, després, que és el de sempre.
4: Claro, després de...
1: Tens que guanyar-li al Mallorca...
4: En casa.
1: Clar, igual que estaves obligat i ho feres divendres passat a guanyar-li al...
4: Efectivament.
1: Al, bueno,
3: estem en el mes de maig, però crec que tenim premi al comentari inclusiu de l'any. Florentino Pérez ha escrito hoy en ABC una mujer que no sé si sabe algo de fútbol.
4: Está bien,
1: ¿no? ¿Qué está diciendo Florentino? Bueno, élite igual, ¿eh?
3: Ya.
4: Igual sean más gay, ¿eh?
3: Premi comentario inclusivo 2026, Florentino Pérez.
1: Premio machista del año para Florentino Pérez. En fin. Bé, pues ahí están, el Samís de la Sala Bar, Carlos del Cerro, assistit per Luis Mario Milla. I resten segons, espera que comence el partit de Balaïdos.
4: Sí. Jo faria una pregunta. Per què en el bar no n'hi ha un exjugador de futbol? Jo crec que seria
1: fundamental. És que no vull entrar ahí una altra vegada.
3: És que si entrem ahí, si entrem ahí, si entrem ahí no donem el partit.
1: És que m'entra moltes vegades.
4: No dir res, no dir res.
1: No, perquè no són simples àrbits específics de VAR, és que estan en el VAR, que no tenen res a veure amb els àrbitres de camp, ni són els àrbitres de camp retirats, és que se van... Vull dir que són que tindrien que ser independents, els de VAR, des del camp.
4: Efectivament.
1: No haver coincidit, no tindre amistat, no ser exàrbitres, saps... Claro. No factures pendents, ja. Saps? Però això no corre.
4: No, jo ho dic perquè un jugador de futbol veu molt el que passa en el camp de futbol, ho veu diferent a qualsevol afició.
3: Sí, però jo diria que ser sempre jugadors dels clubs que no estigueren en joc en aquest moment,
4: bé, claro,
3: per evitar suspicàcia. Claro. Bueno, va començar el partit. Recordem que xula Cordero Vega, que ja ha xulat 5 partits, comença l'encontre al Celta com a local, 5 xulats, 3 guanyats, un perdut i un empatat, i allà van com a visitant, li ha guanyat, li ha xulat 6 partits, cap victòria, 5 derrotes i un empat, no són massa bons els números en Cordero Vega de llevant fora de casa, però les estadístiques, quan no t'afavoricen, estan per a trencar-les. Pilota per al Celta, primers 20 segons de joc, talla Kevin Arriaga, el balón en lateral, apareix Carlos Espí, baixa la pilota, el balón que arriba Diego Vampín, que jugarà darrere, passada de seguretat, va el perfil del central de Tamatías Moreno, que no es complica la vida, i ja juga amb el suporter, amb l'australià Matt Ryan. Ryan jugant amb Dela, que va jugar en llarg, buscant ahí Karim Tundé, el balón rebutjat per la defensa, li cau a Carlos Espí, tres quarts de canxa, intenta baixar-la, a veure que intentava anar-se'n del central, que era Joel Lago, que havia cobert amb el cos, ha fet falta Carlos Espí, serà pilota per al Celta des de la defensa. Tot això quan encara no s'ha arribat ni al primer minut de joc, Celta 0, Llevant 0, el partit que els conta la sintonia esportiva del Punta Punta Punt Ràdio. Entrem en les tres últimes jornades de la 25-26 en una absoluta bogeria, en el que hem anomenat com la Tanatori League, mitja lliga fugint del descens.
4: M'agraeix el nom, el Tanatori
3: League. És que tants com n'hi ha enguany, jo no recordo. Mira que jo tinc memòria, No recordo una cosa igual.
4: No ha passat, jo crec que no ha passat mai, Mai. Per almenys des que jo jugo a futbol, jo he jugat a futbol.
3: Pues el valor que queda sol, lleva Marcos Alonso a recuperar esa pilota en cancha propia. En el perfil esquerra de central de Celta, juga al centre del camp, on estava Hugo Sotelo, que descarrega de primeres per a Joel Lago, i este a la dreta per a Javi Rodríguez. Demana Fer López en banda. La pilota novament per a Marcos Alonso, encara en canxa pròpia, part esquerra, juga amb Carreira. Carreira intentava jugar amb Ferran Juglà, li ha tapat ahí molt bé Jeremy Tolian. Serà pilota en banda per a Llevant.
4: Segons s'estan posicionant, el Arriaga està jugant de defensa central, està jugant un 5-4-1. En defensa, en atac puxen i fan un rombo d'alt.
3: La pilota de Pampín llarguíssima, buscant Carlos Espí, pugnant amb el seu central, que era Javi Rodríguez, que no la deixa passar davant la permissivitat de Cordero Vega.
4: Jo crec que si hauria pitat falta no haurà passat res,
3: A l'inrevés la gran xula, ja t'ho diré jo. Való, però no per el club, sinó per el defensa i atacant, el que passa sempre. Bueno, la pilota a l'esquena de Pampín, se la menja Pampín. La pilota per a Javi Rueda, al centre, való per a Fer López. En el mama, Matt Ryan, que para la primera intervenció de mèrit del porter australià esta vesprada en Balaïdos.
1: Bueno, primera errada de Pampín, Lato. Es que sabe de alguna de falta. Yo creo que no haya falta.
4: Le agarra la esquina, sí. Le agarra la posición y después ya Guaspas es que tiene un perill.
1: No, y Fer López, que es muy...
4: No, y el pase que le dona...
1: Espectacular.
4: Es, claro. Ya Guaspas va a estar chugando a lo que vulga, pero en todos los puestos.
1: A mí no me dona más a fe Pampín. Siempre que aparezco no me dona más a fe. Es ser que en algún momento a mí me ha sorprendido el rendimiento, pero Lato, yo creo que ese banda esquerra puede ser el forán negre del Llevant, y tan debo me equivoqué.
4: Bueno, tiene velocidad, es un jugador veloz, pero bueno, yo creo que...
1: En defensa se le ven problemas.
4: En defensa le costa.
1: Sí.
3: Való, pero a Matt Ryan.
4: Pero eso yo creo que reforza un poco también la línea defensiva, chugante arriba un poco raere.
3: La pilota para Pampín, que toca darrere. Para Matías Moreno, que se va al lateral, per a fer-se un espai i colpejar cap al camp del Celta,
1: falta...
3: on cau Carlos Espí. No, la xula de l'àrbitre, de moment molt permissiu, amb Javi Rodríguez i Joel Lago, que estan tornant-se en el marcatge a Carlos Espí. Pilota per Hugo Sotelo, que caragoleja, que toca per el centre, el baló per a Iago Aspas, que toca de primeres amb Hugo Sotelo, novament Aspas dins de l'àrea, el gol de Ferran Jugla, finalment, que avança al Llevant en el minut 4, la trena de Hugo Sotelo amb Ferran Jugla, molt fàcil
0: Ha entrat el Celta per el centre, minut 4, poalada d'aigua freda per al Llevant, Celta jutgla 1, Llevant 0.
1: Van entrar dos vegades, l'Atol les dos vegades amb molta facilitat, a la segona han fet un gol.
4: És que està, Iago Aspas està completament soles, sí, sí. I està donant la paret molt fàcil, és a dir, estan agarrant l'esquena, fica't i veuràs on està col·locat, en la línia,
1: sí, entre juga, línies, flota, en entre línies, sí,
4: i
1: sí.
4: Dona una paret i deixa a cinc tios soles.
1: Sí.
4: Ostres. Deixa cinc tios del defensa, defensius del Llevant desbordats, i després, clar, este retalla i ja no arribes, que va.
1: Pues dos ocasions per al Celta, les dos perilloses en els primers 4 minuts de partit. A la segona ja ha fet un gol Ferran Jutglà, que està acabant molt bé la temporada, un futbolista al que li ha costat entrar. Jo no sé, quan el varen incorporar-lo, crec que era per un milió d'euros, no, no massa diners, vas comentar que me semblava un gran, una gran incorporació, que el València podia haver fixat en este jugador.
3: Sí, però és que
1: l'inici de temporada no me donava la raó, perquè va començar de manera molt fluix, però està acabant molt bé el campionat, Jutglà, eh?
0: En efecte, de fet, acaba de fer el seu 8è gol Ferran Jutglà. Bueno, ho intentava el Llevant en llarg, la pilota que ha anat directament a les mans del porter del Celta, de Radu, que ja posa la pilota en moviment amb Joel Lago, que la trau pràcticament jugada de darrere la xicoteta.
1: El Llevant la Torre pot protestar l'acció del primer gol, perquè jo crec que ve precedida d'una falta sobre Carlos Espí.
4: Sí,
1: l'àrbitre no ha volgut xiular absolutament res, la jugada continua i ha acabat en gol.
4: Ja, però no té que passar això. És que en 5 minuts li han fet dos jugadors de gol.
1: Primera, Iago Aspas. Té tota la llibertat del món.
4: Soles,
1: apareix a la dreta, apareix a l'esquerra i se col·loca entre els mitjentres i la línia defensiva. Per què? Perquè és molt intel·ligent.
4: I va buscar la paret, buscar el deixar-se caure i donar el pas en avantatge. I això ho té que veure l'entrenador.
1: O li poses una marca o el defensa que vota ha d'estar molt atent.
0: Bueno, pues la pilota per a Pampín, que la prolonga a cancha del Celta. La deixa botar Javier Rodríguez, la protegeix Joel Lago, la atrapa Radu.
4: Ara el que no t'ha dit és pressa en empatar. És dir,
0: en efecte, no pot... marcat, no te tornes claro, bots. No, hi ha si molts te... minuts per davant per a pegar-li la volta de sol.
4: Si te tornes loco i te fan el segon, entonces sí que t'ha matat.
0: Való per a Joel Lago, que ha rebut de Marcos Alonso, que toca per a Javier Rodríguez. Javier Rodríguez amb pilota a vore, Javi Roda, que intentava la desmarcada, la pilota perdís per a Iago Aspas. En curt novament per a Hugo Sotelo. Hugo Sotelo amb pilota per a Marcos Alonso, línia que dividís en dos terrenys de joc, perfil esquerre. Pilota per a Carrera, pegat a la línia de cal. La descarrega novament per a Marcos Alonso. A prop de la línia que dividís els dos cas. Való per a Carrera novament, que obri. No, ha arribat ahí el seu company, que era Hugo Álvarez. Serà pilota per al Llevant.
1: Minut 7 de partit a l'estadi de Balaïdos, 1-0. Està guanyant el Celta de Vigo.
5: Tot comença amb un pas, el de buscar una oportunitat. A la Bora t'acompanyem perquè el teu currículum arribi, perquè afrontes entrevistes amb confiança. I si el camí canvia, t'ajudem a formar-te i descobrir noves opcions. Siguin quins siguin els teus passos, estem amb tu. La Bora, Generalitat Valenciana. Amb tu en cada pas.
1: Ataca Balaïdos el lleva Manolo.
0: En efecte, per banda, a vore perquè per ahí va Víctor García, l'autor de dos gols el passat divendres contra l'Osasuna, el valor central i l'àrea, el rema fora! De Karim Tundé, que arriba sorprenent, sí. Que s'ha avançat Marcos Alonso i que ha estat a punt d'empatar el partit, l'Ato.
4: Sí, l'ha jugat molt bona per part dreta, bon centro de Pablo Martínez. I la toca molt bé, el que passa és anar per molt poc.
1: L'efecte òptic, la torre des de l'altra part.
4: Des de l'altra part, jo m'anava a alçar ja.
1: Jo també, sí.
4: Però bueno, està bé, que arribem i creem perill.
1: Has d'inquietar també el Celta, clar, sí. No sé, pensa que tot va ser de color de rosa, com els primers minuts.
0: La pilota per dalt. Lluitarà ahí el Levant mitjançant Víctor García. A tocar la pilota serà lateral, Carreira, que anirà al lateral per a jugar ja des de darrere. Cancha propia Marcos Alonso, perfil central esquerrà del conjunt del Celta. Aurirà buscant per a Jutglà, que va en este cas punant amb Dela, que ha fet que la pilota toque el de la davanter del Celta.
4: Està reclamant unes mans,
1: però... Sí, de Jutglà, sí.
0: Sí, lo que sí han donat és
1: banda
0: per al Llevant en àrea, molt la pròpia àrea, però en defensa la pilota per a Pablo, que toca novament darrere per a Tolian l'envia llarga a Dela, la recupera novament el Celta, la posa en canxa del Llevant, la torna a rebutjar Tolian, el baló a la banda, novament intentava jugar Pablo Martínez, posa Belcos, la deixa darrere, atenció que ese baló queda sol, menys mal que ha rectificat bé Matías Moreno per a pegar-li cap a Matt Ryan, que ha posat la pilota de volea en canxa del Celta. Ho intenta Javi Rueda per banda. Intenta anar-se en perdís. Apareix bé Olaza, furta, diu l'àrbitre. Diu Cordero Vega que hi havia falta en acció anterior de Matías Moreno.
4: Que fàcil mos pitgen les faltes, eh?
0: Sí.
1: A poca ropa, la tos molt fàcil.
4: Sí, sí, sí, no? Molt fàcil, que molt fàcil. És que ha hagut dos jugades antes de falta i no les ha pitat i està. Jo crec que l'ha rosat, no sé.
0: Va a l'òpera, Marcos Alonso, que juga amb Hugo Álvarez, que toca darrere, novament per a Marcos Alonso, busca l'altre central, Javi Rodríguez, perfil de tal del central del Celta, que ja travessa canxa del Llevant, que deixa al centre el baló per a Fer López, Fer López per a Javi Rodríguez, que obria la situació de Fer López a la banda dreta, que la deixa per a Javi Rueda, Javi Rueda, Fer López, banda dreta de l'atac del Celta, ara endarrerissa en el baló, pilota darrere per a Javi Rodríguez, i Javi Rodríguez que ja la posa per a Marcos Alonso, que juga per a Carreira. Carreira en pilota novament darrere per a Joel Lago. Jugant Joel Lago en canxa del Llevant Unió Esportiva. Creu a la pilota per a arribada, en este cas Hugo Álvarez, que se'n va ja dins de l'àrea pel lateral. Intenta l'amago, 1-2. Li va tancar a Pablo Martínez. La pilota per a Carreira. Intentarà posar la Carreira. Baló per allà, Guaspas, que llança el baló, que se'n va fora. Han deixat massa com de llançament de Iago Aspas. Afortunadament la pilota se n'ha eixit per a del travesser de la meta, que defensa Ryan, serà treta de porta per al Llevant.
1: Què fem amb Iago Aspas, Lato? Perquè no.
4: Marcar-lo més, lo que no pots és tindre set tios ahí sense ninguna marca i que vinga ell en el punt de penalti i te remate. És que és increïble. Tu no pots jugar en tres centrals i ells en un delante del centre, que Iago Aspas vinga des de darrere i faci el que vol. Tindrà que eixir uno, perquè si no estàs jugant en el centre del camp en inferioritat.
0: A veure què va Carlos Espín, intentant protegir aquesta pilota, l'atac per al Llevant. Part esquerra, perseguit per dos homes, finalment ha tret la pilota.
1: Ara es falta.
0: El Celta i ara han assenyalat la primera de les quatre que li han fet a Carlos Álvarez, assenyalen en el minut 11 la primera falta, en este cas mitjançant Javi Rodríguez, el central dretà del Celta de Vigo. Serà falta en atac per al Llevant, per l'esquerra, segons ataca el conjunt de Luis Castro.
4: És que te agarra de la mà, del braç.
1: És que te dic una cosa, Lato, en el cos a cos, excepte que s'emparella amb ell,
0: és complicat,
1: Marcos Alonso, els altres dos, els dos centrals no poden amb ell.
4: No.
0: Pues serà Olaza o Pablo Martínez. Estan els dos per a posar la pilota en moviment. 1-0, perd el Llevant des del 4. Vindria molt bé empatar ja el partit. Ahí està Olaza. També està Karim Tunde. S'incorpora en el central, s'incorpora Arriaga. A veure, finalment, ahí va Pablo Martínez a colpejar, punt de penal, el baló que va per dalt després que toca un defensa, la remata bueno. Carlos Espí l'ha tret Radu. La rematada de Carlos Espí l'ha tret baix Radu, en altra bona oportunitat per al Llevant, que intentarà entrar per banda dreta. Ahí va Víctor García, la va posar, se li ha anat, serà treta de porta, baló per al Celta, segona oportunitat, respira i demostra que està viu el Llevant, Lato.
4: Sí, ha sigut
1: Arriaga, Arriaga.
4: Arriaga.
1: La capotada ha sigut
4: Arriaga. Sí.
1: I
4: no venia el baló en força, per això no hi ha més fort, i el porter li ha anat temps a tirar-se i parar-la. Però bueno, la segona vegada que arribem en possibilitat de fer gol.
1: I Víctor García ho té clar, en el moment de la pilota per la banda, centra.
4: Sí, ara. A més, centra en
1: intenció. No, centra molt bé, sí. Excepte esta última, però centra molt bé, sí.
0: Baló per Hugo Álvarez, atac part esquerra del Celta, tres quarts de canxa, en el pic de l'àrea per a Iago Aspas, que la toca novament per a Hugo Álvarez, el baló rebutjat per a Iago Aspas. Iago novament per a Ferran Juglà, per el centre de l'àrea, rebutjar la defensa, el baló que li cau a Víctor García, que desplaça en dreta per a Jeremy Tolian, controla Tolian en el primer toc, en el segon inicia la carrera, la juga al centre per a Víctor García. Víctor García que intenta anar-se'n per banda, se'n va del seu rival. A veure Víctor García, que otra vez a cancha de llevar, la deixa al centre, pilota per a Olaza. Olaza rasetja per a Pampín, part esquerra, la demana Karim Tunde, la centra Olaza, la trau Joel Lago, el baló jugat-la per el Celta de Vigo, intenta jugar-lo Pablo Martínez. Diu l'àrbitre que no hi ha res que jugue i que continue la pilota Pablo Martínez. Té a Víctor García, Víctor García, banda dreta, la juga per a Tolian, Tolian novament per a Víctor Martínez. Amaga Pablo, però finalment es queda al costat per a rebre la pilota per a Adela, que la va penjar, la penja Adela, Carlos Espí! Hi ha un retruc en el cos d'un futbolista del Celta i acaba atrapant mansament Radu.
4: Bueno, tercera vegada que s'arriba a porteria. Sí. Yo lo que faría, lo que estaba parlant de Iago Aspas, yo creo que tenía que enseñarle un poquito el cerro a Iago Aspas para que no sube tan...
1: No, pero míralo, es que está allí,
4: claro,
1: o es el central y si no un mid-center
4: claro,
1: damunt d'ell.
4: Perquè además es un jugador de molt temperamental y se va a cabrechar y es bo que estigui a cabrechar.
1: Míralo, es que...
4: Claro.
0: La pilota per a Radu, que ja juga per a Javi Rodríguez. Juga al central del Celta, Javi Rodríguez. I Santa al centre per a Hugo Sotelo. Que va brillar per a Hugo Álvarez. Hugo Álvarez amb pilota. A Bore, que rebut de carrera. Hugo Álvarez que la va pinxar. La trau al centre. Era Matías Moreno. No, era Kevin Arriaga, perdó. La trau Pablo Martínez. El balón molt bé a la banda. A Bore si pot correr ahí. Víctor García obliga a Marcos Alonso a eixir en tot. Queda Víctor García Estés en terra després de la topetada a Marcos Alonso i serà en principi banda per al Llevant.
4: Li ha col·locat el colze, sí. Però ben col·locat
1: en el coll, sí, es falta coll, clara, sí, sí, sí.
4: I una tarxeteta, a veure. Manós, ostres.
1: I és penal.
4: Pues penalti com una casa.
0: Pues...
4: Mare meua, ostres.
1: No ha hecho la falta ni res, ha hecho una treta de portería.
4: No, treta de portería, jo pensava que li havia pegat l'esquena al...
1: Li ha pegat en la mà claríssima.
4: Li ha pegat en la mà claríssima,
0: A veure, també jo crec que no ha ajudat que cap jugador Llevant tampoc se n'ha donat i no l'ha protestat. Pilota.
4: A més, involuntària, però sí que talla la progressió del valor que podria haver sigut gol.
0: El valor que va a porta.
4: Claro.
0: Valor per a Pampín, que intenta jugar i sin per el centre. La deixa Pampín. La perd. Contra del Celta. Pilota per a Iago Aspas, que se la deixa darrere. Molt bé, la recupera l'Asa. Pilota per a Kervin Arriaga. Va al Vicinito, va a l'Hondureny. Jugant en la puxada de Jeremy Tolian. Tres quarts de canxa, ja en canxa del Celta. Perfil dretà, Tolian massa a la dreta. Pegat a la línia, cal Víctor García. La demana Pablo Martínez. L'endarrerís per a Tolian. Tolian al centre per a Dela. Dela en pilota, tot el Llevant en canxa del Celta. Tot el Celta replegat. Tres quarts de canxa, pilota per a Kervin Arriaga, que obri per a Pablo Martínez. Este per a Víctor García. Va Víctor García per banda. A veure què fa Víctor García. La va central, Víctor. Passadíssima, serà porta. Jo crec que el Llevant està còmode menejant, és el que li cedís terreny el Celta.
4: Sí, el Celta va buscar la contra.
0: Exacte.
4: Però és que això xuga no pot entrar 3-4 defenses i entra i soles, mira. És increïble.
0: Bueno, pues...
1: Pues ha marcat molt pront, el Celta de Vigo. Ha tingut les seues arribades, perilloses el Llevant. Hi ha una acció molt polèmica, jo no sé, ahir la tossí. És que no ho tinc clar, si ha pitat falta d'espí sobre el central, perquè si no pita falta d'espí sobre el central, són mans del central que marcava precisament a espí després d'una de les entrades jo de Víctor García.
4: Jo crec que no ha pitat res, ha tret el port, l'altre portell, res, ha agarrat el portell, res. I el VAR no, ni a Kirdà ni res, A veure si és que no fan la repetició.
1: No, això no. Són 10-7 ja de la primera part de l'estadi de Balaïdos. Està guanyant el Celta, digo, per 1-0 davant d'ell, Llevant Unió Esportiva.
6: Vols que la teua marca arribi més lluny? En Apunt Ràdio fem que la publicitat connecte de tu a tu amb milers d'oients cada dia. Tenim les ferramentes perquè el teu missatge destaque. Anuncis en les pauses dels teus programes preferits i mencions fetes pels nostres presentadors que connecten la teua marca amb el teu públic de manera directa, pròxima i efectiva. Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per aconseguir la màxima eficàcia al millor preu. Anuncia't en Apunt Ràdio. Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es. Apunt, publicitat pròxima, directa i eficaç. Perquè sí, parlem de tu a tu.
1: Les 7 i 18, ataca el Llevant Montalt.
0: Ho intenta Olasa, després de replegar una pilota li fan falta, que hauria de ser cartolina groga, en efecte. És que ho està demanant Olasa. I té raó, era falta claríssima de Fer López.
4: Se'n va perfectament i l'agarra de quan s'havia fet.
0: No, finalment té Hugo Sotelo.
4: És falta.
0: Però és que és falta claríssima. Bueno, pues ya la te llevan, banda dreta, pilota per a Tolian, ya en cancha del Celta. Ixa per a Pablo Martínez, Pablo Martínez, no té clara la eixida per davant. Caragoleta i toca darrere per a Dela, que juga ja per a Matías Moreno, jugant el central del Llevant Unió Esportiva. Pilota per a Pampín, Pampín a l'esquerra per a Karim Tundé. Karim Tundé amb la pilota, buscant trencar per el centre. Deixa per a Kervin Arriaga, que rasseja per a Dela en el cercle central i en canxa del Celta. Continua Dela, la volca a la dreta per a Pablo Martínez, que torna a recolzar-se en Dela. Dela amb la pilota jugant per a Matías Moreno. Matías Moreno, que va guanyant metres cap a l'ara del Celta. Continua Matías Moreno, la deixa per a Pampín. A veure si la pot centrar el gallec. No, la deixa, la toca darrere novament per a Matías Moreno. Matías Moreno al centre per a que rectifiqui la pelota, la fa sabana Dela. que va amb el baló i continua jugant la pilota per a Toli en banda dreta, la posa Toli en el baló, però es pifora! A bot pront en la centrada que havia fet en este cas el llevant des de la dreta, la enganxa Carlos Espí, la enganxada bé, el baló serà en abdalt per sobre del travesser de la porta que defensa Radu en el Celta, en altra bona arribada del llevant.
1: El camí és sí, banda dreta, sí, central, centrada, cor de l'àrea.
4: Sí, sí, sí, a més ja són tres jugadors en possibilitat de gol i això és important.
0: Ara, a veure, pieta per a Olaza que pot obrir, a veure què és el que fa, Olaza en el centre i el s'aporta Radu. Se li ha anat obrint la defensa del Celta, s'ha vist amb confiança.
1: Llevant està còmode ara, Latu, eh?
4: Sí, sí, està jugant bé, a més està entrant per bandes i tirant de gol, cosa que no ha fet en quasi tota la temporada, salvo la setmana passada. La setmana passada me sorprengué perquè tiraren moltíssim a gol des de fora l'àrea, que és importantíssim, acabar jugant sempre.
0: De Tundé per a Olaza, part esquerra, ja canxa del Celta, tres quarts de canxa. Baló per a Arriaga, Arriaga per a Pablo Martínez, Pablo Martínez des de la zona central, jugant ara a l'esquerra per a Olaza, que la senta el baló, crec que ha tocat en l'esquena d'un futbolista del Celta, la recupera Olaza, a la frontal per a Pablo Martínez, que fa el regal, la deixa per a Olaza, Olaza, Pablo Martínez, la atrapa Radu.
4: Tens que tirar a gol en la zurda i si li pega un defensa igual la claves dins.
0: Correcte. El balón que bota, que atreta el porter Radu. El toro la defensa del Llevant. Pilota per Adela, que la envía ya llarga. Ahí no ha trobat ningú, la recuperará. Ese rebús del Celta el recupera Olaza, que ve creixent d'una manera exponencial en els últims partits amb el Llevant, fins al punt l'altre ja de convertir-se en un insustituïble en el mig del camp.
4: Sí, sí, la veritat és que la setmana passada sobretot sigue sensacional en el centre del camp, eh?
0: Baló darrere de Tolian per a Ryan i este per a Dela. Dela en pilota, trasecha, toca, de moment no té la passada clara i per tant torna a jugar amb el suport de la Matt Ryan. Ryan en pilota, baló per a Matías Moreno, que juga per a Pampín, banda esquerra, encara canxa pròpia, intentava jugar amb Tundé, ha posat el peu Fer López, serà pilota per al Llevant Unió Esportiva. Per l'esquerra, segons ataca el conjunt de Luis Castro, davant de la banqueta que ocupa Claudio Giraldez en el Celta de Vigo. Pampín, a través de la pilota des de la banda, 21 de la primera, perd el Llevant des del 4 amb el gol de Ferran Juzglas, Celta 1, Llevant 0. Pilota per a Fer López, deixant-la per a Hugo Sotelo. Maniobrat ja en canxa del Llevant, Hugo Sotelo que tocava en curt amb Hugo Álvarez. Novament Hugo Sotelo, pilota per a Fer López en el cercle central, jugant amb Javi Rodríguez, novament Fer López, pilota darrere per a Joel Lago. Joel Lago amb el baló deixant-la per a Marcos Alonso, davant la pressió del conjunt del Llevant, torna a reiniciar jugada el Celta. Baló per a Fer López, cercle central, demana en la dreta Javi Rueda, la pilota de Fer López continua retenint-la perquè no té clara la passada, l'ha deixat per a Hugo Sotelo. Hugo Sotelo amb el baló, meneja Hugo Sotelo novament buscant Fer López. Fer López amb la pilota en la dreta, Javi Rueda, Javi Rueda que rep en tres quarts de canxa, Disa en banda, el baló novament per a Hugo Sotelo, Hugo Sotelo per a Joel Lago, novament Hugo Sotelo, pilota per dins, ahí està el perill, Hugo Sotelo amb la pilota, demana Javi Roda per dins, per fora el baló va per a Iago Aspas, dreta de l'atac del Celta, novament Hugo Sotelo, que la deixa en este cas per a Marcos Alonso, que puja a canxa del Llevant, la volca per a Carril, la demana Hugo Álvarez, a veure que fa Carril, Hugo Álvarez en la pilota, la deixa novament per a Marcos Alonso. Está ahora tocante el Celta y está esperante el Llevant. Marcos Alonso, de esquerra a dreta, pilota per a Javi Rueda, la mata Melpita, prop de la línia de fons. Está Javi Rueda, que la trau darrere novament, no té pressa el Celta. Pilota per a Javi Rodríguez, que juga per a Fer López, des del perfil dretà de l'atac del Celta, per dins, per a Iago Aspas. Este novament per a Fer López, la pilota per a Javi Rueda, que pintava a posar-la per dins, hi ha un retruc, el baló que li torna a caure al Celta de Vigo.
1: Fora de joc, fora de joc. Sí, sí.
0: Jo crec que venia fora de joc, però l'àrbitre no assenyala res.
4: I el línia que és al costat no ni alça el...
0: Baló per al Celta, jugant Javi Rodríguez amb Marcos Alonso, que no es complica la vida, davant la presència de Víctor García i d'Espil, envia el seu porter a Radu. Radu amb la pilota, la deixa per a Marcos Alonso, este per a Carreira, encara en canxa pròpia al Celta. Intentarà eixir el conjunt de Giraldez. Marcos Alonso per a Carreira, Carreira per a Marcos Alonso, pràcticament a la pròpia línia de fons. Intentarà eixir Carreira des d'allí, la posa llarga novament, la recuperarà el Llevant. Diu l'àrbitre que hi ha falta de Dela, que es queixa
3: i diu que no està d'acord amb aquesta situació.
1: El joc que està fet a Balaïdos són les 7:24. Crec que ha conclòs ja el partit del Club de Tenis València en la Copa Falcon Bridge. Urrutia.
7: Així és, Alba, amb victòria del jugador paraguaià Sisu, amb la qual cosa sí que és el comiat oficial de Bernabé Zapata, que ara mateix està rebent un molt bonic homenatge per part de l'organització i amb la presència del president de la Diputació de València, Vicent Mompó. Així que Berni Zapata es despedís com un campió. Recordem que el partit estrella de demà, entre dos campions també valencians, Pedro Martínez, el jugador del Sira, davant de Roberto Bautista, el castellonenc.
1: Ara de seguida, allà en el descans, me fas un resum de la jornada d'avui en la Copa Falcon Bridge. Gràcies, Carlos. 7:25, tornem a Balaïdos, Montalt.
3: Pilota que té ja el Celta, Javi Roda, que ha tocat al centre per a fer López, ataca el Celta a Ole, que vol agarrar descol·locat al llevant, pilota per a Iago Aspas, dins de l'àrea, va tancat per Vela, continua Iago Aspas, se n'és fora, toca al centre, va López a Hugo Sotelo, que obrirà novament per a l'altre Hugo, per a Hugo Álvarez, però la pilota en profunditat és atrapada per baix per el porter Matt Ryan, arribant al 25, Matt Ryan amb el baló. Ara sembla que és el Celta que ha pegat un passet endavant. La té novament.
4: S'ha passat un moment d'agobio el sí. Celta, però ara s'ha estirat un poc més. Perquè estava bé que la forma que estava jugant no era bona.
3: Ara... A veure, Carlos Espí, que ara fa un bon control. Carlos Espí dins de l'àrea. Es llança amb tot. Escurant la pilota, Joel Lago.
1: No poden amb ell, eh?
4: No poden, no.
1: En el
4: no.
1: Cos a cos, cabe des dos centrals, pot amb ell.
3: No, no. Si el busquen ahí...
1: No poden.
3: Va ser un mal de cap constant per al Celta.
1: Pues hace mal Joel Lago en ese cos a cos amb Carlos Espí, minut 25 de la primera part a Balaïdos.
4: L'aixafat, al caure
3: sí.
4: L'aixafat,
3: sí.
4: Sense voler, però...
1: Sí, però jo crec que és després.
4: Sí, sí, després. Pues,
1: quan cau amb tot el cos damunt...
4: L'ha deixat del recaer d'ahir.
1: Sí, de la cuissa, sí, sí.
3: Bueno, pues de moment crec que ha assenyalat la falta i recuperarà el valor.
1: No, no, jo crec que, ha assenyalat banda, eh?
4: Banda
1: per a llevant, sí, sí.
4: Sí.
3: Banda per al llevant, 26 de la primera, intentant empatar el conjunt de Luis Castro. 1-0, mana el Celta, el gol de Ferran Julà des del 4. Va la treta de banda. Serà Víctor García que la posarà en moviment. Baló llarg, intenta botar el Matías Moreno, no ha arribat el baló, recupera Olaza amb el cap. La torna a posar Pampín dins de l'àrea, la pilota per Olaza, havia deixat molt bé Carlos Espí. Intenta arribar ara Karim Tundé, amb la pilota a la deixa de taló, no... La intent de Kervin Arriaga, que diu l'àrbitre que ha acabat pegant-te el mateix Arriaga. Jo no l'havia
4: vist. Sí, sí, ha retrucat, sí, sí, ha retrucat.
1: Sí, sí. Ha pegat en els dos i l'últim en tocar el futbolista del llevant.
3: No sé, sí, que jo no l'haig vist, no és garantia de res. Pilota per a Javi Rueda. Baló per a el Celta. Des de la pròpia línia defensiva, Javi Rueda. A veure ese baló compromès per a Marcos Alonso. Corre a Perey, Víctor García. La treu Marcos Alonso per a Carreira, que ha jugat ja... per a Fer López, que deixa al centre per a Sotelo, novament Fer López, ahí va el dorsal 8 del Celta, amb la pilota Fer López, que frena, que tocarà en l'arribada de Javi Rodríguez, que toca per a Javi Roda en banda dreta, en cancha del llevant, al centre del camp, on estava en este cas Fer López, que ha jugat per a Sotelo, novament Fer López, carril central, perill, la pilota per a Aspas, Aspas al centre, pilota per a Juglà, que llança fora!
4: Que valor!
3: Novament Aspas entre línies, provocant un curtcircuit en el llevant Unió Esportiva i en este cas el remà final des de la frontal de Juglà serà una pelada el travesser de la meta que defensa Matt Ryan.
4: Cada vegada que toca el baló Iago Aspas és signe de perill.
3: Sí.
4: Deixa el baló entre línies molt, molt ben posat pel remà final, no? I allà és on té que anar en cullau el llevant.
3: La pilota per dalt que intentava lluitar Speed i Sarla amb el pit a la caiguda. No ha arribat Víctor García, serà lateral per al Celta de Vigo en canxa pròpia. La pilota per a Radu, va per ella Speed. Radu amb el peu, a punt de furtar el llevant. Llàstima! En la pressió bona de Speed de Víctor García. A més, la punt de Rals Celtics en la isida de pilota. Való, novament per a Iago Aspas, cau Juglà a terra. Senyala a Matías Moreno en plana cosica. Pilota per a Javi Rueda, que juga darrere per a Javi Rodríguez, que ja ve a tocar sobre Hugo Sotelo. Hugo Sotelo per a Carreira. Carreira en pilota, jugant sobre Marcos Alonso. Intentava la desmarcada
0: a l'espai, jutglar, però no l'han vist. El baló darrere novament, el deixa Joel Lago per a Javi Rodríguez. Va a la pressió Tundé, va a la pressió també levantada en el mig del camp del Celta. La recupera Fer López, que contemporitza i espera que els jugadors s'ubiquen, els seus companys s'ubiquen, per atendre la possibilitat de jugar la pilota.
4: Tenim un problema a la pressió, i si jo crec un poquet massa tard, no, mos costa arribar, per això ells estan tocant més fàcil.
0: A veure, que ahí va el Celta, ahí va Fer López amb la pilota, balón a la dreta per a Javi Rueda. Javi Rueda que la posa per el centre, massa llarga, molt fàcil, afortunadament per a Matt Ryan, que la juga per a Pablo Martínez, que descarrega per a Vela, jugant els centrals del Llevant Unió Esportiva en la pròpia frontal d'àrea. Ara Vela jugant a Matt Ryan. Ryan amb pilota, cama esquerra, posa el baló llarg, buscant Carlos Espí.
4: Se falta, no?
0: Que ha si tingut que ser subjectat clarament.
4: Se l'han dut a casa, quasi.
0: Sí.
4: Ostres.
0: Per Joel Lago, Cordero Vega.
4: T'ha agarrat ahí, lo falta que se case.
0: Se veu més que jo. Pilota per Fer López, que juga per a Carreira. Carreira darrere per a Marcos Alonso. Part esquerra, canxa pròpia, veneixa al Celta. D'esquerra, dreta, baló per a Javi Rodríguez. Javi Rodríguez amb la pilota frenarà la línia que divideix els dos terrenys de joc. I tocarà per a Fer López. Fer López que la va posar en llarg, buscant en este cas Hugo Álvarez. La para Hugo Álvarez, la tira a terra, torna a reiniciar el Celta. Baló per a Marcos Alonso, en canxa pròpia, jugant amb Joel Lago. Joel Lago per a Fer López. Fer López en el cercle central, encara en canxa pròpia. Obrirà sobre la putxada de Marcos Alonso. En la banda tenia Carrera, però ha jugat al centre amb Juntlar. Novament Marcos Alonso, cercle central, canxa pròpia. Baló per al 22, per a Hugo Sotelo. Hugo Sotelo li feia la desbarcada al Juntlar. Baló per a Aspas. Aspas per a Javi Rueda, per banda dreta. Va arribar a la línia de fons. Pilota per a Javi Rueda. Rueda que amaga Beixí per fora. Finalment la posa darrere. La pilota espera Javi Rodríguez. Javi Rodríguez a l'última me, que és Joel Lago, que ja toca per a Hugo Sotelo en canxa del Llevant, a la replegat al Llevant, ara penetrant el Celta, pilota per a Javi Rodríguez, que juga darrere per a, en este cas, el seu company Iago Aspas. Iago Aspas que la posa d'exterior, Freda que amaga Beixir per fora, finalment la posa darrere, la pilota espera a Javi Rodríguez. Javi Rodríguez a l'últim home, que és Joel Lago, que ja toca per a Hugo Sotelo en canxa del Llevant, a la replegat al Llevant, ara penetrant el Celta, pilota per a Javi Rodríguez, que juga darrere per a, en este

0: carregat contra Vocento.
1: Sí.
0: Bueno, pues Vocento acaba de anunciar que acaba de...
1: Se dona de baixa del Madrid.
0: No. Acaba de caure el president de Vocento, Ignacio Ibarra. És a dir, acaba de ser reemplaçat. Jo no sé si és casualitat o coincidència.
1: Sí, segur que és casualitat.
0: Però acaba d'ocórrer, eh? O sea, pensava que era fake, però... No. Acaben de substituir a Ignacio Ibarra, que era el president de Vocento, eh? Qui, segons Vocento, ha decidit deixar el càrrec després d'una etapa de 7 anys.
2: Justament avui, després de la roda de premsa.
1: Jo crec que ho tenia meditat. Eres molt mal pensat, Salva. Sí, no sé per què pots pensar que...
0: De veres que ho he revisat per si era fake, però no, és tal qual, és de veres. Que serà casualitat, dic jo.
1: En fi, pilota per Olasa, que juga ja per al llevant, en canxa del Celta, a l'esquerra, no està Karim Tunde, tres quarts de canxa. A veure, Karim Tunde, què pot fer? La juga per dins per a Pablo Martínez, que ha esperat massa la pilota, i serà lateral per al llevant en atac. Ja està parlant Luis Castro amb Matías Moreno, fent indicacions. Baló per Arriaga, que juga per Adela. Adela novament per Arriaga, en canxa del Celta, un par de metrets. Servís ara per Adela, cerca central, tocant per a Pablo Martínez. Pablo novament per Arriaga, Arriaga a l'esquerra per a Pampín, més a l'esquerra està Tundé, però juga al centre, pilota per a Matías Moreno. Matías Moreno, tot el llevant pràcticament en canxa del Celta. Matías Moreno continua entrant per banda esquerra, la volca més a l'esquerra, encara per a Tundé, no teixida Tundé, la descarrega novament per a Matías Moreno, continua guanyant metres, frena Matías Moreno sobre la putxada de Tundé, ara pot ser bona, a veure si arriba Tundé, no, ha desabotat la pilota,
0: sí.
1: I ja anava molt forçat, pilota per a el Celta de Vigo.
2: Quan l'equip està molt tancat, has de tocar més ràpid, si no li dones temps a arribar a tots els puestos.
0: I has d'insistir en les centrals, claro. Eh? Perquè hay Carlos Espí superior en ese duel contra els centrals del Celta.
1: Bueno, pues balón que intenta traure Marcos Alonso des de l'esquerra de la defensa del Celta. La va enviar en llarg, la talla de Tolia en el balón de Pablo Martínez per a Víctor García, en banda esquerra de la defensa del Celta. El balón lleva al centre per a Olasa, cerca central, obriguenta a l'esquerra per a Pampín. Pampín, línia que divideix els dos terrenys de joc, darrere per a Matías Moreno, que juga novament per a Kevin Arria, que ja travessa canxa del Celta. La disa a la dreta del cerca central per a Dela. Dela per a Pablo Martínez, té davant a Víctor García. La pilota és per a novament Dela, i Dela per a Matías Moreno. Matías Moreno, que guanya metres, ja entra en canxa del Celta. La deixa per a Pampín, part esquerra de l'atac del llevant. Tres quarts de canxa, Pampín al centre per a Arriaga. La demana, en este cas, és Dela, que llança. Porta el baló, que va obrir-se. Ha tingut que llançar-se Radu per a exercionar-se de la pilota. No anar entre els tres pals, però ara està a punt de pegar-li un esglai. Serà porta per al Celta.
2: Le pega bé.
0: Pega molt bé, eh?
2: Sí, le
0: pega. Si va a porteria i se bot, igual el porter és...
2: Claro, lo que pasa es que el bot ha pegat i se n'aixipa que fora,
1: sí. Aquí esos balons són molt perillosos. Això és que boten i van a obrir-se.
2: Sí.
1: Ojo, Pilota que meneja el Celta des de darrere, 34. Jugant Marcos Alonso des de l'esquerra, buscant a Carreira. Carreira al centre, a punt de furtar, furta llevant, pilota per a Olasa. Olasa per a Víctor García. Li pot doblar Pablo, continua Víctor García. Víctor a la lateral de l'àrea, la centra, el baló queda fora. El baló per a Espí, Espí en el punt de penal. Espí que llança tapona la defensa del Celta, que havia tapat ara l'espai. Intenta així el Celta a la contra. Ahí està el perill, el baló avançat per a Juglà. Juglà que entra dins de l'àrea, pot ser penal. Pot ser penal, diu l'àrbitre que hi havia.
2: Fora xoc, jo dic, ostres.
0: Si no és penal, eh?
2: Sí.
1: A veure.
2: Ara que va a mirar.
0: A revisar el fora de xoc.
2: Fora de xoc com una casa.
0: Sí, sí.
1: Com
0: sí,
1: un piano.
2: Com un piano.
0: La línia la tens ahí perfecta, no cal que la tirem.
1: Correcte.
2: I el penalti, a veure... Ui. El toca un poquet, li posa la mà i se tira, eh?
1: Sí, però ara els jugadors saben que com el bar
2: el problema és que...
1: Quan hi ha un contacte van a terra.
2: Claro, l'haurà pitat i damunt t'haurà expulsat.
1: Sí, segur. Bueno, vamos per a Pablo Martínez. Ataca el llevant, tres quarts de canxa per la dreta, baló més al centre per a Kevin Arriaga. Arriaga en pilota, em falta una miqueta més de mobilitat, sí. D'alt, quan el llevant està intentant buscar i ser fora per a penetrar, Vicent.
2: Sí, té que bellugar més ràpid i jugar per banda, intentar fer el uno contra uno també.
1: De vez en cuando, baló per a Adela, en tres quarts de canxa per a Víctor García, li va doblar Tolian, baló per a Víctor García, que frena, demanava Tolian.

0: Però el baló va darrere novament per a Arriaga. Arriaga per a Tolian.
1: Caure una banda, eh?
0: Sí, si no va ser molt complicat. Tolian amb la pilota a punt de perdre i l'ha fet bona. Dela, que ha jugat per a Arriaga, i Arriaga no es complica la vida, la juga darrere el porter. Pues a Matt Ryan en la frontal de l'àrea. 36.
1: Ara tens que pegar-hi dalt, tens 4 dalt.
0: No més serà fetxit per a la fi de la primera part. 1-0 per el Llevant des del 4 amb el gol de Ferran Juglar. Tot i això, el Llevant no està fent un mal partit. Per fases, però és cert que ha buscat...
1: Jo crec que està en el 50-50, ha tingut ocasions el Llevant per poder empatar, sí, sí, el partit, eh?
0: Ahí va Radu, obriguen-la per a Javi Rodríguez. Javi Rodríguez amb pilota, darrere per a Radu. Va a la pressió Espir i pega Radu, que no vol problemes. Voleó de Radu, ara intenta baixar Jaguas. Passa forçat el camp Matías Moreno, que és més alt, a punt de recuperar l'Olasa. Diu l'àrbitre que no hi ha falta. Recuperarà Llevant Unió Esportiva. Víctor García, pilota per a Pablo Martínez. Pablo Martínez alça el cap a la dreta per a Víctor García. Li va doblar Tolian. Ataca Llevant per a dreta, la posa en este cas Víctor García, molt passada. Arribarà el lateral, Diego Pampín. Va el gallec, la tira a terra, la demana per fora Pablo Martínez, però el baló ha anat darrere a Matías Moreno, que ha jugat amb Kelvin Arriaga. Este per a Dela, demana Tolian, part dreta, proper del piqué de l'àrea. Novament per a Dela, Dela que la penxa, Dela que la penxa, sí, per dalt, Isradu, i atrapa.
1: I aquests centres no valen per res.
0: Ara Is, com si fos un lliure, Matt Ryan, després d'un baló llarg que havia posat Radu, recupera Olasa. Esto va per Jutglar en la línia que dividís els dos terrenys de joc. Pegadet a la banda esquerra, segons atac el Llevant, serà falta. A 7 més de l'afegit per a la fi de la primera part. I amb 1-0 en el marcador des del 4, el gol de Ferran Jutglar, el 8è gol del jugador català en Lliga. Va Llevant.
1: Es que era el 1 contra 1, intenta-ho.
0: Clar, és que no estan fent un control. Baló per a Arriaga. Arriaga amb pilota, obri per a Pampín, zona central, Pampín que la va penxar, la centra Pampín, el baló dins de l'àrea, intentava arribar ahí Víctor García, no ha pogut, el baló rebotat ara en Kelvin Arriaga. Mira, és bona la jugada, la pilota per a Pablo Martínez, que obre per a Víctor García, demana Olasa, demana Pablo, continua Víctor García, no té eixida, la toca darrere per a Kelvin Arriaga. Kelvin Arriaga que frena, si el Llevant no va a jugar-se cap un contra un, no va a poder entrar mai. Pilota per a Pablo Martínez, tres quarts de canxa, deixa per a Arriaga. Arriaga per a Tolian en el cercle central, a Obriguent ara, la pilota per a Dela. Dela per a Arriaga i Arriaga per a Dela. Amb la pilota la va obrir, el baló per a Carlos Espí, deixant-la al centre. Espí que intenta arribar per a Tundé, que cau a terra. Diu l'àrbitre que n'hi ha falta de Tundé, que ha reaccionat tard quan Espí l'havia posat la pilota en profunditat. Llàstima.
2: Sí, ha tingut una falta prèvia. Després ha caigut Tundé a terra, es queixa d'una colzada, li ho diu Pablo Martínez. Però sí, és cert que ahir no s'han entès massa bé els homes de l'ofensiva del Llevant.
0: Creo que lo que ha hecho es la falta de Olasa.
2: No, es la previa, sí,
0: la previa.
2: La previa,
0: la de Olasa sobre Javi Rodríguez.
1: Pero sí, la tele dice a Tel Colse otra vez, ¿eh?
2: La consigna Lato yo creo que está clara, que es el momento en que su opción centres para buscar a Espí, pero ya molte vegades que en esa presa de decisión el Llevant s'equivoca, porque igual la centrada
1: no es buena.
2: Has de buscar un altre camí.
1: Has que buscar més profunditat.
2: No, no has de estar obligat a centrar.
1: I buscar el 1 contra 1 i donar l'avantatge, perquè el baló es colgat i des de línia de mig no, el porter té tota l'avantatge o el defensa que el veu de cara.
0: Bueno, pues 40 amb 1-0 en el marcador. Jugarà Marcos Alonso amb la pilota per a Carreira, que és des de banda, després que tocar Hugo Álvarez. El baló que ha tocat en Víctor García serà lateral per al Celta. Per esquerra, segon defensa.
1: Pues arriben tard sempre a la pressió.
0: Sí. La traba ara Marcos Alonso. Adem el cap. La talla perfectament de la baló a la banda. Encara en canxa pròpia. Pilota per Arriaga. Se li escapa una miqueta la pilota, però torna a controlar-la. Arriaga com a últim home. Jugarà a la dreta per a Víctor García i este per a Tundé. Perdó, per a Tolian. Tolian darrere per a Matt Ryan, que obre novament a la dreta per a Tolian. Té la canxa pròpia, meritat de lateral alemany del Llevant Unió Esportiva. Tolian darrere per a Dela. Jugant amb el suporter, jugant amb Matt Ryan, que és com si fora un central més. Amb l'esquerra, pilota per a Pampín, la baixa amb el pit, la mata a terra. A punt de perdre la banda, Diego Aspas, la deixa darrere per a Matías Moreno, que tampoc es complica la vida i continua jugant amb el seu porter.
2: No és pressionant ara el Celta.
0: Sí.
2: I obliga el Levante a jugar en llarg,
0: la
2: però
0: posa
2: no és
0: llarg,
2: mal, però és
0: Ryan, que... no ha arribat Espí, la trau Javi Rodríguez, baló a canxa de Levant, recupera Pampín, recolzant-se en este cas en Olasa, novament Pampín, bat d'esquerra per a Karim Tundé, davant de la banqueta ocupa Luis Castro, endarrerir sobre la posició de Matías Moreno, Matías Moreno al centre, on està Vela, cerca central, apertura a la dreta per a Jeremy Tolia, el Tolian que busca Carlos Espí, la rebutja la defensa del Celta, baló li cau en la banda Pablo Martínez, que amb la coroneta toca per a Tolian a prop de la banda. Tolian que endarrerís però controla la pilota, la deixa per a Vela, que se va de la pressió en este cas de Jutglar, continua Vela, la deixa per a Arriaga, demana per el centre Pampín, no l'ha vista Arriaga, no tenia clara la passada, l'obri en la esquerra on apareix Matías Moreno, la deixa per a Pampín, banda esquerra, li dobla Tundé, continua Pampín que intenta guanyar per el centre, metres la deixa darrere,
1: si no se ve Juguen va a buscar una paret, és impossible.
0: Sí, és impossible, no són els millors moments del Llevant,
1: no,
0: que sí té pilota però no sap què fer amb ella. Pilota per a Vela, tres quarts de canxa en canxa del Celta, demanava Víctor García, continua la pilota, ahí va, per a Víctor García, li va doblar Pablo Martínez, pilota per a Vela, Vela amb baló, darrere novament, cerca central, apareix Matías Moreno, guanya metres en canxa del Celta, deixa per el centre, baló per a Pampín, que va jugar a l'esquerra per a Tundé, la pot posar Tundé, Tundé que amaga, la pot posar Tundé, Tundé que la posa, la treu de defensa del Celta, no ha arribat Pampín al rebuig, intentarà arribar el Llevant, fa perfectament en este cas Matías Moreno, jugant novament per a Pampín, Pampín per a Arriaga, Arriaga per a Tolian, no, Pablo dret, espera la pilota Pablo Martínez, la demana Víctor García, Pablo per a Tolian, Tolian per a Arriaga, Benetxa, Benetxa, Benetxa, Llevant, pilota per a Arriaga,
1: claro,
0: que va llançar!
1: Claro.
0: Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol,

0: de Levante Unión Esportiva, Kevin Misilito Arria, fent honor al seu malnom, arma la cama des d'aproximadament 10 metres fora de l'àrea, li pega porta, l'ajuda també, gràcies, de Radu, que se la menja perquè vola molt fort, empata el Levant a falta d'un i mig per arribar al descans, empata el Misilito, empata Kevin Arriaga, Celta de Vigo 1, Levant Kevin Misilito Arriaga 1.
1: Bueno, al final l'Ató no hi ha ben ruptures i ha optat per llançar la porteria a rega perquè te deixaven avançar.
2: Estava dient jo, tira, perquè és la millor forma d'acabar una xua.
1: I li diuen Misilito per alguna cosa.
2: Claro, i
1: a part,
2: li ha pegat de parar, eh?
1: No, li ha pegat molt bé, perquè té un llançament duríssim.
2: Cuidao.
0: A vore, la pilota queda morta, la recuperarà Papín, tres quarts de canxa. A vore, que la primera part diu el Levant, que encara no s'ha acabat. Pilota no va per Arriaga, que li pega!
2: Ui!
0: Està agarrant-se Arriaga, està agarrant confiança. La pilota aixita prop del pal de la porta que defensa Radu.
1: Pues ahí está el Misilito, ¿eh? Torne a dir, per això li diuen el Misilito.
2: Pues no sé si a punt d'entrar, ¿eh? Yo crec que no sé si ha arribat a tocar-la, però...
0: Per molt poquet, si no la toca. Per molt poquet.
1: Ara, el gol ha entrat perquè el porter on va mà canviada. Vull dir, què volia fer el porter?
2: Volia despejar perquè venia molt forta, però bueno...
0: La metera mania dels porters de la mà canviada.
1: Clar, davant d'un llançament com ixe, eh? Una maneta, igual... En fin, afortunadament, el gol del gol de Clar, que sí, millor. Efectivament.
2: Que ho torni a fer.
0: Que se tornen golir dos o tres dies. Baló per al Celta, dos afegit, 45, han passat el Levant, ja ha fet el més complicat. Després d'encaixar molt pronte, a mi se gol en el 4 de juglar. Està una miqueta lenta en la circulació de pilota al conjunt de Luis Castro, però un recurs és el tir de llarga distància i ahí destaca la presència del Misilito de Kevin Arriaga, que des de fora de l'àrea ha empatat el partit per al Levant. Pilota per a Fer López, jugant ara al Celta, toca baló darrere per a Joel Lago per a Marcos Alonso amb pilota, demana per fora Hugo Álvarez per dins carrera, pilota per a ningú dels dos. Le toca molt mal Marcos Alonso, ha rebutjat Víctor García en primera instància, intenta eixir novament el conjunt del Celta, era Hugo Álvarez que ha tocat darrere, el baló per a Javi Rodríguez, en cancha del Levant ja, ahora tiene que tancar bien Levant, la pilota per a Hugo Álvarez
2: de
0: l'àrea, que llança la parada de Matt Ryan, la segona de Matt Ryan, corner sobre els dos llançaments d'Hugo Álvarez, acaba de salvar Matt Ryan el fe de anar-te novament avall en el descans.
1: Buah, que dos parades,
0: Les dos.
2: Però és que és incomprensible que el deixen driblar tan fàcil. Sí. El deixen entrar des de l'àrea i
0: driblar. Està entrant molt fàcil, sí. La pilota curta la recuperarà Víctor García, que la trau per a Karim Tundé, que ha vingut aixa banda ara ajudant per a defensar. Intenta eixir Karim Tundé, però està envoltat d'homes. A veure què és el que fa, la toca darrere. Juga Levant Unió Esportiva. Molt bé, mitjançant ahí. Ningú, perquè diu l'àrbitre que ja no hi ha temps per a més, que s'ha acabat la primera part. Recorden que en el 4 marcava juglar, que en el 43 empatava l'hondureny Kevin Arriaga. De moment, al descans i embalaïdos, li ho conta la sintonia del Punta Punta Punt Ràdio. Celta 1, Levant Unió Esportiva 1.
1: Conclou la primera part a l'estadi de Balaïdos amb l'empat a 1 del Levant Unió Esportiva. Acaba d'empatar en les acaballes d'esta primera part Kevin el Misilito Arriaga, que després ha anat a la banqueta per a dedicar-li el gol a Vicente Iborra. El teu resum de la primera part, la Torre.
2: Bueno, jo crec que mos han sobrat des primers 10 minuts. Jo crec que el Levant tindria que començar el partit des 10 minuts, perquè és que sempre mos fan. Han tingut dos jugadors de gol, el Celta, i després el Levant poquet a poquet s'ha anat estirant i ha creat ocasions per tindre l'empat, no? Que jo crec que ha sigut totalment merescut.
1: Sí.
2: Ha hagut un moment que el Celta ha tornat a estirar-se un poquet, però sense arribar en profunditat, hasta este últim minut, sí, que ha fet dos parades Ryan molt bones, però jo crec que el resultat és el just per lo aportar per els dos equips. El Levant està viu i anem a veure aquesta segona part que determina, i jo crec que podem endur-se el partit.
1: Pues és l'optimisme de Vicent Latorre. Ara de seguida anem a obrir el partit del Villamarín. La presència de Patricia Campos, aquí saludarem de seguida. Raúl Pina, que ens recordarà les formacions, però abans hem de pegar-li una ullada a la informació general de la mà de Gustavo Clemente i del seu contrapunt.
3: Salutacions, Salva, companys del Punt a Punt. Segona jornada de vaga indefinida a l'educació pública valenciana i el conflicte, lluny d'apagar-se, sembla fer-se més gran amb el pas de les hores. La Conselleria d'Educació xifra el seguiment en poc més d'un 32% al migdia, mentre que els sindicats dibuixen un escenari molt diferent. Asseguren que 3 de cada 4 docents han secundat l'aturada en este segon dia de protesta. Com quasi sempre, en les grans mobilitzacions hi ha una batalla de percentatges, però darrere de les xifres hi ha també una altra realitat. Centres alterats, aules mig buides, equips docents tensionats i una comunitat educativa que continua enviant un missatge clar al govern valencià. Els sindicats insisteixen que el seguiment és històric, recorden que fins i tot la pròpia conselleria va admetre ahir una participació lleugerament superior al 50%, una situació inèdita en una vaga educativa al nostre territori. I la pregunta ara és fins quan es podrà mantindre este pols? Perquè la vaga continua, sí, i el conflicte, de moment, també.
4: Contrapunt, el relat de la jornada amb una mirada pròpia en A Punt Ràdio, amb Gustavo Clemente.
3: Moment de conèixer l'horatge. Lluís Obiols, bona vesprada.
5: Bona vesprada.
3: Deies abans d'entrar que demà ens espera un dia de calor, però també d'algunes tronades al nord.
5: Sí, de fet, avui les hem tingut, han sigut poc importants, però en alguns casos han deixat granís. És el cas de Borriana, han caigut 7 litres per metre quadrat, 7 a Sant Jordi, 5 a Fredes o 4 a Figueroles. Encara tenim alguns ruixats que afecten bàsicament el Baix Maestrat. Les temperatures d'avui han sigut molt elevades, 29 graus de màxima. De fet, s'han fregat els 30 graus a les comarques centrals i també al Baix Vinalopó i Baix Segura, 29 a Elche, 29 a Torrevieja, al voltant de 29, com dèiem, a Oliva, 28 graus i mig a Alzira, 28 a Xàtiva i a la costa 27 graus a València, a Castelló de la Plana o 26 a Alacant. Demà entra el vent de mestral, això farà baixar les temperatures al nord i això farà desplaçar les tronades un poquet més al sud. Seran fenòmens poc importants. El matí de dimecres serà de sol, amb alguns núvols a l'interior nord, de vesprada alguns ruixats, especialment entre l'Alt Millars i la Serrania. Seran poc importants, afectaran bàsicament, com diem, al Millars, al Palància, zones de la Serrania i l'interior de la Plana Alta i de la Plana Baixa. Demà de vesprada també algun núvol a les muntanyes d'Alacant. Continuen les temperatures elevades, llevat de l'extrem nord, on baixen màximes de 18 a 22 graus a les comarques de Castelló. A la resta superarem àmpliament els 25 graus i a l'espera de ruixats que podrien ser més generals durant la jornada de divendres.
3: Gràcies, Lluís Obiols, per la informació. Molt bona vesprada. I a hores d'ara estem pendents d'un incendi a la Vall d'Alba, un incendi que crema des del migdia una nau de tractament d'ametles. Ahí està el nostre company Mario Personat. Què pots contar-nos?
6: Hola, Gustavo. Doncs sí, a esta hora la situació al polígon industrial de Vall d'Alba evoluciona de manera favorable, tot i que l'incendi encara no es pot donar per controlat. La columna de fum ha disminuït considerablement respecte a les primeres hores, però els bombers continuen treballant des de l'exterior de la nau. De moment, no poden accedir a l'interior per apagar completament el foc, ja que n'hi ha risc d'afonament del sostre. Precisament per això, els efectius mantenen la prudència i, tot i la millora de la situació, calculen que no serà fins al llarg de la matinada quan es puga donar el foc per controlat, sempre que l'evolució continuï sent positiva. Pel que fa a les causes, caldrà esperar a la investigació oficial, ja que encara no n'hi ha una explicació definitiva.
3: Gràcies, Mario Personat, per esta última hora. Seguirem pendents a l'evolució de l'incendi, afortunadament sense danys personals. I avui ha sigut el segon dia de vaga indefinida en l'ensenyament públic, com dèiem, i com ahir també hi ha hagut disparitat de xifres. La conselleria situa el seguiment en el 35,5% i els sindicats en el 75. El seguiment és, per cert, major a la província de València. Rubén Dempere.
7: En una jornada sense acostaments de postures, l'STEP, el sindicat majoritari, diu que està preparat per a negociar. I a Fitch, més pressió, convoca per a este dimecres al matí una mobilització a les portes de la Conselleria d'Educació. En este segon dia de vaga, els docents han fet marxes, pegades de cartells i tancaments simbòlics en els centres per a fer sentir les reivindicacions.
8: Les famílies també han donat suport. Per tant, la conselleria està quedant-se a soles. Jo crec que ja seria hora de que baixaren del seu tancament, del seu radicalisme i començaren a dialogar.
9: Que todo el mundo resista hasta el final, hasta que consigamos lo que necesitamos.
10: Que irresponsables són ells per tindre les classes a reventar, per tindre els centres que es cauen avall, per no substituir-nos i estar mesos sense professors.
3: I reaccions des de les Corts a esta vaga indefinida del professorat. Xavier García del Valle.
11: Sí, tant els socialistes com Compromís exigeixen al president de la Generalitat, Juan Fran Pérez Llorca, que s'implique personalment en la negociació. La portaveu adjunta de Compromís, Isaura Navarro, considera lamentable que el Consell no negociï amb els sindicats les reivindicacions del professorat.
12: Algunes no costen diners, és a soles intenció, i el fet de que estiga mirant cap a un altre costat i fent un pols al professorat és absolutament lamentable.
11: Per la seva part, el grup popular mostra una confiança plena amb la consellera d'Educació i el seu equip per a fer front al conflicte, mentre que des de Vox, el portaveu José María Llanos assegura entendre les reivindicacions del professorat, sobretot les econòmiques.
13: En cuanto a la pérdida del poder adquisitivo, les puedo asegurar que Vox apoya sus reivindicaciones. Otra cosa es que por encima de las reivindicaciones de los profesionales están las garantías y el derecho a la educación de nuestros niños.
3: I en la crisi de l'antivirus, l'Organització Mundial de la Salut parla d'11 casos detectats, tots en el creuer que va arribar a les Canàries i incloses les 3 persones mortes. El director general de l'organització s'ha entrevistat avui amb Pedro Sánchez i ha felicitat Espanya per tot el dispositiu de repatriacions de viatgers. Això no ha impedit que la polèmica política continuï.
11: Sí, l'Organització Mundial de la Salut considera poc probable un brot més gran del registrat, però no descarta que puguen aparèixer més casos. De tots els detectats, el més preocupant ara és el de la ciutadana francesa internada a París, que presenta un pronòstic vital compromès, segons els metges. A Espanya continua estable l'únic positiu internat a Madrid i els altres 13 espanyols que l'acompanyen en el mateix hospital estan a l'espera de noves proves després dels primers negatius. També esperem per a esta vesprada el resultat de la tercera la PCR realitzada a la dona internada en l'Hospital de Sant Joan d'Alacant, que fins ara ha donat, recordem, 2 negatius. L'enfrontament polític entre el govern de Canàries i el central, mentrestant, continua esta vesprada traslladat al Senat. Allí, Coalició Canària i el PP han acusat la ministra de Sanitat d'ignorar les autoritats de les illes. La ministra Mònica García ha debatut així amb la diputada del PP, Rosa Faustina Viera.
14: Su gobierno ha creado un relato de éxito para lavar su imagen, ministra, poniéndola usted, señora García, junto al señor Marlaska y el señor Torres, a sobreactuar, a practicar el autobombo durante horas y horas. Los ciudadanos españoles y los ciudadanos canarios merecemos más respeto institucional. Actuaron por cálculo político.
15: Les molesta que seamos ejemplo en todo el mundo del operativo. Ustedes hubieran querido que hubiéramos fracasado y eso significa que a ustedes quieren que su país fracase. Este es el nivel de patriotismo que ustedes tienen. Y lo que hicimos nosotros fue impedir el boicot, porque hubo quien quiso la noche anterior boicotear que ese barco llegara a las costas canarias y nosotros lo impedimos.
3: Fins així l'última hora informativa. Es queden amb els companys del Punt a Punt per a viure la segona part del Celta Llevant. Així està el món a estes hores. Així ens ho conta a Punt Ràdio.
4: Contrapunt amb Gustavo Clemente.
16: Sostenibilitat ve de llatí sostinere i significa sostindre. Sostindre és cuidar. Els que ens visiten treballen o donen treball. Els que fan comunitat i els que creuen en un model de turisme socialment sostenible. Turisme, Comunitat Valenciana. El turisme que sosté. Finançat per la Unió Europea, Next Generation, Pla de Recuperació, Generalitat Valenciana, Govern d'Espanya.
17: Cuidarte y cuidar de los tuyos no debería costar más. Por eso, con el plan de deducciones del IRPF de la Generalitat Valenciana, puedes deducirte los gastos en salud mental, óptica, tratamientos bucodentales, gimnasio y disfrutar de deducciones por nacimiento, adopción o acogida. También pagarás menos en la renta por gastos en instrumentos, clases de música, conservatorios y mucho más. Infórmate en gva.es, porque lo justo es pagar lo justo. Generalitat Valenciana.
18: Punta Punt.
1: Dos minuts a penes per a que, o un minut a penes per a que comença el partit del Villamarín. Ara, Pina, es recorda les formacions. Saludem a Patricia Campos, però Carlos Urrutia, des del Club de Tenis València, de resumir-nos la jornada en la Copa Falcon Bridge. Carlos.
19: Una jornada preciosa, la veritat, Salva, que ha conclòs ja amb el partit més emotiu, el que ha disputat i ha perdut Bernabé Zapata davant del paraguaià Dani Vallejo per 2-7-0, Sisu i Sisu, en la que ha sigut la seva última compareixença així al Club de Tenis València, perquè enguany es retira com a tenista professional. El partit ha estat divertit, a més, no tenia ritme, Verdi Zapata ni opcions, però l'homenatge posterior amb la presència de Vicent Montpó, president de la Diputació, del director del torneig, Dani Gimeno, i de l'ànima del torneig, Pablo Andújar. La veritat és que ha sigut molt emotiva en una jornada preciosa, no ha acompanyat tant l'oratge com l'ambient, en el que ja s'han assomat raquetes il·lustres com Pablo Carreño, que ha guanyat, com Dujan Lajovic, que també ha guanyat, com Roberto Carballés, que ha perdut, no ha pogut tindre la mateixa sort. I demà, segon dia del quadre final, amb un calendari, la veritat, espectacular, perquè juguen a partir de les 4 de la vesprada dos il·lustres valencians com són Pedro Martínez i Roberto Bautista, el jugador d'Alcira i el de Benlloc, mentre que l'últim partit del dia serà el que disputaran a partir de les 4, el de Bautista i Pedro Martínez, a partir de les 6, no abans de les 6 de la vesprada, el partidàs del dia entre Matteo Berrettini i el japonès, jugador de Copa Davis i criat a València, Taro Daniel. És a dir, que demà es presumís un dia tan bo, tan intens i de tanta qualitat com ha sigut, Salva, el d'avui en la Copa Falcon Bridge, així, al Club de Tenis València.
1: I demà la jornada vos la tornarà a contar Carlos Urrutia. Carlos, gràcies.
19: Un abraç, adeu.
1: Conclou el tenis, Copa Falcon Bridge 2026 al Club de Tenis València. Estem en el descans, en el de moment empat a un entre el Celta de Vigo i el Llevant, i Raúl Pina va començar el partit del Villamarín, així que recorda'ns les formacions del partit, tant en el Real Betis com en el Elx, amb la nostra sintonia d'alineacions.
20: I estos són avui els 11 intocables, indomables per a Eder Sarabia, la Cartuja amb Ditura en porteria, línia de tres centrals per a Bubba Sangare, Mafen Gruber, el Kaiser i Leo Petrot, costat dret amb el Punyal, Héctor Fort, perfil esquerre per a Germán Valera, mig camp, la contenció i la creació, Marc Aguado, Gonzalo Villar i Aleixe Febas en punta, el gol nom propi, Andrés Silva i Diang. Per la seva banda, el Betis, que forma amb Álvaro Valles en porteria, és una defensiva per a Héctor Bellerín, Diego Llorente, Valentín Gómez i Junior Firpo, al mig camp amb Rabat i Pablo Fornals, Anthony i Adde als costats, l'Ochelso mitja punta, el Cucho Hernández, referent ofensiu. Recordem que xula el partit de Mera. L'àrbitre manxec, el bar estarà Iglesias Villanueva, el gallec, prop de 300 aficionats de l'Elx han viatjat a la Cartuja entre Elx i tres autobusos en la passada matinada.
1: Patricia Campos, què tal? Bona nit.
21: Bona nit.
1: Bueno, pues l'Elx depèn de si mateix. Avui té un partit complicat. Està a dos punts per damunt de la zona calenteta de la classificació. Sí. Depèn de si mateix. El que ocorre és que, al igual que li ocorre al Llevant avui a Baleidos, el Betis també té aspiracions europees. Sí. Ni més que jugar a la Champions.
21: Una llàstima l'altre dia davant de l'Alavés, no? Que si hagués aconseguit tentar casi per de 5 victòries consecutives, estaries molt més tranquil. Sí. Ara el que passa que, mira, ara mateix el Celta està a 3 del Betis. Betis vol jugar Champions. El Celta ho veu propet i va intentar-ho, i això perjudica els interessos de l'Eix, per supost. Un partit, bueno, jo crec que prou interessant. És cert que ho té difícil, no? Perquè en casa del Betis, el Betis té un gran equip, no està fent per a mi una gran temporada. Per a mi és com si el projecte peregrini estigués acabant-se, no? El xoc com a classificació i com a resultat, podíem dir que quart de final de l'Europa League, quart de final de la Copa del Rei, però com vas caure, no? i pues, quin com a plantilla i com a pressupost hauries d'acabar quin, però jo no sé si el projecte Pellegrini si continuarà, està, bueno, té un any més de contracte, però jo no sé fins a quin punt el secretari tècnic deu de veure que és un projecte ja finalitzat, no abans de que comences a perdre, perquè l'aficionat seguia per els resultats, però el secretari tècnic...
0: Comença el partit a la Cartuja.
1: Acaba, Patricia.
21: No, el secretari tècnic té que veure que és un projecte que està finalitzat i renovar-lo abans de que el rival les derrotes.
1: El que ocorre és que ara es veu impulsat el Betis camí de la Lliga de Campions per aquesta plaça extra que li ha donat la possibilitat del Rayo Vallecano al classificar-se per a la Conference. Si no, estaria absolutament d'acord. Un projecte que deixa molts dubtes esta temporada en competició europea en Copa del Rei. Raúl, comença el partit del Villamarín.
18: Comença Vigo.
0: Efectivament, arranca ja el partit a la Cartuja en este duel entre el Betis i l'Elx. El Betis perseguint, capturar, concretar, certificar aquesta quinta plaça a lloc de Champions. L'Elx perseguint la seva permanència, la seva salvació esta temporada en primera divisió, en un duel en què almenys jo em conformaria amb que rascara un punt. Va Gonzalo Villar amb la falta, la penja ahí, la pilota que es passeja en la frontal, la trenca el Betis, li pot caure novament a Gonzalo Villar. Primer minut de la segona part a la Cartuja. Betis 0, Elche 0.
1: Comenzaba Balaidos la segunda par, Manolo.
22: Intentaba Carreira posar esa pilota interior que recupera el Celta. Baló per al conjunt de Claudio Giraldez. En el Levante Unió Esportiva, una substitució, se n'ha anat Karim Tundé, ha entrat Iker Losada, exjugador precisament del Celta de Vigo. Baló de Joel Lago per a Marcos Alonso, jugant des de l'esquerra, pilota per a Hugo Álvarez, intentava jugar per el mig, la pilota rebutjada llarga, la trau com ha pogut de cap Joel Lago, el baló al centre del camp, recupera Fer López i intenta jugar novament el conjunt del Celta de Vigo. La pilota intenta jugar ara Javi Rueda, juga pel centre per Hugo Sotelo. Laubri en la situació d'Aguas pas que no ha pogut controlar i se baló, serà lateral per al Celta. Baló novament per a Javi Rueda, que intenta jugar a Hugo Sotelo. Pilota per a l'equip del Celta, que juga a mitjançant Marcos Alonso, part esquerra, tres quarts de canxa, jugat dins del camp de Levante Unió Esportiva. Juga el Celta, pilota al cercle central, baló per a Joel Lago, que intenta ficar pel centre per a Fer López. Obrirà Fer López a la dreta on està Javi Rueda, intenta Javi Rueda, però no pot percutir, li toca darrere. Juguen els centrals del Celta, no, Marcos Alonso, quita el baló, Marcos en pilota, jugant per aquí, per a Carreira, que toca darrere, jugant per a Javi Rodríguez, intenta eixir Javi Rodríguez, es recolza en Javi Rueda, que ve a rebre eixa pilota, la toca al centre per Hugo Sotelo, el baló d'Hugo Sotelo per a Javi Rueda, a veure que pot sentar la pilota, està sol, és juglar en el segon pal, gol del Celta. Estava a soles juglar en la jugada que ha iniciat el Celta per banda dreta i que ha rematat en el segon pal Ferran Juglar per a fer el segon gol del Celta, el segon gol en el counter particular del davanter català en el dia d'avui, el novè en la Lliga. Se li torna, posarà en el Levante Unió Esportiva, 2:30 de la segona, marca Ferran Juglar, Celta 2, Levante Unió Esportiva 1.
1: Només començar la segona part, igual que t'ha passat la torre en la primera part, el mateix.
2: Pues agarra l'esquena per banda, per velocitat, i s'entra molt bé, i espera, a veure, no, espera. Així molt bé, així té velocitat, el pas és perfecte, i li agarra l'esquena, que va. No, fora això.
0: No, però molt poc, però no.
2: Fora això, el centre és perfecte, i els tres defenses mos agarren l'esquena també. I remata soles. I és que donem moltes facilitats en defensa. Tenim un problema greu, a més, només es comencen els partits. I així és molt difícil el poder guanyar.
1: Bé, pues se li torcen les coses al Levante Balaídos, empat a 0 al Villamarín, Pina.
0: Efectivament, i ahí la pugna entre dos il·licitants, un nascut a Elche, Buba Sangaré, l'altre adoptat del barri del Carrús, Ande, que volia perfilar-se en aquest costat esquerre, però quina velocitat la de Buba Sangaré per arribar i furtar-li ràpidament la pilota quan la controla el Betis, especialment Abde, qui ha rebut ahir aquesta pilota de Giovanni Lo Celso. Continua Abde, se'n va cap al rogle central, descarrega arrejant el baló al costat dret per a Héctor Bellerín. Se'n partits amb el Betis, buscant Antoni, ahí està Antoni de Triana. Antoni se'n va tirant la diagonal, el seu xut per damunt del travesser de la porta d'Eder Sarabia, 4:30, primera part a la Cartuja, sense gols. Havia començat ben l'Elx en alguna
20: situació que pràcticament volia clavar-se a l'Eix Febas fins la cuina amb les combinacions, les triangulacions habituals de l'Elche, però la resposta del Betis és de xut alt d'Antoni, 4 per a 5, primera de la Cartuja, Betis 0, Elche 0.
21: Duel interessant entre Junior Firpo, que no ha participat quasi res en esta temporada en Pellegrini, va ser un fitxatge que no és així com esperava. L'altre dia comentàvem en el partit
20: de Real, mig, sense jugar.
21: Sí, de la Real Societat, no, de que els fitxatges del Betis no han rendit el que deurien, per això està comptant en Chuaos, que a priori eren de segones, i ara tens a Héctor Ford, que sí que és cert que de lesió, però tu saps lo potent que és, la zancada que té, la profunditat que té, i se va enfrentar a Junior Firpo. Jo penso que és una base que té Aider Sarabia per a fermar la part dreta de l'Elx.
20: Atenció a l'acció d'Antoni, el valor li ha pegat a Petrot, busca el Cucho, la deixa novament per a Antoni, la pilota fora de l'àrea, el desolament era d'Héctor Bellerín, la vol filtrar a l'interior de l'àrea, Giovanni Lo Celso, no hi sé l'acció amb Héctor Bellerín, captura Matías Ezequiel Dituro, per tant, en el 5 i mig del primer acte a la Cartuja, Betis 0, Elche 0.
1: Crec que tenim córner a Balaidos a favor del Lleva, Manolo.
22: Ahí està el córner per al conjunt de Luis Castro, per l'esquerra del seu atac. S'incorpora en el central, s'incorpora Víctor García al segon par, el baló rebutjat, el traurà com ha pogut en este cas Hugo Álvarez, recupera Llevant, intenta fer-ho Tolian que se'n va per banda, el baló que va rebotar en este cas en el peu, crec que ha sigut Hugo Sotelo, serà pilota novament al cantó, però per l'altre costat, per la dreta, segons ataca Llevant, nova treta de córner per a l'equip de Luis Castro, que posarà el baló en moviment. Mitjançant, crec que és Olasa.
1: Olasa,
22: que va posar la pilota en moviment, el baló al segon par, el puny de Radu, la pilota cau a l'altre lateral, on la té Pampín, la demana Iker Osada, pilota per a Iker, que fa el regat cap a fora, que posa la pilota molt passada, se perd, serà treta de porta, baló per a Radu en el Celta de Vigo.
1: 2-1 a Balaidos i tornem al Villamarín, Pina.
20: Efectivament, així ja transitem pel set pràcticament fregant d'esta primera part. Ataca el Betis, ahí estava l'acció de Torbellerín amb Antoni, la va recuperar l'Elche mitjançant Germán Valera, se'n va cap al rol central, encara en territori franja verde, a la gespa, i a falta a favor de l'Elche, la falta d'Antoni.
21: Bloca el del Betis intentar furtar o que l'Elx perga la pilota o cometre alguna falta, perquè saben que poden ocasionar això, perquè és difícil, no?, que quedi Truro la envia llarga, i el que té dalt Lo Celso, que també ha sigut afectat per lesió esta temporada, Anthony, que va fallar dos claríssim a l'altre dia davant de la Real Societat, o sigui, són xuars d'una plantilla impressionant, sí. Veurem en quin nivell de forma estan avui, però sí, mira, fíjate, bloca alt intentant enviar a l'Elx per fora, no?, que no intenten combinar a Nales Fega o Febas, perdó, Marc Aguado.
20: El baló a la grana Héctor Bellerín, l'envia a treta de banda, serà pilota en forma de treta de banda per a l'Elx en camp propi. Traurà, en principi, Leo Petrot. No, la deixarà per a Germán Valera, no? Semblava que és el que va traure, efectivament. Buscant ahí d'esquenes Andrés Silva, volia connectar amb Dian, recupera Héctor Bellerín. La deixa per a Valentín Gómez, novament amb Bellerín. Lo Celso, Bellerín, el baló, que és el que darà en el corredor central Pablo Fornals, vol filtrar el baló ràpid per al Cucho, el Cucho en la frontal, el xut del Cucho, gol del Betis, golàs del Cucho, golàs del Cucho, rasejant la pilota, ajustant el pal, la contra del Betis, feta pràcticament de tirar línies ja a la perfecció, 8 del primer acte, errada claríssima en el corredor central de l'Elx, ningú ha eixit a tapar al Cucho Hernández, marca el Cucho, per tant, per al Betis, 8 i mig, primera part a la Cartuja, Betis 1, Elche 0.
1: No sé, sí, el porter ha pogut fer alguna cosa més, Patricia.
21: Estava pensant el mateix, és cert que va superajustat a la part dreta, és cert que li s'han xutat amb moltíssima tranquil·litat, però jo veig raseta, jo no sé si no ho veu l'eixida de la pilota, si no s'espera aquest tipus de golpeix, però massa facilitat, sobretot a l'hora d'estar rodeja de tres xuts de l'eix, però cap li s'arrime prou lo suficient per a tapar el xut, i Dituro jo pense que està massa fora de la porteria, no? No,
20: I, la,
21: no està...
20: I la defensa recula i ningú va per ell.
21: Sí, totalment, li deixen ese metre i mig, que Cucho és un xuar, bueno, que té esa qualitat i és davanter, no?
1: I l'altre passa per baix de les cames d'un central, probablement això també despista a Dituro, però jo pense que podia fer alguna cosa més en el gol. Està perdent l'Elx, minut 9, arriben els gols molt pront, l'1-0 a favor del Celta també ha arribat molt pront a Balaidos, i acaba d'arribar també el gol del Betis molt pront al Villamarín.
21: També te tinc que dir que recorda la trajectòria d'aquesta temporada, 0-2 davant de la Real Societat, li remonten en l'Europa League en l'Esparta de Braga lo mateix, li remonten un 2-0 el dia, o sea, el fracàs de la Copa del Rei. És un equip que igual que tinga l'avantatge no la sap mantindre. Jo no sé si és perquè no estan, no són solidaris o no són massa sòlids, i igual que tingui avantatge les no deu de preocupar-se, perquè justament davant el Betis és recuperable, no? I 1-0.
1: Així que marca el Betis l'1-0, primers minuts de partit, encara no hem arribat al primer quart d'hora. 1-0 guanya l'equip de Pellegrini. Tornem a Balaïdos, Manolo.
22: On intenta Isidre Darrere, llevant una esportiva, però ara l'Aton està així moltíssim, està costant moltíssim l'eixida de pilota, eh?
2: Molt, i a més està complicant-se massa el xoc. A veure si ara pillem una...
22: A veure aquesta pot ser bona. Va, per aquí, Losada.
2: Entra en
22: l'àrea. Part esquerra, tres quarts de canxa, li va doblar Pampín, Losada a la frontal, ha pegat a porta i l'ha rebutjat un defensor. El valor que ara intenta treure el Celta, afortunadament, Hugo Álvarez, que no controla, lateral per al Llevant, en la línia que dividís el terreny de joc, però acaba de desperdiciar per a una bona contra Lato.
2: Sí, jo crec que s'ha precipitat, jo crec que li entrava per l'esquerra, claro. Però bueno, a veure si tenim sort i empatem i se posem a treure.
22: De moment ja està Arriaga amb la pilota, jugant per Adela. El central encara encanta pròpia línia que dividís els dos terrenys de joc, volcant a la dreta per a Tolian. Tolian al centre, novament per Adela, este per a Víctor García, per a Pablo Martínez. Pablo, que la va a jugar al centre, la rebutja Marcos Alonso, el valor rebutjat a una banda, apareixerà Adela per a llançar la terra i jugar amb el seu company, amb Matías Moreno. La pressió ahí dels davanters del Celta, continua Matías Moreno, té la banda a Tolian, per a Tolian, li feia la desmarcada primer per fora, ara perdís el valor per a Pablo Martínez dins de l'àrea. Pablo, que intenta entrar, Pablo, que fa el regat, que la va a jugar, el valor que queda solt, el recupera Carlos Espín dins de l'àrea, sobre la putxada de Pampín, Piqué de l'àrea, la deixa per a Olasa, Olasa per a Pampín, la pot penjar Pampín, que la centra molt fàcil, pilota per al Celta, que trau el valor des de darrere, recupera novament a Llevant, valor per a Adela, Adela amb la pilota, Adela que li pega,
2: gol, golazo.
22: Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol,

0: va cap a l'àrea del Celta. I quan està a molts metres de la porteria, rebenta la pilota de la pilota va a la gàbia. Empata el partit de Llevant. 50è de partit, 12 de la segona. Empata de la Celta 2, Llevant 2.
1: Pues el segon molt paregut al primer, Lato. Sí, ahir no hi ha hagut errada de porter,
2: El porter no se la menja perquè ahir la pega molt bé. I ha agarrat l'àngul justament i ha anat a la quadra, no? De tota forma, estàvem parlant perquè Pampín en ixa xua té que entrar dins de l'àrea.
1: És que a mi és que és un futbolista que
2: no m'agrada.
1: Claro,
0: jo crec que li falta molta confiança.
2: Ostres, però és que són xues claus, eh?
3: Bueno, però bueno, millor. El Villarreal ja feia els gols en el B quan estava allí, era espectacular com a central i
1: feia aquest tipus de gols, Patricia.
3: Sí, el Villarreal B, sí, l'època del Tibero, no?
2: Ja pega molt bé a porteria, sí.
3: Jugava de central, de pivot defensiu a voltes també, sí.
1: Bé, pues 2-2 a Balaidos en un partit on la meva sensació, la Torre, és que els dos equips ataquen millor que defensen.
2: Sí.
1: Tant el Celta com el Llevant.
2: Està claríssim. Però bueno, el Llevant s'ha posat a treure en el partit i ara té opció de poder anar a guanyar,
1: Minut de joc i marcador, Manolo.
0: Estem ja en el 58, 13 de la segona. Acaba d'empatar amb altre tir estratosfèric de llarga distància de la pera al conjunt de Luis Castro. De moment en bala i 2, Celta 2, Llevant Unió Esportiva 2.
1: El Villamarín està perdent l'Elche Pina.
4: Sí, i a més ataca novament Antonil des de la interior de l'àrea per a Héctor Bellerín. La seua central, la rebutja de cap Marc Aguado, la punxa Gonzalo Villar. El lloc està de TS, li ha caigut algú a Germán Valera damunt, ara ja es recupera Germán Valera, havia de TS,
3: Bellerín, sí.
4: Havia de TS l'àrbitre, sí, Héctor Bellerín el que li ha caigut damunt, però bueno, l'ha saltat bé, l'ha botat, no?
1: Sí, però impacta al final,
4: sí, el genoll, sí, tal vegada
1: cadena,
4: en el costat.
1: Sí.
4: Héctor Bellerín, que com comentem, avui 100 partits amb l'elàstica en la camiseta.
1: Héctor Bellerín, que té un look que li agrada molt a la Torre.
2: Sí, és Caterpillar, el pandillero, Hòstia. I Raj, és el buque del meu equip,
0: Héctor Bellerín és un personatge de la pel·lícula El Pico.
2: Sí.
4: D'altra època, De la,
0: sí,
4: època,
0: bueno,
4: del
0: de
4: principi dels 80.
2: De la meva època.
4: Ah, vale.
2: Jo crec que soc el més major que Brasil. Però per poquet.
0: Bueno, per poquet,
4: Leo Petrot, el teu ameu amb Diang, este per a Fengruber, el Kaiser, mou l'austriac, que va creuar a camp contrari, bascula cap a la part dreta, controla Héctor Fort, frenaven la pressió d'Abde, juga novament amb el Kaiser, que la torna, ahí està capgirant, bon el moviment del Kaiser, el rebuig ahí en planxa de Diego Llorente, no hi ha falta, diu l'àrbitre, sobre Héctor Forta, així que deixa continuar Pablo Fornals. La pressió és de Buba Sangaré. Bona recuperació de Buba. La deixa per Héctor Fort amb Aleix. Andrés Silva. El balón darrerit no el té Héctor Fort. I novament la contra del Betis. Va Antoni. Antoni en la frontal la va filtrar a l'interior per al Cucho. Bon creuament ara ahí de Daffengruber. Però la situació estava anul·lada fora de joc del Cucho Hernández.
1: Sí. Que vull lesionar, perdona, Patricia, un futbolista balaïdos, Manolo.
0: Sí, crec que és Kelvin Arriaga.
1: No,
0: crec que és Kelvin Arriaga. Ja veiem el francès Hugo Recobert. I també veiem Brugui. Per a donar-li, jo crec que alguna cosa diferent a l'atac del Llevant Unió Esportiva. De moment, en efecte,
1: entra Brugui
0: i se'n va Víctor García.
1: Víctor
2: García?
0: Sí.
1: Igual és... Jo a Víctor García no el llevaria.
2: Està cansat
0: i pot ser una cosa, tampoc l'he vist especial. Vull dir, no l'he vist que si fos un jugador que li donarà especial mal de cap a la defensa.
1: A mi m'agrada, Manolo, en la primera part.
0: No, sempre a mi també m'agrada molt Víctor García, però avui no ha sigut un jugador que li dona especial mal de cap a la defensa del...
2: Lo que passa que Brugui és un jugador que té gol, Se'n va Pablo Martínez.
1: No se'n va Arriaga.
0: No.
1: Pues semblava que estava lesionat Arriaga, el que se'n va és Pablo Martínez. Entra Recobert. Lectura dels canvis, Lato.
2: Bueno, jo crec que va xocar en el centre del camp. Arriaga va xocar un poc més darrere, per protegir un poc més la defensa.
0: Hola, s'ha més alt.
2: I sí, hola, i Brugué un poc tirant més a l'esquerra, crec,
1: Bueno, pues ara me conteu l'estructura del Llevant a Balaidos després dels canvis, però hem de tornar al Villamarín. Volies apuntar alguna cosa de lo que estàs veient, Patricia?
3: Sí, que fa jornades que no veia el Betis tan ficat en el partit, en els duels lluitant i intentant furtar, de fet, amb Rabat i Pablo Fornals i sa posició de doble pivot defensiu, intentant que lo que més fa ell ho fa també, tocar la pilota pendística pràcticament impossible.
4: Allà va Andrés Silva, interior de la línia fons, li fa de nit, Álvaro Valles, tanca les cames, el valor corre, estava anul·lada l'acció per fora de joc.
1: És que victòries ara, Patricia, el Betis amb este marcador suma 57 punts per 51 que té el Celta, diu que s'ha estès.
0: A veure, que furta, perdona.
1: Té la Champions a 5 punts.
0: El llevant per aixir a la contra, pilota per a Brugui, que entra per banda dreta, amaga, li va a doblar Tolian, no l'ha vist, ara sí, pilota per a l'Alemany, va Tolian, amaga, bona, toca bona, per a Brugui, no és fora de joc, entra Brugui, línia de fons, dins de l'àrea, la posa primer per Carlos Espicórner. Era bona, era bona, era bona, Brugui. A l'esquena de la defensa s'havia quedat un central enganxat. No estaven fora de joc, a pura línia de fons. L'ha posada al primer pal. Serà treta de cantó per al llevant.
1: Pues en va Pablo Martín, li ha pegat dos manotades a les cadires, tres. Cabaretxat entén bé el canvi, però, o igual perquè no li agrada, o perquè no li ha agradat la seva actuació. Ja veurem.
0: La pilota per al llevant. Novament Olaza.
1: Aguantem el córner i ja van ellos.
0: Posar la pilota en moviment molt poblada. L'àrea del Celta, la pilota per
5: dalt. Gol de Carlos Pi. Ah, no, de Brugué.
0: Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol.

0: Roger Bruguer! En la pilota, en una jugada que havia inventat avance i agarrant-li l'esquena a la defensa. Acaba el Zeta de cantó. El baló per dalt, el posa Brugui. Pilota que vola. Brugui l'envia a la cassola per avançar el llevant en Balaïdos. 63 de partit. 18 de la segona, marca Brugui. Celta 2, llevant 3.
1: Pues sí, a hores d'ara la classificació trau el llevant de la zona baixa, el Levante 39, l'Espanyol té 39, el Girona, que és qui cau, tenia 39. Estic veient la diferència de gols, és de menys 15 per a Girona, per a Espanyol i per a Levant, però com que ha fet més gols el Levant, és el que està per davant d'Espanyol i de Girona, en aquest triple empat a 39 punts. Com està la zona de baix de la classificació, Raúl? El Levant que iguala amb l'Elx.
2: Efectivament, amb 39 punts estarien tots dos en la taula classificatòria. S'ha vist...
1: menys 9 és la diferència de l'Elx.
2: Eixa notícia també ha arribat als aficionats de l'Elx, que han vist com el Levant està remuntant contra el Celta.
3: I el més xicotet és el que fa el gol, però que mal defès el porter, mal defès total,
1: la, la vesprada del porter no és la millor,
4: Sí, la vesprada de Radu
1: i la dels centrals tampoc.
5: Hi havia tres defenses ahí, el que passa és que Burgues se col·loca molt bé, és un xugador, a mi m'agrada molt, és un xugador que té gol.
1: Bueno, molt avispat, l'altre.
4: Claudio Giralt va per totes,
1: Pues ahí están los cambios de Giralt, ahora me conté, Manolo, en de tornar a Balaïdos, ahí está la gente también en la gradería, mirante el móvil.
2: Claro, los aficionados del Betis saben que el equipo que les aprieta a perder en la clasificación está perdent a Balaïdos, el Celta.
1: Se nos trauen 7 punts.
3: Mira, el este...
2: Y el averatge particular está empatado, porque empataren aún tanto a Balaïdos con la Cartuja, el Betis y el Celta.
3: Sí, pero el este guanyat al Levant, al Oviedo, al Valencia y al Rayo. El té empatat en Sevilla i Osasuna i el té perdut Mallorca Espanyol i a la vez hi falta xuar contra
2: Girona.
3: Girona,
2: com un tilibi l'última jornada.
1: Com crema,
3: que va perdre 3-1.
4: Está
2: con se
4: la
2: Tanatori
1: League. Tanatori
5: League. La Tanatori League. Es
2: que la cançó de Mecano.
3: A la Lliga.
4: Tanatori League, per baix al classificació.
2: El valor espera Diego Llorente. En camp propi pressionava Germán Valera, acaba la pilota en treta de banda per a l'equip verd i blanc.
3: Que descriptiu la Tanatori Lleida. Sí,
2: A la llotja de la Cartuja també miraven el seu telèfon. Clar, els directius del Betis, sobretot Rafael Gordillo.
1: Mira, mira els aficionats, Els del Betis, ensenyant-li el mòbil, els de l'Elx. I aquells diuen, com? Que està guanyant el Levant? I diuen, sí, sí, està guanyant.
4: Correcte.
2: Servirà de banda, però en camp de l'Elx, Héctor Bellerín. Ahí està Héctor Bellerín. S'apropava Anthony, també circula el Cucho Hernández, que la vol tornar de cap, arriba per a tallar el baló i enviar-lo a treta de banda, Germán Valera, avança metres, a poc a poc ja està en zona de tres quarts per filtre, segons ataca l'equip verd i blanc, per Anthony, la treta de banda, Bellerín, busca la part amb el Cucho, la talonada del Cucho per Anthony, el xut fora, desviat el xut després de la paret que ha fet amb el Cucho Hernández, Anthony... Erra, nova arribada del Betis, 21 per a 22 a la Cartuja. No funciona l'equip de Sarabia, Betis 1, Elche 0.
3: Si se asocien el Cucho, Lo Celso i Anthony, això esperi, però volia dir algo del Levant després del partit de Osasuna, que va incendiar la part de baix. És que vamos, és que no se mereix baixar per tot l'esforç que li està ficant.
4: La dinàmica és molt
3: bona. És que és molt bona, dona compte, era embalaído, remontar a trecamí, és espectacular.
1: Sí, espectacular, Manolo, per cert, canvis en el... En Giralde, perquè entra Williot, entra Borja Iglesias, vull dir, trau tot el seu arsenal
4: i ofensiu. I també Pablo Durán, vull dir...
1: Això sí, ha retirat a Iago.
4: Ha retirat a Iago, que ja no està
1: per
4: a...
1: Que tampoc està
4: per a... Tampoc està ja per a 90 minuts.
5: La segon part no estava
4: entrant.
1: Sí, sí, tal qual. Bé, doncs en el 67 guanya Balaïdos 2-3 el Levant Unió Esportiva. El joc està de test a Balaïdos, també està de test, Raúl, per què? Al Villamarín.
2: Sí, perquè ja està sobre la gespa.
1: No.
2: És... ha votat... Andrés Silva,
1: sí,
2: amb Diego Llorente, i li pega...
1: Barrasada, no sé si cabotada...
2: Sí, jo, amb el braç.
4: Empat a 39 punts.
1: No, no, és una barbaritat lo de la classificació.
4: Que si quedara aixina, cosa que no crec, entrarien els resultats entre els 5. Se faria una lligueta,
1: sí.
4: Bueno, ahí tendríem que sumar... Vull dir, la calculadora va tirar fum.
2: No sé si el web de la Lliga això ho té actualitzat al moment, que no tinc ni idea, però això és la que mira habitualment.
1: La Lliga,
2: el web de la Lliga. Per si de cas. Jugant el Betis, el baló d'espera amb Rabat. Rasella a la dreta per a Héctor Bellerín. Controla la pilota Héctor Bellerín. La deixa per a Pablo Fornals, que endarrereix novament per a Diego Llorente.
1: La Lliga, Raúl, el web dona de moment diferència de gols.
2: Diferència de gols.
1: Sí.
2: No dona la lligueta particular entre
1: els... No, dona diferència de gols.
3: I menys mal que el València va guanyar en Bilbao. Si no, imagina't el lío ja.
2: Serà per... Serà per pasta que Tebas no tinga això actualitzat.
1: Pues van diferents, de moment està per diferència de gols la classificació.
0: Ahora ya la pincha el Celta, ara ja en sabe per terra escurant. En el primer pal Matías Moreno se la treta de cantó. Era Ragubert finalment qui ha enviat el baló al córner per al Celta.
1: Allò aguantaria el córner i tornem al Villamarín.
0: Vinga, córner per al Celta de Vigo. Serà Fer López qui posarà aquesta pilota en moviment a vore. Què fa el Celta? El baló primer pal de Fes, la pilota queda dins de l'àrea, intentava prolongar de cap el remà final. En este cas ha sigut Hugo Sotelo, serà pilota en porta per a Ryan.
1: Minut 69 de partit, 2-3 a Baleidos, està guanyant el Llevant, perd Pina, al Villamarín el Elx contra el Betis.
2: 24 i mig, primat, des del nou vale el gol del Cucho Hernández per al Real Betis, que continua perfilant-se allà fora de joc en l'acció de Torbellerín. En el vèrtex de l'àrea estava, en vèrtex de l'àrea per filtre, segons ataca l'equip verd i blanc.
3: I poquet de l'Elx, eh? El dia del Celta jo pense que no se va creure que podia fer alguna cosa més l'Elx, el dia de l'Alavés en casa Raúl també esperaves un poquet més. I ara mateix està jugant un camp complicat, però un poquet més de velocitat, no? D'idees, perquè sí que basculen de dreta a esquerra, d'esquerra a dreta, però a l'hora sí, de defendre són equipos...
2: Quan arriben a la zona de tres quarts, l'Elx perd totalment les idees.
3: Sí, per això
2: vols
3: que...
2: Vols clavar-se amb el baló fins la cuina, i això no
3: possessió
2: pot ser.
3: Possessió sense ningú criteri ofensiu, i de moment vas darrere, necessites alguna cosa més per empatar este partit, i almenys sumar en casa el Betis un punt que te vendria de glòria.
1: No, un punt seria glòria, efectivament.
2: Sí. Il·lustres a la llotja de la Cartuja... Està Rafa Bordillo, està Joaquín, està també Asunsao.
1: Marcos Asunsao.
2: Que en xarxes havia anunciat que anava en una espècie de motocicleta i un poc tombat.
1: No l'he vist, no l'he vist.
2: Sí, búscala, búscala. Està per
1: jo recordo el que deia l'speaker del Betis, el portero està asustado, lanza la falta Asunsao, que era el perruquer de l'Opera, el speaker del...
3: Ah, sí?
1: Del Betis, sí, el perro que de l'Opera. Sí.
2: Juga Antoni, pressiona l'Elx, estira línies, ahí està Petrot, ananta per Antoni, al remat el baló i s'atreta de banda per al Betis, però ahí es queda la pressió de l'Elx, no la furta i no arriba, el que comentava un poc Patricia, no? Sí, molta triangulació, sí. Molta circulació de baló, molt horitzontal, però no xutes quan arribes a les altres qual perquè vols continuar amb una passada extra.
3: I sobretot que el Betis vol guanyar este partit, o sea, no està com...
2: Està jugant-se la Champions, està jugant-se el...
3: Està més ambiciós, per això, que a més la posició d'Amrabat, que sí que és cert que no ha participat molt tampoc esta temporada per lesions i altres motius, i Pablo Fornals ahí estan impedint que Gonzalo Villar, Marc Aguado, Alice Fega, puguen un poc ser els que controlen este partit i s'obliga a anar per fora. Héctor Font està clar que ve de lesió, que necessite agarrar un poquet més, però tenia Junior Fir, perquè també ve de lesió, podia intentar, no l'has vist encara, no l'has nomenat per la banda dreta, és importantíssim que arribi, que faci centrades, a més, una diferència que treien altres defensors que també se pot clavar per dins, o sigui, que tenen esa variant de sumar un mes dins del camp.
2: A punt de fregar el 27 de partit a la Cartuja, minut 26, aplaudiments en memòria de Miqui Roqué, Betis 1, Elx 0.
1: I te dic una cosa, a Balaidos, la torre, falta el gol de Carlos Espí.
5: Sí, té que vindre.
1: Que este comença que marca.
5: Té que gestionar molt bé el xoc.
0: Bueno, l'ossada per Espí, llarga la pilota que rebutja el Celta, el baló, que cau en dominis de Pampín en l'esquerra, que jugarà amb el seu porter Matt Ryan. Matt Ryan, punt de penal, obriguem per Adela, l'autor del 2-2 també, en llançament de llarguíssima distància. Lato, tu que tampoc li colpejaves mal a la pilota, quedo gol avui de llarga distància del Llevant, eh?
5: Sí.
0: El de Carriaga i el de Adela.
5: Sí,
0: i
5: a més, els dos defenses, és a dir, tot el que hem parlat mal de defensivament del Llevant, per lo menos en l'atac han sigut...
0: Ho han equilibrat,
5: sí.
0: Bueno, pues ahí está, Pampín jugando a René, pero a Matías Moreno a l'altre costat, on la baixa Toli en cancha propia, deixa per Adela, molt curtet, que ja va ser damunt d'Ela, buscava Brugui, el baló li cau a Carlos Espí, Espí per a Brugui, la baixarà Brugui en banda dreta, ataca el Llevant, tres quarts de cancha, pilota per al conjunt llevantinista, baló per a Hugo Ragúber, lateral de l'àrea, la va posar a la frontal, a vore ahí, Olasa intentava jugar al centre, sí, que enrosada, amb la pilota recupera tres quarts de cancha, va volcant-se a l'esquerra, li dobla Pampín, pilota per a Pampín, que juga darrere per a Iker Losada per a Pampín, demana novament el Llevant, crec que Ragúber que va entrar per banda, la posa al centre, no arriba Espila, rebutja la defensa, encara que va a la pressió el Llevant, un esportiva, va Pampín, no pot amb la pilota, ja no ve del salt en terra, tira metre, continua la jugada, apareix Suelver, pereix des de la
5: darrere. Una falta, deixa fer falta. Sí,
0: lo que, sobretot, hi ha que parar l'atac. Si poses de falta, bé, si no, en falta, no passa res.
5: Són tenint targetes, és que deixes rascar.
0: A més, l'única persa del Llevant és Oriol Rey i està a la banqueta. No? Pilota per a
4: el conjunt del Celta. Baló per a Pablo Durán, que va intentar penjar-la des d'ahí. Era, perdó, Hugo Sotelo. Amb Pablo Durán, amb la jugada. Apareix Suelver, pereixit des de la
5: primera. Una falta, té que fer falta. Sí,
4: lo que, sobretot, hi ha que parar l'atac. Si poses de falta, bé, si no, en falta, no passa res.
5: Són interxetes, és que t'has de rascar.
4: A més, l'única persa de Llevant és Oriol Rey i està a la banqueta. No? Pilota per a el conjunt del Celta.

0: Espera. En este caso, el futbolista del Celta de Cabo a Terra, del árbitro, que no haya falta nuevamente Hugo Sotelo, que la va a intentar pinchar. Pilota para Juglar, que la posa dins de l'àrea. La intenta baixar nuevamente. El baló a la dreta, Hugo Sotelo, para Javi Rodríguez.
1: Es decir, la todo no puedes esperar.
2: No. Sí, aparte está enchuado muy fácil. Está enchuado muy fácil el Celta.
0: La pilota para Marcos Alonso, que va a pinchar el baló. El baló retruca en el cos.
2: Y el que está cansado porque es el cambio.
0: Exactamente.
2: Claro. Te está chulando la vida, ¿eh?
0: A Bore, que está Marcos Alonso en pilota, intenta entrar perdins. Intentará maniobrar a Hugo Sotelo jugant per a Fer López. Maniobrant, abriguen la pilota per a Suebre, que intentará jugar per a Hugo Sotelo. Nuevamente Suebre a la pilota. El balón per a Hugo Sotelo, tres cuadras de cancha per a Marcos Alonso. Marcos Alonso en pilota, continúa tocando el Celta, continúa aguantando a Rere, llevando Unión Esportiva. Suéder nuevamente per a Marcos Alonso, costat esquerre, nuevamente per a Suéder.
2: No,
0: en la frontal del área está Soles, pero a Lali tanquen. El balón per a Borja Iglesias, que pensa esa pilota per a Hugo Sotelo, que la isa de cap dins del área per a Juglava, a tancar el llevant, el primer pal. Tanca perfectament Marrayan, 74 de partit. Continúa el 2-3 al marcador.
1: Torne mal Villamarín, Pina.
3: Son ya 30. En su brazo, Bertán, la primera mirada ahora de Joca, la Cartuja. La derrota del Elche, 1-0 desde el Nou. Vale el gol del Cucho Hernández. Y así la zona arquitecta desconstruye. Se marca Aguado. A la derecha la curta, pero a Gonzalo Villar. Controla Gonzalo Villar. Vuelve a buscar a Marc Aguado, pero estaba coberto Perat. De recular de cara a Buba Sangaré. Este al rol central, a el Kaiser. El Kaiser, nuevamente a Gonzalo Villar. Avanza. Y arriba son tres cuartos. Obri, el valor Jan, pero al central. De Héctor Fort, la buscada de capa Andrés Silva, rebullada de Diego Llorente, le pocaure el balón al pita, ahí a Gonzalo Villar, le tiraba el barret a Rabat, reclama una falta de Diego Llorente, el árbitro dice a continuar, recupera desde la yespa Marc Aguado, y ahora Leix i Febas, les mans son d'Am Rabat.
4: Ara sí, Héctor Fort arribant per la dreta buscant centrada. Álvaro Rodríguez te preguntava, bueno, fora de micro, me dius que són pares a mort,
1: sí,
4: no? Però que sí que és cert que si vas a utilitzar les bandes perquè te tanquen
1: per dins. Està a la banqueta.
4: Claro, podries utilitzar-lo per a fer les rematades, perquè si el Tucho va ser per levant necessites davanters rematadors. De moment, Diangana no l'has vist, Adrien Silva l'has nomenat dos voltes. No són davanters, tal volta Andrés Silva sí, no?
3: Diang no és davanter, és per a jugar en banda o per a jugar entre línies, però no té la capacitat que té Álvaro Rodríguez.
4: Álvaro Rodríguez te va marcar l'altre dia.
3: Claro, el Torito juga d'esquenes molt bé.
1: Ja falta perillosa per a l'El Sabore.
3: Ahí està Gonzalo Villar, preparat per a executar aquesta falta llunyana, també amb l'esquerra Germán Valera. Un dels dos, a veure qui es perfila finalment. Gonzalo Villar penja la pilota, que rebutja de cap Diego Llorente, li va caure Aleix Febas, buscant a Buba Sangaré amb Héctor Bellerín, no s'atreveix en el mà a mà, la deixa per a que la penja Aleix Febas, segon pal, ahí Diang, el baló acaba en córner, Junior Firpo buscava cedir el baló en safata per a Andrés Silva, però jo diria que possiblement també estava en fora de joc el futbolista de l'Elche.
1: Aguantem el córner ahí, Patricio Raúl.
3: No hi ha córner perquè estan fora de joc Diang, quan rep la pilota d'Aleix Febas.
4: No, dia que el està buscant l'esquena de defensors del Betis, que algo, estàs canviant un poquet el que estàs fent, intentar sorprendre. També el que podies fer, donar un poquet més de profunditat, perquè a part d'estàtics, poca velocitat, és que tot és baló al peu, o sea, no busques una carrera, no busques un desdoblament per a fer dos contra un. Héctor Ford, jo pense que està millor físicament que Junior Firpor, Diangana pot juntar-se, fer dos contra un, intentar fer associacions per banda, per entrar per ahí, perquè està clar que Fornals i Enrat estan tancant molt per dins.
1: Minut i marcador, Raúl.
3: Són ja 32 per a 39. Primera acció a la Cartuja, Betis 1, Elche 0.
1: A Balaïdos hi ha un canvi que me sembla interessant, Lato, encara que no sé què ocorre ara amb l'àrbitre, Manolo.
0: Pues no sé, crec que estan cridant els dos capitans.
2: Sí.
0: Estan cridant els capitans.
2: Però no sé per què.
0: Està Borja Iglesias per part de Llevant Unió Esportiva, jo crec que...
1: Jo que està Betés. Ha passat alguna cosa?
0: Ha passat alguna cosa, sí.
1: Graderia?
0: Jo crec que ha passat alguna cosa en la graderia i per això està el xoc parat,
2: Algo han dit, sí.
0: Sí, alguna situació està passant a la graderia, que està el xoc parat. Està Cordero Vega parlant amb Brugui. Pues no. Ara diu que a jugar. No sé què és.
1: Que ha fet un gest?
0: No? Sí.
1: Com assenyalant.
0: Com no sé si estigués dient alguna cosa per megafonia o... o algo així.
1: Bueno, hi ha hagut un canvi que me sembla interessant. Pampín, que per a mi era un dels futbolistes més fluixos del partit, se'n va fora i entra Manu Sánchez, l'altre que és el titular.
2: Sí, anem a veure, estaven entrant molt per la part esquerra del llevant. Se necessitava el canvi. Pampín no està en el ritme que pot tindre Manu Sánchez, perquè pràcticament jugant tota la temporada.
0: Baló per al Celta. Intenta Isir Marcos Alonso des de l'esquerra, tocant amb Carreira.

0: Arreira novament al centre. Pilota per a Fer López. Juga per a Mingueza, cantat. Balón profunditat dins de l'àrea. Ahí n'hi ha perill. Ojo, el remat que se'n va fora.
1: Nos agarren las que no.
0: En este cas de Pablo Durán. Perill ahí.
1: Primer dicen que pase molt fàcil i després mos agarren les que eren molt fàcil. Sí. És increïble. Mirau.
0: Oh, en esa pilota en profunditat de Fer López sobre Pablo Durán. Primer pal, està bé la pilota.
2: Matías Moreno està dins.
0: Lateral de la xarxa, sí.
1: Menos mal que el porter està ben situat. Sí. No es tapa molt bé el hueco, no? Però no pots... Tens que gestionar el partit. No pots estar esperant ahí rere. A veure el que passa.
0: A veure que intenta recuperar el Celta encara que va la pressió. En este cas de Iker, toca Manu Sánchez, baló de cau de cap per a Espí en la frontal de l'àrea, va a traure per a Brugui. Brugui que arma la cama, que li pega per a Radu.
1: Que fer mal.
0: Atastar des de fora, oh, Brugui, ara se lamenta la defensa, recuperarà el Levante Unió Esportiva, tres quarts de canxa, Tolian, que juga darrere, a reiniciar jugada.
2: Que te dure la pilota, Lato. Que te dure la pilota.
1: Claro, que corguen ells, ara.
2: Exacte.
0: Ahí está el baló per a Matías Moreno, que toca per a Dela, té oberta Tolian, continua Dela per el centre, per a Raguber, este a la dreta per a Tolian, canxa pròpia, Tolian l'envia en llarg, que no ha pogut contactar ahí amb Brugui, serà lateral. Estem a falta de 10 minuts més de l'afegit. Està guanyant 2-3 el Levante Unió Esportiva gràcies al gol en el 63 de Brugui.
2: 2-3 a Balaidos, 1-0 al Villamarín per Telespina.
3: I massa horitzontal, Salva, i molta circulació de baló, però verticalitat justeta, la d'este Elxi, que a més de vegades no minimitza les pèrdues que té en zona de tres quarts quan li pressiona el Betis. Ahí està el baló controlat, en este cas per Giovanni Lo Celso, jugant amb Antoni, la pilota l'ha rebutjat de cap a Petrot, Bua Sangaré, Affengruber... Buba novament per a David Affengruber. Jugarà amb Gonzalo Villar. Cap gira Gonzalo Villar. A veure què va Gonzalo Villar ahí a la zona de constructors per a jugar amb Buba Sangaré. S'incorpora a l'atac. Este sí que pot ser vertical. Ahí està Héctor Ford. Vertes de l'àrea amb Junior Firpo. A veure si busca el mà. Continua. Vol ingressar ja a l'interior de l'àrea. Eixa de cara per a la centrada de Gonzalo Villar. El rebuig li cau novament a Héctor Ford. A veure qui li acompanya. En la sucessió és Gonzalo Villar. Gonzalo Villar que amaga el baló. Li pressiona Giovanni Lo Celso. Juga de cara per a Marc Aguado. Marc Aguado amb Leo Petrot. Ara buscava en l'esquerra però no s'atreveix amb... Germán Valera busca la paret a Leix Febas, Dian, el xut de Dian, li ha atrapat Héctor Bellerín, continua la passada de la mort endarrerida, li l'entrega Pablo Fornals. Bé, ara sí, almenys ha arribat, però va a la contra del Betis. Atenta i Buba Sangaré per a furtar-li la cartera al Cucho Hernández.
2: Que amb Buba Sangaré, Patricia, el Elx ha fet una bona incorporació.
4: Sí, eh? sí, a més se echó bé i en molta progressió, és un altre perfil de defensor que te done, però que bueno, esta xuada participe Febas, i no l'havies nomenat tampoc. Entonces un jugador que sempre tornarà i ser un poc més rapidesa, no? I esos tres quarts i ser primer toc que te fa que tinguis ese efecte sorpresa per a firmar la defensa, i que està clar és que necessites velocitat. Ara mateixa indicacions seran d'Eder, no? De que un poc per lo que quede partit que li doni més energia per a poder intimidar. De totes formes, va molt bé dalt el Betis, home a home intentant bueno, no sombrejar sinó pressionar perquè la pilota i li dificulte moltíssim les coses perquè sobretot repetís
0: tanque... A veure, que puc tornar el llibre, perdoneu, la pilota de Brugui, ells de l'àrea, no sabe a veure què fa la falta per a Brugui i el pal! Per haver fet el 2-4 i sentenciar el partit, ha tingut Brugui la sentència del partit després de la jugada de Olaza i Espí. La pilota a la dreta li pega a Brugui. El baló va a estavellar-se en la creueta. Malauradament, isca pa fora. No ha fet el 2-3 el Llevant.
2: Era l'altre pal, Lato, no?
1: Sí, no, però la pega bé,
2: No, li ha pegat fantàstic, fenomenal. Però si la obri un poquet...
4: Però no tenia espai entre el travesser i la mà, era l'altre pal.
1: Cuidado ara...
0: La trau i el baló que un home de dins de l'àrea, però diu l'àrbitre que no hi ha absolutament res.
1: Necessitem canvis ja i parar el xoc un poquet.
0: Sí, ara fa falta l'efecte parar el xoc.
1: Parar el xoc ahí, tirar-te a terra i...
0: Exacte.
1: Claro, i descansar un poquet.
0: Aguanta, tindre un canvi. Claro. La primera que te toquen, mitjo la terra.
1: Claro, mitjo la terra, i ja està, i... Que ho estan fent d'ells.
2: És que el joc està ben fet, a hores d'ara, a Balaidos, en el 2-3 per al Llevant, i també al Villamarín, amb l'1-0 favorable al Betis. Tenim minut 38 al Villamarín, minuts 83 a Balaïdos, anem al Villamarín, Pina.
3: Sí, perquè Héctor Fort li havia pegat una manotada, li ha tocat en, no sé si en la panxa o en les parts, per a frenar-lo. En Junior Firpo, l'àrbitre ha deixat continuar la jugada i el remat ha assenyalat les mans de Bubba Sangaren, una pilota que després ha acabat en treta de banda. Jugant el Betis,
2: la tingut ara Borja Iglesias per a empatar.
0: L'àrea del Llevant, en la pilota en profunditat, a punt està de connectar sobre la marxa. Esa passada de Mínguez a Borja Iglesias, afortunadament, no ha pogut contactar, atrapat segur en el centre de la porteria Matt Ryan.
2: Hi ha una empenta de Dela que ha sigut prudencial.
1: Sí.
2: Esta empenta que jo no entenc ara, no se xula ninguna, el central en els dos braços.
1: No, claro, ja està.
2: I hasta luego, no? Ninguna vez te xula
4: Mínguez això. Mínguez atona això, Mínguez atona l'assistència i atona moltes coses.
2: Sí.
0: Való que trau Ryan per dalt, intentava baixar-la. En este caso era Manu Sánchez, que ahora la toca de cap, Dela. El balón que pasa a través a cancha del Celta de Vigo, se la mencha Mingueza, que la va a tocar de arrere, pero a Radu la perseguís, Espí. Radu que es, envía la pilota a la provincia de Pontevedra.
1: A Tui.
2: Y damunt comienza a ploure a Balaïdos, 85 prácticamente de partit. 2-3 está guanyante el Llevant, situación que el trau de la zona de descens, aquí continúa fuera, pero la veo amenazada. Ya... un empat entre...
0: I ahí està el canvi.
2: 5 equips a 39 punts, se va Espí.
0: Va fora Carlos Espí, va entrar Ivan Romero.
1: És que el treball que ha fet Espí és increïble.
2: Faltava el seu gol, no ha arribat.
0: No ha arribat, però
2: va arribar el d'Ivan Romero.
0: Claro.
2: Bueno, pues canvia Balaïdo, Manolo.
0: Ivan Romero va treure una contra en velocitat.
2: Ivan Romero i Brugui, sí, ja rapidesa.
0: Que és el que estava fent Brugui, i mira si està...
1: I va treballar moltíssim per
0: l'equip. Sí, correcte. Bueno, pues ahí està el canvi, se'n va Carlos Espí, entra... Ivan Romero.
2: Dinamisme, velocitat en la punta d'atac. Ara, cavalls de partit del Llevant a Balaïdos, que està guanyant 2-3. Veu amenaçada la seva situació fora del descens, encara que continua fora del descens. Pina, igual també el Llevant, hi ha un fum d'equips, sí, a 39 punts.
3: Efectivament, juga l'Elche des de l'esquerra. Era l'Eix Febas. El balón que pasa para Germán Valera. Continúa Germán Valera. Posa la directa ahí en la frontal del área. Continúa Germán ahí. Amleslano la dejará para Héctor Ford. Interior va a echar el gol.
2: Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, golas, golas, golas, golas, golas, golas, golas, golas, golas, golas, golas, golas. Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, Héctor Ford. Después del eslalon de Germán Valera, li ha deixat el balón a l'interior de l'àrea. Héctor Ford ha xutat per baix de les cames de Junior Firpo. I el balón a l'escaire de la porta d'Álvaro Valles. En el 41 i mig d'esta primera de la Cartuja, segon gol a la competició, va marcar contra el Rayo també a l'estadi Martínez Valero el 21 de desembre. Marca el futbolista cedit pel Barça, s'equilibra el partit i el llum per a l'esperança, per a la salvació. Betis 1, Elche 1.
4: I veurem la repetició, perquè no sé si vol centrar o vol golpejar. Ah, que toquen Firpo, no?
3: Sí, toquen Firpo,
4: que vaig de les
2: cames.
4: I ja és el millor... l'efecte que té, però com vos dia abans, és que el Betis no s'ha guardat els avantatges que té. O sea, s'olvida de fer les poquetes coses que fa bé i es comença a fer totes malament, però que ve per l'est per insistir i per... No ha fet molt, Raül, però sí que és cert que bueno, li has donat resultat.
3: És el primer xut entre els tres pals.
4: Que no ha fet molt, però hi ha que provar. Que tens llançadors, que tens xos que te poden, en lloc de tant d'estrapats com far Castelló, intentar golpejar de fora. Però bueno, al minut que és, que al minut 43 ja comença la segona part d'una altra manera.
2: Bueno, empata l'Elche a un gol. Este gol el trau, bueno, l'avança o l'impulsa en la classificació, suma 40 punts, està per davant del Sevilla per millor diferència de gols, menys 8 contra els menys 13 del Sevilla, que té 40 punts. Hi ha falta perillosa a Balaïdos ara, Manolo.
0: Sí, falta perillosa feta sobre Williot, sobre Swedberg, que va traure el Celta per el perfil esquerre, segons s'ataca el conjunt vigués, aproximadament a uns 9-10 metres de l'àrea. Està Mingueza i està Fer López. Un dels dos, Mingueza, que la penja a punt de penal, atrau bé la defensa, la intentarà baixar Mingueza, toca darrere, pilota per a Javi Rodríguez, a Obriguen,
1: claro,
0: per al futbolista del Celta, ahí la pressió perfecta, molt bé, en este cas crec que si ho deia que los ha de saber sobre el Abdelawi. El valor serà en el 30 lateral per al Llevant, que està a dos meses la fechit d'eixir per fi del descens i de impulsar-se en la classificació i d'aferrar-se a la vida.
2: Ataca el Betis al Villamarín, Pina.
3: Junior Ferpo intervindrà la seva centrada, la tapona, Bupa Sangaré, serà córner per al Betis.
4: I el que té la banqueta el Betis, eh? Bacambú, Chimi, Isco, Álvaro Fidalgo, les del Castelló. Veurem en la segona part, no? Si fa algun canvi davant de la... Ja el Soleta va treure Isco de punta totalment sols. Veurem els canvis si donen efectivitat a este Betis.
2: Anem al córner
3: del Betis. La pilota, la rebutja de cap, com pot ahí. Leo Petrot va caure per a Fornals. Abde la deixa per Antoni, des de l'àrea, en aquest perfil dret. El desdoblament per a la centrada. Leo Petrot que treu perfectament la pilota perquè controla finalment Aleix Efebas buscant ahí d'esquenes perquè puga capgirar en l'acció d'Héctor Fort. Allà va Héctor Fort, l'autor del gol de l'Elche, per això costat contrari al que ataca habitualment, que és l'esquerra. Quan ataca per la dreta, amb Rabat envia el baló a treta de banda, 44 i mig. Primera té a la Cartuja, Betis 1, Elche 1.
2: Estem a punt de conèixer també la Fechit en la primera part del Villamarín i també en el final del partit, Manolo Balaidos.
0: Sí, on va traure Matralla en una falta en atac del Celta de Vigo. 89 de partit.
1: Esa televisió i... no, va bé, eh? No corre.
0: La groga és per a Matt Ryan, per al porter australià, perquè Cordero Vega ha interpretat que perdia temps. El baló a la banda intentarà salvar-lo el llevant del trau. El Celta serà lateral per al conjunt de Luis Castro, que està guanyant 2-3 en Balaïdos. Tot i els dos gols de Ferran Juzglà, Arriaga en el 43, Dera en el 57, Brugui en el 63, per a donar-li la vida al Llevant Unió Esportiva. A pilota per al Llevant, que era per la pilota, ara llança per terra, diu l'àrbitre que no hi ha falta, intenta posar aquesta pilota en profunditat on no arriba, en este cas sí que Rosada la visa, i Sir Mingueza serà lateral per al Celta de Vigo. Arribem al minut 90, estem a punt de conèixer la Fechit i a punt de menjar-se-la el porter del Celta, que ha tingut que eixir per a rebutjar-la de voleo. 7 de Fechit.
3: A la Cartuja 4.
1: 7?
3: Quan remata de cap, la pilota molt molleta d'Andrés Silva per a Álvaro Valles.
2: Te va dir, Raúl, este
3: revís ràpid d'Álvaro Valles. El baló a territori Matías Ezequiel Dituro, de porter a porter. Està indicant que Edir Sarabia, l'electrònic, encara resten 3 minuts per davant dels seus deixebles en este primer acte. Perquè espavilen, Badian, en el corredor central, pot anar-se'n d'en Rabat, busca banda dreta Héctor Fort, Héctor Fort emparellat en el mà a mà amb Junior Firpo, l'aixa novament, aixa corredor central per a que continue Dian, Gonzalo Villar, Héctor Fort buscava el pontet del Caño, no l'he eixit, ha tancat les cames, Junior Firpo, Bubba Sangaré, el Kaiser Affengruber en la divisòria. Xafa el baló, mira esquerra, mira dreta. No va la pressió que futbolista del Betis. Ara sí que anava Joan Lo Celso, ha tocat per a Bubba Sangaré. Ahí Dian, Dian per a Gonzalo Villar. Gonzalo Villar avança a metres lents, ja estan sonant tres quarts en aquest perfil dret. Busca el desdoblament Gonzalo Villar, però no li torna el baló Héctor Fort, circula el baló l'Elche. Marca Guado a la divisòria, però en camp del Betis per al Kaiser. David Affengruber se'n va d'excursió, continua. No el frena el Cucho Hernández, va arribar al frontal, pot xutar. Ahí li ha taponat, com ha pogut finalment Junior Firpo. El baló caurà a Germán Valera, emparellat amb Anthony. Anthony li guanya la partida. Estreta de porta per al Betis. Resten només 2 minuts d'esta primera part de la Cartuja. Betis 1, Elche 1.
0: Estem ja en el minut i 40 segons del set que ha afegit l'àrbitre, que ara li xiula una falta al Llevant i serà pilota per al Celta de Vigo en el cercle central, encara en canxa pròpia. Serà baló parat que manejarà l'equip de Claudio Giraldez. Després de que s'assenyalara una falta que jo no he vist sobre l'Asa. És més, l'he vist a l'inrevés. Pilota per a Marcos Alonso, banda esquerra, deixa en curt, a veure que se la menja. Apareix perfectament Brugui, que se'n va al lateral, frena Brugui, va a terra. Falta claríssima que no assenyala l'àrbitre.
2: I en línia que està al costat.
0: Però és que en línia està al costat, en efecte. És que l'assistent, per a què està l'assistent?
1: Per l'amor de Déu, si falta i a més... I 7 minuts. 3 canvis. Sí. 6 minuts per escapi, no?
2: Lato, jo m'he fet la
0: bona pregunta. Que n'hi ha ahí, estan tenint les seues més i menys. En este cas, crec que són Joel Lago
1: i Brugui, sí.
0: I Brugui. Ara s'acosta també per ahí Ivan Romero. I la té amb carrera.
3: El xut que ha tingut Aleix Febas amb tota la porteria pràcticament per a ell. Un minut i acaba la primera part a la Cartuja 1-1 entre el Betis i l'Elche.
2: Continua, Raúl, continua ahí.
3: Va Bubba Sangaré des de la dreta, amenaça amb la centrada, continua emparellant Junior Firpo, sí que fa la centrada, segon pal, la trau Héctor Bellerín, està preparat Andrés Silva en el segon pal en la canya, està sometent ja en la recta final del primer acte l'Elche al Betis, però no li dona per a fer el segon, però ha estat molt a prop, si arriba i s'apilota Andrés Silva al segon pal.
2: En 30 segons arribarem ahir a la fi de la primera part al Villamarín.
3: 20 segons i caduca esta primera part en la Cartuja. El balón el controla finalmente Marc Aguado. La deixa per a que jugue en la divisòria en el rol central. Gonzalo Villar. Descarrega en llarg Gonzalo Villar. Eixa pilota buscant Andrés Silva. La pilota li pot caure. L'errada des del Betis. No. Ahí pot quedar solta per a Dian. Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol. Gol, gol, però anul·lat. Per què? Per mans. O per fora de joc. A veure què passa en aquesta acció, perquè ja caducava el partit en la primera part.
2: Se té que revisar, jo no he vist res punible.
3: Jo tampoc, després de l'errada que ha tingut el Betis en zona defensiva, en el baló que erra.
2: Tenim la repe ahí.
3: Diego Llorente, que la toca de cap, li va caure.
2: Ahí no hi ha res.
3: Andrés Silva, no hi ha res. Li pega el baló en el rebuche de Diego Llorente, Andrés Silva, y eso favorece que el balón arribe posteriormente a Dian para marcar. Pueden ser mans.
4: Es que se entreté más Andrés Silva, y se control desde el área, el Llorente damunt d'ell, el porter ni sin era, no sé si tenías fuerza suficiente en el coi para golpearla per damunt,
3: no,
4: o golpear
3: el balón.
2: Pero como li bebé, el rebuch del central.
4: Com no li bebé se l'arregli, no li pegue de cap perquè no té suficient força per enviar-la per damunt del porter.
2: Bueno, pues al final s'anula el gol del
4: Era 1-2. Buena pasada de Gonzalo Villar.
3: Descansa la Cartuja Betis 1. El Chun diu que no amb el cap. El capi de l'Elche, Aleix Efebas.
2: Què s'està revisant a Balaïdos?
5: Res, absolutament res, perquè és una jugada en la qual s'ha llançat amb tot Manu Sánchez per a rebutjar una pilota i en efecte, li ha aixafat el jugador del Celta i li ha fet sang. De moment se'n va a la banda, demanava Manu Sánchez cartolina. Cordero Vega diu no, estem en el 95, però me dona que va donar com a mínim un mes.
2: Segur.
5: Pues en teoria dos més el afegit sobre l'afegit.
1: Un més. No, jo, hasta demà, si vols juguem.
5: Pilota per a Matt Ryan, a traure de porta. Vinga, ja que tancar este partit que és la vida per a llevar d'una esportiva. El baló per dalt anirà a la banda, el toca Iker Losada, volia baixar-lo el Levante. Una esportiva assenyala falta del Celta, pilota per al Levante. No hi ha presa, bueno,
1: no hi ha presa.
5: El autobús no se'n va sense ningú, tranquils. La pilota rebutjada ara pel Celta, se n'anirà al lateral.
2: Bona també, Isa.
5: Favorable.
1: Sí.
5: Després de que la rebutjara Joel Lago al Levante, una esportiva. Ahí està el Levante. Manu Sánchez qui posa la pilota, intentarà jugar ahí.
2: Dos minuts.
5: Iván Romero fent la tasca, se'n va el defensa a punt de recuperar, recupera el llevant, diu l'àrbitre que en falta.
1: Falta.
5: Arribem al 96, en teoria restaran dos.
2: La pilota no té que eixir d'ahir, Lato,
1: No, però que no es falta.
2: Ara no té que eixir, el Celta no té que eixir d'ahir.
5: Pilota per al Celta, intenta treure la Mingueza, ahí està la pressió del llevant, ben feta aquesta pressió, molt ben feta aquesta pressió, ese baló que ve des de darrere, ara mateix Matías Moreno, la encala, pilota per al Celta, en banda, 96 i mig. Baló per al Celta, baló per a Joel Rodríguez, jugant per a Joel Lago. Envia per a Mingueza, Mingueza que pot puxar la banda. Li espera per ahí el Abdelawi, pilota llarga, línia perill. Han trobat un forat, la posa el remà de Suedberg.
2: Porta.
5: Que se'n va fora, l'ha tingut Williot, el suec que no troba la porteria. En este cas de Matt Ryan, pilota que se'n va a la treta de porta per al Levante, una esportiva, 60 segons.
2: S'havia dormit ell ahí,
5: per a revertir la situació del Levante.
2: S'havia dormit ell, ha rematat, si va dins d'ell ni se dona compte.
1: Jo no trac ahí.
5: Treta de porta, la trau Matt Ryan, pilota canxa del Celta, se'n va directament fora. Hi ha que defensar amb ungles i dents, Hi ha que defensar amb l'ànima, amb la vida, i sa pilota que va traure el Celta. Baló per el Abdelau, intenta anar-se'n amb ell, en este cas perfectament primer Manu, després també estava un altre jugador, el baló que toca en Manu serà córner, a patir, pilota per al Celta. Vicent Lato que ara mateix
2: 20 segons.
5: Si podia ell baixava a defensar i se córner.
2: La última Lato, eh?
5: A vore, és el córner per al Celta, hi ha que defensar amb ungles, dents, ànima i tot.
2: Vinga,
5: la posa el fora. Celta, el baló per dalt, el va rebutjar, queda dins de l'àrea, baló per a Suedberg, la trau fora, la va intentar novament penjar el Celta, baló al segon pal, amb tot acaba de rebutjar, diu l'àrbitre que
1: és
5: treta de cantó. i serà una nova treta de cantó per al conjunt del Celta de Vigo. 98-10.
2: Estem fora de temps,
5: està acabat.
2: Estem fora de temps.
5: El Llevant, que va guanyar 3 punts fonamentals. Córner per al Celta. Hi ha que defensar amb tot, hi ha que defensar tots. A veure que trau el conjunt de Giraldes, la pilota per dalt, el baló que fa un sí, baix de l'àrea, la toca novament el conjunt del Celta, baló passadíssim dins de l'àrea que va rebutjar la defensa, la trau de l'àrbitre que n'hi ha fora de joc, i ahí se té que morir el partit, i ahí se té que morir el partit, i ahí se va morir el partit, i ahí va reviscolar el Llevant Unió Esportiva. Està l'àrbitre dient que no hi ha temps per a més, s'acaba el partit. Triomf importantíssim del Llevant, que li pega la volta a la situació, que fuig dels 3 últims jocs de la Tanatori League, que la torna a posar tirant fum i cremant en totes les seues posicions. Triomf vital per al Llevant de Luis Castro, que ara mateix dormirà Salva Folgado fora dels jocs de descens.
2: Bueno, Lato, un miracle. Pues no sé si catalogar-ho d'un miracle, però el que està fent el Llevant és extraordinari.
1: Està fent una segon volta.
2: El retard que tenia en punts per aixer d'ahir baix, Lato, i a hores d'ara és cert que a hores d'ara hi ha un quàdruple empat a 39 punts, però ell, per diferència de gols, està fora, Lato.
1: Sí, però a més és que té una vida, estàs, tens vida encara. És a dir, no, ara te recibisses al Mallorca, és el paper que vas fer jo.
2: Efectivament, necessitaves una victòria fora de casa, que és esta.
1: I ara tenim que guanyar en casa. I després ja veurem el dia del Betis, perquè el Betis al millor ja no s'aixuga res. Però en principi, el que està fent el Llevant, i sobretot, bueno, avui estàvem dient que anaven a recibir, guanyava el Llevant a recibir-lo a l'aeroport, perquè venen avió. Entonces, bueno, l'afició està en l'equip, l'equip està donant-ho tot. Sí que és cert que un està cometent molts errors que
2: t'obliguen
1: a fer
2: 3 gols per a guanyar un partit fora de casa, que és molt complicat.
1: I bueno, i t'ha costat partits, però sí que és cert que les ganes i la voluntat que està posant el Llevant, bueno, jo crec que en aquests 2 últims o 3 partits ha tirat més vegades a porteria que en tota la primera volta. És a dir, la segona volta està fent-la en números importants, no? I bueno, i estem ahí, estem vius, que és l'important, i a veure el que passa el diumenge, que va ser un partit també bonic.
2: Diumenge, la penúltima jornada, tota la jornada unificada en quant a horaris, i estarem, clar que sí, en el Ciutat de València. A mi se duel entre el Llevant i el Mallorca, que és l'altre duel directe, directíssim, de la Tanatori League, de la que acaba d'eixir el Llevant Unió Esportiva, que ho tenia molt complicat i tenia molts bitllets per a perdre la categoria, i a hores d'ara està més que mai i per primera vegada en tota la temporada amb opcions de salvar la categoria, Lato.
1: Sí, i a part, no ha sigut un partit de qualitat, perquè no ha sigut de qualitat, però sí que ha sigut emocionant, i li van posar el que tenien que posar. Ha tingut errors molt greus en defensa, que ens ha costat quasi el perdre el partit, inclús fins a última hora, però, bueno, centrar-se en fer el que tenien que fer, han pujat, han fet gols, i, bueno, s'ha tret a voler otra vegada per aquests últims partits, que és important. Eta jo marcat la setmana passada i està la ment...
2: Ha recuperat Ivan Romero.
1: Ha recuperat a Ivan Romero. És dir, bueno, afrontem els 2 últims partits en moral i en garanties d'intentar la salvació.
2: A veure si podem escoltar algun dels protagonistes del partit. Sí, bueno, parla...
6: Muchas gracias. Sí, creo que... Otra vez hemos empezado mal. Creo que no es lo que hemos trabajado estos días. Pero bueno, se habla mucho esta semana del carácter del equipo, de la unidad que hay, y creo que es el día perfecto para demostrarlo, y creo que se ha visto reflejado.
7: 2 remontadas consecutivas, ¿y de qué manera? El otro día se pone Osasuna 2-0 en casa, hoy se os ponen 2 veces por delante. Eso habla del ansia y del estado anímico del equipo, ¿no?
6: Sí, sí, y también de las ganas, ¿no? De salir de abajo, de seguir haciendo las cosas bien. Creo que venimos en una racha fantástica, estamos trabajando mucho y creo que muy bien, y bueno, como bien dices, 2 remontadas seguidas, pero también me gustaría que volviéramos a como hace un par de partidos, que dejábamos portería cero, que no nos hacían ocasiones. Creo que el equipo está mucho más cerca de la victoria de esa manera que no teniendo que remontar, que también está demostrando que puede remontar.
7: No estáis fuera de... O sea, estáis ya fuera del descenso ahora mismo, tienen que jugar el resto, 39 puntos, pero el verse fuera del descenso, ¿qué significa para vosotros?
6: Bueno, significa que hoy hemos hecho nuestro trabajo, que quedan partidos y que nos toca Mallorca.
7: Oye, explícame cómo le has pegado a la pelota en el gol.
6: Bueno, sinceramente creo que el otro día le pegué mejor que hoy, y el otro día no entra y hoy sí. No sé, le he pegado con el alma y hoy ha ido ahí.
7: Gracias.
6: Gracias a vosotros.
2: Las palabras de Dela, Lato, feliz, el Levantis de la zona de descens, a ver qué es el que ocurre en la resta de la jornada.
1: Hombre, el viaje de torna va a ser espectacular y sé que van a, va a haber aficionados en el aeropuerto a recibirlos.
5: No espera menos.
1: Y la semana que tiene que estar la, el estadio tiene que ser un hervidero de gent, de ánimo.
2: Tiene que ser esa olla de presión, el partido de Orriols, para superar al Mallorca, que es un duel directo.
1: Claro, claro. Y el Mallorca, bueno, el Mallorca se pensaba que tenía también el isofet y no te resfete, encara.
2: Mallorca, además, que tiene una visita muy complicada a la cerámica contra, claro, el Villarreal, que vol tancar la tercera
1: plaça. Yo espero que el Villarreal guanyi.
2: De la clasificación.
1: Y eso que el Mallorca está el meu nebot, pero bueno, escolós en escolós.
2: Bueno, Lato, ¿alguna cosa más que Fetcher que vulguis apuntar de esta victoria fantástica del Llevant?
1: Bueno, que dona alegría, dona ànima a tota la gent, sobretot a jugadors, que els jugadors estan començant a creure que poden salvar-se, i això és importantíssim. I després, que bueno, que els errors que paguem molts cars, ara es reviscolem i realment, bueno, pues guanyem partits que pràcticament estaven molt complicats o que la primera volta era impossible guanyar.
2: Vicent Latorre, gràcies, bona nit.
1: Bona nit, gràcies a vosaltres.
2: Tranquilitza't ja, ja sopar tranquil. El teu resum de partit, Manolo.
5: Bueno, pues que el Levante Unió Esportiva ha rebut dos masades, una al principi de cada temps, i tot i així, tot i jugar fora de casa, tot i estar jugant-se la vida, ha demostrat que aquest equip creu en el que fa, que en efecte el futbol que vol Luis Castro l'ha entès a la perfecció l'equip, que està fent una gran segona volta, que és capaç de reposar-se a Masades.
2: Estic mirant el puntatge, perdona, ha fet 18 de 30 punts, eh?
5: La veritat. Que l'altre dia se va,
2: Luis Castro,
5: ja se va sobreposar d'un 0-2, que avui s'ha sobreposat a un 1-0 i a un 2-1 en els minuts inicials de cada part, i que la dinàmica de Llevant, jo ho vinc dient des de fa ja setmanes, i les sensacions són bones, són positives, i més ara que i Lato ha estat ahir, bolet en el diari i bolet fora d'aixòs tres últims llocs, ja respires diferent.
2: En el diari, en el teletexto, el que siga més antic, sí, en les xarxes socials, per al més modern.
5: En l'ABC,
2: que
5: està clar, en l'ABC, si Florentino...
2: En l'ABC, que Florentino...
1: I,
2: pues,
1: i que el jugador se creu que pot ixer d'ahir, estar en la dinàmica ixa. Correcte. I és el moment, ara. És el moment.
2: Manolo Montalti, Vicent Latorre, vos han contat el partit d'avui, amb esta victòria importantíssima, de la que s'ocuparem esta nit també en 90 minuts. Lato, Montal, gràcies.
5: Un plaer.
2: Adéu a tots dos, són les 9 i 4, una pausa, un alto en el camí, se n'anem cap a la Puli, i de seguida se centrem, de moment, en el que és un marcador també positiu per a l'Ells.

0: Punt a punt.
1: Comença el procés d'admissió per al pròxim curs escolar 2026-2027 en la Comunitat Valenciana. Recorda, amb el districte únic, tu tries el centre educatiu per als teus fills i filles. Informa't de totes les novetats en adminova.gba.es. La teua decisió, el seu futur. Llibertat educativa. Generalitat Valenciana.
2: Cuidar-te i cuidar dels teus no hauria de costar més. Per això, amb el pla de deduccions de l'IRPF de la Generalitat Valenciana, pots deduir-te els gastos en salut mental, òptica, tractaments bucodentals, gimnàs i disfrutar de deduccions per naixement, adopció o acolliment de fills. També pagaràs menys en la renda per gastos en instruments, classes de música, conservatoris i molt més. Informa't en gba.es, perquè és just pagar el just. Generalitat Valenciana.
3: Arriba l'emoció del motor, no et perdes el Rally Ciutat Utiel, una de les cites més espectaculars de l'automobilisme a Espanya. Velocitat, tècnica i pura adrenalina en un recorregut sobre terra amb els millors equips del panorama nacional. Pròxima edició del 13 al 16 de maig a Utiel, València. Més info en www.rallyutiel.com.

0: M'estàvem parlant, Salva Díaz, que té xuar de moltíssima qualitat. Si te colpegen des de fora, te van a fer mal. Trau l'equip o xua en llar qualsevol cosa antes que xuar dins de la toària perquè no et pots defendre. No, no te,
1: ell, qui estava defensant aquest baló en la frontal? Qui
2: ningú, perquè és que estaven els 10 dins.
0: El bloc va i serà
1: el problema. Aquest és el problema, però tu has de cobrir també en la frontal. És que el tema de la defensa...
2: Tenies els 2 jugadors de camp més el porter dins l'àrea.
0: Però això, si tu te fiques en bloc baix, te van no a golpejar des de fora, clar, i són xuar de qualitat.
1: És que és d'infantils, de Vins, ha d'haver algun que futbolista són... almenys en la frontal per al rebuig.
0: Parlava Salva de que llevant i Celta no defenen bé, però és que Elchi i
2: el Betis,
0: i el Betis tampoc defenen bé, tampoc.
2: Sí. Bueno, pues hores d'ara el Betis matemàticament seria equip que jugarà la pròxima edició de la Champions, perquè li trau 7 punts al Celta després de la derrota contra el Llevant, i el Celta, pues a falta de 2 jornades, encara que sume 6 punts, ja no va arrebatar-li i se sent que en la plaça. Per tant, mira la importància d'este gol, Patricia. El Betis jugarà la Champions la pròxima temporada, eh?
0: Que de temps, si coneixem este Betis tan irregular i que crea tanta inseguretat, veurem com reacciona l'Elx. És que el no és mèrit el gol del Betis, és de mèrit de l'Elx, perquè és fora de l'àrea. Saps que no defenses bé de l'àrea? És fora de l'àrea, busca alternatives. No estàs al lado Rodríguez, passa la pilota per a que te l'aguante, crea algo, no te tanques baix en bloc, baix que te van a fer mal, sobretot Isco. És que tens cada xor per a tocar-la en espais tan curtells que és que te van a fer mal ahí, Raúl.
1: Absolutament, el rebuig havia sigut precisament d'Álvaro Rodríguez, del Torito, el que comentaves, però clar, no hi havia cap company en la frontal i Pablo Fornals ha tingut temps de parar la pilota, preparar-la i xutar a l'escaire. Si és que no ha anat cap futbolista al seu pas, és que ho ha tingut tot a plaer des de la frontal. Affengruber buscant Álvaro Rodríguez d'esquenes, protegeix bé el baló, juga ahí perfecte la divisòria, no amb Affengruber, buga Sangaré, se'n va la gespa Álvaro Rodríguez i a falta per a l'Elche. Ha frenat aquesta acció Nathan.
0: Bueno, de nou veu com és el Betis, o sea, acabes d'avançar-te, estàs jugant un jugador més i te tires cap a darrere. Bueno, i el canvi de Pellegrini també t'està donant aquesta informació, Nathan, o sea, que no, per això és sempre, normalment el poden remoltar fàcilment perquè no és ambició, se l'ha de buscar un resultat major.
1: La falta la votarà Gonzalo Bellar en principi. Eder Sarabia parlant amb John López, el seu assistent. Busca en el segon pal el baló a Tete Morente, el baix al punxa, ix fora de l'àrea. Des de línia de fons la ixa per a Aleix Efebas, no ix del regat ahir amb Amrabat, ni tampoc amb Antoni. Trata de recuperar el baló des de la gespa, no pot Tete Morente. Ixirà la càrrega Isco per al Betis en la divisòria, construint el baló amb velocitat de Perat, de posar el del Carrus la directa interior de l'àrea, pot marcar el tercer el Betis. Dituro! Dituro! Ha rebutjat el xut d'Abde. Espectacular el porter de l'Elche, no menys espectacular Abde, l'ex de l'Hèrcules, però del barri del Carrús d'Elche. Quina contra del Betis, és el gran perill ara que té l'Elche quan se'n va cap a l'atac, si no replega, si no guarda la roba, si no sap tornar ràpidament, ahí el Betis podria ser letal.
0: I com trau, que bé trau la pilota Gonzalo Villar, eh? Que bé li vindria este xo ara al València, eh? Se'n va del València B, crec, a l'Elx, no d'allà a la Roma.
1: Va ser una qüestió de tema de l'agència de representació.
0: Però que és un bon jugador i t'aporta moltíssim a l'hora de trobar la pilota.
2: No, ha encaixat perfecte, sí.
1: Ha tornat a seguir pel Dinamo Zagreb amb opció de compra per a l'Elx. Juga a marca...
2: Un milió d'euros, crec, no?
1: Sí, un milió d'euros. La que és més cara és la de Buba Sangaré, a la Roma. Però la veritat és que jo, per Buba Sangaré, a dia d'avui pagaria diners, eh? 18 anyets...
0: Sí, jove, projecció...
2: Sí.
1: I en este sistema, jugar entre centrals és ideal per a ell, perquè no ha de projectar-se tant en atac. Si es projecta, sempre va tindre a dos companys més que li van a cobrir les esquenes. Ha recuperat bé... Ahí a Affengruber, per a Álvaro Rodríguez, va xutar des de la frontal... Foro! El xut centrat per damunt del travesser de la porta de l'Oro Valles després de la recuperació, com havia granat el baló davant d'en Rabat, David Affengruber sense falta i Álvaro que ha conduït fins la frontal i el xut amb l'esquerra se li ha escapat per damunt.
0: Amb Rabat físicament no està bé. Jo crec que Pellegrini té Altimira, té Marroca, té amb Rabat, però està lento i en dos o tres ocasions he observat que perd la pilota, està, no seguís la marca, està lent de moviments i bueno, pues n'hi ha que deixar-li que hi reba la pilota i anarà per ell, claro, que és la peça més dèbil del centre del camp del Betis.
1: Arrisca l'Elche pressionant, se'n va fàcil Diego Llorente, juga a la dreta per Antoni que toca de primeres, perfecte. El toc ahí perquè capgire, perquè controle Pablo Fornals, l'autor del segon gol del Betis, que li atorga la victòria. Juga per a Isco. Isco amb Pablo Fornals, teua meua, i està jugant Isco associant-se, ex del València i del Real Madrid, amb Pablo Fornals. Demana calma, tranquil·litat, Antoni també. Isco, ara

0: fàcil per al Betis. Poden jugar a fer un rondo pràcticament a tot camp i no paren de passar-se el balot. Guameu a Natani amb Rabat, Diego Llorente a la dreta per Héctor Bellerín. Bellerín amb Antoni a la curta en banda dreta. Pressiona també l'Eix Febas, però pràcticament l'Eix va perseguint hombres perquè no pot anar a una pressió física a parts, clar, és impossible, clar, perquè no està molt efectiu menys.
1: I a part que el minut ja és 74 de xoc, ja te pesen les cames i no tens la mateixa energia.
0: Va, de nou en verdes de l'àrea, sí. Ahí busca la línia de fons, li tanca la porta Bouba Sangaré, acaba en treta de porta, diu que no Abde, que és córner, però s'ha tirat bé Bouba Sangaré, sí. Jo crec que no ha tocat la pilota, Abde diu que sí.
2: Uf, pues la maca tredi duro.
0: Però això és una acció anterior, eh? Ah. És l'anterior, Salva. La de la contra. Uf. A punt de marcar el tercer, el Betis, ara Sisco.
2: El travesser,
0: buscava,
2: no?
0: La creueta. El
2: xut Sisco.
0: Uf, com està el Betis ara sotmetent en una treta de porta errada de Víctor Xust, que s'adorm i que jo no sé què fa ahí. Li pressiona Antoni sense falta, li cau el baló a Isco i el baló llepa, frega, segurament el... No, un pam per damunt del travesser, Salva.
1: O menys.
0: Un díter, sí.
1: Sí. Però ha de que no era titular a la selecció del Marroc, veurem en el Mundial, perquè està acabant la temporada d'una manera espectacular.
2: Jo és que crec que este futbolista, ho acaba de pensar ara, Patricia, si estiguera millor amovalat a Hidalt, seria millor jugador, eh?
1: És que la versió... Quan va anar a Osasuna, me recorda la situació de Víctor Muñoz, que va allí, deslumbre, d'ahí se'n va a un altre equip,
0: sí,
1: que...
0: Sí. El fitxa el Barça, de l'Hèrcules, l'Hèrcules que no acaba de concretar aquella primera federació i que es queda en segona federació, i paga... al voltant de 3 milions d'euros per ell, que passen per la Fundació, que no passen per l'Hèrcules, ja sabem per què, pel tema de fer diferents xecs perquè no computara, perquè l'Hèrcules tenia un deute en Hisenda, no anaven directament al club i passen per la Fundació. Bueno, en fin, això s'està ja juzgat i el tema està en l'Audiència Nacional, si no recordo mal, i ell del Barça debuta en Xavi Hernández.
1: Sí, era super jovenet, sí.
0: En el Barça de Xavi Hernández, després, com bé dius, va cedit a Osasuna i acaba consolidant-se en el Betis, però efectivament el que comenta Salva és un futbolista que jo crec que un poc més centrat.
2: És centrat, millor assessorat també, probablement.
0: És determinant, és perquè en banda és dels...
2: És desequilibrant.
0: Clar, totalment, és vertical.
1: Sí. Estil Víctor Muñoz, Jan Virgili, Senis Estil.
0: Sempre busca el mamá, sempre busca el mamá. Com ara el busca, ahí Aleix Febas en la frontal, la pot deixar per Álvaro Rodríguez en l'interior de l'àrea, retalla, però la dreta no és la bona, la deixa amb el taló per a Aleix Febas, Aleix, Héctor Bellerín, la pilota solta per al Torito, Nathan, que trinca ahí a Granada, i sa pilota que se'n va en el rebuig a treta de banda.
1: Si Febas tinguera més cos, més força, és que fa jugades que bé, té tècnica, té habilitat, té visió de xoc, però sempre li dic que deixa força,
2: fort, sí.
1: És duels, finalitza les xues ja cansat, es note molt, sí.
0: Acaba contracte, té oferiment per a renovar per les pròximes tres temporades,
1: espanyol, no?
0: Per ara no ha dit que no, tampoc ha dit que sí. La seva agència busca alternatives també, l'Espanyol és un dels que sonava, però... sí. Va Germán Valera, no passa el baló, talla Héctor Bellerín, Antoni, falta ahí de Víctor Xust quan protegia d'esquenes el brasiler.
1: Però veu com ara millor, Joan, en bloc mig alt, és que si t'afones, o sigui, l'expulsió s'ha afectat, està clar, no? Mentalment.
2: Perquè estàs jugant a lo que saps.
1: Claro, però te tanques ahí sense tenir una defensa que no s'ha de defendre l'àrea, no tens que eixir cap a fora, claro. Incomodar-los a ells.
0: Obri els braços de Sarabia, que recordem està hipotecat amb una cartolina groga, demanant explicacions a Díaz de Mera. Les explicacions és que Eder, molt bé a casa esta temporada, cinquè millor equip, després dels equips que estan en la part d'alta, els quatre millors, els que estan en llocs Champions, Barça, Madrid, Atleti de Madrid, Villarreal, però la teua realitat és que eres el pitjor equip a casa, només una única victòria de l'Elx a domicili, i la seua realitat és que només ha pogut aconseguir fora de casa eixa victòria contra el Real Oviedo, que ha arribat en la segona volta, i 4 empats, per a mi, sí, insuficient, i aquest és el dèficit i el gran problema de l'Elx, sí, esta temporada. 51.000 espectadors a la Cartuja.
2: Quina barbaritat, també.
1: El dia de l'Alavés es va jugar 50 minuts de xoc efectiu, perquè l'Alavés no va voler jugar més. Jo penso que a l'Elx també li falta fer aquestes coses que fan els demés equips.
0: I quantes jugarà d'efectiu contra el Getafe? Ja, però has de saber jugar també contra aquests equips,
1: per
0: això, i afrontar aquest tipus de partit i no queixar-te després en roda de premsa. No et queixes. Sabies el que anava, claro, a jugar l'equip d'aquí, que Sánchez Flores, si podia rascar-te un punt, el rascava, i sort miracle que el baló de Mañas en el tram final, ja en l'afegit, s'està veient la soca del pal. Si va dins, apaga. Apaga perquè la situació...
1: Falta com és experiència o no tanta innocència a l'hora de llegir el partit com el tens en aquest moment.
0: Controla el Betis. Ahí està Amrabat en darrint la pilota. Obertura al costat. Ahí que gira... Volia que girar, ha pogut ser falta.
1: I te guanya el
0: però
1: Betis,
0: no, de Tete Morente.
1: I t'està guanyant el Betis, que tampoc ha fet massa, perquè el dia de la Real Societat Anthony va fallar dos claríssimes. O sigui, va ser un partit superxulo d'anar de tornada allí. Però ara mateix, ja veus, en Caix marca el segon gol i en un jugador més, i tampoc té ambició d'anar a per més. O sigui, que tu tens l'opció de buscar aquest empat.
0: Recordem que l'Elx han vist la tarda groga, l'Eix Febas i també Gonzalo Villar. Quan ataca el Betis és Isco. Isco deixa banda esquerra, busca Abde. Abde que capgira, busca el corredor central, armava el xut, la pilota cau retrucada de l'àrbitre a David Affengruber.
1: Estan totes, David.
0: Sí, és un futbolista que
1: segurament... Que devia anar al Mundial, eh?
0: Espero que vagi en la llista d'Àustria. Sí. Ja ha debutat, va debutar, va tindre uns 10 minutets contra Gana.
2: Mereix totalment, sí.
1: Sí.
0: I jo crec, acabat contracte la pròxima temporada de l'Elx en el juny de 2027, jo crec que acabarà eixint, tot i que ell està molt a gust i encantat a Elche, però l'aparador és el que és i és un futbolista molt atractiu als seus 24, camí de 25 anys, per a qualsevol equip de nivell o del nivell europeu. La groga és per a
2: Llorente,
0: Diego Llorente.
2: Sí, falta clara sobre el Álvaro.
0: I per cert, la groga que ha vist l'Aleix Febas significa, almenys...
2: Si té premi?
0: Té premi perquè no jugaria contra el Getafe, almenys si no errem amb els que tenim nosaltres.
1: Com ha reaccionat ell si verificava la camiseta de la cara, o sigui que està prou enfadat, sí.
0: O sigui, que no estaria contra el Getafe. Van a entrar Adrià Pedrosa i John, dos futbolistes d'all defensiu, un per la part esquerra, altre per la part central. Lleva a Gonzalo Villar, Eder Sarabia. El col·locarà ahí, en la zona de contenció de la parcel·la ampla, John.
2: John i Pedrosa, no?
0: Sí, i Pedrosa que entra per Bubba Sangaré. Jo no haurà llevat a Bubba. Bubba no està hipotecat, no. Està bé, jove, 18 anys. A veure... Suposa que Adrià Pedrosa passa on estava Víctor Chus, i Víctor Chus protegirà pel costat dret a cama natural.
1: Sí, perquè
0: natural.
1: Víctor Chus estava cama canviada.
0: Sí, però ja ho ha fet algunes vegades, aquests invents que fa idees d'entrenador. Tete Morente, la seva centrada, la trau Nathan, expulsant el baló, a treta de banda, no ha eixit, mira, la salva John, que deixa botar la pilota, juga per a Fengruber, ràpidamente toca per a Víctor Chus, atent el valencià, no... Erra, Víctor Chus no controla, el Cucho més atent a Fengruber, que arriba, que es queda, que es falca i que retalla a Isco en una rajola. Espectacular el Kaiser.
2: Tremendo, eh?
0: És boníssim, és boníssim. Juga des de la dreta, Tete Morente verd des de l'àrea, alça el periscopi, la centrada, captura el baló. Álvaro Valles aguardava i s'ha centrada en el segon pal... Álvaro Rodríguez, el Torito.
2: No era la millor opció, esa, eh?
1: És que, bueno, per això traus a Tete, per a Morente, no? Per a que feris aquest tipus de centrades i tens a Álvaro per a rematar-les, però tens que arribar a aquestes opcions en ventatge.
0: Prepara doble permuta l'enginyer Pellegrini, entrarà Fidalgo, el futbolista fet al planter del Madrid i que va passar pel Club Esportiu Castelló. Entrarà també Altimira, que està en negociacions també per eixir del Betis. Sergi Altimira.
2: Minut 82 de partit.
0: Fornal se'n va, l'autor del segon gol. Ahí jugarà Alti. Amb el 6 a l'esquena. I l'altra permuta és la d'Abde. Entrarà Fidalgo.
2: Minut 82 de partit al Villamarín. L'Elx amb esta derrota, esperem que reaccione.
0: Ah, Riquelme.
2: Suma 39 punts, està en el lloc 14.
0: Jo pensava que era Fidalgo i era Riquelme.
2: Mallorca 39, Llevant 39, Espanyol 39, Girona 39, i a partir d'ahir a la vez 37, Real Oviedo 29, que ja està en segona divisió.
0: I entra Rorro, Rodrigo Riquelme. L'ex de l'Atlètic de Madrid.
1: Sí, se'n va al Girona, fa una bona temporada, torna a l'Atlètic de Madrid, no participa
0: no juga,
1: molt,
0: no
1: i
0: juga.
1: En el Betis, tampoc.
0: No, tampoc.
2: I no és mal jugador, eh?
1: Però Abde està millor, sí. Claro.
0: I Antoni també, sí, per a jugar en banda no té complicat i difícil. Amb aquests dos jugadors. 7 minuts, més l'afegit, li resten a l'Elx per davant per tractar d'escriure una pàgina heroica, almenys rescatar, rascar un punter de la visita a la Cartuja. Betis 2, Elx 1. Punta, punta, punt ràdio. John Joan Berafengruber. a Fengruber, que li posa ànima, li posa cor, li posa tot el que té. Aleix Febas progressant per aquesta banda dreta, continua, guarda el desdoblament de Tete Morente, no solta el baló, ara sí que li dona el Tete Morente, complicada i l'acció de Tete Morente, trau la centrada a la frontal, li va córrer la pilota Adrià Pedrosa, el xut d'Adrià Pedrosa, no. L'envia pràcticament no a,
1: sí,
0: a Benito Villamarín, però al centre de Juan o ahí proper.
1: Estava pensant jo perquè talla Pedrosa i sí que és el que té més, talvolta més profunditat, no? Per aquesta banda esquerra, de més xus, estava sentint sí. Còmodo i saps que va arribar a aquestes posicions, que té velocitat i que si amb un Bellerín que té tendència a pujar, li pots buscar l'esquena per ahí també.
0: Minut 39, segona, TV22, el xun, recordem l'Elx, des del minut 49, és a dir, des del 4 del segon ante, amb 10, per expulsió roja directa, entrada temerària, innecessària, la que havia fet Leo Petrota, Antoni. Álvaro Rodríguez, ahí se'n va del seu par, a la gespa serà groga per a Nathan. Groga per al futbolista que ha ingressat en esta segona part en el Betis, i centrada per baix. Cartolina groga.
1: I Germán Valera, que pareix que estiga jugant un poquet per dins, està supercansat, tens mitja punta, tens a Cepeda, tens a Neto, no? Per a donar-li un poc més de dinamisme a aquesta part del
0: no,
1: camp.
0: No sé per què ha desaparegut de l'equip, almenys en les segones parts Lucas Cepeda. No ho entenc, perquè el xilè a mi m'agrada molt més que Dian, però...
1: És que davant de l'Alavés, jo l'agrada tret, en el camp banyat i golpejant des de fora.
0: Jo també, i avui també.
2: Bueno, però... Aquesta acció, pilota parada, Raül.
0: Mala pilota i penjada, segon pal, errada. Quan s'equilibren les forces, quan tot és molt més fàcil, Adrià Pedrosa, en la treta de la falta, l'envia directament per línia de fons. Estes coses també, són errades. Per a mi, en professionals, Patri, no pot ser que estigues així que...
1: Totalment
0: més l'afegit, sí, i sí, que sí. Tragues una falta d'esta manera.
1: I que home, regales el valor al contrari.
0: Les ABPs treballen, almenys un dia a la setmana. No pot ser que Adrià Pedrosa tire la pilota d'esta manera. Penja la pilota a l'interior de l'àrea i almenys que la pendin un dels teus companys, o almenys que vaja la pilota a l'olla per a poder propiciar alguna segona opció, una rematada de cap d'Álvaro Rodríguez, però no directament fora. Professionals, del futbol, que no cobren el salari mínim interprofessional. Estan molt ben remunerats i treballen per això. I els paguen per això. El baló que se li queda finalment en el Betis, Altimira. Arriba Héctor Bellerín. En camp del Betis. Juga per al Cucho Hernández. Apreta Adrià Pedrosa al Cucho. Endarreix per a que arreplega la pilota Valles. Juga de primeres. Ahí per a Nathan, per al brasiler. Recordem, hipotecat amb una cartolina groga. El baló eixit. Ha sortit de fet almenys la pressió de l'Elche.
1: És que este Betis, este partit, una altra forma d'enfocar-lo, se'l podria haver endut l'Elx.
0: En 11 contra 11.
1: No veig jo un equip competitiu, sòlid, no veig ese Betis. Està en quinta posició perquè té plantilla per estar.
0: Jugant tota la segona part, Sobrià Amèrica, i sol està fet el gol de Pablo Fornals.
1: Sí, no t'ha creat res.
0: No.
1: Te fa el segon gol.
0: La disco tal vegada, que se n'ha per damunt del traveser, per un pam mínimament o per un dit.
1: Una errada teua que li regala tu.
0: Sí, l'errada de Víctor Xust, que ha perdut el valor de la pressió d'en Rabat.
2: Resten 3, més l'afegit al Villamarín, 2-1, està guanyant el Betis l'Elx.
0: Que juga des de la zona de rereguarda mitjançant el seu porter, Matías Ezequiel Dituro, l'argentí, que no busca el joc directe, la pot perdre ahir l'Elx, i la va perdre, no hi ha falta d'en Rabat. La buscava, no obstant això, a la lluita per tot és Germán Valera, molt bona la tasca de Germán Valera. Adrià Pedrosa, juga Víctor Xust per a Germán Valera, ja no pot... Guanya la partida Héctor Bellerín.
1: És que no pot, per això parlem de Cepeda, de traure-la en aquesta posició, ja que tens a Pedrosa per l'esquerra.
0: Ja, però què fa Dituro jugant allà a la curta? Busca el joc directe, ja està. Si és que no hi ha més. Si és que no vas a anar amb l'Olo fins la cuina, fins la porteria d'Álvaro Valles, que has de buscar altres coses també quan està apretant el Betis en la teua eixida de baló. Nathan, en camp del Betis, a l'esquerra, el baló per a Diego Llorente, la torna per a Nathan, controla... Sergi Altimira, Isco per a Nathan. Soles va rebre i pot girar amb Rabat, buscant a Altimira en l'esquerra, el baló ahí perquè controle i se'n vaja del seu par. No, finalment ha guanyat la Partida a Rodrigo Riquelme, Víctor Xust. Ve Víctor Xust en el emparellament, tot i que li ha deixat ahí espai fins a línia de fons a Rodrigo Riquelme, i amb la puntera de la bota li ha pogut tocar mínimament el baló. Isco, per a Diego Llorente. El baló el demana que siga per a l'Elche.
2: A Fengruber, no?
0: Mira on va pressionar a Fengruber, però és que els altres companys no acompanyen. No acompanyen igual que està fent a Fengruber. La cartuja que ja saboreix la classificació, la certificació per a la pròxima edició de la Champions, per acompanyar a Barça, Madrid, Villarreal, Atleti de Madrid. 5 representants la pròxima temporada, el pròxim curs, 26-27. Espanyols de la Champions. Va Antoni, frontal de l'àrea. Ahí ve, creuant-se en la cobertura Adrià Pedrosa perquè havia errat Víctor Xust. Trau la pilota a l'espai. Ahí pot arribar. És la falta de Diego Llorente a Tete Morente, que havia fet l'autopassada.
1: I si són 6 temporades del Betis en Europa, eh? O sigui, que té mèrit també, des de que va arribar Pellegrini, però també en rodes de premsa tampoc no veus la motivació que va tindre a l'arribar, i és cert que els projectes s'acaben, per això parlava abans de donar-te compte per a fer substitucions i que l'equip siga en aquesta forma, no?, d'arribar les últimes temporades a Champions.
0: Víctor Xust per a Germán Valera, va Germán Valera. Germán Valera la passa a l'interior de l'àrea. Álvaro, no li va caure Adrià Pedrosa. Corner. Envia el baló a córner, Nathan. Vinga, a veure si ara fa una centrada a Belelche. A veure qui executa la centrada d'eixe córner. Demana el baló a Adrià Pedrosa. Serà però ahí,
2: no?
0: Si el vol entrar obert, set d'afegit. Set d'afegit. Si el vol treure obert, sí, salva. Si el vol tancar, el deixaran per a... I que no ho acabe d'entendre, jo... que Víctor Xust siga l'home que ha d'executar una teta del cantó del Lech em sembla surrealista. Surrealista. I, no és la... I és una constant en els darrers partits. No hi ha altre jugador que puga treure un córner en el Lech i que remate Víctor Xust. Ahí està la passada, segon pal. No la casa Álvaro Rodríguez, ha tocat Nathan. Va aixir el Betis a la càrrega de replegar ràpidament l'Lech. Isco, Isco, el moviment d'Isco. Isco va al tran-tran. L'entrada d'Afen Gruber, forta baix. No és mereixedora del mes de cartolina groga. Se ho ha jugat ahí tot l'austriac. Li la demanen els futbolistes del Betis. Però ara es quedarà ahí una estoneta a la gespa el Cucho Hernández, que parlava amb Afen Gruber. Li diu, no li faig res, que s'alce ràpidament. Mira, Betis també.
1: També, minut 90, quasi dos de partit, i a Fembrú està de central, de centrocampista,
0: no, va per totes, no li acompanyen, no li acompanyen la resta.
2: L'actitud és extraordinària, de Fembrú.
0: No li acompanyen, ahí té un espill, Víctor Xust, en què mirar-se, per a tindre la mateixa sang. Ja vol el baló a camp de l'Elche. El Cucho Hernández, que protegeix a la perfecció i buscava Antoni, continua el Cucho per línia de fons, així té el baló, així té el baló quan l'ha tocat Héctor Bellerín. És baló per a l'Elche, Bellerín que diu que no a l'assistent, però és que sí, a l'Elche no li donaran els balons ràpidament. Pràcticament ja s'han consumit 2 dels 7 que havia donat l'àrbitre Dia de Mera. El Manchec altra vegada treta de banda per a l'Elche, eixe perfil esquerre, segons ataca, serveix Adrià Pedrosa. La pentina Álvaro Rodríguez del Toribio, no hi ha cap company darrere d'ell.
1: Ell es toca totes, fora de l'àrea, dins de l'àrea. Sí.
0: John de Capa, a les mans de Mati Dituro.
2: 5 minuts, Raúl.
0: Rep Marc Aguado, Betis 2, Elche 1, punt a punt. A punt ràdio, jugant-se la vida a l'Elche, la subsistència, la permanència. A hores d'ara estaria fora, però la vida s'esgota, les vides s'esgoten. I la bola extra que tenia l'Elche abans d'arribar a aquest
2: equip,
0: partit.
2: Un d'ells l'Elche a 39 punts, sí. Raúl.
0: Molts.
1: Quíntuple.
0: Sí, és un quíntuple empat a 39 punts.
2: Els Mallorca, Llevant, Espanyol, Girona.
0: I per baix queda l'Alavés.
2: 37. I Oviedo ja en segona, 29.
0: Un minut més, diu Dia de Mera. Està bé, està bé.
1: I queden Getafe i Girona.
0: Anem a viatjar fins el 98, Salva.
2: I Getafe sense Febas,
0: Efectivament.
1: Però Bordalàs és d'Alacant, no?
0: És d'Alacant i ha entrenat a l'Elche, però el Getafe també té opcions d'entrar en Europa.
2: Sí. Ahí... La mateixa ST, 45 punts. Sí.
0: No va perdonar res, Pepe, ja t'ho dic jo. Víctor Xust, la penya a la frontal, curta, el rebuig de cap és de Diego Llorente, John la toca també de cap, rebuig de Valentín Gómez, a territori franja, a veure, ahí el control amb el Piol, el Cucho Hernández pot fer el tercer i definitivament ja sentenciar l'Elche, i està retallat a Dituro, Dituro, córner! El balón atreta desde el canto.
2: Pues ha salvado Ituro el tercero.
0: Porque el Cucho Hernández la tenía el Colombia después de haberlo seguta la Yespa. Pero qué una reacción rápida de Mati Ituro. Quin cara li dona un fil de vida al seu equip perquè tracte d'empatar.
1: Saps a qui m'ha recordat? A Gonzalo Cretaz, el porter del Castelló, que mai se tombava, sempre se quedava com a gates per a continuar la jugada.
2: Que parada fet, sí.
0: Que bé, s'ha refet i amb la manobla ha enviat el balón a córner perquè ja l'havia superat el Cucho Hernández. Ocasions de gol, 5 per al Betis, 1 per a l'Elx, 1. La del gol en la primera part d'Héctor Fort. Eix és el tema, eix és el tema de l'Elx. Eix és el tema. No xutes a porta, arriba esa pilota parada.
2: La pilota que acumula no genera lo suficient. Que... Per al dominador, que moltes vegades sí, és en pilota.
0: Ja, la possessió salva...
2: Sí, això te
0: la dic. Gran majoria de vegades no és sinònim.
2: No, però que,
0: almenys fora de casa, de guanyar un partit.
2: Per al dominador que eres, no eres generador.
0: En casa sí, en casa sí. Però fora de casa, no, no.
1: Però a mi el que no entenc és que no canvia el seu registre de vores partits. Sempre és el mateix i el context de partit varia moltíssim. Deuries de tindre ferramentes
0: si
1: o tu mateixa...
0: Si ja saps que fora de casa no funciona, el model que sí que funciona, el Martín de Valero, busca altres alternatives, altres variacions, altres coses.
1: Ja la pregunta seria, què penseu que seria millor que el Girona guany o que el Girona perga? Perquè quan tu t'enfrentes a l'última jornada t'interessarà que estigui salvat perquè no te competisca.
0: Bueno, a saber, jo... M'agradaria que l'Elx arribara...
1: A priori podries pensar que perga el Girona, però després al final t'interessarà que estigui salvat.
0: De qualsevol de les maneres m'agradaria que l'Elx arribara als 43 punts i fora, però...
1: 43 o 42?
0: 43 millor que 42.
2: 42 és suficient, però bueno, com diu Raül...
0: És que ja no ho sé,
2: si sumen, si sumen un
1: només... És que tens Osasuna, jo crec que 42.
0: És que l'Alavés va rebre un Barça que va arribar sense entrenar.
1: No, però el Barça vol alcançar 100 punts.
0: Sí, ja. Ja,
2: no sé jo.
0: Sí,
2: això.
0: Sí, però arriba sense entrenar i de festa. I els futbolistes...
1: I pensant en el Mundial.
0: Clar, i que entenc que farà rotacions de jugadors menys habituals, no? Per a la gent que té paperetes o que pràcticament ha assegurat el Mundial, no va complicar-los la vida. Ahí va Germán Valera, bona recuperació frontal de l'era, continua Germán Valera, no, el rebuig és de Diego Llorente, li caurà Marc Aguado de cara per a Víctor Chust, alça el cap Víctor Chust, descongestiona, busca Tete Morente en la dreta, la baixa, la punxa ve Tete Morente, la seua passada és per amb Rabat, ara es creua Álvaro Rodríguez, el Torito l'ha guanyat a Granada des de la gespa, Marc Aguado per a l'Eix Febas, Marc Aguado de nou en zona de tres quarts però corredor central, 2 minuts i caduca el partit, Betis 2 el Xun, la lluita per la subsistència, per la salvació, no li deixarà la talonada a Germán Valera després de la passada de Víctor Chust, el balón la divisòria, la toca de cap el Cucho Hernández a la dreta per Antonio de Triana. Se n'aniria pràcticament cap al córner, no? Donava sensació que podia fer això. La juga per al Cucho Hernández. Isco rep en la frontal. Isco, ahí està, amb el baló conduït d'esquenes per al Cucho Hernández. Amb l'exterior, endarreix per Álvaro Valles cap al seu porter. Va la pressió, mira on està David Affengruber. Com si fos Alexandre en el Barça, dècada dels 80, el Barça de Cruyff. Ja s'ha anat cap a l'atac. Sumant un efectiu més, però clar, si no fas jo directe, si no li penges pilotes a Fengruber perquè les puga pentinar per Álvaro Rodríguez, també les mateixes. Antoni, autopassada, se'n va de Víctor Chust, ver des de l'àrea. La cobertura era d'Aleix Febas. Bona l'acció de John. Ahí emparellat amb Héctor Bellerín. El rebuig li cau a Sergi Altimira.
2: Queda un minut.
0: Últim minut i caduca. Altimira, que va a xutar. La pilota fora!
2: L'he vist a dins, eh?
1: Sí, és que l'efecte, la velocitat, la potència parisia, eh?
0: Però fixa't, Salva, Patrick, la intensitat que posa Fengruber, que porta tot el partit, i la que posa, per exemple, Víctor Chust. És que no
1: acaba,
0: és la mateixa, no acompanya.
1: El que tu dius és que el Satre no acompanya, per supost.
0: És que demostra que té sang. Aleix Febas, ahí en la teranyina, no, i se li cau el baló a John. Marc Aguado, enviament en llarg de Marc Aguado per a Fengruber. Ahí la puna Fengruber amb Diego Llorente, se la quedarà David Fengruber. Cau a la gespa, reclama la falta de Diego Llorente, l'àrbitre no li la va concedir a Fengruber, tranquil Afen. El Betis, des de la banqueta, reclama
2: que va celebrar classificació
0: Pablo
2: ja,
0: Fornals,
2: matemàtica
0: que
2: per la Champions.
0: L'àrbitre, dia de mera, que mira el seu cronòmetre, ja són 8, 7, els que havia, el que havia donat de propina. Deixa continuar a Fengruber, el balón per a Germán Valera, obertura a l'esquerra per a Aleix Febas, buscant a Germán Valera, No la penja, no la xuta, continua, se li pot fer de nit, el baló li colpeja a Héctor Bellerín.
2: La deixa o no?
0: La deixa perquè va guardar a que el VAR li doni el vistiplau de que no ha passat res en eixa centrada al cos d'Héctor Bellerín.
2: No va deixar.
0: No va deixar res més.
2: No?
0: A veure què indica l'àrbitre. Final del partit, a la Cartuja, cau l'Elche, Betis 2, Elche 1.
2: És que en una acció semblant a Balaidós ha deixat l'àrbitre ha deixat el córner al
1: estava Delta. Pensant això
2: amb el temps sí, consumit sí, sí, i este sí. Consulta amb el VAR, l'altre no consulta
1: i bueno. Més temps consumit en Balaidós
2: no sé, són les coses del VAR. En tot cas, bueno, pues al final el Betis emporta la victòria
1: sense fer molt, que
2: sense
1: és
2: fer
1: lo
2: molt
1: que doneu-se a compte, 15 equips estan en Champions. Bueno, és que jo no crec que este Betis se mereix que estar en Champions però que per plantella sí, però per el xoc desplegat, per ambició, per implicació no s'ho mereix. I ara mateix, jo pense el dia de Balaidós igual, Raül, vas a Balaidós i jo no, crec que tu penses que no vas a guanyar i ja vas en aquesta mentalitat, arribes així a la Cartuja i penses que no vas a guanyar en aquesta mentalitat.
0: T'ho torna a dir, l'Elche a casa, el 5 millor, el 5 millor de la competició. Són números d'equip
1: sí, sí.
0: D'estar en Europa.
1: Són 33 de 39, no? O alguna cosa així, sí. Una cosa així.
0: I fora de casa, pitjor visitant, una victòria, 4 empats, 7 punts lluny del Martínez Valero. No. Eixa irregularitat pot condenar-te a baixar a segona divisió i és el que no ha donat amb la tecla al llarg de la temporada Eder Sarabia. És que t'has passat tota una volta a la primera i pràcticament quasi tota la segona fins l'eixida fa un parell de setmanes al Carlos Tartiere en què amb el QR per fi vas a bastar aquesta primera victòria, però vas a Balaidós i perds l'altre dia contra l'Alavés a casa, que és on funciona el teu equip. A mi les queixes de que es jugara més o que jugara menys temps efectiu, d'aquestes tonteries a mi no em val. Cada equip utilitza les seues armes i tu les has de conèixer. Està clar que l'Alavés no ha vingut a jugar a Campover com va fer el Barça al Martínez Valero, clar. I me saben com és Quique quan agafa un equip de la part baixa de la classificació, no? Te'l va travar, te'l va fer un partit sense ritme, que és el que tu vols, i per tant has de jugar-te-la. Tens dos finals per davant, una contra el Getafe de Pepe, no hi ha excuses, ja sap Eder Sarabia com juga el Getafe de Bordalàs, i última jornada a Montilivi contra el Girona, que no està salvat, que en altres circumstàncies estiguera salvat i no jugarà res, no posaria molta oposició, claro. Però és que està jugant-se la vida també l'equip de Mitchell.
2: Bueno, analitzem tot això, totes les repercussions de la derrota, pròxim calendari, repassarem la Tanatori League. Són les 10:05, anirem fins les 10:30, moment on entraràs a incorporar a la programació d'esta casa, d'Apunt Ràdio, Gustavo Clemente i Contrapunt. Ja a les 11 tornarem amb el 90 minuts per a continuar contant-vos tota esta jornada, el que hem viscut i el que viurem encara demà dimecres. I dijous anem a fer un alto en el camí, però està parlant Matías Dituro, així que anem a escoltar-lo.
3: Dolido por la derrota, claramente no era lo que vinimos a buscar. Creo que cuando estuvimos 11 contra 11 hicimos un partidazo. Claramente la expulsión nos condiciona, tuvimos que modificar muchísimo nuestra forma de jugar. El Betis se vino hacia adelante, nos empezó a presionar muchísimo más alto, nos faltaba un jugador en campo, entonces nos igualábamos en todos los sectores. Empezamos a optar por jugar más largo, no era la solución para este partido, no era lo que nosotros queríamos, pero bueno, estoy orgulloso del esfuerzo que hicieron mis compañeros porque la entrega fue hasta el final y tuvimos alguna que otra ocasión para intentar empatar el partido.
4: A ti te pillaban muy lejos las dos acciones más polémicas del partido.
2: escoltava pràcticament les preguntes, i tu no escoltava perquè està festejant la classificació per a la Champions. El Betis, són les 10:07, fem un alto en el camí, una pausa molt ràpida, i de seguida resumim el partit amb Patricia Campos.
4: Tot l'esport a punt a punt.
5: En 90 minuts, diem les coses pel seu nom.
6: Les noves generacions no tenen un cal rue, una goletada vergonyosa. En tenen un fum.
5: No pintem les coses de color de rosa.
6: Les derrotes, abultades, ja són part del paisatge.
5: I parlem l'idioma de l'esport.
7: Los 11 que salgan a morder como perros.
8: Tornarem al 4-4-2
9: i ahí no vais a ningú a pegar un apretó, pero un apretó en tacos.
7: Palmando.
2: Tu li has donat les claus.
7: Por algún lado saldrá la rata.
5: L'esport sense pèls en la llengua en 90 minuts amb Manolo Montalt i Salva Forcado. De dilluns a divendres, d'11 a 12 i mitja de la nit en Apunt Ràdio.
4: Amb un equip de gala, punt a punt. L'espectacle de l'esport en valencià en punt a punt. L'esport ben contat, punt a punt.
10: Quan els nostres esportistes se la juguen, estem així, en Apunt Ràdio, per a viure-ho amb rigor i amb passió.
4: Si hi ha partit, tens una cita amb Lluís Urrutia i tot l'equip de Punt a Punt.

0: Arriba l'emoció del motor, no et perdes el Rally Ciutat d'Utiel, una de les cites més espectaculars de l'automobilisme a Espanya. Velocitat, tècnica i pura adrenalina en un recorregut sobre terra amb els millors equips del panorama nacional. Pròxima edició del 13 al 16 de maig a Utiel, València. Més informació en www.rallyutiel.com.
1: Tot l'esport de la Comunitat Valenciana a Punt a Punt.
0: Està parlant precisament un futbolista de la Comunitat Valenciana, Pablo Fornals. Anem a escoltar-lo. Té opcions d'arribar al Mundial quan dona la llista a Luis de la Fuente. Pablo Fornals, jugador del Betis. Anem a veure si podem escoltar. Suposo que estarà valorant la classificació del conjunt andalús per a la pròxima edició de la Lliga de Campions.
2: Durant el dia de hoy he tenido varias señales, varios conocidos amigos que habían soñado con que yo iba a ser, y cuando he controlado la pelota sabía que era esa, que iba adentro. No sabía que iba a ser tan bonito, pero sabía que iba adentro.
3: Pablo, no sé cómo estabas ahora con los compañeros, con el vestuario. Habéis remado mucho para llegar hasta aquí, nos decía el entrenador al principio del partido, que en el primer partido de Liga terminabais la charla diciendo: hoy empieza el camino a la Champions. Era ante el Elche, hoy ante el Elche lo culmináis.
2: Eso es, ha sido una temporada de buenos momentos, de momentos malos. Yo creo que todos nos merecíamos esto, y como decía el míster, como nos ha dicho a nosotros también, la jornada 1 empezó nuestro camino y gracias a Dios culmina hoy a dos fechas de que acabe la Liga.
3: Es especial para el club, es especial para los compañeros, pero sobre todo especial para ti. Te veo emocionado y tú ya has pasado mucho en esto del fútbol con los ojos vidriosos. Entiendo que significa mucho.
2: Mucho, porque va a ser, si Dios quiere, la primera vez que compita en Champions con este club que me rescató en un momento de oscuridad, y siempre agradecido a ellos.
3: Pablo, la última, y te dejo que vayas a celebrar. ¿Qué le dices a esta gente con la que estabas votando hace un tiempo, que han vibrado con ese gol que no se les va a olvidar en la vida?
2: Que lo disfruten, porque esta noche es suya.
3: Muchas gracias, Pablo Fornals, enhorabuena.
2: Buenas noches.
3: Ahí estaba, compañero, las palabras.
0: Pablo Fornals, de Castelló de la Plana, que está en la prelista de Luis de la Fuente. Después fueron que es el que corre, Patricia.
4: Es
0: que pero
4: es de Castelló, son más sin hacen esos golazos.
0: Però sí, igual que va passar la història del Betis, perquè classifica l'equip andalús per a la pròxima edició de la Lliga de Campions. Queden dos jornades. Sí. El Celta, que avui ha perdut contra el Llevant, està a 7 punts, així que encara que el Celta guanyi les dues últimes jornades de Lliga i el Betis perdi els dos partits, no va arribar a caçar l'equip de Pellegrini, que ja està classificat per a la pròxima edició de la Lliga de Campions. Així que per dalt, pues el Celta se queda en 50 punts, el Betis 57, classifica per a la Lliga de Campions. I a partir d'ahí, que és el que ens importa, jo que 11 Osasuna 42, 12 València 42, jo crec que estos dos, efectivament, si diu, com diu Raúl, si sumen un mes estaran més tranquils, però probablement siguin ja salvats, ja veurem. Sevilla és 13 40, ha de jugar, però juga de mala ceràmica, i Osasuna lo que vol, però de Villarreal lo que vol és tancar la tercera posició. Té 40 punts el Sevilla, és 14 l'Els, té 39, 15 és el Mallorca, que té 39, 16 és el Llevant, 39, Joc 17 per l'Espanyol, 39, 18 és Girona, 39, a la vez joc 19, 37, i en segona el Oviedo, Patricia, ahí ya en tirs,
4: Es que el Espanyol lo guanya des de Xener, sí. O sigui, és que mare de Déu del senyor, té un empat davant del Llevant, davant el Betis també va empatar, i està tot molt apretat. Jo no recordo una lliga tan emocionant.
0: En segona,
4: la part de dalt també
0: segona
4: d'emocionant també. Però és una llàstima, perquè sí que sí, mirar en xuor, per qualitat de plantilla, el Betis és molt millor que l'Elx, però per el xoc, la forma de xuar el Betis esta temporada és que no ha oferit molt, i crec que ha anat, és la segona volta de Pellegrini, tampoc ha sigut molt bona en quant a xoc. Sí que és cert que està, bueno, el quart de final de Copa del Rei, de l'Europa League, o sea, quin classificat, estarà en Champions, però no per xoc.
5: És la segona vegada en la història que el Betis arriba a la Champions.
4: Sí, i sexta consecutiva que està en Europa, en Pellegrini, o sea, que l'home ha fet el que ha pogut fins ara. Jo per això vol dir que pense que és un projecte ja acabat, per el xoc que està desplegant, i per això el director deportiu de ficar-se les piles. Per part de
5: les... Tu creus que Manu Fajardo se'l va carregar? Jo crec que no. Jo crec que no.
4: El resultat, te diuen que no, però tu no eres un aficionat, tu eres el director deportiu. És un projecte ja finiquita, que vas a esperar-te a pedre. Però bueno, parlant de l'Elx, que és el que ens interessa, és una llàstima perquè du molt bona dinàmica. El partit a l'Alavés no deuries d'haver-lo perdut, Era
6: empatat,
4: un equip,
6: empatat.
4: Empatat.
6: Haver-lo guanyat.
4: Era un equip de la teua zona que...
6: Estaries a hores d'ara en 41 punts.
4: Clar, sí, que sí, ja estaries, tema, ja estaries. Però de totes formes, vas a Vigo, no penses que pots guanyar i te deixes caure, vens a la Cartuja, no penses que pots guanyar, te deixes caure i a part és que... Torna a repetir, els canvis de Der Sarabia és que a mi no m'aporten solucions, i a més tardíos, o sea, fa el de l'expulsió antes del minut 60 perquè ha sigut una expulsió, si no, no el fa. O sigui,
5: també ha tardat un poc en fer-ho, eh?
4: Sí, sí, però, per exemple, Cepeda, l'altre dia, està plovent en Elx, Cepeda té bon xut de Folaria, el camp està rapidíssim, està banyat, trau a Cepeda, és un mitja punta que te pot oferir, Germán Valera fa el que pot, estava agotadíssim, cansadíssim, trau a Cepeda, i pareix que tinga com ratxes de xuaos, Petro, a mi m'ha virat esta temporada, de moment desapareix, saps el que vull dir? Després sempre eres molt previsible a l'hora de jugar, no? Eres un equip de balomano que passeja la pilota dreta a esquerra,
6: sí, vas, però madur, no vas madurant,
4: però no tens profunditat i...
6: Busques que la primera línia de pressió del rival vaya a la sida ja de balón del porter per a sortejar esa, sí, primera línia, per a
4: si ho van por allà a l'Andorra, te recordes? Sí, quan està l'Andorra el mateix,
6: és sempre la mateixa,
4: és versión .30 de Sarabia.
6: El que passa és que l'Elche és diferent, no? En primera divisió, i jo que té jugadors per a fer-ho, però has d'aplicar-ho en cada moment i en cada segment de partit que pugues interpretar que aquest estil va anar
4: bé. I valor al peu, xer de profunditat, de sorpresa.
6: I si no, buscar altres coses. L'altre dia contra l'Alavés sí que recorde que Dituro en moltes fases del partit, sobretot en la primera part, buscava el joc en llarg, però perquè tenies a Álvaro per a pentinar, no? Balons per a Andrés Silva. Però... anem a confiar, jo, Eder té una flor. La temporada passada també l'ascens es va produir en l'última jornada quan va guanyar a Riazor contra el Deportiu de la Coruña. És cert que el Depor en aquest partit no es jugava absolutament res, però així tot el món es juga coses,
4: sí.
6: O sigui que el Getafe no va vindre ja pensant que deixa les maletes així en ells i la pròxima setmana ja les arreplin, vaig a Eivissa, no va pensar això, i Pepe, sí, tampoc va pensar això de que ja tinc les maletes així a la canya i em quede, no, Pepe vol reivindicar-se com a entrenador i portar el Getafe en una temporada en la que el Getafe
4: estava sotmès
6: per fer el play financier pràcticament amb 12 futbolistes, sí, en el mes d'agost per començar la Lliga.
4: Van ser fitxatges d'hivern el que va pegar la volta.
6: Un mèrit brutal que fa Pepe en el Getafe, amb els condicionants que té de tot tipus, o sigui que no va vindre...
4: I lo bé que s'adapte als contextos de partit.
6: I va vindre a competir, i tu saps que va competir, que va fer-te un partit trabat, sí, i que buscarà que tu no tingues eixe ritme, eixa continuïtat, que no va anar a buscar-te en local, que va tancar-se, que va deixar una teranyina, a veure com tu la trenques, de quina manera...
4: I damunt la falta de concentració, perquè és que els dos gols els regales tu. El primer fas que la pilota l'arriba al Cucho, no pressiones al llançador, el Cucho és un home que no te va perdonar, després quan està proper de l'àrea no oïsses a intimidar-lo, no. Li dices temps i espai per a que faci una passada a l'arrere com feia Messi, en cama dreta, o sigui, és que... I el segon gol, lo mateix, o sigui, dices que Fornals te claves tan baix perquè t'ha sentat tan mal expulsió que no reconeixes on està el perill, que està en la voreta de l'àrea on està Fornals preparat per amargar. Després l'expulsió també és un regal de l'Elx. És que el Betis no ha fet res per a guanyar el partit, li ho has donat tu tot. Això és la ràbia que dona, no?, de veure este resultat.
0: Eres optimista respecte, bueno, al final de temporada en l'Elx, Patricia?
4: Jo per això vos dia que guanyi el Girona. És que, claro, jo no vull el Girona enfrentar-me al Girona i que...
0: Que s'ho jugui el Girona i que tu jugues tu, vos dir, no?
4: Claro, és que si ara guanyi el Girona, per una part me convé... Perquè si no, ja, jo la última jornada ja estaré més tranquil·la, perquè si tu te xues la vida o muerte com jo, uf, però si no te xues res, lo que diu Raúl, igual dius, bueno, pues ja està. Però és que, clar, tu has deixat, t'has caigut, Raúl, a final de temporada quan deuries del partit. És que no, és que, per favor, el partit de l'Alavés no deuries d'haver-lo empatat en casa, això te va fastidiar molt. I el Getafe, d'acord en tu, que uf, el Getafe te va complicar la vida, s'adapta molt bé a contextos de partit, te va competir, tu estaràs en els nervis.
0: Pot, clar, pot mantenir el joc europeu, també,
4: claro,
0: l'equip de Badalàs.
4: Clar, i el que dia Raúl, que Pepe voldrà reivindicar-se com a entrenador, no? Que va al València, torna al Getafe, i el que té, torna a compte, el profit que trau totes les plantilles que té este home.
6: Si, o sea, si li pot disputar l'Europa League al Celta, anirà a per l'Europa League, si no, haurà de conformar-se en la Conference, però si pot, anirà, i no van a vindre ni molt menys de vacances a ells, a menjar dàtils, ni a gaudir de la platja del Carabassí, ni a pensar que en una setmana se'n van tots a Eivissa, no.
0: Home, si damunt de l'ET... Vull dir, la temporada de Bordalàs té molt de mèrit, però conforme la va començar...
4: Sí, per la primera volta fatal, sí.
0: Tots els problemes que ha tingut, com ha anat, bueno, pues refent la plantilla amb quatre calles moltes vegades, o la majoria de la temporada, si al final classifica per Europa, és un èxit per a ell, però brutal, eh?
4: I així com l'Elx ens fa més fàcil, eres optimista i no sé què contestar-te, tinc dubtes respecte al Llevant, és que es mereix quedar-se en primera, perquè és que quina motivació, quines ganes de lluitar, és que és un equip.
6: La inèrcia, les dinàmiques són diferents, l'Elx va un poc i el tren-tram fent la goma, no? Com l'argot ciclista, ha caigut en un moment puntual al descens, va tornar a eixir, però ara apareixen els dubtes amb la derrota contra el Celta, l'empalatia contra l'Alavés...
4: Comença bé la primera volta i acaba al revés que el Llevant.
6: És un punt, els últims 9 possibles, i el Llevant té una inèrcia alcista. Va de menys a més, i a més, per fi... El premi que anava buscant, que era traure el cap d'ahir de la zona de descens, ja està. És que ja està. I aquest impuls, a nivell psicològic, a nivell emocional del propi futbolista, reforça la teua tasca, el teu treball i el paper també de l'entrenador, que ha fet creure a un vestidor que quan va arribar estava mig mort.
4: I sobretot el dia de la ceràmica, que acaba golejant, lesió de Carlos Álvarez, amb unes circumstàncies que no li pot passar res més roïn al Llevant, no? Però és que davant de l'Osasuna se refada. Això que podies dir ara ja, després de la golejada... aniràs a trecar a mi pa cabells. No, tornes a competir i tornes a remuntar com el partit d'avui. O sigui, espectacular el Llevant.
0: Bé, Patricia, volies dir alguna cosa, Raúl?
6: No, estem esperant que aparega Eder Sàvia en...
0: Sí, perquè Pellegrini tardarà, tenint en compte que estan festejant ahir de quina manera.
6: Sí, però li toca primer el torn a...
0: I s'acció que està repetint la tele, és un gol anul·lat a l'Elx, per acabar, Patricia, com...
4: És que té el braç un poc obert, no? I a més diuen que és quan és favorable a tu dins de l'àrea, se senyala mans sempre.
0: El reglament diu això, si un gol ve precedit d'una acció en la mà, se té que anul·lar, però...
6: I aquí diu que és un rebuig accidental.
0: Et ve d'un rival, te toca a tu...
4: A veure,
0: no sé el que dirà Sarabia en roda de premsa, eh?
6: Hi ha gent que diu que és un rebuig accidental i que per tant no hauria de ser mans i que el gol hauria de ser legal.
0: Pues saps què passa? Que
6: eixa, clar, és que la disjuntiva...
4: Però la regla diu si te toquen la mà...
0: I l'acció acaba en gol, la regla diu que eixa gol s'anula. Ara, desconeix si la regla diu si el valor ve rebotat d'un contrari, te pega a tu, acaba en un company i entra a dins. No sé, ara suposa que Sarabia, que aquestes coses també estan clares. Si considera que ha de queixar-se, se queixarà en roda de... En roda de premsa, bé, les 10:21, Patricia Campos, que ha sigut un plaer que ens hagis acompanyat.
4: Ja feia des que no coincidíem.
0: Vaig que sí.
4: Me tenies molt abandonat.
0: Vaig que sí.
4: Gràcies a
0: veure
4: a
0: si coincidim,
4: tu. Per tot.
0: Pròximament, perquè juguem moltes coses, els quatre equips valencians que estan en primera divisió, que de moment, bueno, pues tenim claro del Villarreal, però l'Elx està fora, tot i la derrota d'avui, el Llevant, gràcies a la seva victòria, està fora, i el València també està fora, jo crec que ja ha salvat, però vaja, si supera el Rayo o si empata, dicho sea el Rayo Mestalla, millor que millor per a la formació de Carlos Corberán, que, la veritat, han patit tots tres molt esta temporada, hi ha molta gent que ja va risc serios de que, bueno, pues, si no és tres, dos o un d'ells, poguera perdre la categoria. Patricia Campos, gràcies, bona nit.
4: Bona nit, Salva, gràcies a tu.
0: Ens quedem en Raúl Pina, l'espera Raúl d'Eder Sarabia. Jo crec que si ell se queixa, considera que ha de queixar-se de l'acció, se queixarà. I si ha de queixar-se de la de Petrot, que ell també l'ha protestada molt, se queixarà. Perquè ell aquestes coses també les domina, eh?
6: Ja, però en la de Petrot jo crec que ja podem... si eixa falta, eixa peu de Petrot en volta d'anar als genolls d'Antoni, va un poc més baix al turmell i no acaba de caçar del tot a Antoni, jo crec que haguera suposat cartolina groga, però en este cas ha suposat roja, perquè és que no és que vaya a per un, sinó va pels dos genolls del futbolista brasiler del Betis, no? Però sí, té per a valorar aquesta acció Eder, però en el tema del segon gol anul·lat a l'Elx sí que és cert que es parla d'això que estic dient, Salva, de que quan un gol després d'una mà accidental immediata d'un company, si el jugador marca gol immediatament després de que el baló li toqui de manera accidental en la mà o el braç a un company, en teoria és gol. Per tant, jo què sé, sembla que li pega primer en la panxa, no? en la part de l'abdomen a Andrés Silva i després li va al braç. Està
0: Héctor Ford,
6: Héctor Ford
0: sí,
6: parlant en zona mixta.
0: Què opina al respecte, suposo? Sí.
7: Puntos, sí que es cierto que pienso que teníamos el partido controlado, que estábamos cómodos. Luego la expulsión, evidentemente, pues con un jugador menos es todo más complicado y se ha dado así y ya está.
8: Te iba a preguntar por eso, por esa expulsión y por esa mano, no sé cómo la has visto.
7: La verdad que no he visto nada. No he visto nada, me han dicho que la expulsión es clara, pero al final, bueno, es que sea lo que sea, ya está hecho, el partido ya ha terminado y tenemos que pensar en las dos finales que nos quedan.
8: Eso te iba a decir, dos finales muy importantes, ahora mismo estáis empatados con el Girona en esa lucha por el descenso, no sé cómo se va a afrontar.
7: Pues con ganas, nos vamos a dejar la vida en ello, son dos partidos, hay que ir a muerte, al final lo que tenga que ser será, pero nosotros vamos a ir convencidos a por ello y a salvarnos.
8: Muchísimas gracias, Héctor.
7: Muchas gracias.
0: Bueno, pues Héctor Fort, no le opina sobre las acciones polémicas.
6: De la expulsión digo que querían decir que es clara y de l'altra les más no ha volgut pararle directamente a pensar.
0: Y tú lo dices el mateix, quan ha parat per la partida, que ell considera que la expulsió és clara.
6: Jo crec que on s'hi va clavar el ganivet i la cullera Eder Sarabia serà en el tema de ese gol anulado a Andrés Silva. El enginyer Pellegrini también está.
0: Sí, además con la parla. Venga, a ver si le sigue también a París
9: Alegre. Muy buenas noches.
10: Hola, buenas noches.
9: ¿Qué se siente, mister, después de haber escrito otra página en la historia del Real Betis Balompié?
10: Bueno, la verdad que muy contento, muy feliz además por lo que el equipo ha logrado en toda esta temporada, con una serie de contratiempos que hemos sabido superarlo, tanto en derrotas en algún momento como lesiones, y haber terminado clasificando a las Champions aquí con nuestra gente, que le estábamos debiendo esta alegría, creo que es una gran felicidad para todos nosotros y para todos los béticos.
9: ¿Cómo lo ha vivido usted, mister? Porque el partido empezaba muy bien, después entró en una fase de letargo ahí en la que se encuentran con el empate, después llega la expulsión. No sé tampoco qué se ha dicho en el vestuario, porque ahí ya conocían el resultado del Levante.
10: Sí, ya conocíamos el resultado del Levante y la verdad que hicimos un primer tiempo demasiado pasivo, hicimos el gol, que fue la única llegada que tuvimos, ellos tampoco tuvieron llegada, tuvieron bastante fortuna en el empate, pero creo que el segundo tiempo salimos con otra actitud, salimos a buscar el partido, por suerte logramos convertir ese segundo gol que nos dejaba con la ventaja necesaria y supimos defenderla bien.
9: Hablamos en la previa, mister, de otras veces que el equipo se había puesto por delante, había dejado escapar esa ventaja, hoy no se podía escapar esto, ¿no? Y imagino que eso se ha dicho en el vestuario, en el descanso.
10: Sí, por supuesto, en el descanso sabíamos que Celta había perdido, que íbamos empatando, que necesitábamos ganar para no prolongar esto dos semanas más. Yo creo que el equipo, también la misma jugadores dentro del campo, están en un estado de nervio que no es fácil hacerlo, pero creo que el segundo tiempo salimos con muy buena actitud y con mucha personalidad, salí a buscar el partido.
9: Mister, seis clasificaciones consecutivas para Europa, esta ya eleva usted más el listón todavía, la Champions. ¿Qué supone esto para Manuel Pellegrini a nivel personal?
10: Bueno, primero una gran alegría, como digo, a nivel colectivo por los jugadores, porque creo que han hecho una gran campaña, a pesar que hemos tenido bastante contratiempo, tanto de lesiones como la cantidad de partidos que hemos tenido, como derrotas también bastante dolorosas, y siempre el equipo ha sabido levantarse, así que me alegro mucho primero por los jugadores, después por todo, bueno, con toda la hinchada del Betis que nos ha apoyado permanentemente, la buena y la mala, por la directiva, por todo el cuerpo técnico. Yo creo que se ha hecho una labor que llegar a Champions dos partidos antes que termine la competición, creo que es un gran mérito de este equipo que lo ha tratado de hacerlo con toda la exigencia que implantamos desde el comienzo. Recién lo dije en la entrevista previa, el primer partido fue con Elche y pusimos el primer partido para la Champions. Hoy día lo hemos completado en la fecha 36 y me alegro, como digo, muchísimo por todos los béticos.
9: Mister, la última, la afición, hablaba usted de ella. ¿Pueden estar 100% tranquilos de que Manuel Pellegrini va a sentarse en este banquillo la próxima temporada dirigiendo al Real Betis Balompié en la Champions League?
10: Bueno, no es un tema para conversarlo ahora. Como digo, me alegro mucho de lo que hemos conseguido. Desde el punto de vista mío personal, en todos los cuatro equipos que he estado, hemos logrado estar los cuatro en Champions, no solamente siempre en Europa, sino que también en Champions de futuro. No es el momento de conversarlo ahora, así que ya veremos lo que pasa más adelante.
9: Mister, muchas gracias, enhorabuena.
10: Gracias a usted, hasta luego.
0: Les palabras de Pellegrini. ¿Cree que se anima a escoltar? Se anima a quedar sin se poder escoltar, Raúl. Le escoltarem en 90 minuts, perquè ara de seguida les 10 i mitja arriba el company
6: com en queda per així la
0: Gustavo redacció. Clement i Contrapunt. I a les 11 pues escoltarem en el 90 minuts Eder Sarabia, que entenc que dirà moltes coses sobre aquesta acció polèmica. I sí que tanquem amb ella si te queda alguna cosa.
6: Dirà que les mans són accidentals, que no hi ha una, que no marca de manera immediata, que li pega en l'abdomen i després al braç, i que marca el company Andrés Silva i que el gol haurà hagut de muntar al marcador, i crec que no posarà objeccions a l'expulsió. Supose, perquè els propis futbolistes són conscients, però sí que el tema del gol d'Andrés Silva que no ha muntat sí que es queixarà d'aquestes mans accidentals i del que marca el reglament.
0: Raúl Pina, pues
6: después
0: te escolté 90 minutos,
6: sí,
0: lo que ha dicho Sarabia, y analicemos la tanatoria. Así que Raúl Pina y Patricia Campos, que nos han acompañado en esta vesprada de fútbol. Primer, vos hemos ferit la victoria a Baleidos, davant el Celta de Vigo, 2-3 del Llevant, que el trau momentàniament de la zona de quarts de la classificació. I després, desafortunadament, la derrota del Elx al Villamarín, 2-1 davant el Betis, que classifica matemàticament per al Betis per a la pròxima edició de la Lliga de Campions. I demà, pues, més coses, totes les prèvies dels partits del Villarreal i dels partits del València. Esta nit, en el 90 minuts, nosaltres tanquem, arribem d'ací a les 10:30, arriba Gustavo Clement i Contrapunt, i a les 11:90 minuts. Gràcies, adeu.
1: Tot l'esport a punt.
11: En 90 minuts diem les coses pel seu nom.
12: Les noves generacions no tenen un cal rue, una goletada vergonyosa. En tenen un fum.
11: No pintem les coses de color de rosa.
12: Les derrotes abultades ja són part del paisatge.
11: I parlem l'idioma de l'esport.
13: Los 11 que salgan a morder como perros.
14: Tornarem al 4-4-2.
15: I ahí no baixa ningú a pegar un apretó, però un apretó en tacos.
16: Palmando.
17: Tu li has donat les claus.
16: Por algún lado saldrá la rata.
11: L'esport sense pèls en la llengua en 90 minuts amb Manolo Montalt i Salva Forcado. De dilluns a divendres, d'11 a 12:30 de la nit en Apunt Ràdio.

Després de les moltes emocions de la vesprada nit esportiva i les que encara resten a partir dels 11 en el 90 minuts, fem un parèntesi per a parlar de l'actualitat general, perquè són moltes les notícies que ocupen els titulars de l'actualitat política que, d'una forma o d'una altra, tenen importància en el nostre dia a dia. Per exemple, els pressupostos valencians de 2026. Podria semblar una qüestió molt institucional, veritat, quan vostès escolten parlar de pressupostos, quasi de calendari parlamentari, és a dir, una cosa allunyada del nostre dia a dia, però en la pràctica té efectes molt concrets. Això dels pressupostos té efectes concrets en coses tan sensibles com el que estaran vivint molts de vostès si tenen fills a casa o professors en la família, la vaga educativa. Perquè quan una administració funciona amb pressupostos prorrogats, és a dir, sense uns comptes nous aprovats, el sistema no està parat, però sí és molt més rígid. Es pot continuar gastant el mateix que l'any anterior, però és molt més difícil introduir millores, reforços o increments nous de despesa. I és el que passa, per exemple, en l'educació. Si hi ha una vaga educativa, els sindicats solen reclamar més docents, reducció de ràtios, millores salarials o més recursos per als centres. Però tot això depèn directament de tindre pressupost nou aprovat. Sense pressupost nou no es poden activar fàcilment noves places o reforços estructurals, les millores salarials o complements queden bloquejats o ajornats, més docents, reducció de ràtios, millores salarials o més recursos per als centres. Però tot això depèn directament de tindre pressupost nou aprovat. Sense pressupost nou no es poden activar fàcilment noves places o reforços.

0: Però el debat polític ja gira al voltant de esta qüestió, perquè avui el Partit Popular ha volgut transmetre confiança al respecte. El síndic popular Nando Pastor diu estar completament convençut que el president Pérez Llorca farà tot el possible per traure avant uns pressupostos que considera prioritaris, tant que fins i tot veu normal habilitar el mes de juliol, si fa falta, i relativitza el retard. Diu que pitjor és estar anys sencers sense comptes aprovats, en referència al govern central. Mentrestant, Vox manté els contactes. Vox evita parlar de negociació formal, però reconeix que hi ha contactes permanents amb el Partit Popular. Per tant, volem reflexionar sobre l'efecte que té en la nostra vida diària aquesta situació. Volem fer didàctica amb tres periodistes ben informats al respecte. Saludem la companya de l'Espanyol, Patri Orduna. Bona nit.
1: Bona nit, què tal?
0: Jesús Lorda, de València Plaza. Bona nit.
2: Molt bona nit, Gustavo.
0: I Toni Cabot, director d'Informació. Hola, Toni. Bona nit.
3: Salutacions, Gustavo. Bona nit.
0: En primer lloc, avui hem sabut, Toni, que el Partit Popular té confiança en traure endavant els pressupostos. Penseu que està proper l'acord?
3: Sí, sí, sí, jo no tinc dubte. Jo ho va dir també fa uns dies el dirigent de Vox, el propi president, no? Han tret els pressupostos amb vostè tots els anys i un any pues, ho tornarem a fer, no? I jo crec que sí, i serà abans, estic convençut que serà abans de l'estiu, no? És probable, entra dins de la lògica, no?, que la campanya electoral d'Andalusia, que votarà, com sabem, este diumenge, hagi pogut influir, no?, en la demora d'aquest acord per a renovar els pressupostos de 2025 que estan prorrogats, no? Però una vegada passada aquesta cita en les urnes en Andalusia, pues el Consell podrà veure sense obstacles el camí per afirmar els pressupostos que s'han enquistat, no? Però bueno, que sabem que la concatenació és un moment peculiar, la concatenació d'eleccions que van tindre jo primer en Extremadura, després en Aragó i també en Castilla i Lleó, pues les seues negociacions van complicar moltíssim el panorama, no? Vox ha mantès una postura prou intransigent, no?, fins a fa molt poc. Però jo crec que ara en Andalusia el diumenge aquesta carrera deixarà ja el camí clar, despejat per a les eleccions fins a les eleccions de maig de 2027, si no hi ha un adelante, no?, que haurà que veure, ja el tindran també lloc els municipals i els valencians. Sí, jo estic convençut de que sí que haurà pressupostos. Estem parlant també d'una figura, el propi president, que ja ha mantingut sempre una molt bona sintonia amb Vox. Ell va ser el que negociava en el partit de l'extrema dreta quan tenia que negociar posar la cara en l'època de Mazón, i sempre era anar bé. I bueno, jo crec que en esta vegada pues, també acabarà portant-se el gat a l'aula i aprovant els pressupostos en companyia de l'extrema dreta, no?
0: Patri Orduna.
1: Yo también creo que va a haber un acuerdo y que está cercano, que podría, por ejemplo, producirse ese anuncio a final de mayo, principio de junio, aunque recordemos que sí que se podría realmente extender el calendario hasta ese mes de julio, porque una tramitación de presupuestos suele durar en torno a los 2 meses o un poco menos si se recortan los plazos, pero no menos de 6 semanas en unas ocasiones normales. Llorca sí que es verdad que está convencido de que van a sacarlos adelante. De hecho, las negociaciones llevan en marcha desde hace meses entre PP y Vox, se intensificaron, eso sí, desde el pacto en Extremadura, aunque últimamente, estas semanas o estos días, sí que se ha producido una especie de frenazo, sobre todo, entre otras cosas, por ese debate sobre la prioridad nacional o también otras cuestiones como, por ejemplo, hemos visto que Mañueco ha aplazado su investidura como presidente de Castilla y León después de las elecciones en Andalucía, y también creo que se podría haber producido este frenazo en los presupuestos para rebajar el ruido. Yo creo que sería la intención del PP durante este periodo electoral. Quieren buscar la mayoría absoluta de Moreno, de Juanma Moreno en Andalucía, y que evitando estos debates, que yo creo que aunque digan que están de acuerdo, puede que incomoden un poco a un partido y a otro, pues se quieren esperar a que pasen las elecciones, intentar rebatir

0: validar esa mayoría absoluta y después ya hablaremos de otros temas.
1: Jesús.
2: Sembla que n'hi haurà un acord i que inclús este podria ser pràcticament imminent. Estem parlant d'unes negociacions que, com bé comentaven, no, els companys porten molt de temps, que s'han anat treballant sobretot a escala nacional, no, per part de Vox. Així, en la Comunitat Valenciana sempre s'ha parlat de que n'hi ha contactes i no negociacions, però diferents veus, no, dels partits apunten a un contacte directe entre el Consell, no, i Bambú, on es troba la sede de Vox en Madrid. Al final, pel que comentaves, no, i per la vinculació que plantejaves entorn a l'educació, sembla que els nous pressupostos podrien ser inclús uns pressupostos de legislatura, és a dir, si estos pressupostos acaben aprovant-se a finals del juliol, començarien realment a executar-se a partir del setembre, perquè al llarg del mes d'agost les polítiques que es puguen impulsar, no, a partir d'estos pressupostos serien mínimes. Per tant, es trobem en uns pressupostos que, de manera ordinària, sense entrar en pròrroga, estarien en vigor apenas 4 mesos. Durant aquests 4 mesos se tindrien que executar sobretot les ajudes nominatives, perquè en el moment en què entren en pròrroga aquestes ajudes que s'otorguen directament a unes entitats concretes decauen. Per tant, si se tenen que donar a aquestes entitats, té que ser abans del 31 de desembre. I per no entrar en unes futures negociacions pressupostàries amb Vox per part del Partit Popular, tenint en compte que ja les eleccions estaran molt properes, sembla que els pressupostos del 2026 podrien acabar prorrogats al llarg del 27 i anar a les eleccions en uns nous comptes que podrien tindre en compte qüestions com el que comentaves, com aquesta pujada, possible pujada salarial als docents, o directament adaptar-los, no, a la nova estructura del Consell. Recordem que el canvi entre Carlos Mazón i Juanfran Pérez Llorca com a president es va produir a finals del desembre. Els pressupostos que tenim prorrogats estan en una estructura del Consell que ja no és l'actual. S'estan produint moltes modificacions pressupostàries en els últims dies, en les últimes setmanes, en quant als pressupostos, no, que tenim prorrogats, i d'alguna manera resulta molt més operatiu per a la Generalitat Valenciana tindre els nous pressupostos, encara que acaben sent prorrogats, i en 2027 es trobem en una situació semblant a la que tenim a dia d'avui.
1: Toni, si s'arribarà a un acord en els pressupostos, com així sembla, es podrien arribar a satisfer en part les peticions dels docents?
3: Pues és una molt bona pregunta. Jo crec que, fica tu, que algo en part sí. Evidentment, no tot el que volen, però sí, estic d'acord en esa línia. Sí, jo crec que seria un gest, faria un esforç, a més, per arribar al final de la legislatura, tenint que en un altre clima molt diferent del que respirem avui, no? La efectivitat dels pressupostos que se va presentar és qüestionable, no? Perquè el seu grau d'execució va ser reduït, encara que otorguen una estabilitat i certidumbre jurídica en diverses qüestions, no? Però sí que és de veres que en aquesta pregunta que dius, jo crec que sí, que és probable que sí que hagi un apropament, que es munti, que hagi més sessió a la demanda dels docents en nous pressupostos per acabar la legislatura en un clima, com dic, molt diferent al que estem respirant avui. Sí, jo estic d'acord en lo que preguntes, sí.
1: Patrick.
0: Sí, pero yo creo que es un jaque mate la decisión de los profesores de entrar en huelga indefinida cuando se acerca el periodo de exámenes en todos los institutos, en todos los centros educativos, cuando los alumnos que se enfrentan este año a la selectividad están ya a las puertas y están ultimando estas últimas evaluaciones y las necesitan para poder presentarse en condiciones a los exámenes que les darían acceso a la universidad. El entrar ahora en huelga, en hacer estas reivindicaciones, además a poco más de un año de elecciones, yo creo que no digo que esté calculado, pero sí que es un momento propicio para que, en este caso, la Generalitat tenga que ceder de una manera o de otra, aunque se ha visto un cierto acercamiento, por llamarlo de alguna manera, a la hora de hacer una oferta que los profesores, los sindicatos han querido rechazar. Pero yo creo que, por lo que se comentaba al principio, que el problema del profesorado, todas las reivindicaciones, no viene de que no tengamos presupuestos aprobados y que por ello estén estas condiciones. De hecho, yo creo que las condiciones vienen de años atrás y y nunca se ha hecho nada. Y aparte de esto...
1: Sí, sí, por supuesto.
0: Pero si lo vengo a decir, porque, sí, por ejemplo, sí, poniendo el ejemplo del gobierno central, ¿cuántos años llevamos sin presupuestos aprobados y se siguen concediendo ayudas, se siguen haciendo inversiones, se sigue mejorando el país y no tenemos nuevos presupuestos? En este caso, el Botanic, por ejemplo, tuvo varias reuniones durante sus años de gobierno y nunca se llegó a ningún acuerdo y la gente no salió a manifestarse. Ahora han decidido que es momento, después de aguantar tantos años, me parece perfecto y lícito. Y el momento, pues sí que es verdad que es bastante incómodo, sobre todo para los alumnos de segundo de bachillerato, pero que se puede llegar a un acuerdo. Exigen una subida brutal de salario. Y el problema es que no hay dinero. O sea, es que yo creo que la administración está en una especie de fallo técnico. Hay más de 60.000 millones de euros de deuda y también déficit anual de 2.400 millones de euros, con lo cual es cierto que se merecen esas mejoras, pero el problema es que no hay dinero.
1: Jesús, ¿penses que si s'arribara un acord en els pressupostos es podrien arribar a satisfer en part les peticions dels docents sense que hi hagi conseqüència en un fet respecte a l'altre? Evidentment no viuen la situació que viuen els docents per la manca d'acord en els pressupostos. Evidentment estem parlant d'una qüestió que ve molt més lluny en el temps. Simplement ho situem en el mateix marc temporal perquè totes dues circumstàncies estan confluint ara, no? Però penses que si s'arribara a un acord en els pressupostos es podria o ajudaria a resoldre el conflicte?
2: És evident que és molt més fàcil reorientar certes polítiques públiques en el xicotet marge de maniobra que té la Generalitat si tens uns nous pressupostos que si no els tens. Per posar un exemple, el 12% del pressupost total de la Generalitat en l'any 2025 es va destinar a salaris de professora de primària i de secundària. I ara, en l'aplicació de la nova norma estatal de ràtios, la Conselleria d'Educació preveu sumar 156 milions d'euros anuals de despesa estructural, no? Els docents, seues reivindicacions estan xifrades en 2.400 milions d'euros segons la conselleria. La quantitat, òbviament, com parla la pròpia consellera, és inassumible per al govern valencià. Primer, per la situació d'infrafinançament que viu, però també perquè només en esta pujada, si les xifres de la conselleria estan en lo cert, no era una estimació inicial, estaríem parlant de entorn al 8%, el 7-8% d'increment pressupostari respecte al total, no, de la Generalitat. En qualsevol cas, la primera oferta d'educació considera que és molt millorable, tot i la situació d'infrafinançament. Considere que si els sindicats estan demanant entre 300 i 500 euros de pujada mensual, una oferta de 75 euros bruts a aplicar fins a l'any 2029 no satisfà òbviament la demanda del professorat, i la capacitat de reorganitzar el pressupost està precisament en dibuixar uns nous comptes que permeten, no, tindre el marc legal per a poder-ho aplicar. Pot haver un acord amb els sindicats sense nous pressupostos? Òbviament. Pot haver una pujada salarial sense nous pressupostos? Òbviament. Però la capacitat de dibuixar noves inversions i de fer una millora, per dir d'alguna manera, estructural en l'educació pública valenciana és molt més fàcil d'articular si n'hi ha uns nous pressupostos.
1: Toni, la tercera prova PCR per hantavirus realitzada a la dona en seguiment aïllada a Alacant ha resultat negativa. La dona continuarà ingressada a l'Hospital de Sant Joan segons el protocol del Ministeri de Sanitat, perquè passa a ser considerat contacte, i divendres, en veritat, se li farà altre test.
3: Sí, sí. Y lo curioso además es que parte de la tercera planta del hospital de Sant Joan d'Alacant serà clausurada, además, per a tindre un màxim d'aïllament, no? D'eixa dona de, com dic, de 32 anys que està pendent de descartar qualsevol signe del hantavirus, eh? I s'ha disposat aquest dispositiu que pues, suposa el bloqueig de wait list, que en condicions habituals s'utilitzarien té ingressar altres pacients, no? Mm-hmm. Però, bueno, jo crec que, evidentment, té molta lògica, pues van a limitar-se qualsevol risc. I, bueno, encara que han sabut que és ja el tercer PCR ha sigut negatiu, sabem que té que haver una quarantena, i en aquest sentit l'Hospital de Sant Joan ja ha preparat, ja s'ha disposat a preparar aquest aïllament de la pacient que ara mateix encara, a hores d'ara, encara està en l'Hospital de Sant Joan.
1: Recordem que esta pacient de 32 anys va ser passatgera del vol en què el passat 25 d'abril va embarcar la dona que va morir dos dies després a Johannesburg després de contraure el virus a bord del creuer Hondius. Alguna reflexió, Patrick, sobre com està vivint-se esta crisi sanitària?
0: Bueno, lo primero es decir que yo creo que es una buena noticia que la mujer alicantina haya vuelto a dar negativo en la prueba, en la PCR, pero en cuanto a lo que se está viviendo, iba a decir en esta crisis sanitaria, pero no es una crisis sanitaria, yo creo que se está actuando bien, que se está actuando con más seguridad o con más precaución de la que no de la que se debería, pero sí, teniendo en cuenta la magnitud del problema, que en este caso de momento no es mayor, no afecta a mucha cantidad de población, es beneficiosa para que precisamente se pueda conseguir esto, que se reduzca, que se erradique lo antes posible, y en este caso que la mujer alicantina, por ejemplo, permanezca en cuarentena durante el tiempo necesario para asegurarnos, aunque haya dado negativa su prueba, de que no tiene ningún tipo de síntoma, no contiene el virus, es positivo para que precisamente no se esparza ni por Alicante, ni por la Comunidad Valenciana, ni por el resto de España.
1: Jesús, ¿alguna reflexión al respecto?
2: Sembla que la situació en el cas de la dona valenciana quedarà en un esglai, i això és una notícia positiva per a tots en general. Considere que esta situació s'està abordant d'una manera molt prudent, com no pot ser d'altra manera. I crec que la resposta per part del nostre sistema públic de salut és la que mereix. Malgrat tot les mancances que n'hi ha, malgrat el dèficit de professionals i moltes vegades la mancança de les infraestructures que ens agradaria, tenim una sanitat pública de primer nivell, i es pot veure, no?, en com s'aborden aquestes situacions. La veritat és que ens trobem davant una qüestió que podria haver anat a més, haver sigut molt senzill que haver anat a més si no s'haverà detectat a temps. Al final tot acaba reduint, no?, a una sèrie de grups bambolla, i esperem que la situació no vagi a més. En qualsevol cas, crec que tenim, insistisc, una sanitat pública en què podem confiar, i en uns sistemes que per ara estan responent a les necessitats que s'estan veient, no?
1: Heu tingut ocasió de veure la compareixença inefable de Florentino Pérez, Toni?
3: Sí, bueno, no tota, Gustavo, però sí que ha vist una part, i tal, que és sorprenent, no? Molt sorprenent. I, bueno, aquí, evidentment, en Alacant, per la part que mos toco, pues, hi ha hagut una referència directa a un alacantí, com saps, un empresari alacantí, quan s'ha referit a això de l'acento mexicano, es referia a Enrique Riquelme, que saben que es el dirigente de Cox Energy, lo que era Bengoa, fill de Enrique Riquelme, que va ser directiu del Real Madrid en la época de Calderón y posteriormente en la de Boluda, y ha tenido una referencia prou lleig, así que ya viste prou excitat, ¿no?, per dir-ho d'alguna manera, a Florentino, el que jo conec, i de veres que jo mai l'havia vist així, no sé, l'ha fijat sempre com un home prou prudent, un home reflexiu, però avui estava excessivament excitat, i jo imagino que la trajectòria del seu equip en els últims temps l'ha posat molt nerviós, no?
1: Bé, és evident. Simplement volíem dir que és evident que potser no estava ben assessorat Florentino Pérez, o per gent que no li vol com li hauria de voldre o no li ha assessorat, com li hauria d'haver assessorat a l'hora de fer esta compareixença. I sí, efectivament tenim curiositat per saber, ja has fet una descripció sobre el seu vincle madridista i també el seu vincle empresarial, o una breu descripció empresarial d'Enrique Riquelme. Què més ens podries contar sobre el seu perfil i fins a quin punt consideres que podria tindre potencial per a ser aspirant a la presidència del Madrid?
3: A veure, que va ser aspirant en un futur, jo estic convençut. A hores d'ara, no, jo he parlat esta mateixa vesprada després de la compareixença de Florentino en son pare, Enrique Riquelme. Tinc una molt bona amistat amb Enrique Riquelme pare, que acabava de parlar en el seu fill, que acabava d'aterrar a Mèxic. Saps que Cox Energy també s'ha fet ara en Iberdrola a Mèxic, i això crec que comporta ara mateix un volum de treball extraordinari. Des de luego, a hores d'ara pareix, segons ha comentat a més el pare, pues crec que no té temps material per ocupar-se del Real Madrid o d'accedir a la presidència, però sí que és de veres que en un futur és un home que no ho ha negat mai, és molt madridista, és un home a més que ha fixat el seu objectiu en un futur en ser el relleu de Florentino, en optar a la presidència del Real Madrid, però no sé si ara és el moment, per lo que m'han dit a mi, Però bueno, estem parlant d'un home jove, un home que s'ha fet a si mateixa, que ara mateixa és un dels empresaris de moda, que des de que va fer en Abengoa, una societat que ara és Cosvendes i que té 11.000 treballadors, que maneja un volum de diners absolutament impressionant i que, és sobretot té un sentiment madridista prou pronunciat que, ja et dic, no ara, però en un futur segurament el portaran a la batalla electoral per accedir a la poltrona blanca.
1: Jesús.
2: He vist uns xicotets talls, no, del que ha sigut la seva compareixença. Ha semblat superat en algunes ocasions, semblava fora de si, no? Tractant d'apagar els diferents focs que anaven eixint sense saber molt bé com. Sí que és veritat que a nivell institucional i a nivell esportiu el Real Madrid porta uns quants anys, no, que les coses no van massa bé. Aquesta temporada ha sigut nefasta i la despesa que ha hagut en quant a jugadors, les diferents tensions que s'han viscut sobretot en els últims dies, no, dins del vestuari, i les diferents polèmiques que han eixit entorn a la remodelació de l'estadi deixen molt, molt tocat a Florentino Pérez, que d'alguna manera ha sigut durant molts anys, no, el cap visible del Real Madrid i una de les dels empresaris, no, del món de l'esport més poderosos i més destacats. D'alguna manera la forma en què sempre s'ha vist Florentino Pérez i eixa templesa, no, que moltes vegades ha mostrat, no s'ha vist en la roda de premsa d'avui, i d'alguna manera ha evidenciat una espècie de canvi de cicle que es portarà o no a terme, però les formes sí que han sigut diferents a les que s'han anat veient, no?
1: Patri.
0: Bueno, sobre todo también hemos visto un Florentino que ha atacado de manera constante, yo creo, a nosotros mismos, a los periodistas. Es cierto que no nos dedicamos a la información deportiva, pero ha distinguido mucho entre periodistas buenos y periodistas malos, ¿no? Que quiere acabar con los periodistas malos, que entiendo que son aquellos que cuentan informaciones que puede que sean verdad o prácticamente todas serán verdad, y le incomodan por alguna razón. Y también, de hecho, se ha referido, por ejemplo, a una periodista de ABC, mujer, que ha llegado a decir que no sabe muy bien lo que sabría de fútbol, lo que habría escrito, porque no sabe muy bien los conocimientos que tiene. Ya ha contestado la periodista en Twitter y ha dicho que la gente juzgue, ha puesto el link de esa noticia que publicó y a la que se ha referido Florentino Pérez, y pues me da que la gente le está dando la razón.

0: anem a tornar, tornarà a eixir el sol també per a Florentino Pérez. Gràcies per acompanyar-nos en esta crònica resumida de l'actualitat d'este dimarts 12 de maig. Toni Cabot, bona nit.
1: Bona nit, Gustavo.
0: Bona nit, Patri Orduna.
2: Bona nit, gràcies.
0: Bona nit, Jesús Lorda.
3: Molt bona nit.
0: Gràcies a Juan Alpuente, al comandament tècnic. Fins ací, Contrapunt. La llum de la nit ens ensenya de vegades allò que el dia oculta. La ràdio continua. A continuació, l'esport, 90 minuts. Gràcies per estar a l'altre costat.

0: Contrapunt, amb Gustavo Clemente.
1: A la mar, senyores...
2: Volem descobrir la nostra geografia amb una mirada distinta. En A. Ràdio, de tu a tu.
3: Soc Germà Estela. Cada divendres estarem a la plaça i al carrer.
4: Tota l'actualitat taurina i els seus protagonistes cada divendres de 6 a 7 de la vesprada, Terra de Bous.
2: Les llengüetes d'Apunts de Llengua.
0: A Punt Ràdio.
5: La Dixi!
6: Però què dius?
5: No és el mateix dir-ho que com dir-ho. Oh. On vas amb ixa cara de pomes agres?
7: Quina ironia, quina cunyata!
5: Els díctics són paraules que assenyalen el que és des del context.
8: Queda clar?
5: Així, allí, ara, tu, jo, demà, este, eixe, aquell... I que sense el context no se sap a quin element fan referència.
9: Ah, vale.
5: Per exemple, si diem jo vinc ara, per a saber què volen dir jo i ara, hem de conèixer el context.
10: Home, pues clar.
5: Això, tu no ho estàs veient, perquè no està dins del text. El text seria la imatge i el context el que hi ha fora del pla.
11: Ah, ara ho he entès.
5: Eslògan final. La Dixi et diu qui, on i quan, i en canvi el modus et diu com, amb quin to i amb quina intenció.
9: Efectivament.
5: Fins a la pròxima llengüeta.
0: A Punt Ràdio.
3: Esports a punt. Donem veu als protagonistes. Reivindiquem l'esforç, el talent i els valors dels esportistes de la Comunitat Valenciana. Actualitat, històries i tertúlia amb els que més en saben. Amb ritme, al ritme que marca l'actualitat, perquè l'esport valencià juga en una altra lliga.
0: De dilluns a divendres, de 2 a 3 de la vesprada, Esports a punt, amb Dani Hermosilla.
12: Sense perdre el compàs i a ritme de cap de setmana,
0: fem banda
12: amb el millor repertori de músics valencians.
0: Dissabte i diumenge, de 7 a 10.
12: Desfilarem al costat dels nostres músics.
0: Sota la batuta d'Imma Mateu. Fem banda.
2: Llocs sense cobertura, que estiga a prop, però no falte l'entreteniment i la bona companyia.
13: Fora de cobertura. Magazín de cap de setmana d'entreteniment, informació i divulgació.
0: Fora de cobertura. Dissabtes i diumenges de 10 a 12. Amb Doni Salvador.
2: En A Punt Ràdio.
14: Una hora per a llegir. Una hora per anar al teatre. Una hora per a pintar. Una hora per anar de concert. Una hora per a investigar. L'hora de la cultura. L'hora de la cultura. De dilluns a divendres a les 7 de la vesprada. L'hora de la cultura. T'espera. La cultura de tu a tu.
15: Presentador de la Safor.
16: Ximo Rovira. Periodista de La Plana.
15: Gemma Juan. Animal de companyia.
16: La ràdio.
17: Vinga, va, acceptem ràdio com animal de companyia.
18: La vesprada de punt, on tot pot passar.
2: De dilluns a divendres, de 4 a 7. En A Punt Ràdio. De tu a tu.
19: Amunt i avall. Cada matí recorrem la Comunitat Valenciana per estar al teu costat, posar-te al dia, allà on estigues, per a acostar-te a l'actualitat cultural, festiva i social de les nostres ciutats, pobles i comarques.
0: De dilluns a divendres, amunt i avall, amb Sergi Olcina. L'actualitat del matí, de 10 a 2. L'economia per a totes i tots.
20: Escoltem els especialistes per a posar llum als reptes del futur econòmic, perquè el talent és valor. Cada vesprada connectem els punts, t'ajudem a entendre com i per què t'afecta a l'economia. Actualitat econòmica sense tecnicismes.
0: Cadena de valor, amb Javi González. De dilluns a divendres, de 3 i mitja a 4 de la vesprada en A Punt Ràdio.
2: L'esport que realment t'apassiona.
21: Gol, Hugo, Dudo, Hugo, Dudo.
22: Aleluia, aleluia, ben patalets, ben patalets.
6: sempre al teu costat, passe el que passe.
8: Noranta minuts en Apunt Ràdio. Tota l'actualitat esportiva valenciana amb Manolo Montalt i Salva Folgado.

11 de la nit i 5 minuts. Hola, què tal? Bona nit, benvinguts i benvingudes al 90 minuts, temps de ràdio per a l'esport. En Apunt Ràdio, amb Juan Alpuente, el control de so, i amb Salva Folgado en la redacció i la producció de l'espai, vos saluda com cada nit Manolo Montalvo. Recorde que ens podeu sintonitzar en totes les freqüències d'Apunt Ràdio, a la seva aplicació per a dispositius mòbils, Apple i Android, i que, si voleu participar en el programa i que la vostra opinió tinga cabuda en 90 minuts, com si foreu un mes de nosaltres, teniu els nostres canals de xarxes socials per a enviar textos. X o Twitter, @90minuts. El 90 en xifra, en número. TikTok, 90 minuts ràdio. També ser 90 en xifra, en número. I per a Instagram, 90 minuts ràdio també, però sense xifres, sin números, tot en paraula, tot en lletra. Si voleu enviar un àudio amb la vostra opinió, teniu el canal de WhatsApp. 6-19-42-18-01. 6-19-42-18-01. Per opinar sobre qualsevol tema que es tracta en el programa i sobre la pregunta que avui vos fem, i que és: t'atrevisses a pronosticar què dos equips acompanyaran Oviedo en el descens a segona? És a dir, t'atrevisses a dir quins són les dos esqueles que falten en la Tanatori League? I és la pregunta que fem en el dia d'avui, en la qual hem tingut molt, tenim molt de mà, tenim un catedral de mica, i sí que jo no vull consumir ni un minut més. 11 i 7, grans i menys, benvingudes i benvinguts. Així comença 90 minuts.

0: I saluda ja a la Folgado. Hola, Folgado, què tal?
1: Ara va començar a llegir ja titulars. Clar, que m'has posat tanta pressa que dic, vaig a llegir titulars.
0: Saluda, Folgado, que du res, algun minutet davant del micro en el dia d'avui.
1: I lo que queda, esta setmana.
0: Te vaig a dir una cosa. Quan, jo crec que quan li ficàrem el nom este de la Tanatori League, crec que no sabíem, ni de lluny, quant acertàvem,
1: No, i a més, hi ha molt de rebombor en xarxes, a mi això, no? Vull dir, ha agradat, no?, el nom ixe de Tanatori League, sí.
0: Bueno. Ui, gran victòria.
1: Bueno, no va ser teu, no va ser meu.
0: Bueno, és del 90. Escolta...
1: Que humilde eres, Manolo.
0: Ja m'ho cobraré. Escolta, dic que... gran victòria del Llevant en el dia d'avui. 2-3 embalaïdos.
1: Bueno, una victòria, Manolo, que jo crec que val el seu pes en or. De fet, després d'esta victòria, l'impuls anímic del Llevant no llega a la classificació. És brutal i, bueno, pues ho té en la seva mà. No ho tenia, i ara ho té en la seva mà. Este cada setmana rebel Mallorca.
0: Derrota polèmica de l'Elx.
1: Sí, ara escoltarem Sarabia. Sí, derrota polèmica, sí. No li falta raó, a Sarabia en la protesta.
0: No li falta. No. I mos queda molt lluny, però roda de premsa de Florentino Pérez, que te dona a entendre per què este país és Espanya. Se veu que Mongolia estava allà agarrat. Les 11 de la nit i 8 minuts, com venen les fotos?
1: Fotos venen, avui, Manolo Tanatori.
0: Tira-li.
1: Mirar dalt o mirar baix, el València jugarà dijous front el Rayo Vallecano amb la curiosa circumstància de trobar-se a la mateixa distància d'una possible plaça europea que d'una de les places de descens, els de Mestalla, estan a 3 punts de la Real Societat, que ocupa la 8a plaça, i a 3 de l'Espanyol, que ocupa un dels jocs de descens a segona divisió. Lucas Beltrán i Thierry han començat l'entrenament amb el grup, tot i que sols l'argentí podria arribar al partit del Rayo. Un Llevant enorme que s'aferra a la permanència després de guanyar 2-3 a Balaïdos al Celta. Dos golaços de Riaga i Dela i un tercer de Brugui li donen 3 punts vitals als de Luis Castro, que dormen fora dels jocs de descens per primera volta en molts mesos. Luis Castro ha manifestat l'alegria per la combativitat del seu equip, però recorda que tots els de baix estan puntuant i que cal mirar ja cap al pròxim partit.
2: Y ahora tienes que continuar trabajando porque no ha terminado. El campeonato es muy competitivo, todos los equipos están haciendo puntos. Tienes que continuar trabajando, pero hoy 3 puntos, que era el objetivo, está hecho y ahora empezar el próximo.
1: L'objectiu és la tercera plaça per a un Villarreal que rep demà el Sevilla, però que vol afiançar el tercer lloc de la classificació amb una victòria davant els andalusos que es juguen la permanència. Marcelino només té la baixa de Juan Foyth en un partit en el que la necessitat és per a l'equip de Luis García Plaza. El president del Villarreal, Fernando Roig, ha reiterat la importància de quedar tercers en el campionat domèstic.
3: Partit molt complicat on va vindre un equip amb necessitat de fer punts i nosaltres hem sigut una vegada segons, crec que en el 2004 o tal, pues, aconseguir en el 2026 ser tercer de la Lliga Espanyola, pues, seria important. No sé si ens falten 3 punts, 4 punts, que fent 3 pues, ens quedaran 6, pues, tenim que fer més.
1: Derrota dura la de l'Els, que ha caigut front del Betis per 2-1 amb polèmica arbitral, un gol anul·lat des de Sarabia, amb empat a 1 i una expulsió de Petrot, han posat molt complicat que els il·licitants hagin pogut treure alguna cosa positiva de la Cartuja. Eder Sarabia s'ha mostrat molt contrariat amb l'actuació arbitral pel gol anul·lat al seu equip.
4: És gol, és clarament gol. O sea, és que és clarament gol. Creo que todos los analistas... Tengo mensajes de árbitros, de tal, es gol, es una posición natural de Andrés Silva que le pega la mano. Si Andrés Silva hace gol, se anula, pero al darle el pase y meterla a otro jugador se pierde la inmediatez, es gol, clarísimamente gol. No podemos cometer este error con lo que nos estamos jugando, no se puede cometer este error, es gravísimo, es muy grave.
1: La mare de totes les batalles, València, Bàsquet, Redema, Panathinaikos, en el cinquè partit de la sèrie de quarts de final de l'Eurolliga després d'alçar a Grècia un 0-2 advers amb les baixes ja conegudes de Josep Puerto i Xavi López Aroste, i el gran dubte és Braxton Key per una fractura nasal, tot i les provocacions d'Ataman i del president dels grecs, Giannakopoulos. Pedro Martínez vol centrar-se en el partit i mantindre la concentració.
5: Estamos haciendo una Euroliga muy buena. En el futuro, a nivel individual, todos nos acordaremos. Si nos clasificamos para la Final Four, sería una grandísima ilusión, si no, una decepción. Cuando llegas a un quinto partido, lo que quieres es ganarlo. Ilusión vamos a tener toda, pero no porque tenga tengamos muchas ganas de ganar, vamos a ganar. Lo que tenemos que hacer es estar concentrados, no venirnos abajo si fallamos dos tiros o si perdemos un balón, intentar ser un poco fieles a lo que llevamos entrenando desde hace tiempo y confiar.
0: Les 11 de la nit i 12 minuts. Vos recorde, arroba 90 minuts, de 90 en xifra, en número, per a X o Twitter, per a TikTok, 90 minuts ràdio, si 90 també en xifra, també en número, per a el TikTok, perdó, per a l'Instagram també 90 minuts ràdio, però sense xifres ni números, i per a el WhatsApp 6-9-42-18-01. Pregunta que vos fem el dia d'avui: si t'atrevixes a pronosticar els dos equips que baixaran junt al Real Oviedo, és a dir, que ocuparan les dos esqueres que ens queden de la Tanatori. Les 11 i 13, tot això i de moltes coses més, xerrem així en Apunt Ràdio i durant els pròxims 90 minuts.
6: Vijusa garantiza espacios seguros y desinfectados. En oficinas, colegios, restaurantes, la gran preocupación de hoy en día es evitar bacterias, virus y contagios. Por ello es indispensable la utilización de productos con garantías. Aviral, gel hidroalcohólico que asegura una buena desinfección de manos. Deocil Cat, limpiador virucida aprobado contra el COVID-19, elimina cualquier peligro de contagio en todo tipo de superficies. En Vijusa cuidamos de su salud. Llámenos al 96-251-1414.
7: El 26 y 27 de mayo vuelve a Feria Valencia la cita para potenciar la internacionalización de las pymes de la Comunidad Valenciana. El Congreso Go Global cumple 10 años ayudando a las pymes en su apertura exterior, ofreciendo oportunidades de negocio y atrayendo la presencia de compradores internacionales. Organizan IBACE Internacional y las Cámaras de Comercio de la Comunidad Valenciana, con el patrocinio de ICEX y el apoyo de Fondos FEDER. Inscríbete gratis en congresogoglobal.com.
8: Ara, tota l'emoció de l'esport es viu ací, en Apunt Ràdio.
9: De la mà de Luis Urrutia, Manolo Montal i tot el seu equip.
10: Vols que la teua empresa siga part d'esta experiència?
9: Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per a aconseguir la màxima eficàcia i notorietat.
8: Vibra amb els esports d'Apunt, connecta amb l'audiència i arriba al cor dels aficionats.
10: Anuncia't en els nostres esports. Anuncia't en Apunt Ràdio.
11: Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es.
10: Juga amb nosaltres esta temporada.
12: Con la nueva gama de comerciales de Peugeot, estamos listos para ayudarte a llevar lo más importante, tu negocio. En nuestra gama de vehículos comerciales dispones de versiones gasolina, diésel y 100% eléctricas con etiqueta cero y hasta 430 kilómetros de autonomía. Acércate a tu concesionario Peugeot más cercano y dale energía a tu negocio.
13: Eso. Ven a Ferto, tu concesionario Peugeot en Torrent.
14: Y los muertos aquí lo pasamos muy bien, entre flores de colores.
15: Estás escoltant 90 minuts.
14: Nos vestimos y salimos.
15: Amb Manolo Montalt i Salva Folgado.
0: Si visitaran del cementeri o no, ni si donaran la volta, però que en són molts, ja vos dic jo que sí, perquè la Tanatori League s'està posant d'una manera increïble. Del que hem tingut avui, l'últim en acabar dels nostres, ha sigut l'Elx, que ha perdut 2-1 contra el Betis en la Cartuja. Raúl Pina, què tal? Bona nit, que ens ha contat el partit en el punt a punt, i amb certa polèmica, sobretot més que per l'expulsió de Petrot per el gol anul·lat a l'Elx en les postrimeries de la primera part.
16: Sí, l'expulsió de Petrot és clara, inici de la segona part, minut 4, alça el peu esquerre i s'emporta per davant caça, o intenta caçar el genoll d'Antoni. Ahir no hi ha excusa, i ho reconeix el propi vestidor de l'Elx i el propi entrenador Eder Sarabia, però hi ha una conseqüència clara. Abans d'això, acaba des del primer acte, minut 45, una acció en què rep un valor al llac de Gonzalo Villar Andrés Silva, el controla, el baixa, pugna amb futbolista del Betis, que és Héctor Bellerín, i el valor li pega en l'abdomen i, després en el colze, baixa el valor a la gespa. Són unes mans accidentals, la jugada continua i l'Eixan Safata Dian, que marca sobre la mateixa línia de gol. Jo he consultat els àrbitres i també xarxes, en ràdios d'altres companys, i la reflexió és la mateixa: mans accidentals, i no marca de manera immediata perquè hi ha una passada a un company que sí que és el que marca el gol. L'errada de Díaz de Mera és clara, important, i també d'Iglesias Villanueva, que és el que està al VAR i que li dona validesa també al gol, perquè tots els gols es revisen. per a poder dir si estan o no fora de joc o accions com aquestes, no? I per tant és una errada greu. Ahir l'Elx es posava 1-2 a l'Electrònic i estava jugant 11 contra 11. Què haguera passat després?
0: I era el descompte de la primera part, vull dir, haguera sigut per entrar-ne de centre i anar-te 1-2 al vestidor.
16: Ja està. Què haguera passat després? No tenim una boleta màgica, no sabem, però ahir sí que és una acció puntual determinant que et priva de posar-te per davant en el marcador. Després ha vingut el tema de Petrov, però esta acció és errada i és greu. Eder Sarabia ha dit clarament que és gol, com he escoltat, que tenia missatges d'àrbitres que li diuen que és gol, i ha fet una reflexió rememorant un poc el que va succeir la temporada passada. La temporada passada l'Elche perd un partit 2-1 a Òscar, l'Alcoraz, en què anava 0-1 amb el gol d'Álvaro Núñez, i recorda que va ser expulsat per una colzada amb roja directa Germán Valera. Uh-huh. Acabà l'Elche entregant la cullera en el minut 93. Quedaven dos jornades, com estem ara. El dibuix és el mateix, l'únic era en segona divisió, uh-huh, i la línia de l'Elche era diferent a l'actual, no? Però va guanyar al Màlaga i va guanyar al Deportivo en l'última jornada. És a dir, va bastar els 6 punts. Ara té Getafe per davant, que està jugant-se Europa, l'equip de Bordalàs, i que i no va vindre a regalar-te res a ells. I vas a Montilivi, que el Girona tampoc està salvat.
0: No, no, en més, està en 39. Vull dir, està ara mateix en el all.
16: Ara mateix hi ha un quíntuple empat.
0: Quíntuple empat,
16: que... Manolo, entre l'Elx, el Girona, el mateix Llevant, el Mallorca i l'Espanyol. En eixa espècie de lligueta, l'Espanyol en tindria 7 punts,
0: sí,
16: el Mallorca en tindria 10 punts, el Girona en tindria 8 punts, l'Elx en tindria 10 punts i bueno, el Llevant tindria 10 punts. El que baixaria seria l'Espanyol.
0: L'Espanyol.
16: Que es quedaria en 7 punts.
0: Mare meva, com està el pati. Pues el cap de setmana...
16: Però clar, però també ha de jugar l'Espanyol.
0: Sí, sí, sí, clar.
16: Ha de jugar el Girona i...
0: Està clar, però de moment està en quinto temple de la història. Bueno, 11 i 19, recordem, diumenge a les
16: 9. A les 7. Sí, jornada unificada. La segona...
0: Correcte.
16: La següent jornada sí que és a les 9 de la nit.
0: És el Getafe en Elx.
16: El Getafe, sí. Des de l'Elx ja estan focalitzant en el Getafe, però també des del club s'està treballant sí, per a poder portar el màxim número de gent, el grapat que siga el més important, cap a Montilivi, cap a Girona.
0: Per si fora
16: falta l'última jornada.
0: Gràcies, Raül.
16: Adéu, bona nit, Manolo.
0: 11 i 19. La victòria important ha sigut la del Llevant Unió Esportiva. 2-3, i ara sí que sí. Primer, l'equip de Luis Castro dorm fora del descens, i segon, ja el jo creo ja és més que un hashtag, ja és una realitat en el Llevant. Daniel Mosilla, què tal? Bona nit.
11: Bona nit, Manolo.
0: Bueno, jo crec que millor notícia la que li ha donat avui el Llevant, o millor alegria que la que li ha donat avui el Llevant als seus seguidors, complicat, perquè és que aquest equip, al final de la primera volta, ningú donava un euro per ell, i ara mateix està fora del descens.
11: I de la manera, no? Com s'ha produït, perquè ha rebut un gol en cada inici de la primera, sí, i de la segona part. Ha remuntat i fins i tot, jo crec que ha merescut fins i tot aquest quart gol de Brugui, que haguera sigut el segon. És impressionant el que aquest equip està realitzant, donant que és el més golejat de la categoria i està traient una gran quantitat de punts sobretot en les últimes jornades. Jo posava, jo explicava avui, no?, en les xarxes socials com abans de presentar a Luis Castro, fins i tot abans de que es coneguera el nom, Dan Vila deia això, quan s'enteren de qui és, igual me maten, no? Pues allò de ningú sabíem qui era Luis Castro, i la veritat és que li ha pegat un gir enorme, siguent molt atrevit, posant gent que no estava jugant, traient gent de la cantera, i jo crec que el resultat li ha donat avui. El partit d'avui és el Llevant d'esta temporada, absolutament esquizofrènic, capaç del millor i del pitjor. Ha fet dos gols des de la llarga distància, dient que estava estudiat, jo no sé si el porter, si el fet que la defensa del Celta se tirara molt cap a barrere, però és que ho han intentat moltíssim des de fora de l'àrea. Estàs fora, dors fora del descens, des de la jornada 12 que el Llevant no estava fora del descens, estàs en el moment que toca, però cal arredonir-lo. Esta nit, part de l'afició ja va anar a l'aeroport, al voltant de les 12, sembla que és quan arriba el Llevant Unió Esportiva a l'aeroport de Manises, perquè es vol preparar, igual que parlava Raül Pina de l'Elx, es vol preparar, i molt, i ja finalíssima, que ja sí que serà el Ciutat de València, del pròxim diumenge a les 7 contra el Real Mallorca, un rival directe amb una victòria que ha de redonir, diríem, esta remuntada del Llevant Unió Esportiva, que com bé ha dit Gui Castro, no hem fet absolutament res, simplement són tres punts més i encara queda, perquè el Llevant encara li queda moltíssim que fer en les dues jornades. A banda de tot això, el resultat, lògicament, el fet de que el Betis estiga classificat ja per a la Champions, fa que les dues jornades últimes, és a dir, partir contra el Mallorca sí a casa, però el final de temporada al camp del Betis, a la Cartuja, d'alguna manera també li aplana una miqueta el camí.
0: Sí, jo crec que està entre el Betis en Champions i el Sevilla en la per a baixar, jo te diria que Llevant podria comptar amb aquests tres punts, però és una opinió molt personal. Dani, moltes gràcies.
11: Bueno, vinga, bona nit.
0: 11 i 23, l'altra gran notícia del dia per al llevantinisme és que, com han avançat els companys d'Onda Cero, jo cito, tu cites el cita, Carlos Espí, el davanter del Llevant, està inclòs en la prellista de Luis de la Fuente per al Mundial que se va a jugar este estiu. I en el dia de maig, a les 7 de la vesprada, pues parlant del Sevilla, Villarreal-Sevilla. El Sevilla amb l'aigua al coll, el Villarreal per a certificar la tercera plaça, perquè l'Atlètic de Madrid està ara mateix guanyant 0-2 en Pamplona. Xavi Mataqueta, bona nit.
17: Què tal, companys? Bona nit, com esteu?
0: Molt bé. Amb quines novetats es presenta aquest partit?
17: Bueno, pues jo crec que en un canvi substancial respecte al partit del diumenge, que el Villarreal va fer rotacions com s'esperava, sobretot fora de casa, i a casa va plantejar un partit molt paregut al del Llevant, no? Un partit en un 11 de gala, un 11 titular, com vol fer a casa, i com tu dius, bueno, la victòria de l'Atlètic Madrid fa que tan sols estiga a 3 punts del Villarreal, i tenint en compte que aquesta última jornada se jugaria contra l'equip del Xolo, així que el Villarreal vol donar una bona imatge i sobretot pues, vol guanyar el partit, no? I jo crec que ja, bueno, pues, en un 11 de garanties i en molts jugadors també que voldran despedir-se de la temporada de la millor forma possible.
0: T'atrevixes amb un 11 per a demà?
17: Sí, clar, anem en un 11. Bueno, pues està apostant Marcelino per Arnau Tenas en porteria, sinó que Arnau en porteria. En defensa, Freeman per la dreta, per l'esquerra, Pedraza. En la defensa, els titulars d'aquest últim mes i mig, Vega i Pau Navarro. Al centre del camp, jo crec que jugarà a Pape Gueye després de dues jornades desaparegut, en els que Marcelino l'ha donat descans, junta Parejo, perquè com ensenya, sí que és de veres que porta ja tres partits consecutius jugant, va donar-li descans. I dalt, pues, els quatre, diguem, de gala, no? Els quatre jugadors més importants del Villarreal, Nicolás Pepe per la dreta, per l'esquerra Moleiro, que per cert també ha entrat en esa llista de Luis de la Fuente, anem a veure si pot anar al Mundial.
0: Ojalá.
17: I dalt, pues, Miquel Tatge i Xavi Moreno. Jo crec que el Villarreal va apostar-ho tot, va ser el primer partit en el que realment la gent ja sap que Marcino no va seguir en el Villarreal, almenys en casa, en el que Marcino pues, ja va anunciar fa este dilluns, no, l'anterior, i sa decisió. Aixina que jo crec que s'espera un bon ambient i bueno, pues espera que la gent estiga en l'equip i sobretot estiga en Marcelino, no? Aunque es de veres que ja l'homenatge final i la traca per acabar la temporada serà l'últim diumenge, que a més també conclourà amb les festes de Villarreal, les festes en honor al seu patró Sant Pasqual, sinó que és diumenge les 9 diumenge, si no varia, serà l'únic partit d'aquesta última jornada 38 que estarà fora de l'horari unificat.
0: Bueno, l'horari unificat i Tebas ja saps que no se duen molt bé. Xavi, gràcies!
17: Sí. No, res, a vosaltres, amics, un abraç.
0: 11 i 20 i demà, la mare de totes les batalles, al Roig Arena, el cinquè de la sèrie de quarts entre València Bàsquet i Panathinaikos. Per a esta cita s'arriba, com no, pendent de Braxton Key, després d'aixe colp que l'altre dia li va causar una fractura que probablement el farà jugar amb màscara, si juga. Són baixa segura Xavi López Aróstegui i Josep Puerto, i en el cas de Panathinaikos, la baixa és la de Costas Sloukas. També, en el cas de Panathinaikos, ja estan, en perdó de la paraula, enmerdant el partit. Ja ha fet declaracions a Tamant sobre els àrbitres. Ja ha fet arribar per activa i per passiva el senyor Giannakopoulos, que va estar en València, de fet ho ha publicat en les seues xarxes socials. El València Bàsquet ha fet el més complicat, que és alçar un 0-2. Demà a rematar la feina. Pedro Martínez deia que va ser un partit molt igualat.
18: És un partit de 50-50. El factor pista està claro que no es muy importante, como se ha visto, pequeños detalles van a decidir y esperamos tener ese puntito de encontrar la inspiración, de ese balón muerto, ese rebote, ¿no? que puede ser diferencial, ¿no? Pero no en el último minuto, sino desde el principio del partido. Hay que pensar que va a haber dificultades y que hay que sobreponerse.
0: Com dèiem, demà tot això, el partit del Villarreal i sobretot el del València Bàsquet, en el punt a punt de Punt Ràdio, ja sabeu, edició de dimecres, igual que dijous hi haurà també edició per a el València Rayo Vallecano. De qualsevol manera, 11:27, tanquem la part informativa del programa, obrim la càtedra de Miqui.
19: La cátedra de Miqui.
0: Once y 28, saludos a Eduardo García Beldamiqui. Hola Miqui, ¿qué tal?
20: Hola, ¿qué hay? Buenas noches.
0: ¿Cómo estás?
20: Batiendo las espadas porque mañana estaré en el Roche Arena.
0: Mañana estarás en el Roche Arena, me lo imaginaba. Escolta una cosa que te anava a dir. ¿Tú recuerdas alguna lliga on a dos jornades de la fi hi haja un quíntuple empat a 39 punts per a no baixar?
20: Lo que he visto alguna vez es que ya están descendidos.

0: Tota l'actualitat esportiva valenciana amb Manolo Montal i Salva Folgado.
1: A punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a La Marina Baixa, 101.2. De tu a...

Cada dia més s'escolta parlar de la slow life, la vida lenta o tranquil·la. Per a uns, una moda. Per a uns altres, tota una forma de vida. Diuen que és un corrent cultural que aboga per desaccelerar-nos en tots els aspectes de la vida, posant la qualitat per davant de la quantitat, per tal de apaivagar els efectes de l'estrès i de l'estrès crònic. I és que, mireu, el 60% de la gent reconeix que l'estrès afecta la seva vida quotidiana i vora un 40% de la població espanyola està afectada per l'estrès crònic o continuat. La slow life, eixa nova cultura vital, ens recomana assaborir els moments i parar atenció als detalls menuts. Ens diu que hem d'aprendre a consumir de forma responsable, estar més en contacte amb la natura, desconnectar de la tecnologia i prioritzar el nostre benestar. I qui no voldria apuntar-se? No creus? La slow life s'aplica a tots els àmbits. Mengem de forma conscient, atenent als productes de proximitat, comprem allò que necessitem, només el que necessitem, perquè no anem a crear-nos falses necessitats. També a l'hora de viatjar practiquem l'slow travel, amb menys viatges i més propers. I a mi em crida l'atenció, sobretot, l'slow working. Treballar de manera més eficient i menys estressant. Menys i millor. De veres, qui no s'apunta a l'slow life? El que no diuen els manuals és com es fa això. Com es fa quan la nòmina no arriba per a pagar el lloguer, l'energia i el menjar. Això sí és estressant, no poder arribar a pagar, no saber si arribes al dia 20 del mes, no? Entre la rapidesa exagerada i la vida tranquil·la, poca gent es quedaria amb el vertigen i l'estrès, diria jo. I vaja, la cultura pot ajudar-nos, eh? Jo crec que pot ajudar-nos això de les slow life, amb un bon llibre a les mans, passant una vesprada al cinema, anant al teatre, passejant per una exposició interessant. I és que si ens parem a analitzar eixe nou corrent cultural vital, no deixa de dir-nos que mirem al passat. Les generacions de fa 100 anys, que compraven només quan tenien necessitat real i que treballaven per pagar una llar on viure i mantindre's. Després la cosa va anar complicant-se i eixes mateixes generacions foren les que es rebel·laren contra l'estrès de l'època, que li deien explotació, i aconseguiren la jornada de 40 hores setmanals o el dret a posar-nos malalts o anar de vacances. Vaja, que tot va i torna real i que treballaven per pagar una llar on viure i mantindre's. Després la cosa va anar complicant-se i eixes mateixes generacions foren les que es rebel·laren contra l'estrès de l'època, que li deien explotació, i aconseguiren la jornada de 40 hores setmanals

Aquest espectacle de Bell End ens ha donat el pretext per a escoltar música on efectivament pot ser alguna masculinitat excessiva s'ha donat per bona era en altres temps. Ara el que anem a fer és a fer una ullada ràpida a l'agenda del dia d'avui, de demà, com vulgueu, de dimecres. Dimecres, en el Centre Cultural Octubre, es projectarà Escrivint Hawa, de Najiba i Rasul Nuri. Cine que no trobareu a les sales convencionals. El llargmetratge ens conta la història de Hawa, que va ser obligada a casar-se quan era una xiqueta i que va començar una vida independent i va començar a escriure i a llegir amb 52 anys. Però amb el retorn dels talibans al poder, els seus somnis, juntament amb els de la seva filla, que és la directora del documental, i la seva neta, es van trencar i afronten noves dificultats. Escrivint Hawa és un relat commovedor de tres generacions de dones afganeses que lluiten per la llibertat. D'altra banda, el músic Jordi Savall, acompanyat de la Capella Reial de Catalunya i la formació Les Musiciens du Concert de Nació, formada només per dones, dirigeix demà el concert El Barroc Venecià en l'Hospedale de la Pietà. Ho farà en el Palau de la Música de València a les 7:30. L'Hospedale de la Pietà és el lloc on Vivaldi va dur a terme bona part del seu treball formant dones músiques de gran talent. El concert serà un monogràfic de Vivaldi on s'interpretarà el Concerto per la Solenitat di San Lorenzo, el Magnificat en sol menor, el Concerto en mi menor per a violí sol, cordes i baix continu, l'Extravaganza i la Glòria en re major. I ara em permetreu un recordatori, perquè fins diumenge, només fins diumenge, podeu visitar al MACA, que és el Museu d'Art Contemporani d'Alacant, l'exposició Soledad Sevilla Esperando a Sant Pere. Una exposició comissariada per Rosa Castells i oberta al públic fins diumenge, com diem, que articula un diàleg íntim i conceptual entre Soledad Sevilla i un dels seus grans mestres, Eusebi Sempere, figura clau en els orígens del Museu d'Alacant. Soledad Sevilla sempre ha reconegut la influència i l'admiració cap al pare i màxim exponent de l'abstracció geomètrica, Eusebi Sempere. Si podeu, no vos perdeu la mostra, paga la pena anar a Posta Alacant per veure esta exposició. I tanquem recomanant un concert. Demà, formació de luxe al Jimmy Glass. El gran pianista Carl Winter i el saxofonista Perico Sanbeat, un dels millors saxofonistes del món, s'ajunten per oferir una gran nit de jazz. Junt a Winter i Sanbeat, Runfog Nielsen al contrabaix i Anders Mogensen a la bateria.

0: I estem escoltant Alegries de la Lluvia. El saxo que estem escoltant, com no és Perico Sant Beat. Imagineu-vos el que ha de ser estar demà al Jimmy Glass, perquè afegeix a Winter, a Nielsen, a Mogensen, a tots els músics, no? Quina meravella. I ara, ara canviem de terç. Canviem de terç perquè avui és dimarts i efectivament entra aquesta música dramàtica, no?, que ens du a l'acció. Estem en el teló de fons i ens acompanya Juanjo Prats. Bona vesprada.
1: Encantat de saludar-te. Quina la música avui ens ve perfecta.
0: Sí?
1: Sí.
0: Però quina, la de Perico?
1: No, no, bueno, Perico és una meravella, però no, dic la de la nostra sintonia, la de Perico és més relaxada.
0: Que bonic, és que jo vull anar demà.
1: No m'estranya, perquè a més estàvem comentant abans en el micròfon que, bueno, esta persona té una gira tan gran internacional a nivell de bolos que és una sort poder pillar-lo a València.
0: Sí, no ho he dit, i és que és un privilegi poder veure a Perico, poder escoltar a Perico Sant Beat en València, perquè normalment n'has d'anar a Nova York o, jo què sé, has de fer milers de quilòmetres per a veure'l.
1: Cal aprofitar-ho.
0: Cal aprofitar que està demà i que demà actua. I, però dius que la sintonia va bé? Sí, és de veres.
1: Sí, perquè creava una certa tensió, un cert misteri, i diu, avui anem a parlar precisament d'això, de misteris i de tensió. Per què? Pues perquè al llarg de la història n'hi ha una tipologia de teatre o gent que s'anomena mags que gasten tècniques teatrals. Per tant, diríem que a les dones i als homes des de la història ens ha fascinat allò desconegut.
0: Clar. Com apareixen i desapareixen les coses?
1: Clar. Alguns li diuen màgia, altres diuen miracle. Clar, vull dir, és que en certa manera, i el teatre ha donat resposta a tot. A veure,
0: per exemple, si pensem en Sant Vicent Ferrer...
1: Màgia, un miracle.
0: Clar,
1: depèn un
0: poc. També dominava les arts teatrals.
1: Hombre, i tant. I sobretot el truc i la màgia, no sé en aquell moment fins a quin punt va poder reconstruir el xiquet que va ficar al caldero a Morella.
0: Sí, i jo és el miracle, és l'únic que recorde, perquè em sembla tan extravagant, tan bonic. O sigui, no hi ha guionista ni dramaturg que puga igualar-lo.
1: De
0: no?
1: recuperar
0: la història. Sí.
1: Doncs el teatre i la màgia i el teatre han estat, bueno, dos gèneres que s'han trobat al llarg de la història. Per què? Pues perquè és una temàtica que la gent li ha fascinat. Primer, al principi, per ignorància. Lògicament, la gent, les coses que la ciència no explicava, sempre estaven, pues, allò, diríem, els personatges que eren els bruixots, la gent que feia pues, màgia blanca i màgia negra, tot el món recorria a corrents esotèriques i coses rares.
0: Has dit recorria? Has utilitzat el passat?
1: Ah, clar. És que jo pensava que ara hi havia ciència i que la gent ja no feia aquestes coses
0: que
1: tan
0: bonic,
1: estranyes.
0: Que bonico
1: no?
0: és el Juanjo.
1: Soc ingenu. Pues bueno, pues això, gent que fa màgia negra, que congela gent dins de la nevera, si ho creu, doncs, fa coses rares, no? Doncs això, molt teatral i molt d'espectacles. I també gent, mags, que tenen la capacitat i la convicció de crear un personatge i tindre una força i fer-te creure que un burro vola.
0: I que estàs veient el que ells volen que tu veges.
1: Clar, i això vol dir que tens que tenen molta capacitat de comunicació interpretativa a banda de tota la tècnica que n'hi ha darrere del món màgic i sobretot crear-te un personatge, no? I cada vegada, pues, però la gent no pensa que són actors. Són mags. I molts mags són actors,
0: són
1: o venen del món de l'espectacle. I tenen aquesta capacitat de seduir i de ficar-ho en marxa. I tot això ve a compte perquè avui anem a parlar d'un dels mags més famosos, com era el gran Houdini.
0: Sí.
1: I és que el gran Houdini té funció teatral al Teatre Flumen de València, que des d'este dijous fins a diumenge podem veure, bueno, part d'aquesta història, a més, una història fascinant, perquè l'obra de teatre

0: se centra en que, en certa mesura, intenta explicar la misteriosa mort de Houdini. I dius, a veure, la misteriosa... No vaig a fer spoiler, perquè no se sap quina és la verdadera, pues en este cas, versió. Però si vos he triat un documental, que n'hi ha molts, un documental de Houdini, si et sembla. Era un home que feia, bueno, en aquell moment, a Nova York, estirava en una caixa xinesa totalment
1: emmanillat,
0: al mig del port, i era capaç d'eixir d'allà. Vull dir que era un autèntic superespectacle.
1: Sí.
0: No hi havia càmeres de televisió, ni, sí que n'hi havia cinema, però que se gravava algun passatge de tot allò, però realment era un home espectacle, no? N'hi ha molts documentals. Si et sembla, escoltem un fragmentet, sí, de, bueno, de qui era Houdini.
2: Houdini creó en las mentes de su público una especie de número de muerte y resurrección, donde uno contaba con que iba a morir. Pero él nunca moría, resucitaba. Por supuesto, llegó un momento en que no volvió a levantarse, y el espectáculo terminó. Tras una vida llena de pobreza y riqueza, de oscuridad y fama, el gran Houdini murió en el Halloween de 1926. En su muerte, igual que en su vida, dejó a mucha gente rascándose la cabeza. ¿Cómo lo ha hecho? ¿Le hizo falta preparación especial? ¿Tenía superpoderes o no era más que un truco de mago? Todo un enigma. Pero después de todo, convertirse en mito era parte del repertorio de Houdini.
1: Es que va a triar fins i tot la data ideal, ¿no? La
0: claro,
1: de Halloween.
0: Claro. Però n'hi ha diverses versions. Primer desmentir. No va morir ofegat dins d'una caixa xinesa d'estes que no va poder
1: ser. I per què creiem tots? És que...
0: Clar, perquè era el famós truc, el risc, el... sempre tot el món pensava que podia passar un dia. I diu, pues ja està, un dia no va poder eixir i es va quedar
1: però
0: ofegat.
1: Però és que hi ha una pel·lícula on es diu que va morir així
0: no,
1: tot.
0: No, va no. Morir... N'hi ha dues teories. Una, per una peritonitis.
1: Ai, que vulgar.
0: I l'altra, enverinat, per una... societat d'esoterisme o espiritisme, perquè ell desvelava els trucs on treien la pasta a la gent. Clar, si tu n'has...
1: Això, com he, vull dir, veges el que està passant en els papers d'Epstein, que s'encaen com a mosques.
0: Com a mosques.
1: Vull dir, sí, això també
0: són
1: té possibilitats.
0: Jo no sé l'obra de teatre que podem veure al Flumen, quina teoria seguirà, però realment la primera és molt ben curiosa, perquè ell feia també un número que era un home capaç de resistir qualsevol colp i qualsevol punyada. Però va arribar un al camerino, uno que era boxejador, i de forma desprevinguda diu... ¡Pum!
1: I li va pegar.
0: I li va pegar. Una punyal al ventre, vull dir, te fa mal? Perquè tu en els teus números dius que no fa mal. I sembla que, pues això, l'apèndix va fer malbé en aquell moment. Bueno, sí, estic bé, tal i qual, i això va derivar una peritonitis. Una teoria. I l'altra és que hi havia moltes corporacions de gent que treia la pasta que te muntaven un piso que parlaves amb els familiars, apareixia algú, la taula volava... Vull dir que en certa...
1: Espiritisme.
0: Espiritisme,
1: sí.
0: Que també són trucs màgics i que ell es va desvelar. Quina serà o no serà? No ho sé, en l'espectacle que podem veure al Talia n'hi ha més de 10 actors...
1: Al Talia o al Flumen?
0: Al Flumen, perdó. Al Flumen, més de 10 actors... I és un gran flashback per conèixer aquesta història, però a més és que també és molt americà, n'hi ha dansa, n'hi ha coreografies, fins i tot sessió d'espiritisme. Per tant, jo no me la prendria. No sé com ho faran, però realment sí. I per què tan teatral? Doncs perquè hi utilitzàvem un món
1: mag. Era un gran dramaturg.
0: Té que tindre la tècnica, perquè tot el món o bé és de proximitat, en cartes o tal, però has de tindre el relat. La capacitat de fascinar-te. Te'n recordo del Tamarí quan jo era xocotè? És que era meravellós de com la simplicitat de les cartes podia fer tanta història i contar relats. I tot això necessita una part actoral que jo trobo que és superinteressant.
1: Sí,
0: no?
1: Sí.
0: I després també estan els números d'hipnosis. O aquells que t'endivinen el número de la loteria però diuen que estava tancat en una caixa. Els mentalistes. No?
1: Sí.
0: És ben curiós, n'hi ha molts...
1: A mi això em mosqueja moltíssim, perquè em mosqueja que tinc, vull dir, perquè la màgia tinc clar que jo caic com fava,
0: clar.
1: Val? Però darrere hi ha un treball, no?
0: Molt.
1: Ara, en això dels mentalistes, a mi això em fa trontollar molt el cervell.
0: Però, és de veres, són... Jo tampoc sé els trucs dels mentalistes, però realment sorprèn molt.
1: Clar.
0: Que la capacitat de si has escrit una, en una pissarra una paraula, són capaces d'encertar-la. Bueno, una

0: va fascinar i va començar a practicar. I a partir d'ahir va ser el que va popularitzar la caixa xinesa esta, emmanillada dins l'aigua, que te tanquen i t'angoixa.
1: És que és angoixant,
0: i cal una bona preparació física.
1: Home, i tant.
0: Perquè així un mag, per exemple, es presenta també als campionats d'apnea. Quan de... Clar. Quant de temps pots estar sense respirar baix l'aigua? Perquè, a veure, ni tu ni jo en la caixa, per molt truc que llasca, no aguantem.
1: A mi, jo sense lligar-hi la clau al pany, jo no aguanto.
0: Va, però si aquest truc vol dir que tu, en apnea, has d'aguantar 7 minuts o 8 per totes les peripècies que fan. Vull dir que això és un entrenament físic.
1: I tant.
0: Vale?
1: Tremendo.
0: I això és important.
1: Uau. Caram.
0: No, és que... Pensa la gent és... Ho faig jo? No.
1: Gran preparació.
0: És una preparació tan física com dramatúrgica. Per exemple, si tenim un actor mag així a la nostra terra, és Nacho Diago. Nacho té la seva formació com en art dramàtic, però va, sempre des de menudiu li agradava molt el món de la màgia, i a fer dramatúrgia. De fet, ell fa uns anys va fer un espectacle que es deia Houdini, el misteriós cas de Houdini i l'habitació cerrada. El té en repertori. Bueno, ara imagina que no, però vull dir que és un espectacle en miniatura, és a dir, amb titelles, miniatures...
1: Que bonic.
0: És com poc un tractament, diríem, amb teatre i d'objectes, no? I amb la història, i a banda que hi faria números de Houdini, inclús el de la caixa xinesa, perquè he vist una fotografia que estava allí submergit, i però, bueno, depèn l'estètica, depèn la idea, depèn com ho tractes, no? I un poquet és la
1: però
0: idea.
1: Però res a veure amb l'espectacle que trobarem a la Flumen, on hi ha dansa...
0: Clar.
1: No sé si reproduiran algun número de Houdini.
0: Claro, sí. Això és fonamental. Però...
1: Ai, que bonic.
0: Claro, i és molt important perquè ahir té l'espectacularitat i va barrejant, perquè és una espècie de gran flashback, no sé si ja decides de mort, i intenta explicar les seues versions. Ja te dic, ningú té la definitiva. El del boxejador em sembla cruel, eh? Que tingués que fan ahir un... Tu no dius que no tens dolor, no sé què, bumba!
1: El sabut, el cunyau.
0: El cunyau, bumba!
1: Que entra al camerí i es carrega el mat.
0: I dius, home, tampoc és
1: no
0: precís.
1: No m'agrada aquesta versió del final, tampoc. Com no sabem quin el que va passar.
0: No sé.
1: És molt millor l'altre, el complot.
0: El complot enverinat, no?
1: Sí, enverinat.
0: És a dir, el complot d'aquells farsans que li ficaven també efectes per a que les... taules volaren o aparegués algú darrere la cortina.
1: Per a que la gent pagara per aquestes sessions d'espiritisme. Clar, és que Houdini venia a fastidiar-los molt.
0: Com vegem, tot el que significa escenificar, crear una ficció, perquè, a veure, no vaig a descobrir res més, la màgia és ficció. Ho sent molt.
1: Ja ens ha aixafat.
0: Ja està. No,
1: és com, sí?
0: Depèn,
1: i els reis es pares també?
0: No, això no ho he dit jo.
1: Ah, vale.
0: Jo parlo de la màgia. I clar,
1: però quin lligam tan fort té amb les arts escèniques?
0: Brutal! Perquè és la capacitat de tenir un relat, de contar una història, de portar un ritme amb el públic, de saber utilitzar atrezzo, escenografia, vestuari...
1: Iluminació,
0: i
1: que
0: ha
1: és
0: molt,
1: brutal,
0: molts,
1: és fonamental.
0: Molts mags que són molt hàbils, però no tenen la gràcia per a aquest truc, ficar un valor dins d'un relat, no triomfen. Primer has de tenir la tècnica, l'afició, si eres de proximitat, moltes hores d'entrenament de cartes i tal, i després el relat, la teva capacitat de personatge, la teva capacitat d'escenificar-ho, i després ja tenim grans posades en escenes com el Mago Junque o el Mago Pop, que són impressionants.
1: Jo no l'he vist mai.
0: No, en directe no, jo ho he vist una vegada, i és impressionant.
1: Sí.
0: Sí.
1: Però vas creure?
0: No, a veure, jo soc... A veure, entre tu i jo. Jo fa uns anys... en Antena 3 Televisió, feia un programa que desvelava els trucs dels mags. Fatal.
1: Tu?
0: Jo sí.
1: Has sigut capaç?
0: Jo no, a veure, en aquell
1: a
0: moment...
1: A si passa com a Houdini.
0: Jo donava pas a vídeos, llegia un mag emmascarat i explicava totes les trampes. Horrible, si és un mag emmascarat que no sé, els mags voldrien matar-lo perquè es gasten una pasta, perquè n'hi ha una indústria molt important d'aparells i tot allò, i este home va i ho desvelava. Pues, ah, gira.
1: Això és terrible.
0: Era una secció del programa, jo no tenia la culpa.
1: Jo el presentava.
0: Però no triava el contingut.
1: La mare que va. Bueno, el cas... que avui hem parlat de màgia, sí, que tots sabem que és ficció, però a tots ens agrada. I és que la meravella de la ficció és això.
0: Clar.
1: Igual com creiem, com plorem amb Hècuba, quan

0: té el seu fill davant mort,
1: sí, sí,
0: ens pensem que ha aparegut o desaparegut qualsevol cosa de l'escenari o qualsevol persona.
1: I és fascinant que algú pugui llegir-nos la ment o que pugui ser capaç d'endivinar una paraula o un número que m'he escrit. Això és meravellós.
0: Efectivament. Doncs, Juanjo, gràcies.
1: A tu.
0: Hem après també sobre Houdini i sobre la màgia. A Houdini el teniu en la sala Flumen de dijous a divendres. I ens n'anem...
1: A diumenge, a diumenge.
0: Això, de dijous a diumenge, quatre dies. Quin animal en València,
1: sí,
0: això. Quatre dies seguits. Ens n'anem amb Dua Lipa, que canta una cançó que es diu justament així, Houdini. Vosaltres, només dir-vos que ens n'anem, però que pensem tornar demà a les 7:01. Fins aleshores, ja sabeu, feu bondat o no, feu el que pugueu.

0: A Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a El Camp de Túria, 94.5.
1: De tu a tu.
2: Les llengüetes d'Apunts de Llengua.
3: A Punt Ràdio.
4: I ben retrobats. Avui parlarem dels diftongs i dels iacs.
5: Que comenci l'espectacle.
4: Segur que alguna vegada heu sentit la paraula diftong.
6: Clar que sí.
4: Diftong, diftong, diftong.
7: Bona vesprada.
8: Bona vesprada.
7: Has dut la casalla?
8: Sí.
7: Pues passa, passa.
4: Considerem que un diftong és quan en una mateixa síl·laba coincideixen una vocal i un so gradual. Recordeu de la llengüeta de la síl·laba que una vocal és un so que fa de nucli de síl·laba, de cim de la síl·laba, mentre que els sons graduals són els que van o davant o darrere del nucli de síl·laba i, per tant, no són vocals. Fixem-nos en l'estructura silàbica de la paraula aigua per a entendre què són els diftongs.
9: Molt ben pensat, doctor.
4: Tot i que la paraula aigua pareix que tinga quatre vocals, realment només en té dos, les dos que fan de nucli de síl·laba, que són la A i la A.
10: Pues és la A.
4: I com podeu veure en l'esquema, hi ha un diftong decreixent, ai, i un diftong creixent, ua.
11: Efectivament.
4: Els diftongs creixents en valencià són ua, ue, ui, uo, u, qua, que, qui, quo, cu. Qua, qua, qua, qua, qua, qua, qua, qua, qua, qua. Aguantar, llengües, ambigüitat, pasqua, qüestió, obliquitat.
11: Efectivament.
4: Ara, exemples de diftong decreixent. Desmai, cuina. I els diftongs decreixents serien la A, la E i la O seguides de la I i de la U. En canvi, els iats els tenim quan les vocals es pronuncien en síl·labes diferents. Aeròdrom, eòlic, caos...
12: Molt bé, molt bé! Estupendo!
4: Fins a la pròxima llengüeta!
3: A Punt Ràdio. A Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a El Baix Maestrat, 92.0.
1: De tu a tu...
2: Les llengüetes d'Apunts de Llengua.
3: A Punt Ràdio.
4: Sempre em pregunteu el mateix. Els noms propis en valencià es traduïxen?
13: És de veres, és de veres.
4: La resposta és fàcil. No, no i no!
14: No, no, no, no.
15: I jo dic no.
16: No és possible, no, no és possible.
15: No, no, no.
4: Tret que sigues reina, papa, princesa o sant molt antic, és el teu cas?
17: Sí. No.
4: Loren ipsum. Els noms propis de persona, tècnicament coneguts com antropònims, no es traduïxen.
18: Vale o no vale?
19: Ah, vale.
4: És a dir, que tant si escrius en francès com en valencià, Simone de Beauvoir és Simone de Beauvoir, no Simona de Bonveure.
20: Els francesos ja els tenim aquí, ja els hem atrapat.
4: Simone de Beauvoir, el segon sexe.
21: 1, 2, 3, 4.
4: Recordeu que heu de mantindre el nom original de la persona. Pablo Picasso no és Pau Picasso.
22: No!
4: Lady Gaga no és la senyoreta ximpleta.
22: No!
4: Bill Gates no és Guillem Portes. Però atenció, hi ha excepcions.
23: Home, pues clar.
4: Els reis, papes i sants antics sovint sí que tenen forma pròpia en valencià. Jaume I és Jaume I. Sant Joan d'Arc és Santa Joana d'Arc.
24: I és correcte!
4: Fins a la pròxima llengüeta.
3: A Punt Ràdio.
25: Esports A Punt. Donem veu als protagonistes. Reivindiquem l'esforç, el talent i els valors dels esportistes de la Comunitat Valenciana. Actualitat, històries i tertúlia. Amb els que més en saben. Amb ritme, al ritme que marca l'actualitat, perquè l'esport valencià juga en una altra lliga.
3: De dilluns a divendres, de 2 a 3 de la vesprada, Esports A Punt, amb Dani Hermosilla. Gràcies per sintonitzar-nos. Som A Punt.
0: A Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a La Ribera Baixa, 102.2.
1: De tu a tu.
0: A continuació vos oferim la reemissió de l'espai d'economia de la ràdio d'Apunt, Cadena de Valor.
5: Hola, com estan? 2 minuts passen de les 3:30, així que ja és moment de que parlem d'economia.

0: Bolsa Cadena de Valor. Tota l'actualitat econòmica amb Javi González.
1: Molt bona vesprada, benvinguts a aquest espai econòmic de Punt Ràdio d'avui. És dimarts, és 12 de maig i en este punt arranca Cadena de Valor i també la programació vespertina de la ràdio pública valenciana. Perquè fa al programa d'avui pararem atenció a aquesta decisió del Tribunal Suprem de rebutjar que aquells interins que encadenen contractes temporals en l'administració pública passen a ser treballadors fixos. Argumenta que fer fixos a empleats públics que encadenen contractes temporals sense aprovar una oposició seria vulnerar la Constitució. Això pel que fa al món laboral. Però avui també parlarem de consum. Tot i la pujada de preus generalitzada i la inflació, l'aperitiu s'ha consolidat com un hàbit entre el 70% dels consumidors, mentre que el 83% dels treballadors desdejuna algun dia a la setmana en un bar quan va a treballar. I el que crida l'atenció és que el 76% de la població assegura eixir igual o més que l'any passat. Això són bones notícies per al dinamisme de l'economia, però les formes d'oci estan canviant. Quins grups de població estan provocant este canvi? Quins són els productes o les experiències que més es demanen avui en dia? De seguida ho veurem. A més, el que també canvia és el sector immobiliari. En els últims mesos, el nombre de vivendes dedicades a lloguer de llarga durada ha caigut, especialment en les zones tensionades. No obstant això, el que ha augmentat de forma considerable és el lloguer de curta durada. A què es deu això? Quins factors estan influint en que es doni este canvi? Ho analitzarem també en el programa, que a més, com cada dia, repassarem la resta d'actualitat econòmica del món.
0: Economia, actualitat, finances, en Cadena de Valor.
1: Comencem programa i com cada dia m'acompanya Arturo Rico. Com estàs, Arturo?
2: Hola, Javi, molt bona vesprada. Si estem un dia més i obrim el programa d'avui parlant d'eixa decisió del Tribunal Suprem respecte a eixos contractes temporals en el sector públic.
1: El Tribunal Suprem ha dictaminat que l'abús de contractes temporals en el sector públic no atorga automàticament que un treballador siga fixe. Per a ser un funcionari, el treballador ha d'haver superat prèviament una oposició, encara que no obtinguera plaça en el seu moment, garantint així que es respecten els principis d'igualtat i mèrit. Arturo.
2: Per als qui encadenen contractes temporals sense haver aprovat un examen oficial, la solució no serà la plaça fixa, sinó el cobrament d'un any indemnització econòmica. El tribunal busca amb això complir amb la normativa europea sense saltar-se la Constitució espanyola, que exigeix una prova selectiva per a evitar que s'accedisca a l'ocupació pública a dit o per antiguitat.
1: Hem de tindre en compte que esta notícia, esta decisió, afecta milers de treballadors interins i redefinís l'accés a l'administració. La seva importància radica en el fet de que es protegís així el dret de qualsevol ciutadà a competir per una ocupació pública en igualtat de condicions, evitant que el frau en la contractació temporal es convertisca en una via secundària per obtindre un lloc per a tota la vida.
2: I canviem de tema, parlem ara de consum privat. Ja sabeu que és fonamental per al PIB d'Espanya en tots els sectors, però nunca serveix com a termòmetre de l'economia de les famílies i consumidors, és el de la restauració. I atenció a la xifra, perquè el 70% de la població ixa a fer-se un aperitiu el cap de setmana. Un estudi revela que la societat el que busca cada vegada més són noves ocasions per a consumir en bars i en restaurants.
1: En concret, també pren força el consum d'eixir a prendre unes copes o unes tapes o anar a locals de baix de vesprada, el conegut popularment com a tardeo. Això demostra que el consum diurn guanya pes respecte al nocturn, però el que és més important és que, malgrat l'encariment de preus i el repunt de la inflació en els últims mesos, la població admet eixir amb la mateixa freqüència ja que fa un any als bars i restaurants.
2: Així és, Javi, són xifres que es desprenen del baròmetre de moments de consum i que analitzem ara amb Francisco Rodríguez de la Unió de Consumidors. Francisco, molt bona vesprada.
3: Hola, molt bona vesprada.
1: Francisco, com s'explica a nivell de consum, a nivell econòmic, que amb l'augment de preus el 76% dels joves afirma que manté o fins i tot augmenta la seva freqüència d'eixides a bars i restaurants?
3: Pues posiblement perquè comença ja a ser una tradició en tota la gent jove i no tan jove el poder eixir i tindre uns moments d'oci i de descans també de la situació laboral, la situació acadèmica o formativa que puguen tindre. A més hem de tindre en compte que sí que és de veres que hem tingut una inflació, però que no s'ha repercutit i s'ha pujat de preus en tots els sectors. i hem de tenir també en compte que no és el mateix, les mateixes despeses que podem tindre en un oci d'un viatge, per exemple, que sí que pot estar més afectat per l'increment del combustible o per la pujada de preus, que el poder eixir a prendre algun aliment, alguna beguda per a l'esprada, pel matí o a migdia.
1: I en aquest sentit, Francisco, quin impacte creus que té en el sector de l'hostaleria esta transició del consum nocturn cap a la franja més de la vesprada, en termes sobretot de rendibilitat i ocupació?
3: Sí que és de veres que estos hàbits de consum que estan canviant un poc de l'oci nocturn, que també és de veres que és important i que tenim una comunitat autònoma molt important en què l'oci és un sector fonamental també per a totes les persones i per a tota la indústria de la felicitat, com es defineix també el sector, és de veres que s'està traslladant tot i aquest oci nocturn a altres horaris per a intentar també d'una forma ampliar tota la gent que pot aprofitar aquests nous horaris o aquests nous hàbits de costum, de costums, perquè ja la gent també va canviant un poc el seu horari nocturn per un horari un poc més diurn a l'hora de disfrutar aquest oci que podem trobar ara mateix al sector.
1: Com estem veient, el factor del preu és important, però no decisiu en les decisions que es prenen avui en dia. Fins a quin punt la necessitat de reduir eixa fatiga o eixa haver de decidir està impulsant el mercat d'esplai ja preparat o del delivery per damunt del factor del preu?
3: Sí que és de veres que amb la inflació i l'increment de preu, i també sobretot per el canvi d'hàbits de costum, també per la velocitat que actualment tenim a la societat, en què tot es necessita molt prompte, molt ràpid, cada volta tenim més temps per a fer la compra, per a cuinar, per a intentar estar més tranquils, i evidentment este sector del mercat de l'alimentació, que ens porten el menjar a casa, que podem elegir o poder demanar o adquirir un menjar més ràpid ja cuinat, sí que ha incrementat un poc les despeses de les famílies a l'hora de cuinar menys, aprofitar més el temps i utilitzar aquest producte ja preparat, que s'exté ara mateix de l'habitual, que era alguns dinars especials o sopars especials al cap de setmana, i ara se va veient que se va incorporant també altres horaris, altres dies, alguna cosa. Sí que estem veient que s'està modificant un poc el hàbit de consum habitual i s'està fent ja com una tradició davant de qualsevol situació complicada que puguem tindre, tindre aquesta possibilitat d'adquirir aquest producte ja cuinat.
1: Com estem parlant amb Francisco Rodríguez de la Unió de Consumidors, nous hàbits de consum, canvis tal vegada estructurals que s'estan provocant ja en el negoci de l'hostaleria. Francisco Rodríguez, gràcies per atendre'ns.
3: Moltes gràcies a vosaltres, com sempre.
1: Una abraçada, bona vesprada, adeu.
3: Bona vesprada.
2: I canviem de tema. Parlem ara d'un problema que de segur han patit. Els tallers de cotxes estan saturats. El sector del motor en províncies com València travessa una crisi de personal qualificat que està demorant les altes i està demorant obrir per als clients. Falten tècnics que dominen la informàtica i falten tècnics que dominen l'electrònica, la qual cosa està provocant llistes d'espera de fins a un mes per a avaries més complexes.
1: El problema principalment radica en el fet de que el perfil del mecànic tradicional ha quedat arrere. Ara els tallers necessiten experts en programació que siguin també capaços de diagnosticar sistemes digitals avançats. Al no haver-hi suficients professionals, els negocis estan optant per formar els seus propis empleats des de la base, un procés que òbviament no va al mateix ritme, que encareix també la mà d'obra especialitzada un 20% respecte a la mecànica convencional.
2: I davant d'este coll de botella, el sector reclama ajudes urgents per a la transició tecnològica. No sols es demana incentivar la compra de vehicles elèctrics, sinó també subvencionar la maquinària dels tallers i la renovació d'un parc automobilístic molt envellit. És un canvi d'era on la seguretat i la tecnologia dicten el ritme de les nostres reparacions.
1: Moment ara de parar atenció a l'actualitat internacional que ens apropa Mar Hernández.
4: La major planta gasista dels Emirats Àrabs Units no estarà 100% operativa fins a 2027, després dels atacs de l'Iran. De moment, s'ha restablert el 60% de la capacitat de processament i s'està treballant per aconseguir el 80% per a finals d'enguany. D'esta manera, es pot preveure que el preu dels combustibles seguiran a l'alça en els pròxims mesos, independentment de quan finalitzi el conflicte. La intel·ligència artificial ja concentra més del 60% de la inversió en capital de risc a tot el món. Si en 2022 el 30% dels fons de capital de risc anava destinat a esta tecnologia, a la fi de l'any passat esta xifra s'havia duplicat i ja representa el 61% del total. Espanya és el cinquè destí a nivell europeu d'esta mena d'inversió. Trade Republic mou fitxa per a guanyar pes enfront d'altres neobancs. L'entitat d'origen alemany ha anunciat que puja del 2% al 3,04% TAE el seu compte remunerat, trenca amb la que ha sigut la seva dinàmica habitual fins ara, que consistia a pagar exactament el mateix que el Banc Central Europeu. Els tipus d'interès se situen actualment a Europa en el 2%, però este banc es desmarca i intenta traure nou capital, oferint eixe 3,04% només a nous clients.
0: L'Espai Econòmic d'Apunt Ràdio, amb Javi González.
1: Tornem de nou a la nostra economia i ara parlem de vivenda. A la falta d'oferta, tant per a comprar com per a llogar, ara hem de sumar el creixement destacat en els últims mesos de les vivendes destinades al lloguer temporal. Este tipus de lloguer es dedica a períodes més curts i no va destinat al turisme.
2: Així és, Javi. A més, a esta situació hem de sumar la caiguda del nombre de vivendes que hi ha disponible per al lloguer de llarga durada en les grans capitals i en les zones tensionades. Este és un tema que analitza la redactora del periòdic El Economista .es, Celia López. Buenas tardes, Celia.
5: Hola, buenas tardes.
1: Celia, ¿qué está pasando con el alquiler temporal? ¿A qué se debe este boom?
5: Bueno, pues es un poco difícil de saber porque al final esto se enmarca dentro de varias modalidades que hay para hacer alquileres. Uh-huh. Pero bueno, por lo que dicen los expertos o lo que se puede deducir un poco es que puede que esté habiendo un trasvase de alquiler temporal, de alquiler permanente, del que para entendernos todo el mundo utilizamos, sí, pues para cuando queremos vivir durante una larga temporada. A alquileres de temporada que están pensados para personas que van a pasar un tiempo corto en una ciudad, ya sea por tema de estudios o de trabajo, y que buscan una cosa temporal para una cuestión de meses.
1: Es importante también, Celia, matizar que esto no es alquiler vacacional, sino que, como estás comentando, va más enfocado a perfiles como los estudiantes, trabajadores que van a temporadas. Recuerdo a principio de temporada hablar sobre este tema con la Asociación de Empresas Inmobiliarias en la Comunidad Valenciana y nos decían que tampoco había en exceso en aquel momento, te estoy hablando de septiembre. Claro, ¿hay cifras de cuánto ha crecido especialmente en zonas como la Comunidad Valenciana en los últimos meses?
5: Sí. Hay cifras de la Comunidad Valenciana, tenemos cifras de toda España según el informe que ha presentado hoy Idealista. Y es verdad que dentro del porcentaje de alquiler total no representan grandes porcentajes todavía ese tipo de viviendas. Uh-huh. Lo que pasa es que sí que es verdad que lo que llama la atención, revisando el informe, es que tanto en la provincia de Alicante como Valencia y Castellón, bueno, las ciudades de Alicante, sí, Valencia y Castellón, está creciendo de manera significativa. En Alicante un 41%, en Valencia un 29% y en Castellón, por ejemplo, un 23%. Lo que pasa es que sí que es verdad que luego cuando te vas a mirar el total, pues no representa más de, en el caso de Alicante es un 5%, en el caso de Valencia creo que es un 3% del total y en el caso de Castellón es un 3% también. O sea, dentro del total aún es bajo, pero sí que llama la atención que se esté incrementando el tipo de viviendas que hacen uso de esta modalidad y no de una modalidad de, como la que conocemos, de un alquiler a 5 años o a 7 años si es una empresa la que lo alquila.
1: Claro, al final podemos estar hablando de una tendencia que se viene dando en los últimos meses, que a ver cómo evoluciona, pero en paralelo se registra también un descenso del número de viviendas destinadas a ese alquiler tradicional o de larga duración. ¿Esto va de la mano?
5: Sí, eso es. O sea, que todavía no representa esa gran cantidad. O sea, que es verdad que está creciendo, que es una nueva tendencia que llama la atención, pero bueno, hay que remarcar que sigue siendo todavía una cifra baja.
1: Uh-huh. Y Celia, ¿a qué se debe que, bueno, también según el informe existe un contraste territorial muy fuerte, a qué se debe que en capitales como por ejemplo Lugo o Cáceres la oferta de alquiler permanente haya crecido más de un 25%, mientras que en otras ciudades se desploma?
5: Sí, bueno, esto tiene que ver también, hay que poner un poco los números en perspectiva, esto tiene que ver con que son mercados muy pequeños, entonces cualquier variación que haya de los pisos, luego son unos porcentajes que pueden llamar la atención. Entonces, eso, hay que tener en cuenta que a lo mejor simplemente ha habido algún tipo de movimiento en este primer trimestre que ha llevado a que esos porcentajes sean muy altos y veamos eso como un aumento de oferta que luego en unidades puede ser menor. Pero lo que sí que es verdad y lo que sí que es interesante, que lo recalcaba también Idealista en el informe, es que en este tipo de mercados, como comentábamos, Lugo, este tipo de capitales, Cáceres, por ejemplo, también son casos significativos, estamos viendo que el alquiler temporal prácticamente no existía y ahora sí que se empieza a ver. Es verdad que tienen porcentajes muy altos, pero bueno, es porque antes no había nada de alquiler temporal. Uh-huh. Y ahora empieza a haber algún tipo de vivienda o algunas viviendas que ya se acogen a este régimen. Lo cual es sorprendente porque son mercados muy chiquititos en los que pues es extraño que haya este tipo de alquileres y es lo que llama la atención también un poco del informe.
1: Uh-huh. Una tendencia, como comentábamos, que empieza a notarse especialmente en ciertas ciudades, que poco a poco va cogiendo fuerza también aquí en la Comunidad Valenciana. Celia López, muchas gracias por atendernos.
5: Muchísimas gracias.
1: Buenas tardes.
5: Hasta luego.
1: Adiós.

0: I continuem, perquè un estudi sobre l'impacte econòmic del turisme a la Comunitat Valenciana conclou que els ingressos fiscals generats pel sector podrien cobrir completament el cost del sistema sanitari valencià. L'anàlisi destaca el pes estratègic del turisme en l'economia autonòmica i la seva capacitat per aportar recursos a través d'impostos i d'activitat econòmica associada.
1: L'informe en este cas posa en relleu que l'activitat turística no només impulsa l'ocupació i el consum, sinó que també genera una important recaptació tributària per a les administracions públiques. La Generalitat considera clau reforçar un model turístic sostenible i competitiu que continuï aportant valor afegit a l'economia valenciana.
0: A més, Turisme Comunitat Valenciana manté diverses línies d'ajudes i programes per impulsar la competitivitat del sector durant tot aquest any, el 2026, amb una dotació de fins a 4 milions d'euros. Les iniciatives busquen fomentar la promoció turística, la sostenibilitat i desestacionalitzar el turisme per consolidar-lo com un dels grans motors econòmics d'ací, de la Comunitat Valenciana. I tanquem avui parlant del camp. La Unió Llauradora denuncia un augment de les deteccions de cítrics procedents d'Egipte amb matèries actives prohibides a la Unió Europea. Segons el Sistema Europeu d'Alertes Alimentàries, Egipte va registrar 81 rebutjos en l'any 2025, mentre el control sobre les taronges egípcies s'han reduït del 20% al 10%.
1: En este cas, l'organització agrària critica que Brussel·les rebaixi les inspeccions malgrat que continuen apareixent productes amb pesticides no autoritzats o amb residus per damunt dels límits legals. La Unió reclama aplicar clàusules espill i exigir també als productors els productes importats els mateixos estàndards fitosanitaris que els agricultors europeus.
0: I davant d'aquesta situació, la Unió proposa elevar fins al 50% els controls físics i d'identitat als productes arribats des d'Egipte i des de Turquia. També planteja suspendre les importacions si les alertes alimentàries augmenten un 5% durant un període de 12 mesos.
2: Demà serà notícia.
1: I abans de tancar aquest espai econòmic i empresarial, hem de traure l'agenda i veure què és el que ens té preparada esta setmana. Pere Ferrer, com estàs? Bona vesprada.
3: Bona vesprada, companys.
1: Hola,
3: doncs,
1: Pere.
3: Abans de mirar... Hola, Arturo, també. Abans de mirar el dia de demà, per exemple, esta vesprada, vist l'agenda de la Moncloa i el ministre d'Indústria, Jordi Hereu, manté una reunió amb l'Associació Espanyola d'Empreses i Components del Calcer, on podem dir que la Comunitat Valenciana manté un pes considerable.
1: I tant que sí, i que és fonamental així en la comunitat, exacte.
3: Així, sobretot en la part d'Alacant, i que siga per molts anys.
1: Exacte.
3: I si parlem de demà 13 de maig, una xicoteta curiositat. Demà és el Dia Mundial de l'Entrenador de Futbol. I això va ser una data que es fica en honor a Ferguson, que va ser el míster del Manchester United,
1: sí,
3: que té el rècord d'aguantar la banqueta 27 anys.
1: Home, el feren Sir, no? Li donaren un títol nobiliari, fins i tot.
3: Sí, sí, sí, sí, és Sir, no recordo el nom, però sí, Ferguson, sí.
1: Correcte.
3: No, ho vinc a dir perquè resulta que avui per avui podríem dir que és una ocupació quasi de les que parlem de en les que n'hi ha molta rotació o temporal, no?
1: Sí.
3: Si mirem un poquet el que són les principals divisions, primera o segona, he revisat que una mitjana d'una dotzena d'entrenadors han entrat o han caigut o han perdut el seu treball. Aleshores, que quasi és una professió de risc.
1: La veritat que sí, no ho havia pensat, però és així, eh? Tot seguís en l'exemple de Sir Alex Ferguson, però molt poca gent l'aconseguís.
3: Exacte. Sí, de veres. Sí, sí, sí. Bueno, si mirem ja en pla seriós, demà, per exemple, tenim un acte així a València interessant, és la presentació de l'Associació Nacional per a la innovació i industrialització en la construcció.
1: Uh-huh.
3: Quan s'està parlant d'aquesta urgència que n'hi ha d'habitatge, de demanda de vivenda, i sempre hem escoltat que la construcció industrialitzada pot ser una solució.
1: Uh-huh.
3: Doncs demà els interessats, demà dimecres, a partir de les 6 de la vesprada, i en un acte també en el que estarà present la vicepresidenta primera i consellera de vivenda, Susana Camarero.
1: Uh-huh.
3: Si repassem ja en clau global, tindrem, per exemple, el PIB, el Producte Interior Brut trimestral a l'eurozona, i també coneixerem el que és l'equivalent de l'EPA, però també en clau europea, a l'eurozona. O sigui, mm-hmm. Veurem també un poquet com està l'estat de l'ocupació o la mitjana d'ocupació a tota la Unió Europea. Uh-huh. Per exemple, als Estats Units es donaran a conèixer l'índex de preus al productor, que també serveix un poquet per a prendre el pols de com va l'economia interna. I coneixerem també l'informe sobre les reserves de cru que té el mateix país, els Estats Units. Jo crec que això serà interessant per a saber un poquet com va aquesta tancada d'aixeta de lo que pugui ser el petroli i el combustible a nivell internacional.
1: Sí, correcte.
3: No?
1: Sí, sí, a veure també com reaccionen els mercats a tot això que ens estàs comentant.
3: Sí, de moment no reaccionen.
1: No, clar.
3: No reaccionen com toca. I coneixerem, per últim, les expectatives també inflacionàries que donarà a conèixer el Banc de la Reserva, en aquest cas de Nova Zelanda. Pel que dies de com reaccionen borses o el preu del cru, pues, uh-huh. El preu del cru està en $107, un creixement des del dia d'ahir d'un 3,30%, i la borsa no arriba a tocar esos 18.000 punts. L'acabe de veure i estava en 17.660, perdent un puntet, però bueno, veurem si arriben bones notícies i deixem de mirar tant el roig i comencem a veure el verd.
1: No? Ojalà que siga així. En fi, Pere Ferrer, demà parlem. Moltes gràcies. Bona vesprada.
3: A vosaltres.
1: Adéu,
3: companys. Adéu.
1: I ja tenim així a l'estudi, un dia més, a Ximo Rovira, que ens té preparat el menú del dia de la vesprada de punt, que comença d'ací no res.
4: Com estàs, Ximo? Què tal, Javi, amics? Molt bé. Encantat de la vida de contar-vos què és el que farem a partir de les 4 de la vesprada. Molta il·lusió com cada dia en este dimarts assolejat, no en tot el territori valencià, perquè en les comarques del nord, en la província de Castelló, tenim ruixats i tempestes. Vos actualitzarem l'horatge que a partir de dijous sembla que ve núvol i plovent de manera generalitzada. En el dia a dia vos contarem un fet recent, ens el conta Juan Nieto, un incendi a la Vall d'Alba, un incendi en una fàbrica d'Armeles, que ha tingut moments perillosos. De moment la cosa sembla que està prou controlada. Més coses. Jo no sé, clar, vosaltres, el personal jove, és el món millennial, tot això. No, és que ha canviat molt la cosa. El cuento de l'abuelo Cebolleta. Quan jo era nano, o jove, en els 80... Sí. No hi havia gimnasos. O sigui,
1: no hi
4: havia gimnasos. La gent que anava al gimnàs era gent que era atleta, era esportista, o els pocs que n'hi havia que volien posar-se supermatats, uh-huh. No? I un poc la idea de dir, oh, és que este tema i tal, i que si anabolitzants i tot això. Bueno, però és que resulta que la ciència des de fa ja uns anys i de manera sostinguda i consistent conta que explica que l'entrenament de força és la millor decisió de salut que poden fer no només per avui, sinó sembrant per a demà. I que el múscul, fer créixer el múscul en entrenament de força, en fi, moderadament, sí, i cada un conforme puga, resulta que és un òrgan endocrí. Això significa que, igual que el fetge, per exemple, és un òrgan que regula les nostres hormones. És qualitat de vida. Això significa prevenció de malalties cròniques, salut mental, a banda, per descomptat, de cardiovascular, i una meravella també per a la longevitat. Jo, quan vaig entrar ja en la...
1: És que la gent llarga, ara en la ràdio ja no te podem moure, però les coses consiguen, estàs en forma, Ximo Rovira.
4: Anem aguantant.
1: No siguis modest, estàs en forma.
4: Hi ha una cosa que és fonamental i és allò que et diuen adherència, que és el que és fer-ho cada dia. Si tu fas cada dia, que sé jo quina cosa, en un any tocaràs millor el violí, per exemple, o qualsevol cosa. El tema és tindre clar per què ho fas, quins són els beneficis que tens, i crec que l'entrenament de força ara mateix està generalitzat. Hi ha moltíssims gimnasos on de tant en tant s'escapa alguna dada i alguna bretxa digital. Però vaig estar molt bé el doctor Aldo, que és il·licità a la Cantella, és l'entrenador d'un campió del món, de Topuria, el boxador Topuria. Ens contarà algun dels secrets d'aquest elixir de la vida, que és l'entrenament de força. I parlant de cuidar-nos, Clara Llorenç, la nostra nutricionista, havia dir-nos si teniu astènia primavera, allò que estem cansats...
1: Això a Arturo li passa.
4: Debilitat, certa somnolència...
1: Sí, sí, és.
4: ànim baix...
0: Estaré atent.
4: Sí?
1: Sí, sí.
4: Estic
1: sí.
4: atent perquè a través de la dieta, de les coses de menjar, podries millorar el teu estat d'ànim. Pues, sinó que...
0: T'haurà la llibreta.
4: Vinga,
0: llibreta
4: ritme.
0: I boli.
4: Vinga. A partir
1: gràcies,
4: de les 5 i mitja, bé, Clara. Gràcies.
1: De seguida t'escoltem i nosaltres acabem així, però tornarem demà.
0: Així és, Javi. Demà, com sempre, estarem així. A les 3 i mitja, la vesprada.
1: Fins demà. Adeu.
0: Adeu, bona vesprada.

0: Acabem d'escoltar la reemissió de l'Espai d'Economia de la ràdio da Punt, Cadena de Valor.
1: Gràcies per sintonitzar-nos. Som A Punt.
0: Les llengüetes de punts de llengua.
1: A Punt Ràdio.
2: Avui vos ensenyaré un joc per a practicar amb els sons que fa la boca i com s'escriuen.
3: Tira-li, enxufa-li.
4: Ho fas molt bé.
5: Ole tu, ole tu.
2: Seguint el joc, aprendreu les onomatopeies més habituals i a quines accions corresponen.
6: Estava desitjant-ho.
2: Per als romàntics, un beset. Muac, tuic. Muac, tuic. Per als bromistes que fan burleta, ha, ha, ha.
7: Així és com ho hem d'escriure en WhatsApp.
2: Fixeu-vos que en valencià s'escriu amb H, no amb J, ja, ja, ja, com en castellà, ni KKK, ni LOL, ni XD, ni res.
8: Queda clar, sí?
9: Senyor, sí, senyor!
8: Sí, tothom.
2: Si vos esteu avorrint i badalleu...
10: Clar que sí, clar que sí. Molt bé.
2: Si xupleu amb la palleta d'un got d'orxata, slurp o xurru... Si esteu refredats i tossiu...
11: Vols una tila, un got d'aigua, alguna cosa?
2: Si teniu sanglot... Vinga, ara l'última. A veure si endevineu com seria l'onomatopeia per a sospirar. Ah, ai, correcte! Ens hem quedat sense temps, així que aprovat general per a totes. Fins a la pròxima llengüeta.
1: A Punt Ràdio.
0: Des de primera hora del matí, la informació de proximitat. A Punt Ràdio. De tu a tu. A Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a La Safor, 103.5.
12: De tu a tu.
13: Ai, ja estem a dimarts, avancem per esta setmana caminet de la meitat del mes de maig, dia bonico, guapet, de solet...
14: Sí, hola Gemma, hola amics, excepte per les comarques del nord, que està el dia plujós. Siga com siga, així estem, preparats per compartir la vesprada de punt.
15: Així comença la vesprada de punt, amb Ximo Rovira i Gemma Juan.
14: Un horatge, com veieu, dominat pel ponent en bona part del territori. Solet, bones temperatures, elevades inclús, que poden aproximar-se als 30 graus. Encara que al final de la vesprada anirà girant a vent de nord. A Castelló, contràriament, tenim un dia plujós pràcticament tota la província, tronades al litoral i ruixats a l'interior. Seguim amb esta tendència a l'espera que dijous, atenció, arribi una baixada del termòmetre generalitzada i un dia més gris i insegur.
13: Ai, amb l'arribada de la primavera, molta gent sent o ens sentim més cansats, amb certa debilitat, tenim baix, somnolència... Són símptomes del que es coneix com astènia primaveral, el cos regulant-se davant el canvi de llum i la pujada de temperatura. És habitual, però potser el que no sabies és que podem mitigar els efectes o adaptar-nos a ells, als efectes de l'astènia primaveral, amb el que ens posem al plat o el que entra per la nostra boca. La nostra nutricionista, Clara Gallorens, ens conta avui a partir de les 5 i mitja què fer amb la dieta per a pujar l'ànim i sentir-nos millor, fer-li front a l'astènia.
14: I tant, estarà molt guai. A més, seguim parlant de salut...